0: més escola en català i més cultura.
1: Esports. El Barça de bàsquet arrencarà aquest dimarts les semifinals de la Lliga CB enfront del Tenerife. El basa blaurana Nicola Provitola ha deixat entreveure que marxarà del club al final de temporada. A causa d'aquest partit de bàsquet, el decisiu cinquè enfrontament Barça-Igualada de semifinals de l'hoquei Lliga d'Hoquei Patins s'haurà de jugar a Blanes. El seleccionador espanyol de futbol, Luis de la Fuente, està convençut que el blaurana Lamine Yamal estarà a punt per al debut al Mundial de dilluns vinent contra Cap Verd, però veu complicat, això sí, que jugui de titular. I la propera edició de la Lliga de Futbol de Primera Divisió començarà el cap de setmana del 15 i 16 d'agost. Ho ha decidit un jutge que d'aquesta manera dona la raó a la Lliga de Futbol Professional en detriment de l'Associació de Futbolistes, que volia començar una setmana més tard.
0: I aquest dimarts els ruixats ens acompanyaran tant de matinada com a la tarda al Pirineu. A la resta del país lluirà el sol amb un ambient més suau. Les màximes baixaran arreu de Catalunya i les temperatures més altes del dia no passaran dels 32 graus.
2: 3CAT Info.
0: Un incendi de grans dimensions ha calcinat completament una cooperativa agrària de Lleida. Les flames han començat a l'exterior de la nau cremant caixes i palets de fusta, però s'han estès a una nau industrial que ha acabat col·lapsant. El foc ha obligat a desallotjar desenes de veïns del barri de Ciutat Jardí, una zona residencial a tocar de cooperativa. Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el pla Procicat i també s'ha demanat als veïns d'aquesta zona que es confinessin. En les tasques d'extinció hi han arribat a treballar més d'un centenar d'efectius. Anem a Lleida, Pere Joan Álvarez.
3: L'incendi s'ha declarat minuts abans de les 10 de la nit. Ha començat a cremar milers de palets de fusta a l'exterior de la cooperativa Arcofruit i s'ha propagat a les naus de l'empresa. Els veïns han estat desallotjats preventivament davant la possibilitat que pogués esclatar un dipòsit d'amoníac, però la majoria ja han pogut tornar a casa seva. Ens ho confirmava l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa.
4: Estan tots els veïns a casa seva, estan confinats. Els de l'urbanització Vilamoncada, dos cases de torres de l'Horta de Lleida han estat evacuades amb tres persones que hi havia en aquell moment i que tampoc han sofert cap tipus de danys.
3: L'incendi ha calcinat dues naus de la cooperativa i es treballa perquè no es propagui a una tercera. Les flames han estat visibles des de diversos punts de la ciutat de Lleida.
0: I us ho dèiem, el papa Lleó XIV arriba aquest dimarts a Catalunya i comença la segona etapa del seu viatge oficial a l'Estat. Tot i que Robert Prevost ja havia visitat el nostre país en diverses ocasions com a superior general dels Agustins, serà el primer viatge oficial d'un papa al territori des de la visita de Benet XVI l'any 2010. Repassem ara aquesta agenda que tindrà el pontífex, que serà fins dijous aquí a Catalunya. La part més institucional del viatge ja l'haurà feta a Madrid aquests dies. Aquí a Catalunya el missatge serà sobretot pastoral i social, amb actes molt centrats en el contacte amb la gent. Cèlia Forment.
5: Després d'aterrar al Prat, participarà en una pregària a la Catedral de Barcelona i mantindrà una trobada amb el president de la Generalitat, Salvador Illa. El primer gran acte multitudinari arribarà al vespre amb una vetlla de pregària a l'Estadi Olímpic Lluís Companys amb més de 40.000 persones. Serà una jornada molt centrada en el contacte amb la gent. Dimecres serà la jornada central de la visita. El papa entrarà al centre penitenciari de Brians-1, es desplaçarà a Montserrat per compartir una pregària amb els fidels i reunir-se amb la comunitat benedictina. És una visita simbòlica perquè connecta amb aquesta idea d'una església propera als col·lectius més vulnerables que Lleó XIV ha intentat projectar des del principi del seu pontificat. Havent dinat, mantindrà una trobada amb les entitats socials del Raval, altra vegada a Barcelona. La visita culminarà a la Sagrada Família amb una gran missa i la benedicció de la Torre de Jesucrist. Un viatge marcat també pel debat sobre la presència del català, les demandes de reparació de les víctimes d'abusos, la campanya Jo no t'espero d'associacions atees i laiques que no volen pagar la visita del papa i un ampli dispositiu de seguretat que provocarà restriccions de mobilitat, sobretot a Barcelona.
0: Doncs bé, abans de tot això, el papa s'ha compromès a reforçar la resposta de l'Església davant els abusos després de reunir-se amb 6 representants d'associacions de víctimes de l'Església espanyola. Són testimonis que han estat proposats, entre d'altres, pel Defensor del Poble i la Conferència Episcopal. Durant gairebé una hora, el pontífex ha escoltat els seus testimonis i ha assumit el compromís de fer de l'Església un espai segur. Les associacions de víctimes que han quedat al marge d'aquesta reunió lamenten que el papa no s'hi hagi volgut reunir. Madrid, Àngels Lafuente.
6: Molt poc ha transcendit de la reunió de Lleó XIV amb les víctimes d'abusos sexuals per part de l'Església. Una reunió privada a porta tancada i fora de l'agenda oficial del papa. Així estava previst pel Vaticà i així s'ha celebrat l'anunci. nunciatura. Prèviament a aquesta reunió, el papa s'ha dirigit als bisbes espanyols, ho ha fet a la seu de la Conferència Episcopal, on els hi ha demanat que s'escoltin les víctimes d'abusos sexuals per part de l'Església i es reparin els danys provocats. Una petició que ha fet sense pronunciar les paraules abusos sexuals o víctimes, ha evitat la polèmica i s'ha limitat a demanar a la plana major de l'Església espanyola prevenció i canvis per acabar, diu, amb aquesta plaga.
2: Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación y un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado.
6: Una reunió amb 7 víctimes que no ha agradat ni de bon tros a algunes associacions de víctimes, les veus més crítiques que s'han quedat excloses, com la de Miquel Hurtado, denunciant d'abusos sexuals a Montserrat a les portes de la nunciatura.
7: Prefereix reunir-se amb persones que legítimament tenen un perfil baix, que estan tractant el seu trauma en privat, que estan entrant en el mecanisme de reparació de l'Església, però no parlar amb activistes, que tenim un perfil públic, que denunciem en els mitjans de comunicació la mala gestió dels casos de l'Església i que li podem fer preguntes incòmodes.
6: Segons fonts del Vaticà, el papa se sent molt proper amb les víctimes i també amb tota la comunitat eclesiàstica i seguirà treballant perquè l'Església pugui ser un lloc segur i espiritualment sa on es curin les ferides.
0: Lleó XIV també ha passat aquest dilluns pel Congrés. Allà ha demanat rebaixar la polarització política. Ha reunit diputats i senadors en una sessió conjunta. En la seva intervenció, el pontífex no ha esquivat qüestions com l'avortament i l'eutanàsia, una reafirmació mata els postulats tradicionals de l'Església, però també ha denunciat la discriminació dels immigrants i la inversió en armament. Tornem a Madrid, Cristian Roldán.
8: Primer cop que un papa s'adreçava a la plana política espanyola des de l'hemicicle i Lleó XIV ho ha tingut clar. Menys crispació i més negociació.
2: La pluralitat política no debería degenerar en descalificació permanente de l'adversari.
8: També ha condemnat la discriminació envers els migrants, un missatge que hem sentit força durant aquests dies, i ha lamentat les polítiques de rearmament que està seguint el món, Europa inclosa.
2: Preocupa que en diversos lugares del mundo y también en Europa vuelva a presentarse el rearme como respuesta casi inevitable ante la fragilidad del escenario internacional.
8: Tampoc ha deixat escapar l'oportunitat de rebutjar de ple l'avortament i l'eutanàsia, dos drets que estan reconeguts a l'Estat.
2: Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural, en cada circunstancia de su existencia.
8: Lleó XIV ha comparegut davant les Corts com a cap d'Estat del Vaticà, una compareixença inèdita que va sol·licitar ell mateix.
0: Doncs bé, unes paraules de Lleó XIV al Congrés que han rebut un suport gairebé unànime. Els representants polítics l'han aplaudit, de fet, durant més de 7 minuts i s'han fet seu, d'una manera o d'una altra, el seu discurs.
8: Sí, cadascú s'ha quedat amb la part que més bé li sonava. Pel ministre Félix Bolaños, les paraules del pontífex són un aval a les polítiques de la Moncloa, mentre que Núñez Feijóo s'agafa les crítiques a l'avortament i l'eutanàsia per reforçar les tesis dels populars.
9: En la defensa de la paz y la defensa de la dignidad humana, el discurso del Papa es absolutamente concordante con la posición del gobierno de España.
10: Suscribir desde la primera a la última de sus palabras, acredita que tiene algo que falta actualmente en la política nacional e internacional, que son convicciones.
8: Fins i tot Vox, tot i la seva defensa de la prioritat nacional, ha celebrat les paraules de Lleó XIV. El portaveu d'Esquerra al Congrés, Gabriel Rufián, ha titllat els de Abascal i el Partit Popular d'hipòcrites.
11: Han aplaudido un discurso que aquí semana a semana abuchean y vetan con sus votos. Un discurso que habla de bien común y que sanciona a aquellos que dicen que alguien porque viene de fuera es menos.
8: De la seva banda, Míriam Nogueres de Junts ha aprofitat la salutació amb el pontífex per demanar-li que parli català en la seva visita a Catalunya. Abans d'anar cap a terres catalanes, però, Lleó XIV ha presidit un acte organitzat al Santiago Bernabéu amb més de 70.000 persones de la comunitat religiosa de Madrid i Rodalia. De fet, l'últim discurs que pronunciarà el papa a terres madrilenyes el farà aquest dimarts al matí en un acte IFEMA amb voluntaris.
12: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: L'altra gran cita d'aquest dimarts és la selectivitat. Comença a partir de les 9 del matí. Més de 45.000 alumnes catalans començaran aquestes proves. Els estudiants començaran primer amb els exàmens obligatoris, el de llengua castellana i literatura, i després el de llengua estrangera. A la tarda es faran les proves opcionals per pujar nota de matèries com ara física, geografia o literatura dramàtica. Tot plegat en una selectivitat amb dues circumstàncies que són excepcionals. Aquesta visita del Papa a Barcelona Barcelona, però també la vaga de docents. Els sindicats d'educació es comprometen a no fer cap acció abans de les 9 per no perjudicar els alumnes, i el govern, de fet, assegura que l'arribada del pontífex no coincidirà amb l'inici d'aquestes proves. La consellera de Recerca, Núria Montserrat, advertia els alumnes, però, que arribin els exàmens amb prou temps. En parlava Catalunya Ràdio.
13: Intentar arribar una miqueta abans per intentar, com dèiem, pal·liar qualsevol situació, no? I també recordar-los que hi ha certa flexibilitat per ampliar l'horari després de l'examen en cas que faci falta. Si els estudiants arribessin una miqueta més tard per causa major, que està contemplat en el procediment de les PAU, poguessin començar, doncs, amb el temps que i tenir després el temps que faci falta, no?
0: Els sindicats han convocat una manifestació unitària a Barcelona a les 11 del matí, sortirà de la plaça Espanya i anirà fins al Parlament. Tram final del judici contra el germà de Pedro Sánchez a l'Audiència de Badajoz. Aquest dimarts quedarà vist per sentència després que tant la Fiscalia com les defenses hagin insistit en la falta de proves durant la presentació dels informes finals d'aquest cas. La fiscal Begoña García Boró ha reclamat l'absolució de tots els acusats, mentre que l'advocat de David Sánchez, Emilio Cortés, ha tornat a destacar l'orientació política de la causa.
14: Ninguna prueba que se ha practicado aquí que desvirtúa el principio de presunción de inocencia.
15: Aquí se acabaron las conjeturas. Incluso las ganas de poder derrotar a un gobierno. Aquí estamos en una sala de justicia. Todos los indicios están mutilados. A ver si resulta que se va a tener que ir a vivir a una tribu porque resulta que es el hermano de no se sabe qué, porque en este momento ni se sabía.
0: Les acusacions populars, en canvi, han insistit que tot plegat va ser una conxorxa per assignar, ha dit, a David Sánchez la plaça de coordinador de conservatoris de la Diputació de Badajoz l'any 2017. Sentim ara els advocats a manos límpies i del PP, que fins i tot ha assenyalat el cap de l'executiu espanyol.
16: Estamos ante un puesto innecesario, no pedido por nadie en la Diputación, y además este puesto tenía un dueño absoluto desde antes de que se sacara la oferta pública de empleo.
17: Alguien le ha dicho al señor Gallardo, tienes que crearle una plaza a mi hermano. Y ese alguien es, evidentemente, Pedro Sánchez Pérez Castejón.
0: I una altra qüestió que també estreny el setge al president espanyol. El jutge del cas Leire ha citat ara com a testimoni Cristina Narbona, és la presidenta del PSOE, pel WhatsApp en què l'exmilitant socialista parla de reconduir els atacs judicials al president i capgirar la situació. Més enllà d'aquest cas, el PP, que coordina les acusacions pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra, ha demanat que s'imputi les filles de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. Argumenta que hi ha prou indicis per investigar Alba i Laura per blanqueig de capitals, falsedat documental i també per participació en organització criminal. Les acusacions també demanen al jutge que imputi l'exministre de Transports, José Luis Ábalos, i el seu exassessor, Coldo García. Ara hem arribat al punt d'un quart.
12: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
18: Aquest dimarts comença ja amb símptomes d'inestabilitat poqueta, però suficient com perquè es mantingui durant la propera nit i matinada aquestes precipitacions, aquests ruixats dispersos pels punts del Pirineu més occidental, que es poden mantenir fins i tot fins a ben bé el mig matí o migdia. Aquestes precipitacions concentrades a d'altres Ribagorça, als Pallars o a l'Alt Urgell. Serà la tarda quan les precipitacions també puguin arribar a altres punts del Pirineu, preferentment al Pirineu Oriental i a l'interior de les comarques de Girona. També poden arribar a l'entorn del Montseny. Fora d'aquesta zona, el temps de dimarts serà prou tranquil arreu del país, potser a la tarda més núvols cap al massís dels Ports, però en definitiva un dia tranquil pel que fa a la situació meteorològica i amb unes temperatures que reculen respecte a les màximes de dilluns. Dilluns vam arribar a màximes de 35 graus i amb prou feines les més altes de dimarts rondaran la xifra dels 32 a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre.
12: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Obrim ara el focus. Israel i l'Iran han aturat els atacs mutus desfermats aquest cap de setmana arran dels bombardejos israelians sobre Beirut. El primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, avisa que l'ofensiva sobre la República Islàmica se suspèn, però que respondran a qualsevol nou atac de Teheran. L'operació militar sobre el sud del Líban continua i un nou atac israelí aquest dilluns ha causat, de fet, almenys 7 morts. A Jerusalem, Jordi Brascó.
19: Els atacs directes a gran escala entre l'Iran i Israel s'han aturat, però els que tots dos països intercanvien de manera indirecta al sud del Líban i al nord d'Israel amb la milícia proiraniana de Hezbollah continuen. I aquest és el principal escull per evitar que l'escalada de les últimes hores no es repeteixi en breus. Benjamin Netanyahu ho ha deixat clar. que si Hezbollah ataca Israel, ordenarà atacar el Líban, Beirut, si cal, siguin quines siguin les conseqüències.
20: En els darrers dies, l'Iran i Hezbollah han intentat imposar-nos una nova equació i això és intolerable i inacceptable. Pensaven que si disparaven contra Israel des de territori libanès i iranià, no respondríem. Això no ha passat i no passarà, no mentre jo mani.
19: El que Netanyahu ha obviat en aquest discurs és que els atacs de Hezbollah s'han produït en resposta als quasi 3.500 bombardejos duts a terme per Israel al Líban des de l'entrada en vigor de l'alto al foc. De moment, de cara a aquest dimarts, s'espera una jornada de retorn a la normalitat a Israel. Les escoles reobriran i s'han aixecat totes les restriccions a tot el país, menys al nord, on la normalitat vol dir sirenes constants.
0: I en matèria obertament econòmica, la Unió Europea apujarà del 25 al 50% els aranzels per tots els productes d'acer estrangers i reduirà també gairebé a la meitat la quantitat d'importacions que estaran lliures de pagar aquests mateixos aranzels. Això suposa un gir cap a unes polítiques més proteccionistes que els països comunitaris han ratificat aquest dilluns perquè entrin en vigor el mes de juliol. Brussel·les, Bruno Forteamires.
21: L'objectiu, diuen, és defensar la indústria siderúrgica europea en un moment delicat per la competència de productes xinesos a baix cost i per les barreres comercials que els Estats Units han imposat al sector. Per això, la Unió Europea reduirà l'espai perquè les empreses estrangeres puguin vendre acer lliure d'aranzels al mercat comú i quan els hagin de pagar seran el doble de cars. Gravaran el 50% del preu del producte. És el mateix percentatge tarifari que, casualment, també aplica Donald Trump per a tot l'acer procedent de fora dels Estats Units. Però fonts diplomàtiques comunitàries ho desvinculen. Recorden que el nou aranzel europeu anirà dirigit per igual a tots els països estrangers i, de fet, molts a Brussel·les veuen la Xina com la principal amenaça que ara mateix empeny a la baixa els preus del sector per culpa d'un excés de producció. A escala global es fabrica més acer del que s'acaba consumint i els països occidentals ho atribueixen a les fortes subvencions públiques que el govern de Pequín dona a la seva indústria siderúrgica.
0: Aquí els treballadors del centre de recanvis que Nissan té al Prat de Llobregat han començat una concentració indefinida a les portes de la planta. Nissan vol acomiadar 211 treballadors entre aquest centre i la resta que té al Prat i a la zona franca. Aquest dimarts s'acaba el període de consultes de l'ERO i de moment no hi ha hagut acostament entre les dues parts, segons assegura Juan Carlos Yepes de la UGT.
22: L'empresa segueix amb el tema de voler parlar de quantitats d'indemnització i de càrregues de sortides i nosaltres primer, abans de començar a parlar d'això, no ens neguem, però primer tenim que parlar de la disminució de l'ERE o de la recol·locació de la plantilla que queda.
0: La intenció dels sindicats és mantenir aquesta concentració fins que l'empresa els doni una solució a aquest conflicte. Es modera una mica l'increment del preu dels pisos. El primer trimestre l'increment va ser del 10,5% de mitjana respecte al mateix període de l'any passat. Amb tot, el percentatge és lleugerament inferior als precedents. Durant els tres últims mesos de l'any 25, la pujada va ser del 10,9%. Estem parlant només de 4 dècimes més. La resta de trimestres de l'any passat, els augments de preu van superar ja l'11,5%. Tot això són dades de l'índex de preus de l'habitatge que calcula l'Institut Espanyol d'Estadística i que permet veure les variacions del cost de l'habitatge al llarg del temps.
12: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: A Sort, un centenar de ramaders s'han concentrat davant la seu dels Serveis Territorials d'Agricultura per reclamar mesures urgents davant l'augment dels casos de tuberculosi bovina al Pirineu. Aquesta protesta arriba el mateix dia que dues explotacions del Pallars s'han vist obligades a sacrificar prop de 200 caps de bestiar després de detectar-se un cas positiu. Anem a Sort, doncs, Pau Rovira.
23: La concentració s'ha convocat sota el lema «Sense ramaders no hi ha pobles ni futur» i vol visualitzar el malestar creixent del sector. És el cas de la Pilar Bas i en Ramon Vidal. Avui han hagut de sacrificar més de 200 caps de bestiar entre vaques i vedells.
24: Molt trist, perquè és veure marxar tots els animals que has cuidat des de petits.
25: És que d'aquí igual dos anys, igualment hi podem tornar a agafar la malaltia. És que ara ens quedem sense cap animal, vull dir, ara hem de tornar a buscar, a veure si es podem trobar.
23: Els ramaders reclamen més control sobre la fauna salvatge i sobretot tot canviar els protocols, que només se sacrifiqui el bestiar afectat i no tota l'explotació sencera. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ho descarta, però promet compensacions.
1: Des del departament estem posant tots els recursos necessaris de l'administració per estar al costat de la família d'aquesta explotació ramadera, per tal de poder complir la normativa, però fer-ho amb la sensibilitat, amb la flexibilitat i amb les compensacions econòmiques.
23: Els afectats, però, asseguren que les contrapartides són del tot insuficients i que sempre arriben tard. També que si no es controla la fauna cinegètica, quan es recuperin, tornaran a tenir el mateix problema.
3: Més lluny, Biel, més lluny, hem d'anar més lluny.
0: Missatge en Biel Mesquida, que ha rebut el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes en un acte al Palau de la Música que ha estat ple de poesia i reivindicació de la llengua, la cultura i la llibertat. L'ha seguit la Marta Vives.
4: L'acte al Palau de la Música representant un jardí ha estat el reflex de la poesia de Mesquida, ple de paraules, de passió, de bellesa desbordant i de reivindicació.
5: En Biel Mesquida no res si no posa el cor i el cervell i la veu a favor dels mestres que avui lluiten al País Valencià i a Catalunya.
4: L'emocionant interpretació de Viatge a Ítaca de Lluís Llach a l'inici de l'acte ha estat la millor metàfora Ítaca de llibertat i persistència.
5: No hem de mollar, no mollis.
6: Molt bé.
5: No mollis.
6: No mullaré.
4: D'aquesta trajectòria de més de 50 anys de literatura i activisme que fuig de tots els convencionalismes. La seva paraula ha estat dita per d'altres poetes deixebles de Mesquida com Blanca Llum Vidal, Adrià Targa i Mireia Calafell.
7: Perquè totes les vibracions elèctriques m'alimentin.
4: La glosa ha anat a càrrec d'Antoni Clapés i Mallorca, projectada en una pantalla, ha tingut la lletra de Blai Bonet, la guitarra de Borja Penalba i la veu emocionada de Maria del Mar Bonet.
26: Ventura, van ser els 16 o 15 anys que mos vàrem trobar i per sempre més, no?
4: El president d'Òmnium Cultural, Xavier Antic, ha reivindicat el llenguatge propi del creador.
27: La llengua de Mesquida no és trencadora, sinó eixampladora, amplificadora i constructiva.
4: L'acte de lliurament del Premi d'Honor ha acabat amb la Balanguera i els Segadors.
0: Esports. Amb el David Ubach.
28: El Barça de bàsquet arrencarà aquest dimarts les semifinals de la Lliga CB enfront del Tenerife. Butxí del Madrid als quarts de final. Serà el primer partit d'una sèrie, el millor ja de 5 enfrontaments, amb el factor pista favorable als blaugranes. El base del Barça, Nicola Provítola, s'ha referit al rival.
29: Un respeto, una identidad marcada desde hace varios años. Este año, creo que con la adición de Patty Mills, son todavía mucho más fuertes y... Bueno, deben tener una confianza muy, muy grande, así que tenemos que estar preparados.
28: Per cert, que la Provítola ha deixat entreveure que marxarà del Barça al final de la temporada, un cop que s'acabi el seu contracte. El Tenerife, per la seva banda, té la baixa del pivot Xermadini. El partit el transmetrem als canals digitals de Catalunya Ràdio. Aquestes semifinals de CB també les disputarà el Joventut, que dimecres s'enfrontarà al València. En aquest cas, la penya té el factor pista en contra.
12: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
28: I a causa d'aquest partit entre el Barça i el Tenerife, que jugarà, com dèiem, al Palau Blaugrana aquest dimarts, l'equip del Barça d'hoquei patins haurà de jugar el cinquè i definitiu partit de la semifinal de l'hoquei Lliga davant de l'Igualada a Blanes, també aquest dimarts a les 7 de la tarda. Per aquest motiu, el Club Blaugrana ha enviat entrades gratuïtes als socis interessats a acompanyar el conjunt blaugrana a Blanes. El Barça volia jugar al Palau dimecres, però la Federació Espanyola de Patinatge no ho ha acceptat perquè la final comença ja aquest divendres. Sentim, doncs, al vessant esportiu les valoracions prèvies dels jugadors Ignacio Labart, del Barça primer, i Biel Llanes, de l'Igualada després.
30: Somos conscientes de que estamos haciendo un playoff irregular y que nuestra obligación es ganar, estar en la final. Somos conscientes de ello. Hemos trabajado también hoy y mañana lo haremos para ganar, para estar en la final y responsabilizados y confiados de que será así.
31: Sabíem que si perdèiem ja ens anàvem cap a casa i crec que ho hem demostrat els 50 minuts, que hem estat molt forts i que hem demostrat l'orgull aquest de voler guanyar i hem pogut tirar el partit endavant i forçar el cinquè pel dimarts o dimecres quan sigui.
28: En futbol sala, el Barça també juga aquest dimarts. Serà la pista de l'Inter Movistar, en el segon enfrontament del play-off de semifinals. Es tracta d'una sèrie al millor de 3 partits. Per tant, l'equip blaugrana, que ja domina per 1-0, amb un triomf es classificaria per a la final. Un fet que valora l'entrenador del Barça, Javi Rodríguez.
2: Hemos conseguido un punto, como dije el otro día en la rueda de prensa, no es definitivo, pero sí que es importante porque al final vamos con esa tranquilidad de saber que si no ganamos el segundo punto, pues tenemos que volver a jugar en el Palau. Pero ya te digo, con buenas sensaciones, el equipo estaba bien, ahora recuperarse bien y llegar en las mejores condiciones posibles para hacer un buen partido allí e intentar conseguir el segundo punto.
28: En waterpolo, el Sabadell ha presentat aquest dilluns els entrenadors dels dos equips de cara a la temporada vinent. Albert Espanyol com a tècnic de l'equip masculí, en substitució de Quim Colet, i Enric Arnella a l'equip femení, que relleva David Palma. Sentim, doncs, Enric Arnella.
6: Ni de trencar ni d'iniciar res nou, no? Sinó al final és un projecte diferent que l'hem de portar des de la nostra energia pròpia i que l'hem de fer créixer, no? I al final, ni el que ha passat fa un any, ni fa dos, ni fa tres, ni ens ha de condicionar en sentit positiu ni negatiu, sinó la mirada posada al primer dia d'entrenaments i d'aquí cap endavant.
28: També en waterpolo, les plantilles femenines del Sant Andreu i el Mataró ja són a Malta per jugar-hi a partir de dimecres la final a 4 de la Lliga de Campions. L'Atlètic Barceloneta masculí hi viatjarà aquest dimarts amb la important baixa de l'hongarès Vince Bigbari, que té una fractura en un dit de la mà dreta i serà baixa a la semifinal de dijous contra el Ferencvaros. En tenis, Paula Badós ha caigut eliminada a la primera ronda del torneig de Sertogenbosch, als Països Baixos, davant de l'ucraïnesa Daria Snigur per 6-1 i 7-6. La Bagorenca tornava aquest dilluns a la competició, després del seu últim partit, que va ser a finals d'abril, a la primera ronda del Masters 1000 de Madrid.
12: 3CAT Info.
28: I la propera Lliga de Futbol de Primera Divisió començarà el cap de setmana del 15 i el 16 d'agost, segons ha decidit un jutge que d'aquesta manera dona la raó a la Lliga de Futbol Professional en contra de l'Associació de Futbolistes.
12: Són 2:15 de 3.

0: Ara són 2:15, un incendi calcina una cooperativa agrària de Lleida i obliga a activar en fase d'alerta el pla Procicat. Les flames de grans dimensions han obligat a desallotjar desenes de veïns del barri residencial de Ciutat Jardí, la gran majoria, però, han pogut tornar a casa. L'alcalde de Lleida ha explicat que ja no hi ha risc que el foc vagi a més. Els bombers, però, continuen treballant aquesta matinada en les tasques d'extinció de l'incendi. El papa es compromet a fer de l'Església un espai segur després de reunir-se amb 6 representants de víctimes d'abusos sexuals. Lleó XIV demana als bisbes espanyols que escoltin els supervivents i qualifica de plaga els abusos. Diverses associacions de víctimes que han quedat fora d'aquesta trobada lamenten que el pontífex no hagi volgut escoltar també les seves veus. Aquest dimarts, més de 45.000 alumnes començaran una selectivitat marcada per aquesta visita del papa i també per la vaga dels docents. Els sindicats es comprometen a no fer cap protesta abans que comencin els exàmens i el govern insisteix que l'arribada del pontífex no coincidirà amb l'inici de les proves. El primer examen serà el de llengua castellana i literatura. A partir d'ara també us explicarem les restriccions que hi haurà en la mobilitat per la visita del papa aquí a Barcelona. Des d'aquest dilluns hi haurà afectacions de trànsit al voltant de la catedral i de l'anella olímpica de Montjuïc. Dimecres serà, volíem dir, el dia més complicat, ja amb el tall de tot el carrer Rosselló des de la Diagonal fins a la Pan. Catalunya lidera Europa i Amèrica un assaig clínic innovador per avaluar la seguretat d'una cirurgia que podria frenar els símptomes de l'Alzheimer en fases inicials. Consisteix a drenar el líquid del cervell que s'acumula i causa aquesta demència. I parlarem també del pla pilot per recuperar els ecosistemes marins del litoral català, un projecte que compta amb una inversió de 3 milions d'euros i que començarà amb una radiografia de l'estat actual d'algues, plantes i coralls.
1: Esports.
0: En esports, el Barça de bàsquet arrencarà aquest dimarts les semifinals de la Lliga ACB davant del Tenerife. El base del Barça, Nico Laprovittola, ha deixat entreveure que marxarà del club al final de temporada. A causa d'aquest partit de bàsquet, el decisiu cinquè enfrontament Barça-Igualada de semifinals de l'Hockey Lliga d'Hockey Patins s'haurà de jugar a Blanes. I el seleccionador espanyol de futbol, Luis de la Fuente, que està convençut que el blaugrana, Lamine Yamal, estarà a punt per al debut del Mundial de dilluns vinent contra Cap Verd, però veu complicat que pugui jugar de titular. I el temps aquest dimarts, els ruixats ens acompanyaran tant de matinada com a la tarda al Pirineu. A la resta del país lluirà el sol amb un ambient que serà suau. Les màximes baixaran a tota Catalunya i les temperatures més altes del dia no passaran dels 32 graus. Som-hi, doncs. Un incendi de grans dimensions ha calcinat completament una cooperativa agrària de Lleida. Les flames han començat a l'exterior de la nau, cremant caixes i palets de fusta, però s'han estès a una nau industrial que ha acabat col·lapsant. El foc ha obligat a desallotjar desenes de veïns del barri de Ciutat Jardí, una zona residencial que està tocada aquesta cooperativa. Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el pla Procicat i també s'ha demanat als veïns de la zona que es confinessin. En les tasques d'extinció hi han arribat a treballar més d'un centenar d'efectius. Anem a Lleida, Pere Joan Álvarez.
2: L'incendi s'ha declarat minuts abans de les 10 de la nit. Ha començat a cremar milers de palets de fusta a l'exterior de la cooperativa Arcofruit i s'ha propagat a les naus de l'empresa. Els veïns han estat desallotjats preventivament davant la possibilitat que pogués esclatar un dipòsit d'amoníac, però la majoria ja han pogut tornar a casa seva. Ens ho confirmava l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa.
3: Estan tots els veïns a casa seva, estan confinats. Els de l'urbanització Vilamoncada, dos cases de torres de l'Horta de Lleida han estat evacuades amb tres persones que hi havia en aquell moment i que tampoc han sofert cap tipus de danys.
2: L'incendi ha calcinat dues naus de la cooperativa i es treballa perquè no es propagui a una tercera. Les flames han estat visibles des de diversos punts de la ciutat de Lleida.
0: I és l'altra notícia del dia i també la que tindrem aquest dimarts, el Papa Lleó XIV, que arriba a Catalunya i comença la segona etapa del seu viatge oficial a l'Estat. Tot i que Robert Prevost ja havia visitat Catalunya en diverses ocasions com a superior general dels Agustins, aquest serà el primer viatge oficial d'un papa al país des de la visita de Benet XVI l'any 2010. Repassem ara aquesta agenda que tindrà el pontífex, que serà fins dijous a Catalunya. La part més institucional del viatge ja l'haurà fet a Madrid. Aquí el missatge serà sobretot pastoral i social, amb actes que estaran molt centrats en el contacte amb la gent. Cèlia Forment.
4: Després d'aterrar al Prat, participarà en una pregària a la Catedral de Barcelona i mantindrà una trobada amb el president de la Generalitat, Salvador Illa. El primer gran acte multitudinari arribarà al vespre amb una vetlla de pregària a l'Estadi Olímpic Lluís Companys amb més de 40.000 persones. Serà una jornada molt centrada en el contacte amb la gent. Dimecres serà la jornada central de la visita. El papa entrarà al centre penitenciari de Brians-1, es desplaçarà a Montserrat per compartir una pregària amb els fidels i reunir-se amb la comunitat benedictina. És una visita simbòlica perquè connecta amb aquesta idea d'una església propera als col·lectius més vulnerables que Lleó XIV ha intentat projectar des del principi del seu pontificat. Havent dinat, mantindrà una trobada amb les entitats socials del Raval, altra vegada a Barcelona. La visita culminarà a la Sagrada Família amb una gran missa i la benedicció de la Torre de Jesucrist. Un viatge marcat també pel debat sobre la presència del català, les demandes de reparació de les víctimes d'abusos, la campanya Jo no t'espero d'associacions atees i laiques que no volen pagar la visita del papa i un ampli dispositiu de seguretat que provocarà restriccions de mobilitat, sobretot a Barcelona.
0: Doncs bé, per aquestes restriccions que tindrem a Barcelona, repassem ara quines seran les més destacades. El recull ens l'ha fet el Roger Santaló.
5: Moure's amb cotxe, més complicat.
6: Des d'aquest dilluns ja hi ha restriccions de trànsit i d'aparcament al voltant de la Catedral i l'Anella Olímpica de Montjuïc. I dimecres els problemes afectaran de ple la dreta de l'Eixample, perquè es tallarà el carrer Rosselló de Diagonal a la Pan. Tampoc es podrà circular pels carrers del quadrat que rodeja la Sagrada Família ni aparcar en una vintena d'illes al voltant del temple. Fora de Barcelona, dimecres no es podrà anar a Montserrat amb cotxe.
5: Canvis en el transport públic.
6: Es desviaran una quinzena de línies de bus de Barcelona i no hi haurà servei pels carrers Provença, Marina, Sicília i Nàpols. Algunes de les línies que connecten la capital catalana amb altres municipis poden canviar la ubicació de les seves parades a Barcelona. Es recomana consultar les variacions amb cada operador. Pel que fa al metro, dimecres l'estació de Sagrada Família estarà tancada i la de Verdaguer només funcionarà de sortida a l'hora punta de la tarda. Perquè aquestes restriccions afectin al mínim, es reforçaran la majoria de línies de metro, rodalies i ferrocarrils de la Generalitat. I també hi haurà serveis especials, com busos llançadora a Montjuïc, segons si l'acte es fa en un punt o en un altre.
0: Doncs tot això aquest dimarts. Abans, el papa s'ha compromès a reforçar la resposta de l'Església davant els abusos després de reunir-se, ho dèiem, amb 6 representants d'associacions de víctimes de l'Església espanyola. Són testimonis que han estat proposats pel Defensor del Poble i la Conferència Episcopal. Durant gairebé una hora, el pontífex ha escoltat els seus testimonis i ha assumit el compromís de fer de l'Església un espai segur. Les associacions de víctimes que han quedat al marge d'aquesta reunió lamenten que el papa no s'hagi volgut reunir amb ell. Elles també. Sentim Miguel Hurtado, supervivent d'abusos a l'Abadia de Montserrat.
7: És una reunió en la qual els bisbes han escollit, ha dit, quines són les víctimes que reuneixen amb el papa, han escollit a víctimes de perfil baix i han discriminat i exclòs a les víctimes, els activistes, que tenim un perfil públic, que hem denunciat durant anys i anys la mala gestió dels casos que està fent la jerarquia catòlica.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Aquest dimarts, a partir de les 9 del matí, més de 45.000 alumnes catalans començaran la selectivitat. Els estudiants començaran amb els exàmens obligatoris. Primer faran el de llengua castellana i literatura i després el de llengua estrangera. A la tarda es faran les proves que són opcionals per a pujar nota, per exemple, de física, de geografia o de literatura dramàtica. Tot plegat en una selectivitat amb dues circumstàncies excepcionals. Ara ho dèiem, aquesta visita del papa a Barcelona, però també la vaga de docents. Els sindicats d'educació es comprometen a no fer cap acció abans de les 9 del matí, per no perjudicar els alumnes, i el govern, de fet, ha assegurat que l'arribada del Papa no coincidirà amb el començament d'aquestes proves. La consellera de Recerca, Núria Montserrat, advertia als alumnes que arribin, per si de cas, els exàmens amb una mica de marge.
8: Intentar arribar una miqueta abans per intentar, com dèiem, pal·liar qualsevol situació, no? I també recordar-los que hi ha certa flexibilitat per ampliar l'horari després de l'examen en cas que faci falta. Si els estudiants arribessin una miqueta més tard per causa major, que està contemplat en el procediment de les PAU, poguessin començar doncs, amb el temps que i tenir després el temps que faci falta, no?
0: Malgrat aquesta vaga, el departament assegura que finalment no ha reforçat el personal per als tribunals de selectivitat. Els sindicats han convocat una manifestació unitària a Barcelona, serà a les 11 del matí, sortirà de la plaça Espanya i anirà fins al Parlament. Els sindicats no descarten que hi pugui haver talls a partir de les 9 del matí. I una boníssima notícia, l'Hospital Can Roter de Badalona prova la seguretat d'una cirurgia pionera a Europa i Amèrica que podria, atenció, frenar l'Alzheimer en estadis inicials. L'assaig clínic amb 10 pacients consisteix a fer una intervenció que ajudi a drenar els ganglis limfàtics, i és que un dels detonants de la malaltia és l'acumulació d'aquesta proteïna beta-amiloide al cervell, perquè amb l'edat alguns d'aquests ganglis deixen de funcionar i s'acumulen residus d'aquesta proteïna que acaba danyant les neurones. Carmen Higueras és la cap del Servei de Cirurgia Plàstica de l'Hospital Germans Trias, deia això al Catalunya Nit.
9: Són dues incisions, una a cada costat del coll, petitetes, d'uns 3 o 4 centímetres, i llavors des d'aquí podem accedir als ganglis cervicals i a les petites venes. És una intervenció que pel pacient és poc invasiva, dura unes 3 hores, i el pacient està ingressat 24 hores i el dia següent pot marxar cap a casa.
0: L'assaig va dirigit sobretot a pacients amb Alzheimer en fases inicials, però que ja comencen a manifestar deteriorament cognitiu. Obrim ara el focus a màxima igualtat en la recta final de l'escrutini de les eleccions que s'estan fent, les presidencials al Perú. Amb l'escrutini ja fregant el 95%, el candidat de l'esquerra, Roberto Sánchez, supera amb menys d'un punt d'avantatge la candidata conservadora, Keiki Fujimori. El recompte, però, encara es podria allargar durant dies o fins i tot setmanes, i el resultat es podria capgirar en qualsevol moment perquè falta comptabilitzar el vot d'algunes zones rurals i també el vot estranger. Anem fins a Lima, enviat especial Joan Biosca.
10: Els resultats oficials, l'escrutini que realitza l'organisme electoral peruà alterna en la primera posició entre la conservadora Keiko Fujimori i el progressista Roberto Sánchez. I així podria continuar passant en aquests pròxims dies. Els separen pocs vots l'un de l'altre i es preveu, doncs, que es vagin alternant la primera i la segona posició fins a arribar al 100% dels vots escrutats, un fet que encara podria trigar dies. Ara mateix hi ha tres dades, tres escrutinis de referència. El primer, l'oficial, el segon, el que marcaven els sondejos a peu d'urna acabades les eleccions, que donaven com a guanyadora Fujimori, i el tercer, el recompte ràpid de vots a partir d'actes reals i també actes testimoni de votacions que situaven en aquestes darreres hores a Sánchez en primera posició. Molta incertesa aquí al Perú. Guanyi qui guanyi, els analistes parlen d'un govern que haurà de ser moderat. Sentim el politòleg peruà Jorge Zapata.
11: El Perú necesita ese consenso, necesita dialogar, necesita trazarle una ruta para buscar el desarrollo y un buen futuro para el país. Eso no lo estamos viendo hace mucho tiempo. Estamos en una confrontación muy fuerte, una

0: Xi diu que vol portar la relació bilateral amb Corea del Nord a nous nivells. Pequín, Francesc Canal.
1: Kim Jong-un ha rebut Xi Jinping a peu d'escaleta juntament amb la seva dona. Era només el començament dels màxims honors per al gran protector i aliat històric de Pyongyang. Aclamació coreografiada amb centenars de criatures que amb poms de flors i globus de colors han donat la benvinguda a Xi Jinping a la plaça central de Pyongyang, engalanada com en les grans ocasions. Amb aquesta visita, la primera des del 2019, el president xinès mira de recuperar el seu ascendent sobre Kim Jong-un. Les salutacions han estat efusives, però Pequín ha vist amb preocupació els últims temps l'acostament de Kim Jong-un a Moscou. Va enviar soldats nord-coreans a combatre el front ucraïnès a canvi d'assistència militar russa. També va aportar armament per rebre petroli. Però una eventual pau a Ucraïna podria fer que la relació amb Vladimir Putin deixés de tenir rèdits. Recuperar una aliança fluida amb Pequín és el que li convé més ara a Kim Jong-un. Xi Jinping ha parlat a Pyongyang de portar la relació a cims més alts, a una coordinació estratègica amb un objectiu, el sentim.
2: Beneficiar els dos pobles i contribuir positivament a la pau, l'estabilitat, el desenvolupament i la prosperitat a la regió i al món.
1: Perquè el president xinès tampoc li entusiasma el programa nuclear nord-coreà, que a Tòquio li serveix de justificació per rearmar-se.
0: I encara una darrera notícia abans de la crònica del temps. El Marroc ha matat el fill del fundador del Front Polisario en un atac contra membres de l'Organització d'Alliberament Nacional del Sàhara Occidental. Segons ha informat la mateixa entitat sahrauí, a part de l'Ayib Mohamed Abdelaziz, que a més del fill del fundador era membre del secretariat nacional d'aquest moviment independentista, en l'atac han mort dos membres més de l'organització. El temps. Amb en Néstor Gómez.
3: Aquest dimarts comença ja amb símptomes d'inestabilitat poqueta, però suficient com perquè es mantingui durant la propera nit i matinada aquestes precipitacions, aquests ruixats dispersos pels punts del Pirineu més occidental, que es poden mantenir fins i tot fins a ben bé el mig matí o migdia. Aquestes precipitacions concentrades a l'Alta Ribagorça, als Pallars o a l'Alt Urgell. Serà la tarda quan les precipitacions també puguin arribar a altres punts del Pirineu, preferentment al Pirineu Oriental i a l'interior de les comarques de Girona. També poden arribar a l'entorn del Montseny. Fora d'aquesta zona, el temps de dimarts serà prou tranquil arreu del país, potser a la tarda més núvols cap al massís dels Ports, però en definitiva un dia tranquil pel que fa a la situació meteorològica i amb unes temperatures que reculen respecte a les màximes de dilluns. Dilluns vam arribar a màximes de 35 graus i amb prou feines les més altes de dimarts rondaran la xifra dels 32 a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre.
4: 3CAT Info.
5: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3CAT Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
4: El radar, el podcast diari de notícies a 3CAT Info, amb Eloi Barrera.
5: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
0: Continuem amb més qüestions. El govern vol endurir les penes per la tinença il·legal d'armes de foc. És la reacció de la Conselleria d'Interior després de l'assassinat a trets d'un home aquest diumenge al vespre. El segon fet d'aquestes característiques que es dona a la zona franca Barcelona en menys d'un mes. Santa Coloma de Gramenet, David Àngela.
6: Dos fets molt similars, tots dos al carrer de la Mineria, un individu que dispara per l'esquena a boca de canó contra el seu objectiu i fuig corrents. Mateix resultat, dos homes morts. Això ha fet reaccionar la consellera de l'Interior, Núria Parlon, que proposa aquestes accions.
7: Just ara, quan passem la visita del Papa, farem una reunió amb l'Ajuntament de Barcelona per veure quina és l'estratègia que hem de reforçar, reforçant doncs, tota l'estratègia Campai a la zona de Zona Franca, que creiem que pot ser una eina útil, i per altra banda no descartem treballar en una necessitat que tenim a Catalunya especialment, però també al conjunt de l'Estat, que és promoure una legislació molt més dura pel que fa a la tinença il·lícita d'armes de foc.
6: Els Mossos d'Esquadra continuen investigant si els dos tirotejos poden tenir relació, però sembla que els dos fets podrien estar relacionats amb les revenges en l'àmbit del narcotràfic.
0: I el jurat popular del judici pel crim del bingo de Tortosa, al Baix Ebre, ha començat a deliberar. Els tres acusats s'enfronten a una petició de presó permanent revisable per haver matat d'un tret una de les treballadores del local i haver ferit un client durant un robatori frustrat l'any 2022. Anem ara a Tarragona, Manel Sastre.
8: Dos dels inculpats es van acusar mútuament de ser els autors materials del tret mortal a la treballadora del bingo. Tots dos van negar durant la vista que s'està fent a l'Audiència de Tarragona que coneguessin el pla i que sabessin que hi havia armes als vehicles. Mentre que la dona ha detallat que el mateix acusat

0: li va reconèixer que va matar l'encarregada per haver activat l'alarma, l'altre assegura que ni havia entrat al bingo.
1: Accedí con ello y luego entraron a robar y hubo disparos y murió una encargada y se hirió un cliente y esto. Me quedé muy asustado y esto y me cabré y le cogí la furgoneta y me he ido.
2: Cuando se escuchó el primer disparo como que no sé qué le dio por disparar antes de salir. A mí el motivo que me dio que le tomó el pelo que había pulsado mientras le decía que no toqué nada.
0: El tercer implicat que hauria vigilat el local s'ha desvinculat dels fets, tot i que les càmeres demostrin el contrari. Per a tots tres, el fiscal demana presó permanent revisable per un delicte d'assassinat, un intent d'assassinat, tinença il·lícita d'armes i pertinença a grup criminal. Amb l'entrega de l'objecte del veredicte als membres del jurat popular, s'espera que a mitjans d'aquesta setmana ja hi pugui haver una decisió.

0: Ens situem ara a Girona. Els apicultors catalans alerten que el creixement de la població de vespa asiàtica els pot comportar pèrdues d'atenció de fins a un 65% de la producció de mel. La primavera plujosa i l'hivern humit han afavorit l'augment d'aquesta espècie invasora. Anem a Girona, doncs, a Fèlix Martín.
1: Els apicultors estan posant per anys per eliminar els exemplars de vespa asiàtica reina, i és que, si no s'hi posa fre... Per Carles López, el tècnic de l'Associació d'Apicultors de Girona, la situació a l'octubre serà aquesta.
2: Fatal, fatal. Estem treballant molt per reduir la població de la vespa, però és molt complicat.
1: López especifica que la tardor és quan hi ha més exemplars de vespa asiàtica i remarca com els perjudica.
2: Ve aquí a l'abellar, es queda per davant de la piquera, així amb un vol, bueno, estàtic, esperant que arribi alguna abella per agafar-la. El qual vol dir que tenim una aglomeració de vespes davant de les piqueres que impedeix que les nostres abelles surtin de dintre de la caixa per anar a fora a buscar nèctar, a buscar pol·len o inclús aigua. Si són 2-3 mesos, ens acaba matant les abelles.
1: Argumenten que necessitarien ajuda del govern per fer-hi front. Des del Departament de Territori remarquen que tenen per anys per distribuir i que en les pròximes setmanes s'hi reuniran per consensuar-ne la implementació conjuntament amb els agents rurals.
0: I a l'altre extrem, el govern ha impulsat un pla pilot per restaurar i recuperar algues, plantes i corall del litoral català. Han començat a fer mostrejos a la Costa Brava. Anem a Tossa de Mar, Laia Claret.
3: Europa ha fixat l'any 2030 perquè s'hagi actuat en el 30% dels hàbitats que estan fets malbé. A Catalunya, el pla per treballar-hi s'ha batejat com a PEREMCAT i Sergi Racero és el cap del Servei de Protecció i Conservació del Medi Ambient.
4: L'objectiu és establir uns indicadors de referència de quin seria l'estat òptim de conservació d'aquests hàbitats. Després, establir una diagnosi d'en quin estat es troben. De cara a l'any 2027 ja començarem doncs, a definir quins són els impactes i pressions que tenen aquests hàbitats i quines accions s'ha de fer.
3: El pla se centra en els 4 ecosistemes que detalla Júlia Costa, coordinadora del projecte PEREMCAT.
5: Els fanerògames, o sigui, els fons de posidònia, tot això que són plantes marines. Els segons són macroalgues, els boscs de macroalgues. Després també tenim els fons de crapissà o rodòlit. I l'últim és el fons de coralligen.
3: S'hi han invertit 3 milions d'euros.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Els treballadors de les biblioteques públiques de Barcelona han aconseguit una taula de negociació amb el Consorci de Biblioteques per dilluns que ve. Per aquest motiu, aquest dilluns han desconvocat l'ocupació del centre que havien començat al migdia. Irene Lameiros, bibliotecària i delegada sindical de la CGT al Consorci, explicava a Catalunya Ràdio què demanen a l'Ajuntament.
7: Negocieu d'una vegada i obriu les biblioteques en un ajuntament que té milionades de superàvit. És que el que estem demanant és infim, prou personal per tenir unes condicions dignes i unes retribucions que reconeguin bé la nostra professió que porta 30 anys menyspreada.
0: La CGT assegura textualment que l'aparell repressiu s'ha posat en marxa. Diu que divendres passat un company seu va rebre cops d'un policia davant de l'Ajuntament i a un altre li ha arribat una notificació d'atemptat contra l'autoritat.

0: La segona edició del Flaix de Tardor, la proposta barcelonina del Temporada Alta, se'ns presenta amb voluntat de continuïtat i consolidació després d'un primer any amb bons resultats i prop d'un 90% d'ocupació. Entre el 16 i el 29 d'octubre plantejarà 7 espectacles internacionals amb peces destacades del teatre europeu i llatinoamericà. Arrencarà amb la italiana Mamma, un retrat cru però irònic de la maternitat que dirigeix Enrico Ianiello, i la noruega How Romantic. Altres propostes són La Santa, del lituà Òscar Escursonovas, una reflexió sobre el patriarcat, i Spiegel Neuronen, de l'alemany Stefan Kegi, on amb un mirall gegant a l'escenari i la intervenció del públic parla sobre l'efecte contagiós d'alguns moviments. També la brasilera Deserto, basada en les memòries del poeta xilè Roberto Bolaño, i la comèdia argentina Petróleo, sobre la feblesa de la construcció de gènere. Tot plegat amb un objectiu clar, segons Narcís Puig, que és el director del Temporada Alta.
1: Estem creant un altre moment a Barcelona on hi ha programes internacionals i volem que sigui el més potent i el més variada possible.
0: La majoria d'aquestes obres es veuran per primer cop a casa nostra. Esports. Amb el David Ubach.
2: El Barça de bàsquet arrencarà aquest dimarts les semifinals de la Lliga CB enfront del Tenerife, botxí del Madrid als quarts de final. Serà el primer partit d'una sèrie al millor ja de 5 enfrontaments, amb el factor pista favorable als blaugranes. El base del Barça, Nicola Provitola, s'ha referit al rival.
3: Bueno, Tenerife creo que tiene ya un respeto, una identidad marcada desde hace varios años. Este año creo que con la adición de Patty Mills son todavía mucho más fuertes y bueno, deben tener una confianza muy, muy grande, así que tenemos que estar preparados.
2: Per cert, que la Provitola ha deixat entreveure que marxarà del Barça al final de la temporada un cop que s'acabi el seu contracte. Per la seva banda, el Tenerife té la baixa del pivot Xermadini. El partit el transmetrem als canals digitals de Catalunya Ràdio. Les semifinals de CB també les disputarà el Joventut, que dimecres s'enfrontarà al València. En aquest cas, la penya té el factor pista en contra.
4: L'actualitat esportiva a fons.
2: I a causa d'aquest partit entre el Barça i el Tenerife, que jugarà, com dèiem, al Palau Blaugrana aquest dimarts, de retruc l'equip del Barça d'hoquei patins haurà de jugar el cinquè i definitiu enfrontament de la semifinal de l'hoquei Lliga davant de l'Igualada a Blanes, també aquest dimarts a les 7 de la tarda. Per aquest motiu, el club blaugrana ha enviat entrades gratuïtes als socis interessats a acompanyar el Barça a Blanes. El Barça volia jugar al Palau dimecres, però la Federació Espanyola de Patinatge no ho ha acceptat perquè la final comença ja aquest divendres. En futbol sala, el Barça també juga aquest dimarts. Serà la pista de l'Inter Movistar en el segon enfrontament del play-off de semifinals. És una sèrie al millor de 3 partits, de manera que l'equip blaugrana, que domina per 1-0, si guanya es classificaria aleshores ja per a la final. També en futbol sala, l'Indústria Santa Coloma, mentrestant, ha presentat aquest dilluns el tècnic de la temporada que ve, Jorge Vargas, que fins ara entrenava a l'equip filial.
5: Nuestra filosofía es la filosofía del club, por eso llevamos aquí también muchas temporadas. Un equipo valiente, un equipo atrevido, vamos a intentar siempre ser protagonistas del partido e intentar hacer disfrutar a la gente lo máximo posible.
2: Vargas relleva Xavi Closas. I encara en futbol sala, afegim que el Linyola femení s'enfrontarà a l'Estrela Cortegada Gallec en la final del play-off per pujar a primera divisió. L'anada jugarà a Linyola diumenge a les 12 del migdia.
4: 3CAT Info.
2: Amb Waterpolo, el Sabadell ha presentat aquest dilluns els entrenadors dels dos equips de cara a la temporada vinent. Albert Espanyol, com a tècnic de l'equip masculí, en relleu de Quim Colet, i Enric Arnella, com a preparador del conjunt femení, en substitució de David Palma. Sentim les primeres impressions d'Albert Espanyol.
6: Soc conscient de que és un repte difícil, soc conscient de que la llista està molt alt, però vinc amb molta ambició, amb moltes ganes i amb moltes ganes de treballar, amb ganes de construir un projecte sòlid, amb ganes de treballar dia a dia i amb la idea de que amb aquest treball constant i durader en el temps, doncs aconsegueixi millorar.
4: 3CAT Info.
2: Passem al futbol perquè aquest dijous comença el Mundial i la selecció espanyola ja és a Mèxic. Debuta dilluns vinent contra Cap Verd a Atlanta, als Estats Units, això sí. I el seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, està convençut que el blaugrana Lamine Yamal estarà a punt per aquest debut al Mundial, tot i que això sí, veu complicat que jugui de titular.
7: calculamos si no hay inconvenientes en estos días que están en disposición de contar con ellos el día 15. Ahora, si me dices para iniciar el partido, y eso es más complicado, pero que están en disposición de jugar lo que estimemos oportuno, pues yo creo que van a estar los tres.
2: D'altra banda, la propera Lliga de Futbol de Primera començarà el cap de setmana del 15 i el 16 d'agost. Ho ha decidit un jutge que, d'aquesta manera, dona la raó a la Lliga de Futbol Professional en contra de l'Associació de Futbolistes, que volia arrencar una setmana més tard. Javier Tebas, el president de l'LFP, assegura que difícilment el Barça, el Madrid i l'Atlètic Club de Bilbao disputaran el primer partit, perquè molts dels seus jugadors hauran participat al Mundial.
8: Estadísticamente está claro que Barcelona es Real Madrid... Es probablemente no jueguen ese fin de semana del 16 de agosto, creo que es el domingo. Y Athletic Club, que tiene muchos jugadores con la selección española, y esperemos que esté en semifinales o final al menos, pero otros clubes pueden empezar allí. Entonces yo creo que al menos entre 6 y 7 partidos se van a jugar ya el día, ese fin de semana.
2: I a la Lliga Femenina de Futbol, l'Espanyol ha comunicat fins a 9 baixes de cara a la temporada que ve. Es tracta de les jugadores que acaben contracte: Aina Durán, Ainhoa Campo, Amaya Martínez, Ángeles del Álamo, Daniela Caracas, Estefania Botero, Laia Ballesté, Olivia Ferguson i Paula Perea.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: Són les 3. Un incendi calcina una cooperativa agrària de Lleida i obliga a activar en fase d'alerta el pla Procicat. Les flames de grans dimensions han obligat a desallotjar desenes de veïns del barri residencial de Ciutat Jardí. Més d'un centenar d'efectius treballen en les tasques d'extinció de l'incendi. El papa Lleó XIV arriba aquest dimarts a Catalunya en un viatge oficial que servirà per beneir la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Abans, però, el pontífex farà una vetlla a l'Estadi Olímpic de Montjuïc davant de 40.000 feligresos. És la tercera visita d'un papa de Roma a Catalunya després de les de Joan Pau II i Benet XVI. El papa ja s'ha compromès a fer de l'Església un espai segur després de reunir-se amb 6 representants de víctimes d'abusos sexuals. Lleó XIV demana als bisbes espanyols que escoltin els supervivents i qualifica de plaga els abusos. Diverses associacions de víctimes que han quedat fora d'aquesta trobada lamenten que el pontífex no hagi volgut escoltar també les seves veus. Aquest dimarts, més de 45.000 alumnes començaran una selectivitat marcada per la visita del papa, que us dèiem, i la vaga de docents. Els sindicats es comprometen a no fer cap protesta abans que comencin els exàmens i el govern insisteix que l'arribada del pontífex no condicionarà o coincidirà amb aquest inici de les proves. El primer examen serà el de llengua castellana i literatura. El judici contra el germà de Pedro Sánchez quedarà aquest dimarts vist per sentència. La Fiscalia manté la petició d'absolució per tots els acusats per falta d'indicis i l'advocat de David Sánchez insisteix que la causa té un clar biaix polític. En paral·lel, l'Audiència Nacional ha de citar, a declarar com a testimoni, la presidenta del PSOE pel cas Leire. Israel i l'Iran aturen els atacs mutus desfermats aquest cap de setmana arran del bombardeig israelià a Beirut. Teheran i Tel Aviv, però, avisen que respondran amb contundència a qualsevol nou atac. L'ofensiva israeliana continua al sud del Líban amb un balanç d'almenys 7 morts aquest dilluns. Els treballadors de les biblioteques públiques de Barcelona aconsegueixen una taula de negociació amb el Consorci de Biblioteques per la setmana que ve. Aquest dilluns a la tarda, després d'aconseguir reprendre la negociació, que estava aturada, han desconvocat l'ocupació del Consorci que havien començat al migdia. I l'escriptor i biòleg Biel Mesquida, que aquest dilluns ha rebut el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes en un acte al Palau de la Música, ha dit en el seu discurs que, en temps d'incertesa i amenaces, el que cal és més llengua, més escola en català i més cultura.
1: Esports. El Barça de bàsquet arrencarà aquest dimarts les semifinals de la Lliga CB enfront del Tenerife. El basa blaugrana Nicola Provitola ha deixat entreveure que marxarà del club al final de temporada. A causa d'aquest partit de bàsquet, el decisiu cinquè enfrontament Barça-Igualada de semifinals de l'hoquei Lliga d'Hoquei Patins s'haurà de jugar a Blanes. El seleccionador espanyol de futbol, Luis de la Fuente, està convençut que el blaugrana Lamine Yamal estarà a punt per al debut al Mundial de dilluns vinent contra Cap Verd, però veu complicat, això sí, que jugui de titular. I la propera edició de la Lliga de Futbol de Primera Divisió començarà el cap de setmana del 15 i 16 d'agost. Ho ha decidit un jutge que d'aquesta manera dona la raó a la Lliga de Futbol Professional en detriment de l'Associació de Futbolistes, que volia començar una setmana més tard.
0: I aquest dimarts els ruixats ens acompanyaran tant de matinada com a la tarda al Pirineu. A la resta del país lluirà el sol amb un ambient més suau. Les màximes baixaran arreu de Catalunya i les temperatures més altes del dia no passaran dels 32 graus.
2: Trescat Info.
0: Un incendi de grans dimensions ha calcinat completament una cooperativa agrària de Lleida. Les flames han començat a l'exterior de la nau cremant caixes i palets de fusta, però s'han estès a una nau industrial que ha acabat col·lapsant. El foc ha obligat a desallotjar desenes de veïns del barri de Ciutat Jardí, una zona residencial a tocar de cooperativa. Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el pla Procicat i també s'ha demanat als veïns d'aquesta zona que es confinessin. En les tasques d'extinció hi han arribat a treballar més d'un centenar d'efectius. Anem a Lleida, Pere Joan Álvarez.
2: L'incendi s'ha declarat minuts abans de les 10 de la nit. Ha començat a cremar milers de palets de fusta a l'exterior de la cooperativa Arcofruit i s'ha propagat a les naus de l'empresa. Els veïns han estat desallotjats preventivament davant la possibilitat que pogués esclatar un dipòsit d'amoníac, però la majoria ja han pogut tornar a casa seva. Ens ho confirmava l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa.
3: Estan tots els veïns a casa seva, estan confinats. Els de l'urbanització Vilamoncada, les cases de torres de l'Horta de Lleida han estat evacuades amb tres persones que hi havia en aquell moment i que tampoc han sofert cap tipus de danys.
2: L'incendi ha calcinat dues naus de la cooperativa i es treballa perquè no es propagui a una tercera. Les flames han estat visibles des de diversos punts de la ciutat de Lleida.
0: I us ho dèiem, el Papa Lleó XIV arriba aquest dimarts a Catalunya i comença la segona etapa del seu viatge oficial a l'Estat. Tot i que Robert Prevost ja havia visitat el nostre país en diverses ocasions com a superior general dels Agustins, serà el primer viatge oficial d'un papa al territori des de la visita de Benet XVI l'any 2010. Repassem ara aquesta agenda que tindrà el pontífex, que serà fins dijous aquí a Catalunya. La part més institucional del viatge ja l'haurà feta a Madrid aquests dies. Aquí a Catalunya el missatge serà sobretot pastoral i social, amb actes molt centrats en el contacte amb la gent. Cèlia Forment.
4: Després d'aterrar al Prat, participarà en una pregària a la Catedral de Barcelona i mantindrà una trobada amb el president de la Generalitat, Salvador Illa. El primer gran acte multitudinari arribarà al vespre amb una vetlla de pregària a l'Estadi Olímpic Lluís Companys amb més de 40.000 persones. Serà una jornada molt centrada en el contacte amb la gent. Dimecres serà la jornada central de la visita. El papa entrarà al centre penitenciari de Brians-1, es desplaçarà a Montserrat per compartir una pregària amb els fidels i reunir-se amb la comunitat benedictina. És una visita simbòlica perquè connecta amb aquesta idea d'una església propera als col·lectius més vulnerables que Lleó XIV ha intentat projectar des del principi del seu pontificat. Havent dinat, mantindrà una trobada amb les entitats socials del Raval, altra vegada a Barcelona. La visita culminarà a la Sagrada Família amb una gran missa i la benedicció de la Torre de Jesucrist. Un viatge marcat també pel debat sobre la presència del català, les demandes de reparació de les víctimes d'abusos, la campanya Jo no t'espero d'associacions atees i laiques que no volen pagar la visita del papa i un ampli dispositiu de seguretat que provocarà restriccions de mobilitat, sobretot a Barcelona.
0: Doncs bé, abans de tot això, el papa s'ha compromès a reforçar la resposta de l'Església davant els abusos després de reunir-se amb 6 representants d'associacions de víctimes de l'Església espanyola. Són testimonis que han estat proposats, entre d'altres, pel Defensor del Poble i la Conferència Episcopal. Durant gairebé una hora, el pontífex ha escoltat els seus testimonis i ha assumit el compromís de fer de l'Església un espai segur. Les associacions de víctimes que han quedat al marge d'aquesta reunió lamenten que el papa no s'hi hagi volgut reunir. Madrid, Àngels Lafuente.
5: Molt poc ha transcendit de la reunió de Lleó XIV amb les víctimes d'abusos sexuals per part de l'Església. Una reunió privada a porta tancada i fora de l'agenda oficial del papa. Així estava previst pel Vaticà i així s'ha celebrat a l'anunciatura. Prèviament a aquesta reunió el papa s'ha dirigit als bisbes espanyols. Ho ha fet a la seu de la Conferència Episcopal, on els hi ha demanat que s'escoltin les víctimes d'abusos sexuals per part de l'Església i es reparin els danys provocats. Una petició que ha fet sense pronunciar les paraules abusos sexuals o víctimes, ha evitat la polèmica i s'ha limitat a demanar a la plana major de l'Església espanyola prevenció i canvis per acabar, diu, amb aquesta plaga.
6: Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación y un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado.
5: Una reunió amb 7 víctimes que no ha agradat ni de bon tros a algunes associacions de víctimes, les veus més crítiques que s'han quedat excloses, com la de Miquel Hurtado, denunciant abusos sexuals a Montserrat a les portes de l'anunciatura.
7: Prefereix reunir-se amb persones que legítimament tenen un perfil baix, que estan tractant el seu trauma en privat, que estan entrant en el mecanisme de reparació de l'Església, però no parlar amb activistes, que tenim un perfil públic, que denunciem en els mitjans de comunicació la mala gestió dels casos de l'Església i que li podem fer preguntes incòmodes.
5: Segons fonts del Vaticà, el papa se sent molt proper amb les víctimes i també amb tota la comunitat eclesiàstica i seguirà treballant perquè l'Església pugui ser un lloc segur i espiritualment sa on es curin les ferides.
0: Lleó XIV també ha passat aquest dilluns pel Congrés. Allà ha demanat rebaixar la polarització política. Ha reunit diputats i senadors en una sessió conjunta. En la seva intervenció, el pontífex no ha esquivat qüestions com l'avortament i l'eutanàsia, on ha reafirmat negat als postulats tradicionals de l'Església, però també ha denunciat la discriminació dels immigrants i la inversió en armament. Tornem a Madrid, Cristian Roldán.
8: Primer cop que un papa s'adreçava a la plana política espanyola des de l'hemicicle i Lleó XIV ho ha tingut clar. Menys crispació i més negociació.
6: La pluralitat política no debería degenerar en descalificació permanente de l'adversari.
8: També ha condemnat la discriminació envers els migrants, un missatge que hem sentit força durant aquests dies, i ha lamentat les polítiques de rearmament que està seguint el món, Europa inclosa.
6: Preocupa que en diversos llocs del món i també en Europa vuelva a presentarse el rearme como respuesta casi inevitable ante la fragilidad del escenario internacional.
8: Tampoc ha deixat escapar l'oportunitat de rebutjar de ple l'avortament i l'eutanàsia, dos drets que estan reconeguts a l'Estat.
6: Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural, en cada circunstancia de su existencia.
8: Lleó XIV ha comparegut davant les Corts com a cap d'Estat del Vaticà, una compareixença inèdita que va sol·licitar ell mateix.
0: Doncs bé, unes paraules de Lleó XIV al Congrés que han rebut un suport gairebé unànime. Els representants polítics l'han aplaudit, de fet, durant més de 7 minuts i s'han fet seu, d'una manera o d'una altra, el seu discurs.
8: Sí, cadascú s'ha quedat amb la part que més bé li sonava. Pel ministre Félix Bolaños, les paraules del pontífex són un aval a les polítiques de la Moncloa, mentre que Núñez Feijóo s'agafa les crítiques a l'avortament i l'eutanàsia per reforçar les tesis dels populars.
9: En la defensa de la paz y la defensa de la dignidad humana, el discurso del Papa es absolutamente concordante con la posición del gobierno de España.
10: Suscribir desde la primera a la última de sus palabras, acredita que tiene algo que falta actualmente en la política nacional e internacional, que son convicciones.
8: Fins i tot Vox, tot i la seva defensa de la prioritat nacional, ha celebrat les paraules de Lleó XIV. El portaveu d'Esquerra al Congrés, Gabriel Rufián, ha titllat els de Abascal i el Partit Popular d'hipòcrites.
11: Han aplaudido un discurso que aquí semana a semana abuchean y vetan con sus votos. Un discurso que habla de bien común y que sanciona a aquellos que dicen que alguien porque viene de fuera es menos.
8: De la seva banda, Míriam Nogueres de Junts ha aprofitat la salutació amb el pontífex per demanar-li que parli català en la seva visita a Catalunya. Abans d'anar cap a terres catalanes, però, Lleó XIV ha presidit un acte organitzat al Santiago Bernabéu amb més de 70.000 persones de la comunitat religiosa de Madrid i Rodalia. De fet, l'últim discurs que pronunciarà el papa a terres madrilenyes el farà aquest dimarts al matí, en un acte IFEMA amb voluntaris.
12: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: L'altra gran cita d'aquest dimarts és la selectivitat. Comença a partir de les 9 del matí. Més de 45.000 alumnes catalans començaran aquestes proves. Els estudiants començaran primer amb els exàmens obligatoris, el de llengua castellana i literatura, i després el de llengua estrangera. A la tarda es faran les proves opcionals per pujar nota de matèries com ara física, geografia o literatura dramàtica. Tot plegat en una selectivitat amb dues circumstàncies que són excepcionals: aquesta visita del papa a Barcelona, però també la vaga de docents. Els sindicats d'educació es comprometen a no fer cap acció abans de les 9 per no perjudicar els alumnes, i el govern, de fet, assegura que l'arribada del pontífex no coincidirà amb l'inici d'aquestes proves. La consellera de Recerca, Núria Montserrat, advertia els alumnes, però, que arribin els exàmens amb prou temps. En parlava Catalunya Ràdio.
13: Intentar arribar una miqueta abans per intentar, com dèiem, pal·liar qualsevol situació, no? I també recordar-los que hi ha certa flexibilitat per ampliar l'horari després de l'examen, en cas que faci falta. Si els estudiants arribessin una miqueta més tard per causa major, està contemplat en el procediment de les PAU, poguessin començar, doncs, amb el temps que, i tenir després el temps que faci falta, no?
0: Els sindicats han convocat una manifestació unitària a Barcelona a les 11 del matí, sortirà de la plaça Espanya i anirà fins al Parlament. Tram final del judici contra el germà de Pedro Sánchez a l'Audiència de Badajoz. Aquest dimarts quedarà vist per sentència després que tant la Fiscalia com les defenses hagin insistit en la falta de proves durant la presentació dels informes finals d'aquest cas. La fiscal Begoña García Boró ha reclamat l'absolució de tots els acusats, mentre que l'advocat de David Sánchez, Emilio Cortés, ha tornat a destacar l'orientació política de la causa.
14: Ninguna prueba que se ha practicado aquí que desvirtúa el principio de presunción de inocencia.
15: Aquí se acabaron las conjeturas. Incluso las ganas de poder derrotar a un gobierno. Aquí estamos en una sala de justicia. Todos los indicios están mutilados. A ver si resulta que se va a tener que ir a vivir a una tribu porque resulta que es el hermano de no se sabe qué, porque en este momento ni se sabía.
0: Les acusacions populars, en canvi, han insistit que tot plegat va ser una conxorxa per assignar, ha dit, a David Sánchez la plaça de coordinador de conservatoris de la Diputació de Badajoz l'any 2017. Sentim ara els advocats a Manos Límpies i del PP, que fins i tot ha assenyalat el cap de l'executiu espanyol.
16: Estamos ante un puesto innecesario, no pedido por nadie en la Diputación, y además este puesto tenía un dueño absoluto desde antes de que se sacara la oferta pública de empleo.
17: Alguien le ha dicho al señor Gallardo, tienes que crearle una plaza a mi hermano. Y ese alguien es, evidentemente, Pedro Sánchez Pérez Castejón.
0: I una altra qüestió que també estreny el setge al president espanyol. El jutge del cas Leire ha citat ara com a testimoni Cristina Narbona, és la presidenta del PSOE, pel WhatsApp en què l'exmilitant socialista parla de reconduir els atacs judicials al president i capgirar la situació. Més enllà d'aquest cas, el PP, que coordina les acusacions pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra, ha demanat que s'imputi les filles de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. Argumenta que hi ha prou indicis per investigar Alba i Laura per blanqueig de capitals, falsedat documental i també per participació en una organització criminal. Les acusacions també demanen al jutge que imputi l'exministre de Transports, José Luis Ábalos, i el seu exassessor, Coldo García. Ara hem arribat al punt d'un quart.
12: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
18: Aquest dimarts comença ja amb símptomes d'inestabilitat poqueta, però suficient com perquè es mantingui durant la propera nit i matinada aquestes precipitacions, aquests ruixats dispersos pel punts del Pirineu més occidental, que es poden mantenir fins i tot fins a ben bé el mig matí o migdia. Aquestes precipitacions concentrades a l'Alta Ribagorça, als Pallars o a l'Alt Urgell. Serà la tarda quan les precipitacions també puguin arribar a altres punts del Pirineu, preferentment al Pirineu Oriental i a l'interior de les comarques de Girona. També poden arribar a l'entorn del Montseny. Fora d'aquesta zona, el temps de dimarts serà prou tranquil arreu del país, potser a la tarda més núvols cap al massís dels Ports, però en definitiva un dia tranquil perquè fa a la situació meteorològica i amb unes temperatures que reculen respecte a les màximes de dilluns. Dilluns vam arribar a màximes de 35 graus i amb prou feines les més altes de dimarts rondaran la xifra dels 32 a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre.
12: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Obrim ara el focus. Israel i l'Iran han aturat els atacs mutus desfermats aquest cap de setmana arran dels bombardejos israelians sobre Beirut. El primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, avisa que l'ofensiva sobre la República Islàmica se suspèn, però que respondran a qualsevol nou atac de Teheran. L'operació militar sobre el sud del Líban continua i un nou atac israelí aquest dilluns ha causat, de fet, almenys 7 morts. A Jerusalem, Jordi Brascó.
19: Els atacs directes a gran escala entre l'Iran i Israel s'han aturat, però els que tots dos països s'intercanvien de manera indirecta al sud del Líban i al nord d'Israel amb la milícia proiraniana de Hezbollah continuen. I aquest és el principal escull per evitar que l'escalada de les últimes hores no es repeteixi en breus. Benjamin Netanyahu ho ha deixat clar, que si Hezbollah ataca Israel, ordenarà atacar el Líban, Beirut, si cal, siguin quines siguin les conseqüències.
20: En els darrers dies, l'Iran i Hezbollah han intentat imposar-nos una nova equació i això és intolerable i inacceptable. Pensaven que si disparaven contra Israel des de territori libanès i iranià, no respondríem. Això no ha passat i no passarà, no mentre jo mani.
19: El que Netanyahu ha obviat en aquest discurs és que els atacs de Hezbollah s'han produït en resposta als quasi 3.500 bombardejos duts a terme per Israel al Líban des de l'entrada en vigor de l'alto al foc. De moment, de cara a aquest dimarts, s'espera una jornada de retorn a la normalitat a Israel. Les escoles reobriran i s'han aixecat totes les restriccions a tot el país, menys al nord, on la normalitat vol dir sirenes constants.
0: I en matèria obertament econòmica, la Unió Europea apujarà del 25 al 50% els aranzels per tots els productes d'acer estrangers i reduirà també gairebé a la meitat la quantitat d'importacions que estaran lliures de pagar aquests mateixos aranzels. Això suposa un gir cap a unes polítiques més proteccionistes que els països comunitaris han ratificat aquest dilluns perquè entrin en vigor el mes de juliol. Brussel·les, Bruno Forteamires.
21: L'objectiu, diuen, és defensar la indústria siderúrgica europea en un moment de
1: delicat per la competència de productes xinesos a baix cost i per les barreres comercials que els Estats Units han imposat al sector. Per això, la Unió Europea reduirà l'espai perquè les empreses estrangeres puguin vendre acer lliure d'aranzels al mercat comú i quan els hagin de pagar seran el doble de cars. Gravaran el 50% del preu del producte. És el mateix percentatge tarifari que, casualment, també aplica Donald Trump per a tot l'acer procedent de fora dels Estats Units. Però fonts diplomàtiques comunitàries ho desvinculen. Recorden que el nou aranzel europeu anirà dirigit per igual a tots els països estrangers i, de fet, molts a Brussel·les veuen la Xina com la principal amenaça que ara mateix empenya a la baixa els preus del sector per culpa d'un excés de producció. A escala global es fabrica més acer del que s'acaba consumint i els països occidentals ho atribueixen a les fortes subvencions públiques que el govern de Pequín dona a la seva indústria siderúrgica.
0: Aquí els treballadors del centre de recanvis que Nissan té al Prat de Llobregat han començat una concentració indefinida a les portes de la planta. Nissan vol acomiadar 211 treballadors entre aquest centre i la resta que té al Prat i a la zona franca. Aquest dimarts s'acaba el període de consultes de l'ERO i de moment no hi ha hagut acostament entre les dues parts, segons assegura Juan Carlos Yepes de la UGT.
21: L'empresa segueix amb el tema de voler parlar de quantitats d'indemnització i de càrregues de sortides i nosaltres primer, abans de començar a parlar d'això, no ens neguem, però primer tenim que parlar de la disminució de l'ERE o de la recol·locació de la plantilla que queda.
0: La intenció dels sindicats és mantenir aquesta concentració fins que l'empresa els doni una solució a aquest conflicte. Es modera una mica l'increment del preu dels pisos. El primer trimestre l'increment va ser del 10,5% de mitjana respecte al mateix període de l'any passat. Amb tot, el percentatge és lleugerament inferior als precedents. Durant els tres últims mesos de l'any 25, la pujada va ser del 10,9%. Estem parlant només de 4 dècimes més. La resta de trimestres de l'any passat, els augments de preu van superar ja l'11,5%. Tot això són dades de l'índex de preus de l'habitatge que calcula l'Institut Espanyol d'Estadística i que permet veure les variacions del cost de l'habitatge al llarg del temps.
12: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: A Sort, un centenar de ramaders s'han concentrat davant la seu dels Serveis Territorials d'Agricultura per reclamar mesures urgents davant l'augment dels casos de tuberculosi bovina al Pirineu. Aquesta protesta arriba el mateix dia que dues explotacions del Pallars s'han vist obligades a sacrificar prop de 200 caps de bestiar després de detectar-se un cas positiu. Anem a Sort, doncs, Pau Rovira.
22: La concentració s'ha convocat sota el lema «Sense ramaders no hi ha pobles ni futur» i vol visualitzar el malestar creixent del sector. És el cas de la Pilar Bas i en Ramon Vidal. Avui han hagut de sacrificar més de 200 caps de bestiar entre vaques i vedells.
23: Molt trist, perquè és veure marxar tots els animals que has cuidat des de petits.
24: És que d'aquí igual dos anys, igualment no poden tornar a agafar la malaltia. És que ara ens quedem sense cap animal, vull dir, ara hem de tornar a buscar, a veure si es poden trobar.
22: Els ramaders reclamen més control sobre la fauna salvatge i sobretot canviar els protocols, que només se sacrifiqui el bestiar afectat i no tota l'explotació sencera. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ho descarta, però promet compensacions.
25: Des del departament estem posant tots els recursos necessaris de l'administració per estar al costat de la família d'aquesta explotació ramadera per tal de poder complir la normativa, però fer-ho amb la sensibilitat, amb la flexibilitat i amb les compensacions econòmiques.
22: Els afectats, però, asseguren que les contrapartides són del tot insuficients i que sempre arriben tard. També que si no es controla la fauna cinegètica, quan es recuperin, tornaran a tenir el mateix problema.
26: Més lluny, Biel, més lluny, hem d'anar més lluny.
0: Missatge amb Biel Mesquida, que ha rebut el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes en un acte al Palau de la Música que ha estat ple de poesia i reivindicació de la llengua, la cultura i la llibertat. L'ha seguit la Marta Vives.
27: L'acte al Palau de la Música representant un jardí ha estat el reflex de la poesia de Mesquida, ple de paraules, de passió, de bellesa desbordant i de reivindicació.
28: En Biel Mesquida no res si no posa el cor i el cervell i la veu a favor dels mestres que avui lluiten al País Valencià i a Catalunya.
27: L'emocionant interpretació de Viatge a Ítaca de Lluís Llach a l'inici de l'acte ha estat la millor metàfora Ítaca de llibertat i persistència.
28: No hem de mollar, no mollis.
29: Molt bé.
28: No mollis.
29: No mullaré.
27: D'aquesta trajectòria de més de 50 anys de literatura i activisme que fuig de tots els convencionalismes, la seva paraula ha estat dita per d'altres poetes deixebles de Mesquida com Blanca Llum Vidal, Adrià Targa i Mireia Calafell.
2: Perquè totes les vibracions elèctriques m'alimentin.
27: La glosa ha anat a càrrec d'Antoni Clapés i Mallorca, projectada en una pantalla, ha tingut la lletra de Blai Bonet, la guitarra de Borja Penalba i la veu emocionada de Maria del Mar Bonet.
3: Ventura van ser els 16 o 15 anys que mos vàrem trobar i per sempre més, no?
27: El president d'Òmnium Cultural, Xavier Antic, ha reivindicat el llenguatge propi del creador.
4: La llengua de Mesquida no és trencadora, sinó eixampladora, amplificadora i constructiva.
27: L'acte de lliurament del Premi d'Honor ha acabat amb la Balanguera i els Segadors. Esports. Amb el David Ubach.
5: El Barça de bàsquet arrencarà aquest dimarts les semifinals de la Lliga CB enfront del Tenerife. Butxí del Madrid als quarts de final. Serà el primer partit d'una sèrie, el millor ja, de 5 enfrontaments amb el factor pista favorable als blaugranes. El base del Barça, Nicola Provítola, s'ha referit al rival.
6: Un respeto, una identidad marcada desde hace varios años. Este año, creo que con la adición de Patty Mills, son todavía mucho más fuertes y... Bueno, deben tener una confianza muy, muy grande, así que tenemos que estar preparados.
5: Per cert, que la Provítola ha deixat entreveure que marxarà del Barça al final de la temporada, un cop que s'acabi el seu contracte. El Tenerife, per la seva banda, té la baixa del pivot Xermadini. El partit el transmetrem als canals digitals de Catalunya Ràdio. Aquestes semifinals de CB també les disputarà el Joventut, que dimecres s'enfrontarà al València. En aquest cas, la penya té el factor pista en contra.
12: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: I a causa d'aquest partit entre el Barça i el Tenerife, que jugarà, com dèiem, al Palau Blaugrana aquest dimarts, l'equip del Barça d'hoquei patins haurà de jugar el cinquè i definitiu partit de la semifinal de l'hoquei Lliga davant de l'Igualada a Blanes, també aquest dimarts a les 7 de la tarda. Per aquest motiu, el Club Blaugrana ha enviat entrades gratuïtes als socis interessats a acompanyar el conjunt blaugrana a Blanes. El Barça volia jugar al Palau dimecres, però la Federació Espanyola de Patinatge no ho ha acceptat perquè la final comença ja aquest divendres. Sentim, doncs, al vessant esportiu les valoracions prèvies dels jugadors Ignacio Labart, del Barça primer, i Biel Llanes, de l'Igualada després.
7: Somos conscientes de que estamos haciendo un playoff irregular y que nuestra obligación es ganar, estar en la final. Somos conscientes de ello. Hemos trabajado también hoy y mañana lo haremos para ganar, para estar en la final, y responsabilizados y confiados de que será así.
9: Sabíem que si perdíem ja ens anàvem cap a casa i crec que ho hem demostrat els 50 minuts, que hem estat molt forts i que hem demostrat l'orgull aquest de voler guanyar i hem pogut tirar el partit endavant i forçar el cinquè pel dimarts o dimecres quan sigui.
5: En futbol sala, el Barça també juga aquest dimarts. Serà la pista de l'Inter Movistar en el segon enfrontament del play-off de semifinals. Es tracta d'una sèrie al millor de 3 partits. Per tant, l'equip blaugrana, que ja domina per 1-0, amb un triomf es classificaria per a la final. Un fet que valora l'entrenador del Barça, Javi Rodríguez.
10: Hemos conseguido un punto, como dije el otro día en la rueda de prensa, no es definitivo, pero sí que es importante porque al final vamos con esa tranquilidad de saber que si no ganamos el segundo punto, pues tenemos que volver a jugar en el Palau. Pero ya te digo, con buenas sensaciones, el equipo estaba bien, ahora recuperarse bien y llegar en las mejores condiciones posibles para hacer un buen partido allí e intentar conseguir el segundo punto.
5: En waterpolo, el Sabadell ha presentat aquest dilluns els entrenadors dels dos equips de cara a la temporada vinent. Albert Espanyol com a tècnic de l'equip masculí, en substitució de Quim Colet, i Enric Arnella a l'equip femení, que relleva David Palma. Sentim, doncs, Enric Arnella.
11: Ni de trencar ni d'iniciar res nou, no? Sinó al final és un projecte diferent que l'hem de portar des de la nostra energia pròpia i que l'hem de fer créixer, no? I al final ni el que ha passat fa un any, ni fa dos, ni fa tres, ni ens ha de condicionar en sentit positiu ni negatiu, sinó la mirada posada al primer dia d'entrenaments i d'aquí cap endavant.
5: També en waterpolo, les plantilles femenines del Sant Andreu i el Mataró ja són a Malta per jugar-hi a partir de dimecres la final a 4 de la Lliga de Campions. L'Atlètic Barceloneta masculí hi viatjarà aquest dimarts amb la important baixa de l'hongarès Vincevic Bari, que té una fractura en un dit de la mà dreta i serà baixa a la semifinal de dijous contra el Ferencvaros. En tenis, Paula Badós ha caigut eliminada a la primera ronda del torneig de Sertogenbosch als Països Baixos, davant de l'ucraïnesa Daria Snigur per 6-1 i 7-6. La Begurenca tornava avui, tornava aquest dilluns a la competició, després del seu últim partit, que va ser a finals d'abril, a la primera ronda del Masters 1000 de Madrid.
12: 3CAT Info.
5: I la propera Lliga de Futbol de Primera Divisió començarà el cap de setmana del 15 i el 16 d'agost, segons ha decidit un jutge que d'aquesta manera dona la raó a la Lliga de Futbol Professional en contra de l'Associació de Futbolistes.
12: Són 2:15.

0: Ara són 2:15, un incendi calcina una cooperativa agrària de Lleida i obliga a activar en fase d'alerta el pla Procicat. Les flames de grans dimensions han obligat a desallotjar desenes de veïns del barri residencial de Ciutat Jardí. La gran majoria, però, han pogut tornar a casa. L'alcalde de Lleida ha explicat que ja no hi ha risc que el foc vagi a més. Els bombers, però, continuen treballant aquesta matinada en les tasques d'extinció de l'incendi. El papa es compromet a fer de l'Església un espai segur després de reunir-se amb 6 representants de víctimes d'abusos sexuals. Lleó XIV demana als bisbes espanyols que escoltin els supervivents i qualifica de plaga els abusos. Diverses associacions de víctimes que han quedat fora d'aquesta trobada lamenten que el pontífex no hagi volgut escoltar també les seves veus. Aquest dimarts, més de 45.000 alumnes començaran una selectivitat marcada per aquesta visita del papa i també per la vaga dels docents. Els sindicats es comprometen a no fer cap protesta abans que comencin els exàmens i el govern insisteix que l'arribada del pontífex no coincidirà amb l'inici de les proves. El primer examen serà el de llengua castellana i literatura. A partir d'ara també us explicarem les restriccions que hi haurà en la mobilitat per la visita del papa aquí a Barcelona. Des d'aquest dilluns hi haurà afectacions de trànsit al voltant de la catedral i de l'anella olímpica de Montjuïc. Dimecres serà, volíem dir, el dia més complicat, ja amb el tall de tot el carrer Rosselló des de la Diagonal fins a la Pan. Catalunya lidera Europa i Amèrica un assaig clínic innovador per avaluar la seguretat d'una cirurgia que podria frenar els símptomes de l'Alzheimer en fases inicials. Consisteix a drenar el líquid del cervell que s'acumula i causa aquesta demència. I parlarem també del pla pilot per recuperar els ecosistemes marins del litoral català, un projecte que compta amb una inversió de 3 milions d'euros i que començarà amb una radiografia de l'estat actual d'algues, plantes i coralls.
1: Esports.
0: En esports, el Barça de bàsquet arrencarà aquest dimarts les semifinals de la Lliga CB davant del Tenerife. El base del Barça, Nico Laprovittola, ha deixat entreveure que marxarà del club al final de temporada. A causa d'aquest partit de bàsquet, el decisiu cinquè enfrontament Barça-Igualada de semifinals de l'hoquei Lliga d'hoquei Patins s'haurà de jugar a Blanes. I el seleccionador espanyol de futbol, Luis de la Fuente, que està convençut que el blaugrana, Lamine Yamal, estarà a punt per al debut del Mundial de dilluns vinent contra Cap Verd, però veu complicat que pugui jugar de titular. I el temps aquest dimarts, els ruixats ens acompanyaran tant de matinada com a la tarda al Pirineu. A la resta del país lluirà el sol amb un ambient que serà suau. Les màximes baixaran a tota Catalunya i les temperatures més altes del dia no passaran dels 32 graus. Som-hi, doncs. Un incendi de grans dimensions ha calcinat completament una cooperativa agrària de Lleida. Les flames han començat a l'exterior de la nau, cremant caixes i palets de fusta, però s'han estès a una nau industrial que ha acabat col·lapsant. El foc ha obligat a desallotjar desenes de veïns del barri de Ciutat Jardí, una zona residencial que està tocada aquesta cooperativa. Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el pla Procicat i també s'ha demanat als veïns de la zona que es confinessin. En les tasques d'extinció hi han arribat a treballar més d'un centenar d'efectius. Anem a Lleida, Pere Joan Álvarez.
2: L'incendi s'ha declarat minuts abans de les 10 de la nit. Ha començat a cremar milers de palets de fusta a l'exterior de la cooperativa Arcofruit i s'ha propagat a les naus de l'empresa. Els veïns han estat desallotjats preventivament davant la possibilitat que pogués esclatar un dipòsit d'amoníac, però la majoria ja han pogut tornar a casa seva. Ens ho confirmava l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa.
3: Estan tots els veïns a casa seva, estan confinats. Els de l'urbanització Vilamoncada, dos cases de torres de l'Horta de Lleida han estat evacuades amb tres persones que hi havia en aquell moment i que tampoc han sofert cap tipus de danys.
2: L'incendi ha calcinat dues naus de la cooperativa i es treballa perquè no es propagui a una tercera. Les flames han estat visibles des de diversos punts de la ciutat de Lleida.
0: i és l'altra notícia del dia i també la que tindrem aquest dimarts, el Papa Lleó XIV, que arriba a Catalunya i comença la segona etapa del seu viatge oficial a l'Estat. Tot i que Robert Prevost ja havia visitat Catalunya en diverses ocasions com a superior general dels Agustins, aquest serà el primer viatge oficial d'un papa al país des de la visita de Benet XVI l'any 2010. Repassem ara aquesta agenda que tindrà el pontífex, que serà fins dijous a Catalunya. La part més institucional del viatge ja l'haurà fet a Madrid. Aquí el missatge serà sobretot pastoral i social, amb actes que estaran molt centrats en el contacte amb la gent. Cèlia Forment.
4: Després d'aterrar al Prat, participarà en una pregària a la Catedral de Barcelona i mantindrà una trobada amb el president de la Generalitat, Salvador Illa. El primer gran acte multitudinari arribarà al vespre amb una vetlla de pregària a l'Estadi Olímpic Lluís Companys amb més de 40.000 persones. Serà una jornada molt centrada en el contacte amb la gent. Dimecres serà la jornada central de la visita. El papa entrarà al centre penitenciari de Brians-1, es desplaçarà a Montserrat per compartir una pregària amb els fidels i reunir-se amb la comunitat benedictina. És una visita simbòlica perquè connecta amb aquesta idea d'una església propera als col·lectius més vulnerables que Lleó XIV ha intentat projectar des del principi del seu pontificat. Havent dinat, mantindrà una trobada amb les entitats socials del Raval, altra vegada a Barcelona. La visita culminarà a la Sagrada Família amb una gran missa i la benedicció de la Torre de Jesucrist. Un viatge marcat també pel debat sobre la presència del català, les demandes de reparació de les víctimes d'abusos, la campanya Jo no t'espero d'associacions atees i laiques que no volen pagar la visita del papa i un ampli dispositiu de seguretat que provocarà restriccions de mobilitat, sobretot a Barcelona.
0: Doncs bé, per aquestes restriccions que tindrem a Barcelona, repassem ara quines seran les més destacades. El recull ens l'ha fet el Roger Santaló.
5: Moure's amb cotxe, més complicat.
6: Des d'aquest dilluns ja hi ha restriccions de trànsit i d'aparcament al voltant de la Catedral i l'Anella Olímpica de Montjuïc. I dimecres els problemes afectaran de ple la dreta de l'Eixample, perquè es tallarà el carrer Rosselló de Diagonal a la Pan. Tampoc es podrà circular pels carrers del quadrat que rodeja la Sagrada Família ni aparcar en una vintena d'illes al voltant del temple. Fora de Barcelona, dimecres no es podrà anar a Montserrat amb cotxe.
5: Canvis en el transport públic.
6: Es desviaran una quinzena de línies de bus de Barcelona i no hi haurà servei pels carrers Provença, Marina, Sicília i Nàpols. Algunes de les línies que connecten la capital catalana amb altres municipis poden canviar la ubicació de les seves parades a Barcelona. Es recomana consultar les variacions amb cada operador. Pel que fa al metro, dimecres l'estació de Sagrada Família estarà tancada i la de Verdaguer només funcionarà de sortida a l'hora punta de la tarda. Perquè aquestes restriccions afectin el mínim, es reforçaran la majoria de línies de metro, rodalies i ferrocarrils de la Generalitat. I també hi haurà serveis especials, com busos llançadora a Montjuïc, segons si l'acte es fa en un punt o en un altre.
0: Doncs tot això aquest dimarts. Abans, el papa s'ha compromès a reforçar la resposta de l'Església davant els abusos després de reunir-se, ho dèiem, amb 6 representants d'associacions de víctimes de l'Església espanyola. Són testimonis que han estat proposats pel Defensor del Poble i la Conferència Episcopal. Durant gairebé una hora, el pontífex ha escoltat els seus testimonis i ha assumit el compromís de fer de l'Església un espai segur. Les associacions de víctimes que han quedat al marge d'aquesta reunió lamenten que el papa no s'hagi volgut reunir amb elles. També sentim Miguel Hurtado, supervivent d'abusos a l'abadia de Montserrat.
7: És una reunió en la qual els bisbes han escollit, ha dit, quines són les víctimes que reuneixen amb el papa, han escollit a víctimes de perfil baix i han discriminat i exclòs a les víctimes, els activistes, que tenim un perfil públic, que hem denunciat durant anys i anys la mala gestió dels casos que està fent la jerarquia catòlica.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Aquest dimarts, a partir de les 9 del matí, més de 45.000 alumnes catalans començaran la selectivitat. Els estudiants començaran amb els exàmens obligatoris. Primer faran el de llengua castellana i literatura i després el de llengua estrangera. A la tarda es faran les proves que són opcionals per a pujar nota, per exemple, de física, de geografia o de literatura dramàtica. Tot plegat en una selectivitat amb dues circumstàncies excepcionals. Ara ho dèiem, aquesta visita del papa a Barcelona, però també la vaga de docents. Els sindicats d'educació es comprometen a no fer cap acció abans de les 9 del matí per no perjudicar els alumnes, i el govern, de fet, ha assegurat que l'arribada del Papa no coincidirà amb el començament d'aquestes proves. La consellera de Recerca, Núria Montserrat, advertia als alumnes que arribin per si de cas els exàmens amb una mica de marge.
8: Intentar arribar una miqueta abans per intentar, com dèiem, pal·liar qualsevol situació, no? I també recordar-los que hi ha certa flexibilitat per ampliar l'horari després de l'examen en cas que faci falta. Si els estudiants arribessin una miqueta més tard per causa major, que està contemplat en el procediment de les PAU, poguessin començar, doncs, amb el temps que, i tenir després el temps que faci falta, no?
0: Malgrat aquesta vaga, el departament assegura que finalment no ha reforçat el personal per als tribunals de selectivitat. Els sindicats han convocat una manifestació unitària a Barcelona, serà a les 11 del matí, sortirà de la plaça Espanya i anirà fins al Parlament. Els sindicats no descarten que hi pugui haver talls a partir de les 9 del matí. I una boníssima notícia, l'Hospital Can Rotier de Badalona prova la seguretat d'una cirurgia pionera a Europa i Amèrica que podria, atenció, frenar l'Alzheimer en estadis inicials. L'assaig clínic amb 10 pacients consisteix a fer una intervenció que ajudi a drenar els ganglis limfàtics, i és que un dels detonants de la malaltia és l'acumulació d'aquesta proteïna beta-amiloide al cervell, perquè amb l'edat alguns d'aquests ganglis deixen de funcionar i s'acumulen residus d'aquesta proteïna que acaba danyant les neurones. Carmen Higueras és la cap del Servei de Cirurgia Plàstica de l'Hospital Germans Trias, deia això al Catalunya Nit.
9: Són dues incisions, una a cada costat del coll, petitetes, d'uns 3 o 4 centímetres, i llavors des d'aquí podem accedir als ganglis cervicals i a les petites venes. És una intervenció que pel pacient és poc invasiva, dura unes 3 hores, i el pacient està ingressat 24 hores i el dia següent pot marxar cap a casa.
0: L'assaig va dirigit sobretot a pacients amb Alzheimer en fases inicials, però que ja comencen a manifestar deteriorament cognitiu. Obrim ara el focus a màxima igualtat en la recta final de l'escrutini de les eleccions que s'estan fent, les presidencials al Perú. Amb l'escrutini ja fregant el 95%, el candidat de l'esquerra, Roberto Sánchez, supera amb menys d'un punt d'avantatge la candidata conservadora, Keiki Fujimori. El recompte, però, encara es podria allargar durant dies o fins i tot setmanes, i el resultat es podria capgirar en qualsevol moment perquè falta comptabilitzar el vot d'algunes zones rurals i també el vot estranger. Anem fins a Lima, enviat especial Joan Biosca.
10: Els resultats oficials, l'escrutini que realitza l'organisme electoral peruà alterna en la primera posició entre la conservadora Keiko Fujimori i el progressista Roberto Sánchez. I així podria continuar passant en aquests pròxims dies. Els separen pocs vots l'un de l'altre i es preveu, doncs, que es vagin alternant la primera i la segona posició fins a arribar al 100% dels vots escrutats, un fet que encara podria trigar dies. Ara mateix hi ha tres dades, tres escrutinis de referència. El primer, l'oficial, el segon, el que marcaven els sondejos a peu d'urna acabades les eleccions, que donaven com a guanyadora Fujimori, i el tercer, el recompte ràpid de vots a partir d'actes reals i també actes testimoni de votacions que situaven en aquestes darreres hores a Sánchez en primera posició. Molta incertesa aquí al Perú. Guanyi qui guanyi, els analistes parlen d'un govern que haurà de ser moderat. Sentim el politòleg peruà Jorge Zapata.
11: El Perú necesita ese consenso, necesita dialogar, necesita trazarle una ruta para buscar el desarrollo y un buen futuro para el país. Eso no lo estamos viendo hace mucho tiempo. Estamos en una confrontación muy fuerte, una polarización, defendiéndose intereses particulares desde el Congreso, y eso tiene que acabar.
10: No se sap, doncs, qui serà el president finalment del país en aquestes hores, i fins i tot amb el 100% dels vots escrutats encara podrien arribar a impugnacions de vots per part dels candidats.
0: Xi Jinping ha estat rebut amb els màxims honors a Corea del Nord per Kim Jong-un. És el primer viatge del líder xinès a Pyongyang en 7 anys. La primera visita va ser el 2019, en un moment en què el règim nord-coreà s'ha apropat a Moscou. Xi diu que vol portar la relació bilateral amb Corea del Nord a nous nivells. Pequín, Francesc Canal.
12: Kim Jong-un ha rebut Xi Jinping a peu d'escaleta, juntament amb la seva dona. Era només el començament dels màxims honors per al

0: combatre el front ucraïnès a canvi d'assistència militar russa. També va aportar armament per rebre petroli. Però una eventual pau a Ucraïna podria fer que la relació amb Vladimir Putin deixés de tenir rèdits. Recuperar una aliança fluida amb Pequín és el que li convé més ara a Kim Jong-un. Xi Jinping ha parlat a Pyongyang de portar la relació a cims més alts, a una coordinació estratègica amb un objectiu, el sentim.
1: Beneficiar els dos pobles i contribuir positivament a la pau, l'estabilitat, el desenvolupament i la prosperitat a la regió i al món.
0: Perquè el president xinès tampoc li entusiasma el programa nuclear nord-coreà, que a Tòquio li serveix de justificació per rearmar-se.
2: I encara una darrera notícia abans de la crònica del temps. El Marroc ha matat el fill del fundador del Front Polisario en un atac contra membres de l'Organització d'Alliberament Nacional del Sàhara Occidental. Segons ha informat la mateixa entitat sahrauí, a part de l'Ayib Mohamed Abdelaziz, que a més del fill del fundador era membre del secretariat nacional d'aquest moviment independentista, en l'atac han mort dos membres més de l'organització.
3: El temps.
2: Amb en Néstor Gómez.
4: Aquest dimarts comença ja amb símptomes d'inestabilitat poqueta, però suficient com perquè es mantingui durant la propera nit i matinada aquestes precipitacions, aquests ruixats dispersos per punts del Pirineu més occidental, que es poden mantenir fins i tot fins a ben bé el mig matí o migdia. Aquestes precipitacions concentrades a l'Alta Ribagorça, als Pallars o a l'Alt Urgell. Serà la tarda quan les precipitacions també puguin arribar a altres punts del Pirineu, preferentment al Pirineu Oriental i a l'interior de les comarques de Girona. També poden arribar a l'entorn del Montseny. Fora d'aquesta zona, el temps de dimarts serà prou tranquil arreu del país, potser a la tarda més núvols cap al massís dels Ports, però en definitiva un dia tranquil pel que fa a la situació meteorològica i amb unes temperatures que reculen respecte a les màximes de dilluns. Dilluns vam arribar a màximes de 35 graus i amb prou feines les més altes de dimarts rondaran la xifra dels 32 a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre.
3: 3CAT Info.
5: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3CAT Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
3: El radar, el podcast diari de notícies a 3CAT Info, amb Eloi Barrera.
5: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
2: Continuem amb més qüestions. El govern vol endurir les penes per la tinença il·legal d'armes de foc. És la reacció de la Conselleria d'Interior després de l'assassinat a trets d'un home aquest diumenge al vespre. El segon fet d'aquestes característiques que es dona a la zona franca Barcelona en menys d'un mes. Santa Coloma de Gramenet, David Àngela.
6: Dos fets molt similars, tots dos al carrer de la Mineria. Un individu que dispara per l'esquena a boca de canó contra el seu objectiu i fuig corrents. Mateix resultat, dos homes morts. Això ha fet reaccionar la consellera de l'Interior, Núria Parlon, que proposa aquestes accions.
7: Just ara, quan passem la visita del Papa, farem una reunió amb l'Ajuntament de Barcelona per veure quina és l'estratègia que hem de reforçar, reforçant doncs, tota l'estratègia Campai a la zona de Zona Franca, que creiem que pot ser una eina útil. I, per altra banda, no descartem treballar en una necessitat que tenim a Catalunya especialment, però també al conjunt de l'Estat, que és promoure una legislació molt més dura pel que fa a la tinença il·lícita d'armes de foc.
6: Els Mossos d'Esquadra continuen investigant si els dos tirotejos poden tenir relació, però sembla que els dos fets podrien estar relacionats amb les revenges en l'àmbit del narcotràfic.
2: I el jurat popular del judici pel crim del bingo de Tortosa, al Baix Ebre, ha començat a deliberar. Els tres acusats s'enfronten a una petició de presó permanent revisable per haver matat d'un tret una de les treballadores del local i haver ferit un client durant un robatori frustrat l'any 2022. Anem ara a Tarragona, Manel Sastre.
8: Dos dels inculpats es van acusar mútuament de ser els autors materials del tret mortal a la treballadora del bingo. Tots dos van negar durant la vista que s'està fent a l'Audiència de Tarragona que coneguessin el pla i que sabessin que hi havia armes als vehicles. Mentre que la dona ha detallat que el mateix acusat li va reconèixer que va matar l'encarregada per haver activat l'alarma, l'altre assegura que ni havia entrat al bingo.
9: Accedí con ello y luego entraron a robar y hubo disparos y murió una encargada y se hirió un cliente y esto. Me quedé muy asustado y esto y me cabré y le cogí la furgoneta y me he ido.
10: Cuando se escuchó el primer disparo como que no sé que le dio por disparar antes, ¿sale? A mí el motivo que me dio que le tomó el pelo, que había pulsado mientras le decía que no toque nada.
8: El tercer implicat que hauria vigilat el local s'ha desvinculat dels fets, tot i que les càmeres demostrin el contrari. Per a tots tres, el fiscal demana presó permanent revisable per un delicte d'assassinat, un intent d'assassinat, tinença il·lícita d'armes i pertinença a grup criminal. Amb l'entrega de l'objecte del veredicte als membres del jurat popular, s'espera que a mitjans d'aquesta setmana ja hi pugui haver una decisió.

0: Ens situem ara a Girona. Els apicultors catalans alerten que el creixement de la població de vespa asiàtica els pot comportar pèrdues d'atenció de fins a un 65% de la producció de mel. La primavera plujosa i l'hivern humit han afavorit l'augment d'aquesta espècie invasora. Anem a Girona, doncs, a Fèlix Martín.
1: Els apicultors estan posant per anys per eliminar els exemplars de vespa asiàtica reina, i és que, si no s'hi posa fre... Per Carles López, el tècnic de l'Associació d'Apicultors de Girona, la situació a l'octubre serà aquesta.
2: Fatal, fatal. Estem treballant molt per reduir la població de la vespa, però és molt complicat.
1: López especifica que la tardor és quan hi ha més exemplars de vespa asiàtica i remarca com els perjudica.
2: Ve aquí a l'abellar, es queda per davant de la piquera, així amb un vol, bueno, estàtic, esperant que arribi alguna abella per agafar-la. El qual vol dir que tenim una aglomeració de vespes davant de les piqueres que impedeix que les nostres abelles surtin de dintre de la caixa per anar a fora a buscar nèctar, a buscar pol·len o inclús aigua. Si són 2-3 mesos, ens acaba matant les abelles.
1: Argumenten que necessitarien ajuda del govern per fer-hi front. Des del Departament de Territori remarquen que tenen per anys per distribuir i que en les pròximes setmanes s'hi reuniran per consensuar-ne la implementació conjuntament amb els agents rurals.
0: I a l'altre extrem, el govern ha impulsat un pla pilot per restaurar i recuperar algues, plantes i corall del litoral català. Han començat a fer mostrejos a la Costa Brava. Anem a Tossa de Mar, Laia Claret.
3: Europa ha fixat l'any 2030 perquè s'hagi actuat en el 30% dels hàbitats que estan fets malbé. A Catalunya, el pla per treballar-hi s'ha batejat com a PEREMCAT i Sergi Racero és el cap del Servei de Protecció i Conservació del Medi Ambient.
4: L'objectiu és establir uns indicadors de referència de quin seria l'estat òptim de conservació d'aquests hàbitats. Després, establir una diagnosi d'en quin estat es troben. De cara a l'any 2027 ja començarem doncs, a definir quins són els impactes i pressions que tenen aquests hàbitats i quines accions s'ha de fer.
3: El pla se centra en els 4 ecosistemes que detalla Júlia Costa, coordinadora del projecte PEREMCAT.
5: Els fanerògames, o sigui, els fons de posidònia, tot això que són plantes marines. El segon són macroalgues, els boscs de macroalgues. Després també tenim els fons de capissau rodòlit. I l'últim és el fons de coralligen.
3: S'hi han invertit 3 milions d'euros.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Els treballadors de les biblioteques públiques de Barcelona han aconseguit una taula de negociació amb el Consorci de Biblioteques per dilluns que ve. Per aquest motiu, aquest dilluns han desconvocat l'ocupació del centre que havien començat al migdia. Irene Lameiros, bibliotecària i delegada sindical de la CGT al Consorci, explicava a Catalunya Ràdio què demanen a l'Ajuntament.
7: Negocieu d'una vegada i obriu les biblioteques en un ajuntament que té milionades de superàvit. És que el que estem demanant és ínfim, prou personal per tenir unes condicions dignes i unes retribucions que reconeguin bé la nostra professió que porta 30 anys menyspreada.
0: La CGT assegura textualment que l'aparell repressiu s'ha posat en marxa. Diu que divendres passat un company seu va rebre cops d'un policia davant de l'Ajuntament i a un altre li ha arribat una notificació d'atemptat contra l'autoritat.

0: La segona edició del Flaix de Tardor, la proposta barcelonina del Temporada Alta, se'ns presenta amb voluntat de continuïtat i consolidació després d'un primer any amb bons resultats i prop d'un 90% d'ocupació. Entre el 16 i el 29 d'octubre plantejarà 7 espectacles internacionals amb peces destacades del teatre europeu i llatinoamericà. Arrencarà amb la italiana Mamma, un retrat cru però irònic de la maternitat que dirigeix Enrico Ianiello, i la noruega How Romantic. Altres propostes són La Santa, del lituà Òscar Escursonovas, una reflexió sobre el patriarcat, i Spiegel Neuronen, de l'alemany Stefan Kegi, on amb un mirall gegant a l'escenari i la intervenció del públic parla sobre l'efecte contagiós d'alguns moviments. També la brasilera Deserto, basada en les memòries del poeta xilè Roberto Bolaño, i la comèdia argentina Petróleo, sobre la feblesa de la construcció de gènere. Tot plegat amb un objectiu clar, segons Narcís Puig, que és el director del Temporada Alta.
1: Estem creant un altre moment a Barcelona on hi ha programació internacional i volem que sigui el més potent i el més variada possible.
0: La majoria d'aquestes obres es veuran per primer cop a casa nostra. Esports. Amb el David Ubach.
2: El Barça de bàsquet arrencarà aquest dimarts les semifinals de la Lliga CB enfront del Tenerife, butxí del Madrid als quarts de final. Serà el primer partit d'una sèrie al millor ja de 5 enfrontaments, amb el factor pista favorable als blaugranes. El base del Barça, Nicola Provitola, s'ha referit al rival.
3: Bueno, Tenerife creo que tiene ya un respeto, una identidad marcada desde hace varios años. Este año creo que con la adición de Patty Mills son todavía mucho más fuertes y bueno, deben tener una confianza muy, muy grande, así que tenemos que estar preparados.
2: Per cert, que la Provitola ha deixat entreveure que marxarà del Barça al final de la temporada un cop que s'acabi el seu contracte. Per la seva banda, el Tenerife té la baixa del pivot Xermadini. El partit el transmetrem als canals digitals de Catalunya Ràdio. Les semifinals de CB també les disputarà el Joventut, que dimecres s'enfrontarà al València. En aquest cas, la penya té el factor pista en contra.
4: L'actualitat esportiva a fons.
2: I a causa d'aquest partit entre el Barça i el Tenerife, que jugarà, com dèiem, al Palau Blaugrana aquest dimarts, de retruc l'equip del Barça d'hoquei patins haurà de jugar el cinquè i definitiu enfrontament de la semifinal de l'hoquei Lliga davant de l'Igualada a Blanes, també aquest dimarts a les 7 de la tarda. Per aquest motiu, el club blaugrana ha enviat entrades gratuïtes als socis interessats a acompanyar el Barça a Blanes. El Barça volia jugar al Palau dimecres, però la Federació Espanyola de Patinatge no ho ha acceptat perquè la final comença ja aquest divendres. En futbol sala, el Barça també juga aquest dimarts. Serà la pista de l'Inter Movistar en el segon enfrontament del play-off de semifinals. És una sèrie al millor de 3 partits, de manera que l'equip blaugrana, que domina per 1-0, si guanya es classificaria aleshores ja per a la final. També en futbol sala, l'Indústria Santa Coloma, mentrestant, ha presentat aquest dilluns el tècnic de la temporada que ve, Jorge Vargas, que fins ara entrenava l'equip filial.
5: Nuestra filosofía es la filosofía del club, por eso llevamos aquí también muchas temporadas. Un equipo valiente, un equipo atrevido, vamos a intentar siempre ser protagonistas del partido e intentar hacer disfrutar a la gente lo máximo posible.
2: Vargas relleva Xavi Closas. I encara en futbol sala, afegim que el Linyola femení s'enfrontarà a l'Estrela Cortegada Gallec en la final del play-off per pujar a primera divisió. L'anada jugarà a Linyola diumenge a les 12 del migdia.
4: 3CAT Info.
2: En waterpolo, el Sabadell ha presentat aquest dilluns els entrenadors dels dos equips de cara a la temporada vinent. Albert Espanyol, com a tècnic de l'equip masculí, en relleu de Quim Colet, i Enric Arnella, com a preparador del conjunt femení, en substitució de David Palma. Sentim les primeres impressions d'Albert Espanyol.
6: Som conscient que és un repte difícil, som conscient que la llista està molt alt, però vinc amb molta ambició, amb moltes ganes i amb moltes ganes de treballar, amb ganes de construir un projecte sòlid, amb ganes de treballar dia a dia i amb la idea de que amb aquest treball constant i durader en el temps, doncs aconsegueixi millorar.
4: 3CAT Info.
2: Passem al futbol perquè aquest dijous comença el Mundial i la selecció espanyola ja és a Mèxic. Debuta dilluns vinent contra Cap Verd a Atlanta, als Estats Units, això sí. I el seleccionador espanyol Luis de la Fuente està convençut que el blaugrana Lamine Yamal estarà a punt per aquest debut al Mundial, tot i que això sí, veu complicat que jugui de titular.
7: Calculamos si no hay inconvenientes en estos días que están en disposición de contar con ellos el el día 15. Ahora, si me dices para iniciar el partido, eso es realmente eso es más complicado. Pero que están en disposición de jugar lo que estimemos oportuno, pues yo creo que van a estar los tres.
2: D'altra banda, la propera Lliga de Futbol de Primera començarà el cap de setmana del 15 i el 16 d'agost. Ho ha decidit un jutge que, d'aquesta manera, dona la raó a la Lliga de Futbol Professional en contra de l'Associació de Futbolistes, que volia arrencar una setmana més tard. Javier Tebas, el president de l'LFP, assegura que difícilment el Barça, el Madrid i l'Atlètic Club de Bilbao disputaran el primer partit, perquè molts dels seus jugadors hauran participat al Mundial.
8: Estadísticamente está claro que Barcelona y Real Madrid es probablemente no jueguen ese fin de semana del 16 de agosto, creo que es el domingo, y Athletic Club, que tiene muchos jugadores con la selección española, y esperemos que esté en semifinales o final al menos, pero otros clubes pueden empezar allí, entonces yo creo que al menos entre 6 y 7 partidos se van a jugar ya el día ese fin de semana.
2: I a la Lliga Femenina de Futbol, l'Espanyol ha comunicat fins a 9 baixes de cara a la temporada que ve. Es tracta de les jugadores que acaben contracte: Aina Durán, Ainhoa Campo, Amaya Martínez, Ángeles del Álamo, Daniela Caracas, Estefania Botero, Laia Ballester, Olivia Ferguson i Paula Perea.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: Són les 4. Un incendi calcina una cooperativa agrària de Lleida i obliga a activar en fase d'alerta el pla Procicat. Les flames de grans dimensions han obligat a desallotjar desenes de veïns del barri residencial de Ciutat Jardí. Més d'un centenar d'efectius treballen en les tasques d'extinció de l'incendi. El papa Lleó XIV arriba aquest dimarts a Catalunya en un viatge oficial que servirà per beneir la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Abans, però, el pontífex farà una vetlla a l'Estadi Olímpic de Montjuïc davant de 40.000 feligresos. És la tercera visita d'un papa de Roma a Catalunya després de les de Joan Pau II i Benet XVI. El papa ja s'ha compromès a fer de l'Església un espai segur després de reunir-se amb 6 representants de víctimes d'abusos sexuals. Lleó XIV demana als bisbes espanyols que escoltin els supervivents i qualifica de plaga els abusos. Diverses associacions de víctimes que han quedat fora d'aquesta trobada lamenten que el pontífex no hagi volgut escoltar també les seves veus. Aquest dimarts, més de 45.000 alumnes començaran una selectivitat marcada per la visita del papa, que us dèiem, i la vaga de docents. Els sindicats es comprometen a no fer cap protesta abans que comencin els exàmens i el govern insisteix que l'arribada del pontífex no condicionarà o coincidirà amb aquest inici de les proves. El primer examen serà el de llengua castellana i literatura. El judici contra el germà de Pedro Sánchez quedarà aquest dimarts vist per sentència. La Fiscalia manté la petició d'absolució per tots els acusats per falta d'indicis i l'advocat de David Sánchez insisteix que la causa té un clar biaix polític. En paral·lel, l'Audiència Nacional ha de citar a declarar com a testimoni la presidenta del PSOE pel cas Leire. Israel i l'Iran aturen els atacs mutus desfermats aquest cap de setmana arran del bombardeig israelià a Beirut. Teheran i Tel Aviv, però, avisen que respondran amb contundència a qualsevol nou atac. L'ofensiva israeliana continua al sud del Líban amb un balanç d'almenys 7 morts aquest dilluns. Els treballadors de les biblioteques públiques de Barcelona aconsegueixen una taula de negociació amb el Consorci de Biblioteques per la setmana que ve. Aquest dilluns a la tarda, després d'aconseguir reprendre la negociació, que estava aturada, han desconvocat l'ocupació del Consorci que havien començat al migdia. I l'escriptor i biòleg Biel Mesquida, que aquest dilluns ha rebut el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes en un acte al Palau de la Música, ha dit en el seu discurs que, en temps d'incertesa i amenaces, el que cal és més llengua, més escola en català i més cultura.
1: Esports. El Barça de bàsquet arrencarà aquest dimarts les semifinals de la Lliga CB enfront del Tenerife. El basa blaugrana Nicola Provitola ha deixat entreveure que marxarà del club al final de temporada. A causa d'aquest partit de bàsquet, el decisiu cinquè enfrontament Barça-Igualada de semifinals de l'hoquei Lliga d'Hoquei Patins s'haurà de jugar a Blanes. El seleccionador espanyol de futbol, Luis de la Fuente, està convençut que el blaugrana Lamine Yamal estarà a punt per al debut al Mundial de dilluns vinent contra Cap Verd, però veu complicat, això sí, que jugui de titular. I la propera edició de la Lliga de Futbol de Primera Divisió començarà el cap de setmana del 15 i 16 d'agost. Ho ha decidit un jutge que d'aquesta manera dona la raó a la Lliga de Futbol Professional en detriment de l'Associació de Futbolistes, que volia començar una setmana més tard.
0: I aquest dimarts els ruixats ens acompanyaran tant de matinada com a la tarda al Pirineu. A la resta del país lluirà el sol amb un ambient més suau. Les màximes baixaran arreu de Catalunya i les temperatures més altes del dia no passaran dels 32 graus.
2: Trescat Info.
0: Un incendi de grans dimensions ha calcinat completament una cooperativa agrària de Lleida. Les flames han començat a l'exterior de la nau cremant caixes i palets de fusta, però s'han estès a una nau industrial que ha acabat col·lapsant. El foc ha obligat a desallotjar desenes de veïns del barri de Ciutat Jardí, una zona residencial a tocar de cooperativa. Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el pla Procicat i també s'ha demanat als veïns d'aquesta zona que es confinessin. En les tasques d'extinció hi han arribat a treballar més d'un centenar d'efectius. Anem a Lleida, Pere Joan Álvarez.
2: L'incendi s'ha declarat minuts abans de les 10 de la nit. Ha començat a cremar milers de palets de fusta a l'exterior de la cooperativa Arcofruit i s'ha propagat a les naus de l'empresa. Els veïns han estat desallotjats preventivament davant la possibilitat que pogués esclatar un dipòsit d'amoníac, però la majoria ja han pogut tornar a casa seva. Ens ho confirmava l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa.
3: Estan tots els veïns a casa seva, estan confinats. Els de l'urbanització Vilamoncada, les cases de torres de l'Horta de Lleida han estat evacuades amb tres persones que hi havia en aquell moment i que tampoc han sofert cap tipus de danys.
2: L'incendi ha calcinat dues naus de la cooperativa i es treballa perquè no es propagui a una tercera. Les flames han estat visibles des de diversos punts de la ciutat de Lleida.
0: I us ho dèiem, el papa Lleó XIV arriba aquest dimarts a Catalunya i comença la segona etapa del seu viatge oficial a l'Estat. Tot i que Robert Prevost ja havia visitat el nostre país en diverses ocasions, com a superior general dels Agustins, serà el primer viatge oficial d'un papa al territori des de la visita de Benet XVI l'any 2010. Repassem ara aquesta agenda que tindrà el pontífex, que serà fins dijous aquí a Catalunya. La part més institucional del viatge ja l'haurà feta a Madrid aquests dies. Aquí a Catalunya el missatge serà sobretot pastoral i social, amb actes molt centrats en el contacte amb la gent. Cèlia Forment.
4: Després d'aterrar al Prat, participarà en una pregària a la Catedral de Barcelona i mantindrà una trobada amb el president de la Generalitat, Salvador Illa. El primer gran acte multitudinari arribarà al vespre amb una vetlla de pregària a l'Estadi Olímpic Lluís Companys amb més de 40.000 persones. Serà una jornada molt centrada en el contacte amb la gent. Dimecres serà la jornada central de la visita. El papa entrarà al centre penitenciari de Brians-1, es desplaçarà a Montserrat per compartir una pregària amb els fidels i reunir-se amb la comunitat benedictina. És una visita simbòlica perquè connecta amb aquesta idea d'una església propera als col·lectius més vulnerables que Lleó XIV ha intentat projectar des del principi del seu pontificat. Havent dinat, mantindrà una trobada amb les entitats socials del Raval, altra vegada a Barcelona. La visita culminarà a la Sagrada Família amb una gran missa i la benedicció de la Torre de Jesucrist. Un viatge marcat també pel debat sobre la presència del català, les demandes de reparació de les víctimes d'abusos, la campanya Jo no t'espero d'associacions atees i laiques que no volen pagar la visita del papa i un ampli dispositiu de seguretat que provocarà restriccions de mobilitat, sobretot a Barcelona.
0: Doncs bé, abans de tot això, el papa s'ha compromès a reforçar la resposta de l'Església davant els abusos després de reunir-se amb 6 representants d'associacions de víctimes de l'Església espanyola. Són testimonis que han estat proposats, entre d'altres, pel Defensor del Poble i la Conferència Episcopal. Durant gairebé una hora, el pontífex ha escoltat els seus testimonis i ha assumit el compromís de fer de l'Església un espai segur. Les associacions de víctimes que han quedat al marge d'aquesta reunió lamenten que el papa no s'hi hagi volgut reunir. Madrid, Àngels Lafuente.
5: Molt poc ha transcendit de la reunió de Lleó XIV amb les víctimes d'abusos sexuals per part de l'Església. Una reunió privada a porta tancada i fora de l'agenda oficial del papa. Així estava previst pel Vaticà i així s'ha celebrat a la anunciatura. Prèviament a aquesta reunió el papa s'ha dirigit als bisbes espanyols, ho ha fet a la seu de la Conferència Episcopal, on els hi ha demanat que s'escoltin les víctimes d'abusos sexuals per part de l'Església i es reparin els danys provocats. Una petició que ha fet sense pronunciar les paraules abusos sexuals o víctimes, ha evitat la polèmica i s'ha limitat a demanar a la plana major de l'Església espanyola prevenció i canvis per acabar, diu, amb aquesta plaga.
6: Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación y un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado.
5: Una reunió amb 7 víctimes que no ha agradat ni de bon tros a algunes associacions de víctimes, les veus més crítiques, que s'han quedat excloses, com la de Miquel Hurtado, denunciant d'abusos sexuals a Montserrat a les portes de l'anunciatura.
7: Prefereix reunir-se amb persones que legítimament tenen un perfil baix, que estan tractant el seu trauma en privat, que estan entrant en el mecanisme de reparació de l'Església, però no parlar amb activistes, que tenim un perfil públic, que denunciem en els mitjans de comunicació la mala gestió dels casos de l'Església i que li podem fer preguntes incòmodes.
5: Segons fonts del Vaticà, el papa se sent molt proper amb les víctimes i també amb tota la comunitat eclesiàstica i seguirà treballant perquè l'Església pugui ser un lloc segur i espiritualment sa on es curin les ferides.
0: Lleó XIV també ha passat aquest dilluns pel Congrés. Allà ha demanat rebaixar la polarització política. Ha reunit diputats i senadors en una sessió conjunta. En la seva intervenció, el pontífex no ha esquivat qüestions com l'avortament i l'eutanàsia, on ha reafirmat negat als postulats tradicionals de l'Església, però també ha denunciat la discriminació dels immigrants i la inversió en armament. Tornem a Madrid, Cristian Roldán.
8: Primer cop que un papa s'adreçava a la plana política espanyola des de l'hemicicle i Lleó XIV ho ha tingut clar. Menys crispació i més negociació.
6: La pluralitat política no debería degenerar en descalificación permanente del adversario.
8: També ha condemnat la discriminació envers els migrants, un missatge que hem sentit força durant aquests dies, i ha lamentat les polítiques de rearmament que està seguint el món, Europa inclosa.
6: Preocupa que en diversos lugares del mundo y también en Europa vuelva a presentarse el rearme como respuesta casi inevitable ante la fragilidad del escenario internacional.
8: Tampoc ha deixat escapar l'oportunitat de rebutjar de ple l'avortament i l'eutanàsia, dos drets que estan reconeguts a l'Estat.
6: Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural, en cada circunstancia de su existencia.
8: Lleó XIV ha comparegut davant les Corts com a cap d'Estat del Vaticà, una compareixença inèdita que va sol·licitar ell mateix.
0: Doncs bé, unes paraules de Lleó XIV al Congrés que han rebut un suport gairebé unànime. Els representants polítics l'han aplaudit, de fet, durant més de 7 minuts i s'han fet seu, d'una manera o d'una altra, el seu discurs.
8: Sí, cadascú s'ha quedat amb la part que més bé li sonava. Pel ministre Félix Bolaños, les paraules del pontífex són una bala a les polítiques de la Moncloa, mentre que Núñez Feijóo s'agafa les crítiques a l'avortament i l'eutanàsia per reforçar les tesis dels populars.
9: En la defensa de la paz y la defensa de la dignidad humana, el discurso del Papa es absolutamente concordante con la posición del gobierno de España.
10: Suscribir desde la primera a la última de sus palabras acredita que tiene algo que falta actualmente en la política nacional e internacional, que son convicciones.
8: Fins i tot Vox, tot i la seva defensa de la prioritat nacional, ha celebrat les paraules de Lleó XIV. El portaveu d'Esquerra al Congrés, Gabriel Rufián, ha titllat els de Abascal i el Partit Popular d'hipòcrites.
11: Han aplaudit un discurso que aquí semana a semana abuchean y vetan con sus votos. Un discurso que habla de bien común y que sanciona a aquellos que dicen que alguien porque viene de fuera es menos.
8: De la seva banda, Míriam Nogueras de Junts ha aprofitat la salutació amb el pontífex per demanar-li que parli català en la seva visita a Catalunya. Abans d'anar cap a terres catalanes, però, Lleó XIV ha presidit un acte organitzat al Santiago Bernabéu amb més de 70.000 persones de la comunitat religiosa de Madrid i Rodalia. De fet, l'últim discurs que pronunciarà el papa a terres madrilenyes el farà aquest dimarts al matí en un acte IFEMA amb voluntaris.
12: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: L'altra gran cita d'aquest dimarts és la selectivitat. Comença a partir de les 9 del matí. Més de 45.000 alumnes catalans començaran aquestes proves. Els estudiants començaran primer amb els exàmens obligatoris, el de llengua castellana i literatura, i després el de llengua estrangera. A la tarda es faran les proves opcionals per pujar nota de matèries com ara física, geografia o literatura dramàtica. Tot plegat en una selectivitat amb dues circumstàncies que són excepcionals: aquesta visita del papa a Barcelona, però també la vaga de docents. Els sindicats d'educació es comprometen a no fer cap acció abans de les 9 per no perjudicar els alumnes, i el govern, de fet, assegura que l'arribada del pontífex no coincidirà amb l'inici d'aquestes proves. La consellera de Recerca, Núria Montserrat, advertia els alumnes, però, que arribin els exàmens amb prou temps. En parlava Catalunya Ràdio.
13: Intentar arribar una miqueta abans per intentar, com dèiem, pal·liar qualsevol situació, no? I també recordar-los que hi ha certa flexibilitat per ampliar l'horari després de l'examen en cas que faci falta. Si els estudiants arribessin una miqueta més tard per causa major, que està contemplat en el procediment de les PAU, poguessin començar, doncs, amb el temps que i tenir després el temps que faci falta, no?
0: Els sindicats han convocat una manifestació unitària a Barcelona a les 11 del matí, sortirà de la plaça Espanya i anirà fins al Parlament. Tram final del judici contra el germà de Pedro Sánchez a l'Audiència de Badajoz aquest dimarts quedarà vist per sentència després que tant la Fiscalia com les defenses hagin insistit en la falta de proves durant la presentació dels informes finals d'aquest cas. La fiscal Begoña García Boró ha reclamat l'absolució de tots els acusats, mentre que l'advocat de David Sánchez, Emilio Cortés, ha tornat a destacar l'orientació política de la causa.
14: Una prueba que se ha practicado aquí que desvirtura el principio de presunción de inocencia.
15: Aquí se acabaron las conjeturas. Incluso las ganas de poder derrotar a un gobierno. Aquí estamos en una sala de justicia. Todos los indicios están mutilados. A ver si resulta que se va a tener que ir a vivir a una tribu porque resulta que es el hermano del, de no se sabe qué, porque en este momento ni se sabía.
0: Les acusacions populars, en canvi, han insistit que tot plegat va ser una conxorxa per assignar, ha dit, a David Sánchez la plaça de coordinador de conservatoris de la Diputació de Badajoz l'any 2017. Sentim ara els advocats a manos límpies i del PP, que fins i tot ha assenyalat el cap de l'executiu espanyol.
16: Estamos ante un puesto innecesario, no pedido por nadie en la Diputación, y además este puesto tenía un dueño absoluto desde antes de que se sacara la oferta pública de empleo.
17: Alguien le ha dicho al señor Gallardo, tienes que crearle una plaza a mi hermano. Y ese alguien es, evidentemente, Pedro Sánchez Pérez Castejón.
0: I una altra qüestió que també estreny el setge al president espanyol. El jutge del cas Leire ha citat ara com a testimoni Cristina Narbona, és la presidenta del PSOE, pel WhatsApp en què l'exmilitant socialista parla de reconduir els atacs judicials al president i capgirar la situació. Més enllà d'aquest cas, el PP, que coordina les acusacions pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra, ha demanat que s'imputi les filles de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. Argumenta que hi ha prou indicis per investigar Alba i Laura per blanqueig de capitals, falsedat documental i també per participació en organització criminal. Les acusacions també demanen al jutge que imputi l'exministre de Transports, José Luis Ábalos, i el seu exassessor, Coldo García. Ara hem arribat al punt d'un quart.
12: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
18: Aquest dimarts comença ja amb símptomes d'inestabilitat poqueta, però suficient com perquè es mantingui durant la propera nit i matinada aquestes precipitacions, aquests ruixats dispersos per punts del Pirineu més occidental, que es poden mantenir fins i tot fins a ben bé el mig matí o migdia. Aquestes precipitacions concentrades a l'Alta Ribagorça, als Pallars o a l'Alt Urgell. Serà la tarda quan les precipitacions també puguin arribar a altres punts del Pirineu, preferentment al Pirineu Oriental i a l'interior de les comarques de Girona. També poden arribar a l'entorn del Montseny. Fora d'aquesta zona, el temps de dimarts serà prou tranquil arreu del país, potser a la tarda més núvols cap al massís dels Ports, però en definitiva un dia tranquil pel que fa a la situació meteorològica i amb unes temperatures que reculen respecte a les màximes de dilluns. Dilluns vam arribar a màximes de 35 graus i amb prou feines les més altes de dimarts rondaran la xifra dels 32 a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre.
12: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Obrim ara el focus. Israel i l'Iran han aturat els atacs mutus desfermats aquest cap de setmana arran dels bombardejos israelians sobre Beirut. El primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, avisa que l'ofensiva sobre la República Islàmica se suspèn, però que respondran a qualsevol nou atac de Teheran. L'operació militar sobre el sud del Líban continua i un nou atac israelià aquest dilluns ha causat, de fet, almenys 7 morts. A Jerusalem, Jordi Brascó.
19: Els atacs directes a gran escala entre l'Iran i Israel s'han aturat, però els que tots dos països intercanvien de manera indirecta al sud del Líban i al nord d'Israel amb la milícia proiraniana de Hezbollah continuen. I aquest és el principal escull per evitar que l'escalada de les últimes hores no es repeteixi en breus. Benjamin Netanyahu ho ha deixat clar, que si Hezbollah ataca Israel, ordenarà atacar el Líban, Beirut, si cal, siguin quines siguin les conseqüències.
20: En els darrers dies, l'Iran i Hezbollah han intentat imposar-nos una nova equació i això és intolerable i inacceptable. Pensaven que si disparaven contra Israel des de territori libanès i iranià, no respondríem. Això no ha passat i no passarà, no mentre jo mani.
19: El que Netanyahu ha obviat en aquest discurs és que els atacs de Hezbollah s'han produït en resposta als quasi 3.500 bombardejos duts a terme per Israel al Líban des de l'entrada en vigor de l'alto al foc. De moment, de cara a aquest dimarts, s'espera una jornada de retorn a la normalitat a Israel. Les escoles reobriran i s'han aixecat totes les restriccions a tot el país, menys al nord, on la normalitat vol dir sirenes constants.
0: I en matèria obertament econòmica, la Unió Europea apujarà del 25 al 50% els aranzels per tots els productes d'acer estrangers i reduirà també gairebé a la meitat la quantitat d'importacions que estaran lliures de pagar aquests mateixos aranzels. Això suposa un gir cap a unes polítiques més proteccionistes que els països comunitaris han ratificat aquest dilluns perquè entrin en vigor el mes de juliol. Brussel·les, Bruno Forteamires.
21: L'objectiu, diuen, és defensar la indústria siderúrgica europea en un moment de
1: delicat per la competència de productes xinesos a baix cost i per les barreres comercials que els Estats Units han imposat al sector. Per això, la Unió Europea reduirà l'espai perquè les empreses estrangeres puguin vendre acer lliure d'aranzels al mercat comú. I quan els hagin de pagar, seran el doble de cars. Gravaran el 50% del preu del producte. És el mateix percentatge tarifari que, casualment, també aplica Donald Trump per a tot l'acer procedent de fora dels Estats Units. Però fonts diplomàtiques comunitàries ho desvinculen. Recorden que el nou aranzel europeu anirà dirigit per igual a tots els països estrangers. I, de fet, molts a Brussel·les veuen la Xina com la principal amenaça que ara mateix empenya a la baixa els preus del sector per culpa d'un excés de producció. A escala global es fabrica més acer del que s'acaba consumint i els països occidentals ho atribueixen a les fortes subvencions públiques que el govern de Pequín dona a la seva indústria siderúrgica.
0: Aquí els treballadors del centre de recanvis que Nissan té al Prat de Llobregat han començat una concentració indefinida a les portes de la planta. Nissan vol acomiadar 211 treballadors entre aquest centre i la resta que té al Prat i a la zona franca. Aquest dimarts s'acaba el període de consultes de l'ERO i de moment no hi ha hagut acostament entre les dues parts, segons assegura Juan Carlos Yepes de la UGT.
21: L'empresa segueix amb el tema de voler parlar de quantitats d'indemnització i de càrregues de sortides, i nosaltres primer, abans de començar a parlar d'això, no ens neguem, però primer tenim que parlar de la disminució de l'ERE o de la recol·locació de la plantilla que queda.
0: La intenció dels sindicats és mantenir aquesta concentració fins que l'empresa els doni una solució a aquest conflicte. Es modera una mica l'increment del preu dels pisos. El primer trimestre l'increment va ser del 10,5% de mitjana respecte al mateix període de l'any passat. Amb tot, el percentatge és lleugerament inferior als precedents. Durant els tres últims mesos de l'any 25, la pujada va ser del 10,9%. Estem parlant només de 4 dècimes més. La resta de trimestres de l'any passat, els augments de preu van superar ja l'11,5%. Tot això són dades de l'índex de preus de l'habitatge que calcula l'Institut Espanyol d'Estadística i que permet veure les variacions del cost de l'habitatge al llarg del temps.
12: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: A Sort, un centenar de ramaders s'han concentrat davant la seu dels Serveis Territorials d'Agricultura per reclamar mesures urgents davant l'augment dels casos de tuberculosi bovina al Pirineu. Aquesta protesta arriba el mateix dia que dues explotacions del Pallars s'han vist obligades a sacrificar prop de 200 caps de bestiar després de detectar-se un cas positiu. Anem a Sort, doncs, Pau Rovira.
22: La concentració s'ha convocat sota el lema «Sense ramaders no hi ha pobles ni futur» i vol visualitzar el malestar creixent del sector. És el cas de la Pilar Herbàs i en Ramon Vidal. Avui han hagut de sacrificar més de 200 caps de bestiar entre vaques i vedells.
23: Molt trist, perquè és veure marxar tots els animals que has cuidat des de petits.
24: És que d'aquí igual 2 anys, igualment no podem tornar a agafar la malaltia. És que ara ens quedem sense cap animal, vull dir, ara hem de tornar a buscar, a veure si es podem trobar.
22: Els ramaders reclamen més control sobre la fauna salvatge i sobre tot canviar els protocols, que només se sacrifiqui el bestiar afectat i no tota l'explotació sencera. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ho descarta, però promet compensacions.
25: Des del departament estem posant tots els recursos necessaris de l'administració per estar al costat de la família d'aquesta explotació ramadera, per tal de poder complir la normativa, però fer-ho amb la sensibilitat, amb la flexibilitat i amb les compensacions econòmiques.
22: Els afectats, però, asseguren que les contrapartides són del tot insuficients i que sempre arriben tard. També que si no es controla la fauna cinegètica, quan es recuperin, tornaran a tenir el mateix problema.
26: Més lluny, Biel, més lluny, hem d'anar més lluny.
0: Missatge en Biel Mesquida, que ha rebut el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes en un acte al Palau de la Música que ha estat ple de poesia i reivindicació de la llengua, la cultura i la llibertat. L'ha seguit la Marta Vives.
27: L'acte al Palau de la Música representant un jardí ha estat el reflex de la poesia de Mesquida, ple de paraules, de passió, de bellesa desbordant i de reivindicació.
28: En Biel Mesquida no res si no posa el cor i el cervell i la veu a favor dels mestres que avui lluiten al País Valencià i a Catalunya.
27: L'emocionant interpretació de Viatge a Ítaca de Lluís Llach a l'inici de l'acte ha estat la millor metàfora Ítaca de llibertat i persistència.
28: No hem de mollar, eh? No mollis.
29: Molt bé.
28: No mollis.
29: No mullaré.
27: d'aquesta trajectòria de més de 50 anys de literatura i activisme que fuig de tots els convencionalismes. La seva paraula ha estat dita per d'altres poetes deixebles de Mesquida, com Blanca Llum Vidal, Adrià Targa i Mireia Calafell.
2: Perquè totes les vibracions elèctriques m'alimentin.
27: La glosa ha anat a càrrec d'Antoni Clapés i Mallorca, projectada en una pantalla, ha tingut la lletra de Blai Bonet, la guitarra de Borja Penalba i la veu emocionada de Maria del Mar Bonet.
3: Ventura van ser els 16 o 15 anys que mos vàrem trobar i per sempre més, no?
27: El president d'Òmnium Cultural, Xavier Antic, ha reivindicat el llenguatge propi del creador.
4: La llengua de Mesquida no és trencadora, sinó eixampladora, amplificadora i constructiva.
27: L'acte de lliurament del Premi d'Honor ha acabat amb la Balanguera i els Segadors. Esports. Amb el David Ubach.
5: El Barça de bàsquet arrencarà aquest dimarts les semifinals de la Lliga CB enfront del Tenerife. Butxí del Madrid als quarts de final. Serà el primer partit d'una sèrie, el millor ja de 5 enfrontaments, amb el factor pista favorable als blaugranes. El base del Barça, Nicola Provítola, s'ha referit al rival.
6: Un respeto, una identidad marcada desde hace varios años. Este año, creo que con la adición de Patty Mills, son todavía mucho más fuertes y... Bueno, deben tener una confianza muy, muy grande, así que tenemos que estar preparados.
5: Per cert, que la Provítola ha deixat entreveure que marxarà del Barça al final de la temporada, un cop que s'acabi el seu contracte. El Tenerife, per la seva banda, té la baixa del pivot Xermadini. El partit el transmetrem als canals digitals de Catalunya Ràdio. Aquestes semifinals de CB també les disputarà el Joventut, que dimecres s'enfrontarà al València. En aquest cas, la penya té el factor pista en contra.
12: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: I a causa d'aquest partit entre el Barça i el Tenerife, que jugarà, com dèiem, al Palau Blaugrana aquest dimarts, l'equip del Barça d'hoquei patins haurà de jugar el cinquè i definitiu partit de la semifinal de l'hoquei Lliga davant de l'Igualada a Blanes, també aquest dimarts a les 7 de la tarda. Per aquest motiu, el Club Blaugrana ha enviat entrades gratuïtes als socis interessats a acompanyar el conjunt blaugrana a Blanes. El Barça volia jugar al Palau dimecres, però la Federació Espanyola de Patinatge no ho ha acceptat perquè la final comença ja aquest divendres. Sentim, doncs, al vessant esportiu les valoracions prèvies dels jugadors Ignacio Labart, del Barça primer, i Biel Llanes, de l'Igualada després.
7: Somos conscientes de que estamos haciendo un playoff irregular y que... Y que bueno, que nuestra obligación es ganar, estar en la final, somos conscientes de ello. Hemos trabajado también hoy y mañana lo haremos para ganar, para estar en la final y responsabilizados y confiados de que será así.
9: Sabíem que si perdèiem ja ens anàvem cap a casa i crec que ho hem demostrat els 50 minuts, que hem estat molt forts i que hem demostrat l'orgull aquest de voler guanyar i hem pogut tirar el partit endavant i forçar el cinquè pel dimarts o dimecres quan sigui.
5: En futbol sala, el Barça també juga aquest dimarts. Serà la pista de l'Inter Movistar, en el segon enfrontament del play-off de semifinals. Es tracta d'una sèrie al millor de 3 partits. Per tant, l'equip blaugrana, que ja domina per 1-0, amb un triomf es classificaria per a la final. Un fet que valora l'entrenador del Barça, Javi Rodríguez.
10: Hemos conseguido un punto, como dije el otro día en la rueda de prensa, no es definitivo, pero sí que es importante porque al final vamos con esa tranquilidad de saber que si no ganamos el segundo punto, pues tenemos que volver a jugar en el Palau. Pero ya te digo, con buenas sensaciones, el equipo estaba bien, ahora recuperarse bien y llegar en las mejores condiciones posibles para hacer un buen partido allí e intentar conseguir el segundo punto.
5: En Waterpolo, el Sabadell ha presentat aquest dilluns els entrenadors dels dos equips de cara a la temporada vinent. Albert Espanyol com a tècnic de l'equip masculí, en substitució de Quim Colet, i Enric Arnella a l'equip femení, que relleva David Palma. Sentim, doncs, Enric Arnella.
11: Ni de trencar ni d'iniciar res nou, no? Sinó al final és un projecte diferent que l'hem de portar des de la nostra energia pròpia i que l'hem de fer créixer, no? I al final ni el que ha passat fa un any, ni fa dos, ni fa tres, ni ens ha de condicionar en sentit positiu ni negatiu, sinó la mirada posada al primer dia d'entrenaments i d'aquí cap endavant.
5: També en waterpolo, les plantilles femenines del Sant Andreu i el Mataró ja són a Malta per jugar-hi a partir de dimecres la final a 4 de la Lliga de Campions. L'Atlètic Barceloneta masculí hi viatjarà aquest dimarts amb la important baixa de l'hongarès Vincevic Bari, que té una fractura en un dit de la mà dreta i serà baixa a la semifinal de dijous contra el Ferencvaros. En tenis, Paula Badosa ha caigut eliminada a la primera ronda del torneig de Sertogenbosch als Països Baixos, davant de l'ucraïnesa Daria Snigur per 6-1 i 7-6. La begurenca tornava avui, tornava aquest dilluns a la competició, després del seu últim partit, que va ser a finals d'abril, a la primera ronda del Masters 1000 de Madrid.
12: 3CAT Info.
5: I la propera Lliga de Futbol de Primera Divisió començarà el cap de setmana del 15 i el 16 d'agost, segons ha decidit un jutge que d'aquesta manera dona la raó a la Lliga de Futbol Professional en contra de l'Associació de Futbolistes.
12: Són 4:45.

0: Ara són 2:15, un incendi calcina una cooperativa agrària de Lleida i obliga a activar en fase d'alerta el pla Procicat. Les flames de grans dimensions han obligat a desallotjar desenes de veïns del barri residencial de Ciutat Jardí. La gran majoria, però, han pogut tornar a casa. L'alcalde de Lleida ha explicat que ja no hi ha risc que el foc vagi a més. Els bombers, però, continuen treballant aquesta matinada en les tasques d'extinció de l'incendi. El papa es compromet a fer de l'Església un espai segur després de reunir-se amb 6 representants de víctimes d'abusos sexuals. Lleu XIV demana als bisbes espanyols que escoltin els supervivents i qualifica de plaga els abusos. Diverses associacions de víctimes que han quedat fora d'aquesta trobada lamenten que el pontífex no hagi volgut escoltar també les seves veus. Aquest dimarts, més de 45.000 alumnes començaran una selectivitat marcada per aquesta visita del papa i també per la vaga dels docents. Els sindicats es comprometen a no fer cap protesta abans que comencin els exàmens i el govern insisteix que l'arribada del pontífex no coincidirà amb l'inici de les proves. El primer examen serà el de llengua castellana i literatura. A partir d'ara també us explicarem les restriccions que hi haurà en la mobilitat per la visita del papa aquí a Barcelona. Des d'aquest dilluns hi haurà afectacions de trànsit al voltant de la catedral i de l'anella olímpica de Montjuïc. Dimecres serà, volíem dir, el dia més complicat, ja amb el tall de tot el carrer Rosselló des de la Diagonal fins a la Pan. Catalunya lidera Europa i Amèrica un assaig clínic innovador per avaluar la seguretat d'una cirurgia que podria frenar els símptomes de l'Alzheimer en fases inicials. Consisteix a drenar el líquid del cervell que s'acumula i causa aquesta demència. I parlarem també del pla pilot per recuperar els ecosistemes marins del litoral català, un projecte que compta amb una inversió de 3 milions d'euros i que començarà amb una radiografia de l'estat actual d'algues, plantes i coralls.
1: Esports.
0: En esports, el Barça de bàsquet arrencarà aquest dimarts les semifinals de la Lliga ACB davant del Tenerife. El base del Barça, Nico Laprovittola, ha deixat entreveure que marxarà del club al final de temporada. A causa d'aquest partit de bàsquet, el decisiu cinquè enfrontament Barça-Igualada de semifinals de l'hoquei Lliga d'Hoquei Patins s'haurà de jugar a Blanes. I el seleccionador espanyol de futbol, Luis de la Fuente, que està convençut que el blaugrana, Lamine Yamal, estarà a punt per al debut del Mundial de dilluns vinent contra Cap Verd, però veu complicat que pugui jugar de titular. I el temps aquest dimarts als ruixats ens acompanyaran tant de matinada com a la tarda al Pirineu. A la resta del país lluirà el sol amb un ambient que serà suau. Les màximes baixaran a tota Catalunya i les temperatures més altes del dia no passaran dels 32 graus. Som-hi, doncs, un incendi de grans dimensions ha calcinat completament una cooperativa agrària de Lleida. Les flames han començat a l'exterior de la nau, cremant caixes i palets de fusta, però s'han estès a una nau industrial que ha acabat col·lapsant. El foc ha obligat a desallotjar desenes de veïns del barri de Ciutat Jardí, una zona residencial que està tocada aquesta cooperativa. Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el pla Procicat i també s'ha demanat als veïns de la zona que es confinessin. En les tasques d'extinció hi han arribat a treballar més d'un centenar d'efectius. Anem a Lleida, Pere Joan Álvarez.
2: L'incendi s'ha declarat minuts abans de les 10 de la nit. Ha començat a cremar milers de palets de fusta a l'exterior de la cooperativa Arcofruit i s'ha propagat a les naus de l'empresa. Els veïns han estat desallotjats preventivament davant la possibilitat que pogués esclatar un dipòsit d'amoníac, però la majoria ja han pogut tornar a casa seva. Ens ho confirmava l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa.
3: Estan tots els veïns a casa seva, estan confinats. Els de l'organització Vila Montcada, dos cases de torres de l'Horta de Lleida han estat evacuades amb tres persones que hi havia en aquell moment i que tampoc han sofert cap tipus de danys.
2: L'incendi ha calcinat dues naus de la cooperativa i es treballa perquè no es propagui a una tercera. Les flames han estat visibles des de diversos punts de la ciutat de Lleida.
0: I és l'altra notícia del dia i també la que tindrem aquest dimarts, el Papa Lleó XIV, que arriba a Catalunya i comença la segona etapa del seu viatge oficial a l'Estat. Tot i que Robert Prevost ja havia visitat Catalunya en diverses ocasions com a superior general dels Agustins, aquest serà el primer viatge oficial d'un papa al país des de la visita de Benet XVI l'any 2010. Repassem ara aquesta agenda que tindrà el pontífex, que serà fins dijous a Catalunya. La part més institucional del viatge ja l'haurà fet a Madrid. Aquí el missatge serà sobretot pastoral i social, amb actes que estaran molt centrats en el contacte amb la gent. Cèlia Forment.
4: Després d'aterrar al Prat, participarà en una pregària a la Catedral de Barcelona i mantindrà una trobada amb el president de la Generalitat, Salvador Illa. El primer gran acte multitudinari arribarà al vespre amb una vetlla de pregària a l'Estadi Olímpic Lluís Companys amb més de 40.000 persones. Serà una jornada molt centrada en el contacte amb la gent. Dimecres serà la jornada central de la visita. El papa entrarà al centre penitenciari de Brians 1, es desplaçarà a Montserrat per compartir una pregària amb els fidels i reunir-se amb la comunitat benedictina. És una visita simbòlica perquè connecta amb aquesta idea d'una església propera als col·lectius més vulnerables que Lleó XIV ha intentat projectar des del principi del seu pontificat. Havent dinat, mantindrà una trobada amb les entitats socials del Raval, altra vegada a Barcelona. La visita culminarà a la Sagrada Família amb una gran missa i la benedicció de la Torre de Jesucrist. Un viatge marcat també pel debat sobre la presència del català, les demandes de reparació de les víctimes d'abusos, la campanya Jo no t'espero d'associacions atees i laiques que no volen pagar la visita del papa i un ampli dispositiu de seguretat que provocarà restriccions de mobilitat, sobretot a Barcelona.
0: Doncs bé, per aquestes restriccions que tindrem a Barcelona, repassem ara quines seran les més destacades. El recull ens l'ha fet el Roger Santaló.
5: Moure's amb cotxe, més complicat.
6: Des d'aquest dilluns ja hi ha restriccions de trànsit i d'aparcament al voltant de la Catedral i l'Anella Olímpica de Montjuïc. I dimecres els problemes afectaran de ple la dreta de l'Eixample, perquè es tallarà el carrer Rosselló de Diagonal a la Pan. Tampoc es podrà circular pels carrers del quadrat que rodeja la Sagrada Família ni aparcar en una vintena d'illes al voltant del temple. Fora de Barcelona, dimecres no es podrà anar a Montserrat amb cotxe.
5: Canvis en el transport públic.
6: Es desviaran una quinzena de línies de bus de Barcelona i no hi haurà servei pels carrers Provença, Marina, Sicília i Nàpols. Algunes de les línies que connecten la capital catalana amb altres municipis poden canviar la ubicació de les seves parades a Barcelona. Es recomana consultar les variacions amb cada operador. Pel que fa al metro, dimecres l'estació de Sagrada Família estarà tancada i la de Verdaguer només funcionarà de sortida a l'hora punta de la tarda. Perquè aquestes restriccions afectin al mínim, es reforçaran la majoria de línies de metro, rodalies i ferrocarrils de la Generalitat. I també hi haurà serveis especials, com busos llançadora a Montjuïc, segons si l'acte es fa en un punt o en un altre.
0: Doncs tot això aquest dimarts. Abans, el papa s'ha compromès a reforçar la resposta de l'Església davant els abusos després de reunir-se, ho dèiem, amb 6 representants d'associacions de víctimes de l'Església espanyola. Són testimonis que han estat proposats pel Defensor del Poble i la Conferència Episcopal. Durant gairebé una hora, el pontífex ha escoltat els seus testimonis i ha assumit el compromís de fer de l'Església un espai segur. Les associacions de víctimes que han quedat al marge d'aquesta reunió lamenten que el papa no s'hagi volgut reunir amb ell. També sentim Miguel Hurtado, supervivent d'abusos a l'abadia de Montserrat.
7: És una reunió en la qual els bisbes han escollit, ha dit, quines són les víctimes que reuneixen amb el papa, han escollit a víctimes de perfil baix i han discriminat i exclòs a les víctimes, els activistes, que tenim un perfil públic, que hem denunciat durant anys i anys la mala gestió dels casos que està fent la jerarquia catòlica.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Aquest dimarts, a partir de les 9 del matí, més de 45.000 alumnes catalans començaran la selectivitat. Els estudiants començaran amb els exàmens obligatoris. Primer faran el de llengua castellana i literatura i després el de llengua estrangera. A la tarda es faran les proves que són opcionals per a pujar nota, per exemple, de física, de geografia o de literatura dramàtica. Tot plegat en una selectivitat amb dues circumstàncies excepcionals. Ara ho dèiem, aquesta visita del papa a Barcelona, però també la vaga de docents. Els sindicats d'educació es comprometen a no fer cap acció abans de les 9 del matí per no perjudicar els alumnes, i el govern, de fet, ha assegurat que l'arribada del Papa no coincidirà amb el començament d'aquestes proves. La consellera de Recerca, Núria Montserrat, advertia als alumnes que arribin per si de cas els exàmens amb una mica de marge.
8: Intentar arribar una miqueta abans per intentar, com dèiem, pal·liar qualsevol situació, no? I també recordar-los que hi ha certa flexibilitat per ampliar l'horari després de l'examen en cas que faci falta. Si els estudiants arribessin una miqueta més tard per causa major, que està contemplat en el procediment de les PAU, poguessin començar, doncs, amb el temps que, i tenir després el temps que faci falta, no?
0: Malgrat aquesta vaga, el departament assegura que finalment no ha reforçat el personal per als tribunals de selectivitat. Els sindicats han convocat una manifestació unitària a Barcelona. Serà a les 11 del matí, sortirà de la plaça Espanya i anirà fins al Parlament. Els sindicats no descarten que hi pugui haver talls a partir de les 9 del matí. I una boníssima notícia: l'Hospital Can Rotier de Badalona prova la seguretat d'una cirurgia pionera a Europa i Amèrica que podria, atenció, frenar l'Alzheimer en estadis inicials. L'assaig clínic amb 10 pacients consisteix a fer una intervenció que ajudi a drenar els ganglis limfàtics, i és que un dels detonants de la malaltia és l'acumulació d'aquesta proteïna beta-amiloide al cervell, perquè amb l'edat alguns d'aquests ganglis deixen de funcionar i s'acumulen residus d'aquesta proteïna que acaba danyant les neurones. Carmen Higueras és la cap del Servei de Cirurgia Plàstica de l'Hospital Germans Trias, deia això al Catalunya Nit.
9: Són dues incisions, una a cada costat del coll, petitetes, d'uns 3 o 4 centímetres, i llavors des d'aquí podem accedir als ganglis cervicals i a les petites venes. És una intervenció que pel pacient és poc invasiva, dura unes 3 hores, i el pacient està ingressat 24 hores i el dia següent pot marxar cap a casa.
0: L'assaig va dirigit sobretot a pacients amb Alzheimer en fases inicials, però que ja comencen a manifestar deteriorament cognitiu. Obrim ara el focus a màxima igualtat en la recta final de l'escrutini de les eleccions que s'estan fent, les presidencials al Perú. Amb l'escrutini ja fregant el 95%, el candidat de l'esquerra, Roberto Sánchez, supera amb menys d'un punt d'avantatge la candidata conservadora, Keiki Fujimori. El recompte, però, encara es podria allargar durant dies o fins i tot setmanes, i el resultat es podria capgirar en qualsevol moment perquè falta comptabilitzar el vot d'algunes zones rurals i també el vot estranger. Anem fins a Lima, enviat especial Joan Biosca.
10: Els resultats oficials, l'escrutini que realitza l'organisme electoral peruà alterna en la primera posició entre la conservadora Keiko Fujimori i el progressista Roberto Sánchez. I així podria continuar passant en aquests pròxims dies. Els separen pocs vots l'un de l'altre i es preveu, doncs, que es vagin alternant la primera i la segona posició fins a arribar al 100% dels vots escrutats, un fet que encara podria trigar dies. Ara mateix hi ha tres dades, tres escrutinis de referència. El primer, l'oficial, el segon, el que marcaven els sondejos a peu d'urna acabades les eleccions, que donaven com a guanyadora Fujimori, i el tercer, el recompte ràpid de vots a partir d'actes reals i també actes testimoni de votacions que situaven en aquestes darreres hores a Sánchez en primera posició. Molta incertesa aquí al Perú. Guanyi qui guanyi, els analistes parlen d'un govern que haurà de ser moderat. Sentim el politòleg peruà Jorge Zapata.
11: El Perú necesita ese consenso, necesita dialogar, necesita trazarle una ruta para buscar el desarrollo y un buen futuro para el país. Eso no lo estamos viendo hace mucho tiempo. Estamos en una confrontación muy fuerte, una polarización, defendiéndose intereses particulares des del Congreso, i eso tiene que acabar.
10: No se sap, doncs, qui serà el president finalment del país en aquestes hores, i fins i tot amb el 100% dels vots escrutats encara podrien arribar impugnacions de vots per part dels candidats.
0: Xi Jinping ha estat rebut amb els màxims honors a Corea del Nord per Kim Jong-un. És el primer viatge del líder xinès a Pyongyang en 7 anys. La primera visita va ser el 2019, en un moment en què el règim nord-coreà s'ha apropat a Moscou. Xi diu que vol portar la relació bilateral amb Corea del Nord a nous nivells. Pequín, Francesc Canal.
12: Kim Jong-un ha rebut Xi Jinping a peu d'escaleta juntament amb la seva dona. Era només el començament dels màxims honors per al gran protector i aliat històric de Pyongyang. Aclamació coreografiada amb centenars de criatures que amb poms de flors i globus de colors han donat la benvinguda a Xi Jinping a la plaça central de Pyongyang, engalanada com en les grans ocasions. Amb aquesta visita, la primera des del 2019, el president xinès mira de recuperar el seu ascendent sobre Kim Jong-un. Les salutacions han estat efusives, però Pequín ha vist amb preocupació els últims temps l'acostament de Kim Jong-un a Moscou. Va enviar soldats nord-coreans a combatre el front ucraïnès a canvi d'assistència militar russa. També va aportar armament per rebre petroli. Però una eventual pau a Ucraïna podria fer que la relació amb Vladimir Putin deixés de tenir rèdits.

0: Segons ha informat la mateixa entitat sahrauí, a part de l'Ajib Mohamed Abdelaziz, que a més del fill del fundador era membre del secretariat nacional d'aquest moviment independentista, en l'atac han mort dos membres més de l'organització.
1: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
2: Aquest dimarts comença ja amb símptomes d'inestabilitat poqueta, però suficient com perquè es mantingui durant la propera nit i matinada aquestes precipitacions, aquests ruixats dispersos per punts del Pirineu més occidental, que es poden mantenir fins i tot fins a ben bé el mig matí o migdia. Aquestes precipitacions concentrades a l'Alta Ribagorça, als Pallars o a l'Alt Urgell. Serà la tarda quan les precipitacions també puguin arribar a altres punts del Pirineu, preferentment al Pirineu Oriental i a l'interior de les comarques de Girona. També poden arribar a l'entorn del Montseny. Fora d'aquesta zona, el temps de dimarts serà prou tranquil arreu del país, potser a la tarda més núvols cap al massís dels Ports, però en definitiva un dia tranquil pel que fa a la situació meteorològica i amb unes temperatures que reculen respecte a les màximes de dilluns. Dilluns vam arribar a màximes de 35 graus i amb prou feines les més altes de dimarts rondaran la xifra dels 32 a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre.
1: 3CAT Info.
3: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3CAT Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
1: El radar, el podcast diari de notícies a 3CAT Info, amb Eloi Barrera.
3: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
0: Continuem amb més qüestions. El govern vol endurir les penes per la tinença il·legal d'armes de foc. És la reacció de la Conselleria d'Interior després de l'assassinat a trets d'un home aquest diumenge al vespre. El segon fet d'aquestes característiques que es dona a la zona franca Barcelona en menys d'un mes. Santa Coloma de Gramenet, David Àngela.
4: Dos fets molt similars, tots dos al carrer de la Mineria, un individu que dispara per l'esquena boca de canó contra el seu objectiu i fuig corrents. Mateix resultat, dos homes morts. Això ha fet reaccionar la consellera de l'Interior, Núria Parlon, que proposa aquestes accions.
5: Just ara, quan passem la visita del Papa, farem una reunió amb l'Ajuntament de Barcelona per veure quina és l'estratègia que hem de reforçar, reforçant doncs, tota l'estratègia Campai en la zona de Zona Franca, que creiem que pot ser una eina útil, i per altra banda no descartem treballar en una necessitat que tenim a Catalunya especial, però també al conjunt de l'Estat, que és promoure una legislació molt més dura pel que fa a la tinença il·lícita d'armes de foc.
4: Els Mossos d'Esquadra continuen investigant si els dos tirotejos poden tenir relació, però sembla que els dos fets podrien estar relacionats amb les revenges en l'àmbit del narcotràfic.
0: I el jurat popular del judici pel crim del bingo de Tortosa, al Baix Ebre, ha començat a deliberar. Els tres acusats s'enfronten a una petició de presó permanent revisable per haver matat d'un tret una de les treballadores del local i haver ferit un client durant un robatori frustrat l'any 2022. Anem ara a Tarragona, Manel Sastre.
6: Dos dels inculpats es van acusar mútuament de ser els autors materials del tret mortal a la treballadora del bingo. Tots dos van negar durant la vista que s'està fent a l'Audiència de Tarragona que coneguessin el pla i que sabessin que hi havia armes als vehicles. Mentre que la dona ha detallat que el mateix acusat li va reconèixer que va matar l'encarregada per haver activat l'alarma, l'altre assegura que ni havia entrat al bingo.
7: Accedí con ello y luego entraron a robar y hubo disparos y murió una encargada y se hirió un cliente y esto, me quedé muy asustado y esto y me cabré y le cogí la furgoneta y me he ido.
8: Cuando se escuchó el primer disparo como que no sé qué le dio por disparar antes, ¿sale? A mí el motivo que me dio que le tomó el pelo, que había pulsado mientras le decía que no toque nada.
6: El tercer implicat que hauria vigilat el local s'ha desvinculat dels fets, tot i que les càmeres demostrin el contrari. Per a tots tres, el fiscal demana presó permanent revisable per un delicte d'assassinat, un intent d'assassinat, tinença il·lícita d'armes i pertinença a grup criminal. Amb l'entrega de l'objecte del veredicte als membres del jurat popular, s'espera que a mitjans d'aquesta setmana ja hi pugui haver una decisió.

0: En situem ara a Girona. Els apicultors catalans alerten que el creixement de la població de vespa asiàtica els pot comportar pèrdues d'atenció de fins a un 65% de la producció de mel. La primavera plujosa i l'hivern humit han afavorit l'augment d'aquesta espècie invasora. Anem a Girona, doncs, a Fèlix Martín.
1: Els apicultors estan posant per anys per eliminar els exemplars de vespa asiàtica reina, i és que, si no s'hi posa fre... Per Carles López, el tècnic de l'Associació d'Apicultors de Girona, la situació a l'octubre serà aquesta.
2: Fatal, fatal. Estem treballant molt per reduir la població de la vespa, però és molt complicat.
1: López especifica que la tardor és quan hi ha més exemplars de vespa asiàtica

0: i remarca com els perjudica.
1: Ve aquí a l'abellar, es queda per davant de la piquera, així amb un vol, bueno, estàtic, esperant que arribi alguna abella per agafar-la. El qual vol dir que tenim una aglomeració de vespes davant de les piqueres que impedeix que les nostres abelles surtin de dintre de la caixa per anar a fora a buscar nèctar, a buscar pol·len o inclús aigua. Si són 2-3 mesos, ens acaba matant les abelles.
0: Argumenten que necessitarien ajuda del govern per fer-hi front. Des del Departament de Territori remarquen que tenen paranys per distribuir i que en les pròximes setmanes s'hi reuniran per consensuar-ne la implementació conjuntament amb els agents rurals.
2: I a l'altre extrem, el govern ha impulsat un pla pilot per restaurar i recuperar algues, plantes i corall del litoral català. Han començat a fer mostrejos a la Costa Brava. Anem a Tossa de Mar, Laia Claret.
3: Europa ha fixat l'any 2030 perquè s'hagi actuat en el 30% dels hàbitats que estan fets malbé. A Catalunya, el pla per treballar-hi s'ha batejat com a PEREMCAT i Sergi Racero és el cap del Servei de Protecció i Conservació del Medi Ambient.
4: L'objectiu és establir uns indicadors de referència de quin seria l'estat òptim de conservació d'aquests hàbitats. Després, establir una diagnosi d'en quin estat es troben. La cara d'any 2027 ja començarem doncs, a definir quins són els impactes i pressions que tenen aquests hàbitats i quines accions s'ha de fer.
3: El pla se centra en els 4 ecosistemes que detalla Júlia Costa, coordinadora del projecte PEREMCAT.
5: Els fanerògames, o sigui, els fons de posidònia, tot això que són plantes marines. El segon són macroalgues, els boscs de macroalgues. Després també tenim els fons de crapissau rodòlit. I l'últim és el fons de coralligen.
3: S'hi han invertit 3 milions d'euros.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Els treballadors de les biblioteques públiques de Barcelona han aconseguit una taula de negociació amb el Consorci de Biblioteques per dilluns que ve. Per aquest motiu, aquest dilluns han desconvocat l'ocupació del centre que havien començat al migdia. Irene Lameiros, bibliotecària i delegada sindical de la CGT al Consorci, explicava a Catalunya Ràdio què demanen a l'Ajuntament.
7: Negocieu d'una vegada i obriu les biblioteques en un ajuntament que té milionades de superàvit. És que el que estem demanant és ínfim, prou personal per tenir unes condicions dignes i unes retribucions que reconeguin bé la nostra professió que porta 30 anys menyspreada.
2: La CGT assegura textualment que l'aparell repressiu s'ha posat en marxa. Diu que divendres passat un company seu va rebre cops d'un policia davant de l'Ajuntament i a un altre li ha arribat una notificació d'atemptat contra l'autoritat.

0: La segona edició del Flaix de Tardor, la proposta barcelonina del Temporada Alta, se'ns presenta amb voluntat de continuïtat i consolidació després d'un primer any amb bons resultats i prop d'un 90% d'ocupació. Entre el 16 i el 29 d'octubre plantejarà 7 espectacles internacionals amb peces destacades del teatre europeu i llatinoamericà. Arrencarà amb la italiana Mamma, un retrat cru però irònic de la maternitat que dirigeix Enrico Ianniello, i la noruega How Romantic. Altres propostes són La Santa, del lituà Oscar Escursonovas, una reflexió sobre el patriarcat, i Spiegel Neuronen, de l'alemany Stefan Kegi, on amb un mirall gegant a l'escenari i la intervenció del públic parla sobre l'efecte contagiós d'alguns moviments. També la brasilera Deserto, basada en les memòries del poeta xilè Roberto Bolaño, i la comèdia argentina Petróleo, sobre la feblesa de la construcció de gènere. Tot plegat amb un objectiu clar, segons Narcís Puig, que és el director del Temporada Alta.
1: Estem creant un altre moment a Barcelona on hi ha programes internacionals i volem que sigui el més potent i el més variada possible.
0: La majoria d'aquestes obres es veuran per primer cop a casa nostra. Esports. Amb el David Ubac.
2: El Barça de bàsquet arrencarà aquest dimarts les semifinals de la Lliga CB enfront del Tenerife, butxí del Madrid als quarts de final. Serà el primer partit d'una sèrie al millor ja de 5 enfrontaments, amb el factor pista favorable als blaugranes. El base del Barça, Nicola Provitola, s'ha referit al rival.
3: Bueno, Tenerife creo que tiene ya un respeto, una identidad marcada desde hace varios años. Este año creo que con la adición de Patty Mills son todavía mucho más fuertes y bueno, deben tener una confianza muy, muy grande, así que tenemos que estar preparados.
2: Per cert, que la Provitola ha deixat entreveure que marxarà del Barça al final de la temporada un cop que s'acabi el seu contracte. Per la seva banda, el Tenerife té la baixa del pivot Xermadini. El partit el transmetrem als canals digitals de Catalunya Ràdio. Les semifinals de CB també les disputarà el Joventut, que dimecres s'enfrontarà al València. En aquest cas, la penya té el factor pista en contra.
4: L'actualitat esportiva a fons.
2: I a causa d'aquest partit entre el Barça i el Tenerife, que jugarà, com dèiem, al Palau Blaugrana aquest dimarts, de retruc l'equip del Barça d'hoquei patins haurà de jugar el cinquè i definitiu enfrontament de la semifinal de l'hoquei Lliga davant de l'Igualada a Blanes, també aquest dimarts a les 7 de la tarda. Per aquest motiu, el club blaugrana ha enviat entrades gratuïtes als socis interessats a acompanyar el Barça a Blanes. El Barça volia jugar al Palau dimecres, però la Federació Espanyola de Patinatge no ho ha acceptat perquè la final comença ja aquest divendres. En futbol sala, el Barça també juga aquest dimarts. Serà la pista de l'Inter Movistar en el segon enfrontament del play-off de semifinals. És una sèrie al millor de 3 partits, de manera que l'equip blaugrana, que domina per 1-0, si guanya es classificaria aleshores ja per a la final. També en futbol sala, l'Indústria Santa Coloma, mentrestant, ha presentat aquest dilluns el tècnic de la temporada que ve, Jorge Vargas, que fins ara entrenava a l'equip filial.
5: Nuestra filosofía es la filosofía del club, por eso llevamos aquí también muchas temporadas. Un equipo valiente, un equipo atrevido, vamos a intentar siempre ser protagonistas del partido e intentar hacer disfrutar a la gente lo máximo posible.
2: Vargas relleva Xavi Closas. I encara en futbol sala, afegim que el Linyola femení s'enfrontarà a l'Estrela Cortegada gallec en la final del play-off per pujar a primera divisió. L'anada jugarà a Linyola diumenge a les 12 del migdia.
4: 3CAT Info.
2: En waterpolo, el Sabadell ha presentat aquest dilluns els entrenadors dels dos equips de cara a la temporada vinent. Albert Espanyol, com a tècnic de l'equip masculí, en relleu de Quim Colet, i Enric Arnella, com a preparador del conjunt femení, en substitució de David Palma. Sentim les primeres impressions d'Albert Espanyol.
6: Soc conscient que és un repte difícil, soc conscient que la llista està molt alt, però vinc amb molta ambició, amb moltes ganes i amb moltes ganes de treballar, amb ganes de construir un projecte sòlid, amb ganes de treballar dia a dia i amb la idea de que amb aquest treball constant i durader en el temps, doncs aconsegueixi millorar.
4: 3CAT Info.
2: Passem al futbol perquè aquest dijous comença el Mundial i la selecció espanyola ja és a Mèxic. Debuta dilluns vinent contra Cap Verd a Atlanta, als Estats Units, això sí. I el seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, està convençut que el blaugrana Lamine Yamal estarà a punt per aquest debut al Mundial, tot i que això sí, veu complicat que jugui de titular.
7: Calculamos si no hay inconvenientes en estos días que están en disposición de contar con ellos el el día 15. Ahora, si me dices para iniciar el partido, y eso es realmente eso es más complicado, pero que están en disposición de jugar lo que estimemos oportuno, pues yo creo que van a estar los tres.
2: D'altra banda, la propera Lliga de Futbol de Primera començarà el cap de setmana del 15 i el 16 d'agost. Ho ha decidit un jutge que, d'aquesta manera, dona la raó a la Lliga de Futbol Professional en contra de l'Associació de Futbolistes, que volia arrencar una setmana més tard. Javier Tebas, el president de l'LFP, assegura que difícilment el Barça, el Madrid i l'Atlètic Club de Bilbao disputaran el primer partit, perquè molts dels seus jugadors hauran participat al Mundial.
8: Estadísticamente está claro que Barcelona y Real Madrid es probablemente no jueguen ese fin de semana del 16 de agosto, creo que es el domingo, y Athletic Club, que tiene muchos jugadores con la selección española, y esperemos que esté en semifinales o final al menos, pero otros clubes pueden empezar allí, entonces yo creo que al menos entre 6 y 7 partidos se van a jugar ya el día ese fin de semana.
2: I a la Lliga Femenina de Futbol, l'Espanyol ha comunicat fins a 9 baixes de cara a la temporada que ve. Es tracta de les jugadores que acaben contracte: Aina Durán, Ainhoa Campo, Amaya Martínez, Ángeles del Álamo, Daniela Caracas, Estefania Botero, Laia Ballester, Olivia Ferguson i Paula Perea.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: Són les 5. Un incendi calcina una cooperativa agrària de Lleida i obliga a activar en fase d'alerta el pla Procicat. Les flames de grans dimensions han obligat a desallotjar desenes de veïns del barri residencial de Ciutat Jardí. Més d'un centenar d'efectius treballen en les tasques d'extinció de l'incendi. El papa Lleó XIV arriba aquest dimarts a Catalunya en un viatge oficial que servirà per beneir la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Abans, però, el pontífex farà una vetlla a l'Estadi Olímpic de Montjuïc davant de 40.000 feligresos. És la tercera visita d'un papa de Roma a Catalunya després de les de Joan Pau II i Benet XVI. El papa ja s'ha compromès a fer de l'Església un espai segur després de reunir-se amb 6 representants de víctimes d'abusos sexuals. Lleó XIV demana als bisbes espanyols que escoltin els supervivents i qualifica de plaga els abusos. Diverses associacions de víctimes que han quedat fora d'aquesta trobada lamenten que el pontífex no hagi volgut escoltar també les seves veus. Aquest dimarts, més de 45.000 alumnes començaran una selectivitat marcada per la visita del papa, que us dèiem, i la vaga de docents. Els sindicats es comprometen a no fer cap protesta abans que comencin els exàmens i el govern insisteix que l'arribada del pontífex no condicionarà o coincidirà amb aquest inici de les proves. El primer examen serà el de llengua castellana i literatura. El judici contra el germà de Pedro Sánchez quedarà aquest dimarts vist per sentència. La Fiscalia manté la petició d'absolució per tots els acusats per falta d'indicis i l'advocat de David Sánchez insisteix que la causa té un clar biaix polític. En paral·lel, l'Audiència Nacional ha de citar a declarar com a testimoni la presidenta del PSOE pel cas Leire. Israel i l'Iran aturen els atacs mutus desfermats aquest cap de setmana arran del bombardeig israelià a Beirut. Teheran i Tel Aviv, però, avisen que respondran amb contundència a qualsevol nou atac. L'ofensiva israeliana continua al sud del Líban amb un balanç d'almenys 7 morts aquest dilluns. Els treballadors de les biblioteques públiques de Barcelona aconsegueixen una taula de negociació amb el Consorci de Biblioteques per la setmana que ve. Aquest dilluns a la tarda, després d'aconseguir reprendre la negociació, que estava aturada, han desconvocat l'ocupació del Consorci que havien començat al migdia. I l'escriptor i biòleg Biel Mesquida, que aquest dilluns ha rebut el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes en un acte al Palau de la Música, ha dit en el seu discurs que, en temps d'incertesa i amenaces, el que cal és més llengua, més escola en català i més cultura.
1: Esports. El Barça de bàsquet arrencarà aquest dimarts les semifinals de la Lliga CB enfront del Tenerife. El basa blaugrana Nicola Provitola ha deixat entreveure que marxarà del club al final de temporada. A causa d'aquest partit de bàsquet, el decisiu cinquè enfrontament Barça-Igualada de semifinals de l'hoquei Lliga d'Hoquei Patins s'haurà de jugar a Blanes. El seleccionador espanyol de futbol, Luis de la Fuente, està convençut que el blaugrana Lamine Yamal estarà a punt per al debut al Mundial de dilluns vinent contra Cap Verd, però veu complicat, això sí, que jugui de titular. I la propera edició de la Lliga de Futbol de Primera Divisió començarà el cap de setmana del 15 i 16 d'agost. Ho ha decidit un jutge que d'aquesta manera dona la raó a la Lliga de Futbol Professional en detriment de l'Associació de Futbolistes, que volia començar una setmana més tard.
0: I aquest dimarts els ruixats ens acompanyaran tant de matinada com a la tarda al Pirineu. A la resta del país lluirà el sol amb un ambient més suau. Les màximes baixaran arreu de Catalunya i les temperatures més altes del dia no passaran dels 32 graus.
2: Trescat Info.
0: Un incendi de grans dimensions ha calcinat completament una cooperativa agrària de Lleida. Les flames han començat a l'exterior de la nau cremant caixes i palets de fusta, però s'han estès a una nau industrial que ha acabat col·lapsant. El foc ha obligat a desallotjar desenes de veïns del barri de Ciutat Jardí, una zona residencial a tocar de cooperativa. Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el pla Procicat i també s'ha demanat als veïns d'aquesta zona que es confinessin. En les tasques d'extinció hi han arribat a treballar més d'un centenar d'efectius. Anem a Lleida, Pere Joan Álvarez.
2: L'incendi s'ha declarat minuts abans de les 10 de la nit. Ha començat a cremar milers de palets de fusta a l'exterior de la cooperativa Arcofruit i s'ha propagat a les naus de l'empresa. Els veïns han estat desallotjats preventivament davant la possibilitat que pogués esclatar un dipòsit d'amoníac, però la majoria ja han pogut tornar a casa seva. Ens ho confirmava l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa.
3: Estan tots els veïns a casa seva, estan confinats. Els de l'urbanització Vilamoncada, les cases de Torres de l'Horta de Lleida han estat evacuades amb tres persones que hi havia en aquell moment i que tampoc han sofert cap tipus de danys.
2: L'incendi ha calcinat dues naus de la cooperativa i es treballa perquè no es propagui a una tercera. Les flames han estat visibles des de diversos punts de la ciutat de Lleida.
0: I us ho dèiem, el Papa Lleó XIV arriba aquest dimarts a Catalunya i comença la segona etapa del seu viatge oficial a l'Estat. Tot i que Robert Prevost ja havia visitat el nostre país en diverses ocasions, com a superior general dels Agustins, serà el primer viatge oficial d'un papa al territori des de la visita de Benet XVI l'any 2010. Repassem ara aquesta agenda que tindrà el pontífex, que serà fins dijous aquí a Catalunya. La part més institucional del viatge ja l'haurà feta a Madrid aquests dies. Aquí a Catalunya el missatge serà sobretot pastoral i social, amb actes molt centrats en el contacte amb la gent. Cèlia Forment.
4: Després d'aterrar al Prat, participarà en una pregària a la Catedral de Barcelona i mantindrà una trobada amb el president de la Generalitat, Salvador Illa. El primer gran acte multitudinari arribarà al vespre amb una vetlla de pregària a l'Estadi Olímpic Lluís Companys amb més de 40.000 persones. Serà una jornada molt centrada en el contacte amb la gent. Dimecres serà la jornada central de la visita. El papa entrarà al centre penitenciari de Brians-1, es desplaçarà a Montserrat per compartir una pregària amb els fidels i reunir-se amb la comunitat benedictina. És una visita simbòlica perquè connecta amb aquesta idea d'una església propera als col·lectius més vulnerables que Lleó XIV ha intentat projectar des del principi del seu pontificat. Havent dinat, mantindrà una trobada amb les entitats socials del Raval, altra vegada a Barcelona. La visita culminarà a la Sagrada Família amb una gran missa i la benedicció de la Torre de Jesucrist. Un viatge marcat també pel debat sobre la presència del català, les demandes de reparació de les víctimes d'abusos, la campanya Jo no t'espero d'associacions atees i laiques que no volen pagar la visita del papa i un ampli dispositiu de seguretat que provocarà restriccions de mobilitat, sobretot a Barcelona.
0: Doncs bé, abans de tot això, el papa s'ha compromès a reforçar la resposta de l'Església davant els abusos després de reunir-se amb 6 representants d'associacions de víctimes de l'Església espanyola. Són testimonis que han estat proposats, entre d'altres, pel Defensor del Poble i la Conferència Episcopal. Durant gairebé una hora, el pontífex ha escoltat els seus testimonis i ha assumit el compromís de fer de l'Església un espai segur. Les associacions de víctimes que han quedat al marge d'aquesta reunió lamenten que el papa no s'hi hagi volgut reunir. Madrid, Àngels Lafuente.
5: Molt poc ha transcendit de la reunió de Lleó XIV amb les víctimes d'abusos sexuals per part de l'Església. Una reunió privada a porta tancada i fora de l'agenda oficial del papa. Així estava previst pel Vaticà i així s'ha celebrat a l'annunciatura. Prèviament a aquesta reunió el papa s'ha dirigit als bisbes espanyols. Ho ha fet a la seu de la Conferència Episcopal, on els hi ha demanat que s'escoltin les víctimes d'abusos sexuals per part de l'Església i es reparin els danys provocats. Una petició que ha fet sense pronunciar les paraules abusos sexuals o víctimes, ha evitat la polèmica i s'ha limitat a demanar a la plana major de l'Església espanyola prevenció i canvis per acabar, diu, amb aquesta plaga.
6: Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación y un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado.
5: Una reunió amb 7 víctimes que no ha agradat ni de bon tros a algunes associacions de víctimes, les veus més crítiques que s'han quedat excloses, com la de Miquel Hurtado, denunciant d'abusos sexuals a Montserrat a les portes de l'annunciatura.
7: Prefereix reunir-se amb persones que legítimament tenen un perfil baix, que estan tractant el seu trauma en privat, que estan entrant en el mecanisme de reparació de l'Església, però no parlar amb activistes, que tenim un perfil públic, que denunciem en els mitjans de comunicació la mala gestió dels casos de l'Església i que li podem fer preguntes incòmodes.
5: Segons fonts del Vaticà, el papa se sent molt proper amb les víctimes i també amb tota la comunitat eclesiàstica i seguirà treballant perquè l'Església pugui ser un lloc segur i espiritualment sa on es curin les ferides.
0: Lleó XIV també ha passat aquest dilluns pel Congrés. Allà ha demanat rebaixar la polarització política. Ha reunit diputats i senadors en una sessió conjunta. En la seva intervenció, el pontífex no ha esquivat qüestions com l'avortament i l'eutanàsia, una reafirmació mata els postulats tradicionals de l'Església, però també ha denunciat la discriminació dels immigrants i la inversió en armament. Tornem a Madrid, Cristian Roldán.
8: Primer cop que un papa s'adreçava a la plana política espanyola des de l'hemicicle i Lleó XIV ho ha tingut clar. Menys crispació i més negociació.
6: La pluralitat política no debería degenerar en descalificació permanente de l'adversari.
8: També ha condemnat la discriminació envers els migrants, un missatge que hem sentit força durant aquests dies, i ha lamentat les polítiques de rearmament que està seguint el món, Europa inclosa.
6: Preocupa que en diversos llocs del món i també en Europa vuelva a presentarse el rearme como respuesta casi inevitable ante la fragilidad del escenario internacional.
8: Tampoc ha deixat escapar l'oportunitat de rebutjar de ple l'avortament i l'eutanàsia, dos drets que estan reconeguts a l'Estat.
6: Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural, en cada circunstancia de su existencia.
8: Lleó XIV ha comparegut davant les Corts com a cap d'Estat del Vaticà, una compareixença inèdita que va sol·licitar ell mateix.
0: Doncs bé, unes paraules de Lleó XIV al Congrés que han rebut un suport gairebé unànime. Els representants polítics l'han aplaudit, de fet, durant més de 7 minuts i s'han fet seu, d'una manera o d'una altra, el seu discurs.
8: Sí, cadascú s'ha quedat amb la part que més bé li sonava. Pel ministre Félix Bolaños, les paraules del pontífex són una bala a les polítiques de la Moncloa, mentre que Núñez Feijo s'agafa a les crítiques a l'avortament i l'eutanàsia per reforçar les tesis dels populars.
9: En la defensa de la paz y la defensa de la dignidad humana, el discurso del Papa es absolutamente concordante con la posición del gobierno de España.
10: Suscribir desde la primera a la última de sus palabras, acredita que tiene algo que falta actualmente en la política nacional e internacional, que són conviccions.
8: Fins i tot Vox, tot i la seva defensa de la prioritat nacional, ha celebrat les paraules de Lleó XIV. El portaveu d'Esquerra al Congrés, Gabriel Rufián, ha titllat els de Abascal i el Partit Popular d'hipòcrites.
11: Han aplaudit un discurso que aquí semana a semana abuchean y vetan con sus votos. Un discurso que habla de bien común y que sanciona a aquellos que dicen que alguien porque viene de fuera es menos.
8: De la seva banda, Míriam Nogueras de Junts ha aprofitat la salutació amb el pontífex per demanar-li que parli català en la seva visita a Catalunya. Abans d'anar cap a terres catalanes, però, Lleó XIV ha presidit un acte organitzat al Santiago Bernabéu amb més de 70.000 persones de la comunitat religiosa de Madrid i Rodalia. De fet, l'últim discurs que pronunciarà el papa a terres madrilenyes el farà aquest dimarts al matí en un acte IFEM amb voluntaris.
12: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: L'altra gran cita d'aquest dimarts és la selectivitat. Comença a partir de les 9 del matí. Més de 45.000 alumnes catalans començaran aquestes proves. Els estudiants començaran primer amb els exàmens obligatoris, el de llengua castellana i literatura, i després el de llengua estrangera. A la tarda es faran les proves opcionals per pujar nota de matèries com ara física, geografia o literatura dramàtica. Tot plegat en una selectivitat amb dues circumstàncies que són excepcionals: aquesta visita del papa a Barcelona, però també la vaga de docents. Els sindicats d'educació es comprometen a no fer cap acció abans de les 9 per no perjudicar els alumnes, i el govern, de fet, assegura que l'arribada del pontífex no coincidirà amb l'inici d'aquestes proves. La consellera de Recerca, Núria Montserrat, advertia els alumnes, però, que arribin els exàmens amb prou temps. En parlava Catalunya Ràdio.
13: Intentar arribar una miqueta abans per intentar, com dèiem, pal·liar qualsevol situació, no? I també recordar-los que hi ha certa flexibilitat per ampliar l'horari després de l'examen, en cas que faci falta. Si els estudiants arribessin una miqueta més tard per causa major, està contemplat en el procediment de les PAU, poguessin començar, doncs, amb el temps que i tenir després el temps que faci falta, no?
0: Els sindicats han convocat una manifestació unitària a Barcelona. A les 11 del matí sortirà de la plaça Espanya i anirà fins al Parlament. Tram final del judici contra el germà de Pedro Sánchez a l'Audiència de Badajoz. Aquest dimarts quedarà vist per sentència després que tant la Fiscalia com les defenses hagin insistit en la falta de proves durant la presentació dels informes finals d'aquest cas. La fiscal Begoña García Boró ha reclamat l'absolució de tots els acusats, mentre que l'advocat de David Sánchez, Emilio Cortés, ha tornat a destacar l'orientació política de la causa.
14: Ninguna prueba que se ha practicado aquí que desvirtuara el principio de presunción de inocencia.
15: Aquí se acabaron las conjeturas. Incluso las ganas de poder derrotar a un gobierno. Aquí estamos en una sala de justicia. Todos los indicios están mutilados. A ver si resulta que se va a tener que ir a vivir a una tribu porque resulta que es el hermano del, de no se sabe qué, porque en este momento ni se sabía.
0: Les acusacions populars, en canvi, han insistit que tot plegat va ser una conxorxa per assignar, ha dit, a David Sánchez la plaça de coordinador de conservatoris de la Diputació de Badajoz l'any 2017. Sentim ara els advocats a manos límpies i del PP, que fins i tot ha assenyalat el cap de l'executiu espanyol.
16: Estamos ante un puesto innecesario, no pedido por nadie en la Diputación, y además este puesto tenía un dueño absoluto desde antes de que se sacara la oferta pública de empleo.
17: Alguien le ha dicho al señor Gallardo, tienes que crearle una plaza a mi hermano. Y ese alguien es, evidentemente, Pedro Sánchez Pérez Castejón.
0: I una altra qüestió que també estreny el setge al president espanyol. El jutge del cas Leire ha citat ara com a testimoni Cristina Narbona, és la presidenta del PSOE, pel WhatsApp en què l'exmilitant socialista parla de reconduir els atacs judicials al president i capgirar la situació. Més enllà d'aquest cas, el PP, que coordina les acusacions pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra, ha demanat que s'imputi les filles de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. Argumenta que hi ha prou indicis per investigar Alba i Laura per blanqueig de capitals, falsedat documental i també per participació en organització criminal. Les acusacions també demanen al jutge que imputi l'exministre de Transports, José Luis Ábalos, i el seu exassessor, Coldo García. Ara hem arribat al punt d'un quart.
12: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
18: Aquest dimarts comença ja amb símptomes d'inestabilitat poqueta, però suficient com perquè es mantingui durant la propera nit i matinada aquestes precipitacions, aquests ruixats dispersos per punts del Pirineu més occidental, que es poden mantenir fins i tot fins a ben bé el mig matí o migdia. Aquestes precipitacions concentrades a l'Alta Ribagorça, als Pallars o a l'Alt Urgell. Serà la tarda quan les precipitacions també puguin arribar a altres punts del Pirineu, preferentment al Pirineu Oriental i a l'interior de les comarques de Girona. També poden arribar a l'entorn del Montseny. Fora d'aquesta zona, el temps de dimarts serà prou tranquil arreu del país, potser a la tarda més núvols cap al massís dels Ports, però en definitiva un dia tranquil pel que fa a la situació meteorològica i amb unes temperatures que reculen respecte a les màximes de dilluns. Dilluns vam arribar a màximes de 35 graus i amb prou feines les més altes de dimarts rondaran la xifra dels 32 a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre.
12: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Obrim ara el focus. Israel i l'Iran han aturat els atacs mutus desfermats aquest cap de setmana arran dels bombardejos israelians sobre Beirut. El primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, avisa que l'ofensiva sobre la República Islàmica se suspèn, però que respondran a qualsevol nou atac de Teheran. L'operació militar sobre el sud del Líban continua i un nou atac israelí aquest dilluns ha causat, de fet, almenys 7 morts. A Jerusalem, Jordi Brascó.
19: Els atacs directes a gran escala entre l'Iran i Israel s'han aturat, però els que tots dos països intercanvien de manera indirecta al sud del Líban i al nord d'Israel amb la milícia proiraniana de Hezbollah continuen. I aquest és el principal escull per evitar que l'escalada de les últimes hores no es repeteixi en breus. Benjamin Netanyahu ho ha deixat clar, que si Hezbollah ataca Israel, ordenarà atacar el Líban, Beirut, si cal, siguin quines siguin les conseqüències.
20: En els darrers dies, l'Iran i Hezbollah han intentat imposar-nos una nova equació i això és intolerable i inacceptable. Pensaven que si disparaven contra Israel des de territori libanès i iranià, no respondríem. Això no ha passat i no passarà, no mentre jo mani.
19: El que Netanyahu ha obviat en aquest discurs és que els atacs de Hezbollah s'han produït en resposta als quasi 3.500 bombardejos duts a terme per Israel al Líban des de l'entrada en vigor de l'alto al foc. De moment, de cara a aquest dimarts, s'espera una jornada de retorn a la normalitat a Israel. Les escoles reobriran i s'han aixecat totes les restriccions a tot el país, menys al nord, on la normalitat vol dir sirenes constants.
0: I en matèria obertament econòmica, la Unió Europea apujarà del 25 al 50% els aranzels per tots els productes d'acer estrangers i reduirà també gairebé a la meitat la quantitat d'importacions que estaran lliures de pagar aquests mateixos aranzels. Això suposa un gir cap a unes polítiques més proteccionistes que els països comunitaris han ratificat aquest dilluns perquè entrin en vigor el mes de juliol. Brussel·les, Bruno Forteamires.
21: L'objectiu, diuen, és defensar la indústria siderúrgica europea en un moment de
1: delicat per la competència de productes xinesos a baix cost i per les barreres comercials que els Estats Units han imposat al sector. Per això, la Unió Europea reduirà l'espai perquè les empreses estrangeres puguin vendre acer lliure d'aranzels al mercat comú i quan els hagin de pagar seran el doble de cars. Gravaran el 50% del preu del producte. És el mateix percentatge tarifari que, casualment, també aplica Donald Trump per a tot l'acer procedent de fora dels Estats Units. Però fonts diplomàtiques comunitàries ho desvinculen. Recorden que el nou aranzel europeu anirà dirigit per igual a tots els països estrangers i, de fet, molts a Brussel·les veuen la Xina com la principal amenaça que ara mateix empenya a la baixa els preus del sector per culpa d'un excés de producció. A escala global es fabrica més acer del que s'acaba consumint i els països occidentals ho atribueixen a les fortes subvencions públiques que el govern de Pequín dona a la seva indústria siderúrgica.
0: Aquí els treballadors del centre de recanvis que Nissan té al Prat de Llobregat han començat una concentració indefinida a les portes de la planta. Nissan vol acomiadar 211 treballadors entre aquest centre i la resta que té al Prat i a la zona franca. Aquest dimarts s'acaba el període de consultes de l'ERO i de moment no hi ha hagut acostament entre les dues parts, segons assegura Juan Carlos Yepes de la UGT.
21: L'empresa segueix amb el tema de voler parlar de quantitats d'indemnització i de càrregues de sortides i nosaltres primer, abans de començar a parlar d'això, no ens neguem, però primer tenim que parlar de la disminució de l'ERE o de la recol·locació de la plantilla que queda.
0: La intenció dels sindicats és mantenir aquesta concentració fins que l'empresa els doni una solució a aquest conflicte. Es modera una mica l'increment del preu dels pisos. El primer trimestre l'increment va ser del 10,5% de mitjana respecte al mateix període de l'any passat. Amb tot, el percentatge és lleugerament inferior als precedents. Durant els tres últims mesos de l'any 25, la pujada va ser del 10,9%. Estem parlant només de 4 dècimes més. La resta de trimestres de l'any passat, els augments de preu van superar ja l'11,5%. Tot això són dades de l'índex de preus de l'habitatge que calcula l'Institut Espanyol d'Estadística i que permet veure les variacions del cost de l'habitatge al llarg del temps.
12: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: A Sort, un centenar de ramaders s'han concentrat davant la seu dels Serveis Territorials d'Agricultura per reclamar mesures urgents davant l'augment dels casos de tuberculosi bovina al Pirineu. Aquesta protesta arriba el mateix dia que dues explotacions del Pallars s'han vist obligades a sacrificar prop de 200 caps de bestiar després de detectar-se un cas positiu. Anem a Sort, doncs, Pau Rovira.
22: La concentració s'ha convocat sota el lema «Sense ramaders no hi ha pobles ni futur» i vol visualitzar el malestar creixent del sector. És el cas de la Pilar Bas i en Ramon Vidal. Avui han hagut de sacrificar més de 200 caps de bestiar entre vaques i vedells.
23: Molt trist, perquè és veure marxar tots els animals que has cuidat des de petits.
24: És que d'aquí igual 2 anys, igualment no podem tornar a agafar la malaltia. És que ara ens quedem sense cap animal, vull dir, ara hem de tornar a buscar, a veure si es podem trobar.
22: Els ramaders reclamen més control sobre la fauna salvatge i sobre tot canviar els protocols, que només se sacrifiqui el bestiar afectat i no tota l'explotació sencera. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ho descarta, però promet compensacions.
25: Des del departament estem posant tots els recursos necessaris de l'administració per estar al costat de la família d'aquesta explotació ramadera, per tal de poder complir la normativa, però fer-ho amb la sensibilitat, amb la flexibilitat i amb les compensacions econòmiques.
22: Els afectats, però, asseguren que les contrapartides són del tot insuficients i que sempre arriben tard. També que si no es controla la fauna cinegètica, quan es recuperin, tornaran a tenir el mateix problema.
26: Més lluny, Biel, més lluny, hem d'anar més lluny.
0: Missatge en Biel Mesquida, que ha rebut el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes en un acte al Palau de la Música que ha estat ple de poesia i reivindicació de la llengua, la cultura i la llibertat. L'ha seguit la Marta Vives.
27: L'acte al Palau de la Música representant un jardí ha estat el reflex de la poesia de Mesquida, ple de paraules, de passió, de bellesa desbordant i de reivindicació.
28: En Biel Mesquida no res si no posa el cor i el cervell i la veu a favor dels mestres que avui lluiten al País Valencià i a Catalunya.
27: L'emocionant interpretació de Viatge a Ítaca de Lluís Llach a l'inici de l'acte ha estat la millor metàfora Ítaca de llibertat i persistència.
28: No hem de mullar, no mollis.
29: Molt bé.
28: No mollis.
29: No mullaré.
27: d'aquesta trajectòria de més de 50 anys de literatura i activisme que fuig de tots els convencionalismes. La seva paraula ha estat dita per d'altres poetes deixebles de Mesquida, com Blanca Llum Vidal, Adrià Targa i Mireia Calafell.
2: Perquè totes les vibracions elèctriques m'alimentin.
27: La glosa ha anat a càrrec d'Antoni Clapés i Mallorca, projectada en una pantalla, ha tingut la lletra de Blai Bonet, la guitarra de Borja Penalba i la veu emocionada de Maria del Mar Bonet.
3: Ventura van ser 16 o 15 anys que mos vàrem trobar i per sempre més, no?
27: El president d'Òmnium Cultural, Xavier Antic, ha reivindicat el llenguatge propi del creador.
4: La llengua de Mesquida no és trencadora, sinó eixampladora, amplificadora i constructiva.
27: L'acte de lliurament del Premi d'Honor ha acabat amb la Balanguera i els Segadors. Esports. Amb el David Ubach.
5: El Barça de bàsquet arrencarà aquest dimarts les semifinals de la Lliga CB enfront del Tenerife, botxí del Madrid als quarts de final. Serà el primer partit d'una sèrie, el millor ja de 5 enfrontaments, amb el factor pista favorable als blaugranes. El base del Barça, Nicola Provítola, s'ha referit al rival.
6: Un respeto, una identidad marcada desde hace varios años. Este año, creo que con la adición de Patty Mills, son todavía mucho más fuertes y... Bueno, deben tener una confianza muy, muy grande, así que tenemos que estar preparados.
5: Per cert, que la Provítola ha deixat entreveure que marxarà del Barça al final de la temporada, un cop que s'acabi el seu contracte. El Tenerife, per la seva banda, té la baixa del pivot Xermadini. El partit el transmetrem als canals digitals de Catalunya Ràdio. Aquestes semifinals de CB també les disputarà el Joventut, que dimecres s'enfrontarà al València. En aquest cas, la penya té el factor pista en contra.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: I a causa d'aquest partit entre el Barça i el Tenerife, que jugarà, com dèiem, al Palau Blaugrana aquest dimarts, l'equip del Barça d'hoquei patins haurà de jugar el cinquè i definitiu partit de la semifinal de l'hoquei Lliga davant de l'Igualada a Blanes, també aquest dimarts a les 7 de la tarda. Per aquest motiu, el Club Blaugrana ha enviat entrades gratuïtes als socis interessats a acompanyar el conjunt blaugrana a Blanes. El Barça volia jugar al Palau dimecres, però la Federació Espanyola de Patinatge no ho ha acceptat perquè la final comença ja aquest divendres. Sentim, doncs, al vessant esportiu les valoracions prèvies dels jugadors Ignacio Labart, del Barça primer, i Biel Llanes, de l'Igualada després.
9: Somos conscientes de que estamos haciendo un playoff irregular y que... Y que bueno, que nuestra obligación es ganar, estar en la final, somos conscientes de ello, hemos trabajado también hoy y mañana lo haremos para ganar, para estar en la final y responsabilizados y confiados de que será así.
10: Sabíem que si perdíem ja ens anàvem cap a casa i crec que ho hem demostrat els 50 minuts, que hem estat molt forts i que hem demostrat l'orgull aquest de voler guanyar i hem pogut tirar el partit endavant i forçar el cinquè pel dimarts o dimecres quan sigui.
5: En futbol sala el Barça també juga aquest dimarts. Serà la pista de l'Inter Movistar en el segon enfrontament del play-off de semifinals. Es tracta d'una sèrie al millor de 3 partits. Per tant, l'equip blaugrana, que ja domina per 1-0, amb un triomf es classificaria per a la final. Un fet que valora l'entrenador del Barça, Javi Rodríguez.
11: Hemos conseguido un punto, como dije el otro día en la rueda de prensa, no es definitivo, pero sí que es importante porque al final vamos con esa tranquilidad de saber que si no ganamos el segundo punto, pues tenemos que volver a jugar en el Palau. Pero ya te digo, con buenas sensaciones, el equipo estaba bien, ahora recuperarse bien y llegar en las mejores condiciones posibles para hacer un buen partido allí e intentar conseguir el segundo punto.
5: En waterpolo, el Sabadell ha presentat aquest dilluns els entrenadors dels dos equips de cara a la temporada vinent. Albert Espanyol com a tècnic de l'equip masculí, en substitució de Quim Colet, i Enric Arnella a l'equip femení, que relleva David Palma. Sentim, doncs, Enric Arnella.
29: Ni de trencar ni d'iniciar res nou, no? Sinó al final és un projecte diferent que l'hem de portar des de la nostra energia pròpia i que l'hem de fer créixer, no? I al final ni el que ha passat fa un any, ni fa dos, ni fa tres, ni ens ha de condicionar en sentit positiu ni negatiu, sinó la mirada posada al primer dia d'entrenaments i d'aquí cap endavant.
5: També en waterpolo, les plantilles femenines del Sant Andreu i el Mataró ja són a Malta per jugar-hi a partir de dimecres la final a 4 de la Lliga de Campions. L'Atlètic Barceloneta masculí hi viatjarà aquest dimarts amb la important baixa de l'hongarès Vincevic Bari, que té una fractura en un dit de la mà dreta i serà baixa a la semifinal de dijous contra el Ferencvaros. En tenis, Paula Badosa ha caigut eliminada a la primera ronda del torneig de Sertogenbos als Països Baixos, davant de l'ucraïnesa Daria Snigur per 6-1 i 7-6. La begurenca tornava avui, tornava aquest dilluns a la competició, després del seu últim partit, que va ser a finals d'abril, a la primera ronda del Masters 1000 de Madrid.
7: 3CAT Info.
5: I la propera Lliga de Futbol de Primera Divisió començarà el cap de setmana del 15 i el 16 d'agost, segons ha decidit un jutge que d'aquesta manera dona la raó a la Lliga de Futbol Professional en contra de l'Associació de Futbolistes.
7: Són 6:15.

0: Ara són 2:15. Un incendi calcina una cooperativa agrària de Lleida i obliga a activar en fase d'alerta el pla Procicat. Les flames de grans dimensions han obligat a desallotjar desenes de veïns del barri residencial de Ciutat Jardí. La gran majoria, però, han pogut tornar a casa. L'alcalde de Lleida ha explicat que ja no hi ha risc que el foc vagi a més. Els bombers, però, continuen treballant aquesta matinada en les tasques d'extinció de l'incendi. El papa es compromet a fer de l'Església un espai segur després de reunir-se amb 6 representants de víctimes d'abusos sexuals. Lleu XIV demana als bisbes espanyols que escoltin els supervivents i qualifica de plaga els abusos. Diverses associacions de víctimes que han quedat fora d'aquesta trobada lamenten que el pontífex no hagi volgut escoltar també les seves veus. Aquest dimarts, més de 45.000 alumnes començaran una selectivitat marcada per aquesta visita del papa i també per la vaga dels docents. Els sindicats es comprometen a no fer cap protesta abans que comencin els exàmens i el govern insisteix que l'arribada del pontífex no coincidirà amb l'inici de les proves. El primer examen serà el de llengua castellana i literatura. A partir d'ara també us explicarem les restriccions que hi haurà en la mobilitat per la visita del papa aquí a Barcelona. Des d'aquest dilluns hi haurà afectacions de trànsit al voltant de la catedral i de l'anella olímpica de Montjuïc. Dimecres serà, volíem dir, el dia més complicat, ja amb el tall de tot el carrer Rosselló des de la Diagonal fins a la Pan. Catalunya lidera Europa i Amèrica un assaig clínic innovador per avaluar la seguretat d'una cirurgia que podria frenar els símptomes de l'Alzheimer en fases inicials. Consisteix a drenar el líquid del cervell que s'acumula i causa aquesta demència. I parlarem també del pla pilot per recuperar els ecosistemes marins del litoral català, un projecte que compta amb una inversió de 3 milions d'euros i que començarà amb una radiografia de l'estat actual d'algues, plantes i coralls.
1: Esports.
0: En esports, el Barça de bàsquet arrencarà aquest dimarts les semifinals de la Lliga ACB davant del Tenerife. El base del Barça, Nico Laprovittola, ha deixat entreveure que marxarà del club al final de temporada. A causa d'aquest partit de bàsquet, el decisiu cinquè enfrontament Barça-Igualada de semifinals de l'Hockey Lliga d'Hockey Patins s'haurà de jugar a Blanes. I el seleccionador espanyol de futbol, Luis de la Fuente, que està convençut que el blaugrana, Lamine Yamal, estarà a punt per al debut del Mundial de dilluns vinent contra Cap Verd, però veu complicat que pugui jugar de titular. I el temps aquest dimarts als ruixats ens acompanyaran tant de matinada com a la tarda al Pirineu. A la resta del país lluirà el sol amb un ambient que serà suau. Les màximes baixaran a tota Catalunya i les temperatures més altes del dia no passaran dels 32 graus. Som-hi, doncs. Un incendi de grans dimensions ha calcinat completament una cooperativa agrària de Lleida. Les flames han començat a l'exterior de la nau, cremant caixes i palets de fusta, però s'han estès a una nau industrial que ha acabat col·lapsant. El foc ha obligat a desallotjar desenes de veïns del barri de Ciutat Jardí, una zona residencial que està tocada aquesta cooperativa. Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el pla Procicat i també s'ha demanat als veïns de la zona que es confinessin. En les tasques d'extinció hi han arribat a treballar més d'un centenar d'efectius. Anem a Lleida, Pere Joan Álvarez.
2: L'incendi s'ha declarat minuts abans de les 10 de la nit. Ha començat a cremar milers de palets de fusta a l'exterior de la cooperativa Arcofruit i s'ha propagat a les naus de l'empresa. Els veïns han estat desallotjats preventivament davant la possibilitat que pogués esclatar un dipòsit d'amoníac, però la majoria ja han pogut tornar a casa seva. Ens ho confirmava l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa.
3: Estan tots els veïns a casa seva, estan confinats, els de l'urbanització Vilamoncada. Dos cases de torres de l'Horta de Lleida han estat evacuades amb tres persones que hi havia en aquell moment i que tampoc han sofert cap tipus de danys.
2: L'incendi ha calcinat dues naus de la cooperativa i es treballa perquè no es propagui a una tercera. Les flames han estat visibles des de diversos punts de la ciutat de Lleida.
0: i és l'altra notícia del dia i també la que tindrem aquest dimarts, el Papa Lleó XIV, que arriba a Catalunya i comença la segona etapa del seu viatge oficial a l'Estat. Tot i que Robert Prevost ja havia visitat Catalunya en diverses ocasions com a superior general dels Agustins, aquest serà el primer viatge oficial d'un papa al país des de la visita de Benet XVI l'any 2010. Repassem ara aquesta agenda que tindrà el pontífex, que serà fins dijous a Catalunya. La part més institucional del viatge ja l'haurà fet a Madrid. Aquí el missatge serà sobretot pastoral i social, amb actes que estaran molt centrats en el contacte amb la gent. Cèlia Forment.
4: Després d'aterrar al Prat, participarà en una pregària a la Catedral de Barcelona i mantindrà una trobada amb el president de la Generalitat, Salvador Illa. El primer gran acte multitudinari arribarà al vespre amb una vetlla de pregària a l'Estadi Olímpic Lluís Companys amb més de 40.000 persones. Serà una jornada molt centrada en el contacte amb la gent. Dimecres serà la jornada central de la visita. El papa entrarà al centre penitenciari de Brians-1, es desplaçarà a Montserrat per compartir una pregària amb els fidels i reunir-se amb la comunitat benedictina. És una visita simbòlica perquè connecta amb aquesta idea d'una església propera als col·lectius més vulnerables que Lleó XIV ha intentat projectar des del principi del seu pontificat. Havent dinat, mantindrà una trobada amb les entitats socials del Raval, altra vegada a Barcelona. La visita culminarà a la Sagrada Família amb una gran missa i la benedicció de la Torre de Jesucrist. Un viatge marcat també pel debat sobre la presència del català, les demandes de reparació de les víctimes d'abusos, la campanya Jo no t'espero d'associacions atees i laiques que no volen pagar la visita del papa i un ampli dispositiu de seguretat que provocarà restriccions de mobilitat, sobretot a Barcelona.
0: Doncs bé, per aquestes restriccions que tindrem a Barcelona, repassem ara quines seran les més destacades. El recull ens l'ha fet el Roger Santaló.
5: Moure's amb cotxe, més complicat.
6: Des d'aquest dilluns ja hi ha restriccions de trànsit i d'aparcament al voltant de la Catedral i l'Anella Olímpica de Montjuïc. I dimecres els problemes afectaran de ple la dreta de l'Eixample, perquè es tallarà el carrer Rosselló de Diagonal a la Pan. Tampoc es podrà circular pels carrers del quadrat que rodeja la Sagrada Família ni aparcar en una vintena d'illes al voltant del temple. Fora de Barcelona, dimecres no es podrà anar a Montserrat amb cotxe.
5: Canvis en el transport públic.
6: Es desviaran una quinzena de línies de bus de Barcelona i no hi haurà servei pels carrers Provença, Marina, Sicília i Nàpols. Algunes de les línies que connecten la capital catalana amb altres municipis poden canviar la ubicació de les seves parades a Barcelona. Es recomana consultar les variacions amb cada operador. Pel que fa al metro, dimecres l'estació de Sagrada Família estarà tancada i la de Verdaguer només funcionarà de sortida a l'hora punta de la tarda. Perquè aquestes restriccions afectin el mínim, es reforçaran la majoria de línies de metro, rodalies i ferrocarrils de la Generalitat. I també hi haurà serveis especials, com busos llançadora a Montjuïc, segons si l'acte es fa en un punt o en un altre.
0: Doncs tot això aquest dimarts. Abans, el papa s'ha compromès a reforçar la resposta de l'Església davant els abusos després de reunir-se, ho dèiem, amb 6 representants d'associacions de víctimes de l'Església espanyola. Són testimonis que han estat proposats pel Defensor del Poble i la Conferència Episcopal. Durant gairebé una hora, el pontífex ha escoltat els seus testimonis i ha assumit el compromís de fer de l'Església un espai segur. Les associacions de víctimes que han quedat al marge d'aquesta reunió lamenten que el papa no s'hagi volgut reunir amb elles també. Sentim Miguel Hurtado, supervivent d'abusos a l'abadia de Montserrat.
7: És una reunió en la qual els bisbes han escollit, ha dit, quines són les víctimes que reuneixen amb el papa, han escollit a víctimes de perfil baix i han discriminat i exclòs a les víctimes, els activistes, que tenim un perfil públic, que hem denunciat durant anys i anys la mala gestió dels casos que està fent la jerarquia catòlica.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Aquest dimarts, a partir de les 9 del matí, més de 45.000 alumnes catalans començaran la selectivitat. Els estudiants començaran amb els exàmens obligatoris. Primer faran el de llengua castellana i literatura i després el de llengua estrangera. A la tarda es faran les proves que són opcionals per a pujar nota, per exemple, de física, de geografia o de literatura dramàtica. Tot plegat en una selectivitat amb dues circumstàncies excepcionals. Ara ho dèiem, aquesta visita del papa a Barcelona, però també la vaga de docents. Els sindicats d'educació es comprometen a no fer cap acció abans de les 9 del matí per no perjudicar els alumnes, i el govern de fet ha assegurat que l'arribada del Papa no coincidirà amb el començament d'aquestes proves. La consellera de Recerca, Núria Montserrat, advertia als alumnes que arribin per si de cas els exàmens amb una mica de marge.
8: Intentar arribar una miqueta abans per intentar, com dèiem, pal·liar qualsevol situació, no? I també recordar-los que hi ha certa flexibilitat per ampliar l'horari després de l'examen en cas que faci falta. Si els estudiants arribessin una miqueta més tard per causa major, que està contemplat en el procediment de les PAU, poguessin començar doncs, amb el temps que, i tenir després el temps que faci falta, no?
0: Malgrat aquesta vaga, el departament assegura que finalment no ha reforçat el personal per als tribunals de selectivitat. Els sindicats han convocat una manifestació unitària a Barcelona, serà a les 11 del matí, sortirà de la plaça Espanya i anirà fins al Parlament. Els sindicats no descarten que hi pugui haver talls a partir de les 9 del matí. I una boníssima notícia, l'Hospital Can Rotier de Badalona prova la seguretat d'una cirurgia pionera a Europa i Amèrica que podria, atenció, frenar l'Alzheimer en estadis inicials. L'assaig clínic amb 10 pacients consisteix a fer una intervenció que ajudi a drenar els ganglis limfàtics, i és que un dels detonants de la malaltia és l'acumulació d'aquesta proteïna beta-amiloide al cervell, perquè amb l'edat alguns d'aquests ganglis deixen de funcionar i s'acumulen residus d'aquesta proteïna que acaba danyant les neurones. Carmen Higueras és la cap del Servei de Cirurgia Plàstica de l'Hospital Germans Trias, deia això al Catalunya Nit.
9: Són dues incisions, una a cada costat del coll, petitetes, d'uns 3 o 4 centímetres, i llavors des d'aquí podem accedir als ganglis cervicals i a les petites venes. És una intervenció que pel pacient és poc invasiva, dura unes 3 hores, i el pacient està ingressat 24 hores i el dia següent pot marxar cap a casa.
0: L'assaig va dirigit sobretot a pacients amb Alzheimer en fases inicials, però que ja comencen a manifestar deteriorament cognitiu. Obrim ara el focus a màxima igualtat en la recta final de l'escrutini de les eleccions que s'estan fent, les presidencials al Perú. Amb l'escrutini ja fregant el 95%, el candidat de l'esquerra, Roberto Sánchez, supera amb menys d'un punt d'avantatge la candidata conservadora, Keiki Fujimori. El recompte, però, encara es podria allargar durant dies o fins i tot setmanes, i el resultat es podria capgirar en qualsevol moment perquè falta comptabilitzar el vot d'algunes zones rurals i també el vot estranger. Anem fins a Lima, enviat especial Joan Biosca.
10: Els resultats oficials, l'escrutini que realitza l'organisme electoral peruà alterna en la primera posició entre la conservadora Keiko Fujimori i el progressista Roberto Sánchez. I així podria continuar passant en aquests pròxims dies. Els separen pocs vots l'un de l'altre i es preveu, doncs, que es vagin alternant la primera i la segona posició fins a arribar al 100% dels vots escrutats, un fet que encara podria trigar dies. Ara mateix hi ha tres dades, tres escrutinis de referència. El primer, l'oficial, el segon, el que marcaven els sondejos a peu d'urna acabades les eleccions, que donaven com a guanyadora Fujimori, i el tercer, el recompte ràpid de vots a partir d'actes reals i també actes testimoni de votacions que situaven en aquestes darreres hores a Sánchez en primera posició. Molta incertesa aquí al Perú. Guanyi qui guanyi, els analistes parlen d'un govern que haurà de ser moderat. Sentim el politòleg peruà Jorge Zapata.
11: El Perú necesita ese consenso, necesita dialogar, necesita trazarle una ruta para buscar el desarrollo y un buen futuro para el país. Eso no lo estamos viendo hace mucho tiempo. Estamos en una confrontación muy fuerte, una polarización, defendiéndose intereses particulares desde el Congreso, y eso tiene que acabar.
10: No se sap, doncs, qui serà el president finalment del país en aquestes hores, i fins i tot amb el 100% dels vots escrutats encara podrien arribar a impugnacions de vots per part dels candidats.
0: Xi Jinping ha estat rebut amb els màxims honors a Corea del Nord per Kim Jong-un. És el primer viatge del líder xinès a Pyongyang en 7 anys. La primera visita va ser el 2019, en un moment en què el règim nord-coreà s'ha apropat a Moscou. Xi diu que vol portar la relació bilateral amb Corea del Nord a nous nivells. Pequín, Francesc Canal.
12: Kim Jong-un ha rebut Xi Jinping a peu d'escaleta juntament amb la seva dona. Era només el començament dels màxims honors per al gran protector i aliat històric de Pyongyang. Aclamació coreografiada amb centenars de criatures que amb poms de flors i globus de colors han donat la benvinguda a Xi Jinping a la plaça central de Pyongyang, engalanada com en les grans ocasions. Amb aquesta visita, la primera des del 2019, el president xinès mira de recuperar el seu ascendent sobre Kim Jong-un. Les salutacions han estat efusives, però Pequín ha vist amb preocupació els últims temps l'acostament de Kim Jong-un a Moscou. Va enviar soldats nord-coreans a combatre el front ucraïnès a canvi d'assistència militar russa. També va aportar armament per rebre petroli. Però una eventual pau a Ucraïna podria fer que la relació amb Vladimir Putin deixés de tenir rèdits. Recuperar una aliança fluida amb Pequín és el que li convé més ara a Kim Jong-un. Xi Jinping ha parlat a Pyongyang de portar la relació a cims més alts, a una coordinació estratègica amb un objectiu, el sentim.
13: Beneficiar els dos pobles i contribuir positivament a la pau, l'estabilitat, el desenvolupament i la prosperitat a la regió i al món.
12: Perquè el president xinès tampoc li entusiasma el programa nuclear nord-coreà, que a Tòquio li serveix de justificació per rearmar-se.
0: I encara una darrera notícia abans de la crònica del temps. El Marroc ha matat el fill del fundador del Front Polisario en un atac contra membres de l'Organització d'Alliberament Nacional del Sàhara Occidental. Segons ha informat la mateixa entitat sahrauí, a part de l'Ayib Mohamed Abdelaziz, que a més del fill del fundador era membre del secretariat nacional d'aquest moviment independentista, en l'atac han mort dos membres més de l'organització.

0: també puguin arribar a altres punts del Pirineu, preferentment al Pirineu Oriental i a l'interior de les comarques de Girona. També poden arribar a l'entorn del Montseny. Fora d'aquesta zona, el temps de dimarts serà prou tranquil arreu del país. Potser a la tarda més núvols cap al massís dels Ports, però en definitiva un dia tranquil pel que fa a la situació meteorològica i amb unes temperatures que reculen respecte a les màximes de dilluns. Dilluns vam arribar a màximes de 35 graus i amb prou feines les més altes de dimarts rondaran la xifra dels 32 a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre.
1: 3CAT Info.
2: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3CAT Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
1: El radar, el podcast diari de notícies a 3CAT Info, amb Eloi Barrera.
2: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
3: Continuem amb més qüestions. El govern vol endurir les penes per la tinença il·legal d'armes de foc. És la reacció de la Conselleria d'Interior després de l'assassinat a trets d'un home aquest diumenge al vespre. El segon fet d'aquestes característiques que es dona a la zona franca a Barcelona en menys d'un mes. Santa Coloma de Gramenet, David Àngela.
4: Dos fets molt similars, tots dos al carrer de la Mineria, un individu que dispara per l'esquena a boca de canó contra el seu objectiu i fuig corrents. Mateix resultat, dos homes morts. Això ha fet reaccionar la consellera de l'Interior, Núria Parlon, que proposa aquestes accions.
5: Just ara, quan passem la visita del Papa, farem una reunió amb l'Ajuntament de Barcelona per veure quina és l'estratègia que hem de reforçar, reforçant doncs, tota l'estratègia Campai a la zona de Zona Franca, que creiem que pot ser una eina útil, i per altra banda no descartem treballar en una necessitat que tenim a Catalunya especialment, però també al conjunt de l'Estat, que és promoure una legislació molt més dura pel que fa a la tinença il·lícita d'armes de foc.
4: Els Mossos d'Esquadra continuen investigant si els dos tirotejos poden tenir relació, però sembla que els dos fets podrien estar relacionats amb les revenges en l'àmbit del narcotràfic.
3: I el jurat popular del judici pel crim del bingo de Tortosa, al Baix Ebre, ha començat a deliberar. Els tres acusats s'enfronten a una petició de presó permanent revisable per haver matat d'un tret una de les treballadores del local i haver ferit un client durant un robatori frustrat l'any 2022. Anem ara a Tarragona, Manel Sastre.
6: Dos dels inculpats es van acusar mútuament de ser els autors materials del tret mortal a la treballadora del bingo. Tots dos van negar durant la vista que s'està fent a l'Audiència de Tarragona que coneguessin el pla i que sabessin que hi havia armes als vehicles. Mentre que la dona ha detallat que el mateix acusat li va reconèixer que va matar l'encarregada per haver activat l'alarma, l'altre assegura que ni havia entrat al bingo.
7: Accedí con ellos y luego entraron a robar y hubo disparos y murió una encargada y se hirió un cliente y esto. Me quedé muy asustado y esto y me cabré y le cogí la furgoneta y me he ido.
8: Cuando se escuchó el primer disparo como que no sé qué le dio por disparar antes, ¿sabes? A mí el motivo que me dio que le tomó el pelo, que había pulsado mientras le decía que no toque nada.
6: El tercer implicat que hauria vigilat el local s'ha desvinculat dels fets, tot i que les càmeres demostrin el contrari. Per a tots tres, el fiscal demana presó permanent revisable per un delicte d'assassinat, un intent d'assassinat, tinença il·lícita d'armes i pertinença a grup criminal. Amb l'entrega de l'objecte del veredicte als membres del jurat popular, s'espera que a mitjans d'aquesta setmana ja hi pugui haver una decisió.

0: Ens situem ara a Girona. Els apicultors catalans alerten que el creixement de la població de vespa asiàtica els pot comportar pèrdues d'atenció de fins a un 65% de la producció de mel. La primavera plujosa i l'hivern humit han afavorit l'augment d'aquesta espècie invasora. Anem a Girona, doncs, a Fèlix Martín.
1: Els apicultors estan posant per anys per eliminar els exemplars de vespa asiàtica reina, i és que, si no s'hi posa fre... Per Carles López, el tècnic de l'Associació d'Apicultors de Girona, la situació a l'octubre serà aquesta.
2: Fatal, fatal. Estem treballant molt per reduir la població de la vespa, però és molt complicat.
1: López especifica que la tardor és quan hi ha més exemplars de vespa asiàtica i remarca com els perjudica.
2: Ve aquí a l'abellar, es queda per davant de la piquera, així amb un vol, bueno, estàtic, esperant que arribi alguna abella per agafar-la. El qual vol dir que tenim una aglomeració de vespes davant de les piqueres que impedeix que les nostres abelles surtin de dintre de la caixa per anar a fora a buscar nèctar, a buscar pol·len o inclús aigua. Si són 2-3 mesos, ens acaba matant les abelles.
1: Argumenten que necessitarien ajuda del govern per fer-hi front. Des del Departament de Territori remarquen que tenen per anys per distribuir i que en les pròximes setmanes s'hi reuniran per consensuar-ne la implementació conjuntament amb els agents rurals.
0: I a l'altre extrem, el govern ha impulsat un pla pilot per restaurar i recuperar algues, plantes i corall del litoral.

0: litoral català. Han començat a fer mostrejos a la Costa Brava. Anem a Tossa de Mar, Laia Claret.
1: Europa ha fixat l'any 2030 perquè s'hagi actuat en el 30% dels hàbitats que estan fets malbé. A Catalunya, el Pla per Treballar-hi s'ha batejat com a PEREMCAT i Sergi Racero és el cap del Servei de Protecció i Conservació del Medi Ambient.
2: L'objectiu és establir uns indicadors de referència de quin seria l'estat òptim de conservació d'aquests hàbitats. Després, establir una diagnosi d'en quin estat es troben. De cara a l'any 2027 ja començarem a definir quins són els impactes i pressions que tenen aquests hàbitats i quines accions s'ha de fer.
1: El pla se centra en els 4 ecosistemes que detalla Júlia Costa, coordinadora del projecte PEREMCAT.
3: Els fanerògames, o sigui, els fons de posidònia, tot això que són plantes marines. Els segons són macroalgues, els boscs de macroalgues. Després també tenim els fons de crepissau rodòlit. I l'últim és el fons de coralligen.
1: S'hi han invertit 3 milions d'euros.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Els treballadors de les biblioteques públiques de Barcelona han aconseguit una taula de negociació amb el Consorci de Biblioteques per dilluns que ve. Per aquest motiu, aquest dilluns han desconvocat l'ocupació del centre que havien començat al migdia. Irene Lameiros, bibliotecària i delegada sindical de la CGT al Consorci, explicava a Catalunya Ràdio què demanen a l'Ajuntament.
5: Negocieu d'una vegada i obriu les biblioteques en un ajuntament que té milionades de superàvit. És que el que estem demanant és ínfim, prou personal per tenir unes condicions dignes i unes retribucions que reconeguin bé la nostra professió que porta 30 anys menyspreada.
0: La CGT assegura textualment que l'aparell repressiu s'ha posat en marxa. Diu que divendres passat un company seu va rebre cops d'un policia davant de l'Ajuntament i a un altre li ha arribat una notificació d'atemptat contra l'autoritat.

0: La segona edició del Flaix de Tardor, la proposta barcelonina del Temporada Alta, se'ns presenta amb voluntat de continuïtat i consolidació després d'un primer any amb bons resultats i prop d'un 90% d'ocupació. Entre el 16 i el 29 d'octubre plantejarà 7 espectacles internacionals amb peces destacades del teatre europeu i llatinoamericà. Arrencarà amb la italiana Mamma, un retrat cru però irònic de la maternitat que dirigeix Enrico Ianiello, i la noruega How Romantic. Altres propostes són La Santa, del lituà Oscar Escursonovas, una reflexió sobre el patriarcat, i Spiegel Neuronen, de l'alemany Stefan Kegi, on amb un mirall gegant a l'escenari i la intervenció del públic parla sobre l'efecte contagiós d'alguns moviments. També la brasilera Deserto, basada en les memòries del poeta xilè Roberto Bolaño, i la comèdia argentina Petróleo, sobre la feblesa de la construcció de gènere. Tot plegat amb un objectiu clar, segons Narcís Puig, que és el director del Temporada Alta.
1: Estem creant un altre moment a Barcelona on hi ha programació internacional i volem que sigui el més potent i el més variada possible.
0: La majoria d'aquestes obres es veuran per primer cop a casa nostra. Esports. Amb el David Ubac.
2: El Barça de bàsquet arrencarà aquest dimarts les semifinals de la Lliga CB enfront del Tenerife, botxí del Madrid als quarts de final. Serà el primer partit d'una sèrie al millor ja de 5 enfrontaments, amb el factor pista favorable als blaugranes. El base del Barça, Nicola Provitola, s'ha referit al rival.
3: Bueno, Tenerife creo que tiene, o sea, un respeto, una identidad marcada desde hace varios años. Este año creo que con la adición de Patty Mills son todavía mucho más fuertes y bueno, deben tener una confianza muy, muy grande, así que tenemos que estar preparados.
2: Per cert, que la Provitola ha deixat entreveure que marxarà del Barça al final de la temporada un cop que s'acabi el seu contracte. Per la seva banda, el Tenerife té la baixa del pivot Xermadini. El partit el transmetrem als canals digitals de Catalunya Ràdio. Les semifinals de CB també les disputarà el Joventut, que dimecres s'enfrontarà al València. En aquest cas, la penya té el factor pista en contra.
4: L'actualitat esportiva a fons.
2: I a causa d'aquest partit entre el Barça i el Tenerife, que jugarà, com dèiem, al Palau Blaugrana aquest dimarts, de retruc l'equip del Barça d'hoquei patins haurà de jugar el cinquè i definitiu enfrontament de la semifinal de l'hoquei Lliga davant de l'Igualada a Blanes, també aquest dimarts a les 7 de la tarda. Per aquest motiu, el club blaugrana ha enviat entrades gratuïtes als socis interessats a acompanyar el Barça a Blanes. El Barça volia jugar al Palau dimecres, però la Federació Espanyola de Patinatge no ho ha acceptat perquè la final comença ja aquest divendres. En futbol sala, el Barça també juga aquest dimarts. Serà la pista de l'Inter Movistar en el segon enfrontament del play-off de semifinals. És una sèrie al millor de 3 partits, de manera que l'equip blaugrana, que domina per 1-0, si guanya es classificaria aleshores ja per a la final. També en futbol sala, l'Indústria Santa Coloma, mentrestant, ha presentat aquest dilluns el tècnic de la temporada que ve, Jorge Vargas, que fins ara entrenava l'equip filial.
5: Nuestra filosofía es la filosofía del club. Por eso llevamos aquí también muchas temporadas. Un equipo valiente, un equipo atrevido. Vamos a intentar siempre ser protagonistas del partido e intentar hacer disfrutar a la gente lo máximo posible.
2: Vargas relleva a Xavi Closas. I encara en futbol sala, afegim que el Linyola femení s'enfrontarà a l'Estrela Cortegada gallec en la final del play-off per pujar a primera divisió. L'anada jugarà a Linyola diumenge a les 12 del migdia.
4: 3CAT Info.
2: Amb Waterpolo, el Sabadell ha presentat aquest dilluns els entrenadors dels dos equips de cara a la temporada vinent. Albert Espanyol, com a tècnic de l'equip masculí, en relleu de Quim Colet, i Enric Arnella, com a preparador del conjunt femení, en substitució de David Palma. Sentim les primeres impressions d'Albert Espanyol.
6: Som conscient de que és un repte difícil, som conscient que la llista està molt alt, però vinc amb molta ambició, amb moltes ganes, i amb moltes ganes de treballar, amb ganes de construir un projecte sòlid, amb ganes de treballar dia a dia i amb la idea de que amb aquest treball constant i durader en el temps, doncs aconsegueixi millorar.
4: 3CAT Info.
2: Passem al futbol perquè aquest dijous comença el Mundial i la selecció espanyola ja és a Mèxic. Debuta dilluns vinent contra Cap Verd a Atlanta, als Estats Units, això sí. I el seleccionador espanyol Luis de la Fuente està convençut que el blaugrana Lamine Yamal estarà a punt per aquest debut al Mundial, tot i que això sí, veu complicat que jugui de titular.
7: Calculamos, si no hay inconvenientes en estos días, que están en disposición de contar con ellos el día 15. Ahora, si me dices para iniciar el partido, y eso es más complicado, pero que están en disposición de jugar lo que estimemos oportuno, pues yo creo que van a estar los tres.
2: D'altra banda, la propera Lliga de Futbol de Primera començarà el cap de setmana del 15 i el 16 d'agost. Ho ha decidit un jutge que, d'aquesta manera, dona la raó a la Lliga de Futbol Professional en contra de l'Associació de Futbolistes, que volia arrencar una setmana més tard. Javier Tebas, el president de l'LFP, assegura que difícilment el Barça, el Madrid i l'Atlètic Club de Bilbao disputaran el primer partit, perquè molts dels seus jugadors hauran participat al Mundial.
8: Estadísticamente está claro que Barcelona y Real Madrid es probablemente no jueguen ese fin de semana del 16 de agosto, creo que es el domingo, y Athletic Club, que tiene muchos jugadores con la selección española, y esperemos que esté en semifinales o final al menos, pero otros clubes pueden empezar allí, entonces yo creo que al menos entre 6 y 7 partidos se van a jugar ya el día ese fin de semana.
2: I a la Lliga Femenina de Futbol, l'Espanyol ha comunicat fins a 9 baixes de cara a la temporada que ve. Es tracta de les jugadores que acaben contracte: Aina Durán, Ainhoa Campo, Amaya Martínez, Ángeles del Álamo, Daniela Caracas, Estefania Botero, Laia Ballester, Olivia Ferguson i Paula Perea.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: Què tal, com esteu? Ens despertem amb 20 graus a Parets del Vallès, 21 a Amposta i 16 a la Seu d'Urgell. Avui tenim un dia molt carregat. Nova vaga de mestres i professors en manifestació al centre de Barcelona. Comença la selectivitat i arriba el Papa a Catalunya. Des d'aquesta hora arrenquem una programació especial al matí a tota l'antena de Catalunya Ràdio per seguir aquest dia històric i totes les afectacions també que tindrà i que comportarà també pel que fa a la mobilitat. Lleó 14 arribarà al Prat quan faltin 5 minuts per 2:15 del migdia. Ho podreu seguir a l'antena de Catalunya Ràdio. A la 1 serà la Catedral de Barcelona i a les 8 del vespre, acte multitudinari a l'Estadi Olímpic. Serem en tots aquests llocs on des d'ara i des d'ahir, de fet, ja hi ha restriccions d'accessos i de circulació. I parlem també avui amb Manuel Barbero. És el pare d'una víctima que va destapar els abusos dels maristes.
1: Uno de los más dolorosos es con aquellos que han sido heridos precisamente por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero.
0: Li preguntarem si aquestes paraules d'ahir del Papa són suficients i també per les queixes de la majoria d'associacions de víctimes que van quedar fora de la reunió amb el pontífex. I també hi ha hagut un ensurt aquesta nit, per cert. L'han tingut a Lleida, amb un incendi espectacular a l'empresa de fruita Arcofrut.
2: L'incendi ha començat en la zona de Palots, val? Per tant, a l'exterior de la nau, però degut a la radiació que ha generat aquest gran incendi, doncs ha acabat afectant una de les naus. Val? I a partir d'aquí ha anat progressant doncs, de nau a nau.
0: De matinada, els bombers han donat el foc per estabilitzat i la majoria de veïns desallotjats han pogut tornar ja a casa i continuen treballant una quarantena de dotacions. S'ha demanat als veïns de la zona de Ciutat Jardí que es quedin a casa confinats. Ho seguirem també al llarg d'aquest matí. I a l'Orient Mitjà la nit ha estat més tranquil·la després que Israel i l'Iran hagin aturat els atacs. Sobre les conseqüències econòmiques en parlem també avui a partir de les 10. I parlant dels Estats Units, la imatge del dia ha estat la sonora xiulada que s'han portat Donald Trump a la pista dels Knicks, a Nova York, a la final, a una de les finals de l'NBA. Aquest era el moment en què la realització del pavelló mostrava el president a les pantalles mentre sonava l'himne. Ple de xiulets. I ara que s'acosta també l'estiu i han arrencat els festivals de música, avui al matí ens acompanyaran el director del Cap Roig i del Castell de Peralada. Serà a partir de 10:15. Brian Adams, per exemple, actuarà al Cap Roig el 3 de juliol. I a les 11, avui a la secció de televisió i sèries, parlarem de les retransmissions que s'estan produint també a moltes televisions sobre el que està passant fins ara a Madrid amb el Papa i també de com seran les retransmissions del que viurem a partir d'ara també a Catalunya. Com afecta també aquesta cobertura especial a les programacions de tele a Catalunya. Parlarem amb la periodista també Anna Ponsí sobre una altra estrena. És l'estrena d'Abandonados.
3: El dia 22 de abril de 1984, mis hermanos y yo fuimos abandonados en la estación de Francia por un hombre llamado Denis.
0: És aquesta nova docu-sèrie de Carles Porta, que es pot veure a Disney+, ens explica la història real de tres germans que van ser abandonats a l'estació de França de Barcelona el 1984. Un dia que, com dèiem, per això centrarà totes les mirades al Papa!

0: No t'agrada aquesta, Pol?
1: Perquè deies perquè bufava.
0: La trobes una mica suada. No. Tinc una altra, tinc una altra. Mira,
1: crec que de les que tens preparades deu ser la millor.
0: Mira, aquesta és bona. The Temptations. Papa was a Rolling Stone.
1: Quantes n'has preparades?
0: Les que vulguis.
1: Vale, va. Com una llista de Spotify.
0: Va. La camarada més a mi és aquesta, per això.

0: loses weight with it now. He goes to...
1: No, dona més bon rotllo, no? És com més...
2: Sí, li va
1: passant de l'avió allà a l'aeroport del Prat.
2: Crec que en algun acte li podríem posar fins i tot.
1: O aquesta altra.

0: veus aquest ritme que portaves al matí, ara ja t'has relaxat i ara ja pots afrontar el dia d'una altra manera.
1: Però... El matí dicat o de Ràdio Estela?
0: O de Catalunya Ràdio, no?
1: Sí, també, pels oients que ara posen la ràdio no sé què pensaran.
0: Doncs seran molt contents de llevar-se a un altre ritme, Pol. És que estàs acostumat a una velocitat que no és bona, no és sana. Anem a fer un cop d'ull a la matinada. Amb què ens despertem aquest matí?
1: El govern ha plantejat a sindicats que els empleats públics que renunciïn al teletreball cobrin més. La proposta s'ha posat sobre la taula en el grup que estudia aplicar la jornada de 35 hores. El govern ja fa temps que vol fer marxa enrere en la feina a distància i ara proposa això, encara no ha concretat quan seria aquest complement, per als treballadors que no facin ús dels 2 dies de teletreball a la setmana a què tenen dret.
0: I a Brussel·les?
1: Doncs França i Alemanya que han frenat el desenvolupament d'un avió caça de combat europeu. Era un projecte amb un pressupost de 100.000 milions d'euros i que havia de veure la llum a la dècada dels 40. Per ara la cosa estava encallada perquè les principals empreses dels dos països no es posaven d'acord en qui s'havia d'encarregar de les parts més importants.
0: I en què ha dormit Estats Units?
1: OpenAI, l'empresa d'intel·ligència artificial creadora del ChatGPT, ha demanat la seva sortida a borsa als Estats Units. El moviment d'entrades volia que fos confidencial, però al final l'empresa ha emès un breu comunicat davant del risc de filtracions. OpenAI se suma així a SpaceX o a Claude en els seus plans borsaris, tot i que encara no hi ha data.
0: I amb què diran avui a la Xina?
1: Després de la reunió que han tingut a Pyongyang els presidents xinès i nord-coreà, Kim Jong-un ha qualificat d'estratègia primordial l'amistat entre tots dos països. Feia 7 anys que Xi Jinping no visitava Corea del Nord. Els comunicats parlen d'enfortir llaços diplomàtics i militars, però no fan referència a la desnuclearització als Estats Units o a Corea del Sud.
2: Avui és dimarts 9 de juny, ens despertem amb 20 graus a l'Escala, 17 a Valls i 16 graus a Súria. Ha pujat una mica la temperatura nocturna en general, però avui baixarà la temperatura diurna. Avui s'esperen màximes de 25, 26, 27 graus a molts llocs de la meitat nord i d'uns 30, 32 les més altes a Ponent i al sud. Avui un dia una mica més canviant. Hi haurà nuvolades que, de fet, a aquesta hora ja es passegen per la meitat nord del país. Deixaran alguns ruixats aquest matí, sobretot a l'Alt Pirineu. A la tarda seran més probables al Pirineu Oriental i tot plegat acompanyat de tramuntana i de mestral que bufaran sobretot aquest matí. A la tarda tendeixen a fluixar. Demà encara hi haurà algun ruixat primera hora i després, a partir de dijous, el temps serà més tranquil.
0: Avui a la hora del matí, Vicenç Sánchez, Ana Grau, Sara González i Pere Rossinyol a partir de 9:15. Però abans són les 6:10. Francesc Soler, bon dia.
3: Bon dia.
0: Sílvia Solanes, bon dia.
4: Bon dia.
0: Ens actualitzem amb el Papa Lleó XIV, que arriba aquest migdia a Catalunya i comença la segona etapa del seu viatge oficial a l'Estat. És la primera visita d'un papa des que la va fer Benet XVI l'any 2010.
5: Després d'aterrar al Prat, participarà en una pregària a la Catedral de Barcelona i mantindrà una trobada amb el president de la Generalitat, Salvador Illa. El primer gran acte multitudinari arribarà al vespre amb una vetlla de pregària a l'Estadi Olímpic Lluís Companys davant de 40.000 persones. Serà una jornada molt centrada en el contacte amb la gent, ja que la part més institucional del viatge ja l'ha fet a Madrid, a Catalunya. El missatge serà sobretot pastoral i social.
0: Ho seguirem a l'antena de Catalunya Ràdio en una programació especial. Demà serà la jornada central de la visita.
6: El papa entrarà al centre penitenciari de Brians-1 i es desplaçarà a Montserrat per compartir una pregària amb els fidels i reunir-se amb la comunitat benedictina. És una visita simbòlica perquè connecta amb aquesta idea d'una església pròxima als col·lectius més vulnerables que Lleó XIV ha intentat projectar des del principi del pontificat. Havent dinat, anirà a la parròquia de Sant Agustí, mantindrà una trobada amb entitats socials del Raval. La visita culminarà a la sala de família a la tarda amb una gran missa i la benedicció de la Torre de Jesucrist. Un viatge marcat també pel debat sobre la presència del català, les demandes de reparació de les víctimes d'abusos per part de l'Església i la campanya Jo no t'espero, d'associacions atees i laiques que no volen que es pagui amb diners públics la visita del papà.
0: Moure's en cotxe aquests dies per Barcelona serà bastant complicat, o més complicat del que ja és habitual.
5: Avui hi ha restriccions de trànsit i aparcament al voltant de la Catedral i l'Anella Olímpica de Montjuïc, i demà les restriccions es traslladaran de ple a la dreta de l'Eixample. Es tallarà el carrer Rosselló de Diagonal a la Pan. Tampoc es podrà circular pels carrers del Quadrat, que rodegen la Sagrada Família, ni aparcant una vintena d'illes al voltant del Temple. Fora de Barcelona, demà no es podrà anar a Montserrat amb cotxe.
0: I també hi ha canvis importants al transport públic.
6: Es desvien una quinzena de línies de bus de Barcelona i no hi ha servei pels carrers Provença, Marina, Sicília i Nàpols. Algunes línies que connecten Barcelona amb altres municipis poden canviar la ubicació de les parades. Pel que fa al metro, demà l'estació de Sagrada Família estarà tancada i la de Verdaguer només funcionarà de sortir a l'hora punta de la tarda.
0: I el papa es compromet a reforçar la resposta de l'Església davant dels abusos després de reunir-se amb 6 representants de víctimes de l'Església espanyola.
5: Segons el Vaticà, el pontífex ha escoltat els seus testimonis i ha assumit el compromís de fer de l'Església un espai segur. Les associacions de víctimes que han quedat al marge de la reunió lamenten que el papa no s'hi hagi volgut reunir.
0: Madrid, Àngels Lafuente.
3: Una reunió privada a porta tancada i fora de l'agenda oficial del viatge del papa. En un comunicat al Vaticà, diu que Lleó XIV ha escoltat amb afecte i atenció les sis víctimes. S'ha compromès que les propostes que li han fet arribar siguin la base per a futurs esforços i que l'Església pugui ser un lloc segur i espiritualment sa on les ferides trobin consol i puguin sanar. I sense pronunciar les paraules abusos sexuals o víctimes, Lleó XIV ha demanat als bisbes espanyols prevenció i canvis.
4: Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación y un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado.
3: Les principals associacions de víctimes d'abusos per part del clergat han denunciat que han quedat fora i excloses de la reunió amb el papa. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Lleó XIV demana rebaixar la polarització política en un discurs inèdit al Congrés que reuneix diputats i senadors en una sessió conjunta.
6: En la seva intervenció, el pontífex no va esquivar qüestions com l'avortament i l'eutanàsia en què va refermar els postulats tradicionals de l'Església, però també va denunciar la discriminació dels immigrants.
4: Ahí donde una persona es discriminada por su origen nacional, étnico, religioso o lingüístico o por su condición económica y social, se vulnera gravemente el principio universal de la igual dignidad.
0: Els representants polítics el van aplaudir durant més de 7 minuts i es van fer seu d'una manera o altra el seu discurs.
5: Pel ministre Félix Bolaños, les paraules del pontífex són un aval a les polítiques de la Moncloa, i per Alberto Núñez Feijóo, les crítiques a l'avortament i l'eutanàsia reforcen el Partit Popular.
7: En la defensa de la paz y la defensa de la dignidad humana, el discurso del Papa es absolutamente concordante con la posición del gobierno de España.
8: Suscribir desde la primera a la última de sus palabras acredita que tiene algo que falta actualmente en la política nacional e internacional, que son convicciones.
5: Fins i tot Vox, que no és precisament un partit pro-immigració, ha celebrat les paraules de Lleó XIV i Esquerra els ha titllat hipòcrites. Míriam Nogueres, de Junts, va aprofitar la salutació amb el papa per demanar-li que parli en català a Catalunya.
0: D'aquí 3 hores, a les 9 del matí, més de 45.000 alumnes catalans començaran la selectivitat.
6: Unes proves marcades per la vaga de docents i també la visita del papa.
0: Maria Costa.
9: Els estudiants s'examinaran primer de llengua castellana i literatura i just després de llengua estrangera. A la tarda es faran les proves opcionals per apujar nota de matèries com, per exemple, física, geografia o literatura dramàtica, entre d'altres matèries. Entre les novetats, es farà una prova pilot de control aleatori amb detectius de dispositius electrònics com mòbils i rellotges intel·ligents per evitar que els estudiants copiïn. Tot i la vaga de docents, el govern assegura que no ha hagut de reforçar finalment el personal dels tribunals dels exàmens. La selectivitat s'allargarà fins dijous i el resultat dels exàmens se sabran el 23 de juny. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Els sindicats d'educació han convocat avui la 22a vaga de docents des que va començar les protestes i la 6a aturada en tots els centres de Catalunya. Oriol Pujador.
10: Els sindicats USTEC, CGT, Intersindical, CNT i COS fan una crida a participar a la manifestació que sortirà a les 11 del matí des de plaça Espanya. Està previst que la marxa vagi per la Gran Via, la plaça Tetuan, l'avinguda Lluís Companys fins al Parc de la Ciutadella i entri finalment a les portes del Parlament. Els sindicats s'han compromès a no fer cap protesta abans de les 9 del matí per no afectar els estudiants que fan la selectivitat. Tot i això, no descarten que hi puguin haver talls a partir de les 9 del matí. Oriol Pujador, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I els bombers han donat per estabilitzat aquesta matinada l'incendi que ha cremat una cooperativa agrària de Lleida.
5: Tres persones de dues cases pròximes al foc han hagut de ser evacuades i s'ha demanat als veïns de la zona de Vilamoncada, Ciutat Jardí, que es confinessin a casa. L'incendi va començar cap a les 10 del vespre. Els palets de fusta que estaven emmagatzemats per a la campanya de la fruita fora de l'empresa Arcofrut. Dues naus han quedat afectades i durant tota la nit els bombers han treballat per evitar que el foc passés a un tercer grau. Fèlix Larrosa, alcalde de Lleida.
11: Estan tots els veïns a casa seva, estan confinats, els de l'urbanització Vilamoncada. Dos cases de torres de l'Horta de Lleida han estat evacuades amb tres persones que hi havia en aquell moment i que tampoc han sofert cap tipus de danys.
5: En les feines d'extinció hi han arribat a participar més d'un centenar d'efectius.
0: I avui quedarà vist per sentència el judici contra el germà de Pedro Sánchez.
6: Se celebra l'audiència de Badajoz. En els seus informes finals, tant la Fiscalia com les defenses han insistit en la falta de proves contra David Sánchez i en demanen l'absolució. mentre que les acusacions mantenen que se li va assignar dit la plaça de coordinador de conservatoris de la Diputació de Badajoz el 2017. Sentim l'advocat de Sánchez, Emilio Cortés, i l'advocat acusador que ha representat el PP.
12: Aquí estamos en una sala de justicia. Todos los indicios están mutilados. A ver si resulta que se va a tener que ir a vivir a una tribu porque resulta que es el hermano de no se sabe qué, porque en este momento ni se sabía.
13: Alguien le ha dicho al señor Gallardo, tienes que crearle una plaza a mi hermano. Y ese alguien es, evidentemente, Pedro Sánchez Pérez Castejón.
6: El judici es tancarà amb la possibilitat d'un últim torn de paraula per als acusats.
0: I la pressió judicial sobre Pedro Sánchez continua augmentant. Ara el jutge del cas, Leire Díaz, ha citat a declarar com a testimoni la presidenta del PSOE, Cristina Narbona.
5: Ho fa arran d'un missatge en què l'exmilitant Leire Díaz parlava de frenar els atacs judicials contra el president i capgirar l'escenari polític. Però no és l'únic front obert del PSOE. En la causa sobre el rescat de l'aerolínia Plus Ultra, les acusacions liderades pel PP demanen ara investigar les filles de José Luis Rodríguez Zapatero per suposats delictes de blanqueig, falsedat documental i participació en organització criminal. També volen imputar l'exministre José Luis Ábalos i el seu exassessor Koldo García.
0: I encara més, un jutjat de Madrid ha admès una querella del Partit Popular i Vox contra el vicepresident de la CEPI.
6: En aquest cas, per l'ajuda de 475 milions d'euros a Air Europa i que consideren que podria suposar un delicte de prevaricació. En aquest context, Sánchez compareix serà el Congrés el 24 de juny per donar explicacions sobre les investigacions que envolten el PSOE.
0: Israel i l'Iran aturen els atacs mutus, però diuen que respondran amb contundència a qualsevol bombardeig de l'altre.
5: L'ofensiva israeliana continua al sud del Líban.
14: L'intercanvi de cops a gran escala entre Israel i l'Iran s'ha aturat, però l'enfrontament es manté de manera indirecta amb la milícia proiraniana de Hezbollah al sud del Líban i al nord d'Israel. Netanyahu deixa clara la seva posició.
15: En els darrers dies, l'Iran i Hezbollah han intentat imposar-nos una nova equació i això és intolerable i inacceptable. Pensaven que si disparaven contra Israel des de territori libanès i iranià, no respondríem. Això no ha passat i no passarà, no mentre jo mani.
14: Per la seva part, Israel no ha cessat d'atacar el Líban, afegint així condicionants perquè l'episodi d'escalada de tensió es pugui repetir en qualsevol moment. Des de Jerusalem, Jordi Bresco, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara són les 6 i 20. Més notícies amb Marc Jurado, Lara García i Sara Riera. Bon dia.
16: Bon dia.
0: Lluita aferrissada a les eleccions presidencials del Perú, que tanquen la segona volta amb un frec a frec entre el candidat de l'esquerra, Roberto Sánchez, amb menys d'un punt d'avantatge, i la candidata conservadora, Keiko Fujimori.
17: El resultat es podria capgirar en qualsevol moment perquè falta comptabilitzar el vot d'algunes zones rurals i el vot estranger.
0: Enviat especial a Lima, Joan Biosca.
18: Crides a la calma i a la serenitat dels dos candidats, recompte de vots de vertigen, mil·límetre a mil·límetre, qui guanyi tindrà a favor la meitat dels peruans i també la meitat en contra, i els analistes i experts reclamen ja un govern moderat, sigui qui sigui el president de consensos, el que no ha aconseguit en aquesta darrera dècada el Perú amb 8 presidents. Escoltem Keiko Fujimori de la dreta i Roberto Sánchez de l'esquerra.
19: Lo que corresponde en esos momentos es paciencia y mucha serenidad. Analizar, ¿no?, cada una de estas actas.
20: Estamos muy confiados y optimistas, pero lo concreto y lo real es que hay que esperar la emisión de los resultados al 100%.
18: Els resultats finals podrien trigar encara dies a conèixer-se. Des de Lima, Joan Biosca, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Segon dia de visita del líder xinès Xi Jinping a Corea del Nord.
21: És el primer viatge del mandatari xinès a Pyongyang en 7 anys. La primera visita, doncs, des del 2019, en un moment en què el règim nord-coreà s'ha acostat a Moscou. Xi diu que vol portar la relació bilateral amb Corea del Nord a nous nivells.
0: Pequín, Francesc Canals.
22: Xi Jinping s'ha allotjat a la residència oficial per a convidats de Kumsusan en un signe més dels màxims honors que Kim Jong-un li dedica. Es va construir per a l'anterior visita de Xi el 2019. Recentment hi ha passat també Vladimir Putin. Precisament davant la influència creixent de Moscou sobre el règim nord-coreà, Xi Jinping ha volgut acordar un nivell més alt de cooperació amb Kim Jong-un en tots els àmbits, en una cimera destinada a fer palesa l'aliança històrica entre Pequín i Pyongyang. Gran cerimònia de benvinguda, guàrdia d'honor, la multitud aclama en Xi amb perfecta coreografia de criatures amb globus, poms de flors i banderoles, reunió bilateral, espectacle musical i banquet. Des de Pequín, Francesc Canals Forner per al matí de Catalunya Ràdio.
0: El terratrèmol que hi va sacsejar al sud de les Filipines ja ha provocat almenys 36 morts i 167 ferits i les autoritats continuen buscant desapareguts.
21: El terratrèmol de magnitud 7,8 va afectar les costes de l'illa de Mindanao, des d'on es van emetre alertes de tsunami. Finalment, però, les onades que es van aixecar no van ser gaire grans. Les Filipines i Indonèsia Àsia abasten uns 40.000 quilòmetres i concentren, atenció, el 90% dels terratrèmols mundials i el 75% dels volcans del planeta. El motiu, doncs, la tectònica de plaques, on les capes d'escorça xoquen o s'enfonsen les unes sota les altres i alliberen una gran quantitat d'energia.
0: I el govern proposa endurir les penes per la tinença il·legal d'armes de foc arran de la mort a trets d'un home aquest diumenge al vespre a la zona franca de Barcelona.
17: El segon fet d'aquestes característiques en menys d'un mes a la ciutat, dos successos molt similars, tots dos al carrer de la Mineria. Un individu que dispara per l'esquena boca de canó contra el seu objectiu i fuig corrent. Núria Parlon, consellera d'Interior.
1: Farem una reunió amb l'Ajuntament de Barcelona per veure quina és l'estratègia que hem de reforçar, reforçant doncs tota l'estratègia Campai a la zona de zona franca, que creiem que pot ser una eina útil, i per altra banda no descartem treballar en una necessitat que tenim a Catalunya especialment, però també al conjunt de l'Estat, que és promoure una legislació molt més dura pel que fa a la tinença il·lícita d'armes.
17: Els Mossos continuen investigant si els dos tirotejos poden tenir relació, tot apunta a revenges en l'àmbit del narcotràfic.
0: I els treballadors del centre de recanvis de Nissan té el Prat de Llobregat, que té el Prat de Llobregat, han començat aquest dilluns una concentració indefinida a les portes de la planta per protestar per l'ERO que ha presentat la multinacional japonesa. Rafael de Ribot.
2: Nissan vol acomiadar 211 treballadors entre els centres que té el Prat i el de la zona franca. Avui s'acaba el període de consultes de l'ERO i, de moment, no hi ha hagut acostament entre les dues parts, segons assegura Juan Carlos Yepes, de la UGT.
16: L'empresa segueix amb el tema de voler parlar de quantitat d'indemnització i de càrregues de sortides, i nosaltres primer, abans de començar a parlar d'això, no ens neguem, però primer tenim que parlar de la disminució de l'ERE o de la recol·locació de la plantilla que queda.
2: La intenció dels sindicats és mantenir la concentració fins que l'empresa els doni una solució. Rafael de Ribot, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
23: Què tal? Molt bon dia.
0: La primera.
23: Madonna ha presentat Confessions 2, la pel·lícula, un curtmetratge de 13 minuts en què anticipa part del repertori del seu pròxim àlbum, El Curt, que es va poder veure en exclusiva al Festival de Cinema Tribeca a Nova York. Ja ha causat polèmica a les xarxes perquè en un fragment hi apareix ella mantenint relacions sexuals en un lavabo.
0: La segona.
24: Tinc una amiga que li agrada fugir. Sortim de casa per deixar de patir. Tots dos sabem que no arribarem gaire lluny, però anem.
23: Arnau Ballbé, el bateria de Manel, presenta el primer single del seu primer disc i les dates de la gira que farà el 2027. La cançó es diu Mentre el monstre i el seu primer concert serà el dia 2 d'abril del 2027 a la Sala Apolo. És el segon membre del grup que comença carrera en solitari després de Guillem Gisbert.
0: I la tercera.
23: I s'anuncia el llançament de Timeless, el disc pòstum de Prince. L'àlbum recorre 4 dècades dalt dels escenaris i reuneix gravacions mai publicades. En total hi ha 10 cançons inèdites i el disc veurà la llum el 28 d'agost.
0: Ara són les 6:25 i els esports. Robert Prat, bon dia.
25: Bon dia.
0: Arrencant les semifinals de la Lliga de Bàsquet.
25: Amb el Barça-Tenerife, Nicolà Provítola, jugador blaugrana.
26: Bueno, Tenerife creo que tiene ya un respeto, una identidad marcada desde hace varios años. Este año... Creo que con la adición de Patty Mills son todavía mucho más fuertes y, bueno, deben tener una confianza muy, muy grande, así que tenemos que estar preparados.
25: El partit a les 8 amb transmissió al web i l'app de Catalunya Ràdio al 3CAT. També avui el Barça d'hoquei patins jugarà com a local a Blanes, el cinquè i definitiu partit de les semis de l'hoquei Lliga davant l'Igualada a partir de les 7. En futbol sala, segon partit de semifinals, Inter-Barça a les 9. Amb una victòria, els blaugranes serien finalistes. Un resultat de matina dels Spurs que guanyen els Knicks a Nova York, 111-115, tot i que els Knicks encara dominen la final per 2-1. Aquesta final de l'NBA, Wembanyama ha fet 32 punts i la selecció espanyola de futbol ha guanyat 3-1 al Perú en partit amistós. Pedri ha fet un gol.
0: I ara sapiguem per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
27: Bon dia. Avui un molt bon motiu per llevar-vos pot ser deixar de fumar porros, si és que ho feu. Perquè hi ha moltíssima gent que fuma porros a Catalunya. Gent adulta i completament funcional a primera vista, que no ha deixat mai aquest vici de l'adolescència i hi estan enganxats, però d'una manera que no acaba de preocupar a ningú. Els porros no generen gaire conflicte social, són facilíssims d'aconseguir, estan en una mena de limbo legal, però creieu-me que són un problema per la majoria de desenes de milers de persones adultes que fumen porros d'amagat, a la intimitat de casa seva i a vegades fins i tot d'amagat dels de casa seva. Jo n'he fumat molts de porros i per explicar per què són dolents sempre faig servir la mateixa metàfora. Si ens imaginem la vida com un videojoc d'aquells on has de triar personatge, fumar porros seria com si per passar-nos al joc de la vida escollíssim voluntàriament un personatge que és totalment idiota.

0: I avui, que és la tercera vegada que un papa visita Catalunya, cançons que utilitzen un, dos, tres a les seves lletres.
1: Sí, de fet, hi ha moltíssimes cançons on l'un, dos, tres té un paper destacat. Per exemple, a l'inici del potentíssim Vértigo de U2, només arrenca la cançó sentim a Bono cridant 1, 2, 3, 14.

0: En punt, 6:45. Titulars d'aquest dimarts, en Francesc Soler i Sílvia Solanes. El Papa Lleó XIV arriba avui a Catalunya.
1: Al migdia participarà en una pregària a la Catedral de Barcelona i al vespre serà l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Ahir va tancar la visita a Madrid amb un acte multitudinari al Bernabéu.
2: Por eso es tan importante no dispersarnos ni encerrarnos en el entorno en el que ya nos sentimos seguros. Hay que cultivar la conciencia de que la verdad es sinfónica.
0: Tot això després de reunir-se amb un grup de víctimes d'abusos sexuals a l'Església i de comprometre's a reforçar la resposta que hi dona.
3: Les associacions de víctimes que han quedat al marge ho lamenten. Miquel Hurtado és supervivent d'abusos a l'abadia de Montserrat.
4: És una reunió en la qual els bisbes han escollit a dit quines són les víctimes que reuneixen amb el papa.
0: I la mobilitat a Barcelona queda afectada per les restriccions imposades per la visita del Pontífex.
1: Hi ha restriccions de trànsit i aparcament al voltant de la Catedral i l'Anella Olímpica de Montjuïc. Demà també hi haurà talls al voltant de la Sagrada Família i es desvien una quinzena de línies de bus i al metro també hi haurà restriccions.
0: I avui edició especial del matí de Catalunya Ràdio fins a la una per seguir com es prepara el país per la històrica visita de Lleó XIV a Catalunya.
3: Parlarem amb experts que ens explicaran totes les claus de la visita des de l'arribada a l'aeroport prevista a 1:45 fins a la mobilitat a la ciutat, la seguretat, o què en pensa de tot plegat Manuel Barbero, que va destapar el cas Maristes.
0: Tot això el mateix dia que més de 45.000 alumnes comencen la selectivitat.
1: Al matí amb els exàmens obligatoris i a la tarda amb les proves opcionals.
0: I coincidint amb tot això, la visita del papa, nova vaga d'educació.
3: Els sindicats USTEC, CGT, Intersindical, CNT i COS s'han compromès a no fer cap acció abans de les 9 del matí per no afectar la mobilitat dels estudiants. Tot i això, la consellera Esther Niubó assegura que seran comprensius.
5: Intentar arribar una miqueta abans per intentar, com dèiem, pal·liar qualsevol situació. Si els estudiants arribessin una miqueta més tard per causa major, està contemplat en el procediment i tenir després el temps que faci falta, no?
3: Els docents tenen prevista una manifestació a les 11 que sortirà des de plaça Espanya.
0: I avui quedarà vist per sentència el judici contra el germà de Pedro Sánchez.
1: Sentim l'advocat David Sánchez, Emilio Cortés, i l'advocat acusador que ha representat el PP.
6: Aquí estamos en una sala de justicia. Todos los indicios están mutilados. A ver si resulta que se va a tener que ir a vivir a una tribu porque resulta que es el hermano de no se sabe qué, porque en este momento ni se sabía.
7: Alguien le ha dicho al señor Gallardo, tienes que crearle una plaza a mi hermano. Y ese alguien es, evidentemente, Pedro Sánchez Pérez Castejón.
0: I els bombers estabilitzen l'incendi que ha cremat una cooperativa agrària de Lleida.
8: Sobre les 10 de la nit han enviat un WhatsApp del grup que tenim per aquí dels veïns i dient que hi havia poc a la pràctica. La cooperativa.
3: Els veïns que han hagut de ser desallotjats han tornat a casa i es mantenen confinats. La feina ara se centra a evitar que les flames afectin més naus de la cooperativa.
0: Donald Trump ha estat rebut amb una forta escridassada al Madison Square Garden de Nova York.
1: On aquesta matinada ha assistit al tercer partit de la final de l'NBA de bàsquet.
0: I nou balanç de víctimes del terratrèmol d'ahir a les Filipines.
3: Ja ha provocat almenys 36 morts i 167 ferits. Les autoritats continuen buscant desapareguts.
0: D'aquí a poc minuts us expliquem que l'Hospital Can Ruti de Badalona prova una cirurgia pionera que podria frenar l'Alzheimer en estadis inicials.
1: Carmen Higueras, cap del Servei de Cirurgia Plàstica de l'Hospital Germans Trias, en declaracions al Catalunya Nit.
9: És una intervenció que pel pacient és poc invasiva, dura unes 3 hores i el pacient està ingressat 24 hores i el dia següent pot marxar cap a casa.
0: Repassem ara les portades de la premsa. Avui Marc Curado amb el papa Lleó XIV en totes les portades del dia.
10: Comencem amb La Vanguardia, que titula que el papa demana al Congrés fugir de la permanent desqualificació política. El periódico diu que el papa fa posar dret al Congrés reivindicant la dignitat humana i parlar el pontífex rebutja la prioritat nacional del PP i Vox. A la premsa de Madrid també és la principal notícia de portada, la més cridanera, la de La Razón. Fotografia a tota pàgina del pontífex al Congrés i el titular ovació històrica per Lleó XIV a les Corts. El País destaca que el papa urgeix els bisbes a actuar contra la plaga de la pederàstia i El Mundo que demana als polítics límits morals al poder. Altres temes de portada, precisament El Mundo, enquesta electoral sobre Catalunya, el PSC s'estimba i Aliança es dispara, empataria amb Junts i deixaria una Catalunya ingovernable. Mentrestant, La Vanguardia explica que Cristina Narbona, la presidenta del PSOE, anirà a declarar com a testimoni pel cas Leire Díez. I acabem amb l'Ara, que destaca d'una banda que més de 45.000 estudiants comencen avui la primera selectivitat amb detectors de mòbils i de l'altra que Biel Mesquida rep el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes fent una defensa dels docents.
0: Avui a Sant Quim de Freixenet a la Segarra es desperten amb 15 graus, al migdia arribaran els 27 i a Olot n'hi ha 16, amb una màxima prevista de 25. Avui s'espera una baixada de temperatures a l'interior de Catalunya. Eloi Cordomí, bon dia.
11: Bon dia. Sí, avui les temperatures més altes arribaran als 30-32 graus i on més es notarà la refrescada serà al Terç Nord, on hi haurà més nuvolades i fins i tot algun ruixat molt dispers, això sí. Aquests ruixats ara al matí seran més probables a l'Alt Pirineu i a la tarda al voltant del Pirineu Oriental.
0: I avui que el Papa Lleó XIV aterra a Catalunya arriba el comentari del dia de Bernat de Déu. Bon dia, Bernat.
12: Bon dia, Catalunya. Tinc l'honor de viure a 150 metres del Palau Episcopal de Barcelona, és a dir, l'indret on els propers dos dies dormirà el Papa Lleó XIV. Encara falten algunes hores perquè arribi el pontífex, però a casa ja hem notat la presència del Sant Pare perquè ens han capat la connexió a internet. També hem experimentat un fenomen paranormal. Per primera vegada en molts anys a Ciutat Vella hi ha policia fins i tot de nit, amb la qual cosa la gent pot tornar tranquil·lament a casa. Jaume Collboni també ha considerat que era just netejar tots els carrers del Call perquè Robert Prevost vegi Barcelona ben guapa, mentre els veïns ens han prohibit treure les escombraries al carrer durant 3 dies, perquè si a casa nostra fot pudor, a l'alcalde tal li rota. En definitiva, tot molt laic i aconfessional, com toca als governs d'esquerres, i nosaltres faltaria més la mar de contents de viure en un decorat.
13: És que ho sabia, és que ho sabia.
0: Què ets expertes avui?
13: Doncs mira, avui amb Discot Duck, de Rick Dees, un actor de comèdia i locutor de ràdio nord-americà. Mm. De fet, la cançó s'emmarca en el seu disco del 70 i utilitza precisament una imitació vocal a l'estil de l'Ànec Donald. I és que tal dia com avui, un 9 de juny, però de l'any 1934, l'Ànec Donald va debutar oficialment a la gran pantalla amb el curtmetratge La Gallineta Sàvia. En aquesta primera animació, el personatge va ser presentat com un ànec antropomòrfic, vestit de mariner i només com a personatge secundari. Al principi de la seva carrera era un ànec emprenyat i rondinaire que servia de contrapunt al cada cop més relaxat Mickey Mouse. Això sí, ràpidament es va convertir en el protagonista de la seva pròpia sèrie de dibuixos animats.
0: I què ha passat aquest matí als matiners de Catalunya Ràdio?
13: Doncs mira, hem acabat el programa amb una història que ens has explicat i que per falta del temps ens ha deixat intrigats. Has dit això? Bé, doncs escolta'm, la gent de l'interior que notarà aquesta baixada de les temperatures...
11: Però ja pujarà, aquí... ja pujarà.
13: Sí, ha de pujar. Tot el que baixa acaba pujant, i al revés. Ricard Ostrell, bon dia.
14: Bon dia.
13: Com
14: bon
13: estàs?
14: Dia. No sempre, eh?
13: Oh.
14: Tinc un amic que es va prendre una pastilla blava una vegada.
13: Ah?
14: I no hi havia manera de baixar-ho, allò, eh?
13: Clar, és que has de vigilar amb això. Que en riu.
14: Val més deixar-ho al que vaig, eh?
13: També sempre.
0: És veritat, m'ho has d'explicar, que vas estar...
13: Ja, què estàs dient?
0: Tot això, quan són festes, on...
13: Avui arrenca la Festa Major de Trinitat Nova a Barcelona a les 5 de la tarda. Hi haurà tarda jove amb concerts i DJs. Serà a l'Escola Benjamí.
0: I a les xarxes, Marta Viana, que s'ha fet viral?
15: Doncs el dia d'avui, ton clar protagonista és Donald Trump. Més enllà de l'escrevissada i el xiulets que ha rebut al partit dels Knicks al Madison Square Garden, les càmeres també han captat un parell més de moments. La primera, Trump menjant patates fregides sense parar, i la segona, el president dels Estats Units, que sembla que s'adorm durant el partit.
16: Al matí de Catalunya Ràdio, obrim la bústia de queixes i denúncies.
17: Avui a la bústia de denúncies hem rebut la queixa del Xavier, que és alumne adult de l'Escola Municipal de Música de Cerdanyola. Es va trencar el peroné i no va poder assistir a les classes perquè el centre no està habilitat per a persones de mobilitat reduïda. Tot i que va tenir algun professor que li va facilitar els recursos per poder avançar des de casa, vol explicar les condicions de l'escola, que dificulten l'accés a les persones amb problemes de mobilitat i afecten la seva formació. El Xavier va fer una instància a l'alcaldia i una queixa al síndic de Greuges, però no ha rebut cap resposta.
18: Jo sento que són responsables de que l'escola estigui en aquestes condicions i que a sobre facin aquest gest de soberbia cap al ciutadà que es troba amb aquestes circumstàncies. La situació és molt penosa.
17: L'Ajuntament de Cerdanyola assegura que treballa en la millora progressiva dels seus equipaments municipals d'acord amb les possibilitats tècniques i pressupostàries disponibles.
16: 636-360-609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636-360-609.
19: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
20: Mai vaig pensar que tindria un Skoda. I mira ara.
21: Són bons temps per canviar d'opinió. Descobreixo els Skoda Days fins al 21 de juny des de 15.400 euros. Subjecte a finançament amb Volkswagen Bank. Consulta'n les condicions a skoda.es.
22: Skoda.
15: Bon dia, com esteu a aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. Israel i l'Iran han aturat els atacs mutus, cosa que ha donat treva a les borses. A l'Àsia, a aquesta hora, el principal índex de Tòquio creix prop d'un 2% i el de Xangai un 0,5%. A Europa, ahir els parquets van acomiadar el dia amb caigudes moderades. L'IBEX 35 va perdre un 0,66%, però manté els 18.200 punts. Després que ahir el preu del petroli pugés un 5%, aquest matí el cost del barril de Brent, el de referència, disminueix un 1% fins als 93 dòlars. Estàs escoltant el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
2: Tens mal de cames, varius o inflor? Darrere d'aquests símptomes hi pot haver un problema de circulació que progressa. No ho deixis passar. Actua des de l'inici dels símptomes abans que vagi a més. Fes el pas amb Deflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults. Laboratori Servier. Llegeixi les instruccions d'aquest medicament i consulti el farmacèutic.
4: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
22: 2026. Centenari Gaudí. Catalunya Ràdio recorda el llegat de l'arquitecte que va canviar la nostra mirada. Antoni Gaudí.
23: Un geni universal que va fer parlar les pedres amb els colors del trencadís.
22: Modernisme, artesania i espiritualitat.
23: Tots els nostres programes s'hi sumen amb entrevistes, especials, podcast i reportatges per endinsar-nos en el seu univers infinit.
22: Celebrem l'any Gaudí i la bellesa d'un llegat etern. A Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional de Catalunya i a 3CAT. La tarda de Catalunya Ràdio.
24: Sí, no puc odiar res més que la gent impuntual. O sigui, mereixen el pitjor dels càstigs. La impuntualitat és de les coses que més odio. Al meu entorn tinc una persona així d'impuntual. I fa servir els mateixos arguments, que és soc optimista amb el temps. Però què és aquest eufemisme? No. Optimista amb el temps ho ets la primera vegada. La setena, la desena.
22: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
24: Ets una genocida del temps.
0: La millor hora del dia.
25: El matí de Catalunya Ràdio.
0: 3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
22: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
0: I comencem per la gran previsió del dia. El Papa Lleó XIV arriba aquest migdia a Catalunya i comença la segona etapa del seu viatge oficial a l'Estat.
3: És la primera visita d'un papa des la que va fer Benet XVI l'any 2010 a Barcelona. Després d'aterrar al Prat, participarà en una pregària a la Catedral de Barcelona. El primer gran acte multitudinari arribarà al vespre amb una pregària a l'Estadi Olímpic Lluís Companys davant 40.000 persones. Serà una jornada molt centrada en el contacte amb la gent, ja que la part més institucional ja l'ha fet a Madrid. Demà al matí visitarà el centre penitenciari Brianzú, després anirà a Montserrat i a la tarda anirà a la parròquia de Sant Agustí al Raval amb la idea de connectar amb els col·lectius més vulnerables. La visita culminarà la Sagrada Família amb una gran missa i la benedicció de la Torre de Jesucrist.
0: Aquesta visita afectarà de ple moure's en cotxe per Barcelona.
3: Avui hi ha restriccions ja de trànsit i d'aparcament al voltant de la Catedral i l'Anella Olímpica de Montjuïc. Demà les restriccions es traslladaran a la zona de la Sagrada Família. També hi ha modificacions en el transport públic, amb canvis a línies de bus.
0: Tot plegat en un viatge marcat també pel debat sobre la presència del català i les demandes de reparació de les víctimes d'abusos per part de l'Església.
3: El papa es compromet a reforçar la resposta de l'Església davant els abusos després de reunir-se ahir amb 6 representants d'associacions de víctimes de l'Església espanyola. Són testimonis que va proposar, entre d'altres, el Defensor del Poble i la Conferència Episcopal. Les associacions de víctimes, que van quedar al marge d'aquesta reunió, lamenten que el papa no s'hagi volgut reunir amb ella, sentint Miguel Hurtado, que és supervivent d'abusos a l'abadia de Montserrat.
26: És una reunió en la qual els bisbes han escollit, ha dit, quines són les víctimes que reuneixen amb el papa, han escollit a víctimes de perfil baix i han discriminat i exclòs a les víctimes, els activistes, que tenim un perfil públic, que hem denunciat durant anys i anys la mala gestió dels casos que està fent la jerarquia catòlica.
0: Abans del Congrés, en un discurs inèdit, va demanar rebaixar la polarització.
3: A la seva intervenció, el pontífex no va esquivar qüestions com l'avortament o l'eutanàsia, en què va refermar els postulats tradicionals de l'Església, però també va denunciar la discriminació dels immigrants.
27: Allí donde una persona es discriminada por su origen nacional, étnico, religioso o lingüístico, o por su condición económica y social, se vulnera gravemente el principio universal de la igual dignidad.
3: Els representants polítics el van aplaudir durant més de 7 minuts i es van fer seu d'una manera o altra el discurs. Míriam Nogueres, de Junts, va aprofitar la salutació amb el papa per demanar-li que parli en català a Catalunya.
1: I avui arrenca la selectivitat marcada d'entrada per la visita del papa i també la vaga de docents.
3: Els estudiants s'examinaran primer de llengua castellana i literatura i després de llengua estrangera. A la tarda es faran proves de matèries opcionals. La psicòloga juvenil Laia Sala donava aquesta recepta i el matí de Catalunya Ràdio.
5: Doncs és superimportant que primer aprenguem a respirar, calma, deixem el boli, fem quatre respiracions tranquil·les, anem a buscar aquella pregunta que segur que en sabem, val? I després, quan hi hem respost aquesta que en sabem, això ens abocarà altres records i ens facilitarà que l'examen ens vagi sortint.
3: Entre les novetats, es farà una prova pilot amb detectors de dispositius electrònics com mòbils o rellotges intel·ligents per evitar que els estudiants copin.
1: I els sindicats d'educació que convoquen avui la vaga es comprometen a no fer cap protesta abans de les 9 per no afectar els estudiants que facin la selectivitat.
3: És la 22a vaga de docents des que van començar les protestes. Els sindicats USTEC, CGT, Intersindical, CNT i COS han fet una crida a participar en aquesta manifestació que sortirà a les 10 del matí de Plaça Espanya i acabarà al Parlament.
1: I novetat també de fa només unes hores, els bombers han donat per estabilitzat aquesta matinada l'incendi que ha cremat una cooperativa agrària de Lleida.
3: Tres persones de dues cases pròximes al foc han hagut de ser evacuades i s'han demanat als veïns de la zona de Vilamoncada, Ciutat Jardí, que es confinessin a casa. Dues naus van quedar afectades durant tota la nit. Els bombers han treballat per evitar que el foc passés a una tercera nau. Fèlix Larrosa, alcalde de Lleida.
6: Estan tots els veïns a casa seu, estan confinats. Els de l'urbanització Vilamoncada, dos cases de torres de l'Horta de Lleida han estat evacuades amb tres persones que hi havia en aquell moment i que tampoc han sofert cap tipus de danys.
3: L'incendi va començar cap a les 10 del vespre. Els palets de fusta que estaven emmagatzemats a fora de l'empresa Arcofruit per la campanya de la fruita.
1: Més notícies. Catalunya, amb l'Hospital de Can Ruti al capdavant, prova la seguretat d'una cirurgia pionera tant a Europa

0: tractament al sistema venós. És una intervenció molt exigent tècnicament, però és poc invasiva pel pacient.
1: La Maria és la germana de l'Antonio Reyes, el primer pacient operat.
2: Antes no se le entendía lo que hablaba y ahora puedes tener una conversación con él como antes no podías tener. Escribir, se le había olvidado de escribir, ahora escribe su nombre. Ay, poco a poco, no es de que decir que hace 3 meses nada más.
1: Mònica Mas, pel matí de Catalunya Ràdio.
3: Els 4 aspirants a ser el candidat de Junts a l'alcaldia de Barcelona de cara a les municipals de l'any vinent ja han aconseguit els avals necessaris per participar en el procés intern de primàries de la formació.
4: Aquest dilluns ho han anunciat l'advocat Jaume Alonso Cuevillas i l'actual secretària primera de la mesa del Parlament pel Juntaires, Glòria Freixa. Diumenge ho va fer el líder del grup municipal del partit de l'Ajuntament, Jordi Martí Calvis, i la diputada del Congrés, Pilar Calvo. Ara la Comissió Municipal Territorial ha de convocar la votació per escollir el candidat, que es farà els dies 20 i 21 de juny. Al vespre del dia 21 es donarà a conèixer el guanyador, que serà provisional a l'espera de si es presenten recursos.
3: I a la cultura, Marta Viana, els treballadors de les biblioteques públiques de Barcelona, en vaga indefinida, han aconseguit que el Consorci de Biblioteques se vingui a negociar i dilluns que ve es tornaran a reunir.
5: Ahir van ocupar l'edifici del Consorci durant 4 hores per exigir que l'Ajuntament els adhereixi al conveni municipal. Irene Lameiros, bibliotecària i delegada sindical de la CGT.
6: Negocieu d'una vegada i obriu les biblioteques en un ajuntament que té milionades de superàvit. És que el que estem demanant és ínfim, prou personal per tenir unes condicions dignes i unes retribucions que reconeguin bé la nostra professió, que porta 30 anys menyspreada.
5: La CGT ha denunciat que la setmana passada un company va rebre cops d'un policia davant de l'Ajuntament i a un altre li ha arribat una notificació d'atemptat contra l'autoritat.
3: I ahir al Palau de la Música...
7: Més lluny, Biel, més lluny...

0: Biel Mesquida va rebre el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes en un acte ple de poesia i reivindicació de la llengua, la cultura i la llibertat.
1: Barcelona, Marta Vivas.
2: L'acte al Palau de la Música, convertit en un jardí, ha estat el reflex de la poesia de Mesquida, ple de passió, bellesa desbordant i reivindicació.
3: En Biel Mesquida no res si no posa el cor i el cervell i la veu a favor dels mestres que avui lluiten al País Valencià i a Catalunya.
2: L'emocionant interpretació de Viatge a Ítaca de Lluís Llach a l'inici de l'acte ha estat la millor metàfora d'aquesta trajectòria de més de 50 anys de literatura i activisme que fuig de tots els convencionalismes. Una ballada plena de poesia, de llibertat, de Mallorca, de països catalans i un desig.
3: Timau i boixau en pau. Sí a la pau. Sí a la pau.
2: Marta Vives, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I atenció a això.
4: El meu nom és Manolo Vidal. Veí del barri de Torre Baró.
1: Perquè un estudi referma el bon estat de salut dels cineclubs, amb xifres molt destacades. Més sessions que mai, gairebé un 30% de les quals en català, i prop de 150.000 espectadors.
0: Segons l'informe de la Federació Catalana de Cineclubs, el 2025 aquests espais culturals van programar més de 2.300 sessions, una xifra que representa un màxim històric.
1: Montse Pujol.
5: El 2025 hi va haver un total de 148.686 espectadors, cosa que confirma una tendència ascendent. I quan a la programació de produccions catalanes per part dels cineclubs, si el 2024 un 17% de films programats eren produccions catalanes, l'any passat el percentatge va pujar fins al 23%. Sentim el president de la Federació Catalana de Cineclubs, Àlex Portolès.
6: Som a punt d'arribar als 70 cineclubs federats en territoris de parla catalana. M'agradaria dir que els cineclubs som un espai clau per la difusió del cinema en versió original, per la promoció del cinema català i també per la presència del català a les nostres pantalles.
5: Montse Pujol, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I els esports, Robert Prat.
7: Comencen les semifinals de la Lliga de Bàsquet a les 8 amb el Barça-Tenerife. Barça igualada a partit decisiu a les 7 per decidir el finalista de la Lliga d'Hockey, de l'Hockey Lliga, i el Barça Futbol Sala, que pot ser finalista si guanya a les 9 a la pista de l'Inter.
1: Ara el comentari esportiu amb Xavi Campos.
8: Ja ho tenen tot preparat a Madrid perquè torni a aterrar Mourinho, la primera carta del que pot ser l'últim Florentino. És veritat que el Madrid ha guanyat moltes Champions amb Florentino com a president, 7 concretament, i que algun mèrit té, això segur, però veiem com s'ha comportat Florentino últimament, i amb això que torna a fer exactament el mateix que va fer fa més de 15 anys per combatre la superioritat del Barça, el panorama al Madrid em sembla més el de l'inici del final de l'era Florentino que no pas una altra cosa. No tinc gens clar que Florentino acabi aixecant la setzena Champions del Madrid, i mira

0: que el Madrid és el Madrid a la Champions i potser risco massa.
1: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
2: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
3: Saber triar val la pena, perquè quan tries la gamma de fotoprotecció Ciensan de Lidl des de 4,99, tens protecció certificada a preu Lidl. Per això Lidl és el súper número 1 en qualitat-preu segons la valoració dels consumidors. Lidl val la pena.
4: Bon dia, i aquesta hora fem un cop d'ull com es desperta el país. Ara mateix a Borredà, al Berguedà, tenim 15 graus, a Belllloc d'Urgell 17 graus i al Port de Barcelona 21 graus. I avui s'espera un dia variable, amb alguns núvols i, de fet, petits ruixats que ja arriben a aquesta hora a les comarques de Lleida. A la tarda hi haurà més nuvolades, sobretot també al nord-est de Catalunya, i amb possibilitat d'algun ruixat potser una mica més fort al voltant del Pirineu Oriental. En canvi, la meitat sud farà més sol, amb vent de tramuntana i de mestral als dos extrems de Catalunya, que bufarà ara al matí i després segurament de cara al vespre i a la nit es tornarà a reactivar. Demà el temps serà encara variable, amb alguns ruixats a primera hora al terç nord, i a partir de dijous més tranquil·litat, més sol i més calor una altra vegada.
5: El grec torna a ser aquí. Com un esperit que encara no has invocat. Com un ritual que encara no coneixes. El grec no s'explica. El grec es revela. Grec 50 anys.
6: Informació i venda d'entrades a festivalgrec.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
7: Descobrir. Compartir. Donar suport. Temps. 174 milions. Amics. Rialles. Llocs. Moments. 174 milions. En 174 milions hi caben moltes coses. El dimarts 9 de juny, amb Euromillones, pot de 174 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
8: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
9: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
10: Ara estàs a l'estat passant, també?
11: Sí.
10: Sí, estàs còmode?
11: Sí, sí.
10: T'agrada presentar l'estat passant, sí.
11: Sí, a veure, estic còmode perquè treballo poc.
10: Clar, és fàcil.
11: M'ho passo molt bé. En general, tinc molt bona relació amb els companys que em toca treballar, amb alguns més que d'altres, no direm noms, però des de que no hi ets tu també anem millor.
10: I... M'ho imagino. Jo vaig marxar perquè ja ho veia que feia nosa,
11: ja,
10: també.
11: Ja ho veies, ja que allà moment... es creava, arribaves tu i es creava una tensió.
9: La renaixença del Matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
12: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
13: 2026. Centenari Gaudí. Catalunya Ràdio recorda el llegat de l'arquitecte que va canviar la nostra mirada. Antoni Gaudí.
14: Un geni universal que va fer parlar les pedres amb els colors del trencadís.
13: Modernisme, artesania i espiritualitat.
14: Tots els nostres programes s'hi sumen amb entrevistes, especials, podcast i reportatges per endinsar-nos en el seu univers infinit.
13: Celebrem l'any Gaudí i la bellesa d'un llegat etern. A Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional de Catalunya i a 3CAT. Avui, al Matí de Catalunya Ràdio...
15: Especial per l'arribada del Papa a Catalunya. A 8:45 serem a l'aeroport del Prat i a l'estadi olímpic de Montjuïc per veure quin ambient s'hi respira. Tot seguit parlarem amb l'excap de comunicació d'AENA Catalunya, Agustí Rodríguez, que va viure en primera línia l'arribada del Papa Benet XVI al 2010.
16: A partir de les 9 conversarem amb qui va destapar el cas Maristes, Manuel Barbero, després que el Papa reunís ahir amb víctimes d'abusos sexuals. També analitzarem el dispositiu de seguretat de la visita de Lleó XIV i explicarem com és un Papa mòbil.
15: A partir de les 10 parlarem d'economia amb Xavier Sala i Martín i dels festivals d'estiu amb els directors de Cap Roig i Peralada. A les 11 conversa amb la periodista Anna Ponsí sobre l'estrena d'Abandonados.
16: I avui allargarem el programa per transmetre en directe l'arribada del Papa a l'aeroport, prevista per 12:45.
15: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
1: Quin tema pendent vam tancar jo el Matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany.
17: Ahir ens vam posar en contacte amb Florentino Pérez, flamant vencedor de les eleccions a la presidència del Real Madrid, tot i que no acaba de veure clar això de sotmetre's a una votació.
18: Primero, Josep, ha sido muy desagradable todo esto que ha pasado.
17: ¿Qué? ¿Qué ha pasado?
18: Pues lo de la democracia, el... El contraste de opiniones. Es que a lo mejor esto es algo que aquí en Barcelona gusta, pero en Madrid no.
17: Pues escolti'm, és positiu que la presidència d'un club com el Madrid se sotmeti a la voluntat de la gent.
18: A la voluntat de mis cojones.
17: Ah.
18: El ganador del Madrid. Hemos estado 20 años sin elecciones ni tonterías progres de esas. Y no nos ha ido mal.
17: La democràcia no és una tonteria progre.
18: Espero que pasen 20 años más, claro, sin tener que molestar al socio del Real Madrid ni hacerle pasar por ese proceso tan traumático, porque es eso.
17: Ya, el seu rival a les eleccions, l'Enrique Riquelme, li ha de dir alguna cosa, un missatge.
18: Por supuesto. Chupa del frasco, Carrasco. Y nada, que se vuelva a su país.
17: No, és espanyol. Sí, en principi.
18: Sí, claro. Claro, sí. Bueno, y ahora sí me hacen el
17: cap a quarts de 12, més temes pendents.
1: Gràcies, Jovany. Avui pot ser un bon dia i per això els donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Laura Calçada.
19: Antonio Guterres, secretari general de la ONU, ens recorda que els últims 11 anys han estat els més calorosos des de que hi ha registres. El món s'encamina a superar temporalment el límit d'un grau i mig. A Barcelona, Drap Art fa 30 anys que respon des d'un lloc molt concret. Convertir allò que llancem en art, debat i acció comunitària. La convocatòria d'aquest any és oberta fins al 30 de juny. Drap Art busca projectes artístics vinculats a la sostenibilitat, la reutilització i la transformació de materials. Avui és un bon dia per anar en contra de la cultura de l'usar i llançar i per recordar que res desapareix, tot es transforma. Que tinguem tots un molt bon dimarts.
1: I el segon, la Maria Rovira, més coneguda com a Oye Sherman.
20: A Cyndi Lauper li van dir: has de treballar amb el músic Rob Hyman per fer una última cançó més pel teu disc de debut. I els van presentar. Rob Hyman estava en plena ruptura i Cyndi Lauper travessava moments difícils en la seva relació. No es van embolicar, però junts van escriure aquest himne profund, melanconiós i d'entrega, on algú li diu a un altre que, malgrat les dificultats que estan vivint, ell serà allà si mai se sent perdut, i que si cau l'agafarà una vegada i una altra, time after time. Va ser un èxit espectacular. Aquesta cançó va arribar al número 1 tal dia com avui de 1984. Fins i tot Miles Davis la va versionar. Pugeu el volum, que ens posem tendres. Why,

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Avui s'espera un dia variable i amb temperatures més baixes que ahir. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Si avui la majoria de temperatures quedaran entre els 25 i 30 graus, com a molt podrien arribar els 31 o 32 a Ponent i a l'interior de l'Ebre. Ara mateix tenim algunes nuvolades i petits ruixats a les comarques de Lleida i a la tarda les nuvolades apareixeran més cap al nord-est, comarques de Girona, de Barcelona, amb possibilitat de nous ruixats, sobretot al voltant del Pirineu Oriental.
0: I avui tenim un dia molt carregat perquè tenim nova vaga de mestres i professors, amb manifestació al centre de Barcelona, també comença la selectivitat i arriba el Papa a Catalunya. Des d'aquesta hora arrenquem ja una programació especial al matí de Catalunya Ràdio per informar-vos amb l'antena de Catalunya Ràdio i per seguir aquest dia històric i totes les afectacions que comporta. Lleó 14 arribarà al Prat, quan faltin 5 minuts per 2:15 del migdia. I a la 1 serà a la Catedral de Barcelona i a les 8 del vespre, acte multitudinari a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Serem en tots aquests llocs on des d'ahir ja hi ha restriccions d'accessos i de circulació. I parlarem també avui amb Manuel Barbero, que va destapar els abusos dels maristes.
2: Uno de los más dolorosos es con aquellos que han sido heridos precisamente por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero. Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia...
0: Li preguntarem si n'hi ha prou amb aquestes paraules d'ahir del Papa i també per les queixes de la majoria d'associacions de víctimes que van quedar fora d'aquesta reunió amb el pontífex. L'ensurt per això de la nit l'hem tingut a Lleida avui aquesta nit amb un incendi espectacular a l'empresa de fruita Arcofrut. Estela Bussoms, Lleida, bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Els bombers que han donat el foc per estabilitzat durant la matinada, però els veïns de la zona continuen confinats a aquesta hora.
3: Doncs mira, Ricard, l'última hora és que just ara, a les 7 en punt, s'ha aixecat el confinament. Ho acaba d'informar Protecció Civil. Sí, sí, és qüestió d'això, d'uns minuts. Són els veïns de l'urbanització Vila Montcada Ciutat Jardí, una zona de cases unifamiliars als afores de Lleida, darrere de l'Hospital Arnau de Vilanova d'aquesta ciutat. Han estat, doncs, això, tota la nit confinats fins ara mateix, fins a les 7. En total, unes 1.300 persones. Cap ferida de consideració. En un primer moment, també es van desallotjar les persones que vivien a la primera línia de les cases, les més pròximes al recinte de la cooperativa. En aquest cas, la majoria també ja han tornat a casa. Estem parlant d'un incendi, ho deies, va començar poc després de les 10 de la nit i va generar unes grans flamarades espectaculars, també una columna de fum que es veia des de bona part de la ciutat de Lleida. Primer van cremar caixes i palots a l'exterior i després el foc es va estendre a les naus, almenys dues. Ara els bombers segueixen treballant-hi, sobretot per evitar que revifi i es continuï estenent per les instal·lacions, i han arribat a treballar prop d'un centenar d'efectius.
0: Per tant, la notícia aquesta hora l'acaba de confirmar l'Estela Bussoms, és que ja s'ha aixecat el confinament d'aquest incendi que està afectant i que ha afectat, vaja, a l'empresa de fruita Arcofrut. Gràcies, Estela. Fins ara.
3: Fins ara.
0: I a l'Orient Mitjà la nit ha estat més tranquil·la després que Israel i l'Iran hagin aturat els atacs. Sobre les conseqüències econòmiques, avui en parlarem a partir de les 10. I parlant dels Estats Units, la imatge de la nit ha estat la sonora xiulada que s'ha emportat Donald Trump a la pista dels Knicks, a Nova York, a la final d'una de les finals de la NBA. Aquest era el moment en què la realització del pavelló mostrava el president a les pantalles mentre sonava l'himne, i la gent xiulava. Tot això avui que bon matí a la Selva. El sol ha sortit a les 6:14 i a la Roca del Vallès es pondrà a les 9:24 del vespre. El dia en què a Catalunya Ràdio seguirem la visita del Papa.

0: with it. Wow. Papa loves mambo.
1: Papa loves mambo.
0: Mama loves mambo.
2: Una programació que continuarà al vespre. Veurem i seguirem també tot el que passi a l'estadi olímpic i després també a la nit dels ignorants i l'endemà el papa farà una ruta per Catalunya, passarà per Brians, passarà per Montserrat i acabarà la Sagrada Família. Ho seguirem aquí a Catalunya Ràdio. Seguirem el papa. El papa works.

0: Benvinguts al nou matí. Bon dia, Catalunya.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Ara són les 7 i 6. Titulars ampliats del dia amb Sílvia Solanes, Francesc Soler i Pol Foradada. Bon dia.
2: Bon dia.
0: 16 anys després.
3: Un papa trepitjarà Catalunya. Lleó 14 comença avui a Barcelona la segona part del seu viatge a l'Estat després de Madrid i abans d'anar a les Canàries. Aterrarà al Prat quan passin 25 minuts de les 12 del migdia. Anirà directament a la catedral on encapçalarà una pregària. Ho seguirem en directe al matí de Catalunya Ràdio que avui allarguem fins la 1.
4: A la tarda els reunirem el president de la Generalitat, Salvador Illa. Després tindrà una trobada amb l'Ordre de Sant Agustí i a les 8 una pregària amb joves a Montjuïc davant de 40.000 persones. L'arribada a l'estadi olímpic serà el primer cop que el podrem veure amb el papa mòbil.
0: Complicat.
5: Moure's aquests dies en cotxe per Barcelona. Des d'ahir hi ha restriccions de trànsit i d'aparcament al voltant de la catedral i a l'anella olímpica.
3: Demà les restriccions es traslladen a la dreta de l'Eixample. Una part del Raval, tot plegat, afectarà una quinzena de línies d'autobusos. Fora de Barcelona, demà no es podrà anar a Montserrat amb cotxe.
0: Una plaga.
4: Amb aquest concepte s'ha referit el papa als casos d'abusos sexuals a l'Església. Ho va dir ahir davant dels bisbes espanyols i poc abans de reunir-se en privat amb alguns dels supervivents d'aquests abusos.
5: Les associacions de víctimes més nombroses han denunciat que han quedat al marge d'aquesta recepció que es va organitzar a última hora.
6: Una reunió privada a porta tancada i fora de l'agenda oficial del viatge del papa. En un comunicat al Vaticà, diu que Lleó XIV ha escoltat amb afecte i atenció les 6 víctimes. S'ha compromès que les propostes que li han fet arribar siguin la base per a futurs esforços i que l'Església pugui ser un lloc segur i espiritualment sa on les ferides trobin consol i puguin sanar. I sense pronunciar les paraules abusos sexuals o víctimes, Lleó XIV ha demanat als bisbes espanyols prevenció i canvis.
7: Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación y un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado.
6: Les principals associacions de víctimes d'abusos per part del clergat han denunciat que han quedat fora i excloses de la reunió amb el papa. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: 7 minuts.
3: Va durar l'aplaudiment del Congrés al discurs del papa. Després, cadascú en va subratllar la part que més li convenia. D'una banda, va demanar rebaixar la polarització política i va defensar l'acollida d'immigrants, però de l'altra, també va carregar contra l'avortament i l'eutanàsia.
7: Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural, en cada circunstancia de su existencia.
4: Els col·lectius que porten dècades lluitant per aquests drets han sortit a criticar les paraules del papa. Cristina Vallès, presidenta de l'Associació Dret a Morir Dignament de Catalunya, al matí de Catalunya Ràdio.
8: Són drets que no obliguen a ningú a actuar en contra de les seves conviccions. Al contrari, garanteixen que cada persona pugui decidir d'acord amb els seus valors, creences i vivències. Ens sap greu.
0: Menys de dues hores.
5: Falten perquè comenci la selectivitat. Més de 45.000 alumnes catalans estan citats a partir de les 9 del matí en unes proves que arriben marcades per la vaga de mestres i professors i per la visita del papa.
0: Maria Costa.
9: Els estudiants s'examinaran primer de llengua castellana i literatura i just després de llengua estrangera. A la tarda es faran les proves opcionals per apujar nota de matèries com, per exemple, física, geografia o literatura dramàtica, entre d'altres matèries. Entre les novetats es farà una prova pilot de control aleatori amb detectius de dispositius electrònics com mòbils i rellotges intel·ligents per evitar que els estudiants copiïn. Tot i la vaga de docents, el govern assegura que no ha hagut de reforçar finalment el personal dels tribunals dels exàmens. La selectivitat s'allargarà fins dijous i el resultat dels exàmens se sabran el 23 de juny. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: 22.
3: Dies de vaga de docents des que van començar les protestes. Avui és la primera i per ara única que hi ha convocada després del no al preacord amb el departament.
10: Els sindicats USTEC, CGT, Intersindical, CNT i COS fan una crida a participar a la manifestació que sortirà a les 11 del matí des de plaça Espanya. Està previst que la marxa vagi per la Gran Via, la plaça Tetuan i l'avinguda Lluís Companys fins al Parc de la Ciutadella i entri finalment a les portes del Parlament. Els sindicats s'han compromès a no fer cap protesta abans de les 9 del matí per no afectar els estudiants que fan la selectivitat. Tot i això, no descarten que hi puguin haver talls a partir de les 9 del matí. Oriol Pujadó pel matí de Catalunya Ràdio.
0: S'estimba.
4: El Mundo publica avui una enquesta sobre les eleccions al Parlament i el titular és el següent, una caiguda en picat del PSC que passaria de 42 diputats a una forquilla d'entre 33 i 35. L'actual majoria d'esquerres no sumaria.
5: Aquesta enquesta també mostra una pujada d'Aliança Catalana que passaria de 2 a una vintena d'escons, pràcticament empatant amb Junts i superant per poc Esquerra Republicana. El diari destaca que amb aquest escenari Catalunya seria ingovernable.
0: Sense Israel.
3: El vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, ha anunciat aquesta nit que seguiran treballant per arribar a un acord amb l'Iran, encara que Netanyahu no hi estigui d'acord. En les últimes hores, els bombardejos creuats entre Tel Aviv i Teheran s'han aturat.
0: Jerusalem, Jordi Brascó.
2: L'intercanvi de cops a gran escala entre Israel i l'Iran s'ha aturat, però l'enfrontament es manté de manera indirecta amb la milícia proiraniana de Hezbollah al sud del Líban i al nord d'Israel. Netanyahu deixa clara la seva posició.
11: En els darrers dies, l'Iran i Hezbollah han intentat imposar-nos una nova equació i això és intolerable i inacceptable. Pensaven que si disparaven contra Israel des de territori libanès i iranià, no respondríem. Això no ha passat i no passarà, no mentre jo mani.
2: Per la seva part, Israel no ha cessat d'atacar el Líban, afegint així condicionants perquè l'episodi d'escalada de tensió es pugui repetir en qualsevol moment. Des de Jerusalem, Jordi Bresco, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Vot a vot.
4: L'escrutini a les eleccions presidencials del Perú està sent un frec a frec entre el candidat de l'esquerra, Roberto Sánchez, i la candidata conservadora, Keiko Fujimori. Per ara, Sánchez manté poc menys d'un punt d'avantatge.
0: 36 morts.
5: I 167 ferits al terratrèmol d'ahir a les Filipines, i de fet és un balanç provisional, ja que les autoritats encara segueixen buscant desapareguts. El sisme de magnitud 7,8 va afectar les costes de l'illa de Mindanao.
0: Tercera investidura.
3: Pel president de Castella i Lleó, el popular Alfonso Fernández Mañueco, serà poc més que un tràmit perquè ja ha arribat a un acord de govern amb Vox.
0: Últim dia.
4: Del judici contra el germà de Pedro Sánchez, que quedarà vist per a sentència. En els seus informes finals, tant la Fiscalia com les defenses han insistit en la falta de proves contra David Sánchez i en demanen l'absolució, mentre que les acusacions mantenen que la feina se li va assignar a dit.
0: Es reprèn.
5: A l'audiència, el judici pel cas Kitchen sobre la presumpta trama parapolicial d'Interior en temps de Rajoy per espiar l'extresorer del PP, Luis Bárcenas. Seguirà declarant com acusat l'excomissari Villarejo després que hagin sortit a la llum diverses reunions en els últims dies que va mantenir amb l'exmilitant del PSOE, Leire Díez.
0: Concentració indefinida.
3: Dels treballadors del centre de recanvis de Nissan al Prat de Llobregat, a les portes de la planta. L'empresa vol acomiadar 211 treballadors a Catalunya. Avui s'acaba el període de consultes de l'ERO i fins ara no s'han posat d'acord. Juan Carlos Yepes, de la UGT.
12: L'empresa segueix amb el tema de voler parlar de quantitats d'indemnització i de càrregues de sortides, i nosaltres primer, abans de començar a parlar d'això, no ens neguem, però primer tenim que parlar de la disminució de l'ERE o de la recol·locació de la plantilla que queda.
0: Defensa els docents.
13: Més lluny, Biel, més lluny. Hem d'anar més lluny.
4: És el que va fer l'escriptor mallorquí Biel Mesquida quan va rebre el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes al Palau de la Música.
0: Barcelona, Marta Vives.
14: L'acte al Palau de la Música, convertit en un jardí, ha estat el reflex de la poesia de Mesquida, ple de passió, bellesa desbordant i reivindicació.
15: En Biel Mesquida no res si no posa el cor i el cervell i la veu a favor dels mestres que avui lluiten al País Valencià i a Catalunya.
14: L'emocionant interpretació de Viatge a Ítaca de Lluís Llach a l'inici de l'acte ha estat la millor metàfora d'aquesta trajectòria de més de 50 anys de literatura i activisme que fuig de tots els convencionalismes. Una ballada plena de poesia, de llibertat, de Mallorca, de països catalans i un desig.
15: Timau i boixau en pau. Sí a la pau. Sí a la pau.
14: Marta Vives, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Més sessions que mai.
5: Els cineclubs de Catalunya, segons l'informe de la Federació Catalana de Cineclubs, l'any passat s'hi van projectar 2.300 sessions, és gairebé un 30% de les quals en català. Les van veure a prop de 150.000 espectadors. Àlex Portolés és president de l'entitat.
16: De fet, ja som a punt d'arribar als 70 cineclubs federats en territoris de parla catalana i m'agradaria dir que els cineclubs som un espai clau per la difusió del cinema en versió original, per la promoció del cinema català i també per la presència del català a les nostres pantalles.
0: Polèmic.
3: El curtmetratge publicat per Madonna de 13 minuts en què avança part del repertori del seu pròxim àlbum. El curt, que es va poder veure en exclusiva al Festival de Cinema Tribeca, Nova York, ja ha incendiat les xarxes perquè en un fragment hi apareix mantenint relacions sexuals en un lavabo.
0: Gairebé tot.
4: És el nou llibre de Matthew Tree, on l'escriptor anglès establert a Catalunya investiga qui era el seu pare, amb qui va tenir una relació difícil que el va marcar per sempre. Tot plegat gràcies a uns diaris personals que l'han ajudat a entendre'l una mica més.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat arrenca.
17: Les semifinals de la Lliga de Bàsquet amb el Barça Tenerife a partir de les 8, Nicola Provitola, jugador de Blaugrana.
18: Euforia no, no, no, no. Sí que nos sacamos un peso encima, sí que pasamos una serie contra Murcia muy, muy dura, pero no, no, euforia para nada.
17: Barça Igualada, jugant a les 7 l'accés a la final de la Lliga d'Hockey Patins i el Barça serà finalista de la Lliga de Futbol Sala si guanya la pista de l'Inter a partir de les 9.
0: Avui és dimarts 9 de juny del 2026 i a les últimes hores a Catalunya ha nascut la Nina amb 3 quilos 275 grams a l'Hospital Universitari Mutu de Terrassa i la Jana amb 3 quilos 130 grams a l'Hospital Universitari de Vic. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvingudes i enhorabona a les famílies.
1: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
4: Com anem? Bon dia. Passen 2 minuts d'1:15. Us informa Marc Jurado. Tenim 15 graus a Artés, 18 a Sitges i 21 a la ciutat de Barcelona. I el trànsit, com tenim les carreteres a aquesta hora? Clàudia Serra, bon dia.
19: Bon dia. Doncs a aquesta hora retencions a les entrades cap a Barcelona i densitat en diversos trams a la Ronda de Dalt i la Litoral, sentit Llobregat, les habituals de cada dia a aquesta hora. De moment, doncs, sense incidències destacades.
4: A Barcelona, les associacions de veïns dels barris del voltant de la Meridiana volen que el tram que va de Fabra i Puig fins al pont de Sarajevo sigui una rambla.
20: Proposen enverdir la plaça de Fabra i Puig, reduir a la meitat els carrils destinats a la circulació de vehicles privats
21: i ampliar el pont de Sarajevo perquè es converteixi en un espai d'uns 1.500 metres quadrats que uneixi les dues trinitats.
4: Barcelona nascurà.
22: Volen que reparin els greuges que la construcció de la Meridiana va suposar per als barris de Sant Andreu, Porta, Prosperitat i les Trinitats, i que la Meridiana deixi de ser la drecera per arribar al centre de Barcelona. Àlex Labat, encarregat de mobilitat de la FAB.
23: Nosaltres el que volem és una reforma en Rambla, perquè entenem que la Rambla el que farà és donar-li aquest ànima més transversal d'unió entre Nou Barris i Sant Andreu.
22: També volen que la pacificació de la Meridiana arribi fins a Montcada i Reixac. Anna Escurellaixàs, per al matí de Catalunya Ràdio.
4: Més notícies. El Bages s'ha fet un pas més per poder prolongar la línia R5 de Ferrocarrils de la Generalitat, la de Manresa, fins a Santpedor.
20: Concretament, ha sortit a licitació l'estudi informatiu per allargar el traçat en gairebé 4 quilòmetres.
21: Es vol aprofitar l'antic ramal de mercaderies, que té una part en desús, per enllaçar el parc tecnològic de Manresa amb Santpedor, amb parada a Sant Fruitós de Bages.
4: Un altre cop a Barcelona, el Consorci de Biblioteques negociarà amb els treballadors de les biblioteques públiques de la ciutat, que continuen en vaga indefinida.
20: Ahir van ocupar l'edifici del Consorci durant 4 hores per exigir que l'Ajuntament els adhereixi al conveni municipal.
21: Irene Lameiros, bibliotecària i delegada sindical de la CGT.
24: Negocieu d'una vegada i obriu les biblioteques en un Ajuntament que té milionades de superàvit. És que el que estem demanant és ínfim, prou personal per tenir unes condicions dignes.
4: I parlant de vagues indefinides... A l'Alt Penedès i al Garraf ha quedat desconvocada la vaga indefinida del servei de recollida de residus.
20: Després d'unes hores de negociacions entre el comitè d'empresa i la direcció de l'empresa concessionària.
21: No se saben els detalls de l'acord, però les parts els faran públics aquest matí.
4: I a Barcelona, els 4 aspirants a ser el candidat de Junts a l'alcaldia de cara a les municipals de l'any vinent ja han aconseguit els avals necessaris.
20: Per participar en el procés intern de primàries de la formació, les darreres hores ho han anunciat l'advocat Jaume Alonso Cuevillas i l'actual secretària primera de la mesa del Parlament pels Juntaires, Glòria Freixa.
21: Ahir ja us vam explicar que també ja els tenen el líder del grup municipal del partit a l'Ajuntament, Jordi Martí Galbis, i la diputada al Congrés, Pilar Calvo.
4: I cultura. Diada Pau Casals 2026, avui al Palau de la Música Catalana, se celebra amb un concert del Quartet Casals acompanyat del pianista Alexander Melkinov. El concert a les 8 del vespre. 7 i 20 minuts, esteu escoltant al matí de Catalunya Ràdio.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell. Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques a tota la gamma de turismes. Només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari més proper. Corre, que volen. Més a opel.es.
6: Ràdio.
3: Són les 7 i 20 minuts i és moment de repassar les portades de la premsa des del quiosc. Avui amb el Papa Lleó XIV com a absolut protagonista. Comencem amb La Vanguardia, que titula que el Papa demana al Congrés fugir de la permanent desqualificació política. El periòdico diu que el Papa fa posar dret al Congrés reivindicant la dignitat humana i per ara el pontífex rebutja la prioritat nacional del PP i Vox. A la premsa de Madrid també és la principal notícia de portada, la més cridanera, la de La Razón. Fotografia tota pàgina del pontífex del Congrés i el titular, ovació històrica per Lleó XIV a les Corts. El País destaca que el Papa urgeix els bisbes a actuar contra la plaga de pederàstia i El Mundo, que demana als polítics límits morals al poder. Altres temes de portada, precisament també El Mundo, aquesta enquesta electoral sobre Catalunya, el PSC s'estimba i Aliança es dispara, empataria amb Junts i deixaria una Catalunya ingovernable. Mentrestant, La Vanguardia explica que Cristina Narbona, la presidenta del PSOE, anirà a declarar com a testimoni pel cas Leire Díez. I acabem amb l'Ara, que destaca d'una banda que més de 45.000 estudiants comencen avui la primera selectivitat amb detectors de mòbils i de l'altra, que Biel Mesquida rep el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes fent una defensa dels docents.
7: Bon dia. En el sorteig de mi dia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
8: El 22 d'octubre del 1977.
7: I el número de la sort, el...
8: L'11.
7: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
0: I ara volem parlar dels efectes del xat GPT en les notes dels estudiants. Maiol Roger, bon dia.
17: Bon dia. Milers de joves catalans s'enfronten d'aquí poc més d'una hora al primer dia de la selectivitat i molts hauran fet el batxillerat amb un gran aliat, el xat GPT. Ara, un estudi de la Universitat Californiana de Berkeley alerta que la introducció de la intel·ligència artificial en l'estudi fa que els alumnes treguin notes més altes, però no que augmentin el seu coneixement real.
0: I com han arribat a aquesta conclusió?
17: Doncs han analitzat més de 500.000 qualificacions d'estudiants d'una gran universitat de Texas, tant d'abans com de després de la reducció del xat GPT el 2022. I els resultats mostren que les notes excel·lents han augmentat un 30%. Ho fan sobretot en estudis on els deures o treballs fets a casa i sense supervisió d'un professor tenen més pes en l'avaluació, ja que són, en aquests casos, quan més s'utilitza la intel·ligència artificial.
9: L'últim treball que vam fer de grup, el 95% el vam fer amb xat.
10: 80% xat GPT. 100%.
17: La Universitat de Barcelona ha participat en un altre estudi que conclou que la irrupció de la IA no contribueix a una educació més justa i democràtica, sinó que pot provocar encara més distància entre els estudiants amb més recursos i accés a la tecnologia i els que no el tenen. Professors d'educació assenyalen que les universitats han trigat massa a assumir que han d'actuar i asseguren que van amb retard contra el que consideren una bombolla de les notes. De moment, avui ja veurem alguna mesura per evitar la intel·ligència artificial a la selectivitat. Els professors podran descobrir mitjançant detectors de freqüència si els estudiants porten elements prohibits com telèfons mòbils i rellotges intel·ligents i altres dispositius més sofisticats com auriculars, orelles i ulleres intel·ligents. És una prova pilot del Departament d'Universitats per frenar l'ús de la IA i tindrà el càstig d'un zero directe si enganxen algú copiant-lo.

0: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius.
1: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
2: Ai, dilluns Enigmàrius feia el teixit de seda i or més menys tingut. I la resposta era lamé. El lamé, o llama, és un teixit de seda i or en què el metall no apareix sinó en una cara. I la mè és un eufemisme per referir-se a la merda. Avui dimarts, un Enigmàrius senil adverteixis de la presència de mitja dotzena d'ancians de 6 lletres. Adverteixis de la presència de mitja dotzena d'ancians 6 lletres.
1: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
3: I ara el destacat a la televisió amb Mariola Cubells, avui sobre la visita de Robert Prevost a Televisió Espanyola.
4: Una de les millors imatges que ha deixat el Papa a Madrid ha sigut la de la seva visita a les instal·lacions de Radio Televisió Espanyola. Allà l'esperava una comitiva de treballadors de la casa, amb aplaudiments, i el director d'informatius li ha cridat «Benvingut a Radio Televisió Espanyola». El Papa ha fet un gest amb el cap, s'ha portat els dits als ulls i ha dit «Jo os veo. Ja poden morir d'èxit».
3: I a la recomanació del dia arran de la visita del Papa a Barcelona, la Cristina Bordes ens recomana la pel·lícula Los dos Papas.
5: Quins diàlegs i quin tàndem protagonista, mare meva. Amb Anthony Hopkins i Jonathan Pryce en la pell del Papa Benet XVI i de Jorge Bergoglio, que n'agafaria el relleu per convertir-se en el Papa Francesc. Interpretacions totes dues reconegudes molt merescudament amb una nominació als Oscars. I la pel·lícula funciona com un retrat íntim de la creació del seu vincle d'amistat, tot i tenir visions totalment oposades de l'Església, que miren d'apropar darrere els murs del Vaticà en un moment de crisi profunda de la institució. Amb una direcció magnífica i diàlegs brillants, es gaudeix també i molt des de l'ateisme. Los dos Papas és a Netflix.
6: El colesterol alt pot ser un risc per al cor. Per això és important menjar bé, tenir una alimentació equilibrada i prendre's un Danacol al dia, que redueix el colesterol en 3 setmanes. I si te'l segueixes prenent, ajuda a mantenir-lo a nivells normals. Danacol, reconegut per la Fundació Espanyola del Cor.
7: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
8: A Bezoya som molt dels qui, quan per fi arriba l'estiu... Para. Qui diu quan arriba l'estiu? A Bezoya som molt de viure molt fort sempre. No quan ho marca el calendari. Som molt de començar-lo amb el primer raig de sol. Molt de començar-lo abans i molt de viure'l molt fort. Bezoya, aigua de mineralització molt dèbil per viure molt fort.
9: A Endesa sabem que el teu negoci no és petit ni mitjà. És tan gran com el teu compromís. Per això, impulsem el creixement del teu negoci amb un gestor personal que t'ajudarà a triar una tarifa a la teva mida i aconseguir un consum energètic més eficient. Informa-te'n a endesa.com/empreses.
10: El matí de Catalunya Ràdio.
3: I quin és el protagonista del dia d'avui, Gerard Jovany? Bon dia.
11: Bon dia, el Papa.
12: Hola.
13: Papa Lleó 14.
12: Hola.
11: Evidentment, el Papa Lleó 14 és el protagonista del dia perquè avui al migdia arribarà a Catalunya, on l'esperen un parell de dies farcits d'actes que plegaran milers de fidels i de curiosos a diferents punts del país. De fet, avui ja es fan notar les restriccions de trànsit en alguns carrers del centre de Barcelona que compliquen bastant...
14: En alguns carrers del centre de Barcelona no, que està mitja ciutat col·lapsada per la vista d'aquest senyor.
3: Tenim, tenim una trucada en directe. Primer de tot, el seu nom, sisplau.
14: Marta de Sant Celoni.
3: Marta de Sant Celoni. Vostè és la que es queixava per Rodalies, no?
14: A mi no em tallen el tràfic del centre de Barcelona perquè pueda desplazarme mejor, ¿sabes? A ti te lo cortan porque a mi no, ¿eh? Ni me ovacionan a mi para tirarme 5 horas en el tren.
11: No, ja,
14: hombre,
11: però, si
14: ya vostè... Que tothom arribi més de pressa a la Sagrada Família, no sé, que llegue tarde, ¿eh? Col·lapsem mitja ciutat i que se joda la gente, ¿no?
3: Sí, però vostè, Marta, s'ha vist afectada per les restriccions de circulació.
14: No, perquè jo treballo a Castelldefels, si vaig a Sant Celoni i Castelldefels. Però bueno, si avui hagués hagut d'anar a Montjuïc, ¿vale?
3: No, però si vostè no té cap problema en el seu dia a dia,
11: per què queixa? No existeix aquest problema.
14: Tinc amigues que viuen a prop, ¿vale? Allà al costat, que estan patint la visita d'aquest senyor, ¿vale? Que li està fent un estrès i una angústia que no pueden vivir, hombre.
11: Molt bé, està trucant per queixar-se per una amiga.
14: Que no se pueden ni aparcar, ¿vale? Sí, ja. Que el señor León, que bueno, que... Venga, mira, el señorito ahí con su papamóvil, ¿no? A mí no me siga un Marta móvil para ir como una marquesa por el mundo, ¿sabes?
3: Bueno,
14: así
3: pones, Marta, recollim
14: la... Què passa? Ah, no, claro. No. Ah, no, señorita, igual no. Si le ponen un Ricard móvil, ¿no? Hasta el papo soy yo del papa. Hasta el papo.
3: Bueno, gracias por la...
14: Claro.
3: Gràcies, hombre, per la trucada.
14: No, no sé, que el senyor té aquí caminar 20 quadres, no? No, claro.
3: Marta,
14: claro.
3: Hem de penjar.
11: Gràcies per la trucada,
14: sí,
11: la deixem.
14: Sí, claro.
3: No. S'heu quedat a treballar, sí, no?
14: No, que m'he demanat la baixa. Hombre, per anar a veure el papa, que t'has pensat que no vull aquí a tenir...
3: Ah, vostè anirà a veure el papa?
11: Molt bé.
14: Hombre, claro.
11: Quina barra. Bueno.
14: Hombre, que... Però, no, però, perdón, eh? Sí. Ai, el senyorito. Ai,
11: hem de penjar, que passem per un túnel.
14: No.
3: Són 7:45. I fa mitja hora que Lleida s'ha aixecat el confinament dels veïns que viuen més a prop d'on a primera hora de la nit s'hi ha declarat un espectacular incendi. Anem cap a Lleida, Estela Bussoms.
13: Bon dia, doncs sí, ha sigut a les 7, s'ha aixecat aquest confinament, afectava uns 1.300 veïns de la urbanització Vila Montcat de Ciutat Jardí, una zona de cases unifamiliars als afores de Lleida. Les empreses afectades són dues, Frutera La Pràctica i Arcofrut, han cremat milers de caixes de fusta i palets a l'exterior i ara s'ha d'acabar d'avaluar l'afectació a les naus. En un primer moment també es van desallotjar les persones que vivien a les cases més pròximes, que ja han pogut tornar a casa. Els bombers encara tenen hores de feina per acabar d'extingir totalment el foc, que va començar cap a les 10 de la nit.
3: I el papa arribarà a l'aeroport del Prat quan passin 25 minuts de les 12 del migdia. El primer que farà allò 14 és anar a la catedral, on encapçalarà una pregària, i a la tarda té una reunió amb Salvador Illa. Es reuneix amb l'ordre de Sant Agustí i a les 8 el podrem veure per primer cop al papa mòbil en arribar a l'estadi Lluís Companys. És un acte amb 40.000 persones. Avui programació especial al matí de Catalunya Ràdio. Parlarem amb experts de seguretat. Estarem pendents també de les restriccions de mobilitat i parlarem també amb Manuel Barbero, que va destapar els abusos dels maristes.
15: Uno de los más dolorosos es con aquellos que han sido heridos precisamente por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero. Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha...
3: Aquesta plaga, deia el papa Lleó XIV. Li preguntarem si n'hi ha prou amb aquestes paraules d'ahir del papa, a Manuel Barbero, i també és per les queixes de la majoria d'associacions de víctimes que van quedar fora de la reunió amb el pontífex. També estarem pendents de la primer dia de selectivitat i també aquest any coincideix amb una nova vaga de mestres i professors que es manifestaran a partir de les 11, des de Plaça Espanya fins al Parlament. I pel que fa als esports, Robert Prat...
16: Comencen les semifinals de la Lliga de Bàsquet a partir de les 8, Barça-Tenerife, Barça-Igualada, partit decisiu a les 7 per decidir el finalista de la Lliga d'Hockey, i el Barça Futbol Sala pot accedir també a la final si guanya a les 9 a la pista de l'Inc.
3: I pel que fa al temps, el dia comença amb petits ruixats a les comarques de Lleida. Eloi Cordomí, bon dia.
17: Bon dia. Sí, avui tindrem un dia una mica variable. En general farà sol a moltes zones, el que passa que sí que aniran creixent també nuvolades al nord-est, comarques de Girona, de Barcelona, més enllà d'aquestes que ja hi ha a les comarques de Ponent. A la tarda també podrien deixar alguns ruixats al Pirineu Oriental i, en canvi, la meitat sud farà sol tot el dia, amb vent de mestral i de tramuntant aquest matí, afluixa d'aquí una estona, després al vespre segurament tornar a reactivar-se. I avui amb temperatures més baixes. Baixaran 3-4 graus a moltes comarques de l'interior, les més altes a Ponent i al sud podrien arribar als 30-32 a tot estirar. Demà dimecres refresca una miqueta, encara alguns ruixats, i a partir de dijous, divendres, tens molt més tranquil i pujada la temperatura.
3: Avui farem una especial atenció a la mobilitat i a les carreteres. La mobilitat, a aquesta hora, avui el transport públic em dedica reforça per la visita del papa. Maria Fernández Noguera, bon dia.
18: Bon dia, doncs sí, hi ha un reforç de l'oferta tant al metro, als busos i al tramvia de Barcelona, com a ferrocarrils i rodalies. Pel que fa als autobusos, es canvien algunes parades de busos interurbans i es desvien una quinzena de línies a Barcelona. Tot això avui que l'R2 Sud i les línies regionals que van cap al sud ja estan del tot restablertes. Després que ahir comencessin a circular els trens pel túnel del Garraf, avui Renfe ja no ofereix servei alternatiu d'autobusos. En aquestes línies hi ha retards de fins a mitja hora en els trens que van cap al sud a causa d'un tren que ha tingut un problema a les portes i ha endarrerit la circulació dels combois que anaven darrere.
3: I a les carreteres, de moment, sense incidències destacades. Clàudia Serra, bon dia.
19: Bon dia, no? A aquesta hora, de moment, sí que tenim les retencions, però que són les habituals, eh? D'aquesta hora, les entrades cap a Barcelona, densitat també a la Ronda de Dalt, a Roqueta, sentit Llobregat i la Litoral, a Sant Adrià, sentit Llobregat i a la Zona Franca i a Santa Coloma cap a Trinitat, direcció Barcelona. També hi ha congestió a la C-17 a Parets, a la C-58 a Sant Quirze i a Montcada i a la P-7 a Santa Perpètua.
3: Tot això el dia de la selectivitat, per tant, molta sort a tots aquells que estigueu llevats ja, confiança, calma i endavant, que la feina ja està feta. Avui a l'Àgora del Matí, Vicenç Sánchez, Anna Grau, Sara González i Pere Rossinyol. quan són les 7:34. Obrim la redacció del matí i comencem per les opinions destacades del dia amb Maiol Roger i Pol Forada. Bon dia.
20: Bon dia.
3: Avui a les pàgines d'opinió dels diaris, reflexions diversos sobre les paraules del papa.
20: El director de La Vanguardia, el Jordi Juan, diu que aquest papa agrada i la millor prova d'això és que en una política espanyola tan polaritzada hi va haver unanimitat en tots els partits a aplaudir el discurs del pontífex al Congrés.
21: Afegeix que quan escoltem Lleó XIV no tenim la sensació que sigui un sermó, sinó una invitació serena i subtil a reflexionar sobre aquesta societat que viu en crisi i canvi permanent.
20: L'editorial de l'Ara destaca el titular que el papa va condemnar la xenofòbia des del Congrés dels Diputats.
21: Celebra que el seu discurs és un esment absolut al principi de prioritat nacional que el PP i Vox han introduït en els pactes autonòmics.
20: En canvi, el periòdico lamenta que no sembla que hi hagi gaire predisposició des dels partits a aplicar les lliçons sobre la necessitat de bastir ponts i evitar la polarització.
21: I desitja que la Sagrada Família ressoni també el missatge a favor de la convivència.
20: Al País, una de freda i una de calenta. Diu que el papa va encertar a advertir a les Corts contra la polarització política, però que la seva crítica a l'avortament pertany a un altre escenari.
21: Sí que aplaudeix, en canvi, que parlés de pederàstia on era més necessari davant dels bisbes i a la seu de la Conferència Episcopal.
20: El Mundo aplaudeix que Espanya ha estat l'escenari escollit per Lleó XIV per projectar la dimensió pública del seu pontificat.
21: I diu que el discurs d'ahir confirma que vol intervenir en els grans debats contemporanis des d'una posició incòmoda per tots, crítica amb els excessos del relativisme, però també amb la deshumanització de la política i l'economia.
20: I la ABC destaca que el papa va recordar a les Corts que la dignitat humana precedeix la política.
21: I afegeix que molts van aplaudir, però pocs es van donar per al·ludits.
3: I afegim el que ha llegit avui a la premsa la periodista Olga Viza.
22: Ho explica el Guardian. Els tribunals del Regne Unit animen els jurats populars perquè es fixin en el llenguatge corporal dels acusats per discernir si menteixen o no. Segons el rotatiu, això és perillós perquè aquests senyals no tenen base científica. Les paraules sí que són reveladores, perquè el mentider pot controlar el contingut, però no tant l'estructura, la gramàtica i l'estil. No ofereix detalls sensorials i perceptius el que va veure, va escoltar o va sentir. És aquí on acostuma a estar la veritat, els tribunals i el carrer.
23: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
24: Descobrir, compartir, donar suport, temps. 174 milions. Amics. Rialles.
25: Llocs.
24: Moments. 174 milions. En 174 milions hi caben moltes coses. El dimarts 9 de juny, amb Euromillones, pot de 174 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
26: Vols anar al futur? L'opció més intel·ligent és anar-hi en aquesta màquina del temps.
27: Però jo vull anar a la platja amb el meu nòvio.
26: Doncs així vés amb Ouigo. Vés al futur amb màquina del temps. Vés des de 9 euros a qualsevol de les nostres 15 destinacions. Consulta condicions i tarifes a ouigo.com. Ouigo, vés de llest.
28: Com t'imagines la conducció al volant del crossover més desitjat? O l'equilibri perfecte entre potència i eficiència? Potser trobarem la resposta si deixem de fer-nos preguntes. Nou Toyota CHR Hybrid. No ho vulguis entendre. Atreveix-te a sentir-ho. Més informació a toyota.es.
29: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
30: I pot ser tot això sent professional.
29: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta Citroën.es.
10: El matí de Catalunya Ràdio.
3: Fem un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Què va sopar i el papa? Atenció.
31: Doncs mira, com a aperitiu, pernil ibèric, salmó fumat, gaspatxo de xangurro de bou de Marc Gallet, ensaladilla de gambeta de Motril i croquetes. Com a plat principal, mero del Cantàbric al forn, i de postres, el mític soufflé del restaurant L'Ardi de Madrid,
3: boníssim,
31: que és qui va preparar el menú, i per beure tres vins de Castella i Lleó. El rosat Trapera, el negre Ultreia Villegas i el blanc Cuvé L'Ardi.
3: Ah, el Raúl Pérez, sí.
31: Ho recull l'ABC, explica que el menú volia ser una mostra del patrimoni gastronòmic espanyol.
3: El blanc de quina anyada era?
0: El blanc, espera't que t'ho busco. A veure, el... A veure, el rosat del 2024, el negre del 2023 i el blanc del 2024, també.
1: O quatre!
3: Un godello, no? Això és...
0: Sí.
3: Gaudí tindrà un museu.
0: Amb l'aprovació del Vaticà, l'edifici de les Teresianes de Barcelona, projectat pel mateix Gaudí, serà l'espai que acollirà un museu que combinarà patrimoni, exposicions d'art i se centrarà en els valors espirituals i humanistes de l'arquitecte. Fins ara aquest edifici estava tancat al públic. S'obrirà d'aquí 2 anys, ho veiem a diversos digitals.
3: La notícia que dona esperança a mestres i alumnes.
31: Que Torrejón de Ardoz de Madrid es converteixi en la primera ciutat de tot l'estat a tenir aire condicionat a totes les classes de totes les seves escoles públiques. Si posem números, són 899 aules de 21 escoles. Ha suposat una inversió de 7 milions d'euros. Els aparells de baix consum ofereixen tant fred com calor. Ho llegim al digital Info en Ares.
3: I qui s'ha endut una sorpresa?
0: Un home britànic que es va trobar una moneda antiga i es pensava que era justament això, una moneda, però no. Va resultar ser un anell d'or romà de fa 1.700 anys. Ara l'organització Southwest Heritage Trust s'ha quedat amb aquesta joia. L'home la va trobar fent servir un detector de metalls en una parcel·la. Ho veiem al diari Oponessa.
3: Una dada que interessarà els que tinguin previst passar les vacances a la Costa Brava.
31: I no hi tinguin casa. El lloguer d'apartaments s'ha encarit fins un 8% aquest estiu. Ho diu un informe que regula el diari de Girona, que també constata les diferències entre municipis i zones. Mentre que una setmana al centre de Lloret costa 830 euros, a primera línia de la platja Cadaqués en val 1.800.
3: Una segona vida.
0: Per l'antic escorxador de Gramunt, llegim el Segre, que ha tornat a tenir vida com a nou espai cultural. Ara obrirà de forma habitual a partir d'aquest mes de juny, una vegada hi traslladin l'arxiu municipal.
3: I amb aquesta hora us expliquen també els destacats en Internacional i Economia, Marc Jurado i Pol Foradada.
2: Comencem a Lima, encara pendents dels resultats de les eleccions d'aquest diumenge. Llegim al diari Perú Informa que els resultats podrien trigar fins a 14 dies a confirmar-se perquè s'hauran de revisar més de 1.500 actes electorals abans d'incorporar-los al recompte definitiu. Què hi han trobat? Doncs bàsicament errors aritmètics, discrepàncies de dades o falta de signatures. Una revisió que pot ser decisiva perquè les eleccions estan sent més que ajustades. Entre el candidat de l'esquerra, Roberto Sánchez, amb menys d'un punt d'avantatge sobre la candidata conservadora Keiko Fujimori. I al Japó, el Japan Times explica que les marines del Japó i Corea del Sud han fet les seves primeres maniobres navals conjuntes en gairebé 9 anys. S'interpreta com un símbol d'una nova etapa de cooperació en defensa entre els dos països després d'anys de tensions polítiques i militars.
4: Sobre l'escalada de tensió a l'Orient Mitjà, Cinco Días assegura que agita els fantasmes d'un petroli car a l'estiu. Diu que la Xina, que ha reduït les seves importacions de cru, podria tornar al mercat en qualsevol moment i afegir pressió a l'alça dels preus. Avui Expansió destaca que la pluriocupació s'ha disparat un 35% a Espanya després de la reforma laboral i afecta 611.000 treballadors. El 87% procedeix del sector serveis. Segons el diari, les estadístiques exposen la persistència de certs patrons que apuntalen la precarietat. I encara en l'àmbit laboral, l'Economista explica que les dones que han emprès més d'una vegada augmenten un 5% en un any, cosa que reflecteix més continuïtat, experiència i maduresa en les seves trajectòries emprenedores.
3: I què destaquem en els esports, Robert Prat?
16: Ja el tenim aquí. Arriba el vell Madrid amb José Mourinho a la banqueta i atenció amb el seu polèmic jugador Pepe com a ajudant. Ho apunta el diari Esport.
5: Hola, Pepe.
6: Hola, Pepe.
5: ¿Cómo te va?
16: Xavi Reja, que avisa el Mundo Deportivo que el Madrid de Mou tornarà a ser perillós, ja que Mou imposa molta autoritat dins el vestidor. Emilio Pérez de Rozas diu a El Periódico que ens espera un Madrid molt agre amb un Florentino que ja no serà l'ésser superior. Gemma Herrero, el diari Ara, diu que ni Mourinho salvarà el Madrid de Florentino. Si la pilota no entra, Mourinho no és sinònim de modernitat ni d'energia. Mundo Deportivo publica que l'Aràbia Saudita perd el cap per fitxar Rafinha amb un salari que multiplica per 4 el que cobra el Barça i que el Bayern de Múnich està disposat a pagar 34 milions per Rashford. I La Vanguardia explica les noves normes del Mundial de Futbol. Es castigaran sobretot les pèrdues de temps. Si un substitut triga 10 segons a abandonar el camp, sancionat l'equip un minut sense un jugador. El mateix passarà amb jugadors que fingeixin lesions i l'àrbitre també pot canviar la possessió de la pilota en un servei de banda si es perd temps.
3: I a la premsa del cor, Iker Casillas, Elisenda Pineda?
7: Els nostres àvids oients recordaran que la setmana passada Iker Casillas va protagonitzar la portada de la revista Pronto amb una fotografia on se'l veu passejant pel carrer amb Irene Esser, una noia amb qui de tant en tant i presumptament s'espolsa el presseguer. Doncs bé, a l'exfutbolista no li ha sentat gens bé que el descobrissin i ha dit que el de la foto no és ell i que es tracta d'intel·ligència artificial. La cap de l'agència G3, autors de la foto, ha demostrat que no és així ensenyant més imatges i un vídeo on es veu que Iker Casillas i Irene Esser es podrien estar fent la clenxa al mig des de fa dies. Revista Pronto 1, Iker Casillas 0.
3: I qui panxa avui, Canal Ias?
1: Anem i felicitem l'actor Johnny Depp.
3: 65.
1: 63, també fa anys Michael J. Fox.
3: 68.
1: 65, l'actriu Natalie Portman.
3: 45.
1: 45 clavats, ja acabem felicitant el president de la Generalitat, Jordi Pujol.
3: 96.
1: 96, 95.
3: Des d'aquí el president.
1: Exactament.
3: Sant Oral.
1: Avui és Sant Prim i Sant Felicià, segons una tradició bavaresa. Prim i Felicià eren legionaris romans, cristians i missioners. Prim va descobrir una font amb propietats guaridores en un bosc i mentre predicaven guarien els malalts que hi anaven. En tornar a Itàlia els van martiritzar, van ser torturats i xas, decapitats. A Catalunya no hi ha persones que es diuen Prim o la seva freqüència és inferior a 4, però sí que hi ha 16 persones que es diuen Primo. Passa el mateix en Felicià. N'hi ha 517 que es diuen Feliciano.
3: Guany! I a l'acudit aquell de l'Eugenio, saps o no?
1: Sí, aquell és bo.
3: Feliciano, que està allà al llit, allà a l'hospital, no?
1: Sí, sí, aquest, aquest. Van
3: tres amics a veure'l i diu Feliciano, diu, bésame la mano.
1: Ricard, l'has explicat 10 vegades aquest acudit, ja.
3: Diu, Vicente...
1: Bésame la frente. Feliciano.
3: Diu, Montoya, diu, no te vayas, Montoya, no te vayas. Anem al quiosc vintage amb Albert Om.
8: Tal dia com avui, de fa 20 anys.
9: 9 de juny de 2006, el ministre de l'Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, presenta el nou carnet de conduir per punts, que entrarà en vigor l'1 de juliol de 2006. Els conductors tindrem 12 punts, que anirem perdent a mesura que cometem infraccions. 3 punts menys per parlar pel mòbil o també 3 per no portar cinturó. El carnet per punts ja funcionava amb èxit a Alemanya, França o Itàlia. A Catalunya, l'any 2005, van morir 549 persones en accidents de trànsit. El 2025 van ser 144, 400 persones menys. I ara fa 20 anys, míting socialista a Tarragona per demanar el sí en el referèndum a l'Estatut amb la presència dels presidents Zapatero i Maragall i el ministre Montilla. Un detall que demostra que ha passat el temps és que el WhatsApp encara no existia. Els assistents a l'acte podien enviar SMS al 5533 a un preu de 60 cèntims al missatge si volien llegir el seu text a la pantalla gegant. La Vanguardia en recollia alguns. ZP, guapetón, amb tu el millor estatut del món. O Illa, Illa, Illa, Montilla Meravilla.
3: Avui és 9 de juny del 2026, és el 160è dia del calendari. Falten 12 dies per l'estiu, 15 per Sant Joan i 10 per al final del curs escolar. Així sona el dia d'avui.
8: Els sons del matí.
11: Donde una persona es discriminada se vulnera gravemente el principio universal de la igual dignidad.
12: El discurso del Papa es concordante con la posición del gobierno de España.
13: Suscribir desde la primera a la última de sus palabras.
14: Lleó XIV ha demanat als bisbes espanyols prevenció i canvis.
15: Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha.
17: Els estudiants s'examinaran primer de llengua castellana i literatura i just després de llengua estrangera.
18: Els sindicats fan una crida a participar a la manifestació.

0: Estat de tranquil·litat o de quietud no torbat per fatics i molèsties. Però avui parlem de les PAU, sigla de proves d'accés a la universitat. Molts estudiants trobaran la PAU quan acabin les PAU, perquè no hi ha major estat de tranquil·litat que la feina feta i les vacances a la vista.
1: In extremis.
0: Acceptar el diccionari com un llatinisme que significa en el darrer moment. La victòria del candidat d'Esquerres, Pedro Rodríguez, al Perú, ha estat in extremis, tot i que encara es pot capgirar amb els últims vots.
1: I ara posem-hi tres xifres amb Marc Jurado.
2: 50% el gravamen que la Unió Europea posarà a totes les importacions que superin els 18 milions de tones d'acer. Ara és del 25. També retallarà la meitat l'entrada d'acer lliurada d'arancels al mercat comú. Tot plegat mesures que entraran en vigor el juliol per protegir la indústria siderúrgica europea de la competència de productes xinesos de baix cost.
1: 10.5%
2: l'increment mitjà dels preus dels pisos a Catalunya durant el primer trimestre de l'any en relació amb un any enrere, amb tot el percentatge, és lleugerament inferior als precedents. Són dades de l'índex de preus de l'habitatge que calcula l'Institut Espanyol de Estadística.
1: I també 10.
2: Els pacients de l'assaig clínic que han fet a l'Hospital de Can Ruti proven la seguretat d'una cirurgia pionera a Europa i Amèrica que podria frenar l'Alzheimer en estadis inicials. Els primers estudis clínics que s'han fet principalment a la Xina han mostrat resultats preliminars prometedors.
1: I ara tres imatges amb Pau Forada. Veig. A la primera imatge hi veig Donald Trump. És en una llotja, assegut en una butaca de cuir. Té un vidre de seguretat al davant, tot i que les persones que té al costat estan com atentes mirant alguna cosa. I el president sembla que està com adormit.
3: Sí, és al Madison Square Garden, el pavelló dels Knicks. Aquesta matinada Trump hi ha anat a veure el tercer partit de les finals de la NBA. Ell és seguidor declarat de l'equip de Nova York, però no els ha donat gaire sort perquè la victòria avui ha estat pels Spurs. Fora d'això, abans de fer aquesta capcinada a mig partit que s'ha fet viral a les xarxes, Trump també ha hagut de sentir una sonora xiulada del públic quan ha aparegut als videomarcadors en el moment en què sonava l'himne.
1: A la segona imatge hi veig les naus típiques d'un polígon, tot i que és de nit, està força il·luminat perquè una de les naus, en surt una gran columna de foc i de fum. D'un costat s'hi veu també un gran raig d'aigua provinent d'una mànega dels bombers.
3: És aquesta nit a Lleida un espectacular incendi en dues empreses de fruita on han estat treballant més d'una quarantena de dotacions dels bombers. S'han confinat els veïns de la zona de Ciutat de Jardí i en algun moment fins i tot hi ha hagut alguns que han estat desallotjats. Ara el foc ja està estabilitzat, s'ha aixecat el confinament, dues naus han quedat totalment calcinades, una tercera ha quedat afectada pel fum.
1: I a la tercera imatge hi veig dues persones amb neoprè i tub de snorkel en una platja amb poca fondària i fent fotografies. Laia Claret, Girona, qui són i què estan fent?
4: Doncs són dos tècnics d'un pla pilot que han engegat la Generalitat per restaurar i recuperar el fons marí. Analitzen algues, plantes i corall de tot el litoral català. La imatge és d'una platja de Tossa de Mar on han començat a fer mostrejos. L'objectiu és haver actuat el 30% dels hàbitats marins que estan fets malbé l'any 2030, tal com marca Europa.
5: Descobreix l'experiència premium amb Celebrity Cruises i viatges al Corte Inglés. Vaixells elegants amb servei personalitzat i més de 300 destinacions amb estades més llargues. Fes la teva reserva al juny amb fins a 300 euros de descompte. A més, el nou vaixell Celebrity Excel salpa aquest estiu des de Barcelona i des de només 850 euros. Consulta les condicions. Reserva viatges al Corte Inglés al teu creuer premium.
1: Avui arriba el Papa a Barcelona i com cada dia us expliquem algun detall. Bon dia, Ot.
6: La visita del Papa.
7: Bon dia. El Papa dormirà dues nits a Catalunya. Serà al Palau Episcopal, la residència oficial de l'Arcabisbat de Barcelona i on viu el cardenal Joan Josep Omella. Lleó XIV serà el segon pontífex que hi passa alguna nit. El primer va ser Benet XVI el novembre del 2010. El Palau Episcopal està situat al costat de la catedral i té funcions eclesiàstiques des del segle XII. Ara bé, l'edifici té 2.000 anys d'antiguitat i en formen part una porta romana del segle I i un tram de la muralla del segle IV. Al costat de la Generalitat, el conjunt continua configurant el centre de poder polític i eclesiàstic, però la influència en els afers públics ara no és la que tenia en l'època medieval.
6: Real o fals? Amb Marc Amorós.
1: Atenció a aquest titular que circula. Pep Guardiola protagonitza el nou anunci de Pepsi, on un nen l'empaita pel carrer dient Pep i ell només diu sí. Marc Amorós, bon dia.
8: Bon dia. L'anunci s'ha publicat en forma de vídeo primer a les xarxes socials, on s'ha fet molt viral. En les imatges veiem un nen que camina pel carrer quan de sobte es pregunta si la persona que veu d'esquena davant seu és en Pep Guardiola. De fons sona Wonderwall, dels Oasis. El nen diu diverses vegades Pep, Pep. Quan aconsegueix arribar a tocar l'esquena d'aquesta persona, veiem com en Pep Guardiola gira i diu sí, bevent una llauna de Pepsi. Sentim l'anunci.
9: Sí.
8: Pep, Sí, diu Guardiola, picant-li l'ullet al nen que somriu feliç a càmera. A les xarxes socials l'anunci ha cridat molt l'atenció.

0: ficció, molta gent ja el considera una obra mestra de la publicitat.
1: I això real o fals?
2: El Matí de Catalunya Ràdio.
3: El somni de Gaudí. Fer una església enorme a Barcelona, amb una torre que toqués el cel, coronada amb una creu que brillés dia i nit. 100 anys després de la seva mort, la torre és una realitat. I nosaltres serem els primers d'entrar-hi. Programació especial La Torre del Cel, el somni de Gaudí, amb Núria Moliner, Xavier Graset i Toni Cruanyes. A TV3 i a la plataforma 3CAT, demà a la tarda. I des d'avui, seguim de ben a prop la visita del Lleó 14 a Catalunya.
0: Vinga, som-hi, real o fals, sortint de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que Pep Guardiola protagonitza el nou anunci de Pepsi on un nen l'empaita pel carrer dient Pep i ell només diu sí, és una notícia falsa. L'anunci no és real, està fet amb intel·ligència artificial. El Pep Guardiola que veiem al vídeo no és real, tampoc ho és el nen, ni tampoc Pepsi ha difós aquest anunci des dels seus comptes oficials a les xarxes socials. Tot i així, l'anunci s'ha fet molt, molt, molt viral a les xarxes socials.
1: Doncs crec que molta gent ens hem pensat que era veritat, eh? Sí, sí.
0: Doncs mira.
1: Doncs gràcies, Marc.
0: De res, bon dia.
1: Adéu.
4: Així que és vostè la responsable que deixi el meu pis al centre, eh? I la cama ha fet buscar una cosa que mai hauria pensat que tindria. Un monovolum. Saps què? Vostè m'ha canviat la vida.
5: Hi ha raons que mouen més que els diners. Les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja.
6: 150 anys movent-nos per tu.
7: Amb motiu de la visita del Papa Lleó 14 els dies 9 i 10 de juny, hi haurà afectacions de la mobilitat a Ciutat Vella, Sants Montjuïc i l'Eixample. Sobretot als entorns de la catedral, la parròquia de Sant Agustí, Montjuïc i Sagrada Família. Planifiqueu els desplaçaments, utilitzeu el transport públic i seguiu les indicacions de seguretat. Més informació a barcelona.cat/mobilitat. Ajuntament de Barcelona.
1: Ara són les 7:55. Titulars del dia en 2 minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. El Papa Lleó XIV arriba a Catalunya aquest migdia.
8: El migdia participarà en una pregària a la catedral de Barcelona i el vespre serà a l'estadi olímpic Lluís Companys. Ahir va tancar la visita a Madrid amb un acte multitudinari al Bernabéu.
9: No dispersar-nos ni encerrar-nos en el entorno en el que ya nos sentimos seguros. Hay que cultivar la consciència de que la verdad es sinfónica.
1: Tot això després de reunir-se amb un grup de víctimes d'abusos sexuals a l'Església.
10: Es va comprometre a reforçar la resposta que hi dona a les associacions de víctimes que n'han quedat al marge o lamenten. Miguel Hurtado és supervivent d'abusos a l'Abadia de Montserrat.
11: És una reunió en la qual els bisbes han escollit, ha dit, quines són les víctimes que reuneixen amb el Papa.
1: I la mobilitat de Barcelona queda afectada per les restriccions imposades per la visita del Pontífex.
8: Hi ha restriccions de trànsit i aparcament al voltant de la catedral i l'anella olímpica de Montjuïc. Demà també hi haurà talls al voltant de la Sagrada Família.
1: Tot això el mateix dia que més de 45.000 alumnes comencen la selectivitat.
10: Els estudiants s'examinaran primer de llengua castellana i literatura i després de llengua estrangera a la tarda, matèries opcionals.
1: I coincidint amb això i la visita del Papa, nova vaga d'educació.
8: Els sindicats convocants s'han compromès a no fer cap acció abans de les 9 per no afectar la mobilitat dels estudiants. Tot i això, la consellera Esther Niubó assegura que seran comprensius.
12: Intentar arribar una miqueta abans per intentar, com dèiem, pal·liar qualsevol situació. Si els estudiants arribessin una miqueta més tard per causa major, està contemplat en el procediment i tenir després el temps que faci falta, no?
1: Els bombers estabilitzen l'incendi que ha cremat dues cooperatives agràries de Lleida.
10: Els veïns que han hagut de ser desallotjats han tornat a casa i s'ha aixecat el confinament.
1: I reben Donald Trump amb una forta escridassada al Madison Square Garden de Nova York.
8: On aquesta matinada ha assistit al tercer partit de la final de l'NBA de bàsquet.
1: L'Hospital Can Ruti de Badalona prova una cirurgia pionera per frenar l'Alzheimer en estadis inicials.
10: Carmen Higueras, cap del Servei de Cirurgia Plàstica de l'Hospital Germans Trias al Catalunya Nit.
13: És una intervenció que pel pacient és poc invasiva, dura unes 3 hores i el pacient està ingressat 24 hores i el dia següent pot marxar cap a casa.
14: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
15: Bon dia. Pel que fa al temps, avui tindrem un dia una mica canviant. Ara mateix tenim petits ruixats a les comarques de Lleida. Durant el dia també s'espera que creixin algunes nuvolades a les comarques de Girona i de Barcelona. Fins i tot a la tarda podrien aparèixer nous ruixats al voltant del Pirineu Oriental. I a la resta el temps serà més assolellat. Avui també ho farà la tramuntana i tindrem una baixada de 2 a 4 graus de la temperatura que es notarà sobretot en comarques interiors.
14: Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un aquí millor.
1: I pel que fa al trànsit, pendents de les afectacions per la visita del Papa. Clàudia Serra.
16: Sí, a aquesta hora ja no es pot circular per l'entorn de la catedral. Hi ha restriccions també a l'entorn de l'Anella Olímpica i la Sagrada Família. En general, però, a les carreteres, de moment, sense incidències destacades, tret de les retencions habituals. A aquesta hora, a les entrades cap a la ciutat i a la Ronda de Dalt i la Litoral.
17: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
1: Manu Guix, bon dia!
18: Bon dia, preciosos!
1: Avui truquem al Gael.
18: Gael. 20 anyets, Gael.
1: 20 anys.
19: Hola.
1: Hola, Gael.
19: Què tal?
1: Hòstia, no, quina veu, tu. Escolta, carai,
18: quins 20 anys. Quins
1: 20 anys, tio. Com estàs?
19: 20 anys. Bé,
18: sí, bé, que tinguis 40.
1: Saps d'on truquem o no?
19: No.
18: Gael, et truquem del matí de Catalunya Ràdio de part de tota la teva família que et volen felicitar pels teus 20 anys i ho volen fer amb aquesta cançó que et canta Manu Guix del Gypsy King que es diu A mi manera.
1: Toma.
20: Vinga, va, som-hi. Bon dia, Catalunya.

0: Bel, que tinguis un fantàstic dia d'aniversari.
1: L'ho ha clavat, l'ho ha clavat, molt bé.
0: Vinga, que vagi bé, adéu, Gael, una abraçada. Manu, a tu manera, fins demà, estimat.
2: L'ha clavat, nen. De guapos.
3: Trescat Info.

0: Bon dia, són les 8. El primer titular és pel trànsit equip viari. Molt bon dia.
1: Molt bon dia. Avui pendents de les afectacions per la visita del Papa a Barcelona. A aquesta hora ja no es pot circular per l'entorn de la catedral. Hi ha restriccions també a l'entorn de l'Anella Olímpica i la Sagrada Família. De moment, però, a aquesta hora sense incidències destacades a les carreteres, tret de les retencions habituals a les entrades cap a Barcelona i a la Ronda de Dalt i la Litoral. Transport públic, atenció, perquè també hi ha alteracions al servei de metro i bus, al seu pas per les zones que visitarà el Papa. A banda, es reforça el servei tant a rodalies, ferrocarrils, metro, bus i tramvia.
0: I avui més de 45.000 alumnes comença la selectivitat. El primer examen serà el de llengua castellana i literatura i just després el de llengua estrangera. A la tarda es faran les proves de matèries opcionals. Aquest any la selectivitat coincideix, ara ho escoltàvem, amb la visita del Papa a Barcelona, la vaga de docents, que ja han dit però que no volen que cap acció afecti els estudiants. Uns sindicats de l'educació que tornen a la vaga és la sisena als centres públics de tot Catalunya. A les 11 han convocat una manifestació que sortirà de Plaça Espanya de Barcelona. I el Papa comença aquest migdia la seva visita a Catalunya. El primer acte de Lleó 14 serà una pregària a la catedral de Barcelona i ja al vespre una vetlla a l'estadi Lluís Companys de Montjuïc per demà. Deixa la trobada amb interns a Brianzú, la visita al monestir de Montserrat i la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Aixequen el confinament preventiu per l'incendi que es va declarar ahir a la nit en una cooperativa agrària de Lleida. Dues naus han quedat afectades i durant tota la nit els bombers han treballat per evitar que el foc també arribés a una tercera. Israel i l'Iran aturen els atacs mutus, però diuen que respondran amb contundència a qualsevol bombardeig de l'altre. Israel, però, no ha deixat en cap moment d'atacar el sud del Líban. I les eleccions presidencials al Perú deixen frec a frec la candidata conservadora Keiko Fujimori i l'esquerra de Roberto Sánchez. Amb el 94% dels vots escrutats, el candidat d'esquerra ha avançat Fujimori per unes dècimes, però el vot rural i estranger podria decantar la balança cap a qualsevol dels dos. El recompte, però, es podrà allargar encara dies o setmanes. El judici contra el germà de Pedro Sánchez quedarà vist avui per a sentència, mentre la Fiscalia manté la petició d'absolució per a tots els acusats per falta d'indicis. Les acusacions insisteixen que David Sánchez va obtenir, ha dit, una plaça de funcionari a la Diputació de Badajoz. L'escriptor i poeta mallorquí Biel Mesquida ha guanyat el 58è Premi d'Honor de les Lletres Catalanes en un acte al Palau de la Música. Mesquida ha reivindicat la importància de la llengua, la llibertat, la ciència, la cultura i la pau.
2: Esports.
3: Aquest vespre comencen els play-offs de semifinals de la Lliga ACB amb el primer partit de l'eliminatòria entre el Barça i el Tenerife. De resultes d'aquest partit de bàsquet, el cinquè i definitiu partit de les semifinals de l'Hockey Lliga entre el Barça i l'Igualada s'haurà de jugar aquest vespre també a Blanes. També avui es juga el segon partit de la semifinal de la Lliga de Futbol Sala entre l'Inter Movistar i el Barça. Un triomf blaugrana els classificaria per la final. I la selecció espanyola de futbol ha guanyat aquesta matinada el Perú per 3-1 en l'últim amistós abans que comenci el Mundial. El blaugrana Pedri ha estat un dels golejadors del partit.
0: I el temps, matí amb alguns ruixats al Pirineu i Prepirineu Occidental, a la tarda a l'Oriental, sobretot cap al Ripollès. A la resta del dia serà més assolellat. Les temperatures avui baixaran, les màximes més elevades no passaran dels 32 graus.
2: 3Cat Info.
0: Passen 4 minuts de les 8. Molt bon dia, benvinguts. Aquesta hora us informa Àngels López Domènech. Comencem dimarts 9 de juny i avui més de 45.000 alumnes s'examinen de les proves d'accés a la universitat. Començaran amb els exàmens obligatoris, primer el de llengua castellana i literatura i just després el de llengua estrangera. A la tarda es faran les proves de matèries opcionals. Aquest any la selectivitat coincideix amb la visita del Papa a Barcelona. De seguida en parlarem també de la vaga de docents. Els sindicats d'educació però es comprometen a no fer cap acció abans de les 9 del matí per no afectar els estudiants que han d'arribar fins als centres on es fan aquestes proves. Anem a aquesta hora cap al campus Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra. Allà hi tenim la Sara Ganyet. Sara, bon dia.
4: De portes en fora, aquesta és una selectivitat excepcional marcada per aquesta visita del Papa i la vaga dels docents, però de portes endins no hi ha novetats a les proves. Això sí, fa dies que es demana als alumnes que vinguin amb molta previsió davant els possibles problemes de mobilitat que hi puguin haver, i alumnes com l'Aina i la Martina reconeixen que han patit més per arribar cap als exàmens.
5: Jo vaig arribar a mirar hotels per aquí a prop de Ciutadella perquè pensava no em podré despassar pel matí. Però bueno, hem sortit de Mataró a les 6 del matí, no hem tingut cap problema, hem arribat superaviat, de fet hem arribat abans que el tribunal, no hi havia aquí ningú.
4: Aquesta és una selectivitat de rècord també pel que fa al nombre d'alumnes, més de 45.000, hi ha 223 tribunals repartits per tot Catalunya i 2.400 docents que han de vetllar pel bon funcionament d'aquestes proves, i malgrat que aquests docents estan cridats avui a la vaga, el Departament de Recerca i Universitats ha acabat descartant fer un dispositiu de reforç. Aquest primer matí arrenquen les proves amb els exàmens de llengua i literatura castellana i llengua estrangera, dues de les matèries comunes que fan tots els alumnes independentment del seu batxillerat, i a la tarda ja hi ha les primeres assignatures d'especialitat amb exàmens com física, geografia o fonaments artístics.
0: Doncs bé, els sindicats de l'educació han convocat avui la 22a vegada docents des que van començar les protestes, la 6a a tots els centres de Catalunya, una vaga que coincideix amb aquesta visita del Papa i amb la selectivitat. Els sindicats USTEC, CGT, Intersindical, CNT i COS han fet una crida a participar a la manifestació que sortirà a partir de les 11 del matí des de Plaça Espanya. Està previst que la manifestació vagi per Gran Via, Plaça Tetuán, l'Avinguda Lluís Companys i el Parc de la Ciutadella fins al Parlament. Els sindicats s'han compromès a no fer cap protesta, però abans de les 9 del matí per no afectar els estudiants de la selectivitat. Tot i això, no descarten que hi pugui haver talls a partir de les 9. A tot això, el Papa Lleó XIV arriba aquest migdia a Catalunya i comença la segona etapa del seu viatge oficial a l'estat espanyol, tot i que Robert Prevost ja havia visitat el nostre país en diverses ocasions com a superior general dels Agustins. Serà el primer viatge oficial d'un papa al territori des de la visita de Benet XVI l'any 2010. Repassem l'agenda del pontífex, que serà fins dijous al nostre país. La part més institucional del viatge ja l'haurà fet a Madrid. A Catalunya el missatge serà sobretot pastoral i social, amb actes molt centrats en el contacte amb la gent. Ens ho explica la Cèlia Forment.
6: Després d'aterrar al Prat, participarà en una pregària a la Catedral de Barcelona i mantindrà una trobada amb el president de la Generalitat, Salvador Illa. El primer gran acte multitudinari arribarà al vespre amb una vetlla de pregària a l'Estadi Olímpic Lluís Companys amb més de 40.000 persones. Serà una jornada molt centrada en el contacte amb la gent. Dimecres serà la jornada central de la visita. El papa entrarà al centre penitenciari de Brians-1, es desplaçarà a Montserrat per compartir una pregària amb els fidels i reunir-se amb la comunitat benedictina. És una visita simbòlica perquè connecta amb aquesta idea d'una església propera als col·lectius més vulnerables que Lleó XIV ha intentat projectar des del principi del seu pontificat. Havent dinat, mantindrà una trobada amb les entitats socials del Raval, altra vegada a Barcelona. La visita culminarà a la Sagrada Família amb una gran missa i la benedicció de la Torre de Jesucrist. Un viatge marcat també pel debat sobre la presència del català, les demandes de reparació de les víctimes d'abusos, la campanya Jo no t'espero d'associacions atees i laiques que no volen pagar la visita del papa i un ampli dispositiu de seguretat que provocarà restriccions de mobilitat, sobretot a Barcelona.
0: Ahir des de Madrid el papa es va comprometre a reforçar la resposta de l'Església davant els abusos després de reunir-se amb 6 representants de víctimes de l'Església espanyola. Segons el Vaticà, el pontífex va escoltar els seus testimonis i va assumir el compromís de fer de l'Església un espai segur. Les associacions de víctimes que van quedar al marge d'aquesta reunió lamenten que el papa no s'hagi volgut reunir amb elles. Àngels Lafuente.
7: Una reunió privada a porta tancada i fora de l'agenda oficial del viatge del papa. En un comunicat al Vaticà diu que Lleó XIV ha escoltat amb afecte i atenció les 6 víctimes. S'ha compromès que les propostes que li han fet arribar siguin la base per a futurs esforços i que l'Església pugui ser un lloc segur i espiritualment sa on les ferides trobin consol i puguin sanar. I sense pronunciar les paraules abusos sexuals o víctimes, Lleó XIV ha demanat als bisbes espanyols prevenció i canvis.
8: Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación y un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado.
7: Les principals associacions de víctimes d'abusos per part del clergat han denunciat que han quedat fora i excloses de la reunió amb el papa.
2: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: 5 minuts i arribarem a un quart de nou. S'aixeca el confinament dels veïns més pròxims a l'incendi que ha afectat dues empreses fruiteres de Lleida. Dels bombers han estabilitzat el foc aquesta matinada. Anem cap allà. Estela Busoms.
9: A les 7 s'ha aixecat el confinament que afectava uns 1.300 veïns de la urbanització Vila Montcada, Ciutat Jardí, una zona de cases unifamiliars als afores de Lleida, darrere de l'Hospital Arnau de Vilanova. Les empreses afectades són dues, Frutera La Pràctica i Arcofrut. Estem parlant d'un incendi que va començar poc després de les 10 de la nit i que va generar unes grans flamarades i una columna de fum que es veia des de bona part de la ciutat de Lleida. Primer van cremar milers de caixes i pelots a l'exterior i després el foc es va estendre a les naus. Ara els bombers treballen sobretot per evitar que revifi i es continuï estenent per les instal·lacions i han arribat a treballar prop d'un centenar d'efectius.
0: Ara obrim plana internacional. Israel i l'Iran aturen els atacs mutus, però diuen que respondran amb contundència a qualsevol bombardeig de l'altre. L'ofensiva israeliana continua al sud de Líban. Mentrestant, Jerusalem, Jordi Brascó.
10: L'intercanvi de cops a gran escala entre Israel i l'Iran s'ha aturat, però l'enfrontament es manté de manera indirecta amb la milícia proiraniana de Hezbollah al sud del Líban i al nord d'Israel. Netanyahu deixa clara la seva posició.
11: En els darrers dies, l'Iran i Hezbollah han intentat imposar-nos una nova equació i això és intolerable i inacceptable. Pensaven que si disparaven contra Israel des de territori libanès i iranià, no respondríem. Això no ha passat i no passarà, no mentre jo mani.
10: Per la seva part, Israel no ha cessat d'atacar el Líban, afegint així condicionants perquè l'episodi d'escalada de tensió es pugui repetir en qualsevol moment.
0: Lluita aferrissada a les eleccions presidencials del Perú, que tanquen la segona volta amb un frec a frec entre el candidat de l'esquerra, Roberto Sánchez, amb menys d'un punt d'avantatge, i la candidata conservadora Keiki Fujimori. El recompte, però, es podria allargar encara durant dies o fins i tot setmanes, i el resultat es podria capgirar en qualsevol moment perquè falta comptabilitzar encara el vot d'algunes zones rurals i el vot estranger. Enviat especial a Lima, Joan Biosca.
12: Crides a la calma i a la serenitat dels dos candidats, recompte de vots de vertigen, mil·límetre a mil·límetre, qui guanyi tindrà a favor la meitat dels peruans i també la meitat en contra. I els analistes i experts reclamen ja un govern moderat, sigui qui sigui el president, de consensos, el que no ha aconseguit en aquesta darrera dècada el Perú amb 8 presidents. Escoltem Keiko Fujimori de la dreta i Roberto Sánchez de l'esquerra.
13: Lo que corresponde en esos momentos es paciencia y mucha serenidad. Analizar cada una de estas actas.
14: Estamos muy confiados y optimistas, pero lo concreto y lo real es que hay que esperar la emisión de los resultados al 100%.
12: Els resultats finals podrien trigar encara dies a conèixer.
0: I el terratrèmol que ahir va sacsejar al sud de les Filipines ja ha provocat almenys 36 morts i 167 ferits i les autoritats continuen buscant encara desapareguts. Aquest terratrèmol de magnitud 7,8 va afectar les costes de l'illa de Mindanao, des d'on es van emetre alertes de tsunami finalment, però les onades que es van aixecar no van ser gaire grans. Les Filipines i Indonèsia abasten uns 40.000 quilòmetres i concentren, atenció, el 90% dels terratrèmols mundials i el 75% dels volcans del planeta. El motiu? Doncs la tectònica de plaques, on les capes d'escorça xoquen o s'enfonsen les unes sota les altres i alliberen una gran quantitat d'energia. I ara passem també pels Estats Units, on el president Donald Trump ha rebut una forta escridassada del Madison Square Garden de Nova York, on aquesta matinada ha assistit al tercer partit de la final de l'NBA de bàsquet, que enfrontava els New York Knicks i els San Antonio Spurs. El públic novaiorquès ha xiulat amb força quan les pantalles del pavelló han mostrat Trump durant la interpretació de l'himne dels Estats Units en els prolegòmens d'aquest partit.

0: Donald Trump, seguidor dels Knicks, s'ha convertit en el primer president dels Estats Units que assisteix a una final de l'NBA. La visita ha generat molta polèmica per les fortes mesures de seguretat i fins i tot s'ha cancel·lat una festa popular prevista als voltants del pavelló esportiu. Malgrat que és la seva ciutat, Trump jugava en camp contrari perquè, a més, Nova York és un dels grans bastions demòcrates del país.
1: El dia que has aconseguit quadrar que pugueu quedar tots els amics, que semblava impossible que pogués passar, que fins i tot el que fa 2 anys que no ve ha vingut. Aquell dia que us ho passeu genial i semblava que no podia millorar, jugueu al Super 11 de l'11 i... imagina't que us toca 1 milió d'euros. Aquest dia, de l'1 al 10, és un dia 11. Amb les alegries que et dona Super 11 de l'11, converteix un dia de 10 en un dia 11. 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
2: El grec torna a ser aquí. Com un esperit que encara no has invocat. Com un ritual que encara no coneixes. El grec no s'explica. El grec es revela. Grec 50 anys.
3: Informació i venda d'entrades a festivalgrec.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
4: Fresca Info.
0: En punt, 9:15. I avui tocarà estar molt pendents del trànsit. Sàpiguem com ho tenim a aquesta hora. Clàudia Serra, molt bon dia.
5: Molt bon dia. Sí, estem molt pendents d'aquestes afectacions a la mobilitat per la visita del Papa a Barcelona. A aquesta hora, per exemple, ja no es pot circular per l'entorn de la catedral i hi ha restriccions a l'entorn de Sant Agustí, al Raval, l'Anella Olímpica i la Sagrada Família. De moment, però, a aquesta hora, sense incidències destacades a les carreteres, tret de les retencions habituals a les entrades cap a Barcelona i a la Ronda de Dalt i la Litoral, direcció cap a la capital, també hi ha congestió a la C58, a Sant Quirze i a Montcada i a l'AP7 a Mollet en sentit sud. Hem de parlar també del transport públic. Atenció perquè hi ha alteracions al servei de metro i a diverses línies de bus al seu pas per les zones que visita el Papa. Es recomana consultar-ho abans de sortir. A banda, també s'ha reforçat el servei tant a Rodalies com a Ferrocarrils, al metro, al bus i al tramvia.
0: El temps. Enric Agut.
6: Durant les últimes hores hem tingut alguns ruixats dispersos a comarques de Lleida i també alguna gotellada ha caigut al Barcelonès, també al Baix Llobregat, a la Conca de Barberà o també cap a l'Anoia i a l'Alt Penedès en alguns indrets. Dècimes, per exemple, no s'ha arribat ni al mig litre a Barcelona, però en canvi, cap a Ponent destaquem 6 litres a la Torre de Cabdella, 5 a Stangento, 6 a la Vall de Boí o 5 al Port de la Bonaigua, o 2 litres a Viella. Encara es pot reproduir algun ruixat. En aquests indrets també destaquem el Conca de Tal, 4 litres, o Trem, 3, com també a Talarn. Encara aquest matí algun ruixat es pot reproduir cap a l'Alt Pirineu, algun de molt puntual a Ponent, i a la tarda, novament, cap al Pirineu, en aquest cas, sobretot a l'àrea del Ripollès i voltants. La temperatura avui baixa. S'esperen màximes que reculin. Si ahir les més altes van arribar als 35, avui els 32, i cap al Pla de Lleida, a unes màximes que estaran situades al voltant dels 32 a Lleida Ciutat, 26 a Barcelona, 28 a Tarragona, Girona es quedarà amb 28 de màxima i Viella, de les més curtes, 20 graus.
7: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3Cat Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
8: El radar, el podcast diari de notícies a 3Cat Info, amb Eloi Barrera.
7: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
0: Passen gairebé 3 minuts d'un 9:15. Continuem amb més notícies. Avui quedarà vist per a sentència el judici contra el germà de Pedro Sánchez. Se celebra l'audiència de Badajoz. En els seus informes finals, tant la Fiscalia com les defenses han insistit en la falta de proves contra David Sánchez i han demanat l'absolució, mentre que les acusacions mantenen que se li va assignar, ha dit la plaça de coordinador de conservatoris de la Diputació de Badajoz el 2017. Sentim l'advocat de David Sánchez, Emilio Cortés, i també l'advocat acusador, que representa el Partit Popular.
9: Aquí estamos en una sala de justicia. Todos los indicios están mutilados. A ver si resulta que se va a tener que ir a vivir a una tribu porque resulta que es el hermano de no se sabe qué, porque en este momento ni se sabía.
10: Alguien le ha dicho al señor Gallardo, tienes que crearle una plaza a mi hermano. Y ese alguien es, evidentemente, Pedro Sánchez Pérez Castejón.
0: El judici es tancarà amb un últim torn de paraula voluntari per als acusats. I avui es reprèn també el judici del cas Kitchen, que investiga una presumpta trama parapolicial per espiar l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, i robar-li informació compromesa pel partit. Continuarà declarant com ha acusat l'excomissari José Manuel Villarejo, que a l'última sessió del judici va defensar que la Kitchen va ser una operació legal per destapar diners de Bárcenas a l'estranger. La fiscalia demana per Villarejo 19 anys de presó pels delictes d'encobriment i malversació, entre d'altres. En economia, els treballadors del centre de recanvis de Nissan, el que té el Prat de Llobregat, han començat una concentració indefinida a les portes de la planta. L'empresa té la intenció d'acomiadar 211 treballadors entre aquest centre i els que té al Prat i a la zona franca. Avui s'acaba el període de consultes de l'ERO i fins ara no s'han posat d'acord. Juan Carlos Yepes, de la UGT.
4: L'empresa segueix amb el tema de voler parlar de quantitats d'indemnització i de càrregues de sortides, i nosaltres primer, abans de començar a parlar d'això, no ens neguem, però primer tenim que parlar de la disminució de l'ERE o de la recol·locació de la plantilla que queda.
0: Els sindicats diuen que mantindran la concentració fins que l'empresa els doni una solució. I la direcció i els sindicats de Nestlé han firmat l'acord per aplicar un expedient de regulació d'ocupació. Finalment afecta 242 persones a tot l'estat, un 20% menys que en l'ERO plantejat inicialment. En el cas de Catalunya s'han rebaixat els acomiadaments de 178 a 119. Un centenar dels empleats afectats són de les oficines d'Esplugues de Llobregat, però també hi ha una desena a Girona i Reus. I els treballadors de les biblioteques públiques de Barcelona, en vaga indefinida, han aconseguit que el Consorci de Biblioteques s'avingui a negociar i dilluns que ve es tornaran a reunir. Ahir van ocupar l'edifici del Consorci durant 4 hores per exigir que l'Ajuntament els adhereixi al conveni municipal. Irene Lameiro és bibliotecària i delegada sindical de la CGT.
11: Negocieu d'una vegada i obriu les biblioteques en un ajuntament que té milionades de superàvit. És que el que estem demanant és ínfim, prou personal per tenir unes condicions dignes i unes retribucions que reconeguin bé la nostra professió, que porta 30 anys menyspreada.
0: La CGT ha denunciat que la setmana passada un company va rebre cops per part d'un policia davant de l'Ajuntament i un altre li ha arribat una notificació d'atemptat contra l'autoritat.

0: En cultura, us ho dèiem en titulars, Biel Mesquida rep el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. Ha sigut en un acte al Palau de la Música, ple de poesia i reivindicació de la llengua, la cultura i la llibertat. Marta Vives.
1: L'acte al Palau de la Música, representant un jardí, ha estat el reflex de la poesia de Mesquida, ple de paraules, de passió, de bellesa desbordant i de reivindicació.
2: En Biel Mesquida no res si no posa el cor i el cervell i la veu a favor dels mestres que avui lluiten al País Valencià i a Catalunya.
1: L'emocionant interpretació de Viatge a Ítaca de Lluís Llach a l'inici de l'acte ha estat la millor metàfora Ítaca de llibertat i persistència.
3: No hem de mullar, eh? No mollis.
4: Molt bé.
3: No mollis.
4: No mullaré.
1: D'aquesta trajectòria de més de 50 anys de literatura i activisme que fuig de tots els convencionalismes. La seva paraula ha estat dita per altres poetes deixebles de Mesquida com Blanca Llum Vidal, Adrià Targa i Mireia Calafell. La glosa ha anat a càrrec d'Antoni Clapés. I Mallorca, projectada en una pantalla, la seva llum, la mar, les seves parets de pedra, les seves oliveres, ha tingut la lletra de Blai Bonet, la guitarra de Borja Penalba i la veu emocionada de Maria del Mar Bonet.
5: Ventura, van ser 16 o 15 anys que mos vàrem trobar i per sempre més, no? Han passat pocs anys i moltes coses.
1: El president d'Òmnium Cultural, Xavier Antic, ha reivindicat el llenguatge propi del creador.
6: Mesquida no ha defraudat mai cap lector de veritat. I totes les innovacions, la llengua de Mesquida no és trencadora, sinó eixampladora, amplificadora i constructiva.
1: L'acte de lliurament del Premi d'Honor ha acabat amb la Balanguera i els Segadors.
0: I abans dels esports, encara tenim temps d'explicar-vos que Matthew Tree ha publicat gairebé tot on l'escriptor anglès establert a Catalunya investiga qui era el seu pare, amb qui va tenir una relació difícil que el va marcar per sempre. Aquesta troballa d'uns dietaris personals que el seu pare va escriure a partir de la Segona Guerra Mundial, sent molt jove, li ha permès descobrir que era un noi brillant, obsessionat amb Déu i el sexe, i que combinava la feina de zelador en un hospital amb la d'escriptor. Es va convertir, diu, en un home profundament trist.
7: Pots entendre fins i tot que una persona t'insulti i t'humili un cop que sàpigues fins a quin punt estava frustrat i trist en la seva pròpia vida. Si jo hagués estat com ell, diguem-ne, hagués tingut la mateixa vida, no sé com hauria tractat els meus fills.
0: Gairebé tot està escrit originalment en anglès. Grup 62 n'ha publicat la traducció al català.
8: Esports.
0: Saludem Eudald Serra. Eudald, molt bon dia.
9: Bon dia i bona hora. Aquest vespre comencen les semifinals de la Lliga ACB de bàsquet amb el primer partit de l'eliminatòria entre el Barça i el Tenerife. Els blaugranes tindran el factor pista a favor després d'eliminar a quarts el Múrcia, mentre que els canaris arriben a aquestes semifinals després d'haver eliminat el Madrid, que era el millor equip de la fase regular. Del Tenerife en parla el base del Barça, Nico Laprovittola.
10: Bueno, el Tenerife creo que tiene ya un respeto, una identidad marcada desde hace varios años. Este año creo que con la adición de Patty Mills son todavía mucho más fuertes y bueno, deben tener una confianza muy, muy grande, así que tenemos que estar preparados.
9: Laprovittola, per cert, ha deixat entreveure que la temporada que ve no seguirà el Barça un cop acabi el seu contracte, ja que el club no li ha fet cap proposta. El partit entre el Barça i el Tenerife començarà a les 8 i el transmetrem als canals digitals de Catalunya Ràdio. Demà començarà la segona semifinal entre el València i el Joventut. Les semifinals de l'ACB són el millor de 5 partits.
8: 3CAT Info.
9: I precisament de resultes del partit que jugaran avui el Barça i el Tenerife al Palau Blaugrana, el Barça d'hoquei patins haurà de jugar també el cinquè i definitiu partit de la semifinal de l'hoquei Lliga Masculina davant l'Igualada a Blanes. El Club Blaugrana ha facilitat entrades gratuïtes als socis interessats a acompanyar el Barça a Blanes. El Barça volia jugar al Palau dimecres, però la Federació Espanyola de Patinatge no ho ha acceptat, perquè la final comença ja aquest divendres. Sentim primer el jugador del Barça, Ignacio Labar, parlant del transcendental partit d'avui.
11: Somos conscientes de que estamos haciendo un playoff irregular y que... Y que bueno, que nuestra obligación es ganar, estar en la final, somos conscientes de ello, Hemos trabajado también hoy y mañana lo haremos para ganar, para estar en la final, i responsabilitzats i confiats de que serà així.
9: I ara qui en parla és el jugador igualadí Biel Llanes.
4: Sabíem que si perdèiem ja ens anàvem cap a casa i crec que ho hem demostrat els 50 minuts, que hem estat molt forts i que hem demostrat l'orgull aquest de voler guanyar i hem pogut tirar el partit endavant i forçar el cinquè pel dimarts o dimecres quan sigui.
9: El partit entre el Barça i l'Igualada començarà a les 7 i en futbol sala el Barça també té aquest vespre partit de semifinals, en aquest cas jugarà el segon partit de la sèrie a la pista de l'Inter Movistar a partir de les 9 del vespre. Si l'equip que entrena Javi Rodríguez aconsegueix la victòria, assoliria el bitllet per la final després d'haver guanyat ja el primer partit per 1-0.
12: Hemos conseguido un punto, como dije el otro día en la rueda de prensa, no es definitivo, pero sí que es importante porque al final vamos con esa tranquilidad de saber que si no ganamos el segundo punto, pues tenemos que volver a jugar en el Palau. Pero ya te digo, con buenas sensaciones, el equipo estaba bien, ahora recuperarse bien y llegar en las mejores condiciones posibles para hacer un buen partido allí e intentar conseguir el segundo punto.
9: L'Indústria Santa Coloma, per la seva banda, va presentar ahir dilluns el tècnic de la temporada que ve. Parlem de Jorge Vargas, que fins ara entrenava l'equip filial.
13: Pues nuestra filosofía es la filosofía del club, por eso llevamos aquí también muchas temporadas. Un equipo valiente, un equipo atrevido, vamos a intentar siempre ser protagonistas del partido e intentar hacer disfrutar a la gente lo máximo posible.
9: La selecció espanyola de futbol ha guanyat aquesta matinada el Perú per 3-1 en l'últim partit amistós abans que comenci el Mundial, que s'ha jugat a la ciutat mexicana de Puebla. Han estat titulars els blaugranes Ferran, Cubarsí i Pedri, que ha marcat un dels gols del partit, així com també el jugador català del Chelsea, Marc Cucurella. A la segona part també han jugat els blaugranes Dani Olmo, Eric García i Gavi, i els catalans David Raya de l'Arsenal i Marc Pubill de l'Atlètic de Madrid. També avui ha de jugar la selecció espanyola femenina a l'últim partit de la fase de classificació pel Mundial de l'any que ve. L'equip espanyol jugarà aquest vespre al Camp d'Islàndia i en cas de victòria es classificaria ja directament per aquest Mundial. D'altra banda, la pròxima Lliga de Primera Divisió començarà el cap de setmana del 15 i 16 d'agost. Ho ha decidit un jutge que d'aquesta manera dona la raó a la Lliga de Futbol Professional en contra de l'Associació de Futbolistes, que volia començar una setmana més tard. Javier Tebas, president de la Lliga, assegura, però, que difícilment el Barça, el Madrid i l'Atlètic Club de Bilbao disputaran el primer partit en aquestes dates perquè molts dels seus jugadors hauran participat en el Mundial.
14: Estadísticamente está claro que el Real Madrid es probablemente no jueguen ese fin de semana del 16 de agosto, creo que es el domingo. El Atlético Club, que tiene muchos jugadores para la selección española, esperemos que esté en semifinales o final al menos, pero otros clubes pueden empezar allí, entonces yo creo que al menos entre 6 y 7 partidos se van a jugar ya ese fin de semana.
9: I també aquesta matinada, però en bàsquet, San Antonio ha escurçat distàncies a la final de la NBA després de guanyar Nova York al Madison Square Garden per 111-115 en el tercer partit de la sèrie. Tot i això, Nova York continua dominant la final per dues victòries a una.

0: 3CAT Info.
1: 8:45, tornem a connectar amb el nostre equip viari. Clàudia Serra, molt bon dia.
2: Molt bon dia. Doncs de moment sense incidències destacades a les carreteres, tret de retencions a les entrades cap a Barcelona, però que són habituals per la B20 a Santa Coloma i la B23 a Esplugues cap a la Diagonal. Per la visita del Papa a la ciutat, recordem que a aquesta hora ja no es pot circular per l'entorn de la catedral i hi ha restriccions també a l'entorn de Sant Agustí, al Raval, a l'Anella Olímpica i la Sagrada Família. Atenció, perquè avui també hi ha alteracions al servei de metro i diverses línies de bus. El seu pas per les zones que visita el Papa, es recomana consultar-ho abans de sortir.
1: Doncs de seguida parlem d'aquesta visita abans, però també destacar que comença la selectivitat. Més de 45.000 alumnes arrenquen avui aquestes proves marcades per la vaga de docents i condicionades per la visita del Papa a Barcelona. Els sindicats es comprometen a no fer cap protesta abans que comencin els exàmens. Començaran, de fet, amb les matèries obligatòries. Primer hi haurà el de llengua castellana i literatura i just després el de llengua estrangera. I a 12:15, Lleó 14, aterrarà a Barcelona. El primer acte del Papa serà una pregària a la catedral de Barcelona, ja al vespre una vetlla a l'estadi Lluís Companys de Montjuïc. Per demà deixa la trobada amb interns a Brianzú, la visita al monestir de Montserrat i la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. I han aixecat el confinament preventiu per l'incendi que es va declarar ahir a la nit en una cooperativa agrària de Lleida. Dues naus han quedat afectades i durant tota la nit els bombers han treballat per evitar que el foc també arribés a una tercera nau. Des d'ara fins les 9, també parlarem de la visita del líder xinès Xi Jinping a Corea del Nord. És el primer viatge del mandatari xinès a Pyongyang en 7 anys, en un moment en què el règim nord-coreà s'ha apropat a Moscou. Us explicarem que han quedat arxivades les diligències contra l'alcalde de Badalona pel desallotjament de l'antic Institut B9 el desembre de l'any passat. I en cultura parlarem d'una de les estrenes destacades de la setmana, Pionera, Solo Querían Jugar, que retrata els complicats inicis del futbol femení a l'Espanya de finals del franquisme. I en esports, Eudald Serra, molt bon dia.
3: Bon dia.
1: Aquest vespre comencen els play-offs de semifinals de la Lliga ACB de bàsquet.
3: I ho farà amb el primer partit de l'eliminatòria entre el Barça i el Tenerife. De resultes d'aquest partit de bàsquet, el cinquè i definitiu partit de les semifinals de l'hoquei Lliga entre el Barça i l'Igualada es jugarà aquest vespre a Blanes.
1: Repassem també el temps. Avui matí amb alguns ruixats al Pirineu i Prepirineu Occidental. A la tarda cauran a l'Oriental, sobretot cap al Ripollès. A la resta el dia serà més assolellat. Les temperatures avui baixen una mica. Les màximes més elevades no passaran dels 32 graus. Passant 3 minuts de 8:45, més de 45.000 alumnes s'examinen des d'avui de les proves d'accés a la universitat. Començaran amb els exàmens obligatoris, primer el de llengua castellana i literatura i just després el de llengua estrangera. A la tarda es faran les proves de matèries opcionals. Aquest any la selectivitat coincideix amb la visita del Papa a Barcelona i la vaga de docents als sindicats de l'educació, però es comprometen a no fer cap acció abans de les 9 del matí per no afectar aquests estudiants. Anem cap al campus Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra. Sara Cañete.
4: De portes en fora, aquesta és una selectivitat excepcional marcada per aquesta visita del Papa i la vaga dels docents, però de portes endins no hi ha novetats a les proves. Això sí, fa dies que es demana als alumnes que vinguin amb molta previsió davant els possibles problemes de mobilitat que hi puguin haver, i alumnes com l'Aina i la Martina reconeixen que han patit més per arribar cap als exàmens.
5: Jo vaig arribar a mirar hotels per aquí, a prop de Ciutadella, perquè pensava, no em podré despassar pel matí. Però, bueno, hem sortit de Mataró a les 6 del matí, no hem tingut cap problema, hem arribat superaviat, de fet, hem arribat abans que el tribunal, no hi havia aquí ningú.
4: Aquesta és una selectivitat de rècord, també, pel que fa al nombre d'alumnes, més de 45.000, hi ha 223 tribunals repartits per tot Catalunya i 2.400 docents que han de vetllar pel bon funcionament d'aquestes proves, i malgrat que aquests docents estan cridats avui a la vaga, el Departament de Recerca i Universitats ha acabat descartant fer un dispositiu de reforç. Aquest primer matí arrenquen les proves amb els exàmens de llengua i literatura castellana i llengua estrangera, dues de les matèries comunes que fan tots els alumnes, independentment del seu batxillerat, i a la tarda ja hi ha les primeres assignatures d'especialitat amb exàmens com física, geografia o fonaments artístics.
1: I el Papa Lleó XIV arriba aquest migdia a Catalunya i comença la segona etapa del seu viatge oficial a l'Estat espanyol, tot i que Robert Prevost ja havia visitat el nostre país en diverses ocasions com a superior general dels Agustins. Serà la primera visita com a papa al territori, també la primera visita d'un papa des de Benet XVI l'any 2010. Després d'aterrar al Prat, participarà en una pregària plenària a la Catedral de Barcelona, un acte litúrgic en què mantindrà un primer contacte amb autoritats eclesiàstiques i també voluntaris. Anem cap a la catedral, que ja està blindada per l'arribada del papa Miquel Jarque.
0: Als voltants de la catedral, les restriccions de trànsit són totals. Ahir eren molt més laxes. El dispositiu policial Albus, que preveu el desplegament de més de 5.500 agents, entra avui en la seva fase màxima de desplegament. Hi ha molta policia aquest matí, només dels Mossos d'Esquadra, 20 furgonetes al pla de la catedral. El domàs amb les claus de Sant Pere penja ja del Palau Episcopal i de la façana de la catedral. Sota, grups de gent dels Mossos d'Esquadra fan la reunió d'inici de servei. També agents del TEDx artificiers són ben presents a la zona. Mentrestant, alguns turistes curiosos i també peregrins comencen a arribar, com el José Luis.
6: Hoy me levanté más temprano que nunca para llegar más temprano aquí a la catedral. Hasta la una que llega el Papa y aquí hidratarnos, colocarnos crema, no cansarnos, motivarnos aquí en grupos y así tenemos que hacer.
0: En aquests moments, al voltant de la catedral s'estan desplegant tanques. Això obliga els veïns a canviar de recorregut. També es veuran afectats durant aquests dies els comerços al voltant de la catedral. El perímetre afectat comprèn l'avinguda de la catedral, els carrers de Tapineria, Llibreteria, el Call Banys Nous i el carrer de la Palla.
1: Després de dinar al Palau Episcopal, el pontífex té previst reunir-se amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, en una audiència privada. El primer gran acte multitudinari arribarà al vespre amb una vetlla de pregària a l'Estadi Olímpic Lluís Companys davant 40.000 persones, la gran majoria joves. El presentador de l'acte, Xavier Pérez Esquerdo, explicava fa uns dies com s'ha organitzat aquest acte.
7: I seran com dos grans blocs. L'acollida de la gent que anirà venint, que serà un espai com... és una vetlla papal, vull dir que hi haurà una miqueta d'oració, una miqueta de silenci, una miqueta de música, hi haurà també pregària, hi haurà confessions, vull dir que és una cosa com qualsevol altra vetlla. I la segona gran part, que serà la del Sant Pare quan entri.
1: Dimecres serà la jornada central de la visita, el papa entrarà al centre penitenciari de Brianzo i es desplaçarà a Montserrat per compartir una pregària amb els fidels i reunir-se amb la comunitat benedictina. Havent dinat, mantindrà una trobada amb entitats socials del Raval a l'església de Sant Agustí. És una visita simbòlica perquè connecta amb aquesta idea d'una església i a propera als col·lectius més vulnerables que Lleó XIV ha intentat projectar des del principi del seu pontificat. La jornada culminarà a la Sagrada Família amb una gran missa i la benedicció de la Torre de Jesucrist, un viatge marcat també pel debat sobre la presència del català, les demandes de reparació de les víctimes d'abusos, la campanya Jo no t'espero d'associacions atees i laiques que denuncien que un estat confessional paga la visita del papa. Canviem de qüestió, ara marxem cap a Lleida. S'aixeca el confinament dels veïns més pròxims a l'incendi que ha afectat dues empreses fruiteres. Els bombers han estabilitzat el foc aquesta matinada a Lleida, Estela Busoms.
8: A les 7 s'ha aixecat el confinament que afectava uns 1.300 veïns de la urbanització Vila Montcada Ciutat Jardí, una zona de cases unifamiliars als afores de Lleida, darrere de l'Hospital Arnau de Vilanova. Les empreses afectades són dues, Frutera La Pràctica i Arcofrut. Estem parlant d'un incendi que va començar poc després de les 10 de la nit i que va generar unes grans flamarades i una columna de fum que es veia des de bona part de la ciutat de Lleida. Primer van cremar milers de caixes i palots a l'exterior i després el foc es va estendre a les naus. Ara els bombers treballen sobretot per evitar que revifi i es continuï estenent per les instal·lacions i han arribat a treballar prop d'un centenar d'efectius.
9: 3CAT Info.
1: 6 minuts i arribarem a 3:15. Segon dia de visita del líder xinès Xi Jinping a Corea del Nord. És el primer viatge del mandatari xinès a Pyongyang en 7 anys, en un moment en què el règim nord-coreà s'ha apropat a Moscou. Xi diu que vol portar la relació bilateral amb Corea del Nord a nous nivells. Pequín, Francesc Canals.
10: Xi Jinping s'ha allotjat a la residència oficial per a convidats de Kumsusan en un signe més dels màxims honors que Kim Jong-un li dedica. Es va construir per a l'anterior visita de Xi el 2019. Recentment hi ha passat també Vladimir Putin. Precisament davant la influència creixent de Moscou sobre el règim nord-coreà, Xi Jinping ha volgut acordar un nivell més alt de cooperació amb Kim Jong-un en tots els àmbits, en una cimera destinada a fer palesa l'aliança històrica entre Pequín i Pyongyang. Gran cerimònia de benvinguda, guàrdia d'honor, la multitud aclamada, amb Xi en perfecta coreografia de criatures amb globus, poms de flors i banderoles, reunió bilateral, espectacle musical i banquet.
1: Tres membres del Front Polisario van morir ahir per un atac del Marroc, segons ha informat la mateixa organització independentista del Sàhara Occidental. Entre els morts hi ha el fill del fundador i membre del secretariat nacional d'aquest moviment. Tot i que el Front Polisario no informa de les circumstàncies de la seva mort i dels altres dos membres de l'organització saharaui, el portaveu d'Esquerra Unida al Congrés, Enrique Santiago, afirma que el Marroc els ha matat amb un atac amb drons, seguint les tècniques, diu, que fa servir Israel per eliminar persones. De fet, dirigents de Sumar han condemnat l'atac letal contra el fill del fundador del Front Polisario i han preguntat al govern espanyol si també condemnarà l'assassinat amb rapidesa i contundència.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: I ara cultura. Aquest divendres s'estrena als cinemes Pionera, Solo querían jugar, de la directora Marta Díaz de Lope Díaz Martín, una pel·lícula que retrata els complicats inicis del futbol femení a l'Espanya de finals del franquisme. Un esport que fa mig segle va topar amb l'oposició tant del règim com de les famílies, però que va tirar endavant pel voluntarisme de les noies i l'audàcia d'un promotor esportiu. Ens ho explica l'Òscar Callau.
11: Estoy montando un partido de fútbol. Necesitamos algo distinto, te lo dije. Ahora hay que buscar a la jugadora.
12: Pioneras recupera la història real del primer partit internacional d'una selecció espanyola de futbol femení no reconeguda oficialment per les autoritats franquistes. La cinta arrenca amb les imatges del triomf de la selecció femenina l'any 2023 al Mundial d'Austràlia per contrastar-les ràpidament amb el partit d'unes noies sense equipació ni públic en un camp de grava en una barriada de Madrid als anys 70. Al llarg del metratge se'ns mostra com era aquella realitat esportiva fa mig segle, torpedinada per les dones de la secció femenina, guàrdies civils amb tricorni, federatius casposos i un públic masclista que anava al camp a veure les cuixes de les noies. Sentim Marta Díaz de López Díaz, directora i coguionista de Pioneras, en declaracions a aquesta emissora.
13: Tratar de transmitir lo mejor posible el contexto en el que se marca la historia. Que si a ti ya te suena un poco así la sección femenina, pues imagínate a alguien de 16, 20 años. Así que había una intención muy clara de contextualizar la historia para que se entendiera lo importante que era lo que habían hecho, a lo que se estaban enfrentando.
12: Les pioneres del film són jugadores que han d'amagar-se dels pares i els germans per anar a jugar a un partit dominical, estudiants universitàries que militen en l'antifranquisme o lesbianes que han d'ocultar els seus sentiments. Dues de les protagonistes són les actrius Sofía Deiz Nájar i Bruna Lacadamo.
14: Como dice mi personaje, nos tratan como a monos de feria. O sea, como esa cosa de reírse de ellas.
15: De eso también habla la de la película. El sentimiento de comunidad y la necesidad que hay, pues que habla del barrio, de cómo se unen, de que no estás sola.
12: Marta Díaz de López, una realitzadora andalusa formada a l'ESCAC a Barcelona. En aquesta entrevista s'ha estrenat parlant en català.
13: Sempre les meves històries traten d'alguna manera sobre dones. En aquest cas és la primera vegada en la que parlo de noies molt joves.
12: Narrada en un to que bascula entre el drama i la comèdia, Pioneras retrata el futbol femení i alhora toca temes universals com la superació o la lluita feminista. Es podrà veure als cinemes a partir d'aquest divendres 12 de juny.
1: No deixem de parlar de cinema perquè un estudi referma el bon estat de salut dels cineclubs amb xifres molt destacades. Més sessions que mai, gairebé un 30% de les quals en català i prop de 150.000 espectadors. Segons l'informe de la Federació Catalana de Cineclubs, el 2025 aquests espais culturals van programar més de 2.300 sessions, una xifra que representa un màxim històric. A més, les produccions catalanes hi guanyen pes, ja representen el 23% dels films que s'hi programen. Àlex Portolés és president de la Federació Catalana de Cineclubs.
16: De fet, ja som a punt d'arribar als 70 cineclubs federats en territoris de parla catalana i bé, m'agradaria dir que els cineclubs som un espai clau per la difusió del cinema en versió original, per la promoció del cinema català i també per la presència del català a les nostres pantalles.
1: La pel·lícula que més es va projectar l'any passat en cineclubs federats va ser Los Destellos de Pilar Palomero, seguida del 47 de Marcel Barrena. I arribarem a 9:15 en connexió amb el nostre equip viari. Sapiguem com tenim carreteres i transports públics. Clàudia Serra, molt bon dia.
2: Molt bon dia. Doncs a aquesta hora destaquem dues noves incidències. Un accident genera cua a la 2 a Esparreguera, sentit Barcelona, i hi ha retencions també a la C32 a Cabrils, sentit Girona, en aquest cas per unes obres que tallen un carril. A l'entorn de la ciutat de Barcelona, retencions a la B20, a Santa Coloma, sentit Trinitat, i a la B23, Esplugues, cap a la Diagonal. També hi ha densitat a l'AP7, a Mollet, sentit sud, i a Barberà, en sentit nord. Per la visita del Papa a Barcelona, recordem que avui a aquesta hora ja no es pot circular per l'entorn de la catedral. Hi ha restriccions al trànsit també a l'entorn de Sant Agustí, al Raval, a l'Anella Olímpica i a la Sagrada Família. Atenció, perquè també hi ha alteracions al servei públic, al metro i a diverses línies de bus. El seu pas per les zones que visita el Papa es recomana consultar-ho abans de sortir. A banda, s'ha reforçat el servei tant a Rodalies com a ferrocarrils, metro, bus i el tramvia.
9: Vale. El temps.
1: Enric Agut.
17: De matinada hem tingut alguns ruixats a comarques de Lleida, també alguna gotellada en punts de les comarques de Barcelona. Han deixat, per exemple, 0,6 dècimes a Conesa, en aquest cas a la Conca de Barberà, i a Barcelona mig litre gairebé en alguns dels seus barris. A Ponent, els ruixats molt dispersos han deixat un total de 6 litres, per exemple, en alguns sectors, com és el cas de la Vall de Boí, 6 litres també a la Torre de Capdella, o 5 al Port del Bonaigua, 2 a Viella, també 3 litres a Talarn. Doncs bé, encara es pot reproduir al llarg del matí algun ruixat més aviat al Pirineu, Prepirineu, Lleidatà, també algun de molt puntual cap al Pla de Lleida, Noguera, molt aïllats, i a la tarda es pot tornar a repetir algun ruixat al Pirineu, en aquest cas oriental, al Ripollès, Cerdanya, en aquests indrets. La temperatura avui recula, avui les màximes baixen, les més altes, 31-32, per exemple, a Lleida, Ciutat, ahir van arribar els 35, també baixen en general a Tarragona amb una màxima de 28, 26 a Barcelona, Girona es quedarà amb 28 i Viella de les més baixes amb 20 graus. Demà dimecres encara pot baixar una mica més la temperatura.
18: La Sagrada Família, el gran somni inacabat d'un geni, Antoni Gaudí.
19: Tenia una capacitat extraordinària per jugar al límit, no només de la ciència, sinó també del gust.
18: Però cap plànol ni maqueta el va sobreviure. Com s'han fet els seus successors per tirar-ho endavant?
20: El problema és que realment no va explicar com s'havia de posar això en pràctica.
18: Sagrada Família, el repte de Gaudí. Nits sense ficció, aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
21: De seguida ens despleguem per tot el país per explicar...
22: L'anterior visita papal, 2010, va fer augmentar les visites...
21: I mentrestant, el recàrrec en Libi per penalitzar els habitatges que estan buits.
23: En una guerra arancelària no hi ha guanyadors.
21: Són dades que aquesta emissora ha aconseguit...
24: La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
25: Bona tarda.
9: Catalunya migdia.
26: Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
9: Amb Òscar Fernández.
27: Cada dia a les dues.
26: I a partir de les tres...
27: L'espai de reflexió a la tertúlia.
9: Catalunya migdia. L'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
26: Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.

0: Els informes de l'Ajuntament. Fons municipals asseguren a aquesta emissora que el consistori destaca que la decisió avala la feina dels serveis municipals i jurídics del consistori, la dels Mossos d'Esquadra, la de la Guàrdia Urbana i també la dels treballadors dels serveis socials. En un procés, diuen, que s'ha volgut polititzar i en què s'ha arribat a qüestionar la legalitat de l'actuació de l'Ajuntament. Les mateixes fonts defensen que el consistori continuarà protegint el patrimoni públic, recuperant espais pels veïns i garantint l'atenció als més vulnerables.
1: I ara ens situem a la capital catalana. Els quatre aspirants a ser el candidat de Junts a l'alcaldia de Barcelona de cara a les municipals de l'any vinent ja han aconseguit els avals necessaris per participar en el procés intern de primàries d'aquesta formació. Aquest dilluns ho anunciava l'advocat Jaume Alonso Quevillas i l'actual secretària primera de la Mesa del Parlament pels Juntaires, Glòria Freixa. Diumenge ja ho van fer el líder del grup municipal del partit de l'Ajuntament, Jordi Martí Galbis, i la diputada al Congrés, Pilar Calvo. Ara la Comissió Municipal Territorial ha de convocar la votació per escollir el candidat, que es farà els dies 20 i 21 de juny. Al vespre del dia 21 es donarà a conèixer el guanyador, que serà provisional a l'espera de si es presenten recursos. I ara cap a Lleida. Avancen els tràmits per a la construcció del nou recinte firal, això mentre la nova direcció aposta per internacionalitzar alguns certàmens com el Congrés Agrobiotec i aposta per convertir la Fira de Lleida en la tercera a l'estat en importància. Lleida, Júlia Albacar.
2: El nou director de la Fira, Eduard Martín, ha destacat que un dels principals objectius per als propers anys és aconseguir que Lleida tingui certàmens internacionals, amb la mirada posada especialment en el Fòrum Agrobiotec, una trobada que celebra ja dedicada a la tecnologia i sector agrari.
3: Que algunes coses noves, possibilitats que hi hagin, doncs puguin ser també esdeveniments no només catalans i espanyols, per dir-ho d'alguna manera, sinó també creuar les fronteres.
2: Martín també ha defensat que la ciutat té capacitat per posicionar-se com una de les principals capitals firals de tot l'estat. Això mentre avancen els tràmits per construir el nou recinte firal als terrenys de l'antiga hípica al costat del canal de Serós. Així explicava l'alcalde Félix Larrosa els últims tràmits aprovats.
4: Sí, que la comissió de contractació ja va donar el vistiplau i que aquesta setmana es publicaran les bases del concurs per l'organització urbanística i pel predisseny, diguem-ho així, del que ha de ser el pavelló.
2: El primer pavelló de la nova fira es preveu que pugui estar enllestit d'aquí uns 4 anys i el projecte comptarà amb un pressupost de 100 milions d'euros.
1: I ara anem cap a Girona, perquè al carrer a la ciutat serà gairebé a tot arreu de pagament. En un ple municipal ahir al vespre se'n va aprovar una nova regulació que preveu augmentar de 10.000 places les zones de pagament en un termini de 10 anys. La proposta va tirar endavant amb els vots de l'equip de govern i del PSC. Girona, Maria Rovira.
5: Bona part d'aquestes places d'aparcament, unes 8.500, seran zones verdes, però també n'hi haurà en zones blaves i taronges, en aquest cas situades en zones perifèriques. Pel regidor de mobilitat, Isaac Sánchez, es tracta d'un pas endavant en la gestió de l'espai públic.
6: L'espai públic és un recurs limitat i de tots. Les ciutats d'avui han de respondre a necessitats complexes de mobilitat, activitat econòmica, convivència. Regular l'estacionament és, des d'una perspectiva política i social, una eina en defensa de l'interès general.
5: D'altra banda, l'equip de govern es va quedar sol votant a favor d'una modificació del pressupost de 950.000 euros per dur a terme diferents inversions en cultura popular, obres d'emergència i tecnologia.
1: Encara a Girona s'embolica l'adjudicació de la gestió del cinema Truffaut. El col·lectiu de crítics de la ciutat, que se n'ha encarregat durant 25 anys, ha anunciat que presentarà un recurs al Tribunal Català de Contractes del Sector Públic. Ho fan contra la resolució que n'atorga la gestió a una empresa de Cambrils que ha guanyat el concurs públic. Núria Paraire.
7: Presenten el recurs per irregularitats en la forma de les bases, per la valoració dels projectes i perquè es perd l'esperit de servei públic, diuen. I amb el recurs, el procés d'adjudicació a la nova empresa s'aturarà fins que el tribunal decideixi. El vicepresident del col·lectiu de crítics de cinema de Girona, Àngel Quintana, ha llegit un comunicat on critiquen l'actuació de la regidoria de cultura.
8: També volem deixar constància que aquesta situació no s'hauria produït sense l'actuació de la regidoria i l'àrea de cultura, que ha actuat en desídia i absoluta passivitat davant dels fets exposats.
7: De moment, el col·lectiu gironí manté el Truffaut obert fins que es trobi una solució pels quatre treballadors.
1: Un dels principals maldecaps dels ajuntaments petits, amb un terme municipal molt extens, és l'estat dels camins rurals que connecten nuclis, granges o cases aïllades. El govern invertirà 28 milions fins al 2029 per arreglar-los, però un 20% de les peticions dels ajuntaments han quedat excloses. La meitat de les actuacions seran a la demarcació de Lleida. Anem fins allà, Júlia Albacar.
2: El pla preveu en 4 anys fer més de 400 actuacions, de les quals 188 seran entre Ponent i l'Alt Pirineu i l'Aran. El Departament d'Agricultura assumeix entre el 70 i el 90 40% del cost de les obres i la resta ho posen els ens locals. Un dels beneficiats és Llardecans, amb 140.000 euros per arreglar uns 8 quilòmetres de camins. Però la xarxa municipal és molt àmplia i les pluges d'estivern han

0: contribuït a deteriorar les vies. Per això, l'alcalde de Llardecans, Francesc Xavier Mor, alerta que encara caldria més inversió.
1: I a més aquest hivern que hi ha hagut aquestes pluges tan intenses i tot això, doncs, a més encara són molt més els camins. Ja li demano al conseller, vull dir que sempre són insuficients en un terme tan extens.
0: El govern va incrementar el pressupost per arreglar camins rurals de 20 a 28 milions, però tot i això no hi ha hagut prou dotació per atendre totes les peticions i un 20% han quedat fora.
2: Comprensió lectora, matemàtiques, atenció a la diversitat.
3: Formació professional, batxillerat i també lleure educatiu.
2: Aula oberta, l'educació del futur amb Sara Canyeté a 3CAT Info.
4: Escoltem professionals i alumnes dels centres educatius.
5: 5 minuts mal comptats i arribem a les 9.
2: Esports.
5: Eudald Serra, molt bon dia.
6: Bon dia. Aquest vespre comencen les semifinals de la Lliga ACB de bàsquet amb el primer partit de l'eliminatòria entre el Barça i el Tenerife. Els blaugranes tindran el factor pista a favor després d'eliminar quarts al Múrcia, mentre que els canaris arriben a aquestes semifinals després d'haver eliminat el Madrid, que era el millor equip de la fase regular. Del Tenerife en parla el base del Barça, Nicola Provítola.
7: Bueno, Tenerife creo que tiene ya un respeto, una identidad marcada desde hace varios años. Este año creo que con la adición de Patty Mills son todavía mucho más fuertes y bueno, deben tener una confianza muy, muy grande, así que tenemos que estar preparados.
6: La Provítola, per cert, ha deixat entreveure que la temporada que ve no seguirà el Barça un cop acabi el seu contracte, ja que el club no li ha fet cap proposta. El partit entre el Barça i el Tenerife començarà a les 8 del vespre i el transmetrem als canals digitals de Catalunya Ràdio. Demà començarà l'altra semifinal, la segona, entre el València i el Joventut. Les semifinals de la Lliga ACB són el millor de 5 partits. I precisament de resultats del partit que jugaran avui el Barça i el Tenerife al Palau Blaugrana, el Barça d'hoquei patins haurà de jugar també avui el cinquè i definitiu partit de la semifinal de l'hoquei Lliga Masculina davant l'Igualada a Blanes. El club blaugrana ha facilitat entrades gratuïtes als socis interessats a acompanyar el Barça a Blanes. L'Igualada també ha posat a disposició dels seus aficionats autocars per viatjar fins a la Selva. El Barça volia jugar al Palau dimecres, però la Federació Espanyola de Patinatge no ho ha acceptat perquè la final comença ja aquest divendres. Sentim el tècnic del Barça, Ricard Ares, parlant del partit d'avui.
8: No hi ha una altra opció. Hem de guanyar. Sabem que en l'últim partit no vam competir i no vam estar a l'altura de l'escut que portem al pit. Una autèntica final. Sabem com hem d'afrontar una final, la responsabilitat que tenim tots.
6: El partit entre el Barça i l'Igualada començarà a les 7.
2: 3CAT Info.
6: I en futbol sala, el Barça també té aquest vespre partit de semifinals. En aquest cas jugarà el segon partit de la sèrie a la pista de l'Inter Movistar a partir de les 9 del vespre. Si l'equip que entrena Javi Rodríguez aconsegueix la victòria, s'asseguraria el bitllet per la final després d'haver guanyat ja el primer partit per 1-0.
9: Hemos conseguido un punto, como dije el otro día en la rueda de prensa, no de definitivo, pero sí que es importante porque al final vamos con esa tranquilidad. De saber que si no ganamos el segundo punto, pues tenemos que volver a jugar en el Palau. Pero ya te digo, con buenas sensaciones, el equipo está bien, ahora recuperarse bien y llegar en las mejores condiciones posibles para hacer un buen partido allí e intentar conseguir el segundo punto.
6: L'Indústria Santa Coloma, per la seva banda, va presentar ahir dilluns el tècnic de la temporada que ve, Jorge Vargas, que fins ara entrenava l'equip filial.
10: Nuestra filosofía es la filosofía del club, por eso llevamos aquí también muchas temporadas. Un equipo valiente, un equipo atrevido, vamos a intentar siempre ser protagonistas del partido e intentar hacer disfrutar a la gente lo máximo posible.
6: La selecció espanyola de futbol masculina ha guanyat aquesta matinada al Perú per 3-1 en l'últim partit amistós abans que comenci el Mundial, un partit que s'ha jugat a la ciutat mexicana de Puebla. Han estat titulars els blaugranes Ferran, Cubarsí i Pedri, que ha marcat un dels gols del partit, així com també el jugador català del Chelsea, Marco Corella. El canari ha fet el 2-0 després de l'assistència del seu company d'equip, Ferran Torres.
11: Sí, bueno, Ferri, como juega pierna natural, tiene un buen centro, un buen golpeo, y sabía que si entraba me la iba a poner. Creo que casi todo el mérito es de él, porque yo solo tuve que poner el pie, así que nada, darle las gracias por eso.
6: A la segona part també han jugat els blaugranes Dani Olmo, Eric García i Gavi, els catalans David Raya de l'Arsenal i Marc Pubill de l'Atlètic de Madrid. I també avui ha de jugar la selecció espanyola femenina. En aquest cas, l'últim partit de la fase de classificació pel Mundial de l'any que ve, l'equip espanyol jugarà aquest vespre al camp d'Islàndia i una victòria el classificaria ja directament. I d'altra banda, la pròxima Lliga de Primera començarà el cap de setmana del 15 i 16 d'agost. Ho ha decidit un jutge que d'aquesta manera dona la raó a la Lliga de Futbol Professional en contra de l'associació de futbolistes que volia començar una setmana més tard. Javier Tebas, president de la Lliga, assegura, però, que difícilment el Barça, el Madrid i l'Atlètic Club de Bilbao disputaran el primer partit en aquestes dates perquè molts dels seus jugadors hauran participat al Mundial.
12: Estadísticamente está claro que el Real Madrid es probablemente no jueguen ese fin de semana del 16 de agosto, creo que es el domingo. El Atlético Club, que tiene muchos jugadores para la selección española, y esperemos que esté en semifinales o final al menos, pero otros clubes pueden empezar allí, entonces yo creo que al menos entre 6 y 7 partidos se van a jugar ya ese fin de semana.
6: I també aquesta matinada, però en bàsquet, Sant Antoni ha escurçat distàncies a la final de la NBA després de guanyar Nova York al Madison Square Garden per 111-115 en el tercer partit de la sèrie. Tot i això, Nova York continua dominant la final per dues victòries a una.

0: a Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
1: Dimarts 9 de juny del 2026. Avui, per aquest ordre, comença la selectivitat, hi ha vaga de docents i arriba el Papa. Per tant, comencem pel començament. A tots aquells i aquelles que, superat el batxillerat, avui us enfronteu a aquesta petita gran prova de foc que pot marcar la vostra vida els propers anys, que tingueu tota la sort del món. Avui, amb l'examen de Llengua Castellana i Literatura, comencen 3 dies de selectivitat. S'hi han inscrit més de 45.000 estudiants d'arreu de Catalunya. Aquest any, totes les seus dels tribunals disposaran de detectors d'aparells digitals, siguin mòbils o rellotges intel·ligents, entre altres, per evitar les temptacions de còpia. I també aquest any serà el darrer any que tingui repesca al setembre. A partir de l'any que ve, les proves de setembre de la selectivitat s'avançaran al juliol. Segon, avui torna a haver vaga de docents a Catalunya, sense que de moment se'n sàpiga gaire més sobre si hi ha la possibilitat d'arribar a un acord entre els sindicats i el Departament d'Ensenyament. Queden 10 dies per acabar el curs i està per veure com acaba i, sobretot, com pot començar el curs vinent amb aquestes perspectives. I tercer, avui al migdia, pels vols de quarts d'una, arriba el Papa i, per tant, si han d'anar a Barcelona, cal que es carreguin de paciència i resignació cristiana. Rodalies anuncia trens addicionals a la R2 Sud, això sí, majoritàriament fins a Castelldefels, i per la resta, si això del Papa els cau veritablement al damunt, agafin aire fortament. I si més enllà del sentit religiós de la visita creuen que també estem davant d'un esdeveniment històric, agafin-se aquells moments en els quals tot el món mirarà allò que passi a Barcelona i en especial la benedicció demà a les 8 del vespre de la Torre de Jesús de la Sagrada Família el dia del centenari de la mort d'Antoni Gaudí. I si creuen estar començant a patir símptomes de saturació papal absolutament comprensibles en aquest món sense mesura, apaguin la televisió, apaguin la ràdio i llegeixin, escoltin música, mirin cinema o surtin a passejar, simplement, perquè si no, no ho aguantaran, això, perquè estem a la meitat i queden encara 2 dies. Ja no parlem de les Canàries. Queden 2 dies, avui i demà, a Barcelona.
0: A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
1: Vaja, que ni el bisbe Torres i Bages, el de Catalunya, serà cristiano i no serà. Hagués pensat aquest escenari quan ho va deixar prescrit l'any 1913. O sigui que això és el que tenim per endavant. Avui, que és el Dia Internacional dels Arxius, proclamat el 2008 pel Consell Internacional d'Arxius, l'organisme creat el 1948 per la UNESCO amb l'objectiu de posar en valor la seva importància en la investigació i la salvaguarda de la memòria històrica. Saben que a Sitges tenim un arxiu històric i que sobretot tenim això que és Or en Barres, que és l'arxiu digital de Sitges, aquest sitgesarxiudigital.cat, com els hem dit manta vegades, que és una font absoluta d'informació accessible gratuïtament per tothom. sitgesarxiudigital.cat, aquesta nova versió, aquesta versió del segle XXI, dels arxius de tota la vida. Or en Barres, allà hi poden trobar tot. Avui, que s'ha fet clar a les 5:46 i el sol ha sortit a les 6:19, el sol es pondrà a les 9:24 i es farà fosc a les 9:58. El dia s'allargarà 46 segons, tindrem 15:04 de llum solar i 8:55 de foscor. Avui, que en una estona saludarem a la periodista sitgetana Anna Grimau, perquè ha fet un reportatge que poden vostès veure a la plataforma RTV Play, a la plataforma de continguts de Televisió Espanyola, un reportatge sobre la violència vicària, amb uns testimonis que glacen la sang. És un reportatge absolutament recomanable de veure i a la vegada necessari veure'l amb prevenció, perquè fa mal d'escoltar. I resulta, en alguns moments, pertorbador constatar que, com diu el magistrat Vicente Magro, la violència vicària és el pitjor mal que pot existir a la humanitat. En una estona, amb Anna Grimau, parlarem d'aquest darrer reportatge que ha fet, que es titula Matar en vida, i que, com els dèiem, és veritablement colpidor. El poden trobar a RTV Play. A l'agenda del dia d'avui, els hem comentat que durant aquests dies poden veure l'Exposició Nacional de Clavells als Jardins de l'Hospital, la 86a edició de l'Exposició Nacional de Clavells, però la comissió i el Centre de la Malvasia, el Centre d'Investigació de la Malvasia, el CIM, ofereixen visites guiades, tant avui dimarts com passat demà dijous, a partir de les 7 de la tarda. Per tant, és una molt bona hora per anar als jardins de l'hospital. Una visita guiada que és gratuïta, en grups com a màxim de 35 persones, i totes aquelles persones que vulguin assistir-hi a la visita, només cal o bé que enviïn un correu electrònic a sim@malvasiasitges.cat, sim@malvasiasitges.cat, o bé truquin al telèfon 672-68-24-81. 672-68-24-81. Com els dèiem, l'exposició està oberta tots els dies, però si volen una visita guiada a l'exposició de clavells, gratuïtament, tant avui dimarts a partir de les 7 com passat demà dijous a partir de les 7. 672-68-24-81. I no cal que els diguem que la Biblioteca Santiago Rusiñol tenen l'exposició dels dibuixos de l'artista Pilar Mena, els dibuixos que ha fet per il·lustrar el programa del Corpus i també el cartell del Corpus. Avui que hi haurà festa gran a la Biblioteca Roig i Raventós, perquè avui se celebra la festa final de la 26a edició de la Marató de Lectura de la Biblioteca Roig i Raventós, i, per altra banda, s'atorgaran els diplomes de superlectors, els superlectors de la 26a edició d'aquesta marató, i també hi haurà obsequis per als nens i nenes que han completat els mapes del concurs Puja el Tren. Per tant, avui, festa grossa, com els dèiem, a la Biblioteca Roig i Raventós, a partir de 6:15 de la tarda, els més menuts de la casa. Hi haurà una hora del conte, a Serafi, a càrrec de La Panero, la història d'en Serafi, un cuc de seda molt especial. Ell és l'únic que no llueix la pell blanca o grisa, sinó de mil i un colors vius i diferents. Aquesta hora del conte, i després d'escoltar Conte Sorpresa, el programa ens anuncia que es farà l'entrega, com els dèiem, dels diplomes als superlectors i superlectores de la 26a Marató de Lectura. Des de la biblioteca també no oblideu portar el vostre passaport adonauta per no perdre els segells corresponents. Tot això a partir de 6:15 a la Biblioteca Roig i Raventós. Anem a fer un repàs tranquil·let a l'agenda d'avui i els tornem a recordar, perquè cada vegada, bé, en 15 dies tindrem aquí la unitat mòbil de renovació del document nacional d'identitat o del passaport. Serà l'endemà de Sant Joan, Sant Joan que és dimecres, doncs l'endemà dijous 25 de juny, als jardins de Can Milà trobaran la furgoneta de l'equip del DNI. Abans de la pandèmia anaven al carrer Nou, ara no, eh? Als jardins de Can Milà. Com funciona això? Primer de tot, si vostès tenen un DNI que caduca abans de 6 mesos, és a dir, que en el marge de 180 dies els caducarà el DNI, poden demanar la renovació. Si vostès tenen també la necessitat de fer-se el passaport, també se'l poden fer el 25 de juny. Vostès només cal que vagin al web de l'Ajuntament de Sitges, www.sitges.cat, i allà hi trobaran la informació vinculada a l'expedició del DNI a Can Milà el 25 de juny. Allà hi trobaran un enllaç que els portarà a una pàgina per demanar la tanda horària, perquè es donen, si no recordo malament, 40, diguem-ne, tandes per poder renovar el DNI o fer-se el passaport. Només cal que portin el seu DNI actual, una fotografia, preferiblement sense ulleres, però no hi ha problema perquè quan se la vagin a fer segurament els diran sense ulleres, i 12 euros. O bé els porten amb efectiu, però si no també es pot pagar en targeta, perquè a l'oficina mòbil té datàfons, o sigui que tampoc hi hauria problema en això. Si els caduca el DNI, no cal que es trenquin el cap pensant haig d'anar a Vilanova i no sé què, gira que tomba... No, directament pensin en que el 25 de juny hi haurà l'oficina mòbil de la Policia Nacional a Can Milà. Avui, que com els comentàvem, comença la selectivitat. Per tant, a tots aquells i aquelles que heu fet, no cal ni dir-ho, el batxillerat, o que també heu fet, en aquest cas, si no recordo malament, si els estudiants procedents del batxillerat que vulguin accedir a la universitat i també els de cicles formatius de grau superior, perquè s'apleguen tant els estudiants de batxillerat com els cicles formatius de grau superior. Tota la sort del món, avui dimarts, demà dimecres i passat demà dijous. A hores d'ara, a les 9 i 11 minuts, l'examen de llengua castellana i literatura. Després d'un recés d'una hora i mitja, entre 11:15 i les 12, hi haurà l'examen de llengua estrangera. Els exàmens duren una hora i mitja i el dia 1, a partir de les 3 de la tarda, els exàmens de física, fonaments artístics, geografia, geologia i ciències ambientals, literatura dramàtica o cor i tècnica vocal, d'acord amb la branca del batxillerat. Aquestes són les proves per al primer dia de la selectivitat. Aquesta selectivitat que, com els comentàvem, arriba amb novetats. A les aules en què es facin els exàmens hi haurà dispositius per detectar aparells digitals, siguin mòbils, rellotges intel·ligents, bolígrafs digitals, qualsevol aparell que pugui servir per copiar o per obtenir informació. No cal ni dir que qui se l'enxampi en un d'aquests dispositius, adeu-siau la selectivitat i adeu-siau tot plegat. I aquesta serà la darrera selectivitat en què les proves de setembre siguin encara efectives, perquè a partir de l'any 2027 la selectivitat anul·larà les proves de setembre. No vol dir que desapareguin, sinó que s'avancen al mes de juliol. És a dir, hi haurà selectivitat a mitjans del mes de juny i hi haurà selectivitat a juliol per aquells que o bé vulguin pujar la nota o per aquells que, òbviament, necessitin recuperar la selectivitat. Comença avui la selectivitat per tots aquells alumnes, sitgetans i sitgetanes que se'n van cap a Vilanova a passar els exàmens, que aquests tres dies vagin el millor possible. I avui també vaga de docents. Els docents que han confirmat, o com a mínim en aquests darrers dies, es van establir el compromís de no interferir l'accés de tots aquells alumnes que han de fer la selectivitat. Però avui hi ha vaga de docents. L'USTEC, la CGT, la CNT, el sindicat COS i la Intersindical convoquen vaga per avui, i amb el rerefons, la manca encara d'acord i la manca de negociació amb la Conselleria d'Ensenyament de la Generalitat. Per tant, de moment, tot continua tal com està. El proper diumenge, dia 14, també hi ha prevista una manifestació a Barcelona, però avui hi ha vaga de docents. Per tant, aquest curs, al qual li queden 10 dies, acaba d'aquesta manera tan atropellada, tan mal forjada, i està per veure com començarà el curs que ve. Avui, precisament, que havíem de tenir els alumnes de l'escola Esteve Barratxina per parlar de la seva cooperativa, doncs no els tindrem per mort de la vaga. Tindrem els alumnes de l'escola Pia, però no els alumnes de l'escola Esteve Barratxina. Com que demà tenim altres alumnes, no ho podrem compensar, però bé, en fi, la vida és així. L'any que ve serà un altre any. Però en qualsevol cas, avui vaga de docents. Aleshores, demà, dia 10 de juny, comença la Gay Pride. Fins al diumenge, demà, dia 10, tribut a Roxette. Bé, hi ha concerts cada nit a la Gay Pride i, òbviament, també els actes paral·lels que també s'inauguren demà a l'espai Joan Terrida, que organitza la Setmana de l'Orgull Cultural, Colors Sitges-Ling. En vàrem parlar la setmana passada amb Montserrat Esquerda. Demà, dimecres, dia 10, a l'espai Joan Terrida, a partir de 4:45 de la tarda, hi haurà una conferència a càrrec de Montserrat Esquerda i Isidre Roset, sobretot una conferència que parlarà d'aquest llibre que varen comentar amb la Montserrat, aquesta història LGTBIQ+ de Sitges, des dels anys 40 fins a mitjans dels anys 90, un llibre de 700 pàgines, profusament il·lustrat, que veurà la llum sobretot pels vols de Nadal. doncs demà aquesta conferència Sitges, referent LGTBIQ+, passat, present i futur, posarà sobre la taula aquesta història LGTBIQ+, a Sitges, al llarg de tot el segle XX. I més enllà del Pride cultural, doncs el Pride que tots vostès coneixen, el de la festa cada dia, dimecres, dijous, divendres, dissabte i diumenge, la desfilada a partir de les 4 de la tarda. Però en qualsevol cas, a Baix a Mar, concerts cada dia a partir de demà amb la Sitges Pride. El dijous 11 de juny, les cooperatives escolars seran protagonistes al Parc de Can Robert. Saben que se celebra el Mercat dels Dijous. Doncs en el marc del Mercat dels Dijous, aquest dijous, la Fira d'Emprenedoria al Parc de Can Robert. L'alumnat de 5è de primària de les 5 escoles de la vila presentaran els seus productes en la Fira Cultura Emprenedora a l'escola. Tot plegat començarà a les 9 del matí i acabarà a 12:45 del migdia al Parc de Can Robert, aquest dijous 11 de juny. El dijous 11 de juny, que la Biblioteca Santiago Rusiñol celebrarà l'acte institucional del seu 90è aniversari. La biblioteca farà 90 anys el proper diumenge 14 de juny. Aquesta serà la data oficial de la seva inauguració, el 14 de juny del 1936. Però l'acte institucional es farà el dijous 11 de juny, a partir de 6:45 de la tarda, al davant de la biblioteca. La jornada recuperarà una pràctica habitual fins als anys 80, que eren els diaris de les bibliotecàries. El grup de teatre La Tija farà una lectura dramatitzada d'uns diaris que es remunten 50 anys enrere i expliquen el dia a dia de les bibliotecàries. Aquest dijous, dia 11, a partir de 6:45 de la tarda, davant de la biblioteca. Avui que ve el PAP, el dijous que comença el Mundial de Futbol, el dijous que el Prado tindran també teatre, es tancaran aquest cicle de teatre que ha vingut oferint el Prado els darrers mesos, amb l'Arquitecte Prohibit, a partir de les 9, una obra de Jaume Vinyes, amb música de Marc Samboli i direcció de Martí Torres Maineris. Una obra que té en el rerefons la figura d'Antoni Gaudí, un home que va ser capaç, ens diu el programa, de deixar empremta amb les pedres, de convertir els edificis en històries i relats, però que per uns és una fortuna, per la resta és un acte infame. Aquest dijous, l'Arquitecte Prohibit, a partir de les 9, al Prado. I què hi podem afegir a l'agenda? Vinga, dues exposicions. El divendres, el pintor Francesc Silloé inaugurarà exposició al Miramar, amb Francesc Silloé, que continua en plena activitat als seus 90 anys. L'exposició es titula Testimoni del meu temps. El Miramar, a la planta baixa, s'inaugurarà el divendres 12 de juny a les 7 de la tarda. I com sempre, com totes les exposicions d'en Francesc Silloé, absolutament recomanable. I el dissabte, al Miramar, s'inaugurarà l'exposició Pell mutant, una exposició de l'artista Jordi Nin que retrata els espais migratoris de ciutats com Barcelona, Berlín, París i Nàpols a través d'una exposició de fotografia analògica que s'obrirà el dissabte al Miramar. Què hi afegim? Que el cap de setmana serà la darrera oportunitat que tinguin per veure l'exposició Catifes, 75 anys fent veïnatge, aquesta exposició sobre les catifes de flors de Corpus, que es pot veure al Mercat Vell, aquesta exposició amb fotografies magnífiques dels anys 50 i 60, especialment en blanc i negre, i amb una representació també molt simbòlica del que significa el Corpus. I el diumenge, a partir de les 6 de la tarda, al Saló d'Or del Palau Maricel, es farà l'acte de col·lenda del 50è aniversari del grup d'estudis Sitgetans, amb la presència de col·laboradors, vaja, de persones que han atiat el foc i han mantingut la brasa del grup d'estudis al llarg d'aquests 50 anys. I després hi haurà un petit recital amb la intervenció d'Eulàlia Ara i Josep Maria Escribano a partir de poesies de poetes sitgetans. Això serà el diumenge 14 de juny a partir de les 6 de la tarda.

La Junta de Govern Local, celebrada ahir dilluns, va aprovar l'obertura de l'expedient de contractació per l'execució d'obres corresponents al projecte executiu de la nova estació d'autobusos interurbans i aparcament d'autobusos privats a Can Robert. Recordaran, perquè se n'ha parlat en més d'una ocasió i va ser motiu de debat, el que pel govern és una estació d'autobusos, per l'oposició és una parada més ben plantejada, però una parada, en qualsevol cas. Diguem-ne que és el primer pas per començar a acomiadar la parada, la trista marquesina d'autobusos a la zona de Can Robert i propiciar aquesta nova estació d'autobusos que s'ubicarà a l'interior del pàrquing de Can Robert, amb un trànsit per separat dels autobusos de servei discrecional dels autobusos habituals, dels cotxes de línia habituals. Per tant, diguem-ne que en el futur hi ha una reordenació absoluta, unes marquesines més grans, molt més ben plantejades perquè tothom hi pugui estar d'una forma còmoda. La Junta de Govern Local el que va aprovar ahir va ser l'obertura de l'expedient de contractació per l'execució d'obres corresponents al projecte executiu de la nova estació d'autobusos interurbans i d'aparcament d'autobusos privats a Can Robert. En aquesta estació, com els dèiem, està previst que hi hagi l'estacionament simultani de 3 vehicles, a més d'un aparcament d'autobusos discrecionals per a 10 places. El projecte planteja també construir un espai cobert a l'espera i l'accés als autobusos. D'aquesta manera es vol resoldre, com s'ha dit manta vegades, els requeriments de mobilitat, accessibilitat, seguretat i qualitat urbana de la zona. La Junta també va aprovar l'actualització per al 2026 del conveni del contracte programa 2022-2025 entre el Departament de Drets Socials de la Generalitat i l'Ajuntament. Es tracta d'un conveni per la coordinació, la cooperació i la col·laboració en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social. També ho va aprovar la Junta de Govern Local.

Altres informacions, la Fundació Ave Maria incorpora 6 habitatges a la seva xarxa de llars amb suport, una informació també que els vàrem apuntar fa uns quants dies, l'Ave Maria. Ara l'explica més abastament, la incorporació d'habitatges en propietat reforça l'estabilitat i la sostenibilitat de la xarxa de llars amb suport. El projecte promou l'autonomia personal i també la inclusió comunitària de les persones amb discapacitat intel·lectual. A la Fundació Ave Maria creiem, ens diuen, que una llar és molt més que un habitatge, és l'espai on es construeixen els projectes de vida, l'autonomia i el sentiment de pertinença a una comunitat. Els habitatges situats al barri de la Plana s'incorporen a la xarxa de llars amb suport que la Fundació desenvolupa a Sitges. Amb aquesta operació, els pisos passen a ser en propietat en lloc de règim de lloguer, un canvi que reforça l'estabilitat i la sostenibilitat del projecte a llarg termini. Aquesta compra de 6 habitatges ha estat possible gràcies a unes condicions de compra favorables i a un finançament social a llarg termini de l'Institut Català de Finances. Aquesta fórmula permet reduir la dependència del mercat de lloguer i garantir la continuïtat futura del servei. Un projecte, com ens diuen, que està plantejat perquè les persones puguin viure amb autonomia. Els habitatges d'una habitació i adaptats a les necessitats de cada resident ofereixen un entorn acollidor, integrat i comunitari. El model de llars amb suport promou que cada persona pugui desenvolupar el seu propi projecte de vida amb el màxim nivell d'independència possible. Per tant, la Fundació Ave Maria ha incorporat 6 habitatges, són 6 habitatges de la promoció d'habitatges de la Caixa, a la seva xarxa de llars amb suport, una compra que està possible també amb la col·laboració de l'Institut Català de Finances. Cinc minuts i seran 9:45 del matí. Per encetar aquesta conversa amb Anna Grimau, paga la pena començar per situar-nos una mica a l'inici d'aquest reportatge que es titula Matar en vida.

0: ¿Cómo te sientes ahora mismo, Ruth?
1: Bueno, regular, porque no me gustan las entrevistas con cámara, porque tuve mucha presión mediática en su momento y las cámaras me recuerdan aquellos momentos. No quiero que salga mi rostro porque prefiero pasar anónima allí donde vaya. Tampoco quiero que el asesino vea mi imagen actual. No necesito nada ni nadie exterior que me recuerde lo que yo nunca olvido.
2: Han escoltat les paraules de Ruth Ortiz. Se'n recorden de José Bretón? Bé, Ruth Ortiz era la parella de José Bretón quan Ruth es va decidir separar. José Bretón va assassinar i va cremar els seus dos fills, Ruth, de 6 anys, i José, de 2. Entre el 2013 i l'abril del 2026, 68 menors han estat assassinats per violència vicària. La violència vicària defineix aquella que s'exerceix sobre la dona a través del maltractament o l'assassinat dels seus fills. Per tant, es pot desenvolupar de moltes maneres. El reportatge d'Anna Grimau es titula Matar en vida, el poden trobar a RTV Play. Anna, bon dia i bona hora.
3: Bon dia, Vicenç.
2: L'Anna, que és periodista i també és mare, començo pel final. Jo no sé com se'n surt d'un reportatge d'aquests, després d'haver-ne fet tants, però si veritablement l'espectador, quan acaba el reportatge, se sent, no diré que violentat, però per descomptat que pertorbat per aquests testimonis i per aquesta expressió de maldat que apareix en cadascun d'ells, com es pot sentir la persona que fa les preguntes, la persona que ha entrat a la vida d'aquests testimonis i que a la vegada és mare?
3: Doncs amb una responsabilitat molt gran, la veritat, Vicenç. Em sentiu bé, oi?
2: Sí, perfectament.
3: Dic, amb una responsabilitat molt gran perquè quan tens aquestes persones davant que els hi han fet tant de mal i tu tens la responsabilitat de poder explicar-ho, et concentres en fer-ho el millor possible per poder que el missatge arribi. Tinc un problema amb el mòbil, m'estic sentint triplicada, però a més malament.
2: Doncs anem a intentar trucar-te directament per telèfon a través del mòbil i no per WhatsApp, a veure si ho podem resoldre i que puguem mantenir una conversa més tranquil·la amb l'Anna. En uns moments retrobem la conversa amb l'Anna Grimau a partir d'aquest reportatge, com els dèiem, que es titula Matar en vida, precisament per això, pel que té de trasbalsador i pel que té de traumàtic per les dones que han viscut una situació de violència vicària. Ruth Ortiz, la parella en el seu moment de José Bretón, que en aquest reportatge no apareix només la seva ombra, i que ella expressament li diu a l'Anna que no vol que la seva imatge, que no vol res que tingui relació amb aquest cas, que pugui aparèixer públicament. M'escoltes millor ara, Anna?
3: Sí, perfectament.
2: Perfectament. Doncs el que ens deies, aquesta responsabilitat...
3: No, deies que aquestes dones són tan valentes i tan generoses de sortir a explicar-ho, de fer algun esforç que per elles és immens, perquè elles estan trencades per dins, i explicar allò i posar-se davant d'una càmera, en el cas de la Ruth ja és extrem, perquè la trasllada immediatament a aquells moments d'aquella pressió mediàtica tan forta, no? Llavors, és tan gran l'esforç que fan que tu només intentes estar a l'alçada i aleshores tu desapareixes, saps què vull dir-te? Uh-huh. Està el professional, està el periodista... M'imagino... És que aquesta pregunta me l'han feta moltes vegades arran d'aquest reportatge, i potser com vaig fer el dels orfes de violència de gènere i també com vaig fer els d'abusos sexuals a menors. I clar, jo fer la reflexió, penso, si un metge, un cirurgià, té un nen amb un tumor cerebral... I clar, no es pot posar a plorar quiròfan, no? Doncs ha d'operar. Doncs, mm-hmm. Jo penso que nosaltres hem d'intentar fer la nostra feina el millor possible igual que una persona que fa qualsevol altra feina, no? Vull dir, crec que no té cap...
2: Ho dic, Anna, perquè està plantejat des d'aquest punt de vista de la forma més austera possible, però amb una austeritat formal absoluta. Són preguntes, testimonis, un fons musical que convida a la reflexió de cadascú i que recorda aquesta vulnerabilitat dels infants, però des d'una austeritat absolutament extrema. Per tant, el plantejament d'entrada suposo que ja era aquest, i et preguntaria, abans d'abordar els temes que planteja el reportatge, si va resultar especialment difícil poder obtenir el testimoni d'aquestes dones.
3: Sí, va ser molt difícil. De fet, vam haver de muntar i desfer el plàning de rodatge diverses vegades, perquè teníem altres protagonistes. A l'últim moment es van fer enrere, vam haver de tornar a refer el plàning de rodatge, tornar a començar la producció. Quan ja estàvem a punt d'anar a rodar, ens va tornar a passar absolutament el mateix, fins que al final doncs vam poder rodar finalment. Sí, la veritat és que ha sigut un documental, per mi, potser el més llarg en el procés, saps? Sí. El més llarg i complicat i feixuc en el procés.
2: Teníeu clar d'entrada que es titularia Matar en vida?
3: No, totes aquestes coses et van venint amb la construcció del reportatge. El reportatge també, bueno, el documental en aquest cas, també es va fent sol. Saps què vull dir? A mesura que el vas fent, ell mateix també es va construint. Vull dir, et va dient les coses que li fan falta i fins i tot et diu el títol, te'l diu ell.
2: T'ho pregunto perquè gairebé diríem que pren el documental una frase feta que hem escoltat molt sovint els que ja tenim una certa edat, fins i tot amb persones madures, grans, quan parlen d'algú altre i diuen és mort en vida.
3: És mort en vida.
2: És mort en vida, i veritablement aquest testimoni de la Ruth Ortiz, com les de les altres dones que apareixen, ens porten directament a aquesta frase, perquè no sé si després d'alguna d'aquestes entrevistes tu mateixa planteges bé com pot viure una persona amb tot aquest dolor al damunt, o a què es pot agafar. Algunes d'elles, òbviament, han pogut reconstruir d'alguna manera determinades situacions, però d'altres està clar que no.
3: Volíem saber precisament amb això, no? Com se sobreviu a aquesta maldat, no? I també volíem saber, amb aquest documental, en què fallem com a societat perquè hi hagi vora d'aquesta setantena de nens i nenes, no? Assassinats des del 2013, la majoria a mans dels seus propis progenitors, que es diu ràpid.
2: Bé, anem pel començament. Aquest és un documental que parla, com els dèiem, de violència vicària, que és la que s'exerceix sobre la dona a través del maltractament o de l'assassinat dels seus fills a la mà de les seves parelles. Per tant, per un costat hi ha el fet en si, que com un magistrat, el magistrat Vicente Magro, diu en el reportatge, és el mal més gran que pot existir a la història de la humanitat, utilitzar els fills per agredir a la mare de les criatures, però a la vegada que obre dos aspectes molt fonamentals. Primer, com reacciona la societat davant d'un fet així, i sobretot, què pot fer la justícia per evitar alguns casos d'aquesta mena, o bé per intentar que els responsables tinguin el càstig que es mereixen. Hi ha un paper, o almenys això ens ha semblat, Anna, molt crític davant la justícia, davant el sistema, per dir-ho així, i la seva actuació respecte a aquestes dones que es troben literalment, no sé si dir que desvalgudes, sense saber, desemparades.
3: Desemparades, però no oblidem que els que surten més malparats i els que estan més desemparats i desprotegits sempre són els infants. Clar, perquè nosaltres quan parlem de la violència de gènere, quan parlem de qualsevol tipus de violència, en el fons, dos adults d'alguna manera tenen certa responsabilitat a l'hora d'escollir, no?, la parella que esculls, encara que tinguis mala sort, encara que mil coses.
2: Fins i tot...
3: Aquesta responsabilitat, i tu ets un adult i d'alguna manera et pots protegir. Però les criatures sí que són d'una innocència i no tenen culpa pas de res, no? Són els que més reben, al final, no?
2: Està clar. Fins i tot Cristina Raimundez, que és una de les protagonistes del reportatge, ella es lamenta a aquestes alçades, ara que ha recuperat també la seva filla, i ella diu, és que no vaig saber escollir el pare de la meva filla, no? Ho diu d'una manera com si encara existís part de culpa darrere d'aquesta situació.
3: Bueno, les víctimes arrosseguen moltíssima culpa, tant els fills i les filles com les mares arrosseguen moltíssima culpa. I és una, vull dir, imagina't la Cristina, que bueno, la Cristina de fet és la filla que té 37 anys i continua en tractament. La seva mare, l'Encarna, que és qui diu això, no?
2: Sí.
3: Diu, és que jo arrastro mucha culpa, diu, perquè jo no supe elegir al padre de mis hijos. Jo elegí mal i no supe defenderlos o no supe protegerlos, no? Mm-hmm. Evidentment és un cas extrem, perquè el que està clar és que aquí la responsabilitat és de l'agressor. Vull dir, qui agredeix o qui fa mal és... Però sí que és cert que ella arrossega aquesta culpa i és molt legítim que l'arrossegui, no? Uh-huh. Pensa que quan la llei va començar a protegir la dona de la violència de gènere, no?
2: Sí.
3: A partir d'aquell moment va començar un altre tipus de violència en què els maltractadors prenen els fills com a objecte per continuar aquest càstig, no? Com deies, no?
2: Uh-huh.
3: Et picaré allà on fa més mal, t'arrabassaré el que més estimes, te'n recordaràs tota la vida de mi. Són les amenaces que aquests individus repeteixen abans de perpetrar l'assassinat dels seus propis fills o filles, o fills de la seva exparella,
2: sí.
3: Només per fer mal a la mare, per deixar-la morta en vida, no? Com dèiem, no? Per matar-la en vida. No?
2: Fins i tot, ja, no sé si és una de les advocades que apareixen al reportatge que diu que amb el divorci va començar una nova força, una nova forma de violència.
3: Una nova forma de violència, sí,
2: que té a veure... Exacte. També és veritat que des del punt de vista de la justícia, la Ruth Ortiz, la primera de les testimonis, la qui fou parella de José Bretón, diu una qüestió que em sembla bastant troncal i que també el jutge qui heu entrevistat em fa referència. Diu, la justícia acaba donant la custòdia a pares maltractadors. A pares que se sap que són maltractadors, però malgrat tot, la justícia acaba donant la custòdia compartida i aleshores, diguem-ne, que obre la porta a situacions absolutament arriscades per la canalla.
3: Sí, perquè és el que volíem saber, no? En què fallem com a societat perquè hi hagi 68 nens i nenes assassinats només des del 2013, que és des de quan hi ha registres, no? I ens hem adonat que els punts febles i controvertits del nostre sistema són, d'una banda, l'avaluació del risc i d'altra, concedir el règim de visites o la custòdia compartida amb el tractador. La justícia manté les visites a pares denunciats per violència masclista en més de 8 de cada 10 casos. Això són dades de l'últim informe de l'associació Temis.
2: O sigui, més del 80%,
3: Sí, sí, és una passada. Per concedir el règim de visites o la custòdia compartida a un progenitor denunciat o que sigui condemnat per violència de gènere, s'elabora un informe a través del sistema Biogen que avalua el risc de les víctimes de violència masclista. Doncs, en la majoria d'aquests casos, no, d'aquesta gairebé setantena de menors assassinats, en la majoria d'aquests casos, l'informe era lleu, deia que el risc era lleu, i es va concedir el règim de visites o la custòdia compartida a un maltractador que havia estat denunciat o que havia estat sentenciat. Clar, llavors, veus clarament de dir alguna cosa estem fent malament.
2: D'alguna manera, un magistrat reconeix,
3: Hi ha hagut
2: casos...
3: El Magro ho reconeix, sí. I la Prendes també és molt crítica, la fiscal de la sala de la violència contra la dona, la Maria Eugènia Prendes, també és molt, molt crítica.
2: Fins i tot en algun dels moments de les reportatges parla d'una figura, figura jurídica o en el món de la justícia que no té equivalent en Europa. Ho diu Isabel Martínez, que ha estat víctima, i ell ho diu així, de violència institucional, perquè a ella se li va aplicar allò que en diuen la síndrome d'alienació parental. És a dir, algú va entendre que la mare va inflar el cap de la criatura per posar-la contra el seu pare.
3: Sí, desgraciadament no és que algú va entendre, és que en general la justícia ho entén així en la majoria de casos. Quan la SAP, no, la síndrome d'alienació parental, està prohibida a Espanya. I es continua aplicant amb altres noms, no? Amb preocupació mòrbida, li diuen, o interferències parentals, no? I quan un menor, no és que ara ha canviat amb la... Ara justament, ara fa pocs dies, ha sortit la nova llei de protecció del menor i llavors, bueno, en principi es comprometen a escoltar els menors, no? Però quan un menor va a un jutjat i es queda en silenci, aquest silenci, alguna cosa t'està dient. I si parla i diu que vol anar amb la mare perquè és bona persona i no té tan clar que vulgui anar amb el pare, no? i no se'ls escolta. Igualment, encara que diguin això, els hi treu la custòdia a la mare i els posen amb el pare, en aquest cas amb un pare maltractador, estem entenent.
2: Sí, sí, sí, està clar.
3: Doncs, evidentment, tenim un problema molt gran, però, bueno, com diu l'Aprendes, el problema és que la justícia encara és molt patriarcal, vull dir. Nosaltres estem canviant les lleis, però bueno, després ha de canviar el sistema i tot això és lent, no?
2: Sí que ens va cridar l'atenció d'alguna manera, que em sembla que era la Isabel que deia si ara hagués de denunciar, no denunciaria.
3: Si rebobinés, no denunciaria.
2: Ah, exacte.
3: Sí, exacte.
2: Que suposo que és també una prova prou eloqüent de com està funcionant el sistema en casos en què ha de protegir veritablement la situació d'una dona i d'una criatura, no?
3: Bueno, és que, a veure, continuem sent... Em sap greu dir això, però és que és la realitat. Les dones i els nens continuem sent ciutadans de segona, tercera i de zeta, de sèrie zeta, vull dir, és així. Perquè a banda de l'abandonament institucional de les víctimes, que després del minut de silenci, no?, t'ho imagina't, veuen pràcticament desaparèixer el suport psicològic i burocràtic, a sobre han de patir la violència institucional, que és la segona cara de la violència de gènere, no? La víctima, o sigui, una mare acudeix a la justícia a recerca d'ajuda i és ignorada i fins i tot criminalitzada. En el documental, com deies, no, expliquen casos de dones que han acudit a denunciar l'agressió a un menor i els han acabat arrabassant la custòdia a través de la SAP, no, la síndrome d'alienació parental, que és el cas de la Isabel.
2: Sí.
3: Aquesta síndrome està prohibida, no, però que es continua aplicant, no, com deies, i és el cas de la Isabel Martínez Herbas.
2: Que és la que diu que ha perdut veritablement la convivència amb la seva filla en els anys més importants de la vida.
3: Sense el dia a dia.
2: Ens crida també l'atenció, Anna, en aquest reportatge, les paraules de la presidenta de l'Associació de Dones, la Bolaera, Maria Martín Romero, i sobretot la gestió de les cases d'acollida, que les defineix amb un posicionament tan crític, dient que les cases d'acollida són veritablement...
3: cases de tortura.
2: Ah, exacte, i una màquina de fer diners, perquè les empreses que la gestionen només volen fer diners, és un testimoni veritablement duríssim respecte, diguem-ne, la suposada concepció que es té de les cases d'acollida.
3: Ella diu que la violència masclista és un negoci en aquest país, sí, sí. A veure, en el moment que tu deixes coses tan importants i tan sensibles com és la cura, no?, d'uns nens que han estat maltractats, una dona que ha estat maltractada, ho deixes a organismes que estan privatitzats, que l'únic afany, no?, d'una empresa que està privatitzada és guanyar diners, vull dir, no és fer caritat ni és fer servei públic. Clar, si haguéssim de comptar les biblioteques pels usuaris que tenen, clar, no són rendibles, les hauríem de tancar, però per això són un servei públic. Igual que el tren ha d'arribar on sigui, encara que només hi hagi un viatger. Doncs les cases d'acollida i tot el que envolta la violència, de tot tipus de violència, hauria de ser un servei públic també. Clar, si tu privatitzes, què farà aquella empresa? Doncs, a més els hi donaven menjar caducat...
2: Sí, sí, sí.
3: Tenien professionals que no tenen formació. Vull dir, són gent que estan allà, que podrien estar en qualsevol altre lloc treballant, i llavors aquestes persones estan psicològicament i emocionalment molt tocades, necessiten una atenció i no la tenen, al contrari, tenen maltractament.
2: Esclar, quan acabes, no sé si... és evident que hi ha algun punt d'esperança en el reportatge. El cas de la Cristina, la filla de l'Encarna, que evidentment ha pogut retrobar la seva mare, han pogut reconstruir una història conjunta, una història molt bonica ara a Barcelona. Però, és a dir, no és que hi hagi la intenció, sinó que simplement els testimonis no deixen marge per un punt d'esperança que no sigui que hi hagi una veritable revolució dins el sistema que consideri allò que fins ara no ha considerat.
3: Home, per mi el punt d'esperança del documental és que tenim un magistrat del Suprem que parla molt bé,
2: molt
3: que
2: bé.
3: És molt crític amb el sistema, que està molt a favor de millorar les coses, que estan treballant en això... I a més de tot això, és un home.
2: Tu esperaves?
3: Sí.
2: Sí?
3: Sí, sí, home, hi ha molta gent que fa les coses bé.
2: Gràcies a Déu. Vinga.
3: Sí, hi ha molta gent que fa les coses bé. El problema és quan les coses fan malament i toca els nens, no? Jo diria que... Jo és una línia que no...
2: No, està clar.
3: Que no suporto.
2: No
3: suporto que per culpa de la negligència dels adults, en general com a societat i així, els nens pateixin, no? En tots els àmbits, sigui a l'escola, en coses petites, ho trobo, no sé, vull dir, ho trobo obscè, pervers.
2: I hi ha declaracions molt contundents a l'entorn d'aquest tema, és a dir, fallamos como sociedad en casos tan extremos como este.
3: Sí, sí.
2: És una sentència d'aquelles de dir, bé, no cal que hi donem més voltes, passen coses que no haurien de passar sota aquest concepte, i passen, i per descomptat, que et va sorprendre alguna cosa del reportatge un cop acabat? O veritablement responia aquella, no sé si dir, aquella composició de lloc que podies tenir a l'entorn de la violència vicària?
3: Ostres, no sé dir-t'ho, Vicenç. La veritat és que com vas creixent i descobrint a mesura que el vas fent, no tinc la sensació de... Potser perquè ja el tinc molt interioritzat.
2: Ja.
3: De tota manera, això que dius de... Jo penso que l'esperança, no? Jo crec que és bo que s'expliquin, o sigui, que no és l'objecte del documental, no és dir, mira que malament estem.
2: Sí, sí,
3: no?
2: Sinó, mira que malament, mira quina pena, quin desastre, ja.
3: No, no, l'objectiu, evidentment, és dir, què hem de fer per millorar, no? Com ho podem canviar, això? Penso que era necessari, vull dir, perquè la violència vicària al final és molt, molt desconeguda.
2: Perquè quan estàs davant de la Ruth Ortiz, el pensament és... Clar, quin incentiu pot tenir aquesta senyora en la vida que li queda?
3: És que t'ensenya molt. Vull dir, jo quan tenia de la Ruth Ortiz davant, o sigui, és que a part de que me l'estimo moltíssim, vull dir, vaig estar molt poc temps amb ella, però em va generar una tendresa i és una persona tan plena d'humanitat, no? És una dona extraordinària. I la Ruth va ser tan generosa amb nosaltres perquè... Ella feia molts anys que no donava cap entrevista davant d'una càmera.
2: Suposo que n'havia quedat, en deuria quedar fins al capdamunt de tot, no?
3: Bueno, saps què passa? Que aquestes dones, quan a tu se't mor un fill, ha de ser el més horrible de la vida. Però si aquest fill a sobre te l'assassinen, ja ha de ser
2: la
3: bomba. Però si sobre qui l'assassina és el seu propi progenitor, ja és que... Com ho processes, això? És molt difícil. Llavors, què passa? Que al principi aquestes dones estan en estat de xoc, l'estat de xoc els hi pot durar anys, i necessiten clamar al cel i als quatre vents el que els ha passat per reclamar ajuda, per reclamar justícia, per poder fer alguna cosa, perquè no torni a passar, perquè ningú es trobi la seva situació. Però aquests anys són una exposició mediàtica brutal.
2: D'acord.
3: I aquesta exposició mediàtica després, quan els hi passa l'estat de xoc,
2: sí,
3: les destrossa per dins. Clar, llavors la Ruth, ella no volia fer l'entrevista perquè em deia, jo cada vegada que si em planten una càmera davant, em trasllado automàticament al 2011, quan va passar tot allò. I per mi és molt dur, després em costa mesos remuntar-me. Per què ho va fer? No perquè la forcéssim, ni molt menys.
2: Sí, sí.
3: Ho va fer perquè, com et deia abans, les testimonis que teníem, perquè clar, per què ens deien que no? Perquè de cop ens deien que sí, però passava una setmana, o és igual, 3 dies o 3 setmanes,
2: sí,
3: i queien en el pou, però queien en el pou perquè tenen pujades i baixades constants a la seva vida.
2: D'acord.
3: Llavors, clar,

0: que no som conscients de l'esforç enorme que fan per sortir a davant d'una càmera o a sortir, a exposar-se públicament, a explicar el que expliquen. Perquè ja només elles explicar-ho ja les destrossa per dins. Mm-hmm. Però si a sobre s'han d'exposar i s'han de veure allà la imatge, és molt difícil per elles. Per això va ser molt costós aquest documental. Va costar molt arribar a tenir... Perquè ja et dic, vull dir, aconseguir els sis, però una cosa era el que elles volien i una altra cosa és el que elles podien. Mm-hmm. I ja et dic, és molt... No ens en fem càrrec perquè, clar, no... És molt difícil posar-te al lloc d'una persona que li ha passat això.
1: Està clar que sí. Impossible, vaja, probablement, eh? Per molt que es pugui empatitzar, per descomptat que la vivència personal és impossible de poder assumir. 10 minuts i seran les 10, el més difícil que has fet fins ara, suposo.
0: Sí, crec que sí.
1: Sí, sí. El reportatge o documental el poden trobar a RTV Play, a la plataforma de continguts de Ràdio Televisió Espanyola. Aquí no es va poder veure en directe perquè ja ho saben que la 2 aquí té programació en català durant tot el dia. Alguna reacció, però, després de l'emissió?
0: Ah, doncs molt contenta, perquè totes les persones que hi van participar estaven molt contentes, que per mi era el principal, sobretot les víctimes. I molt bon feedback i va tenir molt bona audiència, així que sí que estem molt contentes.
1: Doncs, sobretot per el missatge i la reflexió potent, potentíssima, i com us dèiem a l'inici del programa, absolutament recomanable, però si vostès tenen l'ànima sensible, l'han de mirar al costat d'algú, no es quedin sols davant el reportatge si tenen l'ànima sensible, perquè això és difícil d'aguantar, Anna?
0: Bueno, hem de pensar, quan ho mirem, no?, que aquestes persones han fet un esforç ingent per sortir. Ja només per això ja val la pena que intentem estar a la seva alçada. No, evidentment, ningú està obligat a mirar el documental.
1: No, està clar.
0: Però penso que sempre hem de pensar de dir si a mi m'afecta, no?, a mi, com li ha d'afectar la persona que està sortint aquí a explicar-ho, no?
1: Per descomptat que sí.
0: Com a espectador, potser ens podem fer aquesta pregunta.
1: Podem assegurar que indiferent no deixarà ningú, que és del que es tracti, sobretot de propiciar una reflexió col·lectiva. Matar en vida, el darrer documental d'Anna Grimau. Anna, gràcies una vegada més.
0: A vosaltres, cara.
1: Gràcies.
0: Molt bon dia.
1: Adéu-siau. Adéu. Absolutament recomanable el reportatge d'Anna Grimau. Això sí, com els dèiem, sacseja, eh? Però sacseja de valent. Què tenim per avui? Doncs després de l'última tertúlia de la temporada, perquè estem a la darrera setmana del matí nosaltres, per tant, tindrem l'última tertúlia amb en Josep Maria Mates, amb la Loreto Baqués, amb la Vinyet Ferrer i amb l'Helena Ferrer. També una salutació per en Ricard Cols, que ens ha acompanyat al llarg de tots aquests mesos. Recuperarem, perquè com que aquest any ha rebut un reconeixement pels seus 50 anys com a cultivador de clavells, ve la conversa que mantenia en Pito Valera amb en Joan Comas quan va ser pandonista de la Minerva al Corpus del 2022, o sigui, fa 4 dies, com feia 47 anys que conreava clavells. Bàsicament perquè el moll de l'os és el mateix. En Joan va explicar aleshores com va començar tot això. Com va començar tot això. Interessant, eh? Perquè ens porta a un Sitges del passat, bé, d'aquest passat enyorat en molts casos. Doncs recuperarem aquesta part de la conversa que va mantenir en el seu dia en Pitu amb en Joan Comas, ara que en Joan ha rebut aquest reconeixement pels 50 anys continuats present a l'exposició de clavells. Demà comença la Sitges Pride, recuperarem la conversa que la Carola Fernández mantenia amb en Manuel González, el portaveu del col·lectiu Gay Les Paul, l'associació que va néixer amb una primera trobada al Saló d'Or del Palau Maricel l'any 2006 i 2 anys després va aconseguir que s'obrís la primera oficina contra delictes d'odi a Barcelona, i després, com els comentàvem, els alumnes de l'Escola Pia que ens presentaran la seva cooperativa, la cooperativa que presentaran a la Fira de Cooperatives d'aquest proper dijous 11 de juny. I amb ells arribarem a les 12 del migdia.

les nostres efemèrides, que... que hi era dilluns. Els dilluns... Ei, dilluns els vaig dir les d'avui. Per què? Perquè has recordat, dic, caram, dic, sí, si això que en Rafael Casanova va escriure el seu primer Sitges Hora Zero ho vaig dir, per tant, bé, era el 9 de juny. Fem-ho bé, doncs, i anem per les efemèrides d'arreu del món, perquè les d'avui ja les vaig dir. I les nostres efemèrides d'arreu del món començaran avui, recordant que tal dia com avui, a Perú, que és una població de l'estat d'Indiana, als Estats Units, a més de ser un país, una nació, doncs a Perú, tal dia com avui de l'any 1891, va néixer un dels grans músics del segle XX, Cole Porter. I un dels grans temes de Cole Porter en la veu de la Fitzgerald.

Una de les grans cançons de Cole Porter, sobretot Sinatra la va fer famosa en la seva versió, però Cole Porter és, per la majoria, l'home del Begin to Begin. Aquest tema que s'ha fet tan extraordinàriament popular i que, sobretot, la pel·lícula de José Luis García, que va guanyar l'Oscar, el va fer també extraordinàriament popular. Cole Porter amb una vida personal absolutament atribulada, perquè el 1937, quan ell tenia gairebé 48 anys, va patir un accident que el va deixar paralitzat de cames. I això el va trasbalsar tant, va entrar en una depressió molt, molt profunda, i la feina va ser continuar mantenint una vida mínimament equilibrada, tenint en compte que va ser una personalitat absolutament social fins aleshores, que va entrar, com els dèiem, en una espiral de depressiva. Però ell li devem algunes de les grans cançons, alguns dels grans estàndards del món de la música americana.

Tant dia com avui, tal dia com avui de l'any 1904, que s'inaugurava la presó Model. Tal dia com avui de fa 50 anys, el govern d'Espanya aprovava la llei dels partits polítics. Tal dia com avui, de l'any 1862, el Senat dels Estats Units aprovava l'abolició de l'esclavitud. Tal dia com avui de l'any 1934, la primera aparició de l'ànec Donald, del Pato Donald, en un d'aquells Silly Symphonies, en un d'aquells curtmetratges animats de Walt Disney. L'ànec Donald apareixia tal dia com avui, per primera vegada, el 1934. Tal dia com avui de fa 40 anys, Volkswagen comprava l'Institut Nacional d'Indústria el 51% d'accions de la SEAT. Tal dia com avui de fa 40 anys. Tal dia com avui de l'any 1999, Iugoslàvia i l'OTAN signaven tractat de pau en el marc de la guerra del Kosovo, i tal dia com avui, forçat al suïcidi i apunyalat per Epafrodit, moria Neró a l'any 68. Neró, que ha passat a la història de la mà de Peter Ustinov, aquella escena clàssica del Hollywood dels pèpums amb Roma cremant i ell tocant la lira. Doncs, tal dia com avui de l'any 68, fos més o menys veritat o no, aquella escena, moria Neró. I've got you under my skin. I les nostres efemèrides d'arreu del món es tanquen amb un aniversari també de fa 40 anys. Tal dia com avui de l'any 1986 apareixia al mercat el que va ser en el seu moment el disc més popular d'una banda. D'una banda que va tenir una declinació. Hi ha hagut una imatge molt potent aquests dies perquè Phil Collins ha complert 75 anys. I un familiar seu, ara no recordo si ha estat el seu fill, ha aconseguit trobar-li la seva primera gran bateria i li ha plantificat la bateria a casa, i l'escena potent és veure com Phil Collins té tal problema de motricitat que amb prou feines aconsegueix agafar les baquetes per tocar la bateria, quan òbviament Phil Collins ho va ser tot amb la seva bateria. Hem començat per Phil Collins, però és que tal dia com avui de l'any 1986 sortia al mercat un dels grans àlbums de Genesis, Invisible Touch. Quedava enrere aquell Genesis que va néixer l'any 1967 amb aquell apel·latiu del rock progressiu, i era més present ja el Genesis del pop-rock. Aquest Genesis de l'etapa de Phil Collins, a mitjans dels 90, Phil Collins deixaria el grup el 1996 i emprendria una carrera en solitari tan exitosa com quan fou membre de Genesis. Però estem parlant del Genesis de Peter Gabriel, de Tony Banks, de Mike Rutherford, de Phil Collins i de Steve Hackett, la formació original de Genesis que, com els deien, va anar traslladant-se d'aquest rock progressiu a un estil molt més comercial, que també fou bastant denostat pels seus crítics, com en el seu moment ho fou l'estil de Phil Collins.

0: I això sona buit entero per excel·lència. 1986, Invisible Touch, Genesis, un dels seus grans àlbums. En Genesis tanquem les nostres efemèrides d'avui. Avui que Sant Efraïm, també Sant Felicià, Sant Ricard, Sant Maximià i també Sant Julià. El president Pujol, 96 anys, celebra avui Jordi Pujol. La model Laura Ponte en fa 53, l'actor Johnny Depp en fa 63, l'actor Michael J. Fox en celebra 65 i l'actriu Natalie Portman en celebra 45. A l'edat de 86 anys ha mort Ute Simmel Hopp. A l'edat de 86 anys, la cerimònia funerària tindrà lloc avui a 4:45 de la tarda, a les 16:15, a l'oratori del tanatori. Ute Simmel Hopp ha mort a l'edat de 86 anys, cerimònia funerària, avui a 4:45 de la tarda, a l'oratori del tanatori. ...23 graus de temperatura, però el que fa és molta humitat. Torna a fer molta humitat, estem al 75... rodant... 75, entre el 75 i el 80% d'humitat. La temperatura no pujarà tant com ahir, però tindrem aquest dia així una mica pesat. Previsió per les properes hores. Temperatures contingudes, però de cara al cap de setmana sembla que les temperatures tornaran a pujar. Ens ho comenten des del Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Bon dia des del Servei Meteorològic de Catalunya. Déu-n'hi-do, avui comencem el dia amb una temperatura ja força alta, sobretot a punts de la costa, on s'estan superant ja els 20 graus, però a més, a molts municipis de l'interior la temperatura és superior als 16-17 graus. I a més, també parlem d'aquesta inestabilitat i és que estan arribant alguns ruixats procedents de l'oest, tendència a arribar cap a l'est i que arriben a Catalunya, a poc es van apagant, es van fonent, però que deixen aquesta certa inestabilitat que tendiran a menys durant el matí. Tot i això, de cara al migdia tornarem a parlar de ruixats que afectaran al Pirineu, Prepirineu, cap a l'interior del quadre nord-est i des d'aquí el Meteocà tenim un avís de que algun d'aquests xàfecs pugui arribar a deixar intensitat, sobretot cap al Pirineu Oriental, i per tant precaució. D'altra banda, cal remarcar la temperatura i és que sí que durant aquest matí hi ha aquests ruixats que tendeixen a fondre's, per tant acabarà dominant el sol amb una miqueta de resol perquè hi haurà restes de núvols, però també serà quan afavorirà que la temperatura pugui pujar força i atenció perquè avui podrem arribar ja als 32-33 graus cap a l'interior de Catalunya, cap a l'interior, cap a la zona del Segrià, cap a l'interior de les Terres de l'Ebre, un ambient força càlid, no només en aquest sector, sinó també la resta del país, però sobretot cap a les comarques interiors. Això és tot de moment.
2: A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.

0: 10 i 7 minuts. Ve el papa. Això està sent... Això està sent... Els qui, diguem-ne, ho visquin de la forma més crítica, pensaran, escolta'm, els que tinguin una certa edat, això ni el Congrés Eucarístic del 52. Per què? Perquè hi ha, com en dirien en castellà, un despliegue absolut, i com ens comentava en Joan, aquesta singularíssima imatge del Congrés dels Diputats retut a les paraules del papa. Podem fer dues coses, o dir-li al papa que es converteixi en president del govern, perquè ahir va dir coses que van aplaudir, fins i tot aquells que no les haguessin aprovat en el seu moment, o bé que només ho sigui per determinades coses, perquè és cert que en temes especialment complexos de gestionar, com l'eutanàsia o l'avortament, el papa ahir també es va pronunciar al Congrés dels Diputats. I després hi hauria la tercera part, que és si el papa de Roma, que a la vegada és cap d'estat, ha d'intervenir en el Congrés dels Diputats. Hola, Joan.
1: Bon dia, Vicenç. Això sí, la tercera, qualsevol cap d'estat pot ser convidat a la tribuna d'oradors, i de fet el president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, va participar fa poc.
0: Aquí el que ha fet mal és la dualitat, perquè és que no pot separar el càrrec de la condició.
1: I que un cap d'estat intervingui, com caps d'estat han intervingut el Congrés Nord-Americà, l'Assemblea Nacional Francesa, això no té cap problema. El que més crida l'atenció és un aplaudiment de 7 minuts.
0: Unànim.
1: De 7 minuts.
0: Vaja, que ni el Almodóvar al Festival de Cant.
1: Si semblava el Liceu.
0: I per part de... O almenys ens va semblar que pocs eren els que no aplaudien.
1: Hi havia algun perquè l'han retratat, oi?
0: Però pocs els que no aplaudien. Després se'n va anar a la seu de la Conferència Episcopal a fer un pam-pam-pam-pam sobre la qüestió dels abusos, que saben que també és una de les derivades.
1: Sense utilitzar la paraula pederàstia, cosa que crida força l'atenció.
0: També crida força l'atenció. Ja ho saben que l'Església és tan contradictòria com l'humanitat en general, encara que parteixi d'una constitució que és la Bíblia, que també diu el que diu, no? Però tot això ha passat a Madrid fins ahir. Avui ve el desembarcament a Barcelona a partir del migdia, a partir de 1:45, i l'avui, diguem-ne, que és una mena d'aperitiu, el que serà demà. Avui hi ha aquesta, sobretot aquesta jornada de pregària a l'Estadi Olímpic de Montjuïc, i demà ve, diguem-ne, el carro gros al migdia a Montserrat, passa per Can Brians també abans d'arribar a Montserrat, i després el que és l'acte de la Sagrada Família amb la benedicció de la Torre de Jesús.
1: En algun idioma. Deixem-ho aquí perquè no ha quedat clar.
0: Perquè això, això també és un altre... No. Què els dèiem? Això amb el bisbe Jovany no li passa. Però bueno, el cas és que es beneirà la Torre de Jesús, 4.000 persones a l'interior de la Sagrada Família, 4.000 persones fora de la Sagrada Família, tota Barcelona blindada de dalt a baix, i TV3 amb un desplegament especial des de les 5 de la tarda, que això, ni la Ràdio Vaticana, això serà un altre desplegament d'aquells que farà història. Sí que és cert, el que us dèiem també, això no passa cada dia. Evidentment, que vingui un papa a una ciutat no passa cada dia, i que es beneeixi la Torre de Jesús d'aquella obra que suposadament no havia d'acabar mai, tampoc passa cada dia. I que tot això coincideixi amb el centenari de la mort de Gaudí, això tampoc passa cada dia. Per tant, serà un esdeveniment històric, això sí. Ara, si comencen a sentir allò, em sembla que em començo un petxar de papa. Aleshores, facin una mena de recés, diguem-ne, tot avui i part de demà, i quedin-se només amb la benedicció de la Torre de Jesús, que de fet serà l'acte més viral. I la resta, doncs, escoltin, busquin un altre Alta d'allò. No, no els puc dir que busquin futbol perquè el Mundial comença dijous, Pitu.
2: Sí, comença dijous.
0: O sigui que ve passat això.
2: Alternativa esportiva ara mateix. Ara, bé, més enllà
0: el bàsquet, no?
2: Sí, sí, sí, avui que comencen els play-offs de semifinal, però vaja, que és vagis on vagis.
1: I... Que hi ha anècdota amb això del bàsquet també, perquè clar, resulta que el Barça de hockey i l'Igualada han de jugar el cinquè partit de les semifinals del play-off de la Lliga i l'havien de jugar necessàriament avui. Aleshores, clar, a l'haver-hi el bàsquet, el Barça ha triat Blanes per fer el partit.
0: Per alguna raó?
1: Jo crec que és perquè cau, és el lloc que han trobat més lluny d'Igualada. Crec.
0: D'acord,
1: tot i que el pavelló del Blanes està molt bé,
0: D'acord. És a dir, per evitar que els igualadins vagin en massa, posem una miqueta.
1: I l'Igualada ha fet un comunicat queixant-se
0: d'haver-los enviat Blanes. Ai, en fi. Bueno, doncs això que els dèiem, Sí, és que jo comencen a sentir un empatx de papa, facin una mica de règim avui i part de demà, que serà difícil, i es queden només amb la benedicció, i si no, no mirin res perquè els apareixerà la benedicció.
2: No recordo, el papa Francesc no va arribar a venir a Espanya, oi?
0: No,
2: l'últim el darrer Benet XVI,
0: que va venir precisament a beneir la Sagrada Família, aquella famosa escena que recordaran vostès perquè també es va fer extraordinàriament viral, de les monges netejant l'altar amb or, que ella va ser. I abans del papa Benet, doncs, òbviament, Joan Pau II, que quan va venir aquell mes d'octubre del 82, allò va ser que Montserrat rajava aigua per tot arreu, allò va ser de por. Demà no, demà Montserrat farà un bon dia, hi haurà tota l'escala social, només s'hi pot pujar amb l'aeri i amb el cremallera i cal allò apuntar nom i cognoms, no poden allò pujar al pàrquing en cotxe, vinga, anem a Montserrat, no, demà resta.
1: Si anava a dir si un dia normal ja no arribes, és d'arribar demà.
2: Demà no és un bon dia.
0: Demà no és un bon dia per anar a Montserrat. Canvi, per anar a Barcelona sempre és un bon dia. Que sàpiguen que Barcelona també està blindada de trànsit i de tot, que el govern ha recomanat teletreballar. Aquí tampoc la mínima de canvi d'això,
1: Tothom a casa.
0: Tothom a casa amb la televisió engegada.
1: Iau,
0: ja d'això. Vinga. I ara la notícia més important del dia. L'Hospital Germans Trias i Pujol ha començat per primer cop a Europa l'exploració d'una nova via terapèutica per millorar els símptomes de l'Alzheimer a la seva fase inicial. No va de fàrmacs ni d'exercicis mentals, diu La Vanguardia, sinó de cirurgia. Especialistes del Centre Hospitalari de Badalona han començat a estudiar l'ús de la derivació limfaticovenosa cervical com a possible teràpia contra l'Alzheimer. Denominat Althea, l'estudi pretén determinar la seguretat, viabilitat i potencial d'aquesta tècnica quirúrgica extracranial, diguem-ne, absolutament sofisticada. La millora del drenatge limfàtic a través de la cirurgia pot contribuir a reduir l'acumulació de proteïnes neurotòxiques al cervell. Per reduir-ho molt, en l'Alzheimer hi té molt a veure l'excessiva concentració de proteïna al cervell. I doncs es tracta d'un sistema que permet aminorar aquesta quantitat de proteïna al cervell i sembla que en els casos en què ja s'ha pogut practicar aquesta cirurgia, els pacients han notat millora. Per tant, una de les grans notícies del dia vinculada a nous avenços contra aquesta malaltia absolutament cruel que és l'Alzheimer. Aleshores, per la resta, a més del papa...
1: Que, per cert, només un detall... Ahir davant dels bisbes el que comentaves va fer una estirada d'orelles, però va definir la pederàstia com una plaga i això ha estat criticat perquè realment no és una plaga la pederàstia, és un delicte però no una plaga,
0: diguem-ne que fa servir aquesta metàfora bíblica,
1: però clar,
0: I si és una plaga en el sentit de la metàfora bíblica, diguem-ne que afecta a molts.
1: Per això.
0: I hem d'entendre en aquest sentit, eh? A veure quin recorregut té, com deia en Joan, i aquest és un altre dels problemes, allò de la justícia divina i la justícia real, la nostra, la del dia a dia, i com els dos camins no sempre conflueixen. L'Església creu que un perdó ja té, diguem-ne, unes conseqüències, i la justícia diu, no, que amb el perdó no n'hi ha prou, que aquí hi ha d'haver
1: reparació.
0: I és a dir, la forma d'entendre aquesta reparació, òbviament, i les conseqüències d'entendre aquesta reparació, hi ha hagut, per altra banda, una derivada també important, associacions de víctimes, en aquest cas d'abusos a l'Església, també ahir vàrem fer valer la seva veu pel fet que el Papa es va reunir només amb alguns representants, diguem-ne, o almenys així els més crítics ho consideren, amb els que menys podien cargolar el Papa.
1: Menys beligerants.
0: Menys beligerants. Però bé, el cas és que ha existit. Els qui es mouen en el llenguatge del Vaticà diran que això és més important del que sembla, perquè no havia passat mai encara. I també és veritat, el Papa no s'havia reunit mai ni parlar d'una manera tan explícita sobre aquest assumpte, però està clar que queda moltíssim camí per recórrer. Un dia que va ser el dia del Congrés, el dia d'aquesta reunió, i ara a l'espera de tot el que passi avui, que no serà tampoc poca cosa. I enmig d'això, la vaga de docents...
1: La vaga de docents que continua, en principi està convocada aquesta setmana per avui i per dijous, ahir jornades maratonianes de negociació que de moment no han donat fruits i per tant continua, i a més, doncs, preocupació a Barcelona perquè aquesta vaga de docents complicarà encara més la mobilitat.
0: Ara no recordo si era la Papa Vaga o la Vaga Papa. La Papa Vaga, em sembla que era. Tal com la van denominar la setmana passada, eh? Però evidentment es tracta de poder fer públiques i notòries les reivindicacions dels docents.
1: I més enllà d'això, els diaris certifiquen un nou fracàs de Donald Trump, ja ho esmentàvem en la qüestió entre Israel i Iran, no ha aconseguit, i van continuar doncs els bombardejos mutus i els retrets mutus entre tots dos, mentre
0: Netanyahu menja part des del primer dia. Per tant, ja pot venir queda Donald clar. Trump ja pot venir.
1: I per cert que Donald Trump va ser objecte d'una sonora
0: escridassada, sí, una esbroncada maca.
1: Serà que era el Madison Square Garden, en el partit dels que van perdre els Knicks de Nova York a les finals de la NBA.
0: Que va passar una d'aquelles coses que tampoc ens ho pensàvem, perquè estava sonant l'himne dels Estats Units.
1: Sí, van...
0: Allò que dius, això només passa a Espanya, que no, hi ha una escridassada.
1: Amb l'himne pel mig.
0: Amb l'himne pel mig.
1: La gent, clar, va ser el moment que la càmera de l'estat del pavelló va enfocar d'una altra. I clar, era enmig de l'himne. Bé.
0: Tornem a avisar, eh? Diumenge que ve, Donald Trump compleix 80 anys i el 4 de juliol, el 250 aniversari, de la independència d'Amèrica.
1: Té una capacitat...
0: Dels Estats Units, perdó.
1: Sí. Té una capacitat brutal per relativitzar-ho tot, perquè li van preguntar per l'escrit de Sadi. No, hi havia més aplaudiments.
0: Ja està. No té àvia.
2: Són maneres de prendre's les coses.
0: Esclar, sí. Bé, per això ha arribat fins on ha arribat, perquè no té àvia, no té fre, aquest home. Bueno, en fi, què...
2: Què? Doncs mira, escolta'm, què puc comentar? Doncs...
0: Coi, que Espanya va guanyar el Perú.
2: Sí, per exemple.
0: Amb un partit de la màxima rivalitat.
2: A les portes del Mundial, la selecció espanyola va jugar el darrer amistós de preparació contra el Perú, va guanyar 3-1, amb gols d'Oyarzábal, de Pedri i un altre en pròpia porta del porter Pedro Gallese.
0: A Perú que només els falta això perquè...
1: Hi ha hagut eleccions.
0: Sí. Hi ha hagut eleccions i està això del canto d'un duro, i no són països perquè les coses vagin del canto d'un duro. No. Si la feina és nostra quan va del canto d'un duro, doncs es poden imaginar allà com estan les coses. Però bé...
2: Aquest amistós que ha jugat a Espanya, com dèiem, contra el Perú, el partit inaugural del Mundial, recordem, l'he hagut de mirar, no recordava quin era, és un Mèxic-Sud-Àfrica.
0: Oh!
2: És un Mèxic-Sud-Àfrica.
0: Proper dijous, a les 9 de la nit, em sembla.
2: Exacte,
0: eh?
2: Correcte.
1: També et preguntaré les quatre seleccions debutants d'aquest Mundial.
2: Crec que una és Cabo Verde.
1: Correcte.
2: Que és la que s'enfrontarà a Espanya el dia 15, és a dir, dilluns de la setmana que ve. Les altres tres no les recordo, Joan.
1: Una és Uzbekistan. l'altra és Jordània i em me'n deixo una, que no recordo, perquè les he llegit, les quatre.
0: I la pobra selecció iraniana, que està esperant a Tijuana, que els deixin entrar als Estats Units.
1: Però van dir que ja els hi tenien...
0: Doncs es veu que encara no. Porten tres dies allà.
1: Allà, aquella mena de peatge que tenen allà.
0: A la frontera entre Mèxic i els Estats Units, que diguem-ne que no és el millor lloc on un s'hi estaria tres dies.
1: No.
0: Doncs allà estan.
1: Però on entra la droga, on té els túnels i tot.
2: Bé, doncs el Mundial que és de tocar. Avui que també hem sabut que la Lliga 2026-2027 arrencarà a cada setmana del 15 i 16 d'agost, definitivament, dic definitivament perquè hi havia hagut una queixa, es veu que del sindicat de futbolistes, que la Lliga comencés una setmana després, perquè és any de Mundial i perquè els jugadors tinguessin més descans. El calendari, per cert, es donarà a conèixer el proper dia 30 de juny, en un acte que es farà a Madrid, on tu he llegit, a la plaça de Colón.
0: Mm-hmm. Sí, sí. Que és on hi ha la bandera, aquella bandera que escolten.
2: Doncs sí, el dia 30 es farà l'acte del... Bé, donarà a conèixer el calendari aquí a la plaça de Colón de Madrid. Avui arrenca el play-off de semifinal de la Lliga Endesa amb un Barça-Tenerife al Palau a partir de les 8 del vespre. L'altra semifinal, recordem, la jugaran el València i el Joventut demà a partir de les 8. I s'estan jugant també, com saben, la final de la NBA. Els Spurs han guanyat 111-115 al Madison Square Garden, als Knicks, i per tant posen el 2-1 a l'eliminatòria. Per tant, els Spurs que guanyen una miqueta de crèdit després d'arrencar amb un 2-0. El quart partit es jugarà la matinada de dimecres a dijous, a partir de 2:15.
0: I abans que en Joan no en desmonti la taula, aneu perquè... Bum! He sentit un soroll, a veure què passa. Bueno. Pito, que vagi bé, mon
2: Molt
0: papa.
2: Molt bé, sí. Avui una mica més.
0: Avui una mica més. Joan, vinga.
2: Adéu-siau.
1: Adéu, gràcies.

A la platja, risc zero. A la piscina, risc zero. Al llac, risc zero. A les roques, risc zero. Al riu, risc zero. Aquest estiu, banya't en espais vigilats. No entris a l'aigua si no et trobes bé. Vigila sempre els infants. Sempre que puguis, banya't acompanyat. Aquest estiu et banyaràs segur. A l'aigua, risc zero. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.

0: Vinga, la nostra darrera tertúlia de la temporada, una salutació especial per en Ricard Cols.
1: Això, sí, ens ha acompanyat tants mesos.
2: I que es posi bo, i quan tornem al setembre, sí, si Déu vol, que ell també
3: que ell vingui. També vingui.
4: El trobem molt a faltar.
3: Molts ànims, molts ànims.
0: Doncs endavant les atxes.
2: Endavant les atxes.
4: Vinga.
0: Endavant les atxes. I abans que no ens ho deixem, per aquí li vaig dir, ho comentaré, Beatriz, Beatriu. La Beatriu Carbonell des de les Cases Noves.
1: Sí.
0: Atenció ara, ja tots els polítics que ens escoltin,
1: la veus.
0: Perquè guanyarà vots, qui prometi, sota pena del que sigui, que Sitges tindrà lavabos com Déu mana tot arreu, i mantinguts.
4: Amén.
0: Amén.
2: Sí. Amén.
1: Aquesta noia és una noia que camina, que d'allà les Cases
4: amen,
1: Noves...
4: Amen.
0: La Beatriz ens va trucar i va dir que ho podeu, esclar, que ho podem dir. Perquè això dels lavabos
1: tota
0: és...
4: Oi, és antic, això ja ho havíem dit.
0: Dels autors, sí, de les escales de l'estació no funcionen mai, arriba,
1: exacte,
0: als lavabos.
1: Els lavabos,
0: de la,
1: sí,
0: platja, que són l'eterna signatura pendent de totes les legislatures abudes
1: totes
0: i per haver.
2: Sí.
0: Tenim un passeig sense lavabos. Sí.
2: Digue-m'ho a mi.
1: Bé, a la platja Sant Sebastià, bé, amb el xiringuito n'hi ha dos, eh?
0: Sí, però una cosa són els lavabos dels xiringuitos i una altra cosa són els lavabos públics.
1: Ara us ho explico, eh?
0: D'acord.
1: Vale.
0: Aleshores, què ens deia la Beatriz? Bé, entre altres coses, que a l'Hort de Can Fals també estan tancats i barrats, que va anar amb el seu net de 5 anys, que el net va tenir una necessitat allà, que ella va fer el que va poder, però que és clar que no hi ha manera, que per Corpus també estaven tancats i barrats els lavabos de l'Hort de Can Fals, que quan ha anat a Salou...
1: Home.
0: Salou és una cosa fora de sèrie.
1: Fora de sèrie.
4: I Canàries.
1: I Roses, quan hi vaig anar jo. A Roses, sí, sí, sí. Tot el passeig ple de lavabos.
0: Aleshores, és clar, es pregunta la Beatriu el mateix que es pregunten tots vostès, si som la joia de les joies i el diamant entre els diamants.
1: Sí.
0: Què passa amb els lavabos?
1: Pues
0: amb les persones que surten a passejar a primera hora del matí... Bé,
1: sí, sí, tot.
0: I això és una qüestió, i li dèiem també a la Beatriz, que no és ni de petits, ni de grans, ni de joves, ni d'edat, eh? Perquè
1: no,
0: qui
1: no.
0: Més, qui menys, i si no...
2: Quan t'agafa, comença a córrer.
1: Comença
0: doncs ja
1: a córrer,
0: està. Per tant, no és allò de dir, no, és que si era la pròstata... No, res,
1: no,
0: si t'està
1: no.
0: La pròstata.
1: Si això tothom hi hem de passar.
0: Queda, exacte, dit, no direm que guanyarà les eleccions qui asseguri uns lavabos, però vaja... Que arribarà un moment en què ens posarem amb aquesta tessitura. Perquè
5: sembla que quan ho prometi estiguin fets.
0: I exacte.
4: Els inauguri, ja.
1: Jo volia dir una cosa...
0: Doncs, que inauguri uns lavabos... Hi havia una sèrie de televisió basada en una història molt divertida, una sèrie de televisió que es deia Cloche Merle, que passava en un poble de França, en què s'inauguraven uns lavabos públics.
1: Doncs mira,
4: prenguem nota.
2: Banda i corneta.
0: Hi havia un cacau com una casa, eh? Però us ho diem perquè això que sembla una bestiesa...
1: No ho és.
4: No, bueno.
0: El dimoni està en els detalls. Bé, doncs aquí tenim un problema aquí, amb els detalls, que són els lavabos.
4: Aquest és un detall important, eh? Sí.
0: Entre altres coses, perquè com més ens en posem, menys pudors pel carrer.
1: Clar.
4: També.
1: Bé, però jo us deia, a veure, a Patxa Sebastià hi ha els
2: públics... Que no sigui carnaval.
0: I encara que no sigui carnaval.
4: Sí, no cal que sigui festes, no.
1: Hi ha els públics que aquells estan tancats o fan un horari. Però després n'hi ha dos, allà on té el xiringuito,
0: sí,
1: que diu, amb un lletrero així, estos lavabos son públicos.
4: Sí.
1: ¿Eh? Y se limpian 3 veces al día. Público no ho sé, però que se limpien 3 veces al día, jo t'ho dic que no.
4: O com a mínim s'embruten molt.
1: Perquè jo vaig a la platja a les 10 del matí i cada dia ho miro, perquè penso, bé, avui estan bruts, bueno... Estan
5: la primera hora del matí, que tu vas aviat, no?
1: Oh, sí, jo hi vaig aviat.
4: Perquè la nit hi ha botellón.
0: També és veritat...
1: I van a la nit.
2: Cada 2x3.
0: També és veritat, disculpin si vostès estan esforçant, que ara ve una part així una mica escatològica, que és veritat que si moltes de les persones que van als lavabos públics fessin el mateix a casa seva...
4: Ui!
2: No hi cabrien.
4: Hi hauria infeccions.
2: Seria, sí, ple, estaria ple.
0: Això seria de bo.
1: Clar.
0: On hi ha botellón?
1: A la platja Sant Sebastià, a les nits.
0: A les nits.
4: Sí, sí, perquè jo des de casa ho sento.
2: A tot arreu, perquè jo trobo ampolles per tot arreu.
4: No, la platja.
1: Sí,
4: davant de casa meva. Sí, sí.
0: Dia sí, dia també?
4: Dia sí, dia també. Sí, sí. Perquè ara ja no hi ha... I els veïns ho estem començant a notar. Perquè, clar, quan surten de la platja, doncs mira... escombraries per terra. L'altre dia em van llançar un amb mi al segon pis, va arribar a la bossa d'escombraries, va quedar clavada a la brana.
1: Apa,
4: amb un soroll que va fer, perquè clar, va picar contra la brana, i Mira, baixant de la ballada de gegants,
0: sí, del Corpus,
4: el diumenge, ja hi eren, ja estaven. Jugant a pilota, però tirant la pilota contra el passeig. I a veure qui enganxaven. Vull dir,
1: clar,
4: és que, estan... que ja ho veus, que sí, estan sí, allà... Sí, sí, sí, sí. Una cosa és estar de juerga, l'altra cosa és anar a fer mal. Anar a fer mal, vull dir, perquè... Clar. Però és així, vull dir, ara no sé per què, aquest any se'ls hi ha donat per la platja de Sant Sebastià.
2: Sí. Mira. Jo vaig quedar a
5: la Llevantina, potser també, no? El mirador de la Llevantina.
1: Ui, allà ho tenen
5: allà controlat. Ja, no, la Llevantina ja estan...
0: Demà parlarem amb el president de la Llevantina, que ja és una qüestió...
5: Que estava entre el dia del pleno...
0: Sí, sí, sí.
1: Volia explicar una anècdota de que va passar amb mi Corpus pel... Bueno, part de la... processó, que això ja punto a parte.
2: Bueno, el cap de la vila també punto a parte.
0: Què vol dir la processó punto a parte?
1: I el cap de la vila també processó,
2: punto a parte?
1: Una processó que ningú... No, que no t'hi pots estar, perquè jo hi anava.
5: Sí. Jo me la mirava tot... i una altra senyora...
0: Un moment, anem per parts. Que no t'hi pots estar?
1: No? Tot ple... no, una gent
4: perquè
1: que
4: la
1: no
4: gent
1: sap ni on va.
5: Els hi ha caigut un ciri al bar i pensen que van...
1: Van amb una mà al ciri, amb l'altra al mòbil, llavors
5: mal vestits,
1: fent sí. fotos,
5: mal vestits,
1: amb un gorro d'aquests de palla. Bueno,
5: saludant que... a l'audiència, però sorollosament,
1: sí.
5: Els que s'ho miren, Pepito, hola!
1: Sí, sí, això és horror, i això els dels balls també.
5: Clavells que volaven quan passava el drac,
1: sí, sí.
5: Clavells que volaven quan passava l'àguila, que no entenia, bueno, que semblava la triste figura allà.
1: 70 anys que faré i em penso que ja hi he fet prou.
5: I una custòdia que no va caure terra al cap de la vida. Tres vegades uns ulls ho van veure, que van estar a punt de caure
1: aquella,
5: a la terra.
1: Aquella custòdia veranda.
5: Que comencin a veure com portava la custòdia el papa, que la portava abraçada.
1: Com la portava
5: abans.
1: Potser
5: comencéssim una altra vegada, com els anys abans de...
4: En comptes del...
1: De posar
0: de posar-la en el tabernacle.
4: En el tabernacle.
1: Portar-la agafada.
4: En comptes del tabernacle.
0: L'havíem vist abraçada.
2: L'havíem portat així.
1: Sempre, molts anys.
0: Molts anys.
1: Sí.
0: Que em vingui la imatge, és que ara no recordo si mossèn Pauses, però mossèn Josep Nicolau segur que la portava.
4: Segur que la portava.
1: En Pauses va ser
5: el que va portar
1: el tabernacle.
5: I allò no és gens de vot. Però a l'entrada al cap de la vila... es veu que van inclús deixar el tabernacle a terra,
0: sí. Per poder agafar la custòdia.
4: Per poder agafar la custòdia.
5: Per sort no hi era, la petita.
2: Jo ho vaig veure.
5: No, per sort no hi era, però va estar tres vegades la gran cara a terra.
1: Sí, sí. Això t'ho han de mirar.
5: I però, després, a veure, semblava ben bé un ramat sense pastor.
1: Exacte. Ja sempre és aquesta... Mira, quan
5: mama, hi ha... jo utilitzo paraules bíbliques.
0: No.
1: Escolta,
0: no.
1: Quan hi havia en Cisco, ha quedat... era sí, una altra cosa.
0: Ara m'ho pensava que ho dirà. Diu que està a punt de dir quan hi havia en Cisco del Forn.
1: Però bueno, en Cisco hi ha
4: altres èpoques.
1: Però és que, no... Sí. Però, vas amb una angúnia amb aquella professor i penses...
4: Ara en Cisco potser el denunciarien, eh?
1: Cuidado. I passava la gent...
0: Quins crits, veritat. Oh.
1: La gent passava per mig i hi havia la custòdia aquí, la gent passant... Jo sí. Esperen-se, dic, són 5 minuts, miri, està allà la custòdia, esperen 5 minuts. No costa tant. Si era
4: però és que no saben el que... No saben el que veuen.
5: Em sembla que... La pròpia comissió, el que va fer el llibre aquest dematí, he agafat el llibre de l'Edo i m'he llegit al començament. A Lieja, l'any 1247, la Julien de Retins, va fer la primera professió de Corpus. No perdem aquell esperit.
1: Hombre,
5: sisplau, no te vol dir? No.
1: No hi és.
5: Fa 2000 anys, de l'Eucaristia.
1: Ja ho sé.
5: I això és ja de 1000 anys més en tard.
1: Pues,
5: o sigui, jo que continuem any... estant...
1: Fa com...
5: L'Eucaristia continua tenint el mateix valor del moment de fa 2000 anys.
1: Però jo que fa 40 anys que hi vaig...
5: És la Déu amb un pa i un vi amb el que fem.
1: Però això no ho saben.
5: Però el senyor de la comissió sí. El president
4: que
5: del...
4: I que té que veure.
5: Que no la va anomenar ni un moment.
1: Ni un moment.
4: Això sí.
1: Això ja ho vam dir l'altre dia.
4: Això ja vam dir-ho. Això ja vam dir-ho l'altre dia.
5: I aquest sí que sap on està.
1: Això tens tot arreu, ho vaig dir l'altre dia i ho vaig...
5: No
1: vaig dir...
5: ho va anomenar ni pel pregó, ni per la presentació.
1: Ja li vaig dir amb el senyor rector.
4: Vostè ja, sé, ja ho vam dir-ho, ja.
1: Vostè castellà...
5: Ojo, que aquí t'ha caigut del Tribunal de la Inquisició.
1: No, perquè ja li vaig dir al senyor rector, vostè ha de pujar i defensar lo seu.
0: Ai, la inquisidora Loreto.
4: La inquisidora.
5: I no sóc sola, eh?
1: No, no, que jo li vaig dir que havia de pujar i defensar-ho. Dic, però vostè,
4: però mira,
1: que
4: un detall, que jo vaig saber-ho, perquè jo després de veure el carrer de la Palma me'n vaig cap a la parròquia, m'espero que vinguin.
1: Sí.
4: I allà vaig estar parlant i hi havia 4 o 5 catequistes, sí, que no havien anat a la professó, que sí, les havien quedat a cuidar la parròquia, també, sí, clar, sí, perquè sí, la parròquia sí, queda oberta i d'això. I un comentari. Nens de comunió, espera't, nens de comunió, en van fallar 12. O sigui, 12 no van anar-hi al
1: de professor. De 30.
4: Exacte. A veure, i ells mateixos ho deien, a veure, aquests nens, un per una cosa, l'altre per una altra... 12 que no havien anat a la 12 que han fet la comunió aquest any. Què vols?
1: I bastants que els van treure al cap de la vila, eh?
4: O sigui, a veure, si has fet la comunió aquest any i la professora és al cap de 2 setmanes.
0: Sí, sí, sí.
4: Home, vull dir, no,
1: si ja no van aquí, imagina't.
4: Pues imagina't, què vol dir això? Que han fet la comunió com una festa i punt, i ja està. No l'han feta, vull dir,
1: No
4: sé com dir-te, no tenen la creença aquesta de que, bueno, que han rebut el cos de Crist, que tal, vull dir, no.
5: Bueno, ni ells ni la família.
4: No, clar, naturalment. Ara, els nens no tenen cap culpa.
5: Ells seran els que estaran a primera fila, diguem-li al papa.
1: És el que dic jo, on són? Tota aquesta gent que van a veure el papa, on són?
4: Els que hi van omplir el Bernabéu.
5: Ojo, que no queda callat, eh?
4: Els que van omplir el Bernabéu, on són?
5: El lleó 14 ha fet de lleó, eh?
2: Ah. Ahir m'han preguntat si això que fan al passeig és que venia el papa.
4: Què és el que fan al passeig? Què és el que fan al passeig?
2: Estan preparant
4: el gay parade.
1: És igual.
2: Serà que no.
1: Ai, senyora. L'allò d'ahir del congrés, jo per mi, vamos.
5: No, a mi m'agrada molt el que va dir.
1: A mi també, perquè va dir sí, però no era el lloc de dir.
0: Un moment.
4: Home, sí que era el lloc.
5: Home,
0: espereu un moment.
5: Si no,
0: tanquem corpus ja?
2: No. Al cap de la vida hi va haver-hi concert d'orgue. Cap de la vida.
4: Com concert d'orgue?
0: Sempre n'hi ha.
2: Sí, però a davant i al darrere.
0: Sí, sempre.
2: I un solista.
0: Ah,
2: ahí lo dejo.
1: Bueno, a veure, una cosa de Corpus.
0: De Corpus.
1: A l'Ou com balla.
0: Sí.
1: Vale.
0: Sí.
1: A veure, es tenia que fer cita prèvia, pregunto.
0: No.
1: Sí, senyor Morando. Espera't. Resulta que jo no hi anava a veure l'Ou com balla.
0: És a dir, però... matiso. Entre les 10 i les 11 del matí, pels amics dels museus de Sitges, hi havia l'oportunitat de poder anar a veure l'Ou com balla.
2: Sols.
0: A partir de les 11... s'obria l'Ou com balla al públic.
1: Val, molt bé. Bueno, doncs jo anava amb els meus tres nens sense pensar a veure l'Ou com balla, però eren les 10 i arribo allà i trobo pues, una cua de 15 dones. 15...
0: Sí.
1: Que estem esperant per anar a veure l'Ou. Ai, doncs pues mira.
4: Jo també m'espero.
1: M'espero amb els nens. Ah, els nens no sé si es podrà entrar perquè això només és per les que tenen el ram. Dic, ah, vale, dic, tranquil·la, que jo entraré amb els nens, però bueno, és igual, llavors les 10.
0: Això que deia en Josep Maria, s'havia de confirmar aleshores l'assistència, si eres amic dels museus, eh?
4: O sigui,
0: però,
1: si eres amic dels museus.
0: Els amics dels museus tenien aquesta possibilitat, però havien de confirmar l'assistència.
1: I el RAM també l'havia de confirmar.
0: Això ja no ho sé.
4: Ja no
1: bueno, és igual. Total, que allà no
0: obrien. Total, que arribes allà
1: que
0: i allà no obrien.
1: Llavors aquell lloc, que ningú deia res, vaig allà dir que aquell lloc, escolti'm, no, no, RAM no poden entrar de 10 a 11, això ja eren les 10 i 10.
0: Ara m'has fet pensar en una imatge de fa molt de temps, que quan no s'obria, s'agafava la picaporta,
1: pam, no hi havia dos nois.
0: I aleshores, sortia en Pere Roca, què passa?
1: Llavors aquell noi diu, oh sí, però esclar... és que no sabem els que tenen cita prèvia, és que no en tenen, llavors necessitem una llista.
0: D'acord, i no tenien la llista.
1: No tenien la llista. Llavors, bueno, és que clar, els que tenen cita prèvia tenen que entrar abans.
4: Val.
0: Sí.
1: Correcte, val. Qui té cita prèvia? Només hi havia una persona que tenia cita prèvia allà. Els altres, tothom s'hi havia anat a fer.
0: D'acord.
1: Esperem que imprimegin la llista. 10:15. 20 persones. Sí. I jo dic, okay, mira, a veure, si no teniu la llista...
4: És igual.
1: dic, aquí som molt poca gent, deixeu-vos passar.
0: Sí, perquè en un moment estaran llestits.
1: No, senyora, perquè pensi que el ram de tot l'any són 4 setes, dic, ja ho sé. Diu, si vinguessin totes 4 setes, dic, vale, si vinguessin, però són 20.
3: No han vingut.
1: Són 20. Doncs deixi'ns passar. I aquí s'ha acabat, que ja hauríem passat els que estan.
4: Com voleu que l'Ajuntament vagi bé? Sí, ah, això no va bé.
1: Sí, saps què te diu? És que jo, senyora, jo sóc un manat. Dic, ja ho sé. Ja ho sé. Dic, però mira, saps què et dic? Vaig a veure l'ou com balla i ja, vol, clar, ja vindrà la cita prèvia.
0: Al cap i a la fi, a l'ou li és igual.
2: Sí, no la, parla.
1: La senyora
2: no parla.
1: Que tenia cita prèvia va entrar, sola.
4: Sola!
1: I a darrere vaig entrar jo amb els meus tres nens i a darrere va venir el Carmen Parellada. Sí, sí, sí. Tot, ja, tothom va entrar. No sé si van arribar va tenir
0: la llista
1: la
0: o no.
1: Llista. Però això...
4: Encara ens compliquem la vida.
5: Déu-n'hi-do. Saps què és? La punta d'un iceberg.
0: Ui.
1: I vaig dir la Montse Cortiada, que era allà. Sí. Tens que no et deixen entrar?
5: Tu ves a l'oc i ho veuràs.
1: Ah.
5: Això és la punta de l'iceberg.
0: Bé, sí, això, museus, això ho porten els museus,
4: Això ho porten els museus,
0: sí, sí.
4: Bueno,
0: però, si però vols dir que
5: la punta del funcionament dels funcionaris.
4: Això sí. Ah. Això sí. Això,
1: no, però
4: això
1: aquell noi és un noi...
5: No aquest fet concret.
1: Precisament el que estava allà,
5: aquí
1: pobret, un noi que...
5: Que no,
0: sí, ja, disposat, disposat.
1: Un noi que és de Ribes, que fa visites guiades.
0: Disposat, disposat.
1: Però clar, ell va pensar, calla, que si les deixo entrar, que enrenyaran.
0: Bé, doncs clar, si hi ha unes instruccions, hi ha unes instruccions.
1: Ara l'imprimiran... un quart d'11 ja vaig agafar pel dret
2: que l'envien per WhatsApp.
1: Ah, doncs pues llavors hi havia les de sempre, les que feien cua a les 11, pues que ensenyen el correo. Digo, doncs pues mira, lo he borrado, li vaig dir.
0: Apa, venga, i dale. Aquestes converses de Corpus, que n'hi ha per fer un llibre.
1: Sí, també. Total, que vam entrar tothom, sí. I tot bé, però vull dir, bueno, ja està.
4: Sí,
1: és l'anècdota. El de la processó,
5: el que no és anecdòtic.
1: No, això passa sempre.
5: Hi ha un mal ambient entre el funcionament del funcionariat, que això aquí ha estat aquí, tu te'n vas a l'OA que et trobes amb unes barreres fisicoquímiques, ah, bueno, que et posen de los nervios,
1: és molt graciós,
5: tu intentes de tramitar una cosa i una cosa que en 15 dies podria estar en un any, etc, etc, etc. Sí. Aquí està. Bueno, el que va dir el regidor Josep Maria Tubau és una gestoria que no funciona.
4: Que no funciona, sí. Dolenta.
1: Home, lo de la cita prèvia és... Mira, tu vas allà...
0: S'ha fet viral aquesta frase.
4: Sí, és que és veritat, eh?
0: Fins i tot bueno, va agafar mira, José Antonio Xilabert de Vox.
5: És una
4: gestió que
5: no van saber gestionar.
1: No,
5: ni una
1: però
5: cosa
1: és
5: tan
1: que
5: senzilla.
1: Tu vas a l'OA, aquí tens cita prèvia, no? I tens a les 10 i quart. I tu hi vas a les 10...
4: I 10.
1: Falten, no, exacte, i 10. Vas a treure el tiquet i diuen no. Ha de ser més a prop de les 10 i quart, si no, no li donen tiquet i no hi ha ningú. Que...
5: I si vas i dius...
1: Llavors ve un que no té cita i aquell sí que li donen l'hora. I llavors passa davant teu, que tens la cita i tu entres a les 10 i mitja perquè aquell sí ha estat un quart. I llavors dius, pues bueno, acabamos.
5: Bueno, vale, ja està.
1: Això passa.
0: Vols que et digui una cita prèvia que funciona? La del DNI.
1: A veus?
5: A mira que estaran allà, no?
4: Que jo he entrat per el passaport... I no, ja no,
0: ja
4: no,
0: està,
4: ja no, hi, ja no hi ha hores.
0: Ja no hi ha hores.
4: Ja no hi ha hores.
0: Imagina't, perquè i em donaven 40, de cites.
4: No el necessito, però dic, mira, com que el tinc caducat, doncs vaig i me'l renovo.
0: Doncs escolta'm, 10 minuts.
4: Ja, no, ja, no, ja no hi ha hora.
0: Com un cas.
1: Veu, la Guàrdia Civil.
0: No, la Policia Nacional.
4: No, la Guàrdia Civil, home. La
0: Policia Nacional.
4: És pitjor, la Policia Nacional.
1: Digue-li H, los cuerpos de l'Estado.
4: És la Policia Nacional.
0: 10:44, bon estiu, Loreto.
5: I gràcies.
0: De res, home. Bon estiu, Josep Maria.
2: Bon estiu a tothom.
0: Bon estiu, Vinyet.
1: Gràcies.
0: Bon estiu, Helena. Aneu
1: tot, moltes tothom gràcies. Tothom a veure el papa que pugueu i l'escolteu i
5: jo
1: tot.
5: Jo sobretot el penso
2: jo
5: escoltar.
2: També,
4: jo
2: l'escoltar,
4: sí.
1: Jo per la tele
5: molt identificada.
4: Me l'escoltaré.
5: M'hi sento molt identificada amb el que diu, la veritat.
0: Doncs.
4: Sí, sí.
5: O sigui, ja està.
0: Queda dit.
4: Queda dit, això.
0: Despedida i cierre.
4: Bon estiu.
1: Bon estiu.
2: Apaga i vámonos.

0: Has rebut un correu o un missatge de text amb un avís urgent sobre la teva factura de llum, aigua o gas? Els ciberdelinqüents es fan passar per companyies de subministrament per intentar enganyar-te. Sovint envien missatges o correus que avisen d'una factura pendent de pagament i afegeixen un enllaç per descarregar un arxiu. El fitxer conté un virus que pot robar-te les dades bancàries. Amb aquesta informació poden fer compres o moviments al teu compte del banc. Les claus per detectar aquesta estafa: incoherències en el text, avisos d'incidències greus i instar a actuar de manera urgent. En cas de dubte, contacta directament amb la teva companyia a través dels canals oficials.
1: Què és aquest soroll?
2: L'aixeta. És que estic omplint la banyera.
1: La banyera? Però si són gairebé 300 litres d'aigua, amb això et pots dutxar durant una setmana sencera.
3: A Catalunya, l'aigua és un recurs limitat. Cada gota compta. Per això, cal fer-ne un ús responsable. Posa en marxa la rentadora o el rentavaixella en funció eco i reutilitza l'aigua per diferents usos. Consulta tots els consells a h.gencat.cat. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.

0: 10 i 47 minuts, aquest any en Joan Comas ha estat reconegut per portar mig segle, 50 anys, participant a l'Exposició Nacional de Clavells. I és per aquest motiu que ens ha vingut de gust recuperar part de la conversa que va mantenir amb en Pitu Valera l'any 2022, quan en Joan fou anomenat bandonista de la Minerva del Corpus del 2022. Aquesta història que va començar anant a buscar vinagre, tal com sona. Joan Comas.
1: És un gran honor, és un gran honor.
2: I més perquè... per una persona com vostè, que ara ho comentàvem aquí fora, sí. Clar, són 47 anys, exacte. Amb tota aquesta història dels exacte. Clavells, que ara ja anirem a petar, però
1: sí, sí, sí.
2: Clar, estem vorejant ja els 50 anys.
1: Sí, són 47 anys consecutius sense parar mai, des de l'edat de 15 anys. Des de l'edat de 15 anys, doncs, bueno, un dia me'n vaig anar a casa de la Montserrat, d'allà de la sínia Cala Donícia, a buscar vinagre, perquè sempre anàvem a buscar vinagre, que jo era de la sínia Robert, érem veïns, i aquella dona tenia uns clavells allà preciosos i em va dir, Joan, i per què no vens tu també com a expositor? Home, que a tu t'agrada tot això. Home, dic, sí que m'agraden les flors, m'agraden els clavells, m'agrada, bueno, l'agricultura, m'agrada tot el que és la terra i la producció, i llavors diu, mira, si vens, diu, si aquest any t'apuntes, diu, te regalo aquest clavell tan maco que tinc aquí. Dic, ostres, pues va, vinga, porta-ho. I així va ser la xispa primera que vaig... A part també s'ha de dir tot que la Rosa del Cable, també amb un germà allà al mercat, també li estava dient ja feia 2 o 3 anys, aviam si veniu també, que vosaltres seríeu uns bons expositors. Bueno, entre una cosa i l'altra, però la xispa forta va ser aquesta.
2: Clar, Joan, tenies 15 anys.
1: Tenia 15 anys, llavors.
2: A

0: I això és una cosa doncs, molt sacrificada de tot un any, de tot un any. Hi ha moments que pots passar bastant d'ells, però hi ha moments que ja t'hi has d'estar a sobre. Hi ha moments que has de regar i regar i regar i fer el que hagis de fer i tirar les insecticides que hagis de tirar i descapullar-los. I, bueno, però quan porta més feina és l'hora de plantar i ara l'hora d'anar a l'exposició. Després ja doncs, vas fent durant tot
1: Ara
0: l'any.
1: Parlarem, si em permet, de tot aquest procés del cultiu del clavell que
0: Sí,
1: porta
0: home.
1: una feinada de por,
0: Sí,
1: ja veuran.
0: sí, sí.
1: Jo ara li preguntava al senyor Comas, fa molta calor, això, què? Pel clavell és bo, no és bo?
0: Aviam, el clavell li agrada calor i creix amb la calor.
1: D'acord.
0: Quan la terra es calenta, en principi, quan fa molta calor i la terra es calenta, la terra del clavell, les arrels creixen. I al créixer, el clavell fa virgueries, vull dir, se desarrolla, però bestialitats. Llavors, aquest any ens trobem que com que el mes de maig ha fet el juny i el juny està fent el juliol, pues, bueno, els clavells han fet una esclatada molt avançada.
1: Ara em comentava el senyor Comas,
0: Sí.
1: la setmana passada hauria estat una bona setmana per
0: Sí,
1: l'exposició, oi que sí?
0: exacte. La setmana
1: Haguéssim vist
0: passada...
1: uns clavells macos, macos de
0: Exacte,
1: debò.
0: exacte. Inclús aquesta encara aguanten, perquè l'exposició d'aquest any és molt maca. Hi ha molta flor. Hi ha molta flor. El jurat ho tindrà difícil una miqueta, perquè hi ha expositors que tenen
1: Clar que,
0: molt
1: al
0: bona
1: canvi i a la fi,
0: exposició
1: senyor
0: encara.
1: Comas, això és una miqueta els que ens agrada, no? Quan anem a veure l'exposició, que es vegin uns clavells
0: Claro, clar
1: macos...
0: que sí. Ben florits, ben grossos, ben enlairats, maco,
1: Clar, perquè hi
0: sí.
1: ha hagut anys que hem vist allò,
0: I la
1: aquell...
0: planta
1: Sí,
0: també
1: sí.
0: és molt maca aquest any, tampoc no hi ha... Com que no ha sigut un any de pluges últimament, pues tampoc no tenen cap atac de roja. Saps? La roja es fot totes les
1: S'ho
0: fulles,
1: menja tot,
0: és
1: sí.
0: com un amarro de cafè que quan veus allò dius, ostres, estan malalts tu. Cap a casa. Sí, hi ha hagut expositors que descarregar allà. A mi em va ser molt trist, molt d'emigrant, un any, una senyora que els tenia allà a les Roquetes va venir, els va portar, no sé si importava 30 o 40, i quan llavors jo era el delegat d'allà de l'exposició, quan vaig veure jo i altres expositors, els expositors que estaven als costats van dir o se'n va aquest o me'n va jo, però aquesta expositora, aquests clavells estan tots malalts. Llavors, bueno, va ser, ja et dic, va ser molt d'emigrant jo tenir que agafar i anar a avisar-la i dir-li, escolti'm,
1: Aquests
0: obri, o,
1: clavells
0: o, torni a
1: no...
0: obrir la porta de casa que demà tornen en tots cap a casa seva. I, bueno, francament, es va emprenyar. És que és així, la gent s'emprenya quan no tenen raó, però bueno, què hi farem, tu? Aquells clavells allà dins no hi podien ser, no hi podien ser. I aquest any, doncs ja t'ho estic dient, aquest any, bé, maco, vull dir,
1: És a dir, veurem una bona exposició aquest any.
0: bueno?
1: Veurem una bona
0: Sí,
1: exposició.
0: de moment sí, ara el dia de la inauguració sí, quan acabin ja en parlarem, perquè s'haurà podrit la meitat de flor, segur, ja us ho dic jo. S'haurà podrit molta flor de la que tenim. Ara que cap de setmana encara veurem molta flor veurem pel Corpus. Però l'altra setmana que és la clausura i s'haurà expulsat la meitat de la flor, ja no hi serà.
1: Perquè, clar, venim d'uns anys complicats, l'any de la pandèmia, els clavells, clar,
0: Sí,
1: no s'hi ha pogut
0: bueno.
1: dedicar allò com
0: Bueno,
1: haguéssiu volgut, suposo.
0: no, però bueno, tampoc no, al fin i al cabo, tampoc no es va fer Corpus, doncs bueno, doncs mira, no es va fer exposició, un any el primer any no se'n va fer i el segon es va fer una petita cosa aquí baix a la casa de l'Hort de Can Fals i bueno, poca cosa. En canvi, veus, l'any passat no estaven florits, la gent no els tenien florits. Un Corpus molt aviat, un temps una mica plujós, una mica nuvolot, doncs no va avançar el clavell.
1: Lo bo que seria, senyor Comas, principis de juny, més o menys.
0: Sí,
1: Sí?
0: per allà el 10, com a 8 o 10 la inauguració i per allà el 15 acabar.
1: Acabar.
0: Més o menys és una època, si ve un any normal del
1: Normal,
0: temps,
1: sí.
0: eh?
1: Que això del
0: Del
1: temps,
0: temps.
1: cada cop és...
0: Exacte, perquè aquí ballen diverses coses. Vull dir, el clavell, si és un any que el Corpus cau molt tard, s'hauria de plantar més tard. Si el Corpus cau molt aviat, volem dir, cau aviat vol dir finals de maig,
1: Maig.
0: primers de juny,
1: Sí.
0: que això hi ha hagut molts anys que
1: Sí.
0: hi ha caigut, els clavells haurien de venir doncs, 15 dies abans, l'hora de plantació. Entens? Vol dir, per exemple, jo què sé...

0: mig octubre o quasi tocar el novembre, o el novembre, jo què sé, una setmana o dues més dins mitjans de novembre, per exemple. Depèn, ja et dic, depèn de com puja el corpus o baixa. Dins d'això, tornem a lo mateix, el temps mana, com aquest any que ha manat el temps.
1: I com que el temps cada cop és més incert,
0: bueno, exacte,
1: diem-ho així.
0: Exacte, cada vegada és més incert.
1: Sí, i la calor arriba abans, i no hi ha intermig, no? És a dir, allò, la tardor i la primavera ara gairebé no existeixen. Passem del fred a la calor i del calor al fred.
0: Sí, exacte. Però bueno, ja et dic, més o menys, pues, nosaltres ja juguem que vinguin més aviat o més tard, depèn si puja o baixa el corpus, però... Clar, el de dalt és el que mana, el temps és el que mana, tu.
1: Permeti'm que faci una mica de marxa enrere en el temps, recordant aquells inicis del senyor Comas amb el món del clavell, què li va cridar l'atenció de tot aquest món?
0: Bueno, aviam, el meu ofici és agricultor, i tota la vida m'ha agradat la terra, i m'ha agradat les plantes, i m'ha agradat la flor. I jo me'n recordo que era jovenet, jo ja era jovenet, allà a casa pues, teníem lliris, teníem bujacs, teníem margarites, i sempre, com que sempre estàvem allà al mercat, i jo vaig estar molts anys aquí despatxant aquí al mercat, al mercadillo de fora el dissabte,
1: sí.
0: Estava a l'entrada a mà dreta, una banda hi havia en Virgili, l'altra banda estava jo. I llavors tot plegat, pues, allà també jo venia, que era jovenet, venia els manats de rams de flors, de bujacs, de margarites, i tot això per mi ja m'agradava. I mira, i si després resulta que guanyava 4 duros i tenia 4 durets per anar a prendre una Coca-Cola el diumenge, pues,
1: doncs fantàstic.
0: Tot això que anava bé, no? I llavors, bueno, com que ja m'agradava a mi en principi tot el que era el tema aquesta de les flors, de fer rams i tot això, pues, bueno, pues, ostres, els clavells, pues, vaig veure... Em vaig il·luminar de tal manera que, bueno, entre la veïna i la rosa del cable que no callava, pues, bueno, al final vaig entrar juntament amb mon germana. Primer any la Maria Dolors, Comas, mon germana, vam estar poder, jo què sé, 8 o 10 anys poder junts, saps? I després ella es va casar i a partir d'aquí jo vaig començar a anar sol. Inclús mon germana petita, la Montse, també va estar uns anys també com a expositora, quan estàvem allà a la Sínia Robert, i bueno, i a partir de llavors pues, ja he anat tirant endavant sempre, i et dic a mi el clavell, i a més ara, escolta'm, el clavell és la flor predilecta del poble de Sitges, no sé si ho saps, però el clavell és la flor predilecta del poble. I tot plegat, bueno, m'encanta, a mi un clavell m'encanta. Em sap greu una cosa només, que no fan olor. Aquests clavells que tenim ara, avui en dia, no fan olor.
1: I això?
0: Bueno, pues, no ho sé, jo suposo que han fet tant injertos i tantes coses que al final dius ja, pues, no fan olor. Fan una petita aroma, però no fan olor. Penseu, jo el primer any d'expositor, amb una germana, els vam fer tots de llavor. Eren clavells de llavor, i aquells clavells de llavor feien una olor, un aroma que jo enamorava, i segueix avui en dia igualment. Tu et fas plantes una clavellina, un clavell de llavor, i ja t'asseguro jo que fotrà, fa una olor,
1: fa una flaire bona,
0: una flaire boníssima. I aquests, molta gent diu, ai, que olor que hacen. Bueno, jo per sota el nas me n'en foto una mica. Però que sí, no.
1: Per què?
0: Generalment
1: perquè
0: no fan olor.
1: Perquè se'ls posa massa producte o massa...
0: No. Suposo són les varietats que hi ha avui en dia, bueno, no ho sé, pues no els hi donen olor. No els hi donen olor. Fan algo, com a clavell, pues, farà una petita olor però no fa aquell perfum de clavell, de clavellina, per exemple, que fa un clavell de llavor. Ja t'ho dic jo. Tu planto un clavell de llavor i ensumo. I ja m'ho diràs.
1: Tot això és una feinada.
0: Sí,
1: és a dir, el cultiu del clavell en requereix una atenció molt especial, senyor Comas.
0: Sí, molt de carinyo.
1: Molt de carinyo, bàsicament, ganes de voler-ho fer,
0: ganes
1: òbviament.
0: Feu, sí.
1: I em recordava ara aquí una miqueta aquí fora al passadís, que clar, que això, si es vol garantir una certa continuïtat, s'ha de començar a pensar ja una miqueta en el relleu, no?
0: Bueno, el relleu que va sortint, si se fixeu, tot és gent gran. Per què? Perquè els joves, bueno, és el que dèiem una mica abans...
1: Que hi ha una explicació, també, ara ens ho comentava, clar, la gent gran té més temps.
0: Té més temps, exacte, aquí està. La gent gran té més temps i perquè s'ha retirat i llavors pues, diu, ah, pues mira, pues jo què faré per estar-me allà al bar tot el sant dia? Pues no, mira, si em donen un lloc, que per això vam començar a fer el viver de l'hospital i ara tenim un altre viver d'allà dalt,
1: a l'hort dels avis,
0: pues la gent s'hi apunta perquè tenen un lloc i poden treballar-ho i bueno, ningú els empaita perquè tenen temps de sobres, cosa que avui en dia, primerament, el jovent no està per aquestes històries. El jovent, ja ho hem dit abans, el jovent vol en juerga i disfrutar de la vida, el telèfon tiqui-tiqui-tiqui...
1: I no està pendent del cabell, si creix, no creix...
0: Exacte, sí, sí, sí. Exacte. I si se fixeu, ja ho he dit abans, tot és gent gran. Gent que se retira o que no se retira encara, però que bueno, tenen una certa edat ja bastant avançada. I bueno, mentre duri això, mentre hi hagi lloc com tenim ara, pues, bueno, expositors de 50 clavells poden anar sortint. Expositors grans com jo, com n'hi havia molts antigament, el Freixes, o el Peixó, o jo què sé, la Nubials, o gent, la Montserrat de Cala d'Onícia, de Romeu, o de, bueno, hi havia molta gent que portaven, bueno, 300, 400 cossis, que això era una bestialitat, i amb aquests cossis omplien...
1: Tants?
0: Sí, sí, tants, i tants, sí senyor. Jo la vegada que n'he portat més han sigut 260.
1: Mare de Déu.
0: Sí, ara no, aquest any en portem 100 només. De moment n'hi ha prou, i si podem pues anirem fent 100 i pico, 180, el meu sempre entre 180, 190, 200, és el meu, la meva quantitat preferida és aquesta, pel lloc que tinc també, ja me'n podria portar molts més si volgués, ja, però que no, que porta molta feina i molta gasto, i que no, que això no pot ser. I bueno, el que estava dient, en aquelles èpoques hi havia aquesta gent que portaven tants clavells que bueno, amb 5 o 6 expositors s'omplia tota l'exposició. Allà amb un no res pues, posàvem 2.000 clavells i llavors bueno, vaig ser el primer que vaig donar l'alerta a l'Ajuntament dient que vigileu perquè tot és gent gran
1: i això es pot acabar en algun moment o altre.
0: Gent,
1: sí, sí, sí,
0: exacte,
1: sí, sí.
0: Exacte, aquesta gent a qualsevol moment, sense vulgueu, perquè jo no ho volia pas,
1: no,
0: però que jo veia que tots eren gent que s'anaven a 80 anys i això pues, a qualsevol moment petaria. Bueno, i ha passat, perquè clar, aquí no, tota la vida no hi serem pas, no? Llavors, bueno, ja es va començar a fer el viver de l'hospital i a partir d'aquí van començar a sortir expositors de 50 cossis, 50 i 50, perquè ja més no poden ser. Sí que sempre jo he dit que si tinguéssim gent com jo, que tens, pues, jo que sé, un petit hortet, un pati, o el que pugui ser, pues sí que aquesta gent es poden engrandir, no? Poden anar amb 70, 80 o 100 cossis. Però clar, és que avui en dia, on tu veus això? On tu trobes? És que no hi ha llocs, no hi ha lloc. I aquesta gent que agafen aquests llocs dels horts o de l'hospital, pues bueno, pues són gent que estan en un balcó, en un pis, i clar, no tenen lloc.
1: Clar,
0: no tenen
1: hi ha una qüestió d'espai, òbviament. Sí, sí, sí, sí.
0: Pues bueno, ara hem pogut trobar aquest lloc dels avis que han trobat, i després a l'hospital, aviam si pot arrencar un altre cop, perquè està una mica parat això de l'hospital. I pues bueno, pues jo veig que hi ha molta continuïtat, vull dir, l'exposició aquest any, i em sembla que n'hi ha, em sembla que són 31 o 32, i després hi ha els col·legis, en total em sembla que entre els col·legis i tot són 34 expositors que hi ha en total. Però bueno, ja es fa una exposició maca, ja es fa una exposició bonica, eh? I això continuarà, jo crec que anirà continuant. I quan la gent gran, jo que sé, ja no pugui, pues ja n'hi haurà uns altres que se retiraran i també podran. Vull dir...
1: La qüestió és garantir una miqueta el relleu, vull dir, que no és fàcil. Exacte. No és fàcil perquè exacte. Tornem a lo d'abans. Clar, això requereix un estari al damunt, una feina,
0: sí, sí, sí.
1: Un espai, unes hores.
0: Exacte, tot plegat pues, requereix una pila de cosetes que bueno, s'han d'ajuntar totes.
1: Tot i que em feia una reflexió interessant el senyor Comas, sí? Abans que deia, sí. Clar, tots aquests joves... Clar, aniran creixent, ara no hi estan interessats probablement, però d'aquí uns anys potser recordaran que en el seu dia doncs, van exacte. Fer un intent de...
0: Exacte, tota aquesta quantitat de gent jove, bueno, d'aquests col·legis, aquesta canalla, sí, es pot dir, pues que avui en dia els hi donem ara un clavell allà als col·legis i el cuiden. Aviam, els hi costa cuidar-los, els hi costa cuidar-los costa, perquè no, s'ha de dir així mateix, però jo la meva reflexió és que possiblement quan siguin més grans, que ja no tinguin problemes de jovent, estiguin casats, ja tinguin fills i dius,
1: i bueno, aquelles doncs, coses, eh?
0: Aquelles sí, sí, coses que passen, sí, sí. I els hi vingui a la memòria, perquè moltes coses de gran, les fas quan ja les feies de petit. Llavors, què passa aquí? Pues que possiblement aquest jovent d'ara que tenen aquests clavells al col·legi, ara en aquests moments quasi ningú, com aquí diu, es posarà com a expositor després, quan surtin del col·legi, però sí, quan siguin més grans, possiblement se'n recordin i diguin, ostres, allò m'agradava, veus, anar a regar el clavell i això, en aquell moment, doncs ara hi vull dedicar-m'hi. Uh-huh. I potser serà en el moment que guanyarem.
1: Bé, doncs agafem-ho per aquí.
0: Agafem-ho per aquí, sí, sí senyor. Sí, sí, sí. Agafem-ho per aquí.
1: Un bri d'esperança, que deia aquell.
0: Eh? Exacte, sí senyor.
1: Clar, li han demanat molts consells.
0: Sí, va haver-hi un moment...
1: Rara és la vegada que no ve algú, escolti, senyor Comas, això com es sí, fa, sí. Com es deixa de fer... Com...
0: Exacte, quan aquesta gent gran va fallar una miqueta i llavors hi es va començar a fer el viver de l'hospital, pues inclús vam fer vídeos, que sembla que si no m'ho recordo estan vist i Sitges o alguna
1: cosa així. Sí, o al YouTube també ho poden veure.
0: Ho poden veure tothom i em veuran a mi explicant com s'ha plantat el clavell, el procés de com s'ha plantat el clavell, com se pinça, com va creixent, cada quan s'ha de posar una mica de bono, es posa una mica de nitrofoscle, després anar regant-ho quan es vegi que està la terra una miqueta ja seca, humida. A mi sempre m'agrada que estigui la terra humida. I bueno, anar creixent i després bueno, explico com es fan tots els ferros, perquè els ferros també costa molt poc, però has de tenir manetes. Jo amb un no re et faig un ferro, però hi ha gent que bueno, clar, han que estat
1: no,
0: hores
1: no hi té la mà trencada, no?
0: Sí. I bueno, jo tinc la tàctica perquè n'hi he fet molts. Podria dir que n'hi he fet 2.000 de ferros de clavells jo.
1: Imagina.
0: Exacte, ni fet per diversos expositors també, perquè m'ho han demanat, per favor, fermo, bueno, doncs els hi he fet, no? I per mi jo els he renovat 2 o 3 cops els ferros també, perquè es rovellen, es podreixen de les potes i al final has d'agafar i dius, bueno, doncs ara que tinc 500 cossis, doncs l'haig de fer durant l'hivern.
1: Quan parlem dels ferros és bé, allò que envolta...
0: Exacte, els ferros és el que envolta, sí, sí, sí. Exacte, llavors jo tinc un tarugo de fusta, es pot dir, un tros de fusta, amb 3 claus clavats, sense cabota, i llavors jo sé exactament les mides que ha de tenir cada ferro, de llargada.
1: I deixi's estar, té la mà trencada.
0: Tinc la mà trencada, i jo sempre hi dic qui vulgui, doncs com ho digui, jo li deixo la peça aquesta de fusta i li explico, com a molts els he explicat, i aquests que jo els he explicat, els hi han explicat amb altres que en aquests moments estan clar. Allà dins.
1: Quants cops ha guanyat el concurs?
0: Ostres, doncs no sé dir-t'ho.
1: Uns quants, bastants.
0: I de segons, més que de primers encara. De segons, molt més que de primers. Sí.
2: Joan Comas, aquest any reconegut per portar 50 anys. 50 anys presentant col·lecció a l'Exposició Nacional de Clavells. Tot plegat va començar... Com deia ell, quan en tenia 14, 15 i anava a buscar vinagre a Cala Dionísia. En fi, aquest Corpus 2026 que ha tingut entre els seus protagonistes també un racó per en Joan Comas. 11 i 9 minuts, seguim endavant.

0: Passen 4 minuts de 11:15 del matí i parlarem ara d'una associació que es diu Gay Les Pol. És l'associació que aglutina el col·lectiu LGTBI al sector de la policia, en diferents cossos policials, diguéssim, eh? I per què parlarem d'aquesta associació? Doncs perquè aquest projecte, aquesta associació, va néixer l'any 2006, per tant, tampoc fa tant, 20 anys, però són molts i són pocs alhora, eh? Depèn de com ho mirin. I va néixer aquí Sitges. Això va ser una iniciativa impulsada per Europa, per diguem, cossos policials europeus, però que va néixer després aquí a Sitges, perquè a Espanya no n'hi havia cap, i un dels fundadors és encara agent a la policia local d'aquí de Sitges, tot i que està a no res de jubilar-se, i avui l'hem volgut convidar per parlar una mica de la història d'aquesta associació Gay Les Pol, de quan es va fundar, dels inicis, i una mica també de com ha evolucionat tot plegat i quina és la tasca ara. Avui parlem amb Manuel González. Què tal, Manuel? Bon dia.
1: Bon dia, Carola, bon dia.
0: Deia ara, a punt de jubilar-te, eh?
1: A punt de jubilar-me, sí, que en queden 9-10 mesos, sí.
0: I a la policia local de Sitges des de l'any?
1: 2000. Vaig començar com a policia a Gavà el 93, però el 2000 vaig aprovar aquí les oposicions i llavors ja porto aquí 26 anys.
0: 26 anys aquí i l'any 2006, i això, no?, que m'explicaves, que des d'Europa, a través del sindicat, us comencen a dir, ep, no pot ser que el col·lectiu no tingui representants, no?
1: Des d'Europa ja portaven alguns anys, no tants, però portaven alguns anys, no? I deien, per què no a Espanya, no? Llavors, a través d'un que coneixia el president europeu, van contactar amb mi aquí a Sitges i em va dir, què fem? Tirem endavant, penses que tal? Diu, bueno, és una molt bona idea, però és una mica complicat, no? És una sortida de l'armari en tota regla, no? I vas dir que sí. Endavant. I
0: perquè com era l'escenari en aquella època? Estem parlant de l'any 2006, per tant, queda lluny, però no tant, diguéssim. Encara no era, diguem, comú, habitual, parlar obertament, o encara no s'entenia com una cosa habitual o comuna el fet de que persones del col·lectiu, per tant, homosexuals, lesbianes, formessin part dels cossos policials?
1: No era tan habitual com, per exemple, més avui, no? Cossos com els Mossos d'Esquadra, que van néixer més endavant,
0: sí.
1: Ha estat una mica més fàcil, no? Perquè és més nou.
0: Més
1: però
0: nous.
1: Altres cossos com la Policia Nacional o sobretot els Guàrdies Civils, sí. No? Sí que ha estat bastant dur i bastant més difícil encara fins pocs anys enrere. I bueno, va ser una mica difícil perquè no parlaves, una mica de la por de parlar, no? El que ser policia, que tothom sàpiga que aquest policia és gay o lesbiana tal, podria ser una mica difícil per estar treballant al carrer, no? Això és com un futbolista que mai ho diu.
0: Vaja, de
1: perquè
0: fet,
1: pensa que la gent al camp, no? Tothom se tirarà a sobre.
0: De fet, en el món del futbol, aquesta sortida de l'armari, per una manera, no, encara no s'ha produït.
1: Es produeix quan acaben la seva carrera.
0: Efectivament, no sé, efectivament. Però diguem que a hores d'ara encara diguem que és difícil. En el cas dels cossos policials, no? Va ser aquest any 2006 que vau decidir fer aquest pas. Què et va fer determinar de dir, va, vinga, sí, m'hi poso i activem aquesta associació? Entenc que tu formes part del col·lectiu, no? Que per això sí. T'ho proposaven. Però què va ser, quin factor va ser determinant que vas dir, m'hi tiro a la piscina i m'hi poso i anem a treballar per això?
1: Bueno, jo en aquell moment pensava, tot allò que ens estaven dient des d'Europa, no? Sobretot des d'Alemanya, Anglaterra, Holanda, que són els principals que estaven en aquell moment.
0: Entenc que hi ha altres cossos policials d'aquests
1: sí,
0: territoris,
1: sí, sí,
0: eh?
1: Sí, uh-huh. Tenien la seva associació,
0: sí.
1: I van connectar entre ells, van començar a fer el que es diu la ECPA, uh-huh. European LGBT Police uh-huh. Association, que van començar ells, no? Com 2 anys abans, eh? No tant abans, eh? I estaven parlant molt de delictes d'odi, que aquí a Espanya no es parlava res en aquell moment. I vam començar aquí a Sitges i la conferència d'aquí es va dir policia i homosexualitat. Però clar, al principi, inclús quan vam començar nosaltres, el 2008, que vam tenir la conferència europea, que ja vam començar amb la...
0: Que es va celebrar aquí a Sitges?
1: No,
0: es va fer a Barcelona aquesta.
1: Sí. Europea, Barcelona, sí. Era perquè era a París, però París a última hora va dir que no podíem fer-ho. Uh-huh. I em va trucar el Víctor, que era el president, i em va dir, què fem? Ho agafem? Dico, sí, sí, tira endavant. I va ser tot un èxit, perquè el 2008, amb això de la Comissió Europea, que van venir 200 policies de tot Europa aquí, i vam tenir, per exemple, va venir el que és ara el ministre de l'Interior, que llavors era jutge de l'Audiència Nacional, Marlaska, va venir aquí, i va ser tot una fita, no? En aquell moment la Generalitat va posar endavant la primera fiscalia, que era la primera fiscalia contra la homofòbia, que nosaltres vam dir no hauria de ser contra homofòbia, perquè estem parlant de delictes d'odi de tot tipus, no? Això va començar a canviar. La primera fiscalia va ser aquí a Barcelona. El primer reglament que es va fer als Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana de Barcelona, i van començar altres policies d'Espanya a començar a fer reglaments interns, no?, de com tractar el col·lectiu LGTBI pel carrer. Això va ser tot molt ràpid, i va començar a parlar molt dels delictes d'odi. Va venir un canvi de política, va venir un canvi de reglament, va venir un canvi de tot, i llavors ara tothom parla de delictes d'odi, però en aquell moment ningú parlava, no?
0: Entenc que, clar, ningú en parlava, però, és a dir, hi havia...
1: Existia. Ah, i tant que sí, no?
0: I existia dins dels cossos policials. És a dir, passava això.
1: També passava, certament.
0: Com ho recordes tu? És a dir, no sé si ho vas viure mai amb neguit, amb angoixa. Sí, com es vivia en aquell moment? Perquè ens fem una idea. És a dir, perquè entenguem també la importància de la creació d'aquesta assemblea de policies LGTBI, perquè entenguem també la importància de que aparegui o reconegui aquests delictes d'odi aquí a Espanya, no? I se'n parli obertament i s'expliqui què és i cap a qui va dirigit. Com ho vivies tu? És a dir, com ho vas viure tu abans que això tot existés? Com vivies tu la teva situació, la teva homosexualitat?
1: Bueno, jo penso que ja ens acostumem des de petit, no? A viure d'una mica amb els teus amics, la gent més propera, no? Després jo a la meva família, doncs una mica la gent més propera, però més enllà, doncs, no parlaves.
0: És a dir, amb els companys de feina no era una cosa que es digués obertament,
1: no.
0: Fora que no fos un amic molt amic.
1: Exactament. Amb alguns companys, eren dos o tres companys, sí que ho sabien tot i tal, però hi havia alguns que en aquest moment, el 2006, es van sorprendre, de ah, no sabia res. I alguns es van sentir una mica estranys, no?, això, als vestuaris.
0: Sí.
1: Algú que s'amagava perquè pensava que tal, de repente, no? Som els mateixos de fa 5, 10 anys.
0: Vas haver d'explicar coses, no? Vas haver d'una mica d'explicar?
1: Sí, va ser un procés una mica estrany, no? Però no va trigar molt. Va ser uns mesos que una mica estrany, no? Però després va estar tot bé, tot...
0: Clar, sí, que es fes a Sitges, entenc que tampoc no va ser casual, no? És a dir, no seria el fet de que Sitges fos epicentre d'això, no sé si va ser casual, tenint en compte l'històric que té Sitges amb la comunitat, no?, amb el col·lectiu LGTBI.
1: Sí, com a poble, com a
0: efectivament.
1: Històric. I últimament, inclús, no?, hi ha moltíssima gent que s'està venint a vivir aquí a Sitges perquè pensa que és un lloc...
0: Més tolerant, no?
1: Bastant tolerant, no?, i bastant obert, no?, i això... Ha canviat molt dels anys 90, no?, o 2000 al principi, no?, el que és ara, no?, ha canviat molt, per bé, no?, però a la policia, no sé, la gent igualment, per això de que Sitges és un poble amb molt turisme LGTB,
0: sí,
1: no?, sempre hi ha aquesta broma, aquesta risa, aquesta no sé què, i dins de la policia és igual, no?, perquè tothom pensa, estic a Sitges, tothom pensarà que soc gay o que soc lesbiana,
0: sí.
1: I no
0: era
1: veritat,
0: una broma,
1: no?,
0: típica dels 90, aquesta, eh? Quan tu deies que eres de Sitges, ja automàticament et situaven, eh?
1: I et puc dir que no solament dels 90.
0: Encara passa? Encara passa?
1: A mi em va passar quan jo ningú sabia res. Quan jo vaig començar aquí a treballar aquí, pues algun company que diria, cuidado que a Sitges, que tens que ir con el culo pegado a la paret, perquè mai se sap què pot passar, no? Coses així, no? Tu quedaves, uf, aquí no puc dir res. Perquè això és impossible,
0: clar,
1: no? Aquesta problema
0: això feien, clar, et feien una mica amb cura, no? De
1: sí,
0: dir, bueno,
1: cuidado,
0: no diguis gaire
1: però
0: cosa.
1: Però si no coneixes, jo porto aquí des del 84, ja sé molt bé el que és Sitges i tal, no?
0: Clar, entenc que tu, quan parles d'aquesta sortida de l'armari, és a dir, clar, el moment en què tu et poses en aquesta associació, entenc que és com, diu obertament, doncs jo formo part del col·lectiu. Recordes aquell moment? Recordes el dia, el moment? Com va ser?
1: No va ser un dia, perquè, clar, jo primer... vaig parlar amb el meu cap en aquell moment I li vaig dir el que havien de fer en el 2006, sí? Que era aquesta conferència que vam fer aquí al Saló d'Or del Palau Maricel, i també amb el David García, que estava...
0: El regidor?
1: No era regidor.
0: Bueno, no era regidor, era sí, el David García, era gerent, o que no me recordo qui era, sí, una figura del govern municipal,
1: diguéssim. I ell és psicòleg, no?
0: Sí.
1: I vas parlar amb ell, que hem de fer tot això, i ell es pensava que jo ho feia perquè sóc una persona que m'agrada fer coses i ajudar i tal, no? No es pensava que jo ho feia perquè jo també era gay.
0: Formaves part del col·lectiu.
1: Per això no va ser un dia, va ser una mica a poc, no? Que vas començar a notar aquestes diferències o aquestes... Algunes persones es van sorprendre, no?
0: Clar, que de fet és un fet curiós, perquè tampoc s'entendria que un, quan arriba a la feina, tampoc no ha d'anar anunciant...
1: Exactament, no és necessari, no és així.
0: La teva orientació sexual, no? És a dir, no ho fa la gent, no ho fa això. És a dir, tu no entres i dius hola...
1: Ni has d'anunciar, ni has de mentir, tampoc. No?
0: Efectivament.
1: Ni inventar-te coses, no? Inventar-te el que normalment feia molta gent, no? I encara hi ha persones que ho fan, no? Una suposada nòvia o una no sé què... o jo no en parlo i ja està, no?
0: Clar, però en aquest col·lectiu entenc que això passava més, hi havia més reticències, per què? Perquè el món de la policia s'ha associat sempre a un tipus de masculinitat?
1: Masclista. Igualment per les dones, el ser policia
0: també
1: sempre és una mica complicat, no?
0: Sí, també.
1: Per això sembla que la dona s'ha de masculinitzar una mica, no? Per estar al nivell de resta, i a vegades passa, no? O et poses una mica al teu puesto i tal, no? O sembla que et deixa una mica perrenconada, no?
0: Per tant, d'aquí la importància d'aquesta associació, sobretot entenc que per donar suport als membres del col·lectiu que formen part dels cursos policials, no?
1: Sí, són dues coses.
0: No? És a dir, quin és l'objectiu? Un entenc que és aquesta, no? És a dir, donar suport i acompanyar a tots els membres del col·lectiu que formen part dels cursos policials. L'altre què és? La divulgació? L'altre què és?
1: L'altre és ajudar les persones LGTB,
0: sí?
1: que encara que no són policies, que també tenen els seus problemes, no? I com a policies, com ajudar-les a fer les seves coses normals quan tenen problemes, perquè no sé, perquè estan insultant, perquè estan agredint, perquè estan no sé què. Nosaltres normalment es expliquem, no?
0: Has
1: de fer això, has de fer això. Nosaltres al principi vam tenir problemes amb altres associacions LGTB, al principi, que eren molt radicals, i una mica era com la policia. Així donava igual que la policia fos LGTB o el que sigui, no? Igual. Són policies.
0: Llavors,
1: amb vosaltres no volem saber res, no? Això és el problema més greu que vam tenir al principi. Ara ja no. Això ja ha passat pel principi. Sí, hi havia alguna associació aquí a Catalunya important que feien aquests flyers, no? Que deien si tens un problema tan agredit o tan insultant, no sé què, pues has de fer això, consulta amb nosaltres. Ves amb un psicòleg, un advocat, un no sé què. I en últim lloc, quan ja no tinguis una altra opció, ves a la policia. I nosaltres dèiem tot el contrari.
0: Primer la policia.
1: Has d'anar a la policia, no? I una cosa que nosaltres fem és molta formació als policies...
0: Per atendre gent del col·lectiu.
1: Per una mica... Ja no solament per atendre, sinó perquè comencin una mica a parlar, que no sigui una cosa com...
0: I no sé si també per canviar vocabularis, expressions, no? Que probablement tots tenim, perquè venim d'on venim, no? I que, però poden ser ofensives o poden ser, doncs, poden fer mal, d'alguna manera, oferir, no? Sensibilitats de moltes les persones. Entenc que això vindria a ser el mateix com el fet de l'entrada també de les dones en els cossos policials i tot el tema de violència de gènere, per exemple, no? Que moltes vegades... que t'atengui una dona, en quan tu has estat violència de gènere, moltes vegades fa més fàcil, no, aquest
1: sempre,
0: acompanyament.
1: Sí.
0: Entenc que en el cas del col·lectiu ve a ser un tema similar.
1: Sí, al principi, quan vam fer això del 2008, recordo que vam tenir moltes trucades, inclús de ràdios, per exemple, de Colòmbia, no, que deien, què està passant a Espanya? És un grup de policies que volen tenir una policia especial de policies gais, lesbianes i tal? No és això, no? I sí que és veritat això, no? Com les dones, no? Ha estat una mica complicat i, bueno, ara, després de tant temps, no? Això
0: ha canviat? És a dir, ha millorat la situació respecte a aquest 2006 que va obrir l'associació?
1: Sí,
0: ha canviat?
1: Bastant,
0: en què ha canviat, Manuel?
1: Bueno, jo, l'altre dia que vam tenir el 20è aniversari a Barcelona, una cosa que vaig dir és que igualment les administracions...
0: Sí.
1: Ens han recolzat sempre, des de l'inici, no? Sempre han pensat que era bo, no? Que no som una associació típica, gais, lesbianes, eren com molt lluitadores, todos una mierda i volem fer això tal, no? Nosaltres vam començar amb una mica de volem fer coses bones, no? Que la policia fes més moderna, no? Que la gent se senti una mica més acompanyada de la policia, no tinguin tanta por, no? del policia. I això ha canviat, sí, ha canviat amb la gent, amb la societat en general, sí, a les administracions seguim, tenim aquest
0: recolzament.
1: Sí, sí, amb l'administració, tant amb el sector local, amb la Generalitat, amb l'Estat, no?
0: Però què ha canviat dins el cos policial respecte al col·lectiu? És a dir, una persona del col·lectiu ara, quan entra en un cos policial, tu creus que se sent més còmode, se sent més segur?
1: Sí.
0: És a dir, sí?
1: Sí.
0: Clarament, això ho veieu, sí, clarament,
1: clarament
0: que ha canviat.
1: Clarament, sí, perquè al principi igualment els primers socis, i encara tenim algun soci, no? Que nosaltres no diem tu, si vols ser soci, has d'estar fora de l'armari. No, qualsevol que faci el que vulgui, no? Al principi, la majoria no volien estar a les fotografies, no volien estar a tal, no volien sortir. Llavors eren entre poques persones que teníem allí donar la cara perquè això funcionés, però si no dones la cara al final sembla com que no existeixes, no? I ja mica en mica això va canviant i la gent ja se sent una mica més, doncs no passa res, ja com cadascú té la seva parella i és oficial i no és res, eh? Rellevant,
0: no? No sorprèn, diguem que ja no genera sorpresa. Els comentaris, aquests comentaris que parlàvem abans, que segurament se succeïen i passaven a l'entorn policial i també en molts altres entorns, però estem parlant del policial, s'han deixat de fer o també ha disminuït aquest tipus de comentaris de compte els vestidors, aquest tipus de comentaris?
1: No, això ha disminuït moltíssim, no?
0: Moltíssim.
1: Moltíssim, no? I encara sí que veus alguna vegada que algú doncs diu algun acudit d'aquests, no? De Marica l'últim, no? I de repente se n'adona que estàs tu allà i un li diu a l'altre, calla.
0: És a dir, això està canviant, estem evolucionant en aquest sentit, eh?
1: Que té una mica de cura, no? En segons que tal, no? Nosaltres sempre diem a les formacions, no? Diem a les formacions, mai pensis que aquest que està davant teu és com tu, no? Perquè per l'aparència tu no pots saber si aquest li agrada el futbol o li agrada tal o li agrada això o li agrada l'altre, no? Ho saps, no? I a vegades parlem sense pensar què pot estar pensant aquella persona i podem fer una ferida molt, molt gran, no?
0: Vas arribar a tenir por mai?
1: Por? No. Por en quin sentit?
0: Por en el sentit, doncs, això, de formar part d'estar dins el cos, ser personal col·lectiu, que no ho sabés tothom, sentir comentaris i pensar algú, potser, no sé, desagradables, o veure actuacions o maneres de fer.
1: Bueno, actuacions i maneres de fer sí que n'he vist, no? Però per això estem una mica, no? I després per dir això no pot ser, no? Això no pot ser. Aquest tipus de comentaris, per exemple, per l'emissora, no? Segons comentaris que sempre estaven normalitzats, no? De dir, estic amb un no sé què, no?
0: Un maricón, sí, sí,
1: un sarassa, o no sé què. Tal, per l'emissora, no? Igualment, igual que tu estàs parlant per l'emissora amb algú que tu pensa que aquest t'està escoltant, però hi ha un altre policia amb l'emissora encesa, que està en un altre posto i està parlant amb un col·lectiu o el que sigui tal, i aquesta emissora sona igualment i se sent, no? Això és una mica de vergonya, això abans passava moltíssim, avui en dia és molt complicat.
0: Per tant, en aquests 20 anys realment ha canviat molt això,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí, tant.
0: I entenc que en bona part gràcies a la feina d'associacions com aquesta, perquè és el que dèieu, és a dir, també hi ha hagut tot un tema de reeducació dels companys, no? I de les actituds.
1: Això és el que comporta quan fem formacions, que hem fet formació a molts llocs, aquí a Catalunya, a moltíssims pobles, ara mateix estan demanant formació a Vilanova i les Geltrú, però hem fet en moltíssims llocs, i a vegades dues vegades, un any i després l'any següent, o la meitat de la policia i l'altra, perquè igualment als caps de policia i a les administracions els agrada que la policia parli de tot això, que ho senti com una cosa normal i corrent, no? Que es posin una mica en context de què pot passar al carrer, no? Nosaltres moltes vegades els policies comentem, no? Què passaria si al carrer et trobes amb un policia home, no? Amb una dona que et diu, qué cuerpo, qué tal, que me dame tu teléfono, que y el pulsar se sent com uf, això, estic
0: triomfant, no? Estic triomfant, no? Sí, afalagat,
1: què passaria, no? Si en comptes d'una dona fos un home, aquí a Sitges, per exemple, no? I, uf, la porra, com me gusta, ponme la esposa, quiero que me detengan, no? Com et sentiries, no? I no pudi, és una pregunta a l'aire, perquè jo ja ho he viscut, ja he viscut altres companys que a mi no em parlis, no? O tal, no? Se senten tal. Però és el mateix, som policies i al carrer hem de ser iguals per tothom, ja sigui un home, sigui una dona, sigui un trans, sigui això o el que sigui, no? O sigui de fora o sigui d'aquí, no?
0: Clar, ara que parles dels trans, clar, just, segurament serà el col·lectiu encara, o sigui, dins del col·lectiu seran les persones encara amb més problemes d'inclusió, no? És a dir...
1: He tingut casos.
0: Sí? Però deu haver molt pocs, no, encara?
1: Pocs.
0: O què? I no sé, justament, ara et anava a preguntar per què queda per fer, el camí que queda per fer. Un dels camins que queda per fer és aquest, és a dir, el que també es pugui normalitzar una persona trans dins un col·lectiu, dins un cos policial.
1: Sí, bueno, puc parlar perquè he tingut dos casos.
0: Sí?
1: Que,
0: aquí Sitges?
1: No, a l'associació.
0: A l'associació, d'acord.
1: Altres cossos que van voler fer el canvi de gènere, de sexe.
0: Sí.
1: I aquesta transició, doncs, els feia una mica de por, perquè havien entrat a la policia com homes, per exemple.
0: I volien transicionar a dones.
1: I volien passar a dona, i això els feia una mica de por. Què passarà amb els companys, què passarà amb els caps, què passarà amb els... Nosaltres els va ajudar a fer aquesta transició. Algunes vegades han canviat de puesto de treball, en comptes d'estar, no sé què, treballant a Barcelona, doncs han passat a treballar a Sabadell, a un altre grup, ja com a dona, no? I... Bueno, d'aquestes dues persones, una persona encara segueix sent policia, l'altra va canviar i va deixar la policia, la política, no sé què, tal, tal. Ara ha tornat una altra vegada a la policia.
0: Uh-huh. I què més queda per fer? Què queda per fer? Quin és el repte que té ara l'associació, més enllà, entenc, de seguir reeducant, de seguir fent formacions? Què queda per fer?
1: Jo el que penso que queda per fer és això, no? És reeducar i continuar fent tot això, no? Perquè la nova gent, la gent jove que arriba, igualment últimament, no? Dius, com poden sortir grups, com va passar aquí a Sitges, no? Al cap d'any del 2022-23,
0: sí.
1: No? Aquesta agressió era gent molt jove. Jo vaig fer...
0: I eres allà?
1: No, jo no hi era allà, estava fora. Però després jo vaig agafar l'atestat,
0: sí?
1: I vaig fer tot l'atestat nostre de la policia local, de tot el que va passar, i després ho vaig passar als Mossos d'Esquadra a investigació. Diguem, en aquest sentit, diguem, com jo coneixia bastant com és aquí la vida local d'aquí, el que passa, i molta d'aquesta gent jove ja es coneixia per altres
0: situacions,
1: fet, doncs una mica vaig plasmar l'atestat. Primer, perquè mai saps qui és el jutge o la fiscal, sí? O el que sigui, que ho llegeix, perquè seria a Barcelona o a Vilanova, el que sigui. Explico una mica què és Sitges, què és aquest puesto, què fa la gent, com és la situació aquí. Explico una mica el context i això que està passant, no? La gent jove ja va ser jutjada, el jutjat de menors, i van ser condemnades. No?
0: Uh-huh.
1: Ara falta encara els majors d'edat, que suposo que serà aquí, a Vilanova, però encara no ha estat el judici, no?
0: Uh-huh.
1: I per això dic, no?, que la gent jove que ve aquí sembla, no sé, com un divertiment, no? Anem a pels gais, anem per la gent major.
0: Això continua passant, eh?
1: Sí, tant que sí, tant que sí.
0: Això continua passant,
1: eh? És una diversió, no? Els àudios d'aquesta situació, quan jo vaig tenir els àudios, els vídeos, etcètera, no?, que deia una noia de 17 anys, no?
0: Uh-huh.
1: Veniros para aquí, que es donde están los gays, ¿no? Vamos a por ellos. Tot això que es deia, tal, és, ja clarament, que era com un grup...
0: Caram, Manuel, i ara que estàs a punt de jubilar-te, quan veus això, gent tan jove, és a dir, més enllà ja gairebé fins i tot de la teva tasca i professió com a policia, eh? Però quan veus això, gent tan jove, amb aquestes idees que et retornen a tants anys enrere, ja no 20, 40, 50 anys enrere fins i tot, què et passa pel cap?
1: Però és igual que el tema masclista.
0: Sí, sí, efectivament.
1: És igual.
0: Sí, sí.
1: És igual, gent jove que dius, gent sí, que sí. Estan començant des del col·legi com a nou, nuvis, i estan pegant a la seva nòvia perquè ha parlat amb no sé qui i tal. Penses, sembla que ja ho havien passat, no? però encara, no? Penses, no sé, això torna una altra vegada o no sé per què, no? De veritat és que no sé.
0: No sé si quan, sent policia, quan et trobes amb casos d'aquest tipus i veus que hi ha gent tan jove, no sé si et surt, sent un policia veterà, com és el teu cas, no sé si et surt una, també com una necessitat de reensenyar, de dir, aquests xavals, algú els ha d'explicar que això no és normal i que això no està bé. No sé si surt també aquesta cosa innata, no? Més enllà d'actuar i de fer la vostra feina de tenir o no tenir, no sé si teniu aquesta necessitat de davant de gent tan jove com corregir aquestes aquests
1: tornem una altra vegada, com nosaltres fem amb els policies, és educació. I l'educació, penso que des de l'inici, des de que són molt, molt joves, des del col·legi, i hauria d'haver una educació específica, perquè la gent sàpiga una mica que tothom al final som iguals, que tothom tenim els mateixos drets, no? Però no sé per què, últimament, tot això es veu una mica diferent. Per això que qualsevol nen, avui mateix, qualsevol professor, no pot fer el que vulgui, no li puc dir no sé què, no li puc fer tal, no li puc enviar un altre, perquè llavors venen els pares, mi hijo ni lo toques, mi hijo és el tal, com no sé com ho fem, perquè això no és una cosa
0: de, tasca policial,
1: no és una tasca policial, o no és una tasca del món LGTB, no és una
0: de la societat en general. Manuel, ja acabo, sempre vas voler ser policia?
1: No.
0: I com vas arribar a ser policia?
1: Doncs una mica penses, no? Vas començar amb 26 anys, abans vas treballar en diversos puestos, en un cinema, aquí a l'Atlàntida, de cambrer, no sé, diverses coses, no? I allò que penses, hauries de fer alguna cosa una mica més, no sé, que et porti una mica més de futur, que sigui una mica més, no està ballant d'aquí allà, no? que ho guanyava bé, però sempre d'aquí, ara que ballar, ara me'n vaig a no sé.
0: Una cosa més estable.
1: Una cosa més estable, no? I vas començar, què puc fer, no? I vas pensar, per què no la policia?
0: No vas dubtar mai pel fet de ser gay, de fer homosexual?
1: No.
0: Doncs Manuel González, un dels fundadors del Gay Lespool, aquesta associació de policies LGTBI d'Espanya que aixopluga tots els cossos policials, que ha celebrat 20 anys de vida, que va néixer aquí a Sitges, entre d'altres, de la mà del Manuel González, que a més està a punt de jubilar-se. Un plaer, Manuel, gràcies per venir.
1: Molt bé, Carola, moltes gràcies a vosaltres.

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
1: Què? Com ha anat el primer dia a la universitat?
2: La classe havia de ser en català i al final el professor ha canviat de llengua.
1: Però si t'hi havies matriculat en català?
3: El català és la llengua pròpia de Catalunya i de les universitats catalanes. És fonamental que el dret a rebre les classes en català estigui garantit a les universitats i que es respecti la llengua escollida per l'estudiant en la matrícula. És per això que totes les universitats catalanes han habilitat bústies de drets lingüístics per vehicular queixes sobre els canvis en la llengua de docència matriculada. Informa-te'n a universitats.gencat.cat. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
0: Ràdio Maricel, 107.8 FM. A Ràdio Maricel, cada dia

0: Gairebé 11:45 del matí. M'he passat ara, eh? 11:40 gairebé, i en aquests 20 minutets que queden de programa començarem avui i continuarem demà parlant dels projectes d'emprenedoria que saben que des de fa uns anys realitza l'alumnat de 5è de primària de 5 escoles de la vila. Saben que això és un projecte d'emprenedoria que s'emmarca en el programa Cultura Emprenedora a l'Escola, que impulsen les regidories d'Educació i de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Sitges amb el suport de la Diputació de Barcelona, i un programa que bàsicament el que mira és de fomentar aquest esperit emprenedor, de treball cooperatiu, en equip, i fer-ho a través d'un aprenentatge pràctic amb la creació de cooperatives. És a dir, creació d'alguna manera d'empresa, el seu producte i finalment la seva posada a la venda. Quin dia serà això? Doncs dijous. Aquest dijous, dia 11 de juny, al Parc de Can Robert, hi haurà, diguem, la Fira d'Emprenedoria, de 9 a 12:15 del matí. En allà s'instal·laran tots els alumnes de les 5 escoles de Sitges que han treballat en aquest projecte amb els seus productes i el vendran. Per tant, ja els avanço que hi han d'anar, però amb el moneder planet, perquè no accepten targeta, són nens i han muntat una empresa, però feines han de tenir TPVs. El que tenen és, el que han de portar és monedereta amb dinerets i disposats, això sí, a gastar en aquest producte que han elaborat els alumnes de 5è d'aquestes 5 escoles i que a més tenen tots els projectes fins solidaris. Com dèiem, en parlarem avui i en parlarem demà, perquè d'alumnes de 5è a Sitges n'hi ha moltíssims. Avui havia de venir els alumnes de l'escola Esteve Barratxina, perquè no podíem fer-ho demà perquè tenen un concert o no sé què, però resulta que ha coincidit amb dia de vaga. Ja ho saben que quan hi ha vaga, i des d'aquí no està de suport, el professorat que fa vaga, però quan hi ha vaga, doncs, diguem que totes les activitats que surten fora de l'escola no es realitzen, així que des d'aquí una abraçada als alumnes de l'Esteve Barratxina, que també han participat amb la cooperativa Barratxina Handmade i que hi seran dijous amb el seu producte a Can Robert. Qui s'hi ha pogut venir avui, perquè els que no estan de vaga són els professors de la concertada, són els alumnes de 5è de l'Escola Pia de Sitges, de 5è A i de 5è B. Saben que són aquesta escola de dues línies. Passo a presentar-vos-els i ja que ens expliquin ells quina és la seva cooperativa, com es diu, com han treballat, el producte, tot plegat. Ells són en Martí Casanova. Què tal, Martí? Bon dia.
1: Bé.
0: Bé? Bon dia.
1: Bon dia.
0: Bon dia. La Isabel Santisteban, què tal, Isabel? Bon dia.
2: Bon dia.
0: La Sofia Domínguez, bon dia, Sofia.
3: Bon dia, bon dia.
0: I l'Ària Cuevas.
4: Bon dia.
0: Bon dia. Tot a punt per dijous?
5: Sí.
0: Sí? Sí? Tot? No queda res?
2: No.
0: Ho teniu preparat, eh? Teniu ganes de dijous?
4: Moltes.
0: Sí? Sí? Sí? Molt bé, heu de fer molts dinerets aquí, no? La idea és vendre el producte, no? Vinga, sí. Anem, per aquí comencem. Isabel, digue'ns com es diu la vostra cooperativa.
2: La nostra cooperativa es diu Mostitx.
0: I per què es diu Mostitx? A veure.
2: Perquè el nostre producte és el most i doncs vam crear
0: aquest nom, sí. No? Vau decidir posar aquest nom. Ja ho saben que a l'Escola Pia, des de fa ja uns anys, el producte que ofereixen és most. És a dir, en altres escoles cada grup, cada curs decideix quin producte volen vendre. De vegades són productes elaborats de manera artesanal, de fet tots, perquè aquest també ara ens ho explicaran, però l'Escola Pia des de fa uns anys col·laboren, diguem, amb un celler que fa most, i ells aprenen tot aquest procés del most, i el que venen són unes ampolletes de most realitzat per ells, oi, Sofia? Fan
2: sí.
0: Així, no? És a dir, heu fet most perquè és la proposta que fa la vostra escola, no? I vau tenir l'oportunitat d'anar a fer most, no? Com va anar això? A veure, explica'ns.
4: Vam anar a Camp Suriol a collir la uva.
0: El raïm?
4: El raïm.
0: No passa res.
4: I després el vam trepitjar.
0: Molt bé. És a dir, vau fer tot el procés, Des de collir-lo del cep, no? Trepitjar-lo. Què tal aquesta sensació de trepitjar?
4: Jo no ho vaig fer.
0: Tu no et va agradar? No, no tenies ganes? Per què? Que et feia una mica d'angúnia?
4: Sí.
0: Sí? Algú d'aquí ho va fer? L'Ària. L'Ària, tu què tal? Com és això?
6: És com una sensació com que estiguessis trepitjant algú molt fastigós, molt...
0: Clar, és una mica estrany, no? Perquè vas trepitjant raïm i s'ha de fer molta força o què? Perquè sortir
6: no
0: gaire.
6: No, vas amb parelles i comences a trepitjar.
0: I ja està. I després, després quan trepitgeu aquest raïm, que surt aquest líquid, no?
4: Sí.
0: El suc, d'alguna manera, d'aquest raïm, d'això va directe a l'ampolla o no?
6: No, el desinfectem.
0: Ah, Perquè, clar, us renteu els peus, però, clar, s'ha de desinfectar, no? Quin és el següent procés? A veure, perquè això us ho van explicar ja a Can Suriol, no?
4: Vam anar a la fàbrica,
0: sí?
4: On desinfectaven i hi havia com unes... com unes...
0: uns cubells o unes pires, sí?
4: Sí, que no sé què feien amb gas, que el desinfectaven tot.
0: Molt bé. I d'allà ja surt directament el most per embotellar?
4: Sí.
0: Sí? I l'heu tastat, aquest most, Martí?
4: Sí.
0: El vau tastar?
4: Sí.
0: Havies begut mai most?
4: Sí.
0: L'havies begut a casa?
4: Sí.
0: Sí? Ah, mira, sí. Molt bé, no? És a dir, a casa en consumiu de most?
4: No.
0: No, però l'havies tastat un dia.
4: Sí.
0: I la resta, havíeu tastat mai el most?
4: Sí.
0: Sí?
4: A quart o a tercer vam anar també a trepitjar, però era un mètode diferent.
0: D'acord, d'acord. Però en qualsevol cas, el producte, el most que vendreu dijous, és el most que vau fer vosaltres, no? Sí, Isabel?
4: Sí.
0: És el most que vau fer. Us fa il·lusió, això, o què?
4: Sí.
0: Sí. Sí? A veure quin gust tindrà, no? Perquè, clar, bé, no ho sé, entenc que cada most... A la Sofia no li fa gaire gan. No. Per què? Per
4: no.
0: Què? Per què? Però tu el vas tastar, el most,
4: sí.
0: Allà? I et va agradar?
4: Sí.
0: És suc de raïm, això, no? I ara saps què és el que et fa angúnia? Pensa que han trepitjat peus per allà? Home, però que ha passat un procés de desinfecció, Sofia.
4: I si no és... tipus, que no funciona...
0: No, sí que funciona. Perquè si no passaria... diguem que els productes que s'han de consumir, tant de beure com de menjar, qualsevol producte que tu t'hagis de consumir, que hagis de menjar o hagis de beure, ha de complir una normativa, una llei de seguretat. I el vostre most també, segur. Sí, jo crec que pots confiar en això, no? Sí? Confiarem? Sí. Home, si no, escolta, m'estàs venent molt malament el producte, no voldrà comprar ningú el vostre most dijous, no? I l'objectiu aquí quin és?
4: Doncs...
0: vendre, no? Vendre, quantes ampolles heu fet, ho sabeu?
4: 494.
0: 94 ampolles? Déu-n'hi-do, eh? Són ampolletes aquí de 200? Ampolletes de 200 mil·lilitres. Per tant, necessiteu 94 compradors, no?
4: No,
0: de...
4: 194.
0: Ah, 194! Gairebé 200, eh? Va. Necessiteu uns quants compradors, eh? I a quant valdran les botelles de mos? O sigui, ho heu marcat, ho heu decidit també?
4: Sí.
0: Vinga, Ària.
4: Sí, les ampolles de mos valdran 5 euros.
0: Sí.
4: I a més de les ampolles hem fet més productes, que són unes bosses.
0: Ah, molt bé.
4: Per guardar les ampolles, que valdran 3. I el diner, el 40% del diner anirà a Dona Males, una fundació de càncer infantil, i per recollir aquell diner hem fet uns clauers d'un flamenc, que és el logo...
0: Efectivament, que és un clauer que tenen els de Dona Males,
4: sí.
0: No? D'acord, per tant, el que dèiem, és un producte que també té una fi solidària, vosaltres heu triat aquesta associació, no? També ha estat una decisió vostra, no? Que hi van haver moltes sobre la taula i vau votar, com ho vau fer això, Isabel?
2: La veritat és que no van haver-hi moltes propostes, però Dona Males...
0: Va sortir aquesta i us va agradar, no?
2: Sí.
0: Vau pensar que era una bona... De fet, no és l'única cooperativa que donarà Dona Males. En altres cooperatives, altres escoles també aniran a Dona Males. Entre altres, la de l'escola Barratxina, que avui no han pogut venir, doncs també aniran a Dona Males, que saben que treballa i sobretot ofereix diners per l'ajuda contra la investigació, en favor, perdó, de la investigació contra el càncer infantil. Per tant, 5 euros... Oi, Isabel, l'ampolleta de most. 3 euros, una bossa que és una d'aquestes, una tote bag d'aquestes, una tote bag d'aquestes,
4: sí.
0: A tela, que les heu pintades o alguna cosa, heu fet alguna cosa?
4: Sí.
0: Què heu fet, Isabel?
2: Li hem posat un logo de la nostra cooperativa amb pintura de roba.
0: D'acord. I això ho heu fet vosaltres?
2: Sí.
0: I quantes bosses heu fet? També tantes com botelles?
4: 100 bosses.
0: 100 bosses? Molt bé, no? Doncs si heu anat fent 100 bosses una a una, porteu uns quants dies fent bosses, no?
4: Sí.
0: Molt bé. I aquest logo, qui l'ha dissenyat, Martí?
4: Hi ha dos logos,
0: sí?
4: Perquè per fer les bosses, perquè van cada dos empat, i per fer les bosses un era molt difícil, llavors l'Elian va fer un logo d'una boleta de raïm, que tenia cames, peus i ulleres.
0: Molt bé.
4: I boca.
0: Molt bé.
4: I llavors aquella la vam fer per les bosses.
0: Molt bé.
4: I l'altra, que el va fer la Sònia,
0: sí?
4: que va
1: que és per les etiquetes de les ampolles.
0: Molt bé, d'acord. Per tant, quan vau fer votacions del logo va haver un empat.
1: Sí.
0: Un empat tècnic vol dir això, eh? És a dir, exactament les mateixes, el mateix número de votacions per un logo i per l'altre. I no vau desempatar, vau decidir que us quedàveu amb els dos.
1: Sí.
0: Molt bé, és una opció aquesta, no? Com que empatem, doncs fem servir els dos. Sabeu que una altra opció hagués estat o tornar a votar, a veure si algú canvia d'opinió, no?
1: Sí.
0: De vegades es busca un desempat amb un tercer logo. Molt bé, vau decidir això. Això ho vau decidir vosaltres a la classe o va ser la professora que us va dir doncs ho farem així? Com va anar això? Aquestes decisions de grup, perquè això és una decisió

0: el raïm.
1: Clar, molt bé. Són logos, diguem, que tenen sentit, no? O tenen, estan inspirats, diguem, amb el most, amb el producte.
0: Hola.
1: No? Molt bé. Martí, t'estan escoltant. Sí, sí, t'està escoltant tothom. Sí. És que estem en directe, t'estan escoltant. Què t'estan escoltant? Has avisat que venies a la ràdio? Has avisat que venies a la ràdio a casa?
2: Ja t'he dit que ho posaria.
3: No. Sí,
1: ah.
3: No. No.
1: Vale, mira, podeu saludar els companys de classe, si voleu.
4: Hola.
3: Hola, Toni.
4: Hola a tothom.
1: Exacte, perquè els esteu representant vosaltres ara. Escolta'm una cosa, què heu après amb tot això de la cooperativa? Què heu après? Per exemple, és a dir, vosaltres quan us imagineu de grans, on us imagineu treballant en la vostra empresa?
3: No.
1: No? Algú s'imagina treballant en la seva empresa pròpia? Sí, sí, Sofia, t'agradaria ser la jefa i tenir la teva empresa i decidir tu, t'agradaria?
2: Sí.
1: I una empresa de què, per exemple?
2: No sé.
1: No ho saps?
2: Depèn.
1: Però t'agradaria tenir la teva empresa, eh? Algun dels pares tenen empresa pròpia?
3: Sí, jo.
4: Sí, el meu.
1: El teu té empresa pròpia i el teu també, Martí.
3: Sí.
1: I us agradaria repetir això o preferiríeu anar a una empresa i que us contractin?
3: Bueno,
1: un...
3: repetir això.
1: Sí.
3: Agafar les dues del meu pare.
1: Ah, tu vols heretar les empreses del pare, no?
3: Sí.
1: Això és molta feina, eh?
3: Bueno.
1: Ho saps, eh? I escolta'm, tu creus que t'ha ajudat en alguna cosa el que heu fet ara d'emprenedoria? Que tu creus que el podries ajudar aquest estiu, per exemple, en alguna cosa?
3: Sí.
1: Sí? En què? A veure. Què heu après? Perquè clar, ara us quedarà feina també de comptar calerons, no? De comptar diners, haureu de comptar la recaptació... Heu posat finançament, per exemple?
3: Sí.
1: Ah!
3: Sí.
1: Això m'ho heu d'explicar.
3: 10 euros.
1: Cadascun?
4: 10 euros per persona.
3: 10 eurazos.
1: I heu demanat... 10 eurazos, exacte. I heu demanat algú que financi, algú de fora que no sigui vosaltres, a les professores...
3: No.
1: Els
3: no,
1: heu demanat... No. Heu demanat algun préstec?
3: No.
1: Sí.
3: No.
1: Sí? Sí? Aquí? Sí. Aquí,
2: Sofia. Sí. A l'escola.
1: A l'escola.
3: Sí.
4: Ah, sí.
1: A l'escola. I l'escola us ha donat dinerets?
3: Sí.
1: Aquests dinerets s'hauran de tornar?
2: Ja, bueno, hi ha una
4: bueno,
2: part
4: sí, els tornarem quan...
1: Clar.
4: Venguem.
1: Per tant, ara us queda la feina de vendre el producte, no?
3: Sí.
1: Esperem que tot, no? Esperem
3: sí.
1: que esgoteu el producte. Després, fer el càlcul de diners i quan tingueu aquests diners, què és el primer que haureu de fer?
3: Comptar-los.
1: Molt bé. I quan els tingueu comptats i ja sapigueu, tenim tants diners, què és el primer que haureu de fer?
4: Donar-li el 40% a Dona Males.
1: Vale. No sé si és aquest
3: després,
1: el primer pas, però què més? Aquest és, aquest és un
4: els
1: pas.
4: Préstecs.
1: Els préstecs.
3: I...
1: I després, i amb el que us quedi, és a dir, tornareu els diners al préstec que heu demanat, l'haureu de tornar?
3: No, anirem a demà anem a Ocio,
2: Aventura.
3: I dijous, o no sé quan, divendres, dijous, els hi pagarem.
1: Molt bé, molt bé. És a dir, us demaneu que us ho fiïn, no?
3: Sí.
1: Molt bé. Bueno, està bé, heu demanat que us ho fiïn, no? Diem, escolta'm, avui no t'ho podem pagar, que encara no tenim els diners, t'ho pagarem dijous que ho tornarem. Per tant... Quan dijous han acabat tot això de la venda, a l'escola haureu de comptar dinerets, tornar els diners que us han deixat, separar un percentatge perquè es perdona males i després, amb el que us quedi, pagareu el de l'Ocio Aventura. No? Heu decidit que ho faríeu així. No? Igual altres escoles han decidit no fem res, ho repartim cada nen, li tornem els seus 10 euros o el que toqui i ja està. Vosaltres heu decidit que us anàveu a passar un dia xulo, no?
3: Sí.
1: I ho feu
3: sí.
1: demà, no? Us han acceptat fiar-vos? Us han dit que sí?
3: No,
4: sí.
1: Sí.
4: Sí.
2: A veure, ho vam reservar abans
1: sí.
2: perquè vam dir que era el dia 4.
1: Sí.
2: Per, ja ho vam vendre i tot això.
1: Sí.
2: Però ho vam canviar el dia i doncs no ho vam... Tipo, hem demanat un préstec a l'escola
1: per poder-ho pagar, clar. Per tant, haureu de tornar el préstec, que serà d'alguna manera que us costarà el de l'aventura. Molt bé, tot això són matemàtiques, eh? Ho sabeu, no? Tot això esteu treballant matemàtiques. I ara comunicació, no? Això de parlar,
3: sí.
1: Heu fet algun tipus de campanya de divulgació, de promoció, Ària? Sí,
3: sí.
4: No.
3: Abans de fer totes les
1: sí,
3: bosses
1: sí.
3: Vam escollir equips de treball, vam fer els equips de màrqueting, de disseny.
1: Però què és això del màrqueting? A veure, no sé què
3: el màrqueting, fer publicitat.
1: Molt bé.
3: També vam escollir, o sigui, vam fer votacions per escollir els cartells.
1: Molt bé.
3: El carteller que portarem aquí quan sigui el dijous.
1: Molt bé, perquè us identifiquin, no?
3: Sí.
1: Molt bé.
3: I també vam passar els cartells que vam crear.
1: Sí.
3: Els vam imprimir.
1: Molt
3: i
1: bé.
3: Vam passar per les places
4: per les classes de l'escola Pia a ensenyar-li

0: que si algú volia vindre, que vingués.
1: Clar, és a dir, fer promoció una mica, no? I divulgació, no? I què més? Quines més comissions hi havia? De màrqueting? Què més?
2: Comunicació.
1: Que sou vosaltres?
0: No. Nosaltres som els presidents.
1: Ah, sou els presidents. De les...
0: Secretaris no. I han faltat els dos tresorers.
1: Tresorers, vale. Molt bé. Per tant, els tresorers són els que compten els dinerets, no?
2: Sí, els de la feina.
1: I els... Tu ets president, Martí?
2: No.
1: Tu què ets?
3: Secretari.
1: I què fa el secretari? Quina ha estat
3: escriure.
1: La teva feina? Ah, escriure el què?
3: Quants
1: què has
3: euros
1: escrit?
3: Ha costat
1: molt
3: les bosses.
1: Molt bé.
3: I ja està.
1: Molt bé, i quan feies reunions i votacions també havies de fer actes? De dir,
3: no.
1: No, això no ho has fet?
3: No, això ho feien les professores.
1: Això ho feien les professores, caram, quin secretari més enrotllat tu. Isabel, tu quin és el teu càrrec?
4: Secretària,
1: tu, també. Tu també, és a dir, tu també t'ha tocat escriure, sí. No? I deixar constància de tot el que aneu decidint, no? M'imagino. I per tant, vosaltres dues sou les presidentes.
3: Sí, sí.
1: Això també va ser una votació també amb alçada?
0: Sí. Cada classe vam fer una votació qui es presentés i aleshores podies fer un Canva, un...
1: I PowerPoint. I què vau fer? Vau fer una presentació en Canva?
0: Sí.
2: No.
1: Sí? Tu què vas fer, Sofia?
2: Jo vaig parlar.
1: Ah, vas parlar? Doncs pues ho deuries fer molt bé perquè et van votar, no? I què vas dir? Per què volies ser presidenta? A veure.
2: Perquè jo, tipo, a mi m'agrada molt dirigir. Perquè jo soc gimnasta al Club Rímac Sitges Garraf.
1: Molt bé.
2: I doncs ajudo a fer els festivals i tot això.
1: Molt bé. T'agrada manar? T'agrada manar, no? Molt bé, estupendo. Molt bé, està bé, està bé. Molt bé. I tu, Ària, per què volies ser presidenta?
0: Perquè, no sé, és la... és molt... És... Tipo, molt guai saber que ho has organitzat tu i pensar que...
1: Escolta'm, i ha sigut difícil això de ser president o presidenta? Us ha donat feina? No. O sigui, us heu entès bé entre totes les tres, Isabel? Sí? Heu hagut de fer moltes votacions?
2: Sí.
4: A veure,
1: sí?
2: Moltes votacions. Ho hem fet... totes les decisions han sigut en votació perquè ningú se'n fa...
1: I això com es diu?
2: Votació.
1: Però quan les coses...
2: Democràcia.
1: Molt bé, molt bé. Quan les coses decideixen votant, no? Excepte la majoria, no? Això semblava un trivial pursuit ara, aquí. Molt bé, doncs escolteu, que us, no sé, què els hi dieu a la gent? Ens queda un minutet. Què els hi diem a la gent perquè el dijous s'apropin a Can Robert entre dos quarts de deu, dos quarts de deu i dos quarts d'una del matí i comprin el vostre mos. Què els hi diem?
2: Veniu a comprar, que necessitem els calés.
1: Molt bé, Martí. Ària.
0: Veniu, que està molt bo tot.
1: Que està molt bo. Sofia, què els hi diem a la gent? Home, heu de vendre el producte, si no, no podreu pagar a Ciaventura i aleshores tindreu un deute. Això serà terrible, tindreu un deute amb l'escola, eh?
2: Vingueu, sisplau.
1: Vingueu, sisplau, molt bé. Què els hi diem, Isabel?
4: Que ens hem esforçat perquè tot estigui a punt pel dia i... Bueno.
1: Molt bé, vinga, va, la Sofia ha posat aquí la cirereta final. Què més vols afegir? Ah, penseu aquí, d'acord, doncs escolteu una cosa, dijous a Can Robert, no? Aniran, sí. Aquests nanos de l'escola Pia aniran identificats amb una targeteta, vendran les seves ampolletes de mos, les seves bosses, compreu-los perquè han de pagar l'Ocio Aventura i a més perquè saben que hi ha aquesta fi solidària amb Dona Males tan important. Moltes gràcies per venir, els quatre, Ària, Sofia, Martí, Isabel. Us ha agradat això de la ràdio?
3: Sí.
1: Ah, estupendo, me n'alegro. Doncs que acabi d'anar molt bé i vinga, força, que ja s'acaba l'escola, eh? Queda molt poquet. Adeu.
2: Adeu.
1: Vinga, amb aquesta energia nosaltres posem el punt i final al programa d'avui. Tornem demà. Adeu-siau.
5: Cada dia, al matí amb nosaltres.
6: Trescat Info.

0: El Papa Lleó XIV ja vola cap a Catalunya. Està previst que arribi cap a 1:45 del migdia a l'aeroport del Prat i de seguida anirà cap a la Catedral de Barcelona en farà una pregària. L'acte més multitudinari serà aquesta tarda a l'Estadi Olímpic de Montjuïc, que plegarà 40.000 persones. Poemes de Gloria Fuertes i Blas de Otero a la prova de llengua castellana i literatura, la primera de la selectivitat, que també ha incorporat un format tipus test que ha sorprès part de l'alumnat. Els estudiants s'enfrontaran ara a l'examen de llengua estrangera. Això mentre està en marxa una nova manifestació de docents emmarcada en una jornada de protesta de l'ensenyament públic a tot Catalunya. La marxa recorre els carrers del centre de Barcelona i té previst acabar el recorregut davant del Parlament. Una quarta part de les plantes de marihuana que es confisquen a tota Europa s'intervenen a Catalunya. La dada surt de contrastar les dades dels Mossos i les facilitades avui per l'Agència Europea sobre Drogues. L'estat espanyol també lidera les confiscacions de cocaïna a la Unió Europea. Es descarta el projecte d'un avió europeu de combat pel desacord en qui l'havia de liderar. Els líders francès i alemany han acordat abandonar aquesta iniciativa 9 anys després de començar les converses. El fracàs arriba en un moment en què Brussel·les pressiona per a un rearmament dels 27. Ha quedat vist per a sentència el judici contra David Sánchez, germà del president del govern espanyol, per suposadament haver aconseguit, ha dit, un càrrec a la Diputació de Badajoz l'any 2017. Les acusacions, entre les quals hi ha Vox i el PP, han demanat 6 anys de presó per a les defenses. No s'ha demostrat cap tracte de favor. I ara arxivades les diligències contra l'alcalde de Badalona per el desallotjament de l'antic institut B9 al desembre de l'any passat, la jutgessa que porta el cas considera que el consistori, liderat per Xavier García Albiol, va oferir l'atenció deguda als 400 ocupants del recinte que es van quedar al carrer. Un centenar de treballadors de l'empresa Nissan es concentren davant la seu de la Direcció General de Relacions Laborals al carrer Sepúlveda de Barcelona, una protesta que coincideix amb el final del període de consultes de l'ERO que planteja Nissan i que afecta més de 200 treballadors als centres de Catalunya. Girona es quedarà pràcticament sense places per poder aparcar gratis al carrer. El ple ha aprovat augmentant 10.000 les places de pagament arreu de la ciutat en els propers 10 anys. I Arnau Ballbé, el bateria del grup Manel, debuta en solitari amb la cançó Mentre el monstre, el primer senzill que avança l'LP, que publicarà a principis de l'any que ve. Entre moltes altres composicions, Ballbé també ha participat en la producció per artistes com Lilda Mitriquell o la Ludwig Van. Esports.
1: Aquest vespre comencen els play-offs de semifinals de la Lliga ACB amb el primer partit de l'eliminatòria entre el Barça i el Tenerife. De resultes d'aquest partit, el cinquè i definitiu partit de les semifinals de l'Hockey Lliga d'Hockey Patins entre el Barça i l'Igualada s'ha de jugar aquest vespre també a Blanes. També avui es juga el segon partit de la semifinal de la Lliga de Futbol Sala entre l'Inter Movistar i el Barça. Un triomf blaugrana els classificaria per la final. I la selecció espanyola de futbol ha guanyat aquesta matinada el Perú per 3-1 en l'últim amistós abans que comenci el Mundial. El blaugrana Pedri ha estat un dels golejadors del partit.
0: I el temps tarda amb sol a la meitat sud del país i nuvolades a la resta. Al Pirineu no es descarten ruixats de distribució irregular. Localment poden tenir una certa intensitat. Avui i demà baixen les temperatures. 3CAT Info.

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
1: Una i un minut en aquests moments. El pavelló 14 ja està baixant les escales del avió a l'aeroport del Prat, on l'estan esperant diferents autoritats. Poemes de Gloria Fuertes i Blas de Otero, la prova de llengua castellana i literatura, la primera de la selectivitat que també ha incorporat un format tipus test que ha sorprès part de l'alumnat. Els estudiants s'enfrontaran ara a l'examen de llengua estrangera. Una quarta part de les plantes de marihuana que es confisquen a tota Europa s'intervenen a Catalunya. La data surt de contrastar les dades dels Mossos i les que ha facilitat avui l'Agència Europea sobre Drogues. L'estat espanyol també lidera les confiscacions de cocaïna a la Unió Europea. Es descarta el projecte d'un avió europeu de combat pel desacord en qui l'havia de liderar. Els líders francès i alemany han acordat abandonar la iniciativa 9 anys després de començar les converses. Ha quedat vist per sentència el judici contra David Sánchez, germà del president del govern espanyol, per suposadament haver aconseguit a dit un càrrec a la Diputació de Badajoz l'any 2017. Les acusacions, entre les quals hi ha Vox i el PP, han demanat 6 anys de presó. Per les defenses no s'ha demostrat cap tracte de favor. I Arnau Bellver, el bateria del grup Manel, debut en solitari amb la cançó Mentre el monstre, el primer senzill, que va ser l'LP que publicarà a principis de l'any que ve. Entre moltes composicions, Bellver també ha participat en la producció per artistes com Lil Dami, Triquell o la Ludwig Band.
2: Esports.
1: Eudald Serra, bon dia.
3: Bon dia. Aquest vespre comencen els play-offs de semifinals de la Lliga ACB amb el primer partit de l'eliminatori entre el Barça i el Tenerife. Per la coincidència amb aquest partit, el cinquè i definitiu partit de les semifinals de l'Hockey Lliga entre el Barça i l'Igualada es jugarà aquest vespre a Blanes. També avui es juga el segon partit de la Lliga de Futbol Sala semifinal entre l'Inter Movistar i el Barça. Un triomf blaugrana els classificaria per la final. I la selecció espanyola de futbol ha guanyat aquesta matinada el Perú per 3-1 en l'últim amistós abans que comenci el Mundial. El blaugrana Pedri ha estat un dels golejadors del partit.
1: Tarda amb sol a la meitat sud del país i núvola des de la resta. El Pirineu no es descarta en ruixats de distribució irregular. Localment poden tenir una certa intensitat. Avui i demà baixen les temperatures.
2: Trescat Info.
1: 1:04, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts. Doncs bé, el pavelló 14 ja aterrat a l'aeroport del Prat, ha caminat per la catifa des de la porta de l'avió fins al cotxe que l'està esperant, acompanyat del president de la Generalitat, Salvador Illa. A l'aeroport l'han rebut diverses autoritats, a més d'Illa també el cardenal arquebisbe de Barcelona, l'alcalde de la capital catalana, el president del Parlament o el delegat del govern espanyol, Carlos Prieto. Anem cap a l'aeroport de Barcelona. David Àngela, bon dia.
4: Amb 20 minuts de retard s'ha aterrat aquí l'aeroport del Prat, l'Airbus 320 amb el Papa procedent de Madrid. El primer a saludar-los, el president de la Generalitat, a peu d'escala de l'avió. Aquí hi ha les principals autoritats del país, tant religioses com militars, també, i polítiques. Concretament, i per aquest ordre, l'han rebut a peu de pista el ministre d'Hisenda, el president del Parlament de Catalunya, la delegada del govern, l'inspector general de l'Exèrcit de Terra, l'alcalde de Barcelona i la presidenta de la Diputació. També ha saludat la directora de l'aeroport, el cardenal de Barcelona i l'arquebisbe de Sant Feliu de Llobregat.
1: Doncs ara se'n va, com us dèiem, cap a la catedral de Barcelona, on hauria el primer dels actes que estan previstos a Catalunya i a l'exterior. I tenim la Montse Poblet. Montse, bon dia.
5: Hola, bon dia. Jo calculo que només a la plaça hi ha unes 2.000 persones, fidels, turistes i sobretot curiosos que s'han anat concentrant aquí al voltant de la plaça de la catedral des de 11:45. Ara més es comença a formar una filera a la Via Laietana on encara circulen els cotxes per quan arribi el Papa per donar-li la benvinguda. Hi ha molta gent amb banderes vaticanes, amb senyeres, molts que porten barrets i gorres per aguantar bé la calor. Càntics de tant en tant s'arrenquen sobretot a la zona més pròxima a la catedral, on hi ha un cartell enorme penjat a un dels laterals del temple. Dona la benvinguda a Lleó XIV i destaca alguns dels missatges del seu pontificat: diàleg, dignitat, humanitat i altres encara més grans, la paraula pau. Entre els que esperen, com us deia, hi ha molts turistes, pocs veïns, molts catòlics equipats amb banderes i amb samarretes de les seves parròquies i, sobretot, curiosos. Alguns catòlics, però la majoria ni això. Escolteu un parell de testimonis.
6: Más que todo el mensaje que da a la sociedad de que tenemos que no perder los valores, porque los valores se están perdiendo y es lo que está haciendo un poco la descomposición que hay. Y eso nos da una esperanza de que el mundo, si todos nos unimos y el diálogo, hace para un mundo mejor.
7: Estaba a casa y dije, ¿por qué no? Pero es que casi no lo veremos, porque está muy pleto.
5: Sí, està molt ple i realment és difícil de veure. Com us deia, des de fa un parell d'hores aquí s'ha anat concentrant gent al voltant de les tanques que cordonen la catedral. El desplegament policial és ostentós. Només des del punt on jo estic he comptat fa uns minuts una trentena de policies i després hi ha parelles de Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana a tot al llarg de la plaça i també a la Via Laietana. Els comerços de la zona no estan tan contents. Avui no venen res. Els bars estan tancats, sense terrasses, i ni tan sols un comerç especialitzat en la figura de Gaudí, amb records de Gaudí, ha aconseguit vendre res. En comparació amb un dia normal, aquí hi ha molta gent, però no estan interessats en comprar. Tothom ve a veure el Papa.
1: Gràcies, Montse. També a la Catedral de Barcelona hi tenim a la Gemma Bonet, i és que allà farà una pregària, una cerimònia litúrgica amb autoritats eclesiàstiques i els 500 voluntaris que participen dels actes del Pontífex. A casa nostra, Dani Batxiller i Gemma Bonet. Gemma, bon dia.
8: Hola, bon dia. Doncs sí, efectivament, aquí a l'interior de la catedral serà el primer lloc que visitarà el Papa Lleó XIV quan arribi, i això ho fa perquè és l'església del bisbe de Barcelona, simbolitza, per tant, totes les esglésies de tota la diòcesi de Barcelona. Per això s'ha marcat com a punt d'inici i de benvinguda a la ciutat. La cerimònia a la catedral no és oberta a tot el públic, sinó que hi són presents els bisbes auxiliars, els canonges de la catedral, el personal de la cúria diocesana, els lectors també, els catequistes, grups de voluntaris d'aquesta visita papal i, òbviament, és clar, el cardenal Joan Josep Omella, que n'és l'anfitrió. Aquí a la catedral, quan arribi el Papa, s'hi resarà la pregària de l'hora sexta, és a dir, l'oració que resa a aquesta hora del migdia, pels vols de la una, segons la litúrgia de les hores catòlica. Es llegiran diversos salms, una lectura, també hi haurà cants, i el Papa farà una breu homilia. Per tant, doncs, ja sentirem les primeres paraules del Papa Lleó XIV aquí a Catalunya. Després, per acabar, hi haurà una benedicció final i abans de marxar el Papa baixarà a la cripta de Santa Eulàlia, copatrona de Barcelona, i també visitarà el claustre de la catedral, on aquests dies s'hi pot veure l'ou com balla, la tradició d'aquests dies de Corpus.
1: Gemma, gràcies, bon dia.
8: Fins ara, bon dia.
1: Doncs bé, el Papa, que ja ha sortit amb cotxe, o està sortint, vaja, de les instal·lacions aeroportuàries per dirigir-se cap a la catedral. Una i 9 minuts, tota la circulació de Rodalies s'ha aturat durant 20 minuts per una incidència al centre de control de DIF. S'ha activat el mecanisme de suport i ara els trens tornen a circular, tot i que més a poc hi haurà retards i pot haver cancel·lacions. El centre de control de DIF és el que regula la circulació de totes les línies i fa que tots els trens s'hagin d'aturar perquè afecte la circulació. És a l'estació de França i és el sistema que ja va caure el 26 de gener, el dia que s'havia de reprendre la circulació després de la vaga de maquinistes que hi va haver aquest hivern arran de l'accident de Gelida. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, justifica la incidència d'avui per la implantació d'un nou sistema de software.
9: Quan aquest sistema estigui implementat en la seva totalitat, tindrem també un sistema molt més segur. Però, en fi, hi estem treballant i ADIF està treballant intensament. Per tant, de ben segur que es correspon a les incidències que hem pogut anar tinguent els últims mesos des de que aquest sistema s'està implementant.
1: És la cinquena vegada que cau els últims 4 anys. I estem també pendents de la vaga d'educació. Milers de mestres i professors es manifesten avui a Barcelona en una nova jornada de vaga a l'ensenyament públic. Els manifestants es dirigeixen cap al Parlament amb pancartes que demanen més mitjans i arriben després del rebuig al preacord entre Educació i una part dels sindicats. Unitat Mòbil, Toni Fortesa, bon dia.
10: Molt bon dia. Doncs ara mateix aquesta manifestació que està baixant per Passeig de Sant Joan ja ha passat la plaça Tetuan. Són un miler de persones entre mestres, professors, personal educatiu i sobretot moltes famílies. Molts crits contra la presència precisament del que estan parlant, la presència del Pontífex a Barcelona i la crítica cap a la destinació de diners públics cap a aquesta visita. Hi ha pancartes, per exemple, amb el lema de ni miracles ni caritat. Tot això ve, com dèiem, després d'aquest rebuig al preacord que havien arribat departament i alguns dels sindicats, i tant en David com la Sarai, tots dos són professors, en David del Masnou i la Sarai és de Sant Cugat, reivindiquen sortir avui al carrer.
11: Jo crec que avui és important sortir i, bueno, penso que avui era un dia significatiu perquè ve el Papa i llavors hem de sortir al carrer, que ens vegin.
12: Jo crec que és un moment de fer força. Avui és un dia per seguir amb la lluita. Crec que hi ha molts motius de ràtios, motius d'inclusiva, que encara es poden millorar bastant i en això estem.
10: Aquesta idea de fer força també va vinculada que es puguin tornar a reobrir les negociacions, tant com ha apuntat la Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, que es reuniran demà amb el departament i que exigeixen un canvi en el model de negociació.
13: Necessitem una negociació que sigui oberta, que sigui d'escolta, que sigui de construcció. No de batalla, sinó de construcció, perquè és que és l'única manera d'avançar.
10: Com dèiem, ara la mobilització que avança pel passeig de Sant Joan i es dirigeix cap al Parlament.
1: Gràcies, Toni, bon dia.
10: Molt bon dia.
1: Mentrestant s'estan fent les paus, l'adaptació d'un text de Nuccio Ordine, La utilitat de lo inútil, Manifiesto, i poemes de Gloria Fuertes i Blas de Otero han protagonitzat l'examen de llengua castellana i literatura de la selectivitat. Ha estat la primera prova del matí que ha arrencat aquest primer dia amb tota normalitat.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: A Catalunya es registren el 25% de totes les plantes de marihuana d'Europa, una de cada quatre. És l'estimació que surt en contrastar les dades dels Mossos amb un informe publicat avui per l'Agència de la Unió Europea sobre drogues al conjunt de l'Estat. Es confisquen la immensa majoria de les plantes de marihuana del continent, al 75% en concret. Brussel·les, Bruno Forteamidas.
14: L'Estat espanyol es consolida com un gran punt operatiu a escala comunitària de les xarxes criminals dedicades al tràfic de cannabis. De fet, aquesta és la droga il·lícita més consumida pels europeus. Creix la inquietud sanitària per la proliferació de productes adulterats derivats del cannabis que poden inhalar-se amb cigarretes electròniques i que, per tant, diu l'informe, també poden arribar a públics més joves. Pel que fa a la cocaïna, l'Estat espanyol també lidera les confiscacions a la Unió Europea. Es requisen el 37% de totes les tones interceptades al continent. L'informe detecta un augment del consum de cocaïna, sobretot entre comunitats marginalitzades, i trenca així l'estigma que és només una droga de rics. Crit d'alarma també per l'augment del consum de drogues sintètiques a Europa. De fet, s'han disparat les confiscacions de metamfetamina a tot el continent. L'informe avisa que cada cop hi ha substàncies més potents en circulació, comercialitzades per unes xarxes criminals que també són cada cop més actives.
1: Passant enrere, pel que fa al futur del rearmament europeu, Alemanya i França acaben d'enterrar el projecte FECAS, un nou avió de combat per substituir l'Eurofighter i que l'havia d'acompanyar un estol de drons. Berlín, Jordi Arregàs.
15: Feia temps que el projecte FECAS, que vol dir Sistema de Combat Aeri del Futur, no acabava, mai millor dit, d'aixecar el vol. Han estat, sobretot, les desavinences entre els dos socis majoritaris, la companyia francesa Dassault i l'alemanya Airbus, els que han portat al fracàs del projecte. Per part alemanya, la queixa sobretot se centrava en que els socis francesos no estaven disposats a compartir tecnologia. Tampoc hauria estat clar qui s'emportaria els diners a l'hora de vendre tot el producte. En què consistia el FECAS? Bàsicament en un avió que havia d'anar acompanyat d'un núvol de drons. De la construcció de l'avió s'encarregava Dassault, de l'estol de drons i de tot l'equipament tecnològic de control Airbus. El projecte presentat el 2017 per francesos i alemanys, el que posteriorment es va sumar a Espanya, pretenia substituir de cara al 2040 el caça francès Rafale i l'Eurofighter que fan servir espanyols i alemanys. Ara tot el projecte queda en entredit i amb ell el futur de la defensa europea, enfrontada per una banda amb Rússia i afeblida per l'altra pel deteriorament de les relacions amb els Estats Units.
1: Un quart de dues del migdia. Situació aquesta hora del trànsit i sobretot del transport públic. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
16: Bon dia, sí. Hem de començar parlant de Rodalies perquè, com explicàveu fa pocs minuts, ja s'ha començat a recuperar la circulació a les línies de Rodalies de Barcelona afectades per una caiguda al centre de control a l'estació de França, que ha obligat a interrompre la circulació momentàniament. Es mantenen, això sí, els horaris alterats en una quinzena de línies. Pel que fa al trànsit, a aquesta hora les principals afectacions són dins de la ciutat de Barcelona, d'una banda per la manifestació l'estació de Docents, ara ja a l'entorn de Passeig Sant Joan, i de l'altra per la visita del Papa. A aquesta hora ja no es pot circular ni per l'entorn de la catedral ni de l'Estadi Olímpic de Montjuïc. Hi ha restriccions també a l'entorn de Sant Agustí, al Raval i a la Sagrada Família. Fora de la ciutat hi ha cua a la 2 a Cornellà en sentit Barcelona, i a la C32 també aturades cap a la capital. Precaució per una possible incidència en aquests punts.
2: El temps.
1: Francesc Mauri.
17: La tarda ens portarà domini del sol al sud de Catalunya, terç sud, sobretot, en molts indrets de la meitat sud també, i en canvi més nuvolades a la meitat nord del país. A prop del Pirineu, possibilitat de ruixats de caràcter irregular, localment algun amb una certa intensitat, i la temperatura que recula. Avui, 2, 3, 4 graus, depenent de l'observatori. Demà, fins i tot, i dijous, una miqueta més, per tornar a recuperar-se a l'acabar la setmana. Demà esperem un matí bastant ennuvolat a Catalunya, amb algunes boires a muntanya i amb alguns ruixats matinals a prop del Prepirineu. A la tarda, alguns al Pirineu. A partir de demà passat, temps més estable.
2: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3cat Info a Instagram, Facebook i X.
1: Un quart de dues i dos minuts ha quedat vist per sentència el judici contra David Sánchez, germà del president del govern espanyol, per suposadament haver obtingut, ha dit, un càrrec de la Diputació de Badajoz l'any 2017.
18: Gràcies a los señores letrados y letradas de las acusaciones populares, las defensas y la fiscal. El juicio queda concluso para sentencias. Se levanta la sesión.
1: Les acusacions, entre les quals hi ha Vox i el PP, han demanat 6 anys de presó per a Sánchez pels delictes de prevaricació i tràfic d'influències, mentre que la Fiscalia n'ha sol·licitat l'absolució. David Sánchez no ha fet ús del seu últim torn de paraula. Sí que ho ha fet l'expresident de la Diputació, Miguel Ángel Gallardo, per a qui les acusacions demanen 4 anys de presó. Gallardo ha parlat d'un judici contaminat per raons polítiques.
19: La única culpabilidad que tienen es no tener las mismas ideas que la acusación popular. La acusación popular ya han hecho la labor que pretendían y no era otra que el juicio mediático paralelo. Ya han ganado el juicio social.
1: Les defenses dels 11 acusats han reclamat l'absolució per falta de proves. I el comissari jubilat José Manuel Villarejo s'ha presentat com a víctima del cas Leire i de les suposades clavegueres del PSOE, i ha dit que estarà encantat de declarar si el jutge Santiago Pedraz el cite, ja sigui com a testimoni o bé com a imputat. Ho ha dit a les portes de l'Audiència Nacional Espanyola, on avui continua declarant com a acusat pel cas Kitchen. Madrid, Tania Tapia.
20: Villarejo no ha confirmat si es va reunir amb Leire Díaz, com sí que apunta la Guàrdia Civil al sumari del cas, o si es van conxorxar per buscar draps bruts del magistrat Manuel Marchena, i ha dit que els detalls els donarà el jutge, que espera que el citi aviat. Però s'ha desvinculat de la trama. És una estupidesa, diu Villarejo, que n'és de la mà d'un grup que assegura va usar àudios seus per carregar contra ell i que han servit perquè li obrin més causes judicials.
21: Me pongo de acuerdo con la supuesta cloaca para que me acusen de más cosas y para que digamos, me abran más piezas y para qué tal, por favor. O sea, vamos a ser serios, ¿eh?
20: Un cop dins de l'Audiència Nacional ha seguit l'interrogatori pel cas Kitchen. Ara preguntes del seu advocat, com va fer ja la setmana passada amb la Fiscalia, ha negat que fos una operació il·legal muntada per robar documentació a Bárcenas de la Caixa B del PP. El que perseguien, diu Villarejo, era la seva fortuna a l'estranger, i nega haver rebut ordres polítiques del Ministeri d'Interior d'aquell moment.
22: ¿Recibió usted alguna instrucción, alguna orden política?
21: En absoluto. Que he trabajado con distintas administraciones de izquierda y de derechas, siempre han sido conscientes de mi independencia a la hora de aceptar o rechazar las cosas que no veía claras.
20: La Fiscalia demana per ell 19 anys de presó. Villarejo només ha reconegut que va captar com a confident Sergio Ríos, era xofer de l'extresorer, i li va pagar amb fons reservats, però amb l'objectiu de detectar qui li feia de testaferro. Sobre Maria Dolores de Cospedal i els àudios on se la sent dir que vol interceptar la llibreteta de Bárcenas, amb tot anotacions, inclòs el famós M. Rajoy, Villarejo diu que l'interès era per controlar què estava filtrant l'extresorer a la premsa, però no per destruir cap prova.
2: 3cat Info.
1: El Mobile World Congress d'aquest any ha tingut un impacte econòmic a Barcelona de 588 milions d'euros, gairebé un 5% més que el que va tenir l'any anterior, i va generar 14.000 llocs de treball a temps parcial. 105.000 assistents van anar a la 20a edició del Mobile a Barcelona. Un 45% van ser directius. L'organització del Mobile admet que el creixement de l'esdeveniment ha estat lleugerament inferior al que s'esperava pels problemes que hi va haver amb el tancament aeri que va provocar el conflicte bèl·lic a l'Orient Mitjà. Aparcar el carrer a Girona serà gairebé a tot arreu de pagament. En un ple municipal ahir al vespre se'n va aprovar una nova regulació que preveu augmentar de 10.000 places les zones de pagament en un termini de 10 anys. La proposta va tirar endavant amb els vots de l'equip del govern i el PSC. Girona, Maria Rovira.
0: Bona part d'aquestes places d'aparcament, unes 8.500, seran zones verdes, però també n'hi haurà en zones blaves i taronges, en aquest cas situades en zones perifèriques. Pel regidor de mobilitat, Isaac Sánchez, es tracta d'un pas endavant en la gestió de l'espai públic.
3: L'espai públic és un recurs limitat i de tots. Les ciutats d'avui han de respondre a necessitats complexes de mobilitat, activitat econòmica, convivència. Regular l'estacionament és, des d'una perspectiva política i social, una eina en defensa de l'interès general.
0: D'altra banda, l'equip de govern es va quedar sol votant a favor d'una modificació del pressupost de 950.000 euros per dur a terme diferents inversions en cultura popular, obres d'emergència i tecnologia.
1: Arnau Bellvé, el bateria del grup Manel, debuta en solitari amb la cançó Mentre el monstre.
4: Tinc una amiga que li agrada fugir. Sortim de casa per deixar de patir. Tots dos sabem que no arribarem gaire lluny, però anem hipotecant algunes hores de llum de fugir.
1: Bellvé, que també és compositor i productor, públic avui a totes les plataformes digitals el senzill que avança l'LP que publicarà a principis de l'any 2027 amb el segell discogràfic Ceràmiques Guzmán. El fins ara bateria dels Manel ha coproduït amb el productor i músic Xico Mentre el monstre, un tema de pop electrònic amb les lletres rapejades que parlen de la necessitat de les persones de fugir del seu entorn. El videoclip ens mostra l'artista fent d'entrenador d'un equip de futbol infantil en un barri de Barcelona amb una estètica irònica i informal.
4: L'anarquia puxa el punk i del porro i al mateix temps el policia. Hi ha una mani dins meu on reivindiquen a crits.
23: Espavila per saber qui són els teus.
1: Després de 7 anys de carrera, els Manel van fer una aturada indefinida l'any 2023. Des de llavors, Arnau Bellvé ha creat cançons per pel·lícules, música per a espectacles teatrals i produccions per a diferents músics. El concert de presentació del nou disc, que encara no té títol, serà el 2 d'abril de l'any que ve a l'Apolo, i les entrades, si és que hi voleu anar, ja són a la venda. I d'altra banda, els treballadors de les biblioteques públiques de Barcelona en vaga indefinida han aconseguit que el Consorci de Biblioteques s'avingui a negociar i dilluns que ve es tornaran a reunir. Ahir van ocupar l'edifici del consistori durant 4 hores, del Consorci, volíem dir, durant 4 hores, per exigir que l'Ajuntament els adhereixi al conveni municipal. Irene Lameiro és bibliotecària i delegada sindical de la CGT.
24: Negocieu d'una vegada i obriu les biblioteques en un ajuntament que té milionades de superàvit. És que el que estem demanant és ínfim, prou personal per tenir unes condicions dignes i unes retribucions que reconeguin bé la nostra professió, que porta 30 anys menyspreada.
1: La CGT ha denunciat que la setmana passada un company va rebre cops per part d'un policia davant de l'Ajuntament i a un altre li ha arribat una notificació d'atemptat contra l'autoritat.
2: Esports.
1: Eudald Serra, bon dia.
25: Bon dia. Avui comencen els play-offs de semifinals de la Lliga ACB de bàsquet amb el primer partit entre el Barça i el Tenerife. Els blaugranes tenen el factor pista a favor després d'eliminar a quarts de final el Múrcia i haver acabat cinquens al final de la Lliga regular, mentre que els canaris, que van acabar vuitens, arriben a aquestes semifinals després d'haver eliminat el Madrid, que era el millor equip de la fase regular. El base del Barça, Nicola Provítola, reconeix que tenir el factor pista a favor pot ser molt important.
26: Tenemos que intentar aprovechar eso, ¿no? Es una ventaja poder volver a Murcia a descansar en casa, pensar en estar toda una semana aquí y después de ir, venir, va a ser bueno. Pero bueno, también sabemos que bueno, el Palau a veces nos está costando, tenemos que ser muy duros, que la gente también nos apoye.
25: La Provítola afegeix que al vestidor no hi ha cap mena d'eufòria després d'haver accedit a les semifinals guanyant el tercer partit a Múrcia.
26: Eufòria no, sí que nos sacamos un peso encima, sí que pasamos una una serie contra Murcia muy, muy dura, pero no, euforia para nada. Acá estamos para ganar títulos y no para ganar cuartos de final.
25: El partit entre el Barça i el Tenerife començarà a les 8 i el transmetrem a l'antena digital de Catalunya Ràdio. Demà començarà la segona semifinal entre el València i el Joventut. Les semifinals de l'ACB són a un màxim de 5 partits.
2: 3CAT Info.
25: I precisament de resultats del partit que jugaran avui el Barça i el Tenerife al Palau Blaugrana, el Barça d'hoquei patins es veu obligat a jugar a Blanes, el cinquè i definitiu partit de la semifinal de l'hoquei Lliga Masculina davant de l'Igualada. El Barça volia jugar al Palau Blaugrana demà, però la Federació Espanyola de Patinatge no ho ha acceptat perquè la final ha de començar ja aquest divendres. Sentim primer el tècnic del Barça, Rican Ares, parlant del transcendental partit d'avui.
5: No hi ha una altra opció, hem de guanyar. Sabem que en l'últim partit no vam competir i no vam estar a l'altura de l'escut que portem al pit. Una autèntica final, sabem com hem d'afrontar una final, la responsabilitat que tenim tots.
25: I ara sentim el tècnic de l'Igualada, Marc Montaner.
6: Per pressupost, per tot, ells tenen molta més obligació de guanyar que nosaltres. Però crec que la Lliga regular, normalment, això és el que diuen, no?, que ensenya com has estat durant tot l'any, no? Llavors, si la Lliga regular diu que pràcticament hem estat iguals, vol dir que estem molt a prop, o inclús que estem igual.
25: El partit entre el Barça i l'Igualada començarà a les 7 de la tarda.
2: 3CAT Info.
25: I en futbol sala, el Barça també té aquest vespre partit de semifinals. En aquest cas, jugarà el segon partit de la sèrie, la pista de l'Inter Movistar, a partir de les 9. Si l'equip que entrena Javi Rodríguez aconsegueix la victòria, s'asseguraria per una banda el bitllet per la final, després d'haver guanyat ja el primer partit, i per una altra també una plaça per disputar la Champions de la temporada que ve.
7: Al final, quieras o no, este club, este equipo por historia, tiene que estar en la máxima competición europea. Bueno, todo el mundo da por favorito al Barcelona, pero no hay que descuidarse que estamos ante un Inter Movistar que hace muy bien las cosas, ante un Inter Movistar que acaba de eliminar a Jimmy Cartagena, que es el actual bicampeón de la Liga. Así que hay que hacer un partido muy serio, muy concentrado y sacar el segundo punto para conseguir uno de los objetivos que se está en Europa.
2: L'actualitat esportiva a fons.
25: La selecció espanyola de futbol ha guanyat aquesta matinada al Perú per 3-1 en l'últim partit amistós abans que comenci el Mundial, un partit que s'ha jugat a la ciutat mexicana de Puebla. Han estat titulars els blaugranes Ferran, Cobercí i Pedri, que ha estat l'autor d'un dels 3 de l'equip espanyol, així com també el jugador català del Chelsea, Marco Corella. El canari ha fet el 2-0 del partit després de l'assistència que ha rebut del seu company, Ferran Torres.
8: Sí, bueno, Ferri, como juega pierna natural, tiene un buen centro, un buen golpeo, y sabía que si entraba me la iba a poner. Creo que casi todo el mérito es de él, porque yo solo tuve que poner el pie, así que nada, darle las gracias por eso.
25: A la segona part també han jugat els blaugranes Dani Olmo, Eric García i Gavi, i els catalans David Raya de l'Arsenal i Marc Pubill de l'Atlètic de Madrid. També avui ha de jugar la selecció espanyola femenina l'últim partit de la fase de classificació pel Mundial de l'any que ve. L'equip espanyol jugarà aquest vespre a Islàndia i, en cas de victòria, s'asseguraria la classificació de forma matemàtica. De l'equip islandès en parla la jugadora del Barça, Irene Paredes.
9: Tienen jugadoras muy fuertes físicamente y creo que se sienten muy cómodas en los centros y remates, en el ABP, entonces habrá que estar serias en eso y luego ojalá podamos hacer nuestro juego y generar muchas ocasiones.
25: Encara en futbol, un parell de punts més. Aquest vespre juga la tornada de la primera semifinal d'ascens a primera divisió entre l'Almeria i el Castelló. A l'anada van empatar a 1 i a la Lliga Femenina l'Espanyol ha anunciat aquest matí la renovació per una temporada més de la davantera Fuenetia Brown. I també aquesta matinada, però en bàsquet, Sant Antonio ha escurçat distàncies a la final de la NBA després de guanyar els Knicks de Nova York al Madison Square Garden per 111-115 en el tercer partit de la sèrie. Tot i això, els de Nova York continuen dominant la final per 2-1. El que diu la seu, mentrestant, en bàsquet ha fet oficial el fitxatge de la base italiana Alessandra Orsili. Té 24 anys i arriba procedent de l'Encino de Lugo, un altre equip que disputa la Lliga Femenina.
1: Són 2:15, el Papa ja ha arribat a la Catedral de Barcelona procedent de l'aeroport del Prat, on ha aterrat cap a 1:00 PM. Per tant, el que fem és anar a l'exterior de la catedral per saber com l'han rebut. Montse Poblet, bon dia.
10: Bon dia, l'han rebut amb eufòria i amb crits, entre d'altres coses, perquè ha passat pel davant dels milers de persones que hi ha concentrades aquí al voltant de la catedral amb el cotxe amb la finestra baixada i els ha saludat. Les banderes del Vaticà onegen, toquen les campanes de la catedral i també la plaça és absolutament plena de tots els cotxes que formen part del seguici papal, ambulàncies, cotxes i motos de la policia, un cordó policial que ha rebut el Papa en la seva entrada en aquesta plaça. Com us deia, eufòria i crits després de 2 hores d'espera de multitud de gent, turistes, curiosos, catòlics i no catòlics, que saben que avui no podran entrar a la catedral, que no podran seguir la missa que el pontífex està a punt de començar, però que en tenien prou en veure'l durant uns minuts. De fet, aquí no hi ha cap pantalla instal·lada i molts ara ja comencen a marxar perquè estan veient que el Papa entra i que aquí ja està tot explicat. Alguns han vingut per matar la curiositat, d'altres perquè passaven per aquí i molts perquè són catòlics i el consideren un guia espiritual i ni que sigui per uns minuts, per uns segons, els feia il·lusió veure'l de prop. Fa calor, no en fa tanta com es podria esperar, de manera que l'espera no ha estat especialment dura. Molta gent venia equipada amb gorres i amb barrets. Hi ha algunes zones d'ombra aquí a la catedral, bufa el ventet i s'ha aguantat força bé aquestes 2 hores llargues d'espera de, jo calculo, unes 2.000 persones que esperaven que el Papa passés pel davant i el saludés, com efectivament ha fet.
1: Moltes gràcies, Montse. Anem ara cap a l'interior de la catedral. Tenim a la Gemma Bonet. Allà es farà una cerimònia litúrgica amb autoritats eclesiàstiques i els 500 voluntaris que hi participen en aquests actes del pontífex a casa nostra. Gemma, com està tot? Perquè el Papa ja, Papalló 14, ja és dins de la catedral.
11: Doncs sí, efectivament, el Papa Lleó XIV ja ha entrat a la catedral, on a peu de porta l'han rebut els diversos personalitats, diverses membres de la Cúria Diocesana, i ara ha entrat a la Capella del Santíssim, i on hi ha també, a més, el Crist de la Pan, un Crist que té molta devoció aquí a Barcelona. I abans de començar la pregària de l'hora sexta, doncs el cardenal Omella ha acompanyat també el Papa Lleó en aquesta capella del Santíssim, a davant del Crist de la Pan, doncs, per retre-li homenatge. En aquests moments acaben de sortir de la capella del Santíssim i ja està feta aquesta salutació, podríem dir-ho d'aquesta manera, i ara és quan està enfilant el passadís central de la catedral de Barcelona i d'aquí a breus instants començarà la pregària que hi ha prevista per aquesta hora. És una celebració que és tancada només per als voluntaris, per al personal de la diòcesi, i hi són presents també, ho veiem, les màximes autoritats de la diòcesi de Barcelona, com per exemple els bisbes auxiliars i també els canonges de la catedral. De moment, per tant, aquí ja tenim el Papa dins de la catedral i tot és a punt perquè comenci aquesta pregària de l'hora sexta.
1: N'estarem pendents. Gràcies, Gemma. Bon dia.
11: Adéu, bon dia.
1: Ja està en marxa el dispositiu de seguretat per la visita del Papa. A 5.500 agents dels Mossos vellen per aquesta seguretat durant l'estada del pontífex a Catalunya. S'han blindat als voltants de la catedral i el Palau Episcopal i demà serà el torn de la Sagrada Família amb afectacions molt importants a l'Eixample. Anem cap al Departament d'Interior, ara amb el Miquel Jarque. Miquel, bon dia.
12: Hola, molt bon dia, Carme. Aquí tot el dispositiu de seguretat s'està controlant des de pantalles. Hi ha un centre de coordinació reforçat policial a EGAR, és a dir, el quartier general dels Mossos d'Esquadra de Sabadell. Allà hi participa la policia vaticana, la resta de policies de l'Estat, la presidència del govern espanyol i la casa del rei. També des de Sabadell es coordina una cèl·lula de protecció especial de l'espai aeri. Tot aquest desplegament ha subratllat la consellera d'Interior, Núria Parlon, des de fa uns moments aquí al departament, amb una premissa absolutament important, que no afecti especialment a la vida diària dels catalans.
13: Es que todo el mensaje que da... que el dispositiu estigui present, no es noti, no afecti a la vida quotidiana. Saben que també coincideix amb les mobilitzacions dels docents, la visita del Papa, i per tant tot s'ha de poder conjuminar.
12: En una entrevista al matí a Catalunya Ràdio, el comissari David Boneta, cap del dispositiu de seguretat, advertia que mai abans s'havia fet un desplegament tan ampli amb la implicació de totes les unitats del cos de Mossos d'Esquadra.
14: Aquest seria, per dimensionament, el més gran que hem fet i que hem dut a terme al cos de Mossos d'Esquadra. Sí que hem fet dispositius molt grans i força complexos, doncs podríem remuntar doncs, a dispositius com la Copa Amèrica, la Fórmula 1, però sí que és veritat que aquest, pel dimensionament, per l'alta rellevància que té a nivell institucional internacional, la gran afluència de públic, la projecció mediàtica, doncs que ningú se l'escapa, que té aquest esdeveniment a tot el món.
12: En paral·lel, aquí, des del Centre de Coordinació d'Emergències, el Departament d'Interior segueix des de la sala d'imatges aquesta arribada a la plaça, tenim visió de la plaça de la catedral amb diversos punts d'interès policial i de coordinació amb tots els equips d'emergència. Ho destacava també la consellera Parlon.
13: Protecció Civil, coordinadora principal, Mossos d'Esquadra, desplega el dispositiu de seguretat Albus. Per altra banda tenim el SEM, el Servei Català de Trànsit per la Mobilitat, Bombers de la Generalitat de Catalunya, el Cos d'Agents Rurals, Creu Roja i els operadors de transport, Adif, Renfe, Ferrocarrils, TMB i l'Autoritat de Transport Metropolità i la Secretaria de Telecomunicacions.
12: Aquest centre de coordinació està en contacte amb dos òrgans més d'emergències, un a Barcelona i un altre a Montserrat, actiu a partir de demà.
1: Gràcies, Miquel. Bon dia.
12: Molt bon dia, Carme.
1: Doncs bé, engegue ja aquest acte on ha de fer la pregària al Papa Lleó XIV i anirem tan bon punt al Pontífex a agafi la paraula.
2: 3CAT Info.
1: I ara ens anem als carrers de Barcelona. Un miler de mestres, professors i personal educatiu es manifesten a aquesta hora a la capital catalana en una nova jornada de vaga a l'ensenyament públic. La protesta arriba després del rebuig al preacord entre educació i una part dels sindicats. Seguint la protesta hi tenim el José Antonio Muñoz i el Toni Fortesa. Bon dia, Toni. Toni, bon dia.
15: Molt bon dia. Ara sí.
1: Ara sí.
15: La manifestació que ara mateix està, doncs si la capçalera està tocant, arribant ja al Parlament, la cua encara està de triomf. Són milers i milers de persones les que s'han ajuntat en aquesta mobilització. Vèiem, en referència a la visita del Papa, precisament moltes referències a les pancartes, ni miracles ni caritat, drets laborals i serveis socials de qualitat. Eren unes pancartes, molts crits contra la consellera Niubó demanant la seva dimissió, i pancartes com contra l'emergència educativa, seguim al carrer. Això és el que coincidien també la gent amb qui hem anat parlant durant la manifestació, en David i la Sarai. Tots dos són professors, en David és del Masnou i la Sarai de Sant Cugat.
16: Jo crec que és un moment de fer força una mica. El missatge d'aquesta manifestació era que seguíem amb la lluita, no? Llavors, avui és un dia per seguir amb la lluita. Crec que hi ha molts motius de ràtios, motius d'inclusiva, que encara es poden millorar bastant.
15: I d'aquesta millora també en parlava Iolanda Segura, de l'USTEC, que deia, recalcava, reafirmava que demà tenen una reunió amb el departament, però que ara mateix, el que després d'aquest no majoritari dels docents en el preacord, s'havien de replantejar la situació.
17: Necessitem una negociació que sigui oberta, que sigui d'escolta, que sigui de construcció. No de batalla, sinó de construcció, perquè és que és l'única manera d'avançar.
15: Doncs aquí al parc de la Ciutadella veiem passar encara mestres, docents, moltes famílies que es dirigeixen, com dèiem, cap al Parlament.
1: Gràcies, Toni, bon dia. I ja ha acabat aquesta hora el segon examen del matí de la selectivitat, però el que fem ara és anar cap a la catedral, pren la paraula al Papa Lleó XIV en la pregària.

0: Doncs bé, és el començament d'aquest acte litúrgic. Encara no pren la paraula al Papa. De seguida que ho faci, tornarem cap a la Catedral de Barcelona.
1: 3CAT Info.
2: 3CAT Info.
0: I com us dèiem, ja s'ha acabat aquesta hora el segon examen del matí de la selectivitat, el de llengua estrangera. El primer examen, el de llengua castellana i literatura, ha estat protagonitzat per l'adaptació d'un text de Nuccio Ordine, La utilitat de lo inútil, Manifiesto, i poemes de Gloria Fuertes i Blas d'Otero. Les proves d'accés a la universitat han començat amb total normalitat. Anem al campus Ciutadella de Barcelona. Sara Canyete, bon dia.
3: Doncs ja ha finalitzat la segona prova de la selectivitat, aquest examen de llengua estrangera, on la majoria dels alumnes s'han examinat d'anglès, seguint una mica el guió previst. Doncs aquí la part que han trobat més difícil ha estat l'exercici del listening, per les dificultats de poder escoltar amb certa claredat doncs la prova. Pel que fa a la redacció, ens diuen que els han fet llegir l'adaptació d'un article científic, i després pel que fa a l'exercici de redacció, doncs aquí tot plegat girava al voltant de fer una carta informal o un article d'opinió sobre si els exàmens i els deures s'haurien d'eliminar de les escoles per preservar la salut mental dels estudiants, i sortint de l'examen, parlant amb uns i altres. Això és el que ens han dit sobre tot plegat.
4: Crec que el més difícil era una mica el listening. Com s'escolta una mica amb eco, ho fa encara més complicat. Però el text era bastant assequible i les opcions que teníem pel writing eren fàcils.
5: El writing, a mi tenies que escollir entre un informal email i l'altra opció era un opinion essay, que és doncs, la teva opinió sobre un tema, i el tema parlava de si s'haurien de treure els exàmens i els deures de les escoles per així evitar l'ansietat i l'estrès dels estudiants. Jo he fet la d'opinió, tant de la millor.
3: Aquí la majoria d'alumnes ja han acabat aquesta tarda, però hi ha els primers exàmens de les matèries específiques, amb exàmens com geografia o fonaments de les arts. I demà al matí, tots plegats, s'hi tornaran a posar a primera hora a les 9 del matí. Hi ha l'examen d'una nova matèria comuna. En aquest cas, els alumnes s'examinen d'història o d'història de la filosofia.
0: Doncs ja els queda un dia menys i nervis que ja han marxat pel que fa al dia d'avui. La jutgessa dona la l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, en el desallotjament de les 400 persones que ocupaven l'antic Institut B9. La magistrada ha arxivat el cas perquè considera que García Albiol va oferir l'atenció deguda als desallotjats. I a Lleida, els Mossos investiguen les causes de l'incendi que ha cremat dues naus i milers de palots de fusta d'una empresa fruitera dels afores de la ciutat. També ha fet danys a les cases més pròximes. Ara el foc està controlat i s'ha aixecat ja al matí el confinament dels veïns. Està a la Bosoms.
6: El foc va començar cap a les 10 del vespre a l'exterior de les naus i durant unes hores feia patir que les grans flames que cremaven els palots s'estenguessin als habitatges que hi ha a tocar del recinte. No se n'ha cremat cap, però sí que hem vist vidres trencats i tanques i persianes malmeses. També ha quedat parcialment calcinat el camp de blat que hi ha davant de la casa de la Dolors, una de les veïnes desallotjades que ja ha pogut tornar a casa.
7: Nos va venir a dir que sortíssim de casa corrent, que el foc estava donant la volta a les caixes i que a casa no ens hi podíem quedar, que sortíssim. Vam deixar la porta oberta, vam sortir com un raio, sense res al damunt.
6: Ha estat una nit llarga per als veïns i també per als socis de la cooperativa Arcofrut, que estaven a punt de començar la campanya. S'ha salvat la zona de les oficines, però han cremat dues de les tres naus del recinte. Hem parlat amb el president d'Arcofrut, Pere Roquer.
8: Moltes cooperatives particulars ens han trucat durant aquesta nit per oferir-nos fred, per tant, o sigui, capacitat per poder reaccionar, a poder treballar la fruita d'aquestes 50 famílies, la tenim. I a partir d'aquí, doncs, bueno, hem de tornar a aixecar-nos, tornar a construir i tornar a començar.
6: Uns 1.300 veïns de la urbanització de Vilamoncada, Ciutat Jardí, han estat confinats fins a les 6 del matí. Ara ja no hi ha flama i els bombers remullen la zona i vigilen que el foc no revifi. Ho ha explicat el cap de la regió d'emergències de Lleida, Joan Josep Ballostes.
9: Bueno, ara el que ens queda és fer aquesta tasca de vigilància, val? Que l'incendi quedi contingut en les naus afectades i que no es pugui escampar. I bàsicament el que es farà és esperar que es vagi arrofegant tot l'entorn.
6: Un cop estigui tot assegurat, els Mossos entraran al recinte per investigar les causes de l'incendi. No es descarta cap hipòtesi, tampoc, que hagi estat intencionat.
0: Els treballadors de Nissan protesten a les portes de la Direcció General de Relacions Laborals de Barcelona, coincidint amb l'última reunió del període de consultes de l'ERO presentat per la companyia, que afecta 211 persones. A l'inici de la reunió, un centenar de treballadors han escridassat els representants de l'empresa i han llançat petards. Els sindicats es queixen que fins ara l'empresa no ha volgut negociar una reducció dels treballadors afectats sancionats per l'expedient de regulació d'ocupació i reclamen a l'administració que s'impliqui, com va fer en l'ERO del 2021. Àlex Mantillas és el representant de la UGT.
1: I nosaltres no volem parlar només de cèntims i d'acomiadaments i pagats. Volem un plan social, volem una hipotètica recol·locació que s'impliqui l'administració. I l'empresa porta dues reunions que s'ha aixecat de la taula després d'un recés i ens ha deixat ahir penjats.
0: L'ERO castiga especialment la planta de recanvis del Prat de Llobregat amb 110 acomiadaments, però també el centre tècnic que perd 86 treballadors i el d'àrees funcionals amb 15 afectats, tots dos situats a la zona franca. 2:45. Actualitzem la situació del trànsit i el transport públic. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
2: Bon dia. Pendents de Rodalies, on recordem-ho, hi ha demores importants en una quinzena de línies afectades per una caiguda al centre de control d'Adif a l'estació de França, que ha interromput la circulació en bona part dels trens momentàniament. Ara ja està resolta aquesta incidència, però com dèiem, hi segueix havent aquestes demores importants. Pel que fa al trànsit, a aquesta hora aturades en diversos punts cap a Barcelona, a la B20, a Santa Coloma, sentit Trinitat, també a la B23 a Sant Feliu cap a l'enllaç amb la 2 i en diversos trams a la Ronda de Dalt i la Litoral, i afectacions també dins de la ciutat de Barcelona per la manifestació de docents a l'entorn de Passeig Sant Joan i d'altra banda per la visita del Papa a aquesta hora. Recordem-ho, ja no es pot circular ni per l'entorn de la Catedral ni l'Estadi Olímpic de Montjuïc, i a més hi ha restriccions a la circulació també a l'entorn de Sant Agustí, al Raval i a la Sagrada de família.
0: El temps. Amb el Francesc Mauri.
10: De moment, aquesta tarda hi pot haver alguns ruixats al Pirineu, localment amb una certa intensitat, intervals de núvols a la meitat nord de Catalunya i més sol com més al sud. La temperatura avui baixa entre 2 i 4 graus. Demà baixarà una mica més i tocarà fons finalment de cara a dijous. A l'acabar la setmana tornaria a recuperar-se. A partir de dijous, divendres, amb un bon sol al 100% del territori català. De moment, demà, amb força núvols matinals, algunes boires, algun ruixat al Prepirineu i a la tarda algun ruixat a la serralada pirinenca.
11: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la 1 a 3Cat Info.
0: Seguim amb més informacions. Ara cap al Pròxim Orient, Israel i l'Iran aturen els atacs mutus, però diuen que respondran amb contundència a qualsevol bombardeig de l'altre. L'ofensiva israeliana continua al sud del Líban. A les últimes hores, un helicòpter Apache nord-americà s'ha estavellat per causes desconegudes a prop de l'estret d'Hormuz, però els pilots han estat rescatats en bon estat, segons ha revelat el mateix Donald Trump. Jerusalem, Jordi Bresco.
12: L'intercanvi de cops a gran escala entre Israel i l'Iran s'ha aturat, però l'enfrontament es manté de manera indirecta amb la milícia proiraniana de Hezbollah al sud del Líban i al nord d'Israel. Netanyahu deixa clara la seva posició.
13: En els darrers dies, l'Iran i Hezbollah han intentat imposar-nos una nova equació i això és intolerable i inacceptable. Pensaven que si disparaven contra Israel des de territori libanès i iranià, no respondríem. Això no ha passat i no passarà, no mentre jo mani.
12: Per la seva part, Israel no ha cessat d'atacar el Líban, afegint així condicionants perquè l'episodi d'escalada de tensió es pugui repetir en qualsevol moment.
0: Tres morts i una mitja dotzena de ferits per un atac de Rússia a l'est d'Ucraïna, a la regió de Kharkiv. Els atacs han estat mentre el president ucraïnès Volodymyr Zelensky tornava a Kiev des de Londres, on ha mantingut converses amb els líders del Regne Unit, França i Alemanya sobre el futur d'una guerra que dura des de fa 4 anys. Els esforços negociadors dels Estats Units estan estancats amb l'administració Trump centrada en la guerra de l'Iran, però Zelensky assegura que ahir va tenir una conversa positiva amb els enviats del president nord-americà. I ara tornem a casa. A Lleida avancen els tràmits per la construcció del nou recinte firal. Això mentre la nova direcció aposta per internacionalitzar alguns certaments com el Congrés Agrobiotech i aposta per convertir la Fira de Lleida en la tercera a l'estat en importància, Julià Albacar.
14: El nou director de la Fira, Eduard Martín, ha destacat que un dels principals objectius per als propers anys és aconseguir que Lleida tingui certaments internacionals, amb la mirada posada especialment en el Fòrum Agrobiotech, una trobada que es celebra ja dedicada a la tecnologia i sector agrari.
15: Que algunes coses noves, possibilitats que hi hagin, doncs puguin ser també esdeveniments no només catalans i espanyols, per dir-ho d'alguna manera, sinó també creuar les fronteres.
14: Martín també ha defensat que la ciutat té capacitat per posicionar-se com una de les principals capitals firals de tot l'estat. Això mentre avancen els tràmits per construir el nou recinte firal als terrenys de l'antiga hípica al costat del canal de Serós. Així explicava l'alcalde Félix Larrosa els últims tràmits aprovats.
0: Ens n'anem cap a la catedral.
16: En aquesta catedral, amb tots vosaltres, il Consiglio Vaticano II define l'ufficio divino come la voce della misma sposa che habla all'esposo. E la orazione di Cristo con suo corpo al Padre. También la lectura que hemos escuchado subraya que todos hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo. Podemos entonces dejarnos ayudar en nuestra reflexión precisamente por estas dos imágenes, la esposa y el cuerpo. La primera nos recuerda que la Iglesia, y en particular esta asamblea rica de dones y carismas y de la variedad de las historias de cada uno, es ante todo una esposa amada. Dios os ha querido aquí porque amen vosotros en vuestro estar juntos una belleza y una bondad únicas y sagradas. Él os ha elegido a vosotros para representar hoy la comunidad de los santos que está en Barcelona. Y es con esta conciencia que os invito a renovar concordes el propósito de caminar juntos, todos, fieles y pastores, tras las

0: Papa Francisco, no hace muchos años, recomendaba a esta comunidad diocesana iniciar desde el encuentro con Cristo para crecer en fraternidad en el anuncio de la buena nueva del Evangelio. Y un año después, repetía a los seminaristas de esta misma arquidiócesis, peregrinos en Roma, no dejen nunca de gustar y rememorar este amor de predilección que se derrama y se derramará, rememorar este amor de predilección que se derrama y se derramará abundantemente en su corazón. No apaguen nunca ese fuego que los hará intrépidos predicadores del Evangelio. Sus palabras indican el clima que estamos llamados a difundir en nuestros ambientes, en las familias, en las parroquias, en los lugares de trabajo y de formación, en los ambientes de la curia y en cualquier otro ámbito de vida. Un clima de familia en el que se vive juntos, conscientes de la filiación y de la llamada común, solidarios, abiertos, capaces de misericordia, de sacrificio, de atención recíproca, de perdón. Estimat amics, Barcelona, en aquest sentit, té una gran tradició d'església. Ho recordava Sant Joan Pau II quan, en la seva visita aquí, trobava l'ànim acollido que al llarg de la història ha dut als barcelonins i catalans, a tots vosaltres, a compartir la ciutadania humana i cristiana amb moltíssima gent. I us animava a proclamar davant l'Església que aquesta ciutat i aquesta regió són un lloc ampli i obert a la fraternitat cristiana. Amb les seves paraules trobem rostres de tants germans i germanes que entre vosaltres s'han entregat i s'entreguen per construir harmonia i comunió més enllà de tota polarització. I també avui hi trobem confirmació en la vitalitat de tantes obres d'anunci, de formació i de caritat de les quals tots vosaltres sou animadors i protagonistes. Esto nos lleva a la segunda imagen en la que queremos detenernos, la del cuerpo, objeto inmediato de la lectura que hemos escuchado. Si Cristo es el esposo que nos amó primero, Él es también la cabeza.
1: No us ho deixem aquí per si havia dubtes. El Papa Lleó XIV sí ha utilitzat la llengua catalana en aquesta pregària a la Catedral de Barcelona. Tot el que ha dit i tot el que ha fet i farà a partir de les dues amb l'Òscar Fernández al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
2: Esports.
1: Eudald Serra, bon dia.
3: Bon dia i bona hora. Avui comencen els play-offs de semifinals de la Lliga ACB de bàsquet i ho farà amb el primer partit de l'eliminatòria entre el Barça i el Tenerife. Els blaugrana tenen el factor pista al seu favor després d'eliminar a quarts de final el Múrcia i d'haver acabat cinquens al final de la Lliga regular, mentre que els canaris, que van acabar vuitens, arriben a aquestes semifinals després d'haver eliminat el Madrid, que era el millor equip de la fase regular. El base del Barça, Nicola Provitola, reconeix que tenir el factor pista a favor pot ser important.
4: Tenemos que intentar aprovechar eso, ¿no? Es una ventaja poder volver a Murcia a descansar en casa, pensar en estar toda una semana aquí y después de ir, venir, va a ser bueno. Pero bueno, también sabemos que bueno, el Palau a veces nos está costando, tenemos que ser muy duros, que la gente también nos apoye.
3: La Provitola afegeix que al vestidor no hi ha cap mena d'eufòria després d'haver accedit a les semifinals guanyant el tercer i definitiu partit a la pista del Múrcia.
4: Eufòria no, sí que nos sacamos un peso encima, sí que pasamos una serie contra Múrcia muy, muy dura, pero no, eufòria para nada. Acá estamos para ganar títulos y no para ganar cuartos de final.
3: El partit entre el Barça i el Tenerife començarà a les 8 del vespre i el transmetrem a l'antena digital.

0: de Catalunya Ràdio. Demà començarà l'altra semifinal entre el València i el Joventut. Les semifinals de la Lliga ACB són a un màxim de 5 partits. I precisament de resultats del partit que jugaran avui el Barça i el Tenerife al Palau Blaugrana, el Barça d'hoquei patins jugarà avui a Blanes, el cinquè i definitiu partit de la semifinal de l'hoquei Lliga masculina davant l'Igualada. El Barça volia jugar al Palau Blaugrana demà, però la Federació Espanyola de Patinatge no ho ha acceptat perquè la final ha de començar ja aquest divendres. Sobre aquest transcendental partit, sentim primer el tècnic del Barça, Ricard Ares.
1: No hi ha una altra opció, hem de guanyar. Sabem que en l'últim partit no vam competir i no vam estar a l'altura de l'escut que portem al pit. Una autèntica final, sabem com hem d'afrontar una final, la responsabilitat que tenim tots.
0: I ara el tècnic de l'Igualada, Marc Montaner.
2: Per pressupost, per tot, ells tenen molta més obligació de guanyar que nosaltres, però crec que la Lliga regular, normalment, això és el que diuen, no?, que ensenya com has estat durant tot l'any, no? Llavors, si la Lliga regular diu que pràcticament hem estat iguals, vol dir que estem molt a prop, o inclús que estem igual.
0: El partit entre el Barça i l'Igualada començarà a les 7, i en futbol sala el Barça també té aquest vespre partit de semifinals. En aquest cas, jugarà el segon partit de la sèrie a la pista de l'Inter Movistar a partir de les 9. Si l'equip que entrena Javi Rodríguez aconsegueix la victòria, s'asseguraria el bitllet per la final després d'haver guanyat ja el primer partit i també una plaça per disputar la Champions de la temporada que ve.
3: Final, quieras o no, este club, este equipo por historia, tiene que estar en la máxima competición europea. Bueno, todo el mundo da por favorito al Barcelona, pero no hay que descuidarse, que estamos ante un Inter Movistar que hace muy bien las cosas, ante un Inter Movistar que acaba de eliminar a Jimmy Cartagena, que es el actual bicampeón de la Liga. Así que hay que hacer un partido muy serio, muy concentrado y sacar el segundo punto para conseguir uno de los objetivos que se está en Europa.
0: I la selecció espanyola de futbol ha guanyat aquesta matina del Perú per 3-1 en l'últim partit amistós abans que comenci el Mundial, un partit que s'ha jugat a la ciutat mexicana de Puebla. El Blaugrana Pedri ha estat un dels golejadors. També avui ha de jugar la selecció espanyola femenina en l'últim partit de la fase de classificació pel Mundial de l'any que ve al camp d'Islàndia. Si guanya, es classifica matemàticament.
4: El Papa Lleó XIV ja és a la catedral de Barcelona en el primer acte de la seva visita a Catalunya. Bon dia, són les dues.
5: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
4: Lleó XIV fa l'homilia, en part en català, ara mateix a la catedral de Barcelona amb autoritats eclesiàstiques i voluntaris, abans d'anar a la tarda a l'estadi olímpic en l'acte més massiu d'aquesta visita a Catalunya, Joan Bota.
6: Entre mig dinarà al Palau Episcopal, on a la tarda rebrà el president Salvador Illa en audiència privada. Com dius, el papa ha obert la seva homilia i n'ha fet una part en català, en un guió similar al de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, que ha començat i tancat la benvinguda al pontífex en català, però ha fet el gruix del discurs en castellà.
4: Obrim triple connexió amb la catedral, amb l'Arc de Triomf i amb el Palau de la Generalitat, amb la Gemma Bonet, l'Anna Escura i l'Albert Prat.
7: Doncs aquí a la catedral de Barcelona la homilia del papa Lleó XIV encara està en marxa i hem sentit com en la seva homilia ha anat combinant fragments en català i fragments en castellà. De fet, ara mateix estava parlant en català i ara just s'acaba la homilia i fa una estona ha fet aquesta salutació en la nostra llengua.
8: Estimats germans i germanes, amb gran goig començo la meva visita resant l'hora sexta en aquesta catedral amb tots vosaltres.
9: A l'Arc de Triomf, prop d'un centenar de persones s'han aturat a veure l'arribada del papa per la pantalla gegant que hi ha instal·lada. La majoria, turistes que passaven per aquí, com aquesta noia, que s'ha trobat la pantalla i s'ha assabentat que el papa estava a punt d'arribar a Barcelona.
10: So we're walking around the Arc de Triomf and we found this TV and now we're watching Pope Leo come to Barcelona.
11: I a l'espera que Lleó XIV es reuneixi a soles d'aquí una estona amb el president Salvador Illa, la portaveu Sílvia Pané, que ha defensat la implicació del govern amb aquesta visita per promocionar Catalunya i fer pinya al voltant de la pau i l'acollida.
12: Aquesta societat catalana amb aquests valors encaixen en part
7: dels valors que defensa Lleó XIV.
4: Just a la mateixa hora en què el papa aterrava a Barcelona, ha quedat interrompuda la circulació a Rodalies per la caiguda del sistema informàtic d'ADIF. Ara mateix, els retards encara són molt generals, tot i que la situació, en teoria, s'ha d'anar normalitzant. Estació de Sants, Joan Garcia.
12: Bon dia, circulen trens, però els retards són ben bé de mitja hora. A més, com que Renfe havia reforçat avui l'R1, l'R2 i l'R4 amb més trens per l'increment de mobilitat per la visita del papa, els horaris difícilment es normalitzaran durant tota la tarda i per mirar d'ajustar freqüències algun tren es pot cancel·lar. Tot per una altra incidència informàtica al nou sistema que s'implanta al centre de control de trànsit d'ADIF. Aquesta vegada s'ha activat el de suport al cap de 20 minuts.
4: Més enllà de la visita del papa, l'altre gran focus informatiu del dia passa per l'educació.
6: 45.000 alumnes han fet aquest matí els exàmens de castellà i d'anglès a la selectivitat el dia que mestres i professors han tornat a la vaga amb l'objectiu de col·lapsar Barcelona en plena visita papal.
4: Els estudiants de la selectivitat aquest matí han fet les proves de castellà i literatura castellana i també anglès, la llengua estrangera. De totes dues proves han sortit dient que havien estat bastant fàcils. Veurem si després s'acaben confirmant o no aquestes expectatives. També hi ha hagut protestes per la vaga de docents. Toni Fortesa.
13: Doncs fins a 6.500 persones, segons la Guàrdia Urbana, s'han manifestat avui pels carrers de Barcelona des de Plaça Espanya i fins les portes del Parlament. Crits contra la consellera Niubó i contra la despesa pública per la visita del papa. Els sindicats majoritaris reclamen una nova negociació al departament.
4: I atenció també avui a aquest titular. A Catalunya es requisen una quarta part de les plantes de marihuana de tota Europa.
6: Comptant tot Espanya, el percentatge puja al 75%. A més, més d'un terç de la cocaïna interceptada a tota la Unió Europea també es requisa a Espanya.
4: I com s'expliquen aquestes dades, Brussel·les, Bruno Fortea?
14: Doncs les autoritats europees ho atribueixen al fet que l'estat espanyol és un dels grans punts d'entrada de la cocaïna que ve de Llatinoamèrica. I pel que fa al cànnabis, destaquen l'arrelament que tenen a l'estat les xarxes criminals dedicades al cultiu i a la producció d'aquesta droga. També hi té a veure la proximitat amb el Marroc, d'on prové una gran part de l'haixix que es fa servir a Europa per fabricar marihuana.
4: Com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
7: Bon dia.
4: Avui arrenquen els play-offs de les semifinals de la Lliga ACB de bàsquet.
7: Amb el Barça-Tenerife a partir de les 8 al Palau Blaugrana, un partit que podreu seguir a l'exclusiu digital a l'app de Catalunya Ràdio, també a la plataforma 3CAT, demà serà el torn de la penya. Explicarem al Catalunya Migdia la història de l'àrbitre somalí, el millor àrbitre d'Àfrica, triat per la FIFA per xiular el Mundial, i que ara mateix no el deixen entrar als Estats Units. I a Madrid avui esperen l'arribada de José Mourinho.
4: A veure com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
15: Bon dia, doncs força fluïdesa a aquesta hora. També a l'entorn de Barcelona, una mica més fins i tot del que és habitual. Sí que hi ha afectacions a la mobilitat dins de la ciutat per aquesta visita del papa. Recordem que no es pot circular per l'entorn de la catedral ni l'estadi olímpic de Montjuïc i que també hi ha restriccions a l'entorn de Sant Agustí, al Raval i a la Sagrada Família.
4: I ens falta el temps.
16: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
4: Francesc Mauri, bon dia.
17: Bon dia.
4: Seguim amb la bonança, tot i que amb la color, amb la calor una mica continguda?
17: Sí, avui i també demà i demà passat. Al final són 3 dies de petit respir, després anirà pujant, no una barbaritat, però bé, en definitiva 3 dies, com molt bé dius, de calor continguda, i a partir de dijous amb un únic protagonista, el sol. De moment avui a la tarda alguns ruixats al Pirineu, fins i tot de cara a demà també de tarda al Prepirineu i algun fins i tot al matí, però al sud de Catalunya més sol.
4: Gràcies, Francesc. Bon dia.
17: Bon dia.
18: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
4: Les 2:06. El papa Lleó XIV intervé en català en el seu primer acte a Catalunya. A l'inici de la pregària que ha fet a la catedral de Barcelona, ha convidat tots els fidels a caminar junts davant les autoritats eclesiàstiques i els 500 voluntaris que participen en els actes del pontífex a casa nostra. El cardenal arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, també li ha donat la benvinguda en català. Lleó XIV ha arribat a Catalunya amb una mica de retard i l'agenda del papa té una cita aquesta tarda a l'estadi Lluís Companys a Montjuïc amb 40.000 assistents. Anem a la catedral, on encara hi és el papa Lleó XIV, Vilafranca. També hi tenim el Dani Batxiller i la Gemma Bonet. Gemma, bon dia.
7: Hola, molt bon dia. En aquests moments ja s'ha acabat la pregària de l'hora sexta, la litúrgia de les hores que està prevista per aquests moments, i ara mateix el papa està visitant la cripta de Santa Eulàlia. Després de visitar la cripta de la copatrona de Barcelona, anirà cap al claustre de la catedral, on en aquests dies de Corpus hi ha l'ou com balla. També, per tant, visitarà de seguida, d'aquí a breus instants, el claustre de la catedral. En la homilia que ha acabat fa només uns instants, el papa ha anat combinant el català i el castellà, i en diferents moments s'ha referit, sobretot, als barcelonins i a Catalunya.
19: Barcelona és anomenada cap i casal de Catalunya. Això dona a aquesta comunitat i a tots vosaltres, barcelonins i catalans, una vocació i una responsabilitat especial per convertir-vos, amb l'ajuda de Déu, en constructors d'unitat.
7: Com sentíem, ha fet una crida a la unitat, perquè en aquesta catedral de Barcelona el públic que hi havia assistent eren sobretot membres de la cúria diocesana i molts dels treballadors de la catedral de Barcelona i del bisbat, i els ha demanat que treballin tots junts.
19: Que al llarg de la història ha dut als barcelonins i catalans, a tots vosaltres, a compartir la ciutadania humana i cristiana amb moltíssima gent. I us animava a proclamar davant l'Església que aquesta ciutat i aquesta regió són un lloc ampli i obert a la fraternitat cristiana.
7: Ara, en aquests moments, el papa encara és a la cripta de Santa Eulàlia, a punt de sortir, i s'han fet també diverses catifes de Corpus. Tot seguit, el papa visitarà el claustre de la catedral i l'ou com balla, típic d'aquests dies, i després és quan ja anirà a dinar al Palau Episcopal.
4: Doncs efectivament, després d'aquest primer acte a la catedral, que està acabant ara mateix, el papa anirà al Palau Episcopal, allà dinarà, i a la tarda rebrà el president de la Generalitat, Salvador Illa, en una audiència privada. A la tarda protagonitzarà l'acte més multitudinari a Catalunya, una vetlla de pregària a l'estadi olímpic Lluís Companys a Montjuïc, davant de 40.000 persones, Marriera.
7: A les 4 de la tarda l'estadi ja obrirà portes, però fins les 6 no arrencarà aquesta primera part d'aquest gran acte, que tindrà un escenari gaudinià i 50 confessionaris. Abans de l'arribada de Lleó 14 hi haurà entrevistes, vídeos i actuacions musicals a l'escenari, com les d'Álvaro Soler, Siloé, Conxita, Alfred García, Sergio Dalma o Sabor de Gràcia. Entre 7:45 i les 8 del vespre ja arribarà el pontífex amb papamòbil. Serà rebut amb una actuació castellera, comentarà alguns fragments de l'Evangeli i parlarà amb joves. Després farà la pregària i l'acte es tancarà amb l'actuació de Sergio Dalma i l'Escolania de Montserrat, que interpretaran amb Dones la força, que es va adaptar per la Marató de TV3. En declaració al matí de Catalunya Ràdio, Francesc Figueres, coordinador dels 500 voluntaris que participen en la visita del Papa a Catalunya, ha explicat que ho tenen tot preparat.
20: Ho hem intentat que sigui tot a punt, que tot estigui les aigües al seu lloc, els ventalls i moltes altres coses que s'han preparat perquè la gent que pugui pujar tranquil·lament a l'estadi pugui accedir per la seva porta i puguem disfrutar d'aquesta gran festa amb el Papa Lleó 14.
7: Demà serà la jornada forta de la visita del Papa. Visitarà Brians al matí, es desplaçarà a Montserrat al migdia, anirà a l'església de Sant Agustí del Raval a la tarda, i la jornada culminarà a la Sagrada Família amb una gran missa i la benedicció de la Torre de Jesús, l'acte central de la visita del Papa.
4: El dispositiu de seguretat per aquesta visita de Lleó 14 s'està seguint des d'un centre de coordinació al quarter general dels Mossos d'Esquadra a Sabadell. També s'ha activat a ple rendiment el Centre de Coordinació d'Emergències de Catalunya. 5.600 agents dels Mossos vetllen per la seguretat durant l'estada del pontífex a Catalunya. S'han blindat als voltants de la catedral de Barcelona i també del Palau Episcopal, on el papa dinarà i també dormirà aquests dos dies. I demà serà el torn de la Sagrada Família, amb afectacions molt importants a l'Eixample. Anem al Departament d'Interior. Miquel Jarque, bon dia.
21: Hola, bon dia. Des d'aquí estem rebent el senyal en directe de part de les càmeres policials i de seguretat, coordinadors de bombers, trànsit, 112 i sistema d'emergències mèdiques, entre d'altres. Estaran preparats per actuar davant qualsevol emergència. La consellera d'Interior, Núria Parlon, acaba de subratllar que el dispositiu es fa sota aquesta premissa.
1: que el dispositiu estigui present, no es noti, no afecti a la vida quotidiana. Saben que també coincideix amb les mobilitzacions dels, dels docents, la visita del Papa, i per tant tot s'ha de poder conjuminar.
21: El dispositiu específicament policial, que s'ha batejat amb el nom d'Albus, es controla des d'un centre de coordinació reforçat policial al complex central dels Mossos a Sabadell. Hi participa la Policia Vaticana, la resta de policies de l'Estat, presidència del govern espanyol i la Casa del Rei. El comissari dels Mossos, David Boneta, n'és el màxim responsable i ho subratllava en declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
2: Aquest seria, per dimensionament, el més gran que hem fet i que hem dut a terme al cos de Mossos d'Esquadra. Sí que hem fet dispositius molt grans i força complexos, doncs podríem remuntar doncs, a dispositius com la Copa Amèrica, la Fórmula 1, però sí que és veritat que aquest pel dimensionament, per l'alta rellevància que té a nivell institucional internacional, la gran afluència de públic, la projecció mediàtica, doncs, que ningú se l'escapa, que té aquest esdeveniment a tot el món.
21: Un centre de coordinació que està en contacte amb dos òrgans més d'emergències, un a Barcelona i un altre a Montserrat.
4: Bé, doncs ara mateix s'acaba aquest primer acte a la Catedral de Barcelona amb una sorpresa final, i és que el Papa ha adreçat unes paraules al públic que està a l'exterior de la Catedral de Barcelona. El pla de la catedral està ple de gom a gom. Sentim la cridòria de fons de la gent que acomiada el Papa, que ara marxa ja cap al Palau Episcopal, on té previst dinar. Gràcies a aquest exterior de la catedral, unes 2.000 persones s'han aplegat per seguir de prop la primera cita del Papa a Catalunya. També hi tenim allà la Montse Poblet. Montse, bon dia.
22: Bon dia. Alguns s'han perdut aquesta salutació sorpresa, però prèviament, quan ha entrat a la plaça de la catedral, Lleó XIV s'ha guanyat el públic abaixant la finestra del cotxe en el que ha vingut des de l'aeroport i saludant amb la mà tots els que l'esperaven. Com tu deies, unes 2.000 persones que han estat concentrades aquí a la plaça de la catedral durant més de 2 hores.
23: Ha sido muy simpático porque dentro del sol y el tiempo que tenemos de espera ha pasado, pues, oh, sorpresa, ha pasado y nos ha dicho adiós. Lo tenemos grabado y todo.
24: Porque soy católica, cristiana, apostólica y romana.
25: Mucha emoción, de verdad, sinceramente, porque soy católica y sí, sinceramente sí. Y muy importante que estigui aquí a Catalunya.
22: La plaça de la catedral i tot el seu entorn continuen acordonades, un inconvenient per bars i botigues que avui, en contra del que es podien esperar, no han fet caixa ni tan sols la Daniela, que treballa a una botiga de records especialitzada en Gaudí, ha venut res.
26: En principi pensàvem que hi hauria molta gent i que hi haurien ventes, però en realitat, com està el cotxe de los Mossos i està tancat el pas, les ventes no, molt poques, no n'hi ha en casa. Estem netejant perquè és que no es pot fer res més.
22: Si Lleó XIV dona un cop d'ull a la plaça de la catedral, i podrà veure tant els estendards que hi ha penjats als balcons de l'edifici com un cartell enorme que cobreix tota una façana lateral en el que se li dona la benvinguda amb alguns dels missatges del seu pontificat: humanitat, diàleg, i al centre de tot, en lletres encara més grans, la paraula pau.
4: Per tots aquells que no han pogut anar fins a la catedral de Barcelona, dues grans pantalles, una a l'Arc de Triomf, l'altra a les Glòries, permeten seguir a distància aquests actes del Papa. Sapiguem si ha despertat interès o no aquest primer acte a la Catedral de Barcelona, a l'Arc de Triomf, i tenim l'Anna Escura. Bon dia.
9: Hola, bon dia. Doncs sí que ha despertat un interès. Almenys un centenar de persones, més o menys, s'han aturat a veure aterrar l'avió. N'hi ha que fins i tot han aplaudit quan el Papa ha baixat. Això sí, moltes d'aquestes persones, no totes, eren turistes que havien vingut a veure l'Arc de Triomf, s'hi han trobat la pantalla gegant, s'han assabentat que el Papa estava a punt d'arribar a Barcelona i s'han quedat a veure-ho.
10: So we're walking around the Arc de Triomf and we found this TV and now we're watching Pope Leo come to Barcelona.
27: Veuré l'acte aquest de la catedral i després aniré a dinar. Demà, sí, també, si es pot, també.
28: No sé si proyecten la misa, estaré aquí para verlo.
29: Y me topo con la sorpresa que viene el Papa. Y siendo de Chile, de un país tan lejano, el toparse en la misma ciudad, por lo menos, y saber que va a estar acá, es bien bonito.
30: He vist aquí Arc de Triomf, que tenien posat la pantalla, i m'he quedat a mirar l'arribada.
9: La gran majoria d'aquestes persones han marxat un cop el Papa ha pujat al cotxe per anar cap a la catedral. Ara, durant la plegària, també se n'han aturat unes quantes que s'han trobat la pantalla per sorpresa.
4: L'avió d'Iberia que portava el Papa ha aterrat a l'aeroport del Prat a 3:15 del migdia. L'esperaven a peu de pista un bon nombre d'autoritats encapçalats pel president de la Generalitat, Salvador Illa. L'aterratge l'ha seguit a l'aeroport mateix el David Àngela.
31: Bon dia. Amb 20 minuts de retard, ha aterrat a la terminal corporativa del Prat de Llobregat l'Airbus A320 procedent de Madrid amb el Papa, tot el seu seguici i una vuitantena de periodistes a bord. Durant el vol, el Papa ha pogut veure la Sagrada Família de Barcelona. El pontífex ha trepitjat terra catalana quan passaven 2 minuts de la una. Ha saludat a peu d'escala i sobre una catifa vermella que han hagut de reajustar el president de la Generalitat, Salvador Illa, i mentre avançava sobre aquesta catifa ha anat saludant també les principals autoritats polítiques, religioses i militars del país. Concretament, i per aquest ordre, l'esperaven el ministre d'Hisenda, el president del Parlament de Catalunya, la delegada, el delegat del govern, l'inspector general de l'Exèrcit de Terra, l'alcalde de Barcelona i la presidenta de la Diputació. També ha saludat la directora de l'aeroport, el cardenal de Barcelona i l'arcabisbe de Sant Feliu de Llobregat. Després, davant de la tribuna instal·lada perquè els mitjans gràfics poguessin obtenir les imatges, ha agafat el cotxe a matrícula del Vaticà, acompanyat pel cardenal Omella, i després de saludar els periodistes ha sortit de les instal·lacions aeroportuàries enmig d'un gran desplegament de seguretat. Es preveu que dijous, abans de marxar de Catalunya, el papa beneeixi el nou sagrari de la capella de la T1 aquí, a l'aeroport del Prat.
4: En la vessant política, el govern de Salvador Illa reivindica la visita del papa perquè considera que és un gran aparador internacional per Catalunya. La Generalitat es defensa de les crítiques d'entitats laiques per la seva implicació durant les pròximes 48 hores i assegura que és una oportunitat de compartir valors com ara la pau o l'acollida. Palau de la Generalitat, Albert Prat, bon dia.
0: Què tal? Bon dia. Sí, el govern fa bandera de la visita del pontífex fins al punt que ha penjat la bandera del Vaticà al balcó de la Generalitat, un criteri de protocol que no s'ha seguit últimament quan un altre cap d'estat ha passat per Barcelona. La consellera portaveu, Sílvia Paner, que ha dit que més enllà de les discrepàncies en àmbits com l'avortament o l'eutanàsia, alinear-se al costat del Sant Pare és una bona carta de presentació per Catalunya.
3: Des del govern ho veiem com una oportunitat de projecció dels valors, la cultura catalana i de mostrar-nos sobretot com una societat oberta, una societat acollidora, i creiem que aquesta societat catalana amb aquests valors encaixen en part dels valors que defensa Lleó XIV.
0: La portaveu del govern també ha confirmat que la Generalitat s'ha destinat 2 milions d'euros a aquesta visita.
3: Ens semblava des del govern que calia que hi hagués aquesta aportació econòmica per àmbits, per exemple, com el Centre Internacional de Premsa o la logística que se'n desprèn, però ens semblava també que a través de la fiscalitat dels turistes i de la taxa turística, doncs era la millor manera de sufragar-ho.
0: I a més, la Generalitat també s'ha gastat gairebé 300.000 euros per pagar els anuncis i les pancartes per promocionar tota aquesta visita.
4: I com dèiem, Albert, aquesta tarda Lleó XIV es reunirà a soles amb el president Salvador Illa al Palau Episcopal.
0: Sí, Illa pràcticament el seguirà a tot arreu durant aquests dos dies. De fet, aquesta tarda es reunirà amb ell durant un quart d'hora i, de fet, l'equip del president ja ens ha avançat que li regalarà tres obsequis, tres regals. Una rèplica de l'acte de la col·locació de la primera pedra de la Sagrada Família, una reproducció de la nina d'ivori romana de la necròpolis de Tàrraco i una còpia de les homilies d'Organyà, considerat un dels primers documents de la història escrits en català. De fet, Illa també li donarà una carta on li explica el motiu de tots aquests tres regals i on li demana que durant aquests dies faci servir el català durant les seves salutacions Urbi et Orbi.
4: Bé, doncs coincidint amb l'arribada del papa, aquest migdia s'ha viscut un nou ensurt a Rodalies. Durant 20 minuts, el servei s'ha aturat gairebé totalment per una incidència informàtica al centre de control de DIF que hi ha a l'estació de França. S'ha activat el mecanisme de suport i ara els trens tornen a circular, tot i que amb retards. Anem a l'estació de Sants, Joan Garcia.
5: Bon dia, sí. Retards que són d'entre mitja hora i tres quarts a totes les línies en un dia de més demanda també a Rodalies per la visita del papa. Un usuari que sortia nerviós dels accessos a Sants ens explicava que farà tard per arribar a treballar avui a l'Estadi Olímpic.
6: Avui vaig a treballar a Montjuïc, a l'Estadi Olímpic, la visita de la seva santitat, el papa, i a Montcada bifurcació aturàs més de mitja hora. Una vergonya. I he arribat una miqueta tard.
5: El que ha passat entre dos quarts d'una i tres quarts i cinc d'una ha sigut un altre error informàtic al nou sistema de control de trànsit de DIF que afecta la senyalització. El mateix que va caure el 26 de gener, el dia que s'havia de reprendre la circulació després de la vaga de maquinistes. Sílvia Paneque, consellera de Territori.
3: Quan aquest sistema estigui implementat en la seva totalitat, tindrem també un sistema molt més segur. Però, en fi, hi estem treballant i ja DIF està treballant intensament. Per tant, de ben segur que es correspon a les incidències que hem pogut anar tinguent els últims mesos des de que aquest sistema s'està implementant.
5: Aquesta vegada s'ha activat el sistema de suport al cap de 20 minuts de la caiguda. Ara, retards. A més, com que Renfe havia reforçat avui l'R1, l'R2 i l'R4 amb més trens per l'increment de mobilitat per la visita del Papa, els horaris difícilment es normalitzaran durant tota la tarda i per mirar d'ajustar freqüències o algun tren es pot cancel·lar.
4: Passant 21 minuts de les dues, fem una pausa i de seguida un altre dels temes importants d'avui. Avui, molts alumnes catalans han començat la selectivitat.
7: Catalunya migdia.
8: Tens mal de cames, varius o inflor? Darrere d'aquests símptomes hi pot haver un problema de circulació que progressa. No ho deixis passar. Actua des de l'inici dels símptomes abans que vagi a més. Fes el pas amb Deflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults. Laboratori Servier. Llegeixi les instruccions d'aquest medicament i consulti el farmacèutic.
11: Descobrir. Compartir. Donar suport. Temps. 174 milions. Amics. Rialles. Llocs. Moments. 174 milions. En 174 milions hi caben moltes coses. El dimarts 9 de juny, amb Euromillones, pot de 174 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
12: 6 del matí. El Pol amb unes ganes d'Erasmus que no t'ho creus.
13: Normal.
12: Maletes carregades al cotxe per anar a l'aeroport. I em quedo sense bateria.
13: No pot ser.
12: Sort del RAC. Han vingut i ens han canviat la bateria. I el Pol, bon voyage.
14: Sort del RAC. Fes-te'n soci i mou-te amb tota la tranquil·litat. RAC. I som per ajudar.
15: Ep, et prepares per l'espau? Estàs passant nervis? És normal, però pensa que t'han preparat molt bé durant anys. Cuida't, organitza bé els últims repassos, reserva moments per desconnectar i arriba als exàmens amb el cap clar. Confia en tu, ho has fet molt bé i ara toca demostrar el que saps. Molta sort i recorda, fes l'espau en pau. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
16: Amb motiu de la visita del Papa a Lleó 14 els dies 9 i 10 de juny, hi haurà afectacions de la mobilitat a Ciutat Vella, Sants Montjuïc i l'Eixample, sobretot als entorns de la catedral, la parròquia de Sant Agustí, Montjuïc i Sagrada Família. Planifiqueu els desplaçaments, utilitzeu el transport públic i seguiu les indicacions de seguretat. Més informació a barcelona.cat/mobilitat. Ajuntament de Barcelona.
17: El somni de Gaudí. Fer una església enorme a Barcelona, amb una torre que toqués el cel, coronada amb una creu que brillés dia i nit. 100 anys després de la seva mort, la torre és una realitat. I nosaltres serem els primers d'entrar-hi. Programació especial La Torre del Cel, el somni de Gaudí, amb Núria Moliner, Xavier Graset i Toni Cruanyes. A TV3 i a la plataforma 3CAT, demà a la tarda. I des d'avui, seguim de ben a prop la visita del Lleó 14 a Catalunya.
4: Catalunya migdia. D'aquí a 5 minuts seran 2:15. Més de 45.000 estudiants han començat avui les proves de selectivitat sense incidents. Aquest any, els focus estaven posats en les dificultats per arribar a l'examen que poguessin tenir els estudiants per culpa de la vaga dels docents i la visita del Papa, però al final tothom ha pogut començar a l'hora. Els exàmens han començat amb les proves de llengua i literatura castellana i amb la llengua estrangera. Els estudiants els han trobat fàcils. Anem al campus Ciutadella de la UPF, Sara Canyete.
18: La selectivitat ha arrencat sense incidents, no hi ha hagut protestes a primera hora per part dels docents i tots aquells professors que participen als tribunals no s'han sumat a la convocatòria de vaga, però els estudiants han preferit matinar més que mai per si de cas i reconeixen que al final han patit més per la mobilitat que pels exàmens.
19: Jo vaig arribar a mirar hotels per aquí a prop de Ciutadella perquè pensava no em podré despassar pel matí, però bueno, hem sortit de Mataró a les 6 del matí, no hem tingut cap problema, hem arribat superaviat, de fet hem arribat abans que el tribunal, no hi havia aquí ningú.
18: Superada l'arrencada, les dues proves d'aquest matí de matèries comunes, llengua i literatura castellana i llengua estrangera, on la majoria d'alumnes, una vegada més, han optat per fer anglès, els ha semblat fàcil.
19: Ja ens esperàvem que fos fàcil perquè és comprensió lectora, he d'escriure coses que al final, si parles castellà el teu dia a dia o l'has estudiat durant sempre, són bastant fàcils.
20: M'ha semblat un regalet, la veritat.
32: Jo crec que bastant bé,
1: però perquè anglès se'm dona bé de tota la vida.
18: Uns exàmens que els han ajudat a descarregar nervis, encara que molts dels estudiants ens diuen que els queda molt per fer. De fet, ara a la tarda ja hi ha les primeres proves de matèries específiques amb exàmens com geografia o física, i tots plegats s'hi tornen a posar demà al matí a partir de les 9 amb l'examen d'història o història de la filosofia.
4: I en paral·lel, 6.500 mestres i professors, segons la Guàrdia Urbana, s'han manifestat aquest matí a Barcelona en l'última vaga de docents d'aquest curs. Els convocants de la protesta han fet una crida a col·lapsar la ciutat coincidint amb la visita del Papa, i ja són al Parlament. La mobilització arriba després del rebuig al preacord entre Educació i una part dels sindicats. Unitat Mòbil, Toni Fortesa.
2: Doncs bon dia. Ara mateix ja marxant precisament del Parlament, perquè prop de 6.500 persones, segons la Guàrdia Urbana, s'han desplaçat per aquí, pels carrers de Barcelona. Han acabat, com deies, al Parlament enmig de crits i lemes demanant sobretot la dimissió de la consellera Niubó i també contra la despesa pública que significa la visita del Papa. Han estat docents, personal educatiu i famílies, una nova jornada de vaga de mobilitzacions per reclamar millores per l'educació pública i la reobertura de les negociacions amb el departament. L'Aina i en Gaspar són dos dels docents presents a la manifestació.
10: Avui era important sortir per remarcar que el que no estem reclamant són només mesures salarials, sinó que el que reclamem és una millora estructural de l'educació.
13: La importància és poder atendre els alumnes d'avui en dia per la nostra societat actual. No són persones del futur, són les persones d'avui que necessiten ser ateses.
2: Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, ha parlat abans de començar la manifestació d'obrir una nova via de negociació amb el departament.
20: Cal que tornem a establir horitzons nous, nous objectius, i veure cap on hem d'anar. I que tot aquest procés de mobilització, que posa sobre la taula molt clar, és que el model d'escola educativa català no funciona.
2: Demà dijous estan citats, com dèiem, en aquesta reunió, tant el sindicat USTEC com el Departament d'Educació.
4: D'aquí a 2 minuts seran 2 quarts. Una mínima pausa i de seguida dades preocupants sobre la producció de droga a Catalunya i Espanya.
7: Catalunya migdia.
21: Hola, sóc la Mariola i vull compartir amb tu els beneficis que ja estic notant amb el cotxe elèctric. Representa una reducció molt important del cost de l'energia per quilòmetre recorregut. De retruc, baixen les emissions contaminants i es redueix la dependència dels combustibles fòssils. Amb la calculadora de vehicles de l'Institut Català de l'Energia pots comparar opcions segons el cost, el manteniment i l'impacte ambiental. Troba'l a ikn.gencat.cat/setmanaenergia. Setmana Europea de l'Energia Sostenible. Passa l'acció, canviem l'energia.
14: Catalunya migdia.
4: D'aquí un minut, 2 quarts. A Catalunya es confisca una quarta part de totes les plantes de cànnabis d'Europa. I Espanya concentra el 75% de tots els decomissos. Són dades d'un informe publicat avui per l'Agència de la Unió Europea sobre drogues. Pel que fa a la cocaïna, a l'estat espanyol es confisca prop del 40% d'aquesta substància. Brussel·les, Bruno Fortea, Mires, bon dia.
22: Hola, bon dia. En el cas de la cocaïna, el comissari europeu de l'Interior, Magnus Brunner, ho atribueix a un tema geogràfic.
23: Espanya té una situació especial perquè és un port d'entrada a la Unió Europea des de Llatinoamèrica.
22: L'estat espanyol també lidera els decomissos de cànnabis al continent. La directora de l'Agència de la Unió Europea sobre Drogues, Lorraine Nolan, destaca l'arrelament al territori de les xarxes criminals.
24: Espanya és un país de cultiu, on té lloc la producció i el cultiu locals de cànnabis a Europa. També és una ruta principal per l'entrada de l'haixix que es produeix al Marroc.
22: I avisa que estan proliferant els derivats sintètics del cànnabis. Són més potents i es poden fumar amb cigarretes electròniques, cosa que els fa més accessibles per als joves. Crit d'alarma també per l'augment del consum d'opioides sintètics, com ara el fentanil, que tants estralls provoca als Estats Units.
24: El que més em preocupa és que Europa tingui ara una oportunitat cada cop més petita per preparar-se millor abans que els opioides sintètics es consolidin. Hem vist en altres llocs del món que aquestes substàncies transformen el mercat de la droga molt de pressa i que provoquen un augment de les morts per sobre
22: dosi. 7.600 persones moren a l'any a Europa per sobredosi.
4: La Unió Europea vol castigar més bancs i les criptomonedes a Rússia amb el 21è paquet de sancions. Brussel·les ha presentat avui les noves represàlies que també inclouran la prohibició d'entrar a Europa pels exsoldats russos. Sobre el terreny a Rússia, els atacs ucraïnesos estan deixant aïllada Crimea. Aquesta matinada han bombardejat el pont que uneix la regió de Kherson amb la península controlada per Rússia i s'ha hagut de tancar el trànsit. Els ciutadans fa dies que veuen com pràcticament no hi ha benzina, han començat a faltar productes bàsics als supermercats i els turistes russos estan anul·lant bona part de les reserves per anar-hi de vacances. Moscou, Cristina Solies, bon dia.
0: Bon dia. Ucraïna està atacant amb drons molts dels camions que subministren l'exèrcit rus al front sud. Això ha fet que de retruc els ciutadans de Crimea també estiguin quedant desproveïts. Les llargues cues a les benzineres s'han convertit en habituals els últims dies i les autoritats han hagut de racionar el combustible amb cupons, tal com explica el governador Sergei Aksionov.
3: Amb els cupons que ja s'han comptat s'introdueix un límit de consum de no més de 20 litres per persona.
0: Aquesta situació ha portat molts turistes russos a cancel·lar les seves vacances a Crimea. En algunes botigues han desaparegut aliments com el sucre o s'hi ha racionat la pasta, però residents com la Tatiana creuen que se n'està fent un gra massa.
5: No, ni normal, ni normal.
6: Els bojos estan corrent per les botigues a comprar fejol, sal i llumins. No veig cap necessitat de fer-ho. No crec que acabem amb cap mena d'holodomor, de fam mortal.
0: Kiev també ha bombardejat un dels ponts més importants que connecta Crimea amb la regió de Kherson i que obliga ara els vehicles a fer 200 quilòmetres més de trajecte per accedir a la península. 12 anys després que el Kremlin s'anexionés aquest territori, Putin no es pot permetre que els seus habitants arribin a pensar que vivien millor sota administració ucraïnesa. Però per evitar-ho, primer haurà de trobar la manera de neutralitzar els drons ucraïnesos.
4: Deixem la informació internacional perquè ha quedat vist per sentència el judici contra David Sánchez, el germà de Pedro Sánchez, per suposadament haver obtingut, ha dit, un càrrec a la Diputació de Badajoz l'any 2017.
9: Gràcies a los señores letrados y letradas de las acusaciones populares, las defensas y una fiscal. El juicio queda concluso para sentencias. Se levanta la sesión.
4: Les acusacions, entre les quals hi ha Vox i el PP, han demanat 6 anys de presó per Sánchez pels delictes de prevaricació i tràfic d'influències pel càrrec de coordinador de les activitats dels conservatoris de música, mentre que la Fiscalia sol·licita l'absolució. Pilar García.
25: 7 sessions de judici, una quarantena de testimonis i 11 acusats. David Sánchez no ha fet ús del seu últim torn de paraula. Sí que ho ha fet l'expresident de la Diputació, el socialista Miguel Ángel Gallardo, per a qui les acusacions demanen 4 anys de presó. Gallardo ha parlat d'un judici per raons polítiques.
26: La única culpabilidad que tienen es no tener las mismas ideas que la acusación popular. La acusación popular ya han hecho la labor que pretendían y no era otra que el juicio mediático paralelo. Ya han ganado el juicio social.
25: Les defenses han destacat durant el judici que no s'ha portat cap prova que demostri que l'accés al càrrec va ser dit.
4: I d'un judici a un altre, perquè no deixem de parlar de les causes que afecten l'entorn de Pedro Sánchez. Avui l'excomissari Villarejo ha parlat sobre la seva suposada implicació en el cas Leire. El sumari del cas apunta que s'hauria conxorxat amb la trama per buscar draps bruts, per exemple, contra el magistrat Manuel Marchena, amb l'objectiu d'accelerar l'aplicació de la llei d'amnistia. Bé, doncs Villarejo no ha confirmat trobades amb Leire Díez, però sí que s'ha desvinculat indirectament de les seves maniobres.
27: Yo llego a un acuerdo con el PSOE y el PSOE se persona para meterme más años de cárcel. No se dan cuenta que es una estupidez.
4: Villarejo ha dit que espera que avui el jutge del cas, Santiago Pedraz, el citi aviat perquè pugui donar la seva versió. Ho ha dit a l'entrada de l'Audiència Nacional, on se'l jutja per un altre cas, el cas Kitchen, sobre les suposades clavegueres del PP per robar documentació de la Caixa B del partit, l'extresorer Luis Bárcenas. Villarejo se n'ha tornat a desvincular i nega que l'operació ni tan sols existís. Anem a Madrid. Tània Tàpia, bon dia.
28: Bon dia, sí, avui ha acabat un interrogatori que va deixar mitges la setmana passada, ratificat que l'única operació que va existir va ser legal, diu, i era per perseguir la fortuna de Bárcenas a l'estranger. Ha negat rebre ordres o pressions polítiques del Ministeri de l'Interior d'aquell moment i només ha reconegut que va ser ell qui va captar de confident el xofer de Bárcenas, però per saber qui li feia de testaferro. Fins i tot ha exculpat Maria Dolores de Cospedal. Creu que Bárcenas es va inventar el famós M. Rajoy de la llibreteta, com l'anomenava Cospedal en uns àudios, i que si buscaven aquelles anotacions amb les quals diu Cospedal estava obsessionada, era per controlar què filtrava Bárcenas a la premsa i no per destruir proves d'una comptabilitat paral·lela.
29: Nunca hay certeza de lo que él anotaba y que elaboró para luego filtrarlo. ¿No?
28: La Fiscalia demana per Villarejo 19 anys de presó.
4: Passen 6 minuts a 2 quarts, una pausa i de seguida la cultura.
7: Catalunya migdia.
1: Arriba al Liceu, Le nozze di Figaro. Amor, embolics i comèdia a l'obra mestra de Mozart. Vine al Liceu a veure l'òpera més popular de la temporada. Del 4 al 21 de juny. Entrades a liceu.cat.
5: Torna l'estiu. Tornen els plans, les ganes de viatjar i també tornen els 10 dies Kia del 4 al 15 de juny. Aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona. Kia, socio oficial de la FIFA.
8: Ocasión Plus. Vine a la gran fira d'Ocasión Plus. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
14: Catalunya migdia.
4: Passant 7 minuts a 2:15... L'edifici de Gaudí del Col·legi de les Teresianes de Barcelona, fins ara tancat al públic, obrirà com a museu a principis de l'any 2028. L'immoble, al carrer Ganduxer, combinarà patrimoni, exposicions d'art i activitats per conèixer la vida i l'obra de l'arquitecte Montse Mas.
0: El Museu Gaudí Teresianes de 3.000 metres quadrats descobrirà per primera vegada al públic general l'edifici del 1890, un dels menys coneguts de l'arquitecte. Imma Fondavila és la directora de continguts i cofundadora de Magma Cultura, l'empresa impulsora del projecte, en declaracions a Catalunya Ràdio.
11: Aquí juga, diguem-ne, amb uns materials molt pobres, amb el maó, amb la pedra picada, que transmet tota una austeritat a acord també amb els principis de pobresa de l'Orde. Ve a semblar un castell i, de fet, el motiu inspirador és el llibre del Castillo Interior de Santa Teresa de Jesús. I en els pinacles que hi ha a cada angle de l'edifici, una creu de quatre braços, que de fet és la primera vegada que Gaudí fa aquesta creu.
0: A banda d'explicar l'immoble, el nou museu comptarà amb un espai permanent sobre Gaudí i mostres temporals d'art.
11: Aquí veurem un Gaudí integral, val? Creiem que és un tipus de contingut que actualment a la ciutat no existeix, amb uns continguts permanents. També hi haurà uns continguts que s'aniran renovant, tota una planta, que és la planta on hi ha el claustre, diguem-ne. La idea és que sempre hi hagi aquesta fil, aquest eix conductor, que és el de la espiritualitat, el de la transcendència, la bellesa.
0: El projecte d'uns 7 milions d'euros s'ha anunciat en el marc de l'any Gaudí i coincidint amb la visita del Papa a la ciutat.
4: I no deixem de parlar de Gaudí, perquè la ciutat de Reus estrena una nova escultura dedicada a l'arquitecte Antoni Gaudí, el seu fill més il·lustre. És una peça de bronze que s'ha situat als peus del campanar de la Prioral de Sant Pere. Reus, Manel Sastre.
12: L'escultura l'ha impulsada l'associació Amics de Gaudí de Reus. L'obra representa Gaudí exercint d'arquitecte mentre modela la façana del Santuari de la Misericòrdia. L'arquitecte té la figura damunt d'un cavallet i és al costat d'un banc dissenyat per ell mateix que forma part del seu taller de la Sagrada Família. L'artista Joan Serramià explica com ha dissenyat el conjunt escultòric amb la intenció que la gent interactuï.
15: Aquí hi ha uns esgraons camuflats que són per ajudar a pujar damunt i per poder seure al banc del Gaudí. Aquest banc és disseny del propi Gaudí. Aquest núvol de pedra està basat en el llenguatge gaudinià. I després, damunt del banc, hi ha els dos elements simbòlics de Gaudí que per ells mateixos ja són un retrat, que és un grapat d'avellanes i un rosari, que era el símbol de lo terrenal i lo espiritual.
12: La base està feta amb una pedra que, ha cedit la Sagrada Família, representa un núvol gaudinià com els que ornamenten la façana del naixement de la basílica. El conjunt escultòric s'ha ubicat just al peu del campanar de la Prioral de Sant Pere, el temple on van batejar Gaudí, on es van casar els seus pares i on també va trobar inspiració per algunes de les seves obres.
14: Catalunya migdia.
4: D'aquí a 20 minuts seran les 3 de la tarda. Moment pels esports. Laia Tudel, bona tarda.
16: Bona tarda.
4: Avui amb protagonisme pel bàsquet.
16: Perquè comencen els play-offs de les semifinals de l'ACB i ho fa amb dos equips catalans.

0: Doncs comença l'hora de la veritat a la Lliga de Bàsquet amb un Barça renascut que engega el camí cap a la final contra el Tenerife. El Palau Blaugrana acull aquest primer duel de semifinals entre el cinquè classificat i l'equip canari vuitè, però que va eliminar Ernest Macià tot un Real Madrid als quarts.
1: Doncs sí, és la gran sorpresa d'aquesta Lliga. N'hi han hagut unes quantes de sorpreses en aquests play-off. Per exemple, el factor camp ha deixat de ser important i la victòria del Tenerife contra el Madrid explica perfectament la situació en la que ens trobem avui en dia. Aquest vespre, a les 8, a l'hora que el Papa surti a l'Estadi Olímpic de Montjuïc, començarà el partit del Barça davant de Marcelinho Huertas, el Tenerife de Marcelinho Huertas, que és un jugador, és un petit miracle, ja que avui estem en aquesta tessitura. És un base de 43 anys que és actualment ha anat sent cada vegada millor i un dels, podríem dir que és el millor base o un dels millors bases de la Lliga ACB, que ha fet exhibicions els últims anys al Palau. L'any passat va fer 20 punts, 19 punts i 15 assistències, i aquest any ha fet 20 punts contra el Barça a Tenerife. Per tant, estem parlant d'un jugador determinant que el Barça haurà d'aturar. El fet que el factor camp, és a dir, el factor Palau, no és determinant és que, bé, el Barça amb el Tenerife, per exemple, la Lliga regular va perdre a casa, però va guanyar a fora. No obstant, si tu preguntes, els jugadors pensen i diuen i verbalitzen com Nicola Provítola que tenir el factor Palau serà determinant.
2: Tenemos que intentar aprovechar eso, ¿no? Es una ventaja poder volver a Murcia, descansar en casa, pensar en estar toda una semana aquí y después de ir, venir, va a ser bueno. Pero bueno, también sabemos que bueno, el Palau a veces nos está costando, tenemos que ser muy duros, que la gente también nos apoye.
1: Aquest migdia el Barça ja ha entrenat al Palau, s'ha trobat amb el Tenerife, que també ho ha fet, i allà hem pogut veure Marcelinho Huerta saludant el Toko Shengelia i algun dels coneguts quan doncs encara jugava aquí al Palau Blaugrana.
0: Doncs aquest partit, aquest Barça-Tenerife, es juga a les 8, el podreu seguir a la transmissió que farem al Tot Gira a l'antena digital de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. De 7 a 8 a l'antena digital Tot Costa, i uns minuts abans a les 8 començarà aquesta transmissió del Barça-Tenerife. I demà serà el torn, Ernest, del Joventut.
1: Doncs sí, el Joventut, que d'aquí a pocs minuts marxa ja cap a València, és l'altra semifinal. Aquí el factor camp està en contra, perquè els dos primers partits es jugaran, com dèiem, a València, i bé, doncs que la penya hi marxa plena de convicció, ho demostren les paraules que feia fa molt poca estona el seu entrenador, Dani Miret.
3: Vull dir, podem perdre els dos primers partits i acabar passant l'eliminatòria, perquè quan vinguem aquí a casa, que ja els hem guanyat una vegada, això serà diferent, i penso que la gent ja està enviant missatges, no? Està omplint els busos, ja va venir molta gent a Vitòria, aquesta cosa és diferencial.
1: És diferencial el que ha dit, no? Que tot i perdre els dos primers partits contra el València puguin passar, denota ja quin és l'estat d'ànim de l'equip. I de l'entorn penya, tot i que fora, t'explico una notícia que ha passat aquest matí, i és que Carles Durant, que va ser entrenador durant diverses temporades del primer equip del Joventut, i que ara doncs, no tenia equip, l'últim equip va ser a Turquia, el Darussafaka, acaba de fitxar per un dels millors equips de la Bundesliga, el Ludwigsburg.
0: Doncs tot això, en bàsquet i en futbol. Dijous comença el Mundial. Ahir la selecció espanyola va fer l'última prova en un partit amistós amb el Perú. Com els va anar els blaugrana, Ramon Salmurri?
4: Van guanyar 3 gols a 1 en un partit jugat a Puebla, 2.200 metres d'altitud, i Luis de la Fuente, el seleccionador espanyol, va sortir amb el que l'Aia segurament serà el seu 11 inicial a l'estrena del Mundial, i si no és pràcticament aquest 11 amb Joan García, on és suplent, el porter titular és Unai Simón, on Pau Cubarsia és central titular amb Aymeric Laporte, i on Pedri juga a la mitja punta per davant de Dani Olmo. Ferran va ser extrem dret, òbviament aquí encara fa notar de moment la minya mal. El que queda clar és que Olmo té ganes de reivindicar-se, va fer una bona segona meitat. Pedri va fer un molt bon partit, un gran primer temps, a més va marcar una assistència d'un bon Ferran que va jugar d'extrem dret.
5: Sí, bueno, Ferri, como juega pierna natural, tiene un buen centro, un buen golpeo, y sabía que si entraba me la iba a poner. Creo que casi todo el mérito es de él, porque yo solo tuve que poner el pie, así que nada, darle las gracias por eso.
0: Doncs el Mundial ens descobrirà també moltes històries que anirem explicant a Catalunya Ràdio, algunes de curioses i d'altres que no seran tan bones, com per exemple la que està vivint Omar Artan, àrbitre somali triat per la FIFA per xular aquest Mundial, però aquí als Estats Units no deixen entrar al país, Salmo.
4: Sí, sí, Estats Units ha prohibit l'entrada al país del millor àrbitre africà, Omar Artan, àrbitre de Somàlia, que es va trobar que quan va arribar a l'aeroport de Miami, el Servei de Duanes i Protecció de Fronteres li van denegar el permís. Estats Units va al·legar problemes amb la supervisió dels seus antecedents. El que va seguir és que Somàlia és un dels països amb prohibició per part d'Estats Units d'entrar al país als seus ciutadans. I a tot això, òbviament, doncs la FIFA diguem-ne, ha tingut una reacció que passa per aixecar les mans i no ha fet res. I això ha fet que el millor àrbitre africà, Omar Artan, s'hagi quedat fora del Mundial perquè Estats Units no l'ha deixat d'entrar al país.

0: I a Madrid, el portuguès José Mourinho arribarà, en principi se l'espera aquesta tarda, i ho fa com a gran salvador d'un projecte esportiu ple de dubtes i amb moltes carpetes pendents, Marcos García.
1: José Mourinho ja s'instal·larà aquesta tarda a la capital de l'Estat. Està pendent de confirmar quan l'anuncien, quan es fa oficial el seu fitxatge pel Madrid. Podria ser avui mateix o demà. A partir d'aquí, la presentació ens diuen que el Madrid té previst presentar Mourinho en el que queda de setmana. La previsió és que Mourinho firmi per 3 temporades. Falta fer-se oficial si seran 3 o 2 més 1. A banda de la seva presentació, Mourinho viatja amb un munt de pendents, com deies. La primera, triar una peça amb ascendent sobre el vestidor, allò que en el seu moment va fer amb ell Aitor Caranca. També vol un cervell de joc i vol un lateral esquerre. Dels fitxatges, tot apunta que Dumfries i Konaté firmaran fins al 2030 i Mourinho ha de decidir amb tota aquesta llista de jugadors. Què passa amb tots aquests? Rodrigo, Camavinga, Asensio, Ceballos, Fran García i Mastantuono. José Mourinho també té al cap la preparació física, sent que no ha funcionat en molts moments aquest curs.
0: Serà una nova temporada de futbol amb el retorn de Mourinho, una lliga que començarà el cap de setmana del 15 al 16 d'agost després que un jutge ha donat la raó a la lliga davant l'associació de futbolistes que es queixava que no hi havia prou descans per als jugadors del Mundial, Montserraia.
2: Hi haurà moltíssims jugadors de la Lliga Espanyola que participaran en el Mundial en diferents seleccions, uns 86, la majoria són del Barça, 15, 12 de l'Atlètic de Madrid, el Madrid n'aporta 10, però cap amb l'equip espanyol. L'AFE, el sindicat de futbolistes, va portar el cas a arbitratge perquè creia que no respectava el descans mínim dels jugadors durant l'estiu. L'encarregat de resoldre el cas considera que els jugadors tindran 3 setmanes de vacances, fins i tot els que juguin semifinals o la final del Mundial. Javier Tebas, el president de la Lliga de Futbol, ho veu així.
3: Estadísticamente está claro que la zona del Real Madrid es probablemente no jueguen ese fin de semana del 16 de agosto, creo que es un domingo. El Atlético Club, que tiene muchos jugadores para la selección española, y esperemos que esté en semifinales o final al menos, pero otros clubes pueden empezar allí, entonces yo creo que al menos entre 6 y 7 partidos se van a jugar ya ese fin de semana.
2: Tebas s'ha referit també al retorn de Mourinho a la Lliga Espanyola dient que donarà molt de joc i que ell estava encantat quan el portuguès i Guardiola van coincidir perquè hi havia molta salsa.
3: Divertido. Ya no voy a opinar del tema deportivo, ¿no? Siempre he dicho que me gusta una liga en su momento con Guardiola y Mourinho porque le daba mucha salsa, ¿no? Y bueno, todos conocemos a Mourinho, va a dar mucho juego, ¿no?
2: Tebas li ha dit al reelegit president de Madrid, Florentino Pérez, que hauria de reflexionar sobre els resultats de les eleccions fetes diumenge passat, perquè si Enrique Riquelme hagués tingut 40 dies en lloc de 15 per preparar la candidatura, no se sap què hauria passat.
0: Doncs hem parlat de la Lliga Masculina de Futbol, del Mundial Masculí de Futbol, que comença aquí a 2 dies, i mentrestant la selecció espanyola femenina té avui l'opció de classificar-se directament per al Mundial, que es disputa l'any que ve, Ruth Vilà.
4: L'equip espanyol juga a Reykjavik contra Islàndia, i si guanya o fa el mateix resultat que Anglaterra contra Ucraïna, ja tindrà el bitllet per al Campionat del Món, que jugarà al Brasil. El partit d'avui és a les 9 del vespre. Superada Anglaterra en la classificació del grup, les jugadores són optimistes de cara al duel d'avui. La blaugrana Irene Paredes destaca el joc físic de l'equip islandès.
5: Tienen jugadoras muy fuertes físicamente y creo que se sienten muy cómodas en los centros y remates, en el ABP, entonces habrá que estar serias en eso y luego ojalá podamos hacer nuestro juego y generar muchas ocasiones.
4: I encara parlant de la competició femenina, ja tenim publicat un nou episodi del podcast de Catalunya Ràdio Fent Futbol, on expliquem, entre d'altres coses, que el Barça no repetirà aquesta temporada la minigira per Mèxic que ha fet els últims dos estius. De fet, el club hi ha la proposta del govern d'Andorra perquè el femení hi faci una estada aquesta pretemporada. Podeu sentir el podcast a l'aplicació i al web de Catalunya Ràdio i 3CAT.
0: 10 minuts i seran les 3 de la tarda. Ara farem una pausa i després...
6: Són les mateixes condicions. Hem jugat els mateixos partits, tenim el mateix descans i...
0: Barça i Igualada juguen avui l'accés a la final en l'últim partit de la sèrie de semifinals d'hoquei patins.
7: Catalunya migdia.
8: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
9: Sí.
8: I després a cala meva mare, Olot. Mm-hmm. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
10: Molt bé.
8: Arribarem a tu?
10: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
11: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
12: Descobrir. Compartir. Donar suport. Temps. 174 milions. Amics. Rialles. Llocs. Moments. 174 milions. En 174 milions hi caben moltes coses. El dimarts 9 de juny, amb Euromillones, pot de 174 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
9: Hi ha oportunitats que poden canviar-ho tot. Estudia el teu grau universitari a la Salle Campus Barcelona, perquè aquí no només vens a classe, vens a transformar el món. Graus universitaris. La Salle Campus Barcelona.
13: La Sagrada Família, el gran somni inacabat d'un geni, Antoni Gaudí.
14: Tenia una capacitat extraordinària per jugar al límit, no només de la ciència, sinó també del gust.
13: Però cap plànol ni maqueta el va sobreviure. Com són fet els seus successors per tirar-ho endavant?
15: El problema és que realment no va explicar com s'havia de posar això en pràctica.
13: Sagrada Família, el repte de Gaudí. Nits sense ficció, aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
16: Si ets fan del Super 3, no et perdis aquests llibres.
17: Sí.
16: Les aventures dels Beta, l'enigma del lladre. Infocà, 15 històries reals per entendre el món. Manduka Duo i el còmic de Valentina de Montblanc. Quatre bons motius per enganxar-te a la lectura. A la venda als punts habituals.
7: Catalunya migdia.
18: Hola a tothom, sóc Carles Porta.
19: Nova temporada de Crims, amb tots els casos marcats per la premeditació.
20: Un nou capítol viatja fins a un dinar familiar a Austràlia.

0: Ho dèiem abans de la pausa, el segon finalista de l'Hockey Lliga sortirà d'un cinquè partit de semifinals, una mica típic, enfront al Barça i l'Igualada, però Marta García, aquest partit, jo ho explicàvem ahir, es juga a Blanes.
1: I això per la coincidència amb la semifinal de l'ACB entre el Barça i el Tenerife, que se juga en el Palau i fa impossible acollir els dos partits. Cinquè i definitiu enfrontament d'esta semifinal de l'Hockey Lliga, on qui guanyi avui serà el rival del Liceo en la final. El Barça, amb més palmarès que el seu rival, està firmant unes semis irregulars. Conscients del que se juguen, parlen el tècnic Ricard Ares i sense pèls en la llengua el jugador Nacio Labart.
2: No hi ha una altra opció, hem de guanyar una autèntica final, sabem com hem d'afrontar una final, la responsabilitat que tenim tots.
3: Ser conscientes de lo que nos jugamos, porque si no, pues supondría y creo que merece la pena decirlo y es así, sería un fracaso absoluto.
1: L'Igualada estarà acompanyat per bona part de la seva afició. A més dels que se desplacen en cotxes particulars, el club ha ficat 3 autocars per facilitar el desplaçament fins a Blanes. Tenen clar ixe prestigi blaugrana, però no volen renunciar a res. I ho argumenta així el tècnic Marc Montaner.
4: Per pressupost, per tot, ells tenen molta més obligació de guanyar que nosaltres. Però crec que la lliga regular, normalment, això és el que diuen, no?, que ensenya com has estat durant tot l'any, no? Llavors, si la lliga regular diu que pràcticament hem estat iguals, vol dir que estem molt a prop, o inclús que estem igual, i ens hem de creure que podem anar perfectament al cinquè partit, els podem guanyar, ja ho hem fet.
1: El partit és a les 7 en directe per Esport 3, i encara no aquí patins, l'internacional angolès Humberto Méndez torna al Noia Freixenet per iniciar la tercera etapa en el Club de la Noia.
0: I en futbol sala, el Barça té la final de la Lliga a tocar. A les 9, Inter-Barça, primera oportunitat dels de Javi Rodríguez per sentenciar la semifinal.
5: Doncs sí, el Barça vol segellar per la via ràpida i no arribar al tercer partit d'aquesta semi. Si passa a la final, l'equip de Javi Rodríguez, com dius, lluitarà pel títol, però és que, a més, confirmarà una plaça per la Champions de la propera temporada.
6: Al final, quieras o no, este club, este equipo, por historia, tiene que estar en la máxima competición europea. Todo el mundo da por favorito al Barcelona, pero no hay que descuidarse que estamos ante un Inter Movistar que hace muy bien las cosas, ante un Inter Movistar que acaba de eliminar a Jimmy Cartagena, que es el actual bicampeón de la Liga. Así que hay que hacer un partido muy serio, muy concentrado y sacar el segundo punto para conseguir uno de los objetivos que se está en Europa.
5: El Barça té les baixes de Pol Pacheco, Adolfo i Lucas Granda. El segon partit de l'altre semi d'aquesta Lliga de Futbol Sala el jugaran demà al Palma i al Pozo de Múrcia.
0: I entre avui i demà coneixerem els dos equips que lluitaran per pujar a primera divisió, la primera divisió de futbol, tornada de les semifinals amb tot obert aquesta nit a l'Almeria Castelló. Marta.
1: Després de l'empat a un del partit de Nadal, la resolució d'esta primera semifinal se planteja totalment oberta. Si bé l'Almeria té un xicotet avantatge, i és que novament un empat afavoriria els interessos de l'equip andalús, tercer en la fase regular i dirigit pel tècnic de Vilassar de Mar, Joan Francesc Ferrer Rubi. Al Castelló, en canvi, només li val la victòria. Sentim els tècnics, primer Rubi y después el del Zorelluig, Pablo Hernández.
7: Pero ser cautos, es decir, no hay nada hecho. Yo le pediría a la afición que venga en modo 100% a animar y te diría plano de pensar, que no piense. Que anime y que lo que vaya pasando en el campo ya irá pasando.
8: Es verdad que a lo mejor somos un equipo que no tiene esa experiencia que otros equipos sí que tienen en estas situaciones, pero estoy muy tranquilo por saber que los jugadores van a ir a Almería a dejarse la vida y a intentar dar la vuelta a la eliminatoria.
1: Algunes dades curioses i optimistes per als dos equips. L'última vegada que l'Almeria va començar un playoff amb un empat fora de casa va ser la temporada 12-13 i va acabar pujant a primera. I el Castelló ha guanyat l'Almeria en 3 dels últims 4 partits entre ells. El de avui se juga a les 9, demà Màlaga Las Palmas, amb avantatge de l'equip andalús que en l'anada va guanyar 1-0.
0: I tornant a parlar de futbol sala, Linyola s'enfrontarà a l'Estrella Gallec a la final de playoff per pujar a la primera divisió femenina. L'equip del Pla d'Urgell jugarà el partit d'anada a casa, Isaac Vilalta.
9: Doncs sí, i aquest serà justament el punt fort d'un Linyola que haurà de superar un dels grans favorits de cara a l'ascens a la màxima categoria. Després de remuntar les semifinals del playoff, ara les del Pla d'Urgell afronten l'eliminatòria decisiva. Montse Carles, capitana de l'equip i que és de Linyola, parla del suport dels aficionats.
10: Brutal, brutal. És increïble, ja t'ho dic. L'afició està molt posada. Gran part de la meva afició són els meus amics i ho celebrem a cada

0: partit, cada victòria és increïble i ens hem plantat aquí. Una emoció terrible.
1: Linyola no arriba als 3.000 habitants i ara veu com el seu equip és a només dos partits de jugar a la màxima categoria femenina del futbol sala estatal. L'anada aquest diumenge a les 12. La tornada jugarà en terres gallegues.
2: I tenim temps per recuperar el personatge del cap de setmana que ens arriba des de París.
3: Hi, everyone. Thank you so much for supporting me. Super happy to get this trophy and can't wait to see you soon next year.
2: Això ens situa Marta al Roland Garros.
4: La russa Mira Andreyeva, de només 19 anys, emporta el títol després d'una final contra la polonesa Maja Kalinska, superant-la per un doble 6-2. Protagonisme compartit este cap de setmana entre la tenista nascuda en Krasnoyarsk, número 6 del món, entrenada per Conchita Martínez, i que suma així el seu primer títol de Grand Slam, i una jugadora que, procedent de la fase prèvia, s'ha fet un nom en este obert francès. Kalinska, que fins a este Roland Garros no havia guanyat mai més que un partit en un Grand Slam i que va estar 3 anys allunyada de les pistes per una depressió, és també protagonista en este cap de setmana esportiu.
2: I tenim temps per repassar un altre aspecte del dia. Montse, l'NBA, de matinada, Sant Antonio Spurs a distàncies a la final.
5: Sí, Spurs han guanyat els Knicks de Nova York al Madison Square Garden, 111-115, el tercer partit de la sèrie. Tot i això, els de Nova York continuen dominant la final per 2-1. Per cert, l'afició present al Madison ha xiulat el president dels Estats Units, Donald Trump, quan ha aparegut a la pantalla gegant del pavelló mentre sonava l'himne nacional.
2: Doncs avui més esports a les 7 al Tot Costa, però a l'antena digital. Ens trobareu de Catalunya Ràdio. Seguim al Catalunya Mitjà amb l'Òscar Fernández.
6: Són les 3.
7: Catalunya Migdia.
6: Encetem la segona hora del Catalunya Migdia. Fins ara hem seguit l'arribada del Papa Lleó XIV a Catalunya amb l'homilia que ha fet a la Catedral de Barcelona com a primer gran acte. A aquesta hora el pontífex dina al Palau Episcopal abans de rebre en audiència privada el president Salvador Illa. A la tarda, a l'Estadi Olímpic Lluís Companys es farà l'acte més massiu d'aquesta visita. Lleó XIV ha fet part de les seves intervencions aquest matí a la Catedral en català. També us hem parlat dels primers exàmens de la selectivitat, anglès i castellà, aquest matí. En general, els estudiants els han trobat assequibles. Això el dia d'una nova vaga de mestres i professors. I ens hem fixat també en un informe europeu que assenyala que una quarta part de les plantes de marihuana que es requisen a tota la Unió Europea es confisquen aquí, a Catalunya. Si parlem de cocaïna, Espanya n'intercepta un terç de tota la que es troba a Europa. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya Mitjana. Què més podem afegir-hi, Joan Bota?
8: Doncs que Llum Rodríguez és la nova síndica major de comptes de Catalunya. És la primera dona que encapçala la institució. El ple de la sindicatura l'ha elegida per unanimitat després que Miquel Salazar, l'anterior síndic, va renunciar al càrrec per motius personals. Llum Rodríguez és membre de la sindicatura des de l'any 2022. Recordem que aquesta és la institució que s'encarrega de fiscalitzar els comptes dels organismes públics. El jutge que investiga Zapatero pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra demana als Estats Units que l'autoritzin a utilitzar com a prova els missatges que han servit per imputar l'expresident espanyol. Es tracta de converses interceptades pels investigadors d'una agència nord-americana incloses en el sumari del cas en què l'accionista Rodolfo Reyes insta a picar portes per aconseguir ajudes públiques i suggereix el nom de Zapatero. Segons els investigadors, també és seva la frase «Cibro, nuestro pana Zapa está detrás», que és una de les que ha corregut més d'aquest sumari. Tornen els descomptes d'estiu per joves per viatjar en tren i autobús. Ho ha aprovat avui el Consell de Ministres. Ho poden demanar els joves d'entre 18 i 30 anys i entre el juliol i el setembre tindran descomptes del 90% en bitllets d'autobús i de tren i del 50% a l'alta velocitat. També rebaixes per fer viatges en Interrail. Se'n diu Òscar Puente, que és el ministre de Transports.
9: Por ejemplo, un grupo de 6 amigos que decida pasar unos días en la playa utilizando el autobús puede llegar a ahorrar alrededor de 300 euros solo en los billetes. O una pareja de 29 años que decida hacer un viaje cultural por España utilizando la alta velocidad puede ahorrar 72 euros por trayecto.
8: A Irlanda del Nord, els governs d'Irlanda del Nord i també del Regne Unit demanen calma després de l'atac a Belfast d'ahir a la nit. En un vídeo a les xarxes s'hi mostra com un individu intenta tallar el cap amb un ganivet a un altre que és estès a terra. L'extrema dreta fa una crida a sortir al carrer, entre altres coses perquè l'agressor és negre. Anem cap a Londres, Quim Olivares.
10: Hola, bona tarda. Al vídeo s'hi pot veure l'atacant, un home de raça negra, descrit per la policia com a probablement sudanès, assegut sobre un home estirat a terra, sagnant i intentant tallar-li el coll fins que uns veïns aconsegueixen separar-lo. El presumpte atacant està detingut per intent d'assassinat i la víctima és a l'hospital en estat greu. El secretari d'Estat per Irlanda del Nord, Hilary Benn, ha demanat esperar la investigació policial en una sessió d'urgència al Parlament de Westminster.
11: El públic té raó d'estar enfadat pel que va presenciar en el vídeo espantós i el que deuen haver sentit sobre l'atac. És realment important que es comprovin els fets abans que es doni informació a la cambra.
10: L'extrema dreta ja ha convocat una manifestació a Belfast i demana als negocis que tanquin en protesta.
6: Passen 4 minuts de les 3.
12: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
6: Des d'ara i fins a les 4, amb la Neus Tomàs, directora adjunta del diari Oponés. Bona tarda.
13: Bona tarda.
6: La Júlia Miralles, politòloga i professora de la Universitat UPF. Bona tarda.
13: Bona tarda.
6: I la consultora de projectes institucionals, Mònica Sabata. Bona tarda.
14: Molt bona tarda.
6: Com esteu?
14: Estupendes, molt bé. Bé. Com sempre.
6: Carai, si no et pregunto més, escolta'm, ja està, de dret, anem al primer tema. I els dimarts, ja sabeu qui ens el proposa, és l'escriptora Carlota Gurt. Carlota, bona tarda.
15: Hola, què tal?
6: Tu també estàs tan estupenda, com m'han dit elles que estan?
15: Jo, bueno, no sé, estic normal, treballant, una mica grisa, més que estupenda.
13: Carlota, ho saps que ve el papa? Bueno, ja
15: sí, bueno, ho sé, però mira, no vull saber-ne res, i per això avui podria parlar del papa, o més, podria parlar del papa, no?
6: Molt bé.
15: Però sí, no ho faré, perquè estic fins als nassos de tot aquest llepapaculisme dels últims dies, de les papantomimes i les posades en escena papatètiques. Sense anar més lluny, el discurs soporífer d'ahir al Congrés, que semblava fet amb una IA, o sigui, una cosa realment espantosa, me l'he llegit. Molt omplir-se la boca parlant contra les discriminacions, també la lingüística, i després resulta que hem de suplicar-li perquè parli la nostra llengua. Però bé, per no esmentar, evidentment, que això del catolicisme hi ha molts que ens sembla això, que és una enganyifa del califa tan obsoleta com la monarquia. Però bé, així que avui vull parlar d'una cosa que em preocupa molt més que el papa, que és la nostra llengua, i en concret la degeneració de la llengua, o fins i tot la falsificació. Ja fa anys que dura aquesta plaga de serps verbs que es posen com de moda i després no hi ha qui els tregui de sobre. El parlant se suposa que els fa servir perquè té la sensació que llavors tot queda com més, no sé, més formal, més seriós, no? Ho veig al carrer, ho veig als mitjans, ho veig en textos de persones que se suposa que volen dedicar-se a l'escriptura. Per exemple, el verb generar. Avui mateix, al matí, en aquesta mateixa cadena, a la informació del trànsit sentia que no sé què generaria cues. Altres vegades el que genera és una pèrdua de pes. El mateix passa amb visualitzar, que ja es fa servir com a sinònim de veure o de mirar. L'altre dia, en un manuscrit d'una novel·la, vaig llegir visualitzava el paisatge, per voler dir que l'estava mirant, eh? Tenim també el clàssic de fer servir realitzar en lloc de fer, no? Continuo llegint que realitzen reparacions o reunions. Aviam, podem tornar a parlar normal? Podem provocar cues, contemplar paisatges, fer reunions, sisplau?
6: Bé, doncs és la petició que fa la Carlota, que no sé com ho veieu.
13: Hauríem de.
6: La Neus somriu, sí, sí.
13: Sí, clar, és veritat que a vegades s'utilitzen paraules que semblen més complicades quan en realitat el que estàs fent és no fer servir la que toca, no? Amb això he de dir que crec que la intel·ligència artificial no ajuda gaire.
15: Encara ho empitjorarem.
13: Clar,
15: sí, sí.
13: Veus alguns textos... vaig llegir un dia que mai hi havia hagut tants punts i com als textos com des de que hi ha la intel·ligència artificial, i és veritat, perquè el punt i com s'utilitzava
6: no s'utilitza gaire,
13: a més en els textos que toquem nosaltres periodístics molt poc, i ara en canvi en veus molts, no? Sí, a vegades és fer difícil el que és fàcil, com diu la Carlota.
16: Sí, està bé que la llengua, jo sóc del parer que està bé que evolucioni, que s'innovi, però no sembla que siguin coses que portin massa, no? Més aviat una mica fem servir malament el significat d'algunes paraules i en deixem d'emprar altres amb el significat que tocaria, per tant, en aquest cas.
6: El Pau Vidal, traductor entre altres coses, lingüista, parla del burocratès, que és un llenguatge, que és aquest, el de si tu pots dir una cosa d'una manera com molt recargolada perquè fa la sensació que estàs utilitzant una llengua més rica, doncs l'utilitzes, i a vegades dius, no cal.
13: Si has de posar de moda el quelcom.
6: Per això, o implementar, tot s'implementa. No implementarem, farem, o no, o ja està.
15: De fet, Orwell ja va escriure una, no?, i té una mena d'article que parla d'això, no?, d'aquesta aquesta absurdització del llenguatge, que sembla que tot ho complica per fer-ho semblar tot com inflat, però al final és com que les coses no diuen res i ho allargues tot molt, no? I és una cosa com molt cansada i sembla que estem com atrapats, en aquesta mena de sintaxi i lèxic, vaja.
16: Jo crec que al final tot rau en el coneixement de la llengua que la gent té. I crec que hem anat tendint a com burocratitzar la llengua, a fer servir la llengua com si estiguéssim permanentment escrivint un informe, i a més a barrejar-la amb d'altres paraules, no? Abans es deia data límit i ara es diu deadline, que també és una tonteria enorme, no?
11: Bueno, aquesta és una altra, no? Anglicismes, busca anglicismes, no? Sí.
16: Tots els anglicismes que utilitzem per parlar català, i és molt tonto, no? Us explicaré una anècdota. Avui he sentit que aquesta casa feia servir l'expressió cap i casal. Jo em vaig trobar escrivint un informe...
11: Fins i tot el Papa allò que tots ha fet referència al cap i casal, ha dit que Barcelona era coneguda com el cap i casal.
16: Em vaig trobar escrivint un informe i vaig, com que havia de dir moltes vegades Barcelona, no? Doncs intentava utilitzar expressions diferents per no repetir Barcelona 50.000 vegades, i vaig posar cap i casal. I les persones que van rebre l'informe em van dir: però Mònica, què vol dir cap i casal? I ho vaig haver d'explicar. I són gent, diguem-ne, amb cultura, amb coneixements, involucrades socialment, etc etc. Vol dir que jo crec que hauríem de... És a dir, està bé, diguem-ne, que reclamem que la gent continuï parlant català, però també estaria bé que fóssim conscients de que tenim una llengua rica. Que totes les llengües són molt riques, perquè al final el com parlem les llengües és una manera d'explicar el que nosaltres som, i per tant estaria bé que continuéssim utilitzant aquestes llengües riques, que no són llengües ni burocratitzades ni amb molts anglicismes, ni malgrat és veritat que s'ha d'anar doncs modernitzant, eh? Doncs el TERMCAT fa una feina espectacular per anar doncs modernitzant la llengua i anar-la adaptant als temps que corren, no? Fa 10 anys no utilitzàvem l'expressió intel·ligència artificial per res.
13: Perquè no existia, no?
16: Perquè no existia, no? Però ara ens hi hem hagut d'acostumar. Doncs és millor dir segurament intel·ligència artificial que dir IA, no? Que és com el que ara estem acostumats a dir ja, no? Per tant, és parlar-la i cuidar-la.
11: Doncs aquesta reivindicació, i a vegades no les paraules que sonen més tècniques, més de to més elevat, no impliquen que la llengua sigui elevada, al contrari, a vegades el que fan és simplement complicar-ho de manera artificiosa i que per tant tot plegat sona poc natural i poc
15: fins
11: poc
15: i tot fluid. Sona còmic de vegades, no? Quasi sona una paròdia ja, no?
11: Sí, sí.
15: I a vegades penso, això ho estan dient en sèrio o no?
11: Saps? I bé, si analitzes, per exemple, els missatges institucionals, per exemple, dels ajuntaments, elements semafòrics i coses d'aquest estil, que dius, no, escolti'm, digui'm semàfor, que serà molt més fàcil i ens entendrem més ràpid, però bé, escolta'm, em fa l'efecte que ho reclamarem, ho demanarem, però no ens faran gaire cas.
13: Però, per exemple, hi ha molt bona feina quan els mitjans de comunicació, i per exemple aquí a la ràdio, doncs això, es poden normalitzar conceptes nous, com tu deies, no? Perquè, clar, la llengua es va modernitzant i ha d'anar utilitzant conceptes nous, i jo crec que aquí la feina també d'anar-ho escoltant, doncs això, a la ràdio o en mitjans audiovisuals... i això inclou també els que estiguin per internet, crec que és important, no? Perquè al final, igual que el català va entrar a moltes llars gràcies a Catalunya Ràdio, TV3, Ràdio 4, no? En aquell moment, doncs, que la gent que està també en mitjans doncs pugui ajudar, no?
11: Tot i que a vegades som els primers que ens compliquem la vida.
13: Però
11: això
13: et dic, no complicar-ho més.
11: Bé, doncs fem aquesta
16: redicció. Però no és només una feina dels mitjans, és una feina de que qualsevol comunicació que ve d'una institució ha de ser correcta, ha d'estar ben escrita, no hi ha d'haver faltes d'ortografia, que a vegades també passa.
11: I al final ha de ser entenedora. La gent que rep, la gent que rep la carta que tu li estàs enviant en què li dius que ha de fer una cosa, l'ha d'entendre. I no només perquè entengui el català o no, és que a vegades fins i tot gent que és catalanoparlant llegeix aquell escrit i dius, perdoni un moment, a veure que torni a llegir-ho, perquè no, crec que no ho entès gaire, eh? Vull dir que això a vegades també passa. Carlota, gràcies, bona tarda.
15: De res, deixo que us empapeu.
11: Molt bé, molt bé. D'aquí a 3 minuts serà un quart, ara hi anem.
12: Catalunya migdia.
17: El 10 de juny, la Sagrada Família inaugura la Torre de Jesucrist, la més alta del temple. Des de la Basílica volem compartir aquest dia tan especial amb tothom. Seguiu-ne la inauguració en streaming a través de les xarxes oficials, Instagram, YouTube i TikTok. El 10 de juny, Barcelona mirarà cap al cel més que mai. Basílica de la Sagrada Família.
18: Tota comunitat necessita un cor.
19: Un cor? Per què?
18: Per fer-la bategar, per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
19: I reforçar la identitat?
18: És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat. El batec de la comunitat.
19: Amic. 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
20: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlock,
21: l'Auditori.
20: I per anar de museu, concert i espectacle,
21: l'Auditori.
20: Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
22: El somni de Gaudí. Fer una església enorme a Barcelona, amb una torre que toqués el cel, coronada amb una creu que brillés dia i nit. 100 anys després de la seva mort, la torre és una realitat. I nosaltres serem els primers d'entrar-hi. Programació especial La Torre del Cel, el somni de Gaudí, amb Núria Moliner, Xavier Grasset i Toni Cruanyes. A TV3 i a la plataforma 3CAT, demà a la tarda. I des d'avui, seguim de ben a prop la visita del Lleó 14 a Catalunya.
12: Catalunya migdia.
23: Les dones i els dies.
24: Amb Montse Virgili.
25: Sembla com que la teva vàlua com a dona és la parella que aconsegueix.
26: Per orelles fines i cors oberts.
25: Jo em valorava per la meva literatura, el que passa que notava sobre mi la mirada masculina. Qui fa la validació eren tot homes. I aquests homes, quan jo era jove, me miraven els pits.
26: Un programa on les dones s'expliquen com un llibre obert.
25: Això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no?
24: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
25: Però què pensava que era la intel·ligència?
12: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
24: Catalunya Ràdio.
12: Som 3CAT.
24: Som 3CAT.
1: Va, doncs anem a empapar-nos, que deia la Carlota. El Papa Lleó XIV ha oficiat la primera pregària a la catedral de Barcelona aquest migdia, tot just acabat d'arribar, aquest migdia mateix a l'aeroport del Prat. Les autoritats eclesiàstiques catalanes i també els voluntaris l'han rebut a les escales de la catedral poc després que ho fes el president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha rebut el Papa al mateix aeroport de Barcelona, a peu de pista. Durant l'homilia a la catedral, Lleó XIV ha fet servir el català per recordar als barcelonins i als catalans la seva fe cristiana.
27: Barcelona és anomenada cap i Casal de Catalunya. Això dona a aquesta comunitat i a tots vosaltres, barcelonins i catalans, una vocació i una responsabilitat especial per convertir-vos, amb l'ajuda de Déu, en constructors d'unitat.
1: Ara, Lleó XIV és al Palau Episcopal, on dina. Aquesta tarda rebrà allà, en audiència privada, el president, Salvador Illa. El Papa, en sortir de la pregària de la catedral, s'ha adreçat als fidels que eren a la plaça, seguint l'ofici per les pantalles i aguantant el sol i la calor. Lleó XIV també els ha saludat en català.
27: Bon dia i bona hora! Germans i germanes! Con mucha alegría, saludo todos ustedes, todos vosotros, gracias por estar aquí.
1: Aquest vespre serà l'acte més públic que farà Lleó XIV, serà a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Demà arriba el torn del monestir de Montserrat i a la tarda a la Basílica de la Sagrada Família amb la inauguració i la consagració de la Torre de Jesús. Què us sembla tot plegat?
13: Tinc la sensació que estem assistint a un cert miratge des de que va arribar el Papa. Un miratge en el sentit de que les institucions i els mitjans de comunicació estem fent un desplegament espectacular. És veritat que han passat coses per mi qüestionables, com que s'hagi adreçat al Congrés, als diputats, i a més allà que tothom va agafar el que li interessava, els sectors, els partits d'esquerres van agafar la part aquesta humanista de de defensar els drets dels migrants, per resumir-ho, no? O també demostrar-se contrari a aquest rearmament que està tan de moda, i els sectors més reaccionaris doncs es van quedar amb la idea que va també dir allà, no? De mostrar-se en contra de l'avortament o de l'eutanàsia, no? Qüestionant lleis que s'havien aprovat en aquella cambra, que és una cambra que és de la representació de la societat, per tant, unes lleis perfectament legals, no? Però bé, crec que això, que respectant les creences de tothom, sigui poc, molt, gens creient, eh? No. Però si tu mires les dades, en el cas concret de Catalunya, després d'Euskadi és la comunitat on menys fervor religiós hi ha. En el cas concret de Barcelona, i quan dic religiós, inclou la religió catòlica, i no només, no? La meitat dels ciutadans de la ciutat no s'identifiquen amb cap, no? Llavors, que a Madrid el dissabte hi havia aquella barbaritat de gent, és evident, com avui hi haurà moltíssima gent a l'estadi Lluís Companys, això no ho treu ningú. Però que si després, quan hagi marxat el papa, dubto que ell que va demanar o que es va felicitar aquest noi que s'ha fet viral, no, Álvaro, crec que es deia, no? Va ser crec que va ser el de l'estadi del Real Madrid, no? Que va demanar la bendició perquè es vol casar. Bueno, un de cada 10 matrimonis són religiosos. Per tant,
0: i després molta gent que no es casa.
13: I molta gent que no es casa. Ho dic perquè aquest noi s'ha fet viral, i està, com totes les coses que es fan virals, doncs tenen més o menys interès, com si aquí moltíssima gent es casés per l'església, i és un de cada 10. Llavors, la meva percepció, participant del xou, perquè estic en un mitjà de comunicació i també estic fent un desplegament, no? Doncs que estem com creant una mena de bombolla aquests dies en una realitat que no es correspon exactament amb la realitat del dia a dia de la societat catalana i de l'espanyola, perquè he dit Catalunya i Euskadi, després a l'altra banda, estic parlant de memòria, que és Extremadura, i no sé si Murcia o Andalusia, que és gairebé el 70% de gent que es considera vinculada a alguna religió, però tot i així són percentatges, en el cas de Catalunya, molt baixos. I per cert, aquesta, no, que no sé si és moda o no, no, que s'ha parlat dels joves, de moment les enquestes no apareix. La part aquesta potser sí, que hi ha més misticisme, no sé què, gent més perduda, no dic que no, però les enquestes que es fan no apareix que estigui creixent, no?
16: Sí, segurament el desplegament és excessiu, no dèiem, per un estat que en principi és convencional i que, a més, no és només les pràctiques religioses o les creences, si estem practicant o no, dels catalans i catalanes o el conjunt d'espanyols i espanyoles, sinó també, doncs bé, molts nous catalans i catalanes que professen altres religions, i que a mi m'agradaria saber si faríem el mateix desplegament per un altre líder religiós. Jo preferiria que no el féssim per cap, a aquest nivell, i em sembla que bé, que és una cosa també de l'àmbit més privat que no pas públic, no? Per això justament vivim en un estat confessional. De totes maneres, a mi el que sí que m'ha semblat doncs d'una certa gravetat és el tema del discurs al Congrés. Com tu deies molt bé, Neus, el Congrés és la seu de la sobirania nacional, és la seu de la democràcia, i que vingui un cap d'estat extern, diríem, líder espiritual d'una religió, doncs, que segueix sent molt majoritària a Espanya, a qüestionar lleis aprovades democràticament al Congrés, bé, em sembla que segurament podria parlar d'altres temes, no? No dic que no, fins i tot, doncs, si es considera, hagi d'anar a fer un discurs allà com a cap d'estat, però vaja, em sembla totalment fora de lloc.
2: Jo crec que tot el que estem veient aquests dies és el miratge de la confusió entre si ens visita un cap d'estat o si ens visita un líder espiritual, no? El papa té els dos rols, no? És el cap de l'Església Catòlica, amb uns seguidors de 1.400 milions arreu del planeta, però el papa també és el cap d'estat de un estat de 44 hectàrees, que és l'estat del Vaticà. Llavors, crec que hem vist coses que corresponen a un líder espiritual, i en aquest sentit, doncs, cadascú que cregui el que vulgui i cadascú que pensi el que vulgui, i per tant entenc que hi hagi gent que es passi dues hores esperant-lo a la plaça Nova, allà a la catedral, no? Per veure'l amb la solana d'avui, i hem vist coses que potser són més de cap d'estat, quan aquest senyor ahir va anar al Congrés dels Diputats i va deixar anar doncs tot el que va deixar anar, trepitjar la sobirania del Congrés dels Diputats, que és el que el poble de l'estat espanyol ha decidit que ha de fer les lleis concretes que ha fet, com és el cas de l'avortament o el cas de l'eutanàsia, no? Jo crec que també a nivell d'utilització de recursos públics hem fet aquesta confusió, és a dir, els Mossos d'Esquadra aquest matí deien, no? És el més gran desplegament que hem fet mai. Em sembla que hi ha 5.600 Mossos cobrint doncs, tot el que ha de passar a Catalunya aquests dies. Doncs, home, no ho sé, saps? No sé si vingués el Dalai Lama si faríem aquest desplegament, per exemple, no? Insisteixo, i s'ha de ser molt respectuós amb la fe de cadascú i amb les creences de cadascú. Però crec que potser fins i tot volgudament les nostres autoritats han utilitzat aquesta confusió per fer tot aquest desplegament que ha acabat sent una setmana, Madrid, Barcelona i les Canàries, quan havia de ser una estoneta a la tarda per beneir la torre de la Sagrada Família, no?
13: Aquesta confusió que dius, nosaltres al diari vam dir, anem a veure quan costa als contribuents, tots, els madrilenys, els catalans, els canaris, i no ens n'hem sortit. Perquè aquesta xifra que s'ha donat com 25 milions, ja està, no? Però aquí no està inclòs. Les desgravacions fiscals que tindran les empreses, no sabem quan és, perquè això són diners que deixen d'estar a la borsa de tots. Aquests desplegaments, que aquí hi ha els Mossos, però igual que hi ha hagut la Policia Nacional a Madrid, o igual, o la Urbana,
2: Hi ha més efectius de transport públic,
13: coses
2: que això
13: com,
2: té
13: coses
2: un
13: com
2: impacte.
13: El famós papamòbil va venir amb un avió militar. Vull dir, això té un cost, no sé quin és, perquè no ens ho han volgut dir al Ministeri de Defensa, però això no és gratis. És a dir, volgudament no s'ha explicat el que costa, però la pregunta que jo crec que ens hem de fer és això, quina part hem de pagar entre tots?
2: Però volgudament també...
0: El que passa
2: també...
0: que això, aquest raonament que ja l'entenc i que fins i tot el puc compartir, passa amb qualsevol cosa que passi a Barcelona. És a dir, d'aquí uns dies hi haurà la gran sortida del Tour de França, que també implicarà una despesa a nivell de mesures de seguretat durant diversos dies, a més, hi ha diverses etapes del Tour de França que es faran per carreteres de Catalunya i una part important per Barcelona. El dissabte es tallaran carrers perquè hi ha una contrarrellotge per equips, que també suposarà una despesa.
13: És que em faig la mateixa pregunta.
0: Sí, segur que molta gent que li agrada molt el ciclisme diu, home, em sembla fantàstic que Barcelona tingui una sortida del Tour de França. I d'altres que no els importi el ciclisme pensaran, per què amb els meus diners s'ha de pagar que el Tour de França vingui i privatitzi, entre cometes, la ciutat d'una
13: ciutat?
0: Aquests raonaments serveixen per tot el que passa a la ciutat.
2: Però això passa també, per exemple, amb la Fórmula 1.
0: També,
2: Els que vivim al Vallès sabem l'impacte que té la Fórmula 1.
0: I els diners públics que es posen al circuit directament.
2: I els diners que es posen al circuit. Però no hi ha aquesta qüestió del discurs i el relat. És a dir, a mi el ciclisme em pot importar més o menys, la Fórmula 1 em pot importar més o menys, però no hi ha el discurs espiritual i moral que el papa està transmetent aquests dies a Catalunya.
13: És
2: a dir,
13: quan
2: té un cos públic, sí, però no hi ha tot el relat que pot anar en contra, com va passar ahir al Congrés, de la sobirania de l'Estat.
13: Quan són recursos públics s'ha de saber. Després tu podes estar més a favor o en contra. I un dirà, mira, pues a mi els del ciclisme em semblen bé, i un altre dirà, no, pues a mi em semblen bé els del papa. D'acord, però tenim dret, com a ciutadans, com a contribuents, perquè per això paguem els nostres impostos i intentem no fer res malament, a saber-ho.
2: No, tenim dret a la transparència absoluta.
13: I en el
2: absoluta.
13: Cas concret, per exemple, que dius del tour, nosaltres ho hem preguntat també, perquè a més, ara, parèntesi, l'argument de no, és que projecta Barcelona al món, home, projecta Tabascan al món, però Barcelona, vull dir...
3: Potser ja està prou projectada, també et diria.
13: Dóna'm un altre argument. I a més a més et diuen, no, però és que necessites anar fent coses d'aquestes perquè si no et passen per davant altres ciutats. Bé, bueno, d'acord, doncs no sé si aquesta és la que necessitem i si és això, hem de paralitzar una setmana la ciutat, a més al centre, per tant, tot és més complicat, doncs no ho sé. Però la mateixa pregunta que serveix pel papa serveix per
0: qualsevol cosa, pel Tour de França, pel Mobile World Congress, per la Marató de Barcelona,
13: en el cas dels diners de la Generalitat diuen no, del papa diuen no, és que està finançat amb la taxa turística, i llavors jo dic bueno, és que com que ens van dir que la taxa turística anava a habitatge,
0: deixeu-me introduir a la conversa la Hongria Panadero. Hongria, bona tarda.
4: Molt bona tarda a tothom.
0: La Hongria Panadero és la directora de la Fundació Ferrer i Guàrdia i és membre de la campanya Jo no t'espero, que precisament agrupa les associacions atees i laiques de Catalunya, que aquesta tarda heu convocat a les 7 una manifestació per dir això, que Jo no t'espero, adreçat directament al Papa.
4: Bueno, adreçat directament...
0: Vull dir el missatge de Jo no t'espero, vull dir que no espereu al Papa, volia dir, no que la manifestació sigui directament pel Papa, volia dir que el missatge de Jo no t'espero és per ell, diguem-ne.
4: Bueno, no per ell. No esperem amb els nostres diners, no? Uh-huh. Perquè el que demanem és molt senzill, que les institucions públiques siguin neutrals davant una visita de caràcter religiós. És el que estàveu comentant ara mateix amb la taula, no? La campanya és una campanya informativa, segurament també pedagògica, no? Que recull el canvi social, no? I d'una manera o altra, entre les tres entitats i la resta d'entitats i persones a títol individual que s'han adherit, no? Articulem una realitat social que ha canviat. I que vol també denunciar, ho deia la companya, la confusió. Nosaltres li diem una anomalia democràtica. Vale? Que s'estava visualitzant acte rere acte de la visita del Papa i que presenta una ambigüitat molt flagrant entre religió i les institucions públiques, que no es correspon gens ni mica a la societat actual. Ja ho han dit les companyes, 50% de la població que es declara no religiosa a Catalunya, no? Però que hem de recordar-ho, sota el paraigües dels acords del concordat del 79, que mantenen els privilegis de l'Església Catòlica, el que volem fer, sobretot, és plantejar la fervent necessitat de fomentar un debat, però que sigui honest, entre totes les forces polítiques, sobre neutralitat, pluralisme i també sobre la nostra democràcia.
0: O sobre aconfessionalitat, no? En teoria estem en un estat aconfessional, però veient ahir les imatges, per exemple, del Congrés dels Diputats, no ho semblava.
4: Bueno, evidentment no ho semblava. Es va convidar, no?, com a cap d'estat, però el Papa ho va dir, que es presentava com a líder religiós, no? I tot i que va fer un discurs en el que va ser molt favorable a la migració, les desigualtats socials o la pau, no?, a la pròpia seu de la sobirania popular, on, ja ho han dit les companyes, però repeteixo, li van dedicar 7 minuts d'aplaudiments, no?, va qüestionar grans drets civils aconseguits: avortament, respecte a drets reproductius, mort digna o l'educació lliure de dogmes. Poc s'ha parlat, no?, del model de família que es va parlar en aquesta tribuna de la sobirania popular.
0: Mm. Feu aquesta manifestació, preveieu algun altre acte durant la presència del Papa a Catalunya?
4: No. Només hem fet aquesta proposta de concentració i vull que quedi molt clar que volem que tothom que senti interpel·lat que sumi a les nostres reivindicacions perquè volem articular-la. I què és això? O sigui, que des de la perspectiva de la laïcitat no som una amenaça a les creences. Considerem que des de la laïcitat és el marc on podem fer, no?, que totes les diferents creences, d'opcions, de consciències religioses i no religioses convisquin en igualtat. Per això fem un clam, no?, a aquest 48% de persones no creients, més tots aquests creients que apostin per una laïcitat, a acompanyar-nos al passeig del Born, que per cert està molt a prop d'una immatriculació de l'Església Catòlica, que aquest és un altre, no?, dels privilegis patrimonials, no?, més enllà dels fiscals que s'han comentat, que sota el paraigües dels acords del concordat encara persisteixen.
0: Mm. Ara la Neus fa una pregunta. Abans deixa'm explicar que Adif informa que torna a estar interrompuda la circulació a Rodalies de Catalunya. una altra vegada per culpa d'una incidència que afecta els sistemes de regulació del trànsit. I diu Adif que personal de la companyia d'Adif està treballant per intentar solucionar aquesta incidència el més aviat possible. Per tant, hem tingut 25 minuts aquest migdia en què no hi havia Rodalies, precisament pel mateix, per una incidència en els sistemes de regulació del trànsit, i ara torna a caure Rodalies, i òbviament, de seguida que tinguem més informació, la farem arribar als nostres oients, però missatge d'ara mateix d'Adif, per tant, torna a haver-hi problemes a Rodalies, han caigut tots els sistemes de regulació del trànsit de d'Adif. Neus.
13: Això està bé, perquè així el papa també veu
0: la realitat del país.
13: Exacte. No, li volia preguntar a l'Hongria una cosa, perquè ella ha citat els privilegis que estan fixats en el concordat del 79, però després hi ha hagut algun tipus de modificació, no, del concordat, i volia saber si s'han limitat una mica els privilegis. Tu parlaves de les immatriculacions, no?, que és un dels temes, però, per exemple, crec que amb l'IBI doncs ara han de pagar coses que abans no pagaven, és a dir, si s'ha evolucionat d'alguna manera respecte al concordat inicial.
4: Doncs crec recordar de memòria, perquè aquesta resposta no me l'he preparat, que són només dues petites modificacions que s'han fet, sobretot a nivell fiscal, que es deriven dels acords del concordat. Tenim a la nostra pàgina web de la Fundació Ferrer i Guàrdia, el 2019, quan van fer 40 anys dels acords de concordat, van llançar una campanya que ho teniu allà tot explicat amb diferents infografies i molt pedagògicament, i encara la tenim en activa. Esperem no haver d'arribar als 65 per jubilar, als 65 anys per jubilar aquests acords del concordat.
0: Bé, doncs en tot cas queda constància d'aquesta protesta, d'aquesta reivindicació, amb l'Hongria Panadero, directora de la Fundació Ferrer i Guàrdia i membre d'aquesta campanya Jo no t'espero, que avui a les 7 de la tarda ha convocat aquesta manifestació. Hongria, gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
4: Gràcies, Òscar. Bona tarda.
0: Passant gairebé 5 minuts de 3:45, farem una pausa. Recordeu que tenim ara mateix el sistema de Rodalies caigut. No hi ha circulació per totes les línies, circulació interrompuda per una incidència que afecta els sistemes de regulació del trànsit. Per tant, òbviament, tan bon punt tinguem més informació del per què i de si hi ha alguna previsió de recuperació del sistema, us ho explicaríem al Catalunya Migdia, però de moment us podem informar d'aquesta informació. Semblaria que començaria a recuperar-se a partir d'ara, per tant, tornaria a ser una incidència que ha estat reduïda en el temps com la d'aquest migdia. Ara, després de la publicitat, ho actualitzem.
5: Catalunya migdia.
6: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
7: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
8: Ocasión Plus.
9: Vine a la Gran Fira d'Ocasión Plus. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
1: Catalunya migdia.
2: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia.
3: Bon Preu i Esclat.
4: Hola.
5: Hola.
6: Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És una ola de milers d'anys de trobades. Dels grecs als romans, del modernisme al surrealisme. Una ola a tothom. Una ola a la pau i a tot allò que ens uneix. Catalunya és un poble de trobades. Hola, món. Hola, Papa Lleó 14. Benvinguts a Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
7: Marca la casella 105 a la declaració de la renda. Gràcies a l'Església, la teva ajuda arribarà a qui més ho necessita. No pagaràs més ni et retornaran menys. I pots marcar-la juntament amb la de fins socials. Entra a línia105portantos.es i descobreix l'impacte que té marcar la casella de l'Església a la declaració de la renda. Per tants.
1: Catalunya migdia.
0: La tarda de Catalunya Ràdio.
8: I atenció, perquè avui arrenquem amb una notícia que barreja una gran diva, el recinte més important de l'òpera i una mentida. L'actriu Judit Martín ha revelat que fa uns anys el director de teatre Lluís Pasqual hauria suplantat la identitat de la soprano Montserrat Caballé.
9: Aquesta veu no és de ningú.
10: Hi ha persones que tenen la necessitat de situar-se al centre narcisista.
9: Quina història, mare de Déu.
0: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
8: La millor hora del dia.
10: Brava per l'equip de la tarda.
9: És increïble.
1: Tot costa.
11: La temporada del 10.
12: Mateu la off mentre xiula, gaudeix del joc.
13: Moltíssim. Com un cervell. Això és màgia pura.
12: 10 temporades ja.
14: Això vol dir molt. El fer tants programes vol dir que sou uns grans professionals i que tot el que feu és interessant pels qui us escoltem.
0: De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot costa una dècada. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
14: Per molts anys i que en feu molts més.
1: Som 3CAT.
0: Catalunya Ràdio.
1: Som
0: 3CAT. Som 3CAT.
15: Passant 9 minuts de 3/4 de la tarda, som al Catalunya migdia amb la Neus Tomàs, la Júlia Miralles i la Mònica Sabata. Deixeu-me dir que Adif informa que la circulació de Rodalies es recupera de manera progressiva després d'haver solucionat aquesta incidència que ha fet caure durant 15-20 minuts el servei de Rodalies. És la segona vegada avui. La primera ha estat coincidint amb l'arribada del Papa, és a dir, era pràcticament la 1 del migdia i hem estat 25 minuts sense Rodalies per una incidència en el sistema de control del trànsit d'Adif a l'estació de França. I ara semblaria que és el mateix problema i que ha durat en aquesta ocasió un quart d'hora, aproximadament 15 minuts. Ara diu Adif que s'està recuperant la circulació. Ja sabem, perquè malauradament en això tenim una mica d'experiència, que quan hi ha una aturada com aquesta, després el restabliment és de manera molt progressiva i, per tant, segur que durant tota la tarda hi haurà retards a pràcticament totes les línies de Rodalies fins que no es pugui normalitzar la circulació. Anem amb més temes. Catalunya s'ha convertit en un dels principals territoris productors de marihuana a tota Europa. Això més o menys els Mossos d'Esquadra ja ens ho deien des de fa temps. Més o menys podíem tenir la sensació, la certesa potser també, però ara amb dades de l'any 2024 es requisen a Catalunya prop del 25% de totes les plantes de marihuana que es confisquen a tota Europa. I si mirem el conjunt d'Espanya, els números s'enfilen fins al 75%, 3 de cada 4. 3 de cada 4 plantes de marihuana confiscades a Europa són a l'estat espanyol. Així ho apunten les dades oficials dels Mossos d'Esquadra creuades amb les que ha fet públiques aquest matí l'Agència Europea sobre les Drogues. Aquest informe europeu apunta que Espanya es consolida com el punt operatiu a escala europea en les xarxes criminals dedicades al tràfic de cànnabis. Per això, també creix la preocupació de les autoritats sanitàries que temen una crescuda dels productes adulterats derivats del cànnabis, sobretot els que poden inhalar-se amb cigarretes electròniques i que, per tant, diu l'informe, també poden arribar públics més joves. Però és que, a més, pel que fa a la cocaïna, l'estat espanyol també lidera les confiscacions a tota la Unió Europea. Es requisa el 37% de les tones que s'intercepten a Europa. I també s'han disparat les confiscacions de drogues sintètiques, com ara metamfetamines, arreu d'Europa. Saludem Josep Rovira, és el director de l'àrea de drogues i de salut de l'Associació Benestar i Desenvolupament. Senyor Rovira, bona tarda.
5: Bona tarda.
15: Els Mossos d'Esquadra ja fa mesos que adverteixen que Catalunya s'ha convertit en un territori molt propici per les màfies que trafiquen amb drogues, i especialment amb marihuana. Això, diu la policia, va associat a violència, l'ús d'armes de foc, tirotejos, que últimament n'estem tenint molts. També pel que fa al consum, heu notat un ascens en el consum de drogues a Catalunya, ara que sabem que som un dels principals territoris de conreu o d'entrada de la droga a Europa?
5: No necessàriament ho hem de veure amb augments de consum, perquè hem d'entendre que Catalunya, doncs, pot ser, dins el que és el context de l'estat espanyol, un hub logístic de distribució o de pas de substàncies i de drogues, no només en producció, sinó de pas cap a Europa. I en aquest cas, doncs, si parléssim de cannabis, no només hauríem d'entendre Catalunya com un lloc pròxim fronterer per enviament de petites quantitats i de manera freqüent cap a Europa, passant per cap via França, sinó que després poden haver-hi altres causes geoestratègiques i estructurals que faciliten que Catalunya pugui tenir aquest paper.
15: Sí, li podria demanar per les causes, perquè a vegades els Mossos d'Esquadra, fins i tot també aquestes autoritats europees, apunten a la situació geogràfica d'Espanya. Diu, no, és que Espanya o Catalunya estan en una zona fronterera amb el nord d'Àfrica, en algunes ocasions també amb Llatinoamèrica, i això fa que siguin via d'entrada, home, però la situació geogràfica ara és la mateixa que teníem fa 10, 15, 20 anys.
5: Evidentment, el que sí és que la producció interna en forma de marihuana, de producció de planta de marihuana, doncs ha augmentat molt i ja no ha lligat tant a la dependència del haixís o de la resina de marihuana que ens arribava especialment des del Marroc. Evidentment, Catalunya doncs pot tenir altres elements estructurals que ho pot facilitar, hem de pensar que hi ha hagut un procés també en el que és la producció de plantes de marihuana que ha anat derivant cap a una especialització de cultiu indoor. I en aquest punt, doncs, Catalunya, doncs, i sobretot la part metropolitana, doncs, té una densitat urbana considerable, que pot ajudar a oferir anonimat, molts polígons petits, amb naus molt petites, de 200-600 metres quadrats, un mercat local que pot ser estable i que fa també interessant, però després que s'hagin assentat certes xarxes organitzades especialitzades en el tema del cannabis, no? I aquí, doncs, evidentment, les infraestructures logístiques per la mobilitat ràpida de la substància cap a Europa, doncs també pot estar ajudant. No?
15: Perquè aquest informe, que s'ha conegut avui, avisa que cada vegada hi ha substàncies més potents que estan en circulació, que es comercialitzen, a més, per unes xarxes criminals que també cada vegada són més actives.
5: Bé, hem de parlar, a pensar que les transformacions del mercat del cànnabis no només tenen a veure amb un increment de producció interior i indoor, cultius domèstics indoors que justament el que busquen és que siguin més difícilment detectables, sinó que, a part de la fragmentació del mercat, menys grans enviaments, la distribució que es doti de manera més atomitzada, sinó que també apareixen aquests nous productes, que són alternatius, que evidentment no són tan presents en territoris com pot ser Catalunya i l'estat espanyol, però sí que en el nord d'Europa cada vegada poden estar augmentant el que és la presència de certs derivats sintètics del cannabis.
15: Pel que fa al consum, l'informe també diu que sobretot es produeix entre comunitats marginades, per tant, en barris els més depauperats.
5: Bueno, les raons del consum de substàncies, i sobretot aquelles que estan vinculats a una regulació dels malestars, siguin emocionals o fins i tot socials pròpiament de la pobresa, doncs el consum sempre sabem que ha estat lligat a aquesta realitat. I en aquest punt doncs podem parlar de augments de grups de vulnerabilitat que justament estan entrant en un consum que està lligat a una vida de supervivència i de manera de passar el dia a dia amb les dificultats que tenim avui en dia.
15: I contra això, com es lluita? Què s'hi pot fer?
5: Hem de fer un treball d'esforç molt en reduir les problemàtiques de vulnerabilitat que s'estan creixent a nivell de la població. Hem de tenir territoris en els quals no hi hagi pobresa que la fa més vulnerable, no només a entrar en els circuits del mercat, sinó en el propi consum de drogues. I en aquest punt, doncs, evidentment, les polítiques de benestar social, com les polítiques d'atenció a les poblacions que poden veure's afectades pel consum de drogues, no poden debilitar-se.
15: És Josep Rovira, és director de l'àrea de drogues i salut de l'Associació Benestar i Desenvolupament. Gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
5: Bona tarda.
15: Tinc la sensació de ser una mica la cançó de l'enfadós. No és la primera vegada que expliquem això, que Catalunya s'està convertint en un territori en el que es conrea molt i la que no es conrea és una porta d'entrada cap a Europa. Ara tenim dades d'un informe europeu que ho confirma i que, per tant, estem ara mateix al centre del mercat de qualsevol droga, especialment la marihuana, també la cocaïna, amb tot el que això comporta, no només per la drogodependència, sinó també, doncs, per la instal·lació de màfies i, per exemple, la presència de moltes més armes de foc que fa que cada vegada tinguem periòdicament episodis d'utilització d'armes de foc en ple carrer, com hem vist en els últims dies.
11: Sí, mirant l'informe, clar, és marihuana i és també, com deies, cocaïna i ketamina. Això són els tres que més destacats. Dius la cançó d'enfadós perquè tots els que hem preguntat a Mossos sobre aquest tema, el que et diuen és que és impossible anar pel davant. Llavors, quan et diuen això, no sé quina és la solució, més enllà d'intentar això, incautar armes i que no... Però, clar, el que et diuen és que s'està com professionalitzant i, per tant, no és ni el consum aquest individual ni tot això. Una de les coses que s'està fent, jo me'n recordo un reportatge que vam fer al diari, és col·laborant amb les empreses subministradores de llum perquè els polígons... Doncs,
15: necessites molta llum. Es pot detectar un ús de...
11: Sí, i tenen, i clar, de fet, a més llum punxada, per tant, problemes d'inseguretat, propietaris que en alguns casos, no sé si en tots, evidentment, jo crec que en tots no, diuen que no sabien que estava passant allò en les seves naus. Jo me'n recordo el reportatge aquest que vam fer, que a més era un polígon de l'Anoia, doncs quan van entrar... es van trobar un senyor allà que no parlava ni català, ni castellà, ni res, i que portava mesos sense sortir d'allà. Vull dir que tot el que envolta aquest món és, crec que molt desconegut encara pels que no estem amb això ni fem informació policial, no? Però la preocupació dels Mossos, és cert, no és d'ara, és de fa temps.
16: Sí, jo crec que el primer que és molt important és entendre que això és una realitat molt greu, com diem, en termes de seguretat i que implica grans organitzacions criminals i, per tant, un augment també de la violència que acaba repercutint en la població, diríem, general, no? Que no és, diríem, el discurs general de seguretat que ens fan moltes vegades, però sí que és veritat que en un discurs de seguretat, a vegades, doncs, segurament una mica demagògic, una mica populista, a darrere hi ha una realitat de criminalitat organitzada molt greu que està creixent arran de, bueno, el centre neuràlgic que s'està generant a Catalunya i a Espanya, d'una part, no?, de l'entrada, segurament, d'algunes xarxes de tràfic de drogues cap al nord d'Europa, perquè els entren molt també directament per Holanda o per alguns ports belgues. Hi ha, diria, més important entendre aquesta realitat, perquè jo crec que, per una banda, jo ho vull dir, no?, el consum recreatiu de cannabis i les possibilitats de regular-lo o no, crec que són una cosa que poden estar-hi relacionat, però que van per una altra banda, que en tot cas s'han de discutir amb altres criteris, però que les eines per abordar aquesta qüestió són efectivament la millora dels sistemes d'investigació criminal de Mossos d'Esquadra i de la resta de forces de seguretat de l'Estat, i aquí hi ha moltes coses a fer. Per exemple, a nivell europeu, la cooperació policial i judicial pot millorar molt. No és l'únic problema, perquè és veritat que avui veiem com a Catalunya hi ha molt autocultiu, no, molt cultiu, diríem, pròpiament al territori català, en aquest cas de marihuana, però després moltes drogues que sintetitzen a Catalunya o a Espanya es fan amb productes que entren per a duanes, que per tant s'haurien de poder controlar. Això passa molt amb el fentanil també als Estats Units, i d'altres entren directament la droga. Per exemple, una nova dinàmica és que s'intercanvia un quilo de cocaïna d'organitzacions criminals d'Amèrica Llatina per un quilo de cannabis a Espanya, perquè el valor de mercat, doncs, és similar en els respectius mercats. És a dir, estem parlant de xarxes molt greus de criminalitat i Europa no ha treballat prou en algunes qüestions en cooperació, per exemple, en termes de duanes, en termes de controls fronterers als ports. Per tant, jo crec que hi ha molt a fer i hem d'avançar que això és, diríem, investigació criminal molt especialitzada. No estem parlant d'una realitat del dia a dia de la ciutadania de Catalunya, però sí que és veritat que la inseguretat acaba derivant en el conjunt de la ciutadania. Holanda, alguns autors diuen que és un narcoestat.
17: Holanda, avui. Una vegada a mi un mosso em va dir, hem normalitzat dir que Holanda ja és un narcoestat. I allà, per exemple, van matar un periodista que anava en bicicleta al mig del carrer, li van disparar perquè havia fet un reportatge on explicava com funcionaven algunes d'aquestes màfies, no? I llavors ella em deia, hem normalitzat una cosa que és una barbaritat, o sigui, que Holanda puguem estar parlant d'un equiparant-lo a un narcoestat. Diu, i clar, quan aquí comencem a dir que el que està passant s'assembla al que va començar a passar a Holanda en el seu moment, doncs hem de saber com ha acabat allà, no? I clar, ho deia amb preocupació i probablement perquè, pues això, perquè els ciutadans normals no en som conscients perquè no ens ho trobem en el dia a dia, més enllà, com dius tu, quan comencen a aparèixer aquestes notícies, no?, de s'ha disparat, armes, etc.
18: Jo crec que el que és preocupant de tot aquesta cançó de l'enfadós, no?, que ja fa molt temps que n'estem sentint parlar els Mossos, és tot el que hi ha al voltant, no? Avui, quan ens heu proposat aquest tema, buscava informació, i és veritat que hi ha grans produccions, però també és veritat que hi ha petites produccions de persones individuals o de 3 o 4 persones. Jo, perdó, m'he assabentat avui que existeix una cosa que en diuen narcobúnkers, que és que tu tens una caseta i fas un búnker a sota, et pot costar un milió d'eurets, però quan ja t'has gastat aquest milió d'eurets, si tu hi tens mil i escaig plantes, doncs amb dues collites ja tens amortitzat el milió d'eurets, no? Per tant, crec que en aquest sentit és allò de feta la llei, feta la trampa. Sempre hi haurà un llest que intentarà anar pel davant dels Mossos d'Esquadra i intentarà fer el seu negoci, ni que sigui d'un milió d'eurets amb la producció de marihuana en aquest cas és marihuana, Clar, a mi m'esclata una mica el cap quan llegeixes que el 2025 es van desmuntar 1.850 instal·lacions de producció de marihuana. Sempre acaba lligat a les companyies elèctriques que detecten on hi ha una punta de producció, però crec que el que és preocupant com a societat és això, no? Va acompanyat de violència, va acompanyat de... Encara no ho veiem, ens deia l'invitat, no té per què veure's un augment del consum, però pot arribar a haver-hi

0: preocupa molt tot allò que envolta les produccions, no? Que són màfies, que hi pot haver gent treballant de manera esclavitzada, que és la violència, que és el potenciar augment del consum, etc, etc.
1: I a banda de tot això, és a dir, és evident que en aquells territoris en què hi ha presència d'aquestes màfies i que per tant hi ha presència d'aquesta droga, també creix el consum. I per exemple, en aquest mateix informe diu que cada vegada estan més preocupats perquè hi ha una crescuda de productes adulterats derivats del cannabis que es poden inhalar, doncs, per exemple, amb cigaretes electròniques, que tenen una entrada brutal en els més joves, que molts d'ells estan enganxats als vapers i aquests estris, que, clar, si tenen una via d'entrada fàcil a aquesta mena de drogues, clar, cada vegada tindràs més consum, i si hi ha més consum, per tant, hi haurà més producció, si hi ha més producció, tindràs més màfies, i per tant, estàs en una mena de roda...
0: Hàmster.
1: Sí, sí, que és impossible sortir-hi. Vull dir que aquesta preocupació perquè els més joves quedin enganxats també es produeix, no?
2: I a vegades, no, fa poques setmanes parlem aquí de la intel·ligència artificial, no hi ha. I a vegades en parlem, per exemple, amb moltes aplicacions molt complexes, fins i tot jo crec amb una visió una mica distòpica, no? Acabarà controlant-nos, seguint-nos la feina. La intel·ligència artificial avui segur que es podria fer per un major control de la logística. Jo parlava de ports, però també, per exemple, aquestes grans plantacions de marihuana surten del país, doncs, en camions, en cotxes. Segurament diríem quan deia, no?, de millorar la investigació a nivell policial, la cooperació a nivell judicial, i segurament també controls d'aquest estil. Quan jo he fet recerca al port d'Algeciras, al port de Rotterdam, i t'expliquen que es controlen aproximadament l'1% dels carregaments que arriben. El port d'Algeciras és immens, però és que el port de Rotterdam és com una ciutat paral·lela directament. És impossible trobar ja un carregament d'una droga, sobretot si ocupa poc espai, com una droga sintètica. Per tant, jo crec, diríem, el missatge que volia donar és, hi ha eines contra això. Són màfies molt perilloses, hem d'evitar que cooptin les institucions i la societat de Catalunya i d'Espanya, però tenim eines i cal invertir-hi des del sector
3: públic. La qüestió
2: és
3: si ells també tenen eines similars per esquivar-ho, no?
2: Sí.
3: Perquè
2: sí,
3: la IA, clar, intel·ligència artificial pot ser ben utilitzada o mal utilitzada.
0: Totalment.
3: No?
0: Sí. Jo crec que aquí hi ha un altre tema clau que abans s'esmentava a la taula, que és el contacte entre policies. I aquí sí que val la pena de dir que en alguns temps de la nostra història els Mossos d'Esquadra no han pogut estar contactats amb totes les policies d'Europa perquè havien de passar per la policia espanyola, no? I per tant crec que normalitzar el contacte dels Mossos d'Esquadra amb qualsevol cos de policia seria importantíssim també per aquesta batalla.
2: I tant.
1: Queden 3 minuts per arribar a les 4 de la tarda per acabar com hem començat. Estem empapats, que dèiem, no? Albert Prat, bona tarda.
4: Què tal, Òscar? Bona tarda.
1: Mira, ara mateix... Digues. Teníem el papa dinant. Sí, et sentim. Teníem el papa dinant, però després hi havia d'haver la rebuda al president de la Generalitat.
4: I ara mateix, sí, en aquests moments està sortint el govern en ple encapçalat pel president Salvador Illa i la seva esposa Marta Estruc, que es disposen, vestits tots de rigorós negre, a entrar al Palau Episcopal. Re, escassos metres, creuar una part del carrer del Bisbe, han sortit per la porta del darrere, podríem dir, del Palau de la Generalitat, que pràcticament connecta amb la façana d'aquí del Palau Episcopal, aquí on hi ha la seu de l'Arquebisbat de Barcelona, que és on està dinant el Sant Pare, i ara està prevista aquesta audiència privada de Salvador Illa amb Lleó XIV, també hi entrarà la seva dona, i un cop acabi aquest aproximadament reunió audiència privada d'un quart d'hora amb el president i la seva esposa, i després salutació amb la resta de membres del govern, que els veiem tots ja a punt a la porta d'aquí del Palau Episcopal, esperant doncs que els hi toqui el torn, perquè també us haig de dir que just aquí al darrere de la seu de l'Arquebisbat hi ha un grup de joves, m'atreviria a dir que més d'un centenar, que estan esperant també per visitar el papa just després. És a dir, en aquesta estona, durant la tarda, fins que el Lleó XIV no pugi a l'Estadi Olímpic, rebrà diversos grups, diverses agrupacions, i per tant, voluntaris, joves, que ja estan fent cua aquí per esperar que els hi toqui el torn.
1: Molt bé, doncs el papa Lleó XIV, que té una tarda bàsicament d'acció més privada, podríem dir, després dels actes públics que han tingut primer a la Catedral de Barcelona i que tindrem després a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, i que seguirem en directe a Catalunya Ràdio amb el Francesc Garriga i amb l'Agnès Marquès per tal d'estar pendents de tots els actes públics del papa, i ara aquestes audiències privades, començant per la del president de la Generalitat amb la seva esposa i després la salutació als membres del govern. Fins ara, Albert, gràcies.
4: Que vagi bé.
1: Doncs tota la tarda i també demà en programació especial a Catalunya Ràdio pendent de tots els actes de Lleó XIV a Catalunya. Neus Tomàs, Júlia Miralles, Mònica Sabata, gràcies a totes tres.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Feu alguna cosa dels actes del papa? Us toca cobrir alguna cosa, Neus?
3: Estic a la cuina.
1: Ui, què vol dir això de la cuina?
3: Doncs
1: la gent
3: que
1: els oients no ho entenen, això.
3: Bueno, doncs que hi haurà company

0: que estaran als diferents llocs i després hi ha gent que estem a la cuina, que vol dir
1: a taula,
0: a taula,
1: aquí, no? A taula, eh?
0: A taula
1: rebent les cròniques de Sosa.
0: Ordenant el trànsit.
1: Ordenant el trànsit, molt bé. A mi em toca pujar cap a Montserrat.
0: Ja, ens donem per representats broma. Per tu, a
1: Montserrat. Molt bé, ja li faré arribar, de part vostra. Gràcies a les tres.
2: Miràs de negre, rigorós?
1: No,
2: si t'has d'acostar amb ell, és molt important.
1: És que no tinc contacte amb el papa, jo. No, jo vaig a fer el programa. No vaig a...
0: Jo vaig amb americana blanca com les reines.
1: Ah, deu ser això.
2: Només les reines catòliques.
1: Veus? Doncs mira, la Neus Tomàs, la reina catòlica. A partir d'ara et saludaré així, quan vinguis a les tertúlies.
0: Molt bé.
1: Nosaltres ho deixem aquí. De seguida el Francesc Garriga amb la tarda de Catalunya Ràdio o els blocs informatius del 3Cat Info. Nosaltres tornem demà des de Montserrat, pendents de l'agenda del papa, demà a la Basílica de Montserrat. Serà fins llavors. Bona tarda de dimarts a tothom.

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
1: Els dimarts a les 4 de la tarda i els diumenges a la 1 del migdia a Ràdio Maricel teniu una cita amb el programa de l'Enric Soler, Vida i Miracles. Biografies, novetats i anècdotes dels famosos relacionats amb el món de la música. Recordeu, el dimarts a les 4 de la tarda i els diumenges a la 1 del migdia a Ràdio Maricel, Vida i Miracles.
2: Bona tarda i sigueu benvinguts a una nova cita amb el món de la música. El darrer dimarts acomiadàvem el programa escoltant el grup italià de música italo-disco, Baltimora. Amb ells posàvem punt i final al repàs per les llistes estatunidenques i britàniques de 1985, l'any que van morir Ricky Nelson, Matt Monroe i Johnny Desmond.

Acabem d'escoltar el cantant estatunidenc Ricky Nelson interpretant Hello Mary Lou, cançó que va enregistrar l'any 1961. Ricky Nelson va néixer a Nova Jersey l'any 1940, fou cantant, músic de rock and roll i actor, i en una època en què tots volien semblar-se a l'Elvis Presley. L'any 1959 va protagonitzar la pel·lícula Rio Bravo al costat de John Wayne i Dean Martin. Fou un ídol de la joventut i morí amb 45 anys en un accident aeri. També morí aquell 1985 el cantant Matt Monroe.

Terence Edward Parsons va néixer l'any 1930 a Londres. Fou cantant conegut com l'home de la veu d'or. Durant 30 anys de carrera va vendre 23 milions de discos. Frank Sinatra va dir d'ell: si tingués que escollir a tres dels millors vocalistes masculins de la indústria musical, Matt Monroe seria un d'ells. El seu to era perfecte i la seva pronunciació impecable, i així ho demostrava amb cançons com aquesta que acabem d'escoltar, titulada No puedo quitar mis ojos de ti. Amb un repertori exquisit va interpretar cançons com Walk Away, Impossible Dream, el tema principal de la pel·lícula From Russian with Love de la saga James Bond, o aquest tema de la banda sonora de la pel·lícula Nascuda lliure.

Born Free, cançó escrita per John Barry, pertany a la banda sonora de la pel·lícula homònima protagonitzada per Virginia McKenna i Bill Travers. Una cançó que guanyaria un Oscar i un Globus d'Or com a millor cançó original. Cançó que ens ha interpretat Matt Monroe, un Matt Monroe alcohòlic i fumador empedreït que ha morit d'un càncer de fetge perquè el càncer que tenia el tenia tan escampat que no es va poder fer-li el trasplantament de fetge. Amb 54 anys, morí l'any 1985. També morí aquell any el cantant de música popular i actor John Desmond.

El cantant i actor estatunidense Johnny Desmond va néixer a Michigan l'any 1919. Als 15 anys ja cantava en una emissora de ràdio i amb 20 ja tenia el seu propi grup vocal. Va treballar amb la Big Band de Bing Crosby. L'any 42, fent el servei militar, va formar part de la banda de la Força Aèria i de l'Armada formada per Glenn Miller. L'any 1949 enregistrava temes com aquest.

Acabem d'escoltar el tema C'est Si Bon, interpretat pel cantant estatunidense Johnny Desmond. C'est Si Bon és una cançó francesa publicada l'any 1947 i fou popularitzada pels cantants Yves Montand i Louis Armstrong. Johnny Desmond la va enregistrar l'any 1949, es coneixen més de 200 versions del tema, i Johnny Desmond la va protagonitzar en el musical Funny Girl quan va ser estrenat per Barbara Streisand el paper que l'actor Omar Sharif feia a la versió cinematogràfica. Morí l'any 1985 amb 65 anys, víctima d'un càncer. També morí aquell any el músic i compositor Nelson Riddle.

Acabem d'escoltar Lisboa Antigua, interpretada per Nelson Riddle, que va néixer l'any 1921. Fou director d'orquestra, arranjador estatunidenc, va treballar a la companyia discogràfica Capitol, acompanyant a famosos com Frank Sinatra o Ella Fitzgerald.

El 30 d'abril de 1953, Nelson Riddle i Frank Sinatra varen tenir el seu primer contacte amb la gravació d'aquest I've Got the Wall String que acabem d'escoltar. Nelson Riddle va ser l'autor de bandes sonores com Els Intocables, Batman, On a Clear Day You Can See Forever, La Llegenda de la Ciutat Sense Nom i sèries com Emergències. L'any 1974 faria la banda sonora de la pel·lícula El Gran Gatsby, protagonitzada per Mia Farrow i Robert Redford, guanyant un Oscar a la millor banda sonora.

L'any 1974, Nelson Riddle guanyava un Oscar a la millor banda sonora que va escriure per la pel·lícula El gran Gatsby, protagonitzada per Mia Farrow i Robert Redford. Un Nelson Riddle que morí l'any 1985 després de dedicar tota una vida a la música interpretant temes com aquest.

0: Esteu sintonitzant Ràdio Maricel, l'emissora municipal de Sitges, que pel 107.8 de la freqüència modulada us està oferint el programa de l'Enric Soler, Vida i Miracles. I acabem d'escoltar la versió que Nelson Riddle va fer de la famosa composició del compositor noruec Edvard Grieg, La gruta del rei de la muntanya. Nelson Riddle morí l'any 1985 amb 64 anys. Aquell any morí també Jules Briner, nascut com Juli Borisavik Briner a Rússia l'any 1920. Fou un actor estatunidenc reconegut per la seva presència escènica i el seu icònic cap rasurat. Va ser Pancho Villa a la pel·lícula Villa Cavalga, Ramsès II als 10 mandaments, un dels germans Karamazov, Salomón al costat de la reina de Saba, un paper interpretat per la Gina Lollo, Brígida, un dels set magnífics, Taras Bulba, cosac de les estepes ucranianes, al costat de Tony Curtis, pirata en el far de la fi del món, al costat de Kirk Douglas, i rei de Siam a la pel·lícula El rei i jo, al costat de l'actriu Deborah Kerr, paper pel que va guanyar un Oscar al millor actor.
1: When I was a boy, world was better spot. What was soul was soul, what was not. Now I am a man, world have changed a lot. Something's nearly so, others nearly not. There are times I almost think I am not sure of what I absolutely know. Very often find confusion in conclusion I concluded long ago. In my head are many facts that as a student I have studied to procure. In my head are many facts of which I wish I was more certain. I was sure. Is a puzzlement. Shall I join with other nations in alliance? If allies are weak, am I not best alone? If allies are strong with power to protect me, might they not protect me out of all I own? Is a danger to be trusting one another? One will seldom want to do what other wishes. But unless someday somebody trusts somebody, there'll be nothing left on earth

0: is a puzzlement.
1: Jules Briner, a la pel·lícula El rei i jo, interpreta aquesta cançó titulada Puzzlement que acabem d'escoltar, paper pel que guanyaria un Oscar al millor actor. Aquest etcètera, etcètera, etcètera que diu la cançó es va fer molt popular. Després de protagonitzar més de 50 pel·lícules, 3 matrimonis, 3 fills i un afer amb Marlene Dietrich en els anys 50, moria a Nova York l'any 1985 amb 65 anys, víctima d'un càncer de pulmó. També moria aquell any l'actor Rod Hudson. Va néixer l'any 1925 a Illinois. Va treballar d'acomodador de cine, de carter, de camioner, de taxista, i a finals de la dècada dels 40 aconseguia aparèixer en petits papers i comença a prendre classes d'interpretació, ball, cant, esgrima, muntar cavall i, com diria el rei de Siam, etc, etc, etc. A principis dels 60 es convertia en un dels grans galants de Hollywood, protagonitzant pel·lícules al costat de Liz Taylor, Julie Andrews, Angie Dickinson, Gina Lollobrigida i, sobretot, al costat de la cantant, actriu i ballarina Doris Day, amb qui va protagonitzar 3 pel·lícules.

0: be a boy. There must.
1: Rock Hudson va protagonitzar l'any 1961 al costat de l'actriu italiana Gina Lollobrigida i l'actor i cantant Bobby Darin la pel·lícula Cuando llegue septiembre, de la que hem escoltat el tema homònim de la seva banda sonora. I en el 64, Confidencias a mitjanit, una de les tres pel·lícules que va protagonitzar amb l'actriu i cantant Doris Day, que en els títols inicials de la pel·lícula canta aquest Pillow Talk que acabem d'escoltar. Rod Hudson, en els anys 80, va ser diagnosticat de SIDA. Mentre rodava la sèrie Dinastia, va ser el primer famós que s'anunciava públicament del seu contagi en uns moments en què encara no es tenien clars les vies de contagi de la malaltia. Ell mateix va fer pública la notícia, fart de mantenir una vida que no era la seva, i es convertí en un símbol de la lluita contra la caceria, la gran pandèmia del segle XX. Rod Hudson, el galant per excel·lència, morí el 2 d'octubre de 1985. També varen morir aquell any l'actor Orson Welles, el director i productor de cine Henry Hathaway, que va dirigir a Marilyn Monroe a la pel·lícula Niagara.

L'any 1953, Marilyn Monroe va protagonitzar la pel·lícula Niagara, dirigida per Henry Hathaway, on ella canta aquest Kiss que acabem d'escoltar. Henry Hathaway va dirigir, entre d'altres, Els quatre fills de Katie Elder, protagonitzada per John Wayne i Dean Martin, Rommel, El zorro del desierto, El príncipe valiente, A 23 passos de Baker Street i La conquista de l'oest, filmada en Cinerama. Morí l'11 de febrer de 1985, amb 86 anys. També van morir l'actriu francesa Simone Signoret i l'actriu estatunidenca Anne Baxter, que va ser Nefertari, la dona de Ramsès II, paper interpretat per Yul Brynner a la pel·lícula Els 10 manaments, guanyant un premi Laurel a la millor interpretació dramàtica femenina. El premi Laurel era una mena d'Oscar que va ser vigent des del 1948 fins al 1971. Morí a Nova York el 12 de desembre del 1985 amb 62 anys. Curiosament, va morir dos mesos després que Yul Brynner. També van morir els actors espanyols Alfredo Mayo i José Bodaló. I fa una setmana, el 2 de juny, morí als Estats Units amb 75 anys un cantant que serà recordat per haver enregistrat dos duets meravellosos de dues pel·lícules inolvidables de Disney que va compartir amb dues grans veus, la veu de Celine Dion i la veu de Regine Bell.

Acabem d'escoltar The Beauty and the Beast, La Bella i la Bèstia, el tema principal de la pel·lícula homònima, interpretat per Celine Dion i Pivo Bryson, i A Whole New World, el tema principal d'una altra pel·lícula animada de Disney, Aladdin, interpretada per Regine Bell i Pivo Bryson, un cantant estatunidenc que moria el passat dia 2, amb 75 anys. Aquests dos duets guanyarien l'any 1992 i 1993, respectivament, un Grammy a la millor actuació de duo. I reprenem les llistes musicals de 1985, llistes que acomiadaven la setmana passada el nostre temps radiofònic amb el tema Tarzan Boy, interpretat pel grup Baltimora, tema que triomfava en les llistes dels Estats Units i Regne Unit. Llistes que acomiadem per iniciar repàs per les llistes espanyoles, a on arribava Miguel Bosé i aquesta cançó.

A Miguel Bosé i el tema Sevilla iniciem repàs a les llistes espanyoles de 1985 i posem punt final al programa. Tornem d'aquí 7 dies, gràcies per la vostra atenció i molt bona tarda.

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
1: Castell que volíeu o...
2: Sí, sí, totalment.
1: L'heu triat vosaltres?
2: Sí, no, mira, nosaltres ens vam posar unes certes limitacions d'aforament, no?, perquè de cop doncs, ens van presentar això i vam dir, mira, ens presentarem 250 persones i tal, i vam dir, ostres, potser és massa, ens ho van limitar a aquestes 150 i vam veure doncs, les possibilitats que teníem de fer un 4 de 8 i sí, en aquest sentit doncs, hem fet el que teníem previst, que és aquest 4 de 8 que ha anat superbé.
3: Els castellers de Vilafranca, que han format part d'aquest espectacle, hi han posat aquest punt tan nostrat, el papa se li ha explicat què és això dels castells, com a mi això ens han dit, i avui els castellers de Vilafranca, que ja han fet la seva actuació, doncs res, Ernest, moltes gràcies per l'atenció i enhorabona per aquesta feina.
2: Moltíssimes gràcies a vosaltres, bona nit.
1: Doncs són les 9 en punt de la nit, acabem de sentir els senyals horaris de les 9 i hem de saber per on passa aquest acte del Papa amb la Gemma Bonet, perquè dèiem que portem ben bé uns 25 minuts de retard, Gemma?
4: Doncs sí, efectivament, ara estem en un moment en què hi ha hagut un testimoni, una noia que ha parlat que havia explicat que havia passat una depressió i que el fet de tenir fe, doncs la va ajudar a superar aquesta depressió que havia passat, fins i tot ha dit, per moments en què havia pensat en el suïcidi i que el fet de creure doncs l'havia ajudat a superar-ho. I el papa li ha contestat una part en català, ara li està contestant en castellà també. Tota l'estona va combinant els dos idiomes. I estem en aquest punt en què encara falta escoltar un altre testimoni. N'hem sentit un d'un noi que era un noi que s'havia batejat d'adult, ara una noia que ha explicat el seu problema de salut mental, i encara sentirem un tercer, i em sembla que ja serà l'últim testimoni d'aquest vespre.
3: Doncs llavors és mitja hora de retard la que trobem, perquè això havia de ser 2:15 i són ja a les 9, passen de fet 2 minuts a les 9 de la nit.
1: De fet, això fa que vagi més tard, doncs un moment que també serà bonic segur i que donarà una imatge que donarà també, doncs, tindrà demà protagonisme, i és aquesta actuació de l'Escolania de Montserrat que anticipa una mica la visita del papa demà i que ha de fer aquest... Us en recordeu de la cançó de la Marató? Aquella que cantava...
3: Em dones força,
1: sí. Efectivament, amb Sergio Dalma, i l'Escolania de Montserrat, doncs, s'ha readaptat per aquest moment, però això, doncs, passarà... Ho teníem previst per un quart de 10, doncs això passarà a les...
3: 3 quarts
1: d'hora. Mira, saludem el Manel Elias. Què tal, Manel?
5: Molt bé, aquí seguint-vos, amb una orella us estava seguint, amb l'altra preparant coses pel Catalunya Nit.
1: Que ja veurem, perquè ja veurem, clar, això va tard, avui.
5: Sí, perquè aquesta prèvia teníem previst que allà 2:15 l'hauríem acabat, però no. Però bé, tindrem contingut, perquè a banda de tot això que dèieu, que ens falta per escoltar, també la homilia, tenim previstes coses, com connectar amb Montserrat, entrevistarem l'alcaldessa de Monistrol, així que m'afegeixo aquí al grup.
1: Han d'anar passant les coses amb paciència, perquè efectivament doncs, tota aquesta part més espiritual de la trobada a l'estadi de Montjuïc doncs, ens interessa menys, però hi ha debat encara, no?, sobre aquest desplegament d'una visita com aquesta. Parlàvem abans de la contestació social, si hi ha protesta o no hi ha protesta. Tu, Enric, que coneixes més de prop al carrer, tu que el treballes al carrer, hi ha molta problemàtica social, no? I no hi ha protesta al carrer. A mi m'ha quedat pendent de la conversa que teníem abans amb el Manel. Com ho veies tu?
6: Bé, jo sí que veig quan hi ha desnonaments, no? Sí.

0: nens apareixen almenys al rebau tota una colla de joves i no tan joves que comencen a llançar ous i tomàquets a la policia i planten cara i s'hi posen al davant. És un altre tipus d'acció que em sembla important, no? I a la, el que comentàvem, l'Agora Benítez, que els volien desnonar i s'han...
1: Hi havia un miler de persones, eh?
0: I un miler de persones.
2: Però quin és el dia a dia de l'Església avui, per exemple, en ciutats com Barcelona? No sé si ha canviat molt amb els últims 30 anys la manera com s'afronta la feina, des de part de l'Església aquesta, més, diguem-ne, terrenal, si es pot dir així.
0: Clar, jo l'he vist poc, perquè jo l'he vist amb un nivell molt, molt determinat, no? I aquest, jo, almenys, em dona la sensació que com molt trista.
2: Què vol dir trista?
0: L'Església com amb poca energia. Potser ara veus aquí uns quants joves que tenen més energia, però que falta energia i ganes de transformar el món. A veure, l'Església no té cap sentit si no és per transformar el món. I això és molt clar, això, molt bé, les oracions, molt bé, ho diu el Papa també, molt resar, però el que cal, la nostra feina com a persones, no és tancar-nos a l'Església, no és tancar-nos al nostre melic, sinó anar al món i transformar-lo. Més ara, un món que està totalment trencat, amb molta desigualtat, amb gent que pateix molt, és això que hem de fer. Tot l'altre, bueno, està bé que es facin oracions i tal, però el sentit de l'Església és un altre.
2: Però aquesta gent que veiem avui aquí, que han vingut enfervorits per veure el Papa, després no tenen un dia a dia amb l'Església. La majoria.
0: Bueno, amb una església tancada les seves oracions, si n'hi ha que sigui. Avui veia a Sant Cugat, que hi ha un capellà que té molts joves i tal. Molt bé, a mi m'agradaria saber què estan fent per transformar l'espai on viuen, no? Aquest és el que em preocupa.
3: Ara que hem sentit ara en Francesc Romeu, i per poder explicar una experiència personal, Càritas realment mou i no només dona el peix, diríem, també dona la canya de pescar, intenta formar a la gent que està en situació més difícil, no? I ara pensava, doncs, mira, graves uns vídeos, unes coses que et diuen. Francesc Romeu té al costat de la seva parròquia, el Poble Nou, doncs allà hi ha una mena de pisos que acullen persones que no tenen capacitat d'anar a un altre lloc i que mentrestant s'estan doncs, preparant també per poder dur a terme una feina. I això es fa des de Càritas. Vull dir, es fan coses. I aquesta és perquè jo l'he viscut de primera mà. Això es fa ara. Això s'està fent. No té res a veure amb l'acte que estem vivint avui mateix, no? Això és la veritat, també. Hi ha un munt d'actuacions, no?
1: Ja.
3: Diguem, d'aquest tipus socials.
1: I després d'aquesta projecció més internacional del Papa, no? Quan fa oposició, per exemple, a Donald Trump, vull dir, aquest Papa ha molestat Donald Trump. És veritat que Donald Trump se'n molesta per tothom que li porta una mica mínimament la contrària. Però sí que està fent aquest paper, no?
0: Sí, jo crec que aquí hi ha tota una colla de gent que no és d'església, que s'estan unint a aquest moviment. O sigui que hi ha gent que no és d'església, però que el papa aquest doncs els hi cau molt bé en aquest sentit, de plantar cara al Trump.
2: Perquè, Manel, que Trump planti... No, Trump no. Que el papa planti cara a Trump no és el mateix que ho faci Macron o que ho faci un altre líder mundial. Té un component molt diferent.
4: Representa moltíssima més gent, però atenció, tenim un equivalent local, que és que, paradoxalment, ara per ara, l'opció anticlerical a l'estat espanyol és Vox, que, evidentment, entén que el tema, diguem-ne, del paper de l'Església en relació a la immigració és incompatible amb les seves perspectives. I va ser una de les coses que va dir el Sant Pare al Parlament. Ara, que finalment l'extrema dreta sigui la que és justament un exponent d'anticlericalisme, és una paradoxa, però és veritat.
3: Tornant a Trump i al papa, esclar, és que el papa és nord-americà.
2: Clar.
3: I llavors, per tant, és un conciutadà, però té una autoritat, jo diria gairebé superior, molt superior des del punt de vista moral. Parla des de l'autoritat moral.
4: I a més penseu que en el cas de nord-americà hi ha la postura que una bona part de les esglésies evangèliques, no totes, però una bona part està jugant en favor de Trump i que evidentment permet distingir perfectament el paper de l'església catòlica, inclús entre els conservadors i els republicans, que també s'han mosqueixat per certes postures curiosament anticlericals i anticatòliques de Trump.
2: En directe.
1: En directe, efectivament.
2: El papa a Montjuïc responent ara a aquesta testimònia que ens deia la Gemma.
5: Sí, ara és un altre testimoni que ha pujat ara fa uns instants d'una noia que explica la seva experiència de patiment quan era petita, perquè va haver de viure en un centre de menors, explicava, i que finalment va ser adoptada, ha dit, per una família creient, i que aquesta fe, ha explicat la noia, l'ha ajudat a tirar endavant.
6: Y todavía me cuesta perdonarlo. A veces levanto los ojos al cielo y le pregunto a Dios, ¿dónde estás?
1: Les 9 i 10 minuts, pràcticament. Si us sembla, aprofitem aquest moment per fer una mica de canvi aquí a la taula. Francesc, ens trobem demà a les 4 de la tarda amb un superespecial.
2: T'estaré esperant, no, perquè ens físicament trobarem... no, però radiofònicament sí.
1: Totalment. Demà...
2: Serà una jornada històrica.
1: Una jornada històrica.
2: La sala de família, doncs ho viurem aquí a Catalunya.
1: Ai, molt maca de seguir, efectivament. Mentrestant, aquí ens quedem amb el Manel Elias, encarant ja la recta final cap al Catalunya Nit a partir de les 10, i entomant també, doncs, tot el que queda en aquest acte tan i tan popular, 40.000 persones a l'Estadi Olímpic de Montjuïc, a l'Enric Canet, al Manel Delgado i a la Sílvia Coppolo, també els diem adéu i moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
3: Adéu.
1: Aviam... La Gemma Bonet, des de l'estadi, ens explicarà una mica el que ens queda per davant, Gemma, perquè, efectivament, queda molta teca encara.
5: Sí, encara falten coses, perquè s'ha de fer la lectura de l'Evangeli, encara, i després el Papa ha de fer la seva homilia, és a dir, que serà també un punt culminant en el que, a banda d'aquests testimonis als quals està responent en aquests moments, farà una homilia per tothom, en el qual, doncs, veurem quin és el missatge que vol donar. Per tant, doncs...
1: Perquè no sí tenim pistes, oi, Gemma, del missatge en aquesta homilia?
5: No, de moment no sabem res, és sempre un secret molt ben guardat, la homilia, no... Així com sabeu que a vegades ens donen els informadors, els periodistes, per poder-nos preparar, ens donen documents interns, en aquest sentit el Vaticà no ho fa mai, fins que ja ha passat. Per tant, de moment no sabem ben bé per on anirà, però vaja, aquests dies a Madrid ha parlat molt de la pau, de la dignitat de la persona, de construir ponts entre tots, veurem. És un acte molt religiós, segurament no serà un acte, una homilia o un discurs, si voleu, tan polític com han estat a Madrid. A Madrid han sigut sobretot el Congrés dels Diputats i també el dissabte al Palau Reial, discursos molt més polítics, de càrrega política. Aquí potser no, perquè tot l'ambient està sent molt de pregària. Veurem. Què dirà.
1: Molt bé, doncs ho seguirem. Tenim aquest so que ens acompanya de fons, però a aquesta hora, a les 9 i 12 minuts, fa 12 minuts que en principi s'han doncs, tallat tots els accessos a la muntanya de Montserrat, on el Papa demà hi farà un dels actes més simbòlics de la seva estada a Catalunya. A aquesta hora podem saludar la Mariluz García de l'equip viari de Catalunya Ràdio per veure si hi ha doncs, alguna afectació en relació a això. Mariluz, bona nit.
7: Hola, bona nit. Doncs la veritat és que ha sigut una jornada, al contrari, ha sigut tranquil·la, perquè segurament la ciutadania ha seguit el Consell de les Autoritats de primar el teletreball sempre que fos possible, perquè aquest matí parlaven d'una reducció del trànsit d'un 12% a Barcelona i als voltants. La veritat és que hi ha hagut moltes menys cues del que és habitual en un dia normal, i ara només queda trànsit intens a plaça Espanya de Barcelona, també algunes vies del voltant, però no hi ha grans cues i, com dèiem, no n'hi ha hagut la resta del dia. I és que recordem que per la visita papal hi ha tallada la circulació de vehicles privats a la muntanya de Montjuïc i als accessos. A canvi, s'ha reforçat el servei de metro i els autobusos llançadora fins a l'Estadi Olímpic. De cara a demà ja hi ha restriccions de circulació als voltants de la Sagrada Família, i això afecta també les línies d'autobusos que passen per la zona, que ja no hi estan passant. I també de cara a demà, doncs, recordem que hi haurà tallades les dues carreteres d'accés a Montserrat i, com dèieu, només s'hi podrà accedir amb el tren cremallera. El transport públic avui al dia, de tota manera, ha estat marcat per les dues incidències al centre de control de trànsit de DIF. Encara provoquen retards de 20 minuts a l'R2 i l'R4 de Rodalies, 15 minuts a l'R1 i l'R11, i als regionals del Corredor Sud encara hi ha retards de 30 minuts a l'R15 i a l'R16.
1: Molt bé, doncs ha estat una jornada amb aquestes afectacions. Veurem també com va demà, perquè dèiem que un dels focus de la visita de Llau 14 serà a Montserrat, que hi haurà restriccions importants de mobilitat i que per carretera només podran arribar al monestir els vehicles autoritzats. Els visitants només podran arribar-hi amb l'aeri o el cremallera, cosa que es preveu doncs, que hi hagi una forta concentració i lentitud en l'accés a la muntanya de Montserrat. Serà necessari haver fet reserva prèvia. Per tant, qui ho estigui escoltant i qui digui i demà encara ho intentaria, doncs no és una bona idea perquè això s'ha de tenir reservat. En total, el monestir espera rebre unes 8.000 persones. Per tant, un dels llocs on hi pot haver problemes de mobilitat és a Monistrol de Montserrat, que segur que viu també doncs, amb intensitat aquestes hores prèvies a la visita del Papa. Podem saludar l'alcaldessa de Monistrol, Núria Carreras. Bona nit.
8: Hola, bona nit.
1: Dèiem, ara sí, no han començat ja aquestes restriccions per pujar a la muntanya?
8: Començaven demà al matí, però sí que és cert que es va controlant, no? I a partir de les 6 del matí sí que hi haurà restriccions totals.
1: D'acord, aquesta tarda el que s'ha tancat és el pàrquing de Montserrat. Heu començat sí. a notar més moviment aquí a Monistrol?
8: Bé, sí que s'ha anat notant moviment, però és el que comentàveu, si no hi ha entrada amb el teu QR no es pot accedir a la basílica, a dalt a l'abadia.
1: Per tant, suposeu que tot i que organitzats i preavisats i amb reserva, etc., notareu afluència de gent ben d'hora al matí.
8: Sí, segurament, no? Perquè hi haurà gent que no haurà estat atent, que s'ha d'anar amb entrada, no? I segurament pot ser possible doncs, que hi hagi afluència pel municipi durant el matí.
1: Molt bé, esteu fent alguna recomanació als veïns de Monistrol, també? Perquè, escolta, no és només la gent que vagi cap allà, sinó els que vulguin sortir-ne, no?
8: Sí, les recomanacions que fem sobretot és que doncs, si s'han de desplaçar, que ho facin amb més temps d'antelació, no? Perquè evidentment doncs, les carreteres estaran plenes i el que és l'accés doncs, al cremallera, els dos accessos estaran regulats per Mossos d'Esquadra, no? I allà doncs, també ho diem perquè tenim dos polígons i una escola doncs, que hi vagin amb més antelació de lo normal.
1: Que pujarà vostè com a alcaldessa fins a Montserrat?
8: Sí, i tant. Sí.
1: Està convidada sí, o com ho ha gestionat, això?
8: Sí, estic convidada.
1: Com a autoritat, no?, implicada doncs, en la vida quotidiana i en la presència tan important de la muntanya de Montserrat. I sap què podrà fer a dalt?
8: No, sincerament, bueno, estarem en l'acte del Sant Pare, no?, on doncs, farà el rosari. I la veritat és que és un honor i un orgull.
1: Doncs així és per tota la gent que vol pujar demà a la muntanya de Montserrat. Nosaltres serà també un esdeveniment que seguirem en directe a l'antena de Catalunya Ràdio per l'alt valor simbòlic que té el fet que passi en un monestir com el de Montserrat i amb la Moreneta. Alcaldessa, que vagi molt bé.
8: Moltes gràcies, igualment.
1: Adéu, que vagi molt bé demà.
8: Gràcies.
9: Doncs passa un minut i mig d'un quart de 10 de la nit. Som els del Catalunya Nit, avui en horari avançat. Estarem amb vosaltres fins a la mitjanit, ara seguint el que està passant en aquest acte, el més multitudinari que farà el Papa Lleó XIV a Catalunya. I entre el públic, entre aquestes 40.000 persones, hi tenim la Cèlia Forment des de ben d'hora, a qui podem tornar a saludar ara. Amb qui està, Cèlia, i què és el que està passant aquí a l'estadi?
10: Doncs ara la situació contrasta una mica amb les altres connexions anteriors que hem fet. Abans vèiem eufòria, gent cantant, cridant, i ara aquestes 40.000 persones sentint aquests testimonis durant tota aquesta estona de pregària i litúrgia. Ningú es mou de lloc, però hi ha un absolut silenci, contemplació, escolta, i contrasta amb aquesta imatge que vèiem abans. Inclús els periodistes que podien moure'ns a la grada ens han fet recular, ens han fet tirar enrere fins a dalt de tot de la grada per no intercedir, per no perdre el focus i no molestar tots els fidels. Recordem, són 40.000 persones, aquestes entrades fa més d'un mes que estan esgotades, s'han dividit un terç a parròquies de Barcelona, un terç més a parròquies de la resta de Catalunya, i hi havia un formulari obert per aconseguir les restants de manera gratuïta i es van esgotar també molt, molt ràpidament.
9: Cèlia, et sentim ara aplaudiments. Ens sabries dir per a quina alçada estem de l'acte? Perquè estem esperant aquest moment de la homilia del Sant Pare i veiem que va amb força endarreriment. Estava prevista per 3:15 i de moment no veiem que no comença.
5: Mira, ara mateix el que ha passat és que s'ha acabat els testimonis. No tinc l'esqueleta jo davant i des de la meva posició no puc veure directament l'escenari, però sí que podem explicar que s'aixeca tot el públic, es posen dempeus.
11: És el moment de la
5: posició. I es canta l'Evangeli.
1: Gemma, és la lectura de l'Evangeli, doncs?
5: Sí, exacte.
1: Estem molt a prop, per tant, de l'homilia ja, eh?
5: Sí, nosaltres sí que ho podem veure des d'aquest punt de on som nosaltres de l'estadi. Ara és el moment en què tothom es posa a dret perquè es llegirà l'Evangeli, també és un moment molt important. S'ha fet aquesta breu processó de l'Evangeli i ara un diaca doncs, llegirà. S'està fent el cant de l'ànima Christi i tot seguit doncs, es llegirà. Ara l'Aleluia ha començat, sentim-lo.

0: serà després de la lectura de l'Evangeli, es llegirà, que es llegirà tot seguit, quan ja podrem sentir la humilia del Papa Lleó XIV.
1: En teoria, això és una qüestió de 3 minuts. Després, l'homilia de Lleó XIV, doncs, sí que està previst que tingui una durada de 10 minuts. I després d'aquesta homilia, doncs, ja vindrà el final de festa, que dèiem que serà també molt emotiu, important, perquè tindrà la participació de l'Escolania de Montserrat, d'entrada amb el Virolai, i amb un gest de Lleó XIV, amb una rèplica que hi ha de la Moreneta, també el valor simbòlic, i després, doncs, de fi de festa, diríem, aquest Em dones força, aquesta cançó que es va fer tan i tan popular, de Sergio Dalma i l'Escolania, per la marató de TV3 d'ara fa uns anys, i que s'ha convertit, doncs, en una cançó que és molt, molt emotiva, no?, i que s'adequa segurament, doncs, a l'acte que avui el Papa Lleó XIV ha volgut fer amb aquestes 40.000 persones, seguidors de l'Església Catòlica, l'acte, com dèiem, més popular de la seva estada a Barcelona, i que ha tingut, doncs, dues parts, una part més festiva, d'actuacions i de, fins i tot amb aquesta actuació dels castells de Vilafranca, i una part més de recolliment amb aquestes oracions i aquestes pregàries i intervencions d'alguns dels fidels, que han volgut tocar diferents temes, no? Com veiem també i sentíem, la qüestió de la salut mental. És veritat que tota l'agenda del Papa, doncs, té diversos punts de tipus social que des de l'organització s'han volgut repartir en els diferents actes que hi ha previstos en la seva estada a Catalunya. Es vol parlar de la immigració, però també es vol parlar, doncs, del discurs de l'odi. Ho va fer ahir en l'acte al Congrés. Demà, per exemple, a l'església, a la parròquia de Sant Agustí, hi haurà un moment també per parlar de dones, del tràfic de persones i de dones, i serà una entitat que les representa i que les ajuda aquí a Barcelona qui podrà tenir unes paraules amb el Papa Lleó XIV. Vull dir, molt contingut social. Digues, endavant, la humilia.
0: Sí, exacte, ara sí, és el moment de l'humilia. Comença en aquests moments en català.
2: Fills i filles estimats de Déu, també nosaltres som com Nicodem, peregrins en la nit. Aquesta icona evangèlica, sobretot, ens ofereix un missatge del camí de la vida. Nuestro caminar, nuestro desear y todo aquello que abrazamos y vivimos cotidianamente, en las alegrías, en las derrotas, en las aspiraciones y en los proyectos, es la expresión de nuestra búsqueda continua. Somos mendigos de amor. Tenemos hambre y sed de verdad. Buscamos un significado pleno que nos sostenga, nos anime y nos ayude a comprender el misterio de nuestra vida. Mientras avanzamos lentamente, con pequeños pasos, estamos llamados a dialogar con la penumbra de nuestra misma condición humana. Nos falta la verdad completa. No conocemos en profundidad el misterio de nosotros mismos y el verdadero rostro de los demás. No siempre logramos comprender la verdad escondida de la realidad que nos rodea y de los acontecimientos que se presentan ante nuestros ojos. Buscamos una luz que ilumine el camino. Pero Nicodem también nos habla del camino de la fe. No es tracta de un sender paralel respecto a la de la nuestra existencia, pero aquests dos itineraris están siempre entrelaçats entre ells. Como hem proclamat en l'Evangeli, Déu ha estimat tant el món fins a donar-nos el seu fill unigènit, i en ell s'ha unit per sempre a la nostra carn. Ell està sempre amb el Pare i amb nosaltres. Així, cada vegada que el misteri de la nostra vida s'obre a la llum d'un nou dia, en tot el que som i obrem,
3: estem en la presència...
1: 5 minuts i arribarem a 2:15 de la nit. És la comprovació que, efectivament, en la seva homilia, el Papa Lleó XIV va combinant el català i el castellà, com ha començat en català, seguit en castellà i ara reprenen en català. És lògic que així ho mantingui fins al final. És una homilia ben bé prevista de 10 minuts. Hem parlat aquí a la tarda, durant la tarda, a Manel, que coincidint amb aquesta visita del Papa hi ha un debat que es posa sobre la taula i és el de si tot i ser una societat cada vegada més secularitzada, doncs es viu un moment puntual doncs de religiositat, no? Si aquesta sensació doncs que compartim a les redaccions, si és veritat, si hi ha un nou moment com d'espiritualitat i potser doncs podem parlar-ne amb Mar Griera, sí, que és catedràtica d'això.
4: Exacte, perquè més enllà de les sensacions particulars de cadascú, hi ha, per exemple, dades on ens podem agafar l'últim baròmetre de la religiositat de la Generalitat, apunta que cada cop hi ha més gent que fa pràctiques religioses, però sense identificar-se amb cap confessió determinada. Per tant, saludem ara la Mar Griera, que és catedràtica de Sociologia de la Religió de la Universitat Autònoma de Barcelona. Mar, bona nit.
5: Hola, bona nit.
4: D'entrada, de tot el que està passant avui i del que estem veient i escoltant, què en destacaries tu?
5: Jo en destacaria aquesta hipervisibilitat, no?, de la visita papal, que no acaba de coincidir amb el que dèieu, no?, amb les dades d'evolució de la religiositat a Catalunya, no? Per una banda, és molt visible, per l'altra, si mirem les dades, des de fa uns anys, gradualment, hi ha un cert... de caiguda, no?, de la pràctica identificació religiosa.
4: Clar. Avui qualsevol persona que arribés aquí d'un altre país, d'un altre món, posés la tele, dirien que tothom és religiós o que n'hi ha molts, que està sent molt seguit. En canvi, això que dius tu, sembla que cada vegada hi ha menys persones com a mínim practicants. Si parlem de joventut i religió, que avui aquí a l'estadi de Montjuïc hi ha molta gent jove també seguint aquesta homilia ara mateix. Què observem? Cada vegada els joves són menys religiosos però més espirituals? O què diries? Com definiries la situació actual de la joventut respecte a la religió?
5: Clar, jo crec que al mirar el mapa religiós actual i especialment de la joventut convé tenir molt en compte que la mirada aquella clàssica, no?, que dividia entre religiosos i ateus, com si fos una definició binària nítida, és cada vegada més complexa i més, en certa manera, difícil d'explicar en termes senzills. Per què? Doncs perquè, per una banda, ens trobem això, no?, amb uns joves que practiquen o són menys creients que mai, però sí que hi ha una minoria important que fa de la religiositat la seva forma d'identitat pública i col·lectiva, i aquesta minoria és molt visible, no?, ara mateix l'estem veient, no?, en aquesta visita del Papa, que té aquesta rellevància. Per altra banda, hi ha tota una joventut que és molt més acomplexada respecte al fet religiós, no?, i que en certa manera el viuen amb una certa curiositat, i potser no es declaren religiosos, però potser van a veure el Papa, potser es diuen espirituals i se'n van a un retir de meditació, però després durant un any ja no se'n recorden més. És a dir, una relació diferent de la relació clàssica que hi havia amb el fet religiós, no?, d'una generació molt més gran que anava a missa cada setmana o gairebé, que feia els rituals religiosos corresponents, no?, bateig, comunió, confirmació. Avui dia ens trobem una generació jove que la relació amb la religió és molt més inestable, complexa i molt més plena de matisos.
4: No sé si aquí hi inclouries, per exemple, fenòmens com el de la Rosalia amb el seu àlbum Lux, on hi havia tot un component molt clar també d'aquesta religiositat, espiritualitat, però hi ha hagut fenòmens del cinema com Los Domingos, per exemple, o el llibre Instrucciones de Novicias, que estan tocant directament el món dels joves i de la religió.
5: Totalment, no? Hi ha un ús de la iconografia religiosa, en aquest cas catòlica, en la cultura popular, no? A través d'això, Rosalia n'és l'exemple. Clar, ningú espera que Rosalia segueixi la moralitat catòlica, ni es llegeixi el catecisme i ho segueixi allò completament, no? Però, en canvi, ella juga amb la iconografia catòlica, s'identifica com a catòlica i es presenta a l'esfera pública com a tal, no? Per tant, hi ha, en certa manera, un ús de la religiositat també diferent del que era l'ús clàssic, no?, de que si tu t'identificaves amb una religió religió seguies el que deien les normes i les pràctiques, no? Hi ha, en certa manera, un joc. També hi ha una certa, això que em dèiem, no? Una certa recerca d'una joventut que no ha tingut una socialització religiosa tan clàssica com la generació més gran, no? I que, per tant, tenen una certa curiositat més oberta que els pot portar a llegir això, no? El llibre d'instrucció de novícies com si fos un manual d'autoajuda, no? Que potser generacions que havien viscut la infantesa de la dècada dels 60 o 70 no ho farien mai, no? Perquè tenien tot un record d'una educació catòlica determinada, no? I per tant, hi ha molt més aquest joc. Ara bé, vol dir això que tots aquests joves que puguin llegir instrucció de novícies o que s'emocionin amb la pel·li dels domingos són catòlics? Depèn de com definim, no? Aquí ja entrem en un joc de definicions que sempre és molt complex.
4: Clar. Hem sentit els senyals horaris en punt de 9:45 de la nit. El Papa Lleó XIV està fent ara mateix la homilia a l'estadi de Montjuïc. Marc, demanaríem que no pengis encara, queda't amb nosaltres, escoltarem una mica més què és el que està dient Lleó XIV, quin és el missatge que està deixant. O sembla que just ara ha acabat.
1: Sí, potser ens ho dirà la Gemma. Exacte. Gemma Bonet.
0: Que just ara ha acabat, ha sigut una homilia en què ha sigut un missatge sobretot molt religiós, ha fet doncs referència a l'Evangeli que s'havia llegit prèviament i també doncs fragments religiosos, però en tot cas sí que ha donat un missatge de pau, com estem acostumats a sentir amb el Papa Lleó XIV, i ha anat combinant el català i el castellà. També el Papa Lleó XIV, ara sentim crits de viva, i a més doncs, també ha dit aquest sigui un país acollidor per a tothom, una vegada més doncs sempre mostrant aquesta acollida, un missatge d'obertura per tothom i que tothom sigui acollidor. Ho ha dit en català, a més això. I ara continua aquesta pregària. Es llegirà el credo tot seguit.
1: I després de tot això, Gemma, arribarà el moment en què d'alguna manera s'enllaçarà amb l'acte de demà perquè el Papa baixarà cap a la Mare de Déu de Montserrat, aquesta rèplica de la Moreneta que hi ha aquí a l'estadi de Montjuïc, no? I d'alguna manera és una abraçada, diríem, amb l'acte de demà. És també quan ha d'intervenir l'Escolania de Montserrat, tot i que encara queden ben bé doncs, uns 15 minuts.
0: Sí, efectivament. Ara en aquests moments s'està cantant el credo en català i després, exacte, quan s'acabi de cantar el credo, doncs el Papa farà una altra pregària i, de fet, ja serà de les últimes i s'espera que després, a més, es resarà el Pare Nostre i al final, després de la benedicció final, es cantarà l'Escolania de Montserrat amb Sergio Dalma. Serà el moment per tancar aquesta pregària. Aquesta vetlla de pregària que s'està fent aquí a l'estadi de Montjuïc, a l'estadi Lluís Companys. De fet, Agnès, sobre el que deies, que de l'Escolania, des de la nostra posició, veiem ja que l'Escolania, darrere de l'escenari, el públic encara no ho pot veure, però nosaltres sí, els escolans ja s'estan preparant. Ja els veiem vestits, els escolans ja són a punt.
1: Perquè, Gemma, hem de descartar qualsevol sorpresa? Hem de descartar... No, ja està, vull dir, tot això anirà sobre el previst, no? No cap altra actuació, allò, sorpresa...
0: Que... S'havia rumorejat moltes coses, però de moment està anant tot sobre el previst i de moment tot el que hi ha hagut... No sé si hi haurà alguna altra sorpresa final, però hi havia hagut molts rumors, però no s'havia confirmat res. Aleshores,
1: deixarem que passi. Sí, sobre una sorpresa, deixarem que passi.
0: Exacte. Però vaja, no ho sembla, perquè aquí, com us hem anat comentant al llarg de la tarda, tot està molt, molt mil·limetrat i tot està molt controlat. Seria... Doncs una autèntica sorpresa.
1: Sorprenent, oi? Sí. molt bé, Gemma.
4: A veure, si hi ha sorpresa, ens avises. Tenim encara en línia amb nosaltres Marc Griera, que és catedràtica de Sociologia de la Religió de la Universitat Autònoma de Barcelona, i aprofitant que la tenim aquí amb nosaltres, li volia fer una última pregunta, i és, vam veure com ahir al Congrés els diputats aplaudien durant minuts i 13 minuts al Papa Lleó XIV. De fet, es diu molt 7 minuts, però haguessin sigut més si el Papa s'hagués quedat més estona dret. Des de la teva postura també com a catedràtica de Sociologia, per què creus que tothom tingués la ideologia que tingués, volia com fer-li aquest aplaudiment al Papa? Ja poda quedar desmarcat, perquè hi havia moments dels discursos que tothom se'ls hagués pogut agafar com a crítiques també, les seves pròpies actituds habitualment a la mateixa sala del Congrés.
5: Totalment. Jo crec que això reflecteix dues coses. Per una banda, la intel·ligència diplomàtica d'aquest Papa, que és capaç d'utilitzar diferents registres simultàniament que en certa manera deixen satisfets a diferents audiències. I per altra banda, el moment polític actual, és a dir, amb una geopolítica amb trama als Estats Units, amb un partit socialista amb hores complicades, en certa manera el Papa juga un rol de crear una altra ambientació, perquè realment, vist en perspectiva, és important posar en relleu, no?, que la moralitat que defensa el Papa i que també defensava ahir en aquest discurs està molt lluny de les polítiques públiques entorn de temes morals que ha fet l'Estat espanyol els últims anys, no? Tant sigui doncs per la mort assistida, amb temes d'avortament, amb la qual cosa, no?, hi ha aquesta mena de fricció entre una realitat social i sociològica que ens diu que tenim un país allunyat de la moralitat catòlica i un discurs i uns aplaudiments, no?, que en certa manera hi fan costat, no? I per tant, jo crec que és difícil d'analitzar així ràpidament, però ens posa de relleu això, no?, el complex moment en què estem vivint i la intel·ligència també d'aquest Papa de jugar moltes cartes diferents.
4: Doncs, Marc Griera, t'agraïm moltíssim que ens hagis acompanyat aquesta nit en aquest seguiment del que està passant avui amb aquesta visita del Papa. Una abraçada, bona nit.
5: Moltes gràcies i bona nit.
1: 2:15 de la nit. Continua ja arribant en el tram final aquest acte a l'Estadi Olímpic de Montjuïc del Papa Lleó XIV, una trobada amb 40.000 fidels. I ens volem avançar una mica el que passarà demà, perquè ja tenim part de l'equip de Catalunya Ràdio que cobrirà l'acte del Papa demà a Montserrat, a la muntanya, perquè, de fet, o han pujat ja o no podran pujar a la muntanya perquè es tanquen tots els accessos. I tenim, de fet, el cap d'informatius i editor del Catalunya Migdia, Òscar Fernández. Bona nit, bon vespre.
3: Bona nit, bona nit. Estàs a punt de dir-me cap d'internacional.
1: Quasi. Estàs allà a punt. Escolta'm, heu arribat bé? Com ha estat això, aviam?
3: Sí, és una sensació estranya la que hem tingut durant tota la tarda aquí a Montserrat, perquè, clar, hi ha una quietud, no només a aquesta hora, sinó, de fet, quan hem pujat. Clar, quin només hi pot haver? La gent que tingui acreditació i la gent que tingui previst passar la nit, com nosaltres. La resta de la gent no s'ha pogut quedar perquè han desallotjat pràcticament a tothom. I fins i tot el cremallera ha retallat els seus horaris i les últimes pujades i les últimes baixades no s'han produït. Això fa que ara mateix aquí estigui tot preparat. Ara mateix us estic parlant des de l'estudi i des del que Catalunya Ràdio farà demà el seguiment del que passarà aquí a Montserrat, i la imatge és espectacular. La façana de la Basílica de Montserrat, als peus d'aquesta façana, tres grans pantalles, ara mateix amb una imatge fixa de l'altar ple de flors, i al darrere d'aquestes pantalles, tota la plaça principal que hi ha davant de la Basílica de Montserrat, plena de cadires que estan preparades per rebre demà a tots els convidats. Ara mateix, en aquesta mateixa esplanada, un grup de policies, de la Policia Nacional, que són els encarregats ara mateix, van acompanyats de gossos, i que estan fent, doncs, els escorcolls previs per tal de garantir la seguretat. Les tanques que han de mantenir la gent a banda i banda del que és la calçada principal per on accedirà el Papa a la Basílica de Montserrat, ara mateix estan estirades al terra perquè fa una mica de vent i alguna ha caigut. I, per tant, ara mateix el que estan és posades a terra, estirades, entre cometes, per tal que no caiguin. Per tant, tot a punt aquí a Montserrat per rebre el Papa demà cap a les 12 i poc, que és quan està previst que arribi aquí a Montserrat.
1: Falta el Papa i falten els milers de persones que pujaran,
3: sí,
1: també.
3: Sí, sí. Entre 9.000 i 10.000 se n'espera.
1: Doncs demà serà un dia molt, molt mogut. D'altra banda, sou molts periodistes. Com encareu aquestes pròximes hores? Haureu de sopar? No?
3: Sí, sí, sí, ja hem sopat.
1: Dormir una mica, també. Ja heu sopat, eh? Veus? Jo m'imaginava que això podia anar així. Ja heu sopat.
3: Sí, hem sopat. Saps què passa? També hi ha la Marta Romagosa, que avui a partir de les 12 farà la nit dels ignorants des d'aquí, i diguem-ne que ens hem amullat els horaris de la Marta. La Marta havia de sopar abans, més tard no pot, perquè si no se li fa l'horari en què ha de començar el programa, i per tant ja hem sopat.
4: O sigui que és cosa de la Marta, no dels monjos, perquè aquí ja veiem que havies canviat hàbits.
1: Sí, jo pensava, i dic, demà matinaran.
3: Els monjos fan la seva vida a banda dels periodistes, vull dir, no hem entrat a sopar amb ells, diguem-ne, només ens faltaria això, eh? Hauria estat molt interessant, eh?
4: Una cosa que podem dir és que sonarà molt bé el programa, perquè està sonant ara mateix, aquí la feina dels tècnics, impecable.
3: Sí,
4: si no hi ha coses estranyes...
3: La Matilde Seuana i el Pep Casanovas, que estan fent aquí, bé, aquestes filigranes que fan sempre quan estan en desplaçaments.
1: Molt bé, doncs us escoltarem efectivament avui la Marta Romagosa a partir de les 12 amb aquesta nit dels ignorants, i demà, doncs, a quina hora comença la programació especial? Hi haurà el Matí de Catalunya Ràdio, que enllaçarà amb vosaltres, oi?
3: Sí, és a dir, demà al matí s'hi posa a les 6 del matí amb el Francesc Soler i el Ricard Ostrell, que seguiran des de l'estudi de Barcelona tot el que vagi passant, perquè recorda que el papa primer va a la presó de Brians, de camí aquí a Montserrat, fa una aturada a la presó de Brians, després arriba aquí a la Basílica de Montserrat, on resarà el Rosari. Això està previst que sigui entre les 12 i quarts de dues. Després, a quarts de dues, dina amb els monjos. És un dinar privat, al qual no s'hi tindrà accés. I a quarts de quatre, aproximadament, marxarà d'aquí per tal d'anar ja cap al convent de Sant Agustí, al Raval de Barcelona, on tindrà alguns actes a la tarda, fins a l'hora que arribi l'acte central de la seva visita, com és l'arribada fins a la Sagrada Família i la inauguració de la Torre de Jesús. I nosaltres la programació des de les 6 del matí amb el Matí de Catalunya Ràdio, que allargarà fins a les 2, amb la presència també dels enviats especials aquí des de Montserrat explicant tot el que passi, de 2 a 4 al Catalunya Migdia, que farem des d'aquí, des de la muntanya de Montserrat, explicant tot el que hagi passat al matí, i la prèvia, que seguirem a partir de les 4, amb tu, Agnès, amb el Francesc Garriga i tots els companys, seguint tot el que passi a la tarda al voltant de la Sagrada Família, sobretot.
1: El clímax serà, de fet, perquè coincidirà, recordem-ho, demà, amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí, aquesta inauguració de la Torre de Jesús. Doncs, Òscar, que vagi molt bé. Jo crec que descansar descansareu, perquè segur que hi ha moltíssima calma, no?
3: Sí, la veritat és que sí, eh? Fa una mica de fresca, també t'ho diré, eh? Aquí a la muntanya
1: abans,
3: fa
1: fresca.
3: Sí.
4: Però això t'ho t'agrada, per això, Òscar?
3: Sí, molt millor això que no la calor. Jo ja afirmo, aquesta temperatura l'afirmo sempre. Però sí, la veritat és que el que impacta ara mateix és la quietud, ara mateix, i aquesta tranquil·litat aquí dalt de la muntanya i el silenci.
4: Doncs no et pertorbem més.
1: Bona feina, Òscar.
3: Gràcies.
1: Que vagi molt bé.
6: La bendició de Dios Todopoderoso.
4: 4 minuts per arribar a 3:15 de la nit. Avui hem vist molta gent aclamant el papa, però també hi ha gent que sabem que no li agrada com s'està plantejant aquesta visita, i alguns avui havien de protestar. Ho ha estat seguint l'Àlex Giral Robert. Hi havia la gent dels Jo no t'espero, eh? Com ha anat?
7: Sí, doncs mira, sota el lema ara ho has dit, Jo no t'espero, era una convocatòria de les entitats ateus de Catalunya, Europa Laica i la Fundació Ferrer i Guàrdia, que han rebutjat aquest macrodispositiu que s'ha muntat a Catalunya, al conjunt de l'Estat, per rebre Lleó 14. Ho consideren una despesa pública inadmissible i defensen que és només la punta de l'iceberg dels privilegis que diuen té l'Església aquí a Espanya.
1: Veiem els escolanets, diria Gemma Bonet, apareixent a l'escenari davant de Papa Lleó 14.
8: Exacte, el Papa Lleó 14 acaba de fer la benedicció final de la pregària, aquesta vetlla de pregària que encara hi ha l'últim moment, i ara els escolans de Montserrat, l'escolania de Montserrat, s'està situant, el director a davant de tot de l'escenari, la gent cridant viva, viva el papa o visca el papa, i amb aplaudiments. El papa, doncs, que se'ls mira, doncs, amb alegria, i veiem els escolans que ja estan situats a les escales, mentre que el papa està dalt de tot de l'escenari i ara s'està situant, va baixant avall perquè es col·loca al costat de la Mare de Déu de Montserrat.
1: Una imatge, quan el plano és obert, amb molta càrrega simbòlica. Hi ha la Mare de Déu de Montserrat, els escolanets a banda i banda, i de fons aquesta rèplica de la Torre de Jesús.

0: Doncs moment molt emotiu, encara no s'ha acabat, continua l'Escolania, la següent estrofa del Virolai.
1: I Gemma, el papa durant tota l'estona mirant fixament la Moreneta, eh?
0: Sí, efectivament, un gest de respecte cap a la Mare Déu de Montserrat, s'ha situat a davant de la Moreneta i de, doncs bé, d'una manera molt, amb un posat de reflexió durant tot el Virolai, s'ha posat davant de la Mare de Déu i ara ha tornat ja cap a la seva seu, cap a la seva cadira.

destacar Barbir Urai. Molts aplaudiments de tots els assistents perquè s'ha viscut un moment molt emocionant, molt emotiu amb aquest camp del Virolai per l'Escolania de Montserrat. Els escolans que es mantenen encara a l'escenari i el papa que ara ja està a la seva seu, a la seva cadira, a l'altar major de l'escenari, però ja veiem Sergio Dalma que es disposa al costat d'un altre escolar a cantar amb Dones Força. El papa s'asseu per seguir aquesta cançó i també tot el públic assistent s'asseu a la seva cadira. Començarà Sergio Dalma amb un altre dels escolans que fa el solo amb aquesta cançó que es va donar a conèixer per la Marató de TV3 i que ara aquí esdevé també un himne.

0: Quin moment, Gemma.
1: Sí, un moment molt emotiu. De fet, s'han encès els llums dels mòbils. Tothom s'ha posat mentre ha durat aquesta cançó tan emotiva de Sergio Dalma amb l'Escolania de Montserrat. Tot el públic ha encès els llums dels seus mòbils i s'ha produït un moment molt bonic en què doncs, totes les grades s'han il·luminat amb els llums de la gent. I ara el Papa està saludant a Sergio Dalma i a l'Escolania, els està saludant un per un. Primer ha saludat a Sergio Dalma i ara un per un a tots els escolans de Montserrat. Bé, tots no, veiem això, que una representació.
0: Sí, i això que ja s'acabarà, ara amb això sonarà un altre cop l'himne de la visita, però aquesta cançó tan emotiva és la cirereta, eh?
2: Exacte.
1: Sí, exacte.
2: Deies, Gemma, que ha sigut un moment emotiu aquí a l'estadi. Hi ha algú que des de la distància segur que també s'ha emocionat molt, perquè aquesta cançó sense ell potser no hagués sonat, o no hagués sonat així, o n'hagués sonat una altra, no ho sabem. És Àngel Lacalle, perquè com has explicat bé, Gemma, que aquesta cançó va formar part del disc de La Marató de l'any 2011 i darrere hi havia l'Àngel Lacalle. Bona nit, Àngel.
3: Manel, Agnès i a l'audiència, molt, molt bona nit.
2: Què?
3: Bona nit.
2: Quina és la història d'aquesta cançó? Com ho has viscut tu, això?
3: Home, ara des de l'emoció, i veient en Sergi, en Pep, emocionat, doncs poder la història que us puc explicar entraria perfectament dins aquest àmbit d'emocions d'avui, no? D'emocions en molts sentits, i m'agradaria parlar-ne no estrictament des del punt de vista musical o artístic, però sí del que comporta l'emoció d'una història que va començar el 2008, quan per primera vegada amb el pare Josep Maria Cardona li vaig demanar que pogués fer possible la participació de l'Escolania de Montserrat en el disc de La Marató. Que féssim per primera vegada una cosa diferent i entressin en un projecte com el de La Marató. En Josep Maria Cardona, que va estar prior de Montserrat i també va estar responsable de l'Escolania, em va prendre bona nota, ho vam treballar. El que passa que el 20 de setembre del 2010 en Josep Maria Cardona ens deixava, però va agafar les rendes de l'Escolania, la va agafar un monjo, el pare Sergi d'Assís, amb el que ho vam emprendre, si cal, amb més força, que l'Escolania estigués en el disc de La Marató. I ens van confirmar que l'Escolania estaria en el disc de La Marató. I després van començar a treballar la cançó. I al final els hi van plantejar tres possibles alternatives, perquè, clar, havíem de trobar aquella cançó que aplegués els valors de La Marató i de Montserrat, i del país. I resulta que de les tres, crec que una la vam encertar. Ho vam fer amb en Jordi Cubino. En Cubino va adaptar la cançó, i aquest You Raise Me Up amb dones força, va ser la que ells van entendre que podíem, millor que qualsevol altra, representar aquesta primera vegada en el que l'Escolania i des de Montserrat podien entrar a cantar una cançó ben diferent del que feien habitualment. I després de la cançó, una vegada amb el sí de Montserrat i una vegada acceptada la cançó, ens faltava la persona que l'interpretés. I li vam dir a un personatge que coneixíem molt bé, que teníem una gran relació, amb una veu única, català, i que a més en tenia, i viu els valors de Montserrat. Vam anar a Madrid, vivia a Madrid aleshores, i ens va dir que sí. I a partir d'aquí vam començar a treballar. El Josep Maria Cardona no va veure editada la cançó perquè va morir el 2010, però el 2011, el disc de La Marató incorporava aquesta cançó, que havíem trobat aquests valors d'una cançó de superació, una cançó d'acompanyament, d'amor, de fer costat, de consol vers la pèrdua, de resiliència. A més, una cançó que el Josh Groban havia popularitzat però que tot i així era d'ascendència irlandesa, perquè un grup

0: Musical. Ara farem una petita pausa i a les 10 en punt, com cada dia, comencem el Catalunya Nit i recapitularem aquestes i altres informacions del dia.
1: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
2: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
2: Som 3CAT.
3: Tens mal de cames, varius o inflor? Darrere d'aquests símptomes hi pot haver un problema de circulació que progressa. No ho deixis passar. Actua des de l'inici dels símptomes abans que vagi a més. Fes el pas amb Deflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu o en adults. Laboratori Servier. Llegeixi les instruccions d'aquest medicament i consulti el farmacèutic.
4: La nit dels ignorants s'hereda.
5: Jo tinc record del meu avi d'escoltar la nit dels ignorants.
4: Pot arribar a travessar oceans.
6: Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
4: Veu com creixen els seus oients màgics.
7: Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
4: I posa la pell de gallina.
8: A casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
9: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
8: És que m'heu posat la pell de gallina.

0: Bom dia e boa hora. Germani, Germani. Mucha alegría, saludo a todos ustedes, todos vosotros. Gracias por estar aquí.
1: Estimados germans e germanas, amb gran goig començo la meva visita recent d'hora sexta en aquesta catedral amb tots vosaltres.
2: La primera jornada de Lleó 14 a Catalunya ha tingut com a escenaris principals la catedral i l'estadi de Montjuïc davant de 40.000 persones.
0: En nom del Pare, del Fill i de l'Espírit Sant, la pau sigui amb vosaltres.
2: Sense sorpreses, tot ha anat com estava previst. De seguida ho explicarem tot, recapitularem de seguida.
3: Catalunya nit.
4: En un dia en què han passat altres coses importants també, com la primera jornada de selectivitat en l'era de l'ús massiu de la intel·ligència artificial, per primera vegada hem vist detectors de freqüència per assegurar que els estudiants no fan servir aparells connectats a internet per respondre les proves. Avui, exàmens de física, geografia o llengua castellana, amb preguntes com ara, corregiu aquesta frase: no me gustan las comidas con especies fuertes. Sabríeu dir on és la errada? Doncs avui és un d'aquells dies en què es pot jugar a intentar veure si passaríem o no les proves de selectivitat. Demà toca literatura catalana, matemàtiques o història.
2: I en un dia en què tant es recomanava utilitzar el transport públic, el Centre Informàtic de Control de DIF ha registrat dues incidències. Les interrupcions en la circulació de trens han durat pocs minuts, però s'han arrossegat retards durant tota la tarda. A DIF han culpabilitzat Siemens, l'empresa responsable del sistema informàtic que regula la circulació. Sigui com sigui, han tornat les queixes.
5: Avui vaig a treballar a Montjuïc, a l'Estadi Olímpic, la visita de la seva santitat, el Papa, i a Montcada bifurcació aturats més de mitja hora. Una vergonya. I he arribat una miqueta tard.
4: L'Agència de la Unió Europea sobre Drogues ha publicat un informe que posa de manifest com Catalunya i Espanya són terres de cultiu i punts clau de les rutes del narcotràfic. A Catalunya es confisca una de cada quatre plantes de cannabis de tota Europa.
2: I aquesta setmana estem parlant sobretot de Gaudí, però avui també hi afegim un altre nom il·lustre, perquè és el dia de Pau Casals, al Palau de la Música, amb concert aquest vespre del Quartet Casals i Alexander Melnikov al piano.

0: Són les 10 i 3 minuts i ets a Catalunya Ràdio.
1: Des d'ara fins la mitjanit, notícies sota la llum de la lluna.
2: Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
0: En el primer dia del Papa Lleó XIV a Catalunya ha demanat que aquest sigui un país acollidor en què tothom sigui respectat i estimat. Ho ha dit en l'homilia d'aquest vespre que ha pronunciat davant de 40.000 persones a l'acte multitudinari de l'Estadi Olímpic Lluís Companys, un acte en què el pontífex també ha convidat a fer una reflexió sobre quina ha de ser la societat que cal construir. També ha llançat un missatge de que cal prendre consciència sobre la salut mental i ha demanat la implicació de tothom per aturar la violència masclista. Un discurs en què ha intercalat el català i el castellà. L'hem estat seguint durant tota aquesta tarda i vespre. Ara tornem cap a l'Estadi Olímpic amb la nostra unitat mòbil, amb Xavier Cussó i la Gemma Bonet. Gemma, bona nit.
3: Hola, Manel, bona nit. Doncs sí, efectivament, aquest acte que ja s'ha acabat, ja tothom va desfilant, l'Estadi Olímpic es buida ràpidament i un acte, una vetlla de pregària que ha començat amb diversos concerts i actuacions musicals i després ha tingut una segona part en la qual doncs, el papa Lleó XIV ha fet una homilia en la qual ha demanat ha fet aquesta crida a que tothom faci aquesta crida cap a la pau i cap a la unitat.
4: Caminem junts en la fe que harmonitza la diversitat de les nostres idees i sensibilitats per a buscar la veritat que ens guia cap al bé comú, per a que aquest país sigui un espai acollidor per a tot, on cadascú sigui respectat en la seva dignitat de persona i estimat per allò que és.
3: Una homilia on el papa ha anat combinant el català amb el castellà i, de fet, l'acte d'avui ha sigut bàsicament doncs, amb els conductors també en un acte bàsicament en català i el papa ha anat combinant els dos idiomes. Després també hi ha hagut testimonis que han explicat el seu testimoni de fe. Una jove, per exemple, que ha explicat com va patir depressió i com la fe la va ajudar a tirar endavant. En aquest sentit, el papa li ha dit que la salut mental també ha de ser una cosa de tots. Sentim-lo.
4: Per això es necessita un sistema sanitari que inclogui entre les seves prioritats aquest malestar invisible i generalitzat que afecta també als joves.
3: Diversos moments àlgids que ha tingut aquesta vetlla de pregària és quan el papa ha entrat en papa mòbil a l'estadi, que s'ha anat aturant per saludar sobretot a molts infants, i després també quan l'Escolania de Montserrat ha cantat el Virolai i finalment Sergio Dalma, juntament amb els escolans, ha cantat l'himne amb Dones Força, que ha donat el punt final en aquesta vetlla de pregària que s'ha fet aquí a l'Estadi Olímpic Lluís Companys.
0: Doncs gràcies tant a tu, Gemma Bonet, com el Xavier Cussó, que durant tota aquesta estona us hem pogut sentir i ha sonat tot molt bé, així que gràcies a tots dos. Bona nit.
3: Gràcies, bona nit.
1: Doncs bé, és un estudi que s'ha convertit aquest vespre en un immens espai de celebració i trobada espiritual. Fidels, famílies, grups de parròquies vinguts de tot Catalunya han omplert les grades en un ambient intens marcat per aquesta música, també la pregària i una forta presència de joves. Tot l'acte ha combinat emoció, moments àlgids de concerts i una participació multitudinària. Encara a l'estadi podem saludar ara mateix a Cèlia Forment. Bona nit.
5: Hola, bona nit.
1: Com s'ha viscut aquest ambient? Explica'ns.
5: Doncs s'ha viscut com un gran esdeveniment de masses, podríem dir. Les grades completament plenes, amb un públic entregat, ha omplert el recinte molt abans ja de l'arribada del papa Lleó XIV.
6: És molt emocionant veure el Sant Pare aquí a Barcelona. Ojalà aquest espíritu es contagi a tothom i busquem la pau entre tots els homes.
7: Esto es un momento histórico que se vive y nosotros los católicos orgullosos de estar presentes aquí.
5: Hi ha hagut grups vinguts de diferents punts del país i també de fora, amb banderes, pancartes, càntics, que ja han anat escalfant l'ambient durant tota la tarda, com aquesta congregació de les Carmelites de Sant Josep.
8: Nosaltres venim de Rubí, hem vingut dos autocars, també altres germanes que venen d'Horta, de Sant Feliu, i per nosaltres és molt important, no? Ell és el cap de l'Església, però independentment també el que fa és ens aporta moltes ensenyances i un estil de vida que ens pot ajudar, no?, en el camí que cada dia portem.
5: Entre el públic hem vist també moltes samarretes personalitzades amb missatges, pancartes, en una prèvia que ha combinat música i pregària i que ha anat fent créixer mica en mica la intensitat emocional d'aquest moment, sobretot també entre els més joves.
9: Que el papa és el sant pare de l'Església i estimem molt l'Església.
10: Reunir-te aquí amb tots els cristians, amb els catòlics de Catalunya, fa moltíssima il·lusió.
11: Connecta molt amb la nostra generació i a sobre és molt bonic trobar-te més joves aquí.
5: L'estadi olímpic lluïa com una gran bandera del Vaticà perquè les butaques de les grades i els passadissos s'han tenyit de groc i blanc simulant aquesta bandera. A l'escenari, una gran escalinata ha presidit tota la vetlla amb una gran creu, una rèplica de la Torre de Jesús de la Sagrada Família que es beneirà demà i també una rèplica de la Mare de Déu de Montserrat.
0: Gràcies, Cèlia. Suposem que ara el papa ja enfila cap al Palau Episcopal, on passarà la nit. El viatge oficial a Barcelona començava aquest migdia, una mica abans de la una. L'avió que el portava aterrava a l'aeroport del Prat. D'allà ha recorregut en cotxe els 14 quilòmetres que separen la pista d'aterratge de la plaça de la Catedral, que és on el Pontífex ha fet seva la primera parada. Oriol Pujador, bona nit.
12: Què tal? Bona nit.
0: Primer acte a la Catedral i la primera vegada que hem sentit Lleó XIV parlar en català.
12: Sí, el Pontífex ha presidit l'homilia i ha lloat Catalunya com a terra d'acollida. El papa ha instat a la fraternitat cristiana també en el si de l'Església catalana.
4: Barcelona és anomenada cap i casal de Catalunya. Això dona a aquesta comunitat i a tots vosaltres, barcelonins i catalans, una vocació i una responsabilitat especial per convertir-vos amb l'ajuda de Déu en constructors d'unitat.
12: L'homilia ha estat tot en català, ha anat combinant català i castellà. Després de l'acte, que ha plegat autoritats eclesiàstiques i també voluntaris, ha visitat la cripta de Santa Eulàlia amb el cardenal Joan Josep Omella, que ha exercit d'anfitrió. Allà ha acabat l'acte resant una oració a la copatrona de la ciutat de Barcelona. A l'exterior de la catedral, a la plaça, s'hi han concentrat, segons l'Ajuntament, 6.500 persones. I Lleó XIV les ha saludat un cop acabat l'acte.
4: Bon dia i bona hora! Germans i germanes!
12: Per cert que en l'avió que el portava de Madrid a Barcelona, el papa s'ha apropat durant el trajecte a la cabina, ha saludat també per la finestra el pilot del caça que escortava l'avió d'Ibèria que l'ha traslladat fins a Barcelona, ha parlat una estona amb el copilot i amb el pilot amb aquesta distesa conversa sobre les seves preferències en el món del futbol.
13: El golazo me gustó. Yo soy el Madrid.
12: El pilot li diu a Lleó XIV que és del Madrid i el pontífex recull el guant, diu que ell és blanc i que Barcelona s'ha d'anar en compte per no ferir sensibilitats.
0: Sí, sí, sí, aquí se la jugava fort, però vaja, sí, anava vestit de blanc i espero que els pilots estiguin concentrats sobretot amb la feina. Gràcies, Oriol.
12: Que vagi bé.
1: Doncs bé, ara ho explicava l'Oriol, que el papa ha utilitzat el català en diversos moments d'aquesta primera jornada a Catalunya i el president Salvador Illa ha volgut agrair-li personalment que hagi tingut aquest gest de parlar en català. Havent dinat, el cap de l'executiu s'hi ha reunit durant mitja hora al Palau Episcopal, al lloc on s'allotja el papa a Barcelona, al costat de la catedral, i a tocar de la Generalitat. El papa també s'ha vist breument i a peu dret amb el president del Parlament i l'alcalde de Barcelona. A la sortida d'aquesta audiència papal hem parlat amb el president de la Generalitat, ho ha fet Albert Prat. Bona nit.
14: Què tal? Bona nit. Sí, el Papa i Salvador Illa ja es coneixien perquè recordem que el president de la Generalitat va ser dels primers polítics europeus a qui Lleó XIV va obrir les portes del Vaticà poc després de sortir escollit. Tot i que ha acabat entrant amb mitja hora de retard, Illa ha sortit satisfet de la reunió, que ha servit per donar-li la benvinguda i agrair-li que tingui en compte el català durant la seva visita a casa nostra.
15: Jo havia agraït la seva sensibilitat cap a Catalunya, no? Que es demostra en la pròpia visita que fa aquí, a casa nostra, en el fet que em fes l'honor de poder-me rebre l'octubre de l'any passat, i no he tingut mai cap dubte que mostraria també, usant la llengua catalana, la seva sensibilitat cap al país. No?
14: Illa ho ha explicat als micròfons de Catalunya Ràdio després d'aquesta trobada amb el Sant Pare, que ha fet acompanyat de la seva dona. També han parlat de com veuen el món, de la intel·ligència artificial, un dels temes que més preocupen el pontífex, i de l'acollida de migrants. El cap de l'executiu li ha regalat una rèplica de les homilies d'Organyà, un dels primers textos en català de la història, una còpia del document que acredita el dia que es va posar la primera pedra de la Sagrada Família i una reproducció de la Nina d'Ivori de la necròpolis de Tàrraco. És una figura de fusta del segle III que s'ha convertit en una de les icones de l'arqueologia romana de Catalunya.
0: Pràcticament un quart d'onze de la nit a l'altra cara de la moneda, amb un megàfon i un petit escenari al passeig barceloní del Born, un centenar de persones han protestat contra la visita papal.
16: Visca la laïcitat! Visca! Visca el lliure pensament! Visca! Visca la llibertat de consciència!
0: Visca! Els concentrats han titllat d'inadmissible la despesa pública dels actes i asseguren que és només la punta de l'iceberg dels privilegis que continua tenint l'Església a Espanya. Àlex Giral Robert.
17: Sí, sota el lema Jo no t'espero, Ateus de Catalunya, la Fundació Ferrer i Guàrdia i Europa Laica han recordat que Espanya és un estat aconfessional i han lamentat que s'hagi donat veu i recursos públics al màxim representant d'una institució que ni ha reparat els danys pels casos de pederàstia, diuen, ni s'ha disculpat pel seu paper durant el franquisme.
18: I té tot el dret a resar, però una cosa és això i una altra cosa és que a nosaltres ens facin pagar la festa d'aquest senyor.
19: Que les institucions públiques siguin neutrals davant la visita d'un líder religiós.
20: Trencar els acords en la Santa Seu ha de ser un objectiu perquè la laïcitat es respecta.
17: Entre els manifestants, sobretot gent d'edat avançada, enfadada no només per la visita del Papa en si.
21: I si vol passar abans d'anar-se'n, vol passar a pagar l'IVA de tot el que deu, perfecte.
22: La idea és defensar la laïcitat i la confessionalitat de l'Estat.
23: I el govern que diuen que és de tots, aquest que tenim el senyor Illa, doncs no és de tots. Ell és molt catòlic i molt cristià, però que s'ho faci ell a casa seva.
17: I han lamentat que Lleó XIV hagi carregat contra qüestions d'ampli consens social com l'avortament i l'eutanàsia.
1: Doncs bé, això és el que ha donat de si la primera jornada del Papa Lleó XIV a Catalunya. Demà el dia és important, amb una visita a Cambrians, després el seu pas per l'abadia de Montserrat, a l'església de Sant Agustí, per acabar finalment d'aquí 24 hores a la inauguració de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, coincidint justament amb el centenari de la mort de l'arquitecte Antoni Gaudí. Justament ell, Gaudí, té una nova escultura a Reus, al Baix Camp. És una peça de bronze de l'arquitecte que s'ha fet a sobre d'una pedra de grans dimensions cedida per la Sagrada Família i que s'ha situat als peus del campanar de la Priorat de Sant Pere, Reus. Manel Sastre.
24: L'escultura l'ha impulsada l'associació Amics de Gaudí de Reus. L'obra representa Gaudí exercint d'arquitecte mentre modela la façana del Santuari de la Misericòrdia. L'arquitecte té la figura damunt d'un cavallet i és al costat d'un banc dissenyat per ell mateix que forma part del seu taller de la Sagrada Família. L'artista Joan Serramiac explica com ha dissenyat el conjunt escultòric amb la intenció que la gent interactuï.
25: Aquí hi ha uns esgraons camuflats que són per ajudar a pujar damunt i per poder seure al banc del Gaudí. Aquest banc és disseny del propi Gaudí. Aquest núvol de pedra està basat en el llenguatge gaudinià i després damunt del banc hi ha els dos elements simbòlics de Gaudí que per ells mateixos ja són un retrat, que és un grapat d'avellanes i un rosari, que era el símbol de lo terrenal i lo espiritual.
24: La base està feta amb una pedra que ha cedit la Sagrada Família, representa un núvol gaudinià com els que ornamenten la façana del naixement de la basílica. El conjunt escultòric s'ha ubicat just al peu del campanar de la Prioral de Sant Pere, el temple on van batejar Gaudí, on es van casar els seus pares i on també va trobar inspiració per algunes de les seves obres.
0: Aquest centenari de la mort de l'arquitecte està propiciant moltes notícies. Per exemple, el Col·legi de les Teresianes de Barcelona, dissenyat per Gaudí i fins ara tancat al públic, obrirà com a museu a principis del 2028. L'edifici del carrer Ganduxer combinarà patrimoni, exposicions d'art i activitats per descobrir el gran arquitecte en tots els seus vessants. Marta Vives.
2: El Museu Gaudí Teresianes comptarà amb una planta d'exposició permanent, sales per a mostres temporals i una àrea de realitat virtual per endinsar-se en els mètodes de treball de l'arquitecte. A més, el públic podrà accedir de manera lliure a una part dels jardins del recinte. Imma Fondavila és la directora de continguts i cofundadora de Magma Cultura, l'empresa impulsora del projecte.
3: Ve a semblar un castell i, de fet, el motiu inspirador és el llibre del Castillo Interior de Santa Teresa de Jesús.
2: El nou museu s'ha anunciat en el marc de l'any Gaudí i després d'aconseguir l'aval del Vaticà. Les obres d'adequació conviuran amb l'ús escolar que manté actualment el centre.
1: Doncs bé, sobre la significació de les coses i el pas del temps arran de la inauguració i benedicció de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família, avui hi posa la mirada el periodista i escriptor Jordi Amat.
6: És fascinant com el pas del temps transforma la significació de les coses. Són les mateixes, passen els anys i el seu sentit es transforma perquè estan vives. Demà, més o menys a aquesta hora, Lleó XIV beneirà la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família. Tota una fita en la construcció d'un temple del que es va posar la primera pedra fa gairebé un segle i mig. El monument més visitat d'Espanya, valorat com un prodigi arquitectònic, s'ha anat buidant del propòsit amb el que va ser concebut i n'ha adquirit uns altres. Avui apareix el número 1 de les llistes dels llocs instagramables de Barcelona, talment com si fos la vuitena meravella del món, sense que aquí, crec, n'haguem estat del tot conscients. Res a veure amb el seu sentit original, que tampoc és ben bé el que li va donar Gaudí quan va començar a ser-ne l'arquitecte. D'entrada, era una aposta del tradicionalisme local tirant a carca. A mitjan segle XIX, en un període de forta convulsió social, també a la capital catalana, va confluir el proselitisme per la figura de Sant Josep d'una associació local amb la visió d'un capellà que va voler construir un temple expiatori a través del qual li fossin perdonats els pecats a la ciutat fent oració a la Sagrada Família, a Jesucrist, la Verge Maria i a Sant Josep. Un altre papa, Pius IX, va donar-hi el vistiplau. Era una altra època, res a veure amb la nostra, però sense aquell replegament reaccionari, sorpreses et dona la vida, no seríem aquí.
1: Doncs bé, passen ja 20 minuts de les 10 en punt de la nit. Fins aquí la crònica de la visita del papa avui a Catalunya, a Barcelona. Fem una pausa per la publicitat i de seguida reprenem la resta de l'actualitat passant per aquesta important avaria que hi ha hagut avui en els serveis de DIF.
7: Catalunya Ràdio.
8: Som 3CAT.
9: Hola.
26: Hola.
27: Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És una ola de milers d'anys de trobades. Dels grecs als romans, del modernisme al surrealisme. Una ola a tothom. Una ola a la pau i a tot allò que ens uneix. Catalunya és un poble de trobades. Hola, món. Hola, papa Lleó XIV. Benvinguts a Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
28: A Cotet, tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Cotet i prova'l. Cotet, una nova forma de sentir.
29: Tota comunitat necessita un cor.
30: Un cor? Per què?
29: Per fer-la bategar, per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
30: I reforçar la identitat?
29: És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat. El batec de la comunitat.
30: Amic. 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
31: El somni de Gaudí. Fer una església enorme a Barcelona. Amb una torre que toqués el cel. Coronada amb una creu que brillés dia i nit. 100 anys després de la seva mort, la torre és una realitat. I nosaltres serem els primers d'entrar-hi. Programació especial La Torre del Cel, el somni de Gaudí. Amb Núria Moliner, Xavier Graset i Toni Cruanyes. A TV3 i a la plataforma 3CAT, demà a la tarda.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som
0: 3CAT.
2: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
3: Set minuts per arribar a 11:15. Els trens de Rodalies i mitjana distància han deixat de circular dues vegades aquest migdia i aquesta tarda per una avaria doble al centre de control d'Adif. Per aquest motiu, tant Adif com Rodalies han anunciat que emprendran accions legals contra Siemens, que és l'empresa responsable del sistema informàtic que regula els trens. Roger Santaló, bona nit.
4: Bona nit, sí. Rodalies i Adif han demanat als seus serveis jurídics que es plantegin actuar contra Siemens després de les dues avaries. Qualifiquen la situació d'intolerable. Ángel Contreras és el director d'Adif a Catalunya.
5: Davant d'aquesta situació, i que no és la primera vegada que ha passat, des d'Adif se prenen aquestes accions legals que diem. De la mateixa manera, anem a obrir un expedient informatiu per investigar les causes extremament que està passant, per tal de poder reprendre el servei en totes les garanties que es mereixen els usuaris de Rodalies de Catalunya.
4: Anem a descriure la situació. La circulació de trens s'ha interromput després de les 12 del migdia i passades les 3 de la tarda. Tot i que el servei s'ha restablert al cap d'uns minuts, les incidències s'han provocat retards durant la tarda i problemes als usuaris en un dia que el servei s'havia reforçat amb motiu de la visita del Papa a Barcelona.
6: Vaig a treballar a Montjuïc, a l'Estadi Olímpic, la visita de la seva santitat, el Papa, i a Montcada bifurcació aturas més de mitja hora. Una vergonya.
7: Agobia moltíssim. I a més t'estressa, sobretot quan vas a treballar encara, perquè mira, vens de t'aixeques i encara estàs descansada, però quan tornes és desesperant.
4: I les causes, segons fonts ferroviàries, feia dies que un dels servidors del centre de control fallava. El sistema, però, hauria caigut quan els tècnics de Siemens intentaven arreglar el problema. La companyia tecnològica ha enviat un comunicat fa escassos minuts en què lamenta l'incident i en què diu que analitzarà els fets perquè encara no poden concloure què ha provocat l'avaria.
8: Els estudiants encaren demà el segon dia de selectivitat després que avui hagi començat sense afectacions per la visita del Papa i la vaga dels docents. Els primers exàmens als quals s'hauran d'enfrontar són de dues assignatures de pes: Història o Història de la Filosofia. Maria Costa, bona nit.
9: Bona nit. Sí, avui ha tocat el primer examen de la fase general, l'obligatòria, que era el de Llengua Castellana i Literatura, i després el de Llengua Estrangera, en què la majoria d'ells, un cop més com és habitual, han optat per fer anglès. En el de castellà, els estudiants han hagut de respondre preguntes sobre una adaptació de la Utilidad de lo Inútil, Manifiesto de Nucio Ordine, i també sobre poemes de Gloria Fuertes i Blas Otero. També se'ls ha demanat que redactessin un text sobre el valor que la societat actual dona a la cultura i al coneixement. Alguns dels alumnes han explicat a Catalunya Ràdio que els ha semblat fàcil.
10: Ja ens esperàvem que fos fàcil perquè és comprensió lectora i d'escriure coses que al final, si parles castellà el teu dia a dia o l'has estudiat durant sempre, són bastant fàcils.
11: M'ha semblat un regalet, la veritat.
12: Jo crec que bastant bé, però perquè anglès se'm dona bé de tota la vida.
9: Aquesta tarda s'han fet els últims exàmens de matèries optatives per pujar nota, com geografia o física, i també literatura dramàtica, entre d'altres. A banda dels exàmens d'història o filosofia demà, també hi ha altres matèries com ciències generals, llatí i matemàtiques, i a la tarda tocarà biologia i literatura catalana.
3: M'agradaria agafar aquest del regalet a veure com li ha anat al final.
9: Exacte, ho provarem d'aquí uns dies. Sí, aquest ha de ser.
3: Mes de juny, concretament. Sí, ha de ser nota molt alta, eh? En fi, avui, per cert, s'ha desinflat el seguiment de les mobilitzacions de mestres i professors. Hi havia convocada l'última vaga d'aquest curs a llars d'infants, escoles i instituts públics del país. Segons el Departament d'Educació, el seguiment ha estat de prop del 12%, mentre que els sindicats l'eleven fins al 20%. Era la quarta aturada de docents de tot Catalunya del tercer trimestre i és la que ha tingut menys seguiment de totes aquestes. La portaveu del sindicat majoritari USTEC, Yolanda Segura, ha confirmat que ha sigut l'última vaga d'aquest curs i admet que cal debatre ara com continuar les mobilitzacions després del rebuig del col·lectiu al preacord que s'havia tancat amb el govern.
13: I ara què? Aquesta és la gran pregunta i, per tant, hi hem de donar resposta a aquesta pregunta. La gent necessita saber cap a on va. El col·lectiu necessitem saber quins objectius ens hem de plantejar ara. És que hem de fer un procés deliberatiu perquè el malestar que hi ha és real.
3: La portaveu de la USTEC també ha dit que cal apostar per una negociació constructiva amb el govern i no per una batalla. Al matí, coincidint amb la vaga, 6.500 mestres i professors, segons la Guàrdia Urbana, s'han manifestat al centre de Barcelona, de la plaça Espanya fins al Parlament. Els convocants havien fet una crida a col·lapsar la ciutat, coincidint amb la visita del Papa.
8: A Lleida, els Mossos d'Esquadra estan investigant les causes de l'incendi que ahir us explicàvem en directe justament ara fa 24 hores i que va cremar dues naus i milers de palets de fusta en una empresa fruitera dels afores de la ciutat. També ha causat danys a les cases més pròximes. Lleida, per a Joan Álvarez.
0: Els Mossos no descarten cap hipòtesi, tampoc que hagi estat intencionat. Avui els bombers hi han treballat durant tot el dia remullant la zona. L'empresa sinistrada, la cooperativa Arcofrut, estava a punt de començar la campanya de la fruita. S'ha salvat la zona de les oficines, però han cremat dues de les tres naus del recinte. Sentim el seu president, Pere Roquer.
1: Moltes cooperatives particulars ens han trucat durant aquesta nit per oferir-nos fred, per tant, o sigui, capacitat per poder reaccionar, a poder treballar la fruita d'aquestes 50 famílies, la tenim. I a partir d'aquí, doncs, bueno, hem de tornar a aixecar-nos, tornar a construir i tornar a començar.
0: L'incendi, declarat al voltant de les 10 del vespre de dilluns, va obligar a confinar durant tota la matinada uns 1.300 veïns de la urbanització de Vilamoncada, Ciutat Jardí.

0: A punt d'arribar a 2:15, després de la treva política que durant 3 dies ha provocat aquesta visita del Papa a Madrid, el Partit Popular torna a carregar contra Pedro Sánchez. Els de Feijóo insisteixen que la corrupció envolta el president espanyol i reiteren que estava al cas de tot el que feia Leire Díez. Un enfrontament que escenificaran Pedro Sánchez i Núñez Feijóo demà al Congrés. El líder del Partit Popular aprofitarà la sessió de control per exigir la convocatòria d'eleccions. Anem cap a Madrid. Àngels Lafuente, bona nit.
1: Bona nit. El PP no afluixa i torna a l'atac amb el cas Leire. Els de Feijóo insisteixen que Sánchez estava al corrent de les maniobres de l'exmilitant socialista, unes acusacions que des de la Moncloa la ministra portaveu, Elma Saiz, ha negat fent seva les paraules del president espanyol.
2: Mire, desmentimos rotundamente cualquier encuentro del presidente Pedro Sánchez con Leire Díez. Y desde luego el presidente nunca ha conocido, ni avalado, ni ha sido informado de las andanzas de Díez, que nunca, por cierto, hubiera tolerado.
1: Amb el judici del germà de Sánchez vist per a sentència i la petició del jutge als Estats Units perquè li enviïn els missatges d'un directiu de Plus Ultra que esquitxa en Zapatero, la popular Esther Muñoz referma l'argumentari del PP i parla de delinqüència d'estat.
3: Todas las investigaciones alrededor del gobierno y del Partido Socialista avanzan. Y cada vez que avanzan queda más claro que esto es un único caso de delincuencia de Estado.
1: Tot plegat fa preveure que la pressió del PP sobre l'executiu centrarà la sessió de control al govern demà al Congrés. El cara a cara entre Sánchez i Feijóo donarà pas al bloc de preguntes dels diputats populars amb la corrupció com a protagonista. Un control a l'executiu on també s'afegirà Junts. Míriam Nogueras preguntarà a Sánchez què en pensa de la situació política a Catalunya i aprofitarà per deixar clar que la legislatura està morta per la corrupció, però evitarà sumar-se al PP i Vox per fer fora Sánchez de la Moncloa.
4: I fa poques hores, el candidat del Partit Popular a la reelecció com a president de la Junta de Castella i Lleó, Alfonso Fernández Mañueco, ha estat investit per a un tercer mandat consecutiu, el segon amb el suport de Vox.
5: Votos favorables a la propuesta, 47. Votos en contra, 35. Abstenciones, no hay. Queda investido de la confianza de la Cámara don Alfonso Fernández Mañueco.
4: Els 33 vots favorables dels parlamentaris populars s'hi han sumat els 14 dels ultradretans. Joan Vilaplana, bona nit.
6: Bona nit. Sí, la resta de forces representades ja han votat en contra. El PP ha aconseguit el suport de Vox a través d'un acord que inclou el principi de prioritat nacional. I sobre aquesta qüestió, en el seu discurs, Mañueco ha condicionat les prestacions públiques per als immigrants al concepte d'arrelament i el fet que contribueixin a la prosperitat comuna, ha dit, amb la seva feina, esforç i compromís personal. Vox, a més, tindrà una vicepresidència i 3 conselleries del govern castellano-lleonès. Per cert, avui populars i ultradretans també han iniciat converses per formar govern a Andalusia. Recordem que en els darrers mesos ja hi ha hagut acords de govern entre PP i Vox a Extremadura i a l'Aragó.
7: Catalunya nit. Catalunya Ràdio.
0: I atenció a les dades que expliquem ara. A Catalunya es confisca una de cada 4 plantes de cannabis de tota Europa i Espanya acumula el 75% de tots els decomisos del continent. Són dades contrastades entre la informació dels Mossos d'Esquadra i un informe publicat avui per l'Agència de la Unió Europea sobre Drogues, que alerta de la proliferació de noves substàncies també que són més potents encara. Anem cap a Brussel·les. Bruno Forteamiras, bona nit.
8: Hola, bona nit.
0: Espanya, Bruno, lidera els decomisos de cannabis i també de cocaïna.
8: Sí, confisca gairebé el 40% de tota la cocaïna d'Europa. El comissari europeu de l'Interior, Magnus Brunner, avisa que mai abans hi havia hagut tanta cocaïna al mercat europeu i que l'estat espanyol és una de les principals vies d'accés.
9: Espanya té una situació especial perquè és un port d'entrada a la Unió Europea des de Llatinoamèrica.
8: En el cas del cannabis hi influeix més aviat la proximitat amb el Marroc i les plantacions que les xarxes de narcotraficants han instal·lat en territori espanyol, segons explica la directora de l'Agència de la Unió Europea sobre Drogues, Lorraine Nolan.
10: Espanya és un país de cultiu on té lloc la producció i el cultiu locals de cannabis a Europa. També és una ruta principal per l'entrada de l'haixix que es produeix al Marroc.
8: Pel que fa als opioides sintètics, com ara el fentanil que tants estralls provoca als Estats Units, en el cas d'Europa encara representen una petita part del mercat de la droga, però alerten que n'augmenta el consum.
10: El que més em preocupa és que Europa tingui ara una oportunitat cada cop més petita per preparar-se millor abans que els opioides sintètics es consolidin. Hem vist en altres llocs del món que aquestes substàncies transformen el mercat de la droga molt de pressa i que provoquen un augment de les morts per sobredosi.
8: I avisen que els narcotraficants estan millorant els mètodes per entrar drogues a Europa, utilitzant fins i tot drons o submarins.
0: Déu-n'hi-do. Moltes gràcies, Bruno, des de Brussel·les. Bona nit.
8: Adéu, fins la propera.
4: Us parlem ara d'una escena molt quotidiana a les farmàcies que té els dies comptats. Parlem d'aquell moment en què els farmacèutics tallen part del cartró dels medicaments amb un cúter i després l'enganxen amb cinta adhesiva en un full. És el sistema que s'ha fet servir fins ara per validar els medicaments finançats pel Sistema Nacional de Salut, però resulta que està a punt de canviar. Avui el Consell de Ministres ha aprovat digitalitzar aquest tràmit. L'objectiu és modernitzar el procés, evitar fraus i reduir la burocràcia a les farmàcies, tal com explicava la ministra de Sanitat, Mònica García.
11: Decimos adiós al cúter, a las pegatinas, a la burocracia en las farmacias y damos paso a una identificación de nuestros fármacos que va a ser más segura, más moderna y más precisa.
4: Doncs bé, tot i així, els dos mecanismes coexistiran durant un temps fins que es garanteixi que totes les farmàcies estan preparades a nivell operatiu per fer aquest canvi.

0: A l'Afganistan, el govern talibà ha reprimit a trets, com sentíem, i amb bastons i amb porres elèctriques, una protesta ciutadana convocada a la ciutat d'Herat després de la detenció de desenes de dones acusades de violar el codi de vestimenta del règim. Txell Garriga.
1: Sí, de moment no hi ha constància que la repressió hagi fet víctimes mortals, tot i que un mitjà afganès sí que apunta que haurien mort dues persones. Aquesta mobilització es produeix després d'una campanya iniciada divendres pel Ministeri per la Propagació de la Virtut i la Prevenció del Vici, en què es va detenir una trentena de dones acusades, com deies, de no portar el vel integral o bé de portar, per exemple, maquillatge. El govern afganès ha defensat l'actuació policial d'avui davant el creixement preocupació internacional. Per exemple, sentim a Georgette Gagnon, representant especial a Junta de l'ONU per l'Afganistan, que alertava així de la situació de les dones al país.
2: Pel que fa a la situació de les dones i les nenes afganeses, és important que siguem molt clars. El que estem presenciant és un enduriment de les restriccions, la imposició de danys sistèmics i institucionalitzats que tindran conseqüències generacionals a llarg termini.
1: Segons Gagnon, s'estima que gairebé 4 milions de nenes afganeses estan excloses del sistema educatiu.
0: 4 milions. Déu-n'hi-do. Gràcies, Txell.
1: Fins ara.
3: Les autoritats nord-irlandeses han fet una crida a la calma davant les concentracions de protesta aquest vespre de l'extrema dreta per l'atac que suposadament va perpetrar aquest dilluns un home sudanès que va intentar decapitar un home de raça blanca al mig del carrer a Belfast. Hi ha hagut aldarulls amb diversos vehicles cremats. Londres, Quim Olivares, bona nit.
4: Hola, bona nit. L'atacant està detingut per intent d'assassinat i la víctima és a l'hospital en estat greu després de salvar la vida gràcies al coratge d'alguns veïns que es van enfrontar a l'agressor armat amb un ganivet de cuina fins que van arribar els agents. El cap de la policia nord-irlandesa descarta el mòbil terrorista i demana que els deixin fer la feina. Sentim John Badger.
5: Entenc que l'intent d'assassinat d'ahir a la nit deixarà la gent amb sentiments i emocions que van des de la por fins a la ràbia. Però, si us plau, si us plau, deixeu que la policia faci la seva feina. No deixeu que la gent que no sap res d'Irlanda del Nord influeixi en el comportament de la nostra gent a Irlanda del Nord.
4: Segons la policia, el detingut no tenia cap antecedent penal i tenia un permís de residència vàlid fins al 2028. Davant les protestes anti-immigració de l'extrema dreta, la primera ministra nord-irlandesa, Michelle O'Neill, ha demanat no caure en l'odi.
6: El meu missatge d'avui és de calma i no permeteu que les persones a qui no els importa la gent d'aquí incitin a l'odi i alimentin la por. No permeteu que les persones sense rostre orquestrin campanyes als carrers.
4: Fa un any, desenes de policies van resultar ferits després de la detenció de dos adolescents de parla romanesa acusats d'intentar violar una noia jove al nord de Belfast.
0: Gràcies, Quim. I els Estats Units han anunciat represàlies contra l'Iran per haver abatut un helicòpter nord-americà ahir a la nit. El president Donald Trump ha admès l'atac contra una parella Apache que patrullava l'estret d'Hormuz. Els dos pilots de l'helicòpter han estat rescatats en vida amb ajuda de la flota naval nord-americana desplegada a la zona. L'anunci de represàlies militars contra l'Iran afegeix fragilitat a l'alto el foc pactat entre Washington i Teheran mentre continuen els contactes per arribar a un acord de pau. Mentrestant, al Líban, l'exèrcit israelià ha atacat avui la ciutat de Tir, a la costa de sud del país, amb un balanç d'almenys 8 morts.
3: I la Unió Europea vol castigar més bancs russos amb el 21è paquet de sancions, així com el sector energètic i pesquer també. Brussel·les ha presentat les noves represàlies, que també inclouran la prohibició d'entrar a Europa per als exsoldats russos. Úrsula von der Leyen és la presidenta de la Comissió Europea.
7: El conflicte a l'Orient Mitjà i les disrupcions en el subministrament de l'energia han alleugerit d'alguna manera la pressió sobre Rússia. Per això l'objectiu d'aquest paquet és clar. Volem mantenir la plena intensitat de les nostres sancions.
3: Sobre el terreny, els atacs ucraïnesos estan deixant aïllada Crimea, la península controlada per Rússia. 20 minuts i arribarem al punt de les 11 de la nit. Fem una pausa per la publicitat i a la tornada, la crònica cultural.
8: Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Senyores i senyors, bon dia.
9: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
8: Leire Díaz, bon dia.
10: Bon dia. No sé nada. No sé nada, sincerament.
8: Parece ser que requieren documentación de pagos del PSOE a usted.
10: Bueno, estoy muy tranquila con eso.
11: Tinc informació clara i parlarà català a Montserrat i parlarà també català a la Sagrada Família.
8: Jordi, bon dia.
12: Bon dia. Tenim un problema que hi ha un veí que fuma porros, provoca moltes molèsties.
13: La persona amb un element privatiu, com és la seva terrassa, té tot el dret de fumar.
8: Candela Peña! Què passa?
14: Quina il·lusió. Oh, estàs boníssimo, Ricard. Oh. Ets un referent, tens actualitat.
9: Sí. De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
15: El somni de Gaudí es fa realitat. Un gran temple a Barcelona, coronat amb una torre que gairebé toca el cel.
9: Coincidint amb el centenari de la seva mort, la torre ja és una realitat.
15: Aquest dimecres s'inaugura la Torre de Jesús de la Sagrada Família, el punt més alt i simbòlic del seu projecte i amb la presència del Papa.
9: Per això, Catalunya Ràdio farà un programa especial conduït per Francesc Garriga i Agnès Barqués, amb la participació de Roger Escapa i Ricard Ostrell.
15: I des de dimarts seguirem l'estela de Gaudí i la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya.
9: Amb la Nit dels Ignorants i Marta Romagosa des de Montserrat i informació detallada a tots els nostres programes i serveis informatius.
15: Lleó 14 a la Sagrada Família. Especial Centenari Gaudí a Catalunya Ràdio. La Ràdio Nacional de Catalunya.
16: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
9: Catalunya Ràdio.
16: Som 3CAT.
9: Som 3CAT.
15: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: Passen 3 minuts de les 10:40. D'aquí 2 minuts arribarem a 11:45 en directe al Catalunya Nit. Gran ovació al Palau de la Música en el concert de commemoració del 150è aniversari de Pau Casals. El quartet Casals i el pianista Alexander Melnikov han mostrat el seu virtuosisme amb peces de Shostakovich i Brahms. Ha seguit aquest concert el Marc Ruiz.
1: El concert de la Diada de Pau Casals ha tingut un repertori de lluïment. El director de la Fundació Pau Casals destaca que, a més de remarcar el virtuosisme dels músics, també manté el llegat del gran mestre.
2: És una combinació del llegat, les sensibilitats i, diguem-ne, el valor musical de la formació que tenim avui amb el pianista Melnikov. És una forma de mantenir una flama encesa i justament aquest concert d'avui és dels més importants perquè connecta un llegat viu amb la commemoració del 150.
1: Alexander Melnikov, conegut pel públic del Palau i el Quartet Casals, han interpretat la peça que està considerada com un dels cims de la música de cambra, el quintet per a piano en fa menor de Brahms, i també una peça de gran modernitat, el Quartet de corda número 3 de Dmitri Shostakovich, estrenada poc després de la fi de la Segona Guerra Mundial. L'han tocat amb molta expressivitat, sobretot el segon i el tercer moviments que fan referència a la guerra. I això té tot a veure amb el missatge de pau i concòrdia de Pau Casals.
2: O és la pau, però la pau no és l'absència de guerra per Casals, és l'absència de conflicte, i per això l'aposta per la concòrdia, la defensa de la dignitat de les persones.
1: El concert ha acabat amb una bellíssima versió per a piano i quartet de corda del Cant dels Ocells, una Nadala catalana que Casals va internacionalitzar com a himne de la pau.

0: Tres quarts d'onze de la nit. Una cinquantena de sommeliers estan reunits durant dos dies a l'Alt Empordà elaborant la guia de vins de Catalunya. A la pròxima edició, la guia hi afegirà una puntuació popular feta per amants del vi sense titulació. Pilar Malla, Laia Claret.
1: Els experts analitzen les característiques de vins blancs, negres, rosats escumosos i dolços o rancis que se serveixen amb l'etiqueta tapada. Marc Subirós n'és el coordinador editorial.
2: Sommeliers del món de l'hostaleria, sommeliers del món de la distribució, hi ha alguns premiats com a millors sommeliers, tant a Catalunya com a l'Estat.
1: L'empresa Wine Palace fa uns mesos que ha assumit la publicació de la guia i estan fent el tast per l'edició del 2027, que com a novetat tindrà la puntuació de persones amateurs. Els seleccionaran per fer el tast entre finals de juny i principis de juliol. Subirós especifica d'on seran.
2: Clients base de dades que tenim de Wine Palace, altres que per les xarxes també han anat seguint la guia durant els anys i també ens demanen, podem participar amb el tast que fareu? I doncs els convidarem. Al final, el client aquell que comença a provar el vi, doncs potser s'enfiarà més del consumidor final que no la puntuació dels professionals. Però és això que busquem, més ressò i donar-li nom al vi català.
1: La nova guia es publicarà al novembre.
3: Estoy montando un partido de fútbol. Necesitamos algo distinto, te lo dije. Ahora hay que buscar a la jugadora. Necesito saber quiénes son las mejores.
4: Pues estás hablando con la persona adecuada.
3: ¿Tú dirás?
4: Mira.
3: Se me ha ocurrido algo... grande. Poca te escucho.
5: Aquest cap de setmana s'estrena als cinemes Pioneras, Solo querían jugar, de la directora Marta Díaz de Lope Díaz, una pel·lícula que retrata els complicats inicis del futbol femení a l'Espanya de finals del franquisme, un esport que fa mig segle va topar amb l'oposició tant del règim com de les famílies, però que va tirar endavant pel voluntarisme de les noies i l'audàcia d'un promotor esportiu. Òscar Callau.
6: Pioneras recupera la història real del primer partit internacional d'una selecció espanyola de futbol femení no reconeguda oficialment per les autoritats franquistes. Al llarg del metratge se'ns mostra com era aquella realitat esportiva fa mig segle, torpedinada per les dones de la secció femenina, federatius casposos i un públic masclista que anava al camp a veure les cuixes de les noies. Sentim Marta Díaz de López Díaz, directora i co-guionista de Pioneras, en declaracions a aquesta emissora.
7: D'alguna manera la peli se cimenta sobre una base històrica real. Luego es verdad que los personajes tienen referencia a personas reales, pero son personajes de ficción, ¿no? Pero sí que hay una base del primer partido en el Boetischer, cómo se sitúa la sección femenina o el presidente de la federación frente a lo que ocurre. Hay mucha cosa real y de ahí partimos hacia una ficción.
6: Dues de les protagonistes són les actrius Sofía de Iznájar i Bruna Lacadamo.
8: Yo el fútbol lo juego más que lo sigo, pero nos invitaron a ver a jugar al Atleti femenino y nos lo pasamos pipa.
9: Me cayeron genial, las sigo a varias que me parecen diosas y luego del Barça la verdad que las amo a todas.
6: Pioneras es podrà veure als cinemes a partir d'aquest divendres 12 de juny.
0: I el Mercat de les Flors projecta la pròxima temporada de dansa més enllà de les seves sales a causa de les obres de remodelació de l'edifici. La nova programació s'inaugurarà amb el nou muntatge de la Baronal. Marta Vives.
10: Sota l'Emma Ballant cauen els murs, la nova temporada vol convertir el període de tancament en una oportunitat. María José Cifuentes és la directora del Mercat.
11: Una circumstància excepcional en una oportunitat per enfortir aliances, ampliar la presència de la dansa a la ciutat i al territori, construir noves formes de trobada amb artistes, públics i comunitat.
10: Amb aquesta idea de travessar els murs, la programació està plena de noms del nostre país, com la Veronal, Núria Guiu, Lorena Nogal, Roger Bernat, Aina Alegre o Roser López Espinosa, i també companyies internacionals de prestigi com Animal Religion, La Hort amb el Ballet Nacional de Marsella o la Sydney Dance Company.
5: Hora màgica, 11 minuts per les 11, moment d'escoltar en David Guzmán, que ens parla dels diferents angles de la comprensió lectora.
12: L'altre dia vaig acabar de mirar la segona temporada de Your Friends and Neighbors, la sèrie d'Apple amb John Hamm en el paper d'un home de negocis que acaba accidentalment consagrat a robar a les cases dels veïns. El cas és que l'endemà, per la trampa algorítmica de sempre, em va aparèixer al mòbil en forma de notícia un article sobre el final explicat de la sèrie. I no revelaré com acaba, però convé deixar clar que l'últim capítol en qüestió no té cap mena de dobles lectures, Tot el que s'esdevé és meridià i diàfan. Però passa que, per culpa de la superproducció de les xarxes, fa temps que s'ha escampat com una epidèmia la ximpleria dels finals explicats. Hi ha centenars de webs i de youtubers que es dediquen a explicar finals de sèries i de pel·lícules com si fóssim criatures de preescolar. Sigui Stranger Things, Severance o Interstellar, quan una obra juga amb l'ambigüitat de no voler explicar-ho tot, és precisament per estimular la capacitat analítica de l'espectador, no per atraure quatre saberuts que diguin com interpretar-ho. Quan surten els informes de comprensió lectora, les tertúlies són un continu de queixes i laments. Però la noció de comprensió lectora té molts tentacles. Llegir no vol dir únicament desxifrar uns signes escrits en un paper. Llegir vol dir bàsicament interpretar. Llegim un llibre, però també un informe mèdic, una escultura o un fracàs sentimental. Llegir és dotar-se d'eines hermenèutiques per entendre la realitat i el món que ens envolta. I un dels problemes del món que ens envolta és que ens aboca a un procés d'estupidització. Perquè a còpia de simplificar-ho tot ha desaparegut de l'equació la paraula esforç. Els textos, i per text entenc també una pel·lícula o una cançó, han de ser cada cop més curts i els missatges més fàcils i mastegats. Volíem globalitzar el coneixement i hem acabat globalitzant la mandra. El problema és que si no deixem espai al dubte ni al pensament crític, no hi ha comprensió lectora que pugui millorar i acabarem tan babaus que no hi haurà cap savi que pugui narrar el final explicat de l'espècie.
13: Catalunya Nit. Catalunya Ràdio.

0: 8 minuts i arribarem al punt de les 11 de la nit. A aquesta hora podem saludar en directe Sor Lucía Caram, que ha estat una de les protagonistes de l'acte que ha fet avui el Papa Lleó XIV a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. Sor Lucía, bona nit.
1: Molt bona nit.
0: Hem vist com podies apropar-te a Lleó XIV per fer la benedicció d'unes ambulàncies que em temo que ja estàs portant, t'estàs traslladant amb elles, de fet, cap a Ucraïna.
1: Sí, sí, ja acabem de passar la Jonquera i ara en camí a Ucraïna, on previsiblement entrarem creuant la frontera el dia 12, molt a la matinada, per anar directament a Odessa a deixar les ambulàncies.
0: Són ambulàncies que doneu, no?, per al front de guerra. I ja en portes unes 150, si no m'equivoco, no? Ja n'has portat unes 150.
1: Amb aquesta superem les 200, ja.
0: Déu-n'hi-do. Com ha estat aquesta trobada amb el Papa?
1: La veritat que molt entranyable, com va ser entranyable la resposta d'ell quan li vaig demanar si podien venir les ambulàncies. Van ser dos mesos rècords de treball per poder aconseguir les ambulàncies i els vehicles, i ell, quan va baixar, el primer que va ser, gràcies, donar-nos-el a nosaltres les gràcies per aquesta oportunitat d'estar a prop del poble d'Ucraïna. Ha estat molt en molts detalls amb les monges que estaven amb mi i molt escoltant què és el que li volien explicar els voluntaris i els col·laboradors que m'acompanyaven. Se veia que estava francament content i bueno, amb l'activitat que porta aquests dies un de la seguretat del Vaticà em deia: ve molt cansat, intenteu no entretenir-lo gaire. No l'he notat cansat i l'he notat que estava molt, que és com que reviu quan està amb la gent, no? Per tant, ha sigut una trobada molt bona, ha estat molt pròxim, el cardenal Omeya ha estat facilitant totes les coses, no?
0: Sí. Intentant
1: després que s'acostem-nos als voluntaris i als col·laboradors, que tots poguessin sortir a la foto amb ell. La veritat és que bé, veiem un papa que ens està sorprenent positivament a tots, jo crec.
0: Demà, tu i les teves companyes, doncs, éreu algunes de les dones religioses que podíem haver vist dins la Sagrada Família. No et veurem perquè estàs fent aquesta tasca de carrer tan important, però què n'esperes de l'acte de demà a la Sagrada Família?
1: Bueno, jo penso que ja la visita d'ell farà que, bueno, pues demà serà un dia que tothom al món posarà els ulls en aquest esdeveniment, per lo que és i per lo que significa la Sagrada Família, no? Jo espero que, com està fent el viatge d'ell, que ens pugui deixar un missatge que ens ajudi als creients a viure el nostre compromís i, bueno, que pugui servir per, bueno, jo crec que beneirà la creu que corona aquest edifici, que ens ajudi això a aixecar la mirada, és lo que espero, perquè sortim del nostre món tancat i que aprenguem a mirar-nos els uns als altres als uns. Jo crec que alçar la mirada és això, no desconnectar de la realitat, sinó alçar la mirada però veient el que tenim al costat nostre, per donar gràcies i després per implicar-nos a transformar la situació de la gent, no? Si no, no servirà de res ni la trobada de la Sagrada Família, ni la vinguda a Espanya, ni tot el discurs, ni tot el desplegament que hi ha. Jo crec que si el missatge no cala, pues era tot estèril. I jo espero que pugui ser un missatge que es transformi.
0: A veure, tant de bo sigui així. En tot cas, tu estaràs camí d'Odessa, Ucraïna, per portar aquestes ambulàncies que avui has tingut l'oportunitat que el Papa beneís. Gràcies, Sor Lucía, que vagi molt bé.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres. Bona nit.
0: Bona nit.
2: I ja tenim aquí amb nosaltres el David Uach. Bona nit.
3: Bona nit.
2: A veure, avui el primer àudio esportiu de la jornada és per Rafael Juste, president interí del Barça.
4: Ha recorregut a l'infàmia més terrible per intentar-nos atacar. Doncs ens trobarem als jutjats. Ens trobarem als jutjats. Perquè, escoltin, els hi vaig a dir una cosa.
3: Juste, que el Barça emprendrà accions legals contra el Madrid per les acusacions recents de Florentino Pérez arran del cas Negreira. Són declaracions que ha fet Juste davant del Senat Blaugrana, que són els socis més antics del club, on també ha afegit que el Barça està dins de la norma de l'1x1 del fair play financer gràcies a l'esforç de contenció econòmica que han fet al llarg dels últims temps.
0: Molt bé, anem amb el segon document. És un efecte. Calés, què passa?
3: Doncs que el Madrid ha anunciat que ha ofertat 150 milions d'euros per Julián Álvarez, el davanter de l'Atlètic de Madrid. És aquella oferta.
0: El vol tothom.
3: Passada... Sí, el Barça també.
0: El Barça també, no?
3: Però, clar, el que el Barça doncs, ha destacat, segons fonts del Club Blaugrana, és que tenien coneixement que aquesta oferta del Madrid, que va anunciar la setmana passada Florentino Pérez, seria per Julián Álvarez, tot i que descarten un canvi d'estratègia de la que tenen marcada, que és no arribar ni de bon tros a aquestes xifres per part del Barça.
2: I molt breument, un apunt avui positiu de Xavi Pascual, entrenador del Barça de bàsquet.
5: Ha estat un dia fantàstic, ens han ajudat moltíssim en un partit on hem dominat des del principi, hem entrat al partit amb molt bona intensitat defensiva i ofensiva.
3: Tenerife 167 ha guanyat l'equip blaugrana, demà hi haurà el València Joventut. L'Igualada ha passat a la final de l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins, eliminant el Barça l'últim partit de semifinals, 1-2. Tenim en joc la pròrroga de l'Inter Movistar Barça a la Lliga de Futbol Sala, el Barça domina la sèrie 1-0, si guanya passarà a la final, i la selecció espanyola femenina s'ha classificat per al Mundial en guanyar 1-6 a Islàndia.
2: Perfecte, gràcies David, fins demà.
3: Fins demà, adéu-siau.

0: Avui, com molta gent mira cap al cel de manera espiritual, nosaltres ara hi mirem per trobar-hi senyals de què ens farà demà. A veure, aquesta cançó començava dient alguna cosa com pluja ben d'hora al matí, però no sé si té alguna cosa a veure o no. La Gemma Puig ens ho aclarirà. Bona nit, Gemma.
1: Bona nit, Manel. Doncs sí, aquesta cançó és de Gordon Lightfoot, que es diu Early Morning Rain, per tant, pluja de matí, sobretot de matinada i fins a primera hora. No a tot arreu, però sí que aquesta petita cua de front que ens ha anat creuant encara demà al matí a primera hora pot deixar alguns ruixats de matinada, Pirineu, Prepirineu, pot arribar al Prepirineu i fins i tot a punts del prelitoral a primera hora. Després, les precipitacions anirien marxant, però sí que tindrem aquest temps un pèl més incert.

0: a Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
1: Dimarts 9 de juny del 2026. Avui, per aquest ordre, comença la selectivitat, hi ha vaga de docents i arriba el Papa. Per tant, comencem pel començament. A tots aquells i aquelles que, superat el batxillerat, avui us enfronteu a aquesta petita, gran prova de foc que pot marcar la vostra vida els propers anys, que tingueu tota la sort del món. Avui, amb l'examen de Llengua Castellana i Literatura, comencen 3 dies de selectivitat. S'hi han inscrit més de 45.000 estudiants d'arreu de Catalunya. Aquest any, totes les seus dels tribunals disposaran de detectors d'aparells digitals, siguin mòbils o rellotges intel·ligents, entre altres, per evitar les temptacions de còpia. I també aquest any serà el darrer any que tingui repesca al setembre. A partir de l'any que ve, les proves de setembre de la selectivitat s'avançaran al juliol. Segon, avui torna a haver vaga de docents a Catalunya, sense que de moment se'n sàpiga gaire més sobre si hi ha la possibilitat d'arribar a un acord entre els sindicats i el Departament d'Ensenyament. Queden 10 dies per acabar el curs i està per veure com acaba i, sobretot, com pot començar el curs vinent amb aquestes perspectives. I tercer, avui al migdia, pels vols de quarts d'una, arriba el Papa i, per tant, si han d'anar a Barcelona, cal que es carreguin de paciència i resignació cristiana. Rodalies anuncia trens addicionals a la R2 Sud, això sí, majoritàriament fins a Castelldefels, i per la resta, si això del Papa els cau veritablement al damunt, agafin aire fortament. I si més enllà del sentit religiós de la visita creuen que també estem davant d'un esdeveniment històric, agafin-se aquells moments en els quals tot el món mirarà allò que passi a Barcelona i, en especial, la benedicció demà a les 8 del vespre de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, el dia del centenari de la mort d'Antoni Gaudí. I si creuen estar començant a patir símptomes de saturació papal, absolutament comprensibles, en aquest món sense mesura, apaguin la televisió, apaguin la ràdio i llegeixin, escoltin música, mirin cinema o surtin a passejar, simplement, perquè si no, no ho aguantaran, això, perquè estem a la meitat i queden encara 2 dies. Ja no parlem de les Canàries. Queden 2 dies, avui i demà, a Barcelona.
0: A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
1: Vaja, que ni el bisbe Torres i Bages, el de Catalunya, serà cristiano i no serà. Hagués pensat aquest escenari quan ho va deixar prescrit l'any 1913. O sigui que això és el que tenim per endavant. Avui, que és el Dia Internacional dels Arxius, proclamat el 2008 pel Consell Internacional d'Arxius, l'organisme creat el 1948 per la UNESCO amb l'objectiu de posar en valor la seva importància en la investigació i la salvaguarda de la memòria històrica. Saben que a Sitges tenim un arxiu històric i que sobretot tenim això que és Hora en Barres, que és l'arxiu digital de Sitges, aquest sitgesarxiudigital.cat, com els hem dit manta vegades, que és una font absoluta d'informació accessible gratuïtament per tothom. sitgesarxiudigital.cat, aquesta nova versió, aquesta versió del segle XXI, dels arxius de tota la vida. Hora en Barres, allà hi poden trobar tot. Avui, que s'ha fet clar a les 5:46 i el sol ha sortit a les 6:19, el sol es pondrà a les 9:24 i es farà fosc a les 9:58. El dia s'allargarà 40

36 segons tindrem 15 hores i 4 minuts de llum solar i 8 hores i 55 minuts de foscor. Avui que en una estona saludarem a la periodista sitgetana Anna Grimau perquè ha fet un reportatge que poden vostès veure a la plataforma RTV Play, a la plataforma de continguts de Televisió Espanyola, un reportatge sobre la violència vicària, amb uns testimonis que glacen la sang. És un reportatge absolutament recomanable de veure i a la vegada necessari veure'l amb prevenció, perquè fa mal d'escoltar. I resulta, en alguns moments, pertorbador constatar que, com diu el magistrat Vicente Magro, la violència vicària és el pitjor mal que pot existir a la humanitat. En una estona, amb Anna Grimau, parlarem d'aquest darrer reportatge que ha fet, que es titula Matar en vida, i que, com els dèiem, és veritablement colpidor. El poden trobar a RTV Play. A l'agenda del dia d'avui, els hem comentat que durant aquests dies poden veure l'Exposició Nacional de Clavells als Jardins de l'Hospital, la 86a edició de l'Exposició Nacional de Clavells, però la comissió i el Centre de la Malvasia, el Centre d'Investigació de la Malvasia, el CIM, ofereixen visites guiades, tant avui dimarts com passat demà dijous, a partir de les 7 de la tarda. Per tant, és una molt bona hora per anar als jardins de l'hospital. Una visita guiada que és gratuïta, en grups com a màxim de 35 persones, i totes aquelles persones que vulguin assistir-hi a la visita, només cal o bé que enviïn un correu electrònic a sim@malvasiasitges.cat o bé truquin al telèfon 672-68-24-81. 672-68-24-81. Com els dèiem, l'exposició està oberta tots els dies, però si volen una visita guiada a l'exposició de Clavells, gratuïtament, tant avui dimarts a partir de les 7 com passat demà dijous a partir de les 7. 672-68-24-81. I no cal que els diguem que la Biblioteca Santiago Rusiñol tenen l'exposició dels dibuixos de l'artista Pilar Mena, els dibuixos que ha fet per il·lustrar el programa del Corpus i també el cartell del Corpus. Avui que hi haurà festa gran a la Biblioteca Roig i Raventós, perquè avui se celebra la festa final de la 26a edició de la Marató de Lectura de la Biblioteca Roig i Raventós, i, per altra banda, s'atorgaran els diplomes de superlectors, els superlectors de la 26a edició d'aquesta marató, i també hi haurà obsequis per als nens i nenes que han completat els mapes del concurs Puja el tren. Per tant, avui, festa grossa, com els dèiem, a la Biblioteca Roig i Raventós, a partir de 6:15 de la tarda, els més menuts de la casa. Hi haurà una hora del conte, a Serafi, a càrrec de La Panero, la història d'en Serafi, un cuc de seda molt especial. Ell és l'únic que no llueix la pell blanca o grisa, sinó de mil i un colors vius i diferents. Aquesta hora del conte, i després d'escoltar Conte Sorpresa, el programa ens anuncia que es farà l'entrega, com els dèiem, dels diplomes als superlectors i superlectores de la 26a Marató de Lectura. Des de la biblioteca també no oblideu portar el vostre passaport adonauta per no perdre els segells corresponents. Tot això a partir de 6:15 a la Biblioteca Roig i Raventós. Anem a fer un repàs tranquil·let a l'agenda d'avui i els tornem a recordar perquè cada vegada, bé, en 15 dies tindrem aquí la unitat mòbil de renovació del document nacional d'identitat o del passaport. Serà l'endemà de Sant Joan, Sant Joan que és dimecres, doncs l'endemà dijous 25 de juny, als jardins de Camp Milà trobaran la furgoneta de l'equip del DNI. Abans de la pandèmia anaven al carrer Nou, ara no, eh? Als jardins de Camp Milà. Com funciona això? Primer de tot, si vostès tenen un DNI que caduca abans de 6 mesos, és a dir, que en el marge de 180 dies els caducarà el DNI, poden demanar la renovació.
Si vostès tenen també la necessitat de fer-se el passaport, també se'l poden fer el 25 de juny. Vostès només cal que vagin al web de l'Ajuntament de Sitges, www.sitges.cat, i allà hi trobaran la informació vinculada a l'expedició del DNI a Can Milà el 25 de juny. Allà hi trobaran un enllaç que es portarà a una pàgina per demanar la tanda horària, perquè sonen, si no recordo malament, 40 diguem-ne, tandes per poder renovar el DNI o fer-se el passaport. Només cal que portin el seu DNI actual, una fotografia, preferiblement sense ulleres, però no hi ha problema perquè quan se la vagin a fer segurament els diran sense ulleres, i 12 euros. O bé els porten amb efectiu, però si no també es pot pagar en targeta perquè l'oficina mòbil té datàfons, o sigui que tampoc hi hauria problema en això. Si els caduca el DNI, no cal que es trenquin el cap pensant haig d'anar a Vilanova i no sé què, gira que tomba... No, directament pensin en que el 25 de juny hi haurà l'oficina mòbil de la Policia Nacional a Can Milà. Avui, que com els comentàvem, comença la selectivitat. Per tant, a tots aquells i aquelles que heu fet, no cal ni dir-ho, el batxillerat, o que també heu fet, en aquest cas... Si no recordo malament, si els estudiants procedents del batxillerat que vulguin accedir a la universitat i també els de cicles formatius de grau superior, perquè s'apleguen tant els estudiants de batxillerat com els cicles formatius de grau superior. Tota la sort del món, avui dimarts, demà dimecres i passat demà dijous. A hores d'ara, a les 9 i 11 minuts, l'examen de llengua castellana i literatura. Després d'un recés d'una hora i mitja, entre 11:15 i les 12, hi haurà l'examen de llengua estrangera. Els exàmens duren una hora i mitja. I el dia 1, a partir de les 3 de la tarda, els exàmens de física, fonaments artístics, geografia, geologia i ciències ambientals, literatura dramàtica o cor i tècnica vocal, d'acord amb la branca del batxillerat. Aquestes són les proves per al primer dia de la selectivitat. Aquesta selectivitat que, com els comentàvem, arriba amb novetats. A les aules en què es facin els exàmens hi haurà dispositius per detectar aparells digitals, siguin mòbils, rellotges intel·ligents, bolígrafs digitals, qualsevol aparell que pugui servir per copiar o per obtenir informació. No cal ni dir que qui se l'enxampi en un d'aquests dispositius, adeu-siau la selectivitat i adeu-siau tot plegat. I aquesta serà la darrera selectivitat en què les proves de setembre siguin encara efectives, perquè a partir de l'any 2027 la selectivitat anul·larà les proves de setembre. No vol dir que desapareguin, sinó que s'avancen al mes de juliol. És a dir, hi haurà selectivitat a mitjans del mes de juny i hi haurà selectivitat a juliol per aquells que o bé vulguin pujar la nota o per aquells que, òbviament, necessitin recuperar la selectivitat. Comença avui la selectivitat per tots aquells alumnes, sitgetans i sitgetanes que se'n van cap a Vilanova a passar els exàmens, que aquests 3 dies vagin el millor possible. I avui també vaga de docents. Els docents que... han confirmat, o com a mínim en aquests darrers dies, es van establir el compromís de no interferir l'accés de tots aquells alumnes que han de fer la selectivitat. Però avui hi ha vaga de docents. L'USTEC, la CGT, la CNT, el sindicat COS i la Intersindical convoquen vaga per avui, i amb el rerefons, la manca encara d'acord i la manca de negociació amb la Conselleria d'Ensenyament de la Generalitat. Per tant, de moment, tot continua tal com està. El proper diumenge, dia 14, també hi ha prevista una manifestació a Barcelona, però avui hi ha vaga de docents. Per tant, aquest curs, al qual li queden 10 dies, acaba d'aquesta manera tan atropellada, tan mal forjada, i està per veure com començarà el curs que ve. Avui, precisament, que havien de tenir els alumnes de l'escola Esteve Barratxina per parlar de la seva cooperativa, doncs no els tindrem per mort de la vaga. Tindrem els alumnes de l'escola Pia, però no els alumnes de l'escola Esteve Barratxina. Com que demà tenim altres alumnes, no ho podrem compensar, però bé, en fi, la vida és així. L'any que ve serà un altre any. Però en qualsevol cas, avui, vaga de docents. Aleshores, demà, dia 10 de juny, comença
la Gay Pride fins al diumenge. Demà, dia 10, tribut a Roxette, bé, hi ha concerts cada nit a la Gay Pride i, òbviament, també els actes paral·lels que també s'inauguren demà a l'espai Joan Terrida, que organitza la Setmana de l'Orgull Cultural Colors Sitges Lign. En vàrem parlar la setmana passada amb Montserrat Esquerda. Demà dimecres, dia 10, a l'espai Joan Terrida, a partir de 4:45 de la tarda, hi haurà una conferència a càrrec de Montserrat Esquerda i Isidre Roset, sobretot una conferència que parlarà d'aquest llibre que van comentar amb la Montserrat, aquesta història LGTBIQ+ de Sitges, des dels anys 40 fins a mitjans dels anys 90, un llibre de 700 pàgines, profusament il·lustrat, que veurà la llum sobretot pels vols de Nadal. Doncs demà aquesta conferència, Sitges, referent LGTBIQ+, passat, present i futur, posarà sobre la taula aquesta història LGTBIQ+, a Sitges, al llarg de tot el segle XX. I més enllà del Pride cultural, doncs el Pride que tots vostès coneixen, el de la festa cada dia, dimecres, dijous, divendres, dissabte, i diumenge la desfilada a partir de les 4 de la tarda. En qualsevol cas, a Baja Mar, concerts cada dia a partir de demà amb la Sitges Pride. El dijous 11 de juny, les cooperatives escolars seran protagonistes al Parc de Can Robert. Saben que se celebra el Mercat dels Dijous. Doncs en el marc del Mercat dels Dijous, aquest dijous, la Fira d'Emprenedoria al Parc de Can Robert. L'alumnat de 5è de primària de les 5 escoles de la vila presentaran els seus productes en la Fira Cultura Emprenedora a l'escola. Tot plegat començarà a les 9 del matí i acabarà a 12:45 del migdia al Parc de Can Robert, aquest dijous 11 de juny. El dijous 11 de juny, que la Biblioteca Santiago Rusiñol celebrarà l'acte institucional del seu 90è aniversari. La biblioteca farà 90 anys el proper diumenge 14 de juny. Aquesta serà la data oficial de la seva inauguració, el 14 de juny del 1936. Però l'acte institucional es farà el dijous 11 de juny, a partir de 6:45 de la tarda, al davant de la biblioteca. La jornada recuperarà una pràctica habitual fins als anys 80, que eren els diaris de les bibliotecàries. El grup de teatre La Tija farà una lectura dramatitzada d'uns diaris que remunten 50 anys enrere i expliquen el dia a dia de les bibliotecàries. Aquest dijous, dia 11, a partir de 6:45 de la tarda, davant de la biblioteca. Avui que ve el Pap, el dijous que comença el Mundial de Futbol, el dijous que el Prado tindran també teatre, es tancaran aquest cicle de teatre que ha vingut oferint el Prado els darrers mesos, amb l'Arquitecte Prohibit, a partir de les 9, una obra de Jaume Vinyes, amb música de Marc Sembol i direcció de Martí Torres Maineris. Una obra que té en el rerefons la figura d'Antoni Gaudí, un home que va ser capaç, ens diu el programa, de deixar empremta amb les pedres, de convertir els edificis en històries i relats, però que per uns és una fortuna, per la resta és un acte infame. Aquest dijous, l'Arquitecte Prohibit, a partir de les 9, al Prado. I què hi podem afegir a l'agenda? Vinga, dues exposicions. El divendres, el pintor Francesc Silloé inaugurarà exposició al Miramar, amb Francesc Silloé, que continua en plena activitat als seus 90 anys. L'exposició es titula Testimoni del meu temps. El Miramar, a la planta baixa, s'inaugurarà el divendres 12 de juny a les 7 de la tarda. I com sempre, com totes les exposicions d'en Francesc Silloé, absolutament recomanable. I el dissabte, al Miramar, s'inaugurarà l'exposició Pell mutant, una exposició de l'artista Jordi Nin que retrata els espais migratoris de ciutats com Barcelona, Berlín, París i Nàpols a través d'una exposició de fotografia analògica que s'obrirà el dissabte al Miramar. Què hi afegim? Que el cap de setmana serà la darrera oportunitat que tinguin per veure l'exposició Catifes, 75 anys fent veïnatge, aquesta exposició sobre les catifes de flors de Corpus, que es pot veure al Mercat Vell, aquesta exposició amb fotografies magnífiques dels anys 50 i 60, especialment en blanc i negre i amb una representació també molt simbòlica del que significa el Corpus. I el diumenge,
a partir de les 6 de la tarda, al Saló d'Or del Palau Manisel, es farà l'acte de cloenda del 50è aniversari del grup d'estudis Sitgetans, amb la presència de col·laboradors, vaja, de persones que han atiat el foc i han mantingut la brasa del grup d'estudis al llarg d'aquests 50 anys. I després hi haurà un petit recital amb la intervenció d'Eulàlia Ara i Josep Maria Escribano a partir de poesies de poetes sitgetans. Això serà el diumenge 14 de juny a partir de les 6 de la tarda.

La Junta de Govern Local, celebrada ahir dilluns, va aprovar l'obertura de l'expedient de contractació per l'execució d'obres corresponents al projecte executiu de la nova estació d'autobusos interurbans i aparcament d'autobusos privats a Can Robert. Recordaran, perquè se n'ha parlat en més d'una ocasió i va ser motiu de debat, el que pel govern és una estació d'autobusos, per l'oposició és una parada més ben plantejada, però una parada, en qualsevol cas. Diguem-ne que és el primer pas per començar a acomiadar la parada, la trista marquesina d'autobusos a la zona de Can Robert i propiciar aquesta nova estació d'autobusos que s'ubicarà a l'interior del pàrquing de Can Robert, amb un trànsit per separat dels autobusos de servei discrecional dels autobusos habituals, dels cotxes de línia habituals. Per tant, diguem-ne que en el futur hi ha una reordenació absoluta, unes marquesines més grans, molt més ben plantejades perquè tothom hi pugui estar d'una forma còmoda. La Junta de Govern Local el que va aprovar ahir va ser l'obertura de l'expedient de contractació per l'execució d'obres corresponents al projecte executiu de la nova estació d'autobusos interurbans i d'aparcament d'autobusos privats a Can Robert. En aquesta estació, com els dèiem, està previst que hi hagi l'estacionament simultani de 3 vehicles, a més d'un aparcament d'autobusos discrecionals per a 10 places. El projecte planteja també construir un espai cobert a l'espera i l'accés als autobusos. D'aquesta manera es vol resoldre, com s'ha dit manta vegades, els requeriments de mobilitat, accessibilitat, seguretat i qualitat urbana de la zona. La Junta també va aprovar l'actualització per al 2026 del conveni del contracte programa 2022-2025 entre el Departament de Drets Socials de la Generalitat i l'Ajuntament. Es tracta d'un conveni per la coordinació, la cooperació i la col·laboració en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social. També ho va aprovar la Junta de Govern Local.

Altres informacions, la Fundació Ave Maria incorpora 6 habitatges a la seva xarxa de llars amb suport, una informació també que els vàrem apuntar fa uns quants dies, l'Ave Maria. Ara l'explica més abastament, la incorporació d'habitatges en propietat reforça l'estabilitat i la sostenibilitat de la xarxa de llars amb suport. El projecte promou l'autonomia personal i també la inclusió comunitària de les persones amb discapacitat intel·lectual. A la Fundació Ave Maria creiem, ens diuen, que una llar és molt més que un habitatge, és l'espai on es construeixen els projectes de vida, l'autonomia i el sentiment de pertinença a una comunitat. Els habitatges situats al barri de la Plana s'incorporen a la xarxa de llars amb suport que la Fundació desenvolupa a Sitges. Amb aquesta operació, els pisos passen a ser en propietat en lloc de règim de lloguer, un canvi que reforça l'estabilitat i la sostenibilitat del projecte a llarg termini. Aquesta compra de 6 habitatges ha estat possible gràcies a unes condicions de compra favorables i a un finançament social a llarg termini de l'Institut Català de Finances. Aquesta fórmula permet reduir la dependència del mercat de lloguer i garantir la continuïtat futura del servei. Un projecte, com ens diuen, que està plantejat perquè les persones puguin viure amb autonomia. Els habitatges d'una habitació i adaptats a les necessitats de cada resident ofereixen un entorn acollidor, integrat i comunitari. El model de llars amb suport promou que cada persona pugui desenvolupar el seu propi projecte de vida amb el màxim nivell d'independència possible. Per tant, la Fundació Ave Maria ha incorporat 6 habitatges, són 6 habitatges de la promoció d'habitatges de la Caixa, a la seva xarxa de llars amb suport. Una compra que està possible també amb la col·laboració de l'Institut Català de Finances. Cinc minuts i seran 2:15 del matí. Per encetar aquesta conversa amb Anna Grimau, paga la pena començar per situar-nos una mica a l'inici d'aquest reportatge que es titula Matar en vida.

0: no quiero que salga mi rostro porque prefiero pasar anónima allí donde vaya. Tampoco quiero que el asesino vea mi imagen actual. No necesito nada ni nadie exterior que me recuerde lo que yo nunca olvido.
1: Han escoltat les paraules de Ruth Ortiz. Se'n recorden de José Bretón? Bé, Ruth Ortiz era la parella de José Bretón quan Ruth es va decidir separar. José Bretón va assassinar i va cremar els seus dos fills, Ruth, de 6 anys, i José, de 2. Entre el 2013 i l'abril del 2026, 68 menors han estat assassinats per violència vicària. La violència vicària defineix aquella que s'exerceix sobre la dona a través del maltractament o l'assassinat dels seus fills. Per tant, es pot desenvolupar de moltes maneres. El reportatge d'Anna Grimau es titula Matar en vida, el poden trobar a RTV Play. Anna, bon dia i bona hora.
2: Bon dia, Vicenç.
1: L'Anna, que és periodista i també és mare, començo pel final. Jo no sé com se'n surt d'un reportatge d'aquests, després d'haver-ne fet tants, però si veritablement l'espectador, quan acaba el reportatge, se sent, no diré que violentat, però per descomptat que pertorbat per aquests testimonis i per aquesta expressió de maldat que apareix en cadascun d'ells, com es pot sentir la persona que fa les preguntes, la persona que ha entrat a la vida d'aquests testimonis i que a la vegada és mare?
2: Doncs amb una responsabilitat molt gran. La veritat, Vicenç, em sentiu bé, oi?
1: Sí, perfectament.
2: Dic amb una responsabilitat molt gran perquè quan tens aquestes persones davant que els hi han fet tant de mal i tu tens la responsabilitat de poder explicar-ho, et concentres en fer-ho el millor possible per poder que el missatge arribi. Tinc un problema amb el mòbil, m'estic sentint triplicada, però a més com malament.
1: Doncs anem a intentar trucar-te directament per telèfon a través del mòbil i no per WhatsApp, a veure si ho podem resoldre i que puguem mantenir una conversa més tranquil·la amb l'Anna. En uns moments retrobem la conversa amb l'Anna Grimau a partir d'aquest reportatge, com els dèiem, que es titula Matar en vida, precisament per això, pel que té de trasbalsador i pel que té de traumàtic per les dones que han viscut una situació de violència vicària. Ruth Ortiz, la parella en el seu moment de José Bretón, que en aquest reportatge no apareix només la seva ombra, i que ella expressament li diu a l'Anna que no vol que la seva imatge, que no vol res que tingui relació amb aquest cas, que pugui aparèixer públicament. M'escoltes millor ara, Anna?
2: Sí, perfectament.
1: Perfectament. Doncs el que ens deies, aquesta responsabilitat...
2: No, deies de aquestes dones de són tan valentes i tan generoses de sortir a explicar-ho, de fer algun esforç que per elles és immens, perquè elles estan trencades per dins, i explicar allò i posar-se davant d'una càmera, en el cas de la Ruth ja és extrem, perquè la trasllada immediatament a aquells moments d'aquella pressió mediàtica tan forta, no? Llavors, és tan gran l'esforç que fan que tu només intentes estar a l'alçada i aleshores tu desapareixes, saps què vull dir-te? Uh-huh. Està el professional, està el periodista, m'imagino, és que aquesta pregunta me l'han fet moltes vegades arran d'aquest reportatge, i potser com vaig fer el dels orfes de violència de gènere i també com vaig fer els d'abusos sexuals a menors, i clar, jo fer la reflexió penso, si un metge, un cirurgià té un nen amb un tumor cerebral, clar, no es pot posar a plorar quiròfan, no? Doncs ha d'operar. Doncs jo penso que nosaltres hem d'intentar fer la nostra feina el millor possible, igual que una persona que fa qualsevol altra feina, no? Vull dir, crec que no té cap...
1: Ho dic, Anna, perquè està plantejat des d'aquest punt de vista de la forma més austera possible, però amb una austeritat formal absoluta. Són preguntes, testimonis, un fons musical que convida a la reflexió de cadascú i que recorda aquesta vulnerabilitat dels infants però des d'una austeritat absolutament extrema. Per tant, el plantejament d'entrada suposo que ja era aquest, i et preguntaria, abans d'abordar els temes que planteja el reportatge, si va resultar especialment difícil poder obtenir el testimoni d'aquestes dones.
2: Sí, va ser molt difícil. De fet, vam haver de muntar i desfer el plàning de rodatge diverses vegades, perquè teníem altres protagonistes. A l'últim moment es van fer enrere, vam haver de tornar a refer el plàning de rodatge, tornar a començar la producció. Quan ja estàvem a punt d'anar a rodar, ens va tornar a passar absolutament el mateix, fins que al final doncs vam poder rodar finalment. Sí, la veritat és que ha sigut un documental, per mi, potser el més llarg en el procés, saps? Sí. El més llarg i complicat i feixuc en el procés.
1: Teníeu clar d'entrada que es titularia Matar en vida?
2: No, totes aquestes coses et van venint amb la construcció del reportatge. El reportatge també, bueno, el documental en aquest cas, també es va fent sol. Saps què vull dir? A mesura que el vas fent, ell mateix també es va construint. Vull dir, et va dient les coses que li fan falta, i fins i tot et diu el títol, te'l diu ell.
1: T'ho pregunto perquè gairebé diríem que pren el documental una frase feta que hem escoltat molt sovint els que ja tenim una certa edat, fins i tot amb persones madures, grans, quan parlen d'algú altre i diuen és mort en vida.
2: És mort en vida.
1: És mort en vida, i veritablement aquest testimoni de la Ruth Ortiz, com les de les altres dones que apareixen, ens porten directament a aquesta frase, perquè no sé si després d'alguna d'aquestes entrevistes tu mateixa et planteges, bé, com pot viure una persona amb tot aquest dolor al damunt, o a què es pot agafar? Algunes d'elles, òbviament, han pogut reconstruir d'alguna manera determinades situacions, però d'altres està clar que no.
2: Volíem saber precisament amb això, no?, com se sobreviu aquesta maldat, no?, i també volíem saber amb aquest documental en què fallem com a societat perquè hi hagi vora d'aquesta setantena de nens i nenes, no?, assassinats des del 2013, la majoria a mans dels seus propis progenitors, que es diu ràpid.
1: Bé, anem pel començament. Aquest és un documental que parla, com els dèiem, de violència vicària, que és la que s'exerceix sobre la dona a través del maltractament o de l'assassinat dels seus fills a la mà de les seves parelles. Per tant, per un costat hi ha el fet en si, que com un magistrat, el magistrat Vicente Magro, diu en el reportatge, és el mal més gran que pot existir a la història de la humanitat, utilitzar els fills per agredir a la mare de les criatures, però a la vegada que obre dos aspectes molt fonamentals. Primer, com reacciona la societat davant d'un fet així, i sobretot què pot fer la justícia per evitar alguns casos d'aquesta mena, o bé per intentar que els responsables tinguin el càstig que es mereixen. Hi ha un paper, o almenys això ens ha semblat, Anna, molt crític davant la justícia, davant el sistema, per dir-ho així, i la seva actuació respecte a aquestes dones que es troben literalment, no sé si dir que desvalgudes, sense, sense saber, desemparades.
2: Desemparades, però no oblidem que els que surten més malparats i els que estan més desemparats i desprotegits sempre són els infants. Clar, perquè nosaltres quan parlem de la violència de gènere, quan parlem de qualsevol tipus de violència, en el fons, dos adults d'alguna manera tenen certa responsabilitat a l'hora d'escollir, no?, la parella que esculls, encara que tinguis mala sort, encara que mil coses.
1: Fins i tot...
2: Aquesta responsabilitat, i tu ets un adult i d'alguna manera et pots protegir. Però les criatures sí que són d'una innocència i no tenen culpa pas de res, no? Són els que més reben al final, no?
1: Està clar. Fins i tot Cristina Raimundez, que és una de les protagonistes del reportatge, ella es lamenta a aquestes alçades, ara que ha recuperat també la seva filla, i ella diu, és que no vaig saber escollir el pare de la meva filla, no? Ho diu d'una manera com si encara existís part de culpa darrere d'aquesta situació.
2: Bueno, les víctimes arrosseguen moltíssima culpa, tant no? Els fills i les filles com les mares arrosseguen moltíssima culpa. I és, vull dir, imagina't la Cristina, que, bueno, la Cristina de fet és la filla que té 37 anys i continua en tractament. La seva mare, l'Encarna, que és qui diu això, no?
1: Sí.
2: Diu, és que jo arrastro molta culpa, diu, perquè Yo no supe elegir al padre de mis hijos. Yo elegí mal y no supe defenderlos o no supe protegerlos, ¿no? Uh-huh. Evidentment és un cas extrem, perquè el que està clar és que aquí la responsabilitat és de l'agressor. Vull dir, qui agredeix o qui fa mal és... Però sí que és cert que ella arrossega aquesta culpa i és molt legítim que l'arrossegui, no? Uh-huh. Pensa que quan la llei va començar a protegir la dona de la violència de gènere, no?
1: Sí.
2: A partir d'aquell moment va començar un altre tipus de violència en què els maltractadors prenen els fills com a objecte per continuar aquest càstig, no? Com deies, no? Uh-huh. Et picaré allà on fa més mal, t'arrabassaré el que més estimes, te'n recordaràs tota la vida de mi. Són les amenaces que aquests individus repeteixen abans de perpetrar l'assassinat dels seus propis fills o filles, o fills de la seva exparella,
1: sí,
2: només per fer mal a la mare, per deixar-la morta en vida, no? Com uh-huh. dèiem, no? Per matar-la en vida. No?
1: Fins i tot, ja, no sé si és una de les advocades que apareixen al reportatge, que diu que amb el divorci va començar una nova força, una nova forma de violència.
2: Una forma de violència, sí,
1: que té a veure...
2: Que acabo d'explicar.
1: Exacte. També és veritat que des del punt de vista de la justícia, la Ruth Ortiz, la primera de les testimonis, la qui fou parella de José Bretón, diu una qüestió que em sembla bastant troncal i que també el jutge qui heu entrevistat em fa referència. Diu, la justícia acaba donant la custòdia a pares maltractadors. A pares que se sap que són maltractadors, però malgrat tot, la justícia acaba donant la custòdia compartida i aleshores, diguem-ne, que obre la porta a situacions absolutament arriscades per la canalla.
2: Sí, perquè és el que volíem saber, no? En què fallem com a societat perquè hi hagi 68 nens i nenes assassinats només des del 2013, que és des de quan hi ha registres, no? I ens hem adonat que els punts febles i controvertits del nostre sistema són, d'una banda, l'avaluació del risc i d'altra, perdó, concedir el règim de visites o la custòdia compartida amb el tractador. La justícia manté les visites a pares denunciats per violència masclista en més de 8 de cada 10 casos. Això són dades de l'últim informe de l'associació Temis.
1: O sigui, més del 80%,
2: Sí, sí, és una passada. Uh-huh. Per concedir el règim de visites o la custòdia compartida d'un progenitor denunciat o que sigui condemnat per violència de gènere, s'elabora un informe a través del sistema Biogen que avalua el risc de les víctimes de violència masclista. Doncs, en la majoria d'aquests casos, no, d'aquesta gairebé setantena de menors assassinats, en la majoria d'aquests casos, l'informe era lleu, deia que el risc era lleu, i es va concedir el règim de visites o la custòdia compartida a un maltractador, que havia estat denunciat o que havia estat sentenciat. Clar, llavors, veus clarament de dir, alguna cosa estem fent malament.
1: D'alguna manera, un magistrat reconeix,
2: Que hi ha hagut casos... Sí, el Magro ho reconeix, sí. I la Prendes també és molt crítica, la fiscal de la sala de la violència contra la dona, la Maria Eugènia Prendes, també és molt, molt crítica.
1: Fins i tot en algun dels moments del reportatge es parla d'una figura, dic figura jurídica o en el món de la justícia, que no té equivalent en Europa. Ho diu Isabel Martínez, que ha estat víctima, i ell ho diu així, de violència institucional, perquè a ella se li va aplicar allò que en diuen la síndrome d'alienació parental. És a dir, algú va entendre que la mare va inflar el cap de la criatura per posar-la contra el seu pare.
2: Sí, desgraciadament no és que algú va entendre, és que en general la justícia ho entén així en la majoria de casos. Quan la SAP, no, la síndrome d'alienació parental, està prohibida a Espanya. I es continua aplicant amb altres noms, no? Amb preocupació mòrbida, li diuen, o interferències parentals, no? I quan un menor, no és que ara ha canviat amb la... Ara justament, ara fa pocs dies, ha sortit la nova llei de protecció del menor i llavors, en un principi, es comprometen a escoltar els menors, no? Però quan un menor va a un jutjat i es queda en silenci, aquest silenci, alguna cosa t'està dient. I si parla i diu que vol anar amb la mare perquè és bona persona i no té tan clar que vulgui anar amb el pare, no? I no se'ls escolta, igualment, encara que diguin això, els hi treu la custòdia a la mare i els posen amb el pare, en aquest cas amb un pare maltractador, estem entenent?
1: Sí, està clar.
2: Doncs, evidentment, tenim un problema molt gran, però, bueno, com diu l'Aprendes, el problema és que la justícia encara és molt patriarcal, vull dir. Nosaltres estem canviant les lleis, però, bueno, després ha de canviar el sistema, i tot això és lent, no?
1: Sí que ens va cridar l'atenció, d'alguna manera, que em sembla que era l'Isabel que deia, si ara hagués de denunciar, no denunciaria.
2: Si rebobinés, no denunciaria. Exacte.
1: Que suposo que és també una prova prou eloqüent de com està funcionant el sistema en casos en què ha de protegir veritablement la situació d'una dona o d'una criatura, no?
2: Bueno, és que, a veure, continuem sent... Em sap greu dir això, però és que és la realitat. Les dones i els nens continuem sent ciutadans de segona, tercera i de zeta, de sèrie zeta, vull dir, és així. Perquè a banda de l'abandonament institucional de les víctimes, que després del minut de silenci, no?, t'ho imagina't, veuen pràcticament desaparèixer el suport psicològic i burocràtic, a sobre han de patir la violència institucional, que és la segona cara de la violència de gènere, no? La víctima, o sigui, una mare acudeix a la justícia a recerca d'ajuda i és ignorada i fins i tot criminalitzada. Mm. En el documental, com deies, no?, expliquen casos de dones que han acudit a denunciar l'agressió a un menor i els han acabat arrabassant la custòdia a través de la SAP, no?, la síndrome d'alienació parental, que és el cas de la Isabel.
1: Sí.
2: Aquesta síndrome està prohibida, no?, però que es continua aplicant, no?, com deies, i és el cas de la Isabel Martínez Herbas.
1: Que és la que diu que ha perdut veritablement la convivència amb la seva filla en els anys més importants de la vida.
2: Va estar 9 anys sense la custòdia compartida, sense el dia a dia.
1: Ens crida també l'atenció, Anna, en aquest reportatge, les paraules de la presidenta de l'Associació de Dones, La Bolaera, Maria Martín Romero, sí. I sobretot la gestió de les cases d'acollida, que les defineix amb un posicionament tan crític, dient que les cases d'acollida són veritablement...
2: cases de tortura.
1: Ah, exacte, i una màquina de fer diners, perquè les empreses que la gestionen només volen fer diners, és un testimoni veritablement duríssim respecte, diguem-ne, la suposada concepció que es té de les cases d'acollida.
2: Ella diu que la violència masclista és un negoci en aquest país, sí. A veure, en el moment que tu deixes coses tan importants i tan sensibles com és la cura, no?, d'uns nens que han estat maltractats, una dona que ha estat maltractada, ho deixes a organismes que estan privatitzats, mm-hmm. que l'únic afany, no?, d'una empresa que està privatitzada és guanyar diners, vull dir, no és fer caritat ni és fer servei públic. Clar, si haguéssim de comptar les biblioteques pels usuaris que tenen, clar, no són rendibles, les hauríem de tancar, però per això són un servei públic. Igual que el tren ha d'arribar on sigui, encara que només hi hagi un viatger. Doncs les cases d'acollida i tot el que envolta la violència, de tot tipus de violència, hauria de ser un servei públic també. Clar, si tu privatitzes, què farà aquella empresa? Doncs, a més els hi donaven menjar caducat...
1: Sí.
2: Tenien professionals que no tenen formació. Vull dir, són gent que estan allà, que podrien estar en qualsevol altre lloc treballant, i llavors aquestes persones... estan psicològicament i emocionalment molt tocades, necessiten una atenció i no la tenen, al contrari, tenen maltractament.
1: Esclar, quan acabes, no sé si... és evident que hi ha algun punt d'esperança en el reportatge, el cas de la Cristina,
2: la filla
1: de l'Encarna, que evidentment ha pogut retrobar la seva mare, han pogut reconstruir una història conjunta, una història molt bonica ara a Barcelona. Però, és a dir, no és que hi hagi la intenció, sinó que simplement els testimonis no deixen marge per un punt d'esperança que no sigui que hi hagi una veritable revolució dins el sistema que consideri allò que fins ara no ha considerat.
2: Home, per mi el punt d'esperança del documental és que tenim un magistrat del Suprem que parla molt bé,
1: molt
2: que
1: bé.
2: És molt crític amb el sistema, que està molt a favor de millorar les coses, que estan treballant en això... I a més de tot això, és un home.
1: Tu esperaves?
2: Sí.
1: Sí?
2: Sí, sí, home, hi ha molta gent que fa les coses bé.
1: Gràcies a Déu. Vinga.
2: Sí, hi ha molta gent que fa les coses bé. El problema és quan les coses fan malament i toca els nens, no? Jo diria que... Mm-hmm. Jo és una línia que no...
1: No, està clar.
2: Que no suporto.
1: Vull dir,
2: no suporto que per culpa de la negligència dels adults, en general com a societat i així, els nens pateixin, no? En tots els àmbits, sigui a l'escola, en coses petites, ho trobo pervers.
1: I hi ha declaracions molt contundents a l'entorn d'aquest tema, és a dir, fallamos como sociedad en casos tan extremos como este.
2: Sí.
1: És una sentència d'aquelles de dir, bé, no cal que hi donem més voltes, passen coses que no haurien de passar sota aquest concepte, i passen, i per descomptat, que et va sorprendre alguna cosa del reportatge un cop acabat? O veritablement responia aquella, no sé si dir, aquella composició de lloc que podies tenir a l'entorn de la violència vicària?
2: Ostres, no sé dir-t'ho, Vicenç. La veritat és que com vas creixent i descobrint a mesura que el vas fent, no tinc la sensació de... Potser perquè ja el tinc molt interioritzat.
1: Ja.
2: De tota manera, això que dius de... Jo penso que l'esperança, no... Jo crec que és bo que s'expliquin, o sigui, que no és l'objecte del documental, no és dir mira que malament estàs.
1: Sí, sí, no? Sinó, mira que malament, mira quina pena, quin desastre, ja.
2: No, ja. No, l'objectiu, evidentment, és dir, escolta, què hem de fer per millorar, no? Com ho podem canviar, això? Penso que era necessari, vull dir, perquè la violència vicària al final és molt, molt desconeguda.
1: Perquè quan estàs davant de la Ruth Ortiz, el pensament és, clar, quin incentiu pot tenir aquesta senyora en la vida que li queda?
2: És que t'ensenyen molt, vull dir, jo quan tenia la Ruth Ortiz davant, o sigui, és que a part de que me l'estimo moltíssim, vull dir, vaig estar molt poc temps amb ella, però em va generar una tendresa i és una persona tan plena d'humanitat, no? És una dona extraordinària. I la Ruth va ser tan generosa amb nosaltres perquè ella feia molts anys que no donava cap entrevista davant d'una càmera.
1: Suposo que n'havia quedat, perquè... en deuria quedar fins al capdamunt de tot, no?
2: Bueno, saps què passa? Que aquestes dones, quan a tu se't mor un fill, ha de ser el més horrible de la vida. Mm-hmm. Si aquest fill a sobre te l'assassinen, ja ha de ser la bomba. Però si sobre qui l'assassina és el seu propi progenitor, ja és que... Com ho processes, això? És molt difícil. Mm-hmm. Llavors, què passa? Que al principi aquestes dones estan en estat de xoc, l'estat de xoc els hi pot durar anys, i necessiten clamar al cel i als quatre vents el que els ha passat per reclamar ajuda, per reclamar justícia, per poder fer alguna cosa, perquè no torni a passar, perquè ningú es trobi la seva situació. Però aquests anys són una exposició mediàtica brutal.
1: D'acord.
2: I aquesta exposició mediàtica després, quan els hi passa l'estat de xoc,
1: sí,
2: les destrossa per dins. Clar, llavors la Ruth, ella no volia fer l'entrevista perquè em deia, jo cada vegada que si em planten una càmera davant, em trasllado automàticament al 2011, quan va passar tot allò.
1: Uh-huh.
2: I per mi és molt dur, després em costa mesos remuntar-me. Per què ho va fer? No perquè la forcéssim, ni molt menys.
1: Sí, sí.
2: Ho va fer perquè, com et deia abans, les testimonis que teníem, perquè clar, per què ens deien que no? Perquè de cop ens deien que sí, però passava una setmana, o és igual, 3 dies o 3 setmanes,
1: sí,
2: i queien en el pou, però queien en el pou perquè tenen pujades i baixades constants a la seva vida.
1: D'acord.
2: Llavors, clar, si tenien una baixada, una depressió, no podien, perquè no podien ni articular paraules,
1: sí, sí,
2: estan en un estat de plorar.
1: No era...
2: ser generosa per això, perquè sí, va dir... Sí. Si les altres no poden, ja trec forces jo i ho faig jo, perquè l'important és el missatge.
1: D'acord, és a dir, no és una qüestió de manca d'intenció, sinó que simplement
2: no.
1: Emocionalment no es podia assumir el pes que suposa deixar aquest testimoni una vegada més davant dels mitjans.
2: És que no, com a societat no som conscients.
1: Està clar, està clar.
2: I jo m'incloc, no som conscients
1: és...
2: de l'esforç enorme que fan per sortir a davant d'una càmera o a sortir, a exposar-se públicament, a explicar el que expliquen, perquè ja només elles explicar-ho ja les destrossa per dins. Mm-hmm. Però si a sobre s'han d'exposar i s'han de veure allà la imatge, és molt difícil per elles. Per això va ser molt costós aquest documental, va costar molt arribar a tenir, perquè ja et dic, vull dir, aconseguir els sis, però una cosa era el que elles volien i una altra cosa és el que elles podien.
1: Mm-hmm.
2: I ja et dic, és molt... no ens han fet càrrec perquè clar, no és molt difícil posar-te al lloc d'una persona que li ha passat això.
1: Està clar que sí. Impossible, vaja, probablement, eh? Per molt que es pugui empatitzar, per descomptat que la vivència personal és impossible de poder assumir. 10 minuts i seran les 10, el més difícil que has fet fins ara, suposo.
2: Sí, crec que sí.
1: Sí, sí. El reportatge o documental el poden trobar a RTV Play, a la plataforma de continguts de Ràdio Televisió Espanyola. Aquí no es va poder veure en directe perquè ja ho saben que la 2 aquí té programació en català durant tot el dia. Alguna reacció, però, després de l'emissió?
2: Ah, doncs molt contenta, perquè totes les persones que hi van participar estaven molt contentes, que per mi era el principal, sobretot les víctimes. I molt bon feedback i va tenir molt bona audiència, sí, uh-huh, que estem molt contentes.
1: Doncs, sobretot per el missatge i la reflexió potentíssima, i com us dèiem a l'inici del programa, absolutament recomanable, però si vostès tenen l'ànima sensible, l'han de mirar al costat d'algú, no es quedin sols davant el reportatge si tenen l'ànima sensible, perquè això és difícil d'aguantar, Anna?
2: Bueno, hem de pensar, quan ho mirem, no?, que aquestes persones han fet un esforç ingent per sortir, ja només per això ja va la pena que intentem estar a la seva alçada, no, evidentment ningú va estar obligat a mirar
1: el documental. No, està clar.
2: Però penso que sempre hem de pensar de dir si a mi m'afecta, no? A mi, com li ha d'afectar la persona que està sortint aquí a explicar-ho, no?
1: Per descomptat que sí.
2: Com a espectador, potser ens podem fer aquesta pregunta.
1: Podem assegurar que indiferent no deixarà ningú, que és del que es tracti, sobretot de propiciar una reflexió col·lectiva. Matar en vida, el darrer documental d'Anna Grimau. Anna, gràcies una vegada més.
2: A vosaltres, cara.
1: Gràcies.
2: Molt bon dia.
1: Adéu-siau. Adéu. Absolutament recomanable el reportatge d'Anna Grimau, això sí, com els dèiem, sacseja, però sacseja de valent. Què tenim per avui? Doncs després de l'última tertúlia de la temporada, perquè estem a la darrera setmana del matí nosaltres, per tant, tindrem l'última tertúlia amb en Josep Maria Mates, amb la Loreto Baqués, amb la Vinyet Ferrer i amb l'Helena Ferrer. També una salutació per en Ricard Cols, que ens ha acompanyat al llarg de tots aquests mesos. Recuperarem, perquè com que aquest any ha rebut un reconeixement pels seus 50 anys com a cultivador de clavells, ve la conversa que mantenia en Pitu Valera amb en Joan Comas quan va ser pandonista de la Minerva al Corpus del 2022, o sigui, fa 4 dies, com feia 47 anys que conreava clavells. Bàsicament perquè el moll de l'os és el mateix. En Joan va explicar aleshores com va començar tot això, interessant, perquè ens porta a un Sitges del passat, bé, d'aquest passat enyorat en molts casos. Doncs recuperarem aquesta part de la conversa que va mantenir en el seu dia en Pitu, en Joan Comas, ara que en Joan ha rebut aquest reconeixement pels 50 anys continuats present a l'exposició de clavells. Demà comença la Sitges Pride, recuperarem la conversa que la Carola Fernández mantenim amb Manuel González, el portaveu del col·lectiu Gay Les Paul, l'associació que va néixer amb una primera trobada al Saló d'Or del Palau Maricel l'any 2006 i 2 anys després va aconseguir que s'obrís la primera oficina contra delictes d'odi a Barcelona, i després, com els comentàvem, els alumnes de l'Escola Pia que ens presentaran la seva cooperativa, la cooperativa que presentaran a la Fira de Cooperatives d'aquest proper dijous 11 de juny. I amb ells arribarem a les 12 del migdia.

Les nostres efemèrides, que... que era dilluns. Els dilluns... Ei, dilluns els vaig dir les d'avui. Per què? Perquè has recordat, dic, caram, dic, sí. Si això que en Rafael Casanova va escriure el seu primer Sitges Hora Zero, ho vaig dir. Per tant, dic, era el 9 de juny. Fem-ho bé, doncs, i anem per les efemèrides d'arreu del món, perquè les d'avui ja les vaig dir. I les nostres efemèrides d'arreu del món començaran avui, recordant que tal dia com avui, a Perú, que és una població de l'estat d'Indiana, als Estats Units, a més de ser un país, una nació, doncs a Perú, tal dia com avui de l'any 1891, va néixer un dels grans músics del segle XX, Cole Porter. I un dels grans temes de Cole Porter en la veu d'Ella Fitzgerald.

Una de les grans cançons de Cole Porter, sobretot Sinatra la va fer famosa en la seva versió, però Cole Porter és, per la majoria, l'home del Begin the Begin. Aquest tema que s'ha fet tan extraordinàriament popular i que, sobretot, la pel·lícula de José Luis García, que va guanyar l'Oscar, el va fer també extraordinàriament popular. Cole Porter amb una vida personal absolutament atribulada, perquè el 1937, quan ell tenia gairebé 48 anys, va patir un accident que el va deixar paralitzat de cames. I això el va trasbalsar tant, va entrar en una depressió molt, molt profunda, i la feina va ser continuar mantenint una vida mínimament equilibrada, tenint en compte que va ser una personalitat absolutament social fins aleshores, que va entrar, com els dèiem, en una espiral de depressiva. Però ell li devem algunes de les grans cançons, alguns dels grans estàndards del món de la música americana. But

Tant dia com avui, tal dia com avui de l'any 1904, que s'inaugurava la presó Model. Tal dia com avui de fa 50 anys, el govern d'Espanya aprovava la llei dels partits polítics. Tal dia com avui, de l'any 1862, el Senat dels Estats Units aprovava l'abolició de l'esclavitud. Tal dia com avui de l'any 1934, la primera aparició de l'Ànec Donald, del Pato Donald, en un d'aquells Silly Symphonies, en un d'aquells curtmetratges animats de Walt Disney. L'Ànec Donald apareixia tal dia com avui, per primera vegada, el 1934. Tal dia com avui de fa 40 anys, Volkswagen comprava l'Institut Nacional d'Indústria el 51% d'accions de la SEAT. Tal dia com avui de fa 40 anys. Tal dia com avui de l'any 1999, Iugoslàvia i l'OTAN signaven tractat de pau en el marc de la guerra del Kosovo, i tal dia com avui, forçat al suïcidi i apunyalat per Epafrodit, moria Neró a l'any 68. Neró, que ha passat a la història de la mà de Peter Ustinov, aquella escena clàssica del Hollywood dels Peplums amb Roma cremant i ell tocant la lira. Doncs, tal dia com avui de l'any 68, fos més o menys veritat o no, aquella escena, moria Neró. I've got you under my skin. I les nostres efemèrides d'arreu del món es tanquen amb un aniversari també de fa 40 anys. Tal dia com avui de l'any 1986 apareixia al mercat el que va ser en el seu moment el disc més popular d'una banda. D'una banda que va tenir una declinació. Hi ha hagut una imatge molt potent aquests dies perquè Phil Collins ha complert 75 anys. I un familiar seu, ara no recordo si ha estat el seu fill, ha aconseguit trobar-li la seva primera gran bateria i li ha plantificat la bateria a casa, i l'escena potent és veure com Phil Collins té tal problema de motricitat que amb prou feines aconsegueix agafar les baquetes per tocar la bateria, quan òbviament Phil Collins ho va ser tot amb la seva bateria. Hem començat per Phil Collins, però és que tal dia com avui de l'any 1986 sortia al mercat un dels grans àlbums de Genesis, Invisible Touch. Quedava enrere aquell Genesis que va néixer l'any 1967 amb aquell apel·latiu del rock progressiu, i era més present ja el Genesis del

de Phil Collins i de Steve Hackett, la formació original de Genesis que, com els deien, va anar traslladant-se d'aquest rock progressiu a un estil molt més comercial que també fou bastant denostat pels seus crítics, com en el seu moment ho fou l'estil de Phil Collins.

0: I això sona vuit entero per excel·lència. 1986, Invisible Touch, Genesis, un dels seus grans àlbums. En Genesis tanquem les nostres efemèrides d'avui. Avui que és Sant Efraïm, també Sant Felicià, Sant Ricard, Sant Maximià i també Sant Julià. El president Pujol, 96 anys, celebra avui Jordi Pujol. La model Laura Ponte en fa 53, l'actor Johnny Depp en fa 63, l'actor Michael J. Fox en celebra 65 i l'actriu Natalie Portman en celebra 45. A l'edat de 86 anys ha mort Ute Simmel Hopf. A l'edat de 86 anys, la cerimònia funerària tindrà lloc avui a 4:45 de la tarda, a les 16:15, a l'oratori del tanatori. Ute Simmel Hopf ha mort a l'edat de 86 anys, cerimònia funerària, avui a 4:45 de la tarda, a l'oratori del tanatori. ...23 graus de temperatura, però el que fa és molta humitat. Torna a fer molta humitat, estem al 75... rodant... 75, entre el 75... i el 80% d'humitat. La temperatura no pujarà tant com ahir, però tindrem aquest dia així una mica pesat. Previsió per les properes hores. Temperatures contingudes, però de cara al cap de setmana sembla que les temperatures tornaran a pujar. Ens ho comenten des del Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Bon dia des del Servei Meteorològic de Catalunya. Déu-n'hi-do, avui comencem el dia amb una temperatura ja força alta, sobretot a punts de la costa, on s'estan superant ja els 20 graus, però a més, a molts municipis de l'interior la temperatura és superior als 16-17 graus. I a més, també parlem d'aquesta inestabilitat i és que estan arribant alguns ruixats procedents de l'oest, tendència a arribar cap a l'est i que arriben a Catalunya, a poc a poc es van apagant, es van fonent, però que deixen aquesta certa inestabilitat que tendiran a mig durant el matí. Tot i això, de cara al migdia tornarem a parlar de ruixats que afectaran al Pirineu, Prepirineu, cap a l'interior del quadre nord-est i des d'aquí el Meteocat tenim un avís de que algun d'aquests xàfecs pugui arribar a deixar intensitat, sobretot cap al Pirineu Oriental, i per tant precaució. D'altra banda, cal remarcar la temperatura i és que sí que durant aquest matí hi ha aquests ruixats que tendeixen a fondre's, per tant acabarà dominant el sol amb una miqueta de resol perquè hi haurà restes de núvols, però també serà quan afavorirà que la temperatura pugui pujar força i atenció perquè avui podrem arribar ja als 32-33 graus cap a l'interior de Catalunya, cap a l'interior, cap a la zona del Segrià, cap a l'interior de les Terres de l'Ebre, un ambient força càlid, no només en aquest sector, sinó també la resta del país, però sobretot cap a les comarques interiors. Això és tot de moment.
2: A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.

0: 10 i 7 minuts. Ve el papa. Això està sent... Això està sent... Els qui, diguem-ne, ho visquin de la forma més crítica, pensaran, escolta'm, els que tinguin una certa edat, això ni el Congrés Eucarístic del 52. Per què? Perquè hi ha, com en dirien en castellà, un despliegue absolut, i com ens comentava en Joan, aquesta singularíssima imatge del Congrés dels Diputats retut a les paraules del papa. Podem fer dues coses: o dir-li al papa que es converteixi en president del govern, perquè ahir va dir coses que van aplaudir fins i tot aquells que no les haguessin aprovat en el seu moment, o bé que només ho sigui per determinades coses, perquè és cert que en temes especialment complexos de gestionar, com l'eutanàsia o l'avortament, el papa ahir també es va pronunciar al Congrés dels Diputats. I després hi hauria la tercera part, que és si el papa de Roma, que a la vegada és cap d'estat, ha d'intervenir en el Congrés dels Diputats. Hola, Joan.
1: Bon dia, Vicenç. Això sí, la tercera, qualsevol cap d'estat pot ser convidat a la tribuna d'oradors, i de fet el president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, va participar fa poc.
0: Aquí el que ha fet mal és la dualitat, perquè és que no pot separar el càrrec de la condició.
1: I que un cap d'estat intervingui, com caps d'estat han intervingut el Congrés nord-americà, l'Assemblea Nacional Francesa, això no té cap problema. El que més crida l'atenció és un aplaudiment de 7 minuts.
0: Un ànim
1: de 7 minuts.
0: Vaja, que ni el Modóvar al Festival de Cant.
1: Si semblava el Liceu.
0: I per part de... O almenys ens va semblar que pocs eren els que no aplaudien.
1: Hi havia algun perquè l'han retratat, oi?
0: Però pocs els que no aplaudien. Després se'n va anar a la seu de la Conferència Episcopal a fer un pam-pam-pam-pam sobre la qüestió dels abusos, que saben que també és una de les derivades.
1: Sense utilitzar la paraula pederàstia, cosa que crida
0: també
1: força l'atenció.
0: També crida força l'atenció. Ja ho saben que l'Església és tan contradictòria com l'humanitat en general, encara que parteixi d'una constitució que és la Bíblia, que també diu el que diu, no? Però tot això ha passat a Madrid fins ahir. Avui ve el desembarcament a Barcelona a partir del migdia, a partir de 1:15, i l'avui, diguem-ne, que és una mena d'aperitiu el que serà demà. Avui hi ha aquesta, sobretot aquesta jornada de pregària a l'Estadi Olímpic de Montjuïc, i demà ve, diguem-ne, el carro gros al migdia a Montserrat, passa per Cambrians també abans d'arribar a Montserrat, i després el que és l'acte de la Sagrada Família amb la benedicció de la Torre de Jesús.
1: En algun idioma.
0: En algun idioma.
1: Deixem-ho aquí perquè no ha quedat clar.
0: Perquè això, això també és un altre... No. Què els dèiem? Això amb el bisbe Jovany no li passa. Però bé, bueno, el cas és que es beneirà la Torre de Jesús, 4.000 persones a l'interior de la Sagrada Família, 4.000 persones fora de la Sagrada Família, tota Barcelona blindada de dalt a baix, i TV3 amb un desplegament especial des de les 5 de la tarda, que això, ni la Ràdio Vaticana, això serà un altre desplegament d'aquells que farà història. Sí que és cert, el que us dèiem també, això no passa cada dia. Evidentment, que vingui un papa a una ciutat no passa cada dia, i que es beneeixi la Torre de Jesús d'aquella obra que suposadament no havia d'acabar mai, tampoc passa cada dia. I que tot això coincideixi amb el centenari de la mort de Gaudí, això tampoc passa cada dia. Per tant, serà un esdeveniment històric, això sí. Ara, si comencen a sentir allò, em sembla que em començo un petxar de papa. Aleshores facin una mena de recés, diguem-ne, tot avui i part de demà, i quedin-se només amb la benedicció de la Torre de Jesús, que de fet serà l'acte més viral, i la resta, doncs, escoltin, busquin un altre l'altre d'allò. No els puc dir que busquin futbol perquè el Mundial comença dijous, Pitu.
2: Sí, comença dijous.
0: O sigui que ve passat això.
2: Alternativa esportiva ara mateix. Ara, més enllà
0: el bàsquet, no?
2: Sí, avui que comencen els play-offs de semifinal, però vaja, que és vagis on vagis.
1: I que hi ha anècdota amb això del bàsquet també, perquè clar, resulta que el Barça de hockey i l'Igualada han de jugar el cinquè partit de les semifinals del play-off de la Lliga, i l'havien de jugar necessàriament avui. Aleshores, clar, a l'haver-hi el bàsquet, el Barça ha triat Blanes per fer el partit.
0: Per alguna raó?
1: Jo crec que és perquè cau, és el lloc que han trobat més lluny d'Igualada. Crec.
0: D'acord,
1: tot i que el pavelló del Blanes està molt bé,
0: D'acord. És a dir, per evitar que els igualadins vagin en massa, posem una miqueta.
1: I l'Igualada ha fet un comunicat queixant-se
0: d'haver-les enviat Blanes. Ai, en fi. Bueno, doncs això que els dèiem, Si és que comencen a sentir un empatx de papa, facin una mica de règim avui i part de demà, que serà difícil, i es queden només amb la benedicció. I si no, no mirin res, perquè els apareixerà la benedicció.
2: No recordo, el papa francès no va arribar a venir a Espanya, oi?
0: No.
2: L'últim
0: darrer,
2: Benet XVI,
0: que va venir precisament a beneir la Sagrada Família, aquella famosa escena que recordaran vostès, perquè també es va fer extraordinàriament viral, de les monges netejant l'altar amb or, que ella va ser. I abans del papa Benet, doncs, òbviament, Joan Pau II, que quan va venir aquell mes d'octubre del 82, allò va ser que Montserrat rajava aigua per tot arreu, allò va ser de por. Demà no, demà Montserrat farà un bon dia, hi haurà tota l'escala social, només s'hi pot pujar amb l'aeri i amb el cremallera, i cal allò apuntar nom i cognoms, no poden allò pujar al pàrquing en cotxe, vinga, anem a Montserrat, no, demà resta.
1: Si anava a dir si un dia normal ja no arribes, és d'arribar demà.
2: Demà no és un bon dia.
0: Demà no és un bon dia per anar a Montserrat. Canvi, per anar a Barcelona sempre és un bon dia. Que sàpiguen que Barcelona també està blindada de trànsit i de tot, que el govern ha recomanat teletreballar. Aquí tampoc la mínima de canvi de tot això,
1: Tothom a casa.
0: Tothom a casa amb la televisió engegada.
1: Iau,
0: ja d'això. Vinga. I ara la notícia més important del dia. L'Hospital Germans Trias i Pujol ha començat per primer cop a Europa l'exploració d'una nova via terapèutica per millorar els símptomes de l'Alzheimer en la seva fase inicial. No va de fàrmacs ni d'exercicis mentals, diu La Vanguardia, sinó de cirurgia. Especialistes del Centre Hospitalari de Badalona han començat a estudiar l'ús de la derivació limfàtico-venosa cervical com a possible teràpia contra l'Alzheimer. Denominat Alcea, l'estudi pretén determinar la seguretat, viabilitat i potencial d'aquesta tècnica quirúrgica extracranial, diguem-ne, absolutament sofisticada. La millora del drenatge limfàtic a través de la cirurgia pot contribuir a reduir l'acumulació de proteïnes neurotòxiques al cervell. Per reduir-ho molt, en l'Alzheimer hi té molt a veure l'excessiva concentració de proteïna al cervell. I doncs es tracta d'un sistema que permet aminorar aquesta quantitat de proteïna al cervell, i sembla que en els casos en què ja s'ha pogut practicar aquesta cirurgia, els pacients han notat millora. Per tant, una de les grans notícies del dia vinculada a nous avenços contra aquesta malaltia absolutament cruel que és l'Alzheimer. Aleshores, per la resta, a més del papa,
1: que per cert, només un detall, clar, ahir davant dels bisbes el que comentaves va fer una estirada d'orelles, però va definir la pederàstia com una plaga, i això ha estat criticat perquè realment no és una plaga la pederàstia, és un delicte però no una plaga.
0: Diguem-ne que fa servir aquesta metàfora bíblica,
1: però clar,
0: i si és una plaga en el sentit de la metàfora bíblica, diguem-ne que afecta a molts,
1: per això
0: i hem d'entendre en aquest sentit, eh? A veure quin recorregut té, com deia en Joan, i aquest és un altre dels problemes, allò de la justícia divina i la justícia real, la nostra, la del dia a dia, i com els dos camins no sempre conflueixen. L'Església creu que un perdó ja té, diguem-ne, unes conseqüències, i la justícia diu, no, que amb el perdó no n'hi ha prou, que aquí hi ha d'haver
1: reparació.
0: I és a dir, en la forma d'entendre aquesta reparació, òbviament, i en les conseqüències d'entendre aquesta reparació, hi ha hagut, per altra banda, una derivada també important, associacions de víctimes, en aquest cas d'abusos a l'Església. També ahir vàrem fer valer la seva veu pel fet que el Papa es va reunir només amb alguns representants, diguem-ne, o almenys així els més crítics ho consideren, amb els que menys podien cargolar el Papa.
1: Menys beligerants.
0: Menys beligerants. Però bé, el cas és que ha existit. Els que es mouen en el llenguatge del Vaticà diran que això és més important del que sembla, perquè no havia passat mai encara. I també és veritat, el Papa no s'havia reunit mai ni parlar d'una manera tan explícita sobre aquest assumpte, però està clar que queda moltíssim camí per recórrer. Un dia que va ser el dia del Congrés, el dia d'aquesta reunió, i ara, a l'espera de tot el que passi avui, que no serà tampoc poca cosa. I enmig d'això, la vaga de docents...
1: La vaga també de docents que continua, en principi està convocada aquesta setmana per avui i per dijous, ahir jornades maratonianes de negociació que de moment no han donat fruits i per tant continua, i a més, doncs, preocupació a Barcelona perquè aquesta vaga de docents complicarà encara més la mobilitat.
0: Ara no recordo si era la Papa Vaga o la Vaga Papa. La Papa Vaga, em sembla que era. Com, tal com la van denominar la setmana passada, eh? Però evidentment es tracta de poder fer públiques i notòries les reivindicacions dels docents.
1: I més enllà d'això, els diaris certifiquen un nou fracàs de Donald Trump, ja ho esmentàvem en la qüestió entre Israel i Iran, no ha aconseguit, i van continuar doncs els bombardejos mutus i els retrets mutus entre tots dos, mentre
0: Netanyahu menja part des del primer dia. Per tant, ja pot venir queda Donald clar. Trump ja pot venir.
1: I per cert, que Donald Trump va ser objecte d'una sonora
0: escridassada, sí, una esbroncada maca.
1: Em sembla que era el Madison Square Garden, en el partit dels que van perdre els Knicks de Nova York a les finals de la NBA.
0: Que va passar una d'aquelles coses que tampoc ens ho pensàvem, perquè estava sonant l'himne dels Estats Units.
1: Sí, van...
0: Allò que dius, això només passa a Espanya, que no, hi ha un escridassada.
1: Amb l'himne pel mig.
0: Amb l'himne pel mig.
1: La gent, clar, va ser el moment que la càmera de l'estat del pavelló va enfocar d'una altra. I clar, era enmig de l'himne. Bé.
0: Tornem a avisar, eh? Diumenge que ve, Donald Trump compleix 80 anys i el 4 de juliol, el 250 aniversari, de la independència d'Amèrica.
1: Té una capacitat...
0: Dels Estats Units, perdó.
1: Sí. Té una capacitat brutal per relativitzar-ho tot, eh? Perquè li van preguntar per l'escridassada i no, hi havia més aplaudiments.
0: Ja està. No té àvia.
2: Són maneres de prendre's les coses.
0: Clar, no té, bé, per això ha arribat fins on ha arribat, perquè no té àvia, no té fre, aquest home. Bueno, en fi, què...
2: Què? Doncs mira, escolta'm, què puc comentar? Doncs...
0: Coi, que Espanya va guanyar el Perú.
2: Sí, per exemple.
0: Amb un partit de la màxima rivalitat.
2: A les portes del Mundial, la selecció espanyola va jugar el darrer amistós de preparació contra el Perú, va guanyar 3-1, amb gols d'Oyarzábal, de Pedri i un altre en pròpia porta del porter Pedro Gallese.
0: A Perú que només els falta això perquè...
1: Hi ha hagut eleccions.
0: Hi ha hagut eleccions i està això del canto d'un duro i no són països perquè les coses vagin del canto d'un duro. No. Si la feina és nostra quan va del canto d'un duro, doncs es poden imaginar allà com estan les coses. Però bé...
2: Aquest amistós que ha jugat a Espanya, com dèiem, contra el Perú, el partit inaugural del Mundial, recordem, l'he hagut de mirar, no recordava quin era, és un Mèxic-Sud-Àfrica.
0: Oh!
2: És un Mèxic-Sud-Àfrica.
0: Proper dijous, a les 9 de la nit, em sembla.
2: Exacte,
0: eh?
2: Correcte.
1: També et preguntaré les quatre seleccions debutants d'aquest Mundial.
2: Crec que una és Cabo Verde.
1: Correcte.
2: Que és la que s'enfrontarà a Espanya el dia 15, és a dir, dilluns de la setmana que ve. Les altres tres no les recordo, Joan.
1: Una és Uzbekistan. l'altra és Jordània i em me'n deixo una que no recordo perquè les he llegit les quatre.
0: I la pobra selecció iraniana que està esperant a Tijuana que els deixin entrar als Estats Units.
1: Però van dir que ja els hi tenien.
0: Doncs es veu que encara no. Porten tres dies allà.
1: Allà, aquella mena de peatge que tenen allà.
0: A la frontera entre Mèxic i els Estats Units, que diguem-ne que no és el millor lloc on un s'hi estaria tres dies.
1: No.
0: Doncs allà estan. Ja,
1: però on entra la droga, on té els túnels i tot.
2: Bé, doncs el Mundial que és de tocar. Avui que també hem sabut que la Lliga 2026-2027 arrencarà a cada setmana del 15 i 16 d'agost, definitivament, dic definitivament perquè hi havia hagut una queixa, es veu que del sindicat de futbolistes, que la Lliga comencés una setmana després, perquè és any de Mundial i perquè els jugadors tinguessin més descans. El calendari per ser es donarà a conèixer el proper dia 30 de juny en un acte que es farà a Madrid, on tu he llegit, a la plaça de Colón.
0: Sí, sí. Que és on hi ha la bandera, aquella bandera que escolten.
2: Doncs sí, el dia 30 es farà l'acte del... donant a conèixer el calendari aquí a la plaça de Colón de Madrid. Avui arrenca el playoff de semifinal de la Lliga Endesa amb un Barça-Tenerife al Palau a partir de les 8 del vespre. L'altra semifinal, recordem, la jugaran el València i el Joventut demà a partir de les 8. I s'estan jugant també, com saben, la final de la NBA. Els Spurs han guanyat 111-115 al Madison Square Garden, als Knicks, i per tant posen el 2-1 a l'eliminatòria. Per tant, els Spurs que guanyen una miqueta de crèdit després d'arrencar amb un 2-0. El quart partit es jugarà la matinada de dimecres a dijous, a partir de 2:15.
0: I abans que en Joan no en desmunti la taula, aneu perquè... Bum! He sentit un soroll, a veure què passa. Bueno. Víctor, que vagi bé,
2: molt
0: papa.
2: Bé, sí. Avui una mica més.
0: Avui una mica més. Joan, vinga.
2: Adéu-siau.
1: Adéu, gràcies.

A la platja, risc zero. A la piscina, risc zero. Al llac, risc zero. A les roques, risc zero. Al riu, risc zero. Aquest estiu, banya't en espais vigilats. No entris a l'aigua si no et trobes bé. Vigila sempre els infants. Sempre que puguis, banya't acompanyat. Aquest estiu et banyaràs segur. A l'aigua, risc zero. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.

0: Vinga, la nostra darrera tertúlia de la temporada, una salutació especial per en Ricard Cols.
1: Sí, ens ha acompanyat tants mesos.
2: I que es posi bo, i quan tornem al setembre, si Déu vol, que ell també vingui.
3: Que el trobem molt a faltar.
4: Molts ànims, molts ànims.
0: Doncs endavant les atxes.
2: Endavant les atxes.
3: Vinga.
0: Endavant les atxes. I abans que no ens ho deixem, per aquí li vaig dir, ho comentaré, Beatriz, Beatriu. La Beatriu Carbonell des de les Cases Noves.
5: Sí.
0: Atenció ara, ja tots els polítics que ens escoltin.
5: La veus.
0: Perquè guanyarà vots, qui prometi, sota pena del que sigui, que Sitges tindrà lavabos com Déu mana tot arreu, i mantinguts.
3: Amén.
0: Amén.
2: Sí. Amén.
5: Aquesta noia és una noia que camina, que d'allà les Cases
3: amen,
5: Noves...
3: Amen.
0: La Beatriz ens va trucar i va dir que ho podeu, esclar que ho podeu dir, perquè això dels lavabos
3: tota
0: és...
3: Oi, és antic, això ja ho havíem dit.
0: Dels autors sí. De les escales de l'estació no funcionen mai, arriba
5: exacte.
0: Als lavabos.
5: Els lavabos,
0: de la
5: sí.
0: Platja, que són l'eterna assignatura pendent de totes les legislatures abutes i per haver.
2: Sí,
0: tenim un passeig sense lavabos. Sí.
2: Digue-m'ho a mi.
5: Bé, a la platja sense bestiar, bé. Amb el xiringuito n'hi ha dos, eh?
0: Sí, però una cosa són els lavabos dels xiringuitos i una altra cosa són els lavabos públics.
5: Ara us ho explico, eh?
0: D'acord. Aleshores, què ens deia la Beatriz? Bé, entre altres coses, que a l'Hort de Can Fals també estan tancats i barrats, que va anar amb el seu net de 5 anys, que el net va tenir una necessitat allà, que ella va fer el que va poder, però que és clar que no hi ha manera, que per Corpus també estaven tancats i barrats els lavabos de l'Hort de Can Fals, que quan ha anat a Salou...
5: Home.
0: Salou és una cosa fora de sèrie.
5: Fora de sèrie.
3: I Canàries.
5: I Roses, que quan hi vaig anar jo. A Roses, sí, sí. És tot el passeig ple de lavabos.
0: Aleshores, és clar, es pregunta la Beatriu el mateix que es pregunten tots vostès, si som la joia de les joies i el diamant entre els diamants, sí. Què passa amb els lavabos?
5: Pues jo,
0: amb les persones que surten a passejar a primera hora del matí... Bé,
5: sí, tot.
0: I això és una qüestió, i li dèiem també a la Beatriz, que no és ni de petits, ni de grans, ni de joves, ni d'edat, eh? Perquè
5: no,
0: qui
5: no.
0: Més qui menys, i si no...
2: Quan
0: que
2: t'agafa, digui... comença a córrer.
5: Comença
0: doncs ja
5: a córrer,
0: està.
5: Clar.
0: Per tant, no és allò de dir, no, és que si de la pròstata... No, res,
5: no,
0: si t'està la pròstata.
5: Si això tothom hi hem de passar.
0: Queda exacte. Dit, no direm que guanyarà les eleccions qui asseguri uns lavabos, però vaja... Que arribarà un moment en què ens posarem amb aquesta tessitura. Perquè
6: sembla que quan ho prometi estiguin fets.
0: I exacte.
3: Els inauguri. Ja,
5: jo volia dir una cosa...
0: Doncs, que inauguri uns lavabos... Hi havia una sèrie de televisió basada en una història molt divertida, una sèrie de televisió que es deia Clotxe Merle, que passava en un poble de França, en què s'inauguraven uns lavabos públics.
5: Doncs mira,
3: prenguem nota.
2: Banda i corneta.
0: Hi havia un cacau com una casa, eh? Però us ho diem perquè això que sembla una bestiesa...
5: No ho és.
3: No, bueno.
0: El dimoni està en els detalls. Bé, doncs aquí tenim un problema aquí, amb els detalls, que són els lavabos.
3: Aquest és un detall important. Eh? Sí.
0: Entre altres coses, perquè com més ens en posem, menys pudors pel carrer.
5: Clar.
3: També.
5: Bé, però jo us deia, a veure, vaig dir...
2: Encara que no sigui carnaval.
0: I encara que no sigui carnaval.
3: Sí, no cal que sigui festes, no.
5: Hi ha els públics que aquells estan tancats o fan un horari. Però després n'hi ha dos, allà on té el xiringuito,
0: sí.
5: Que diu, amb un lletrero així, estos lavabos son públicos.
3: Sí.
5: I se limpien tres veces al dia. Público no ho sé, però que se limpien tres veces al dia, jo t'ho dic que no.
3: O com a mínim s'embruten molt.
5: Perquè jo vaig a la platja a les 10 del matí i cada dia ho miro, perquè penso, a veure, avui estan bruts, bueno... Estan
6: a primera hora del matí, que tu vas aviat, no?
5: Oh, sí, jo hi vaig aviat.
3: Perquè la nit hi ha botellón.
0: També és veritat...
5: I van a la nit.
2: Cada dos per tres.
0: També és veritat, disculpin si vostès estan esforçant, que ara ve una part així una mica escatològica, que és veritat que si moltes de les persones que van als lavabos públics fessin el mateix a casa seva...
3: Ui!
2: No hi cabrien.
3: Hi hauria infeccions.
2: Seria sí. Ple, estaria ple.
0: Això seria de bo.
5: Clar.
0: On hi ha botellón?
5: A la platja Sant Sebastià, a les nits.
0: A les nits.
3: Sí, sí, perquè jo des de casa ho sento.
2: A tot arreu, perquè jo trobo ampolles per tot arreu.
3: No, la platja.
5: La platja,
3: sí. Davant de casa meva. Sí, sí.
0: Dia sí, dia també?
3: Dia sí, dia també. Sí, sí.
5: Perquè ara ja
3: hi ha... I els veïns ho estem començant a notar. Perquè, clar, quan surten de la platja, doncs mira... escombraries per terra. L'altre dia em van llançar un amb mi al segon pis, va arribar a la bossa d'escombraries, va quedar clavada la brana.
5: Apa-te.
3: Amb un soroll que va fer, perquè clar, va picar contra la brana, i Mira, baixant de la ballada de gegants,
0: sí, del Corpus,
3: el diumenge, ja hi eren, ja estaven jugant a pilota, però tirant la pilota contra el passeig, i a veure qui enganxaven. Vull dir,
5: clar,
3: és que, està... que ja ho veus que sí, estan sí, allà sí, sí, sí. Una cosa és estar de juerga, l'altra cosa és anar a fer mal, anar a fer mal, vull dir, perquè clar. Però és així, vull dir, ara no sé per què aquest any se'ls ha donat per la platja de Sant Sebastià.
2: Sí. Mira. Jo vaig quedar
6: la Llevantina potser també, no? El mirador de la Llevantina.
5: Ui, allà ho tenen.
6: Allà ja, no, la Llevantina ja estan.
0: Demà parlarem amb el president de la Llevantina, que ja és una qüestió.
6: Que estava entre el dia del plenum.
0: Sí, sí.
5: Volia explicar una anècdota del que va passar amb mi Corpus pel, bueno, part de la processó, que això ja apunta a parte.
2: Bueno, és que la vila també
5: farà 70 anys.
0: Què vol dir la processó punto a parte?
5: Vull dir que va ser una processó
2: punto a parte.
5: Una processó que ningú que no t'hi pots estar, perquè jo hi anava.
6: Sí. Jo me la mirava tot... i una altra senyora.
0: Un moment, anem per parts. Que no t'hi pots estar?
5: No, ple... no, una gent perquè que la no gent sap ni on te va.
6: Els hi ha caigut un ciri al bar i van es pensen que van... Ah, jo
5: van amb una mà al ciri, amb l'altra al mòbil, llavors
6: mal vestits,
5: fent fotos,
6: mal vestits,
5: amb un gorro d'aquests de palla...
6: Saludant a l'audiència, però sorollosament.
5: Sí. El,
6: els que s'ho miren, Pepito, hola!
5: Sí, sí, això és horror. I això els dels balls també,
6: Clavells que volaven quan passava el drac.
5: Sí, sí.
6: Clavells que volaven quan passava l'àguila, que no entenia bueno, que semblava la triste figura allà.
5: 70 anys que faré i em penso que ja hi he fet prou.
6: I una custòdia que no va caure terra al cap de la blia. Tres vegades uns ulls ho van veure, que van estar a punt de caure
5: aquella,
6: a la terra.
5: Aquella custòdia branda.
6: Que comencin a veure com portava la custòdia el papa, que la portava abraçada.
5: Com la portaven
6: potser
5: abans.
6: Potser comencéssim una altra vegada, com els anys abans de...
3: En comptes del...
0: De posar-la de posar en el tabernacle.
3: En el tabernacle.
5: Portar-la agafada.
3: En comptes del tabernacle. Ja
0: l'havíem vist abraçada.
2: L'havíem portat així.
5: Sempre, molts anys.
0: Molts anys.
5: Sí.
0: Que em vingui la imatge, és que ara no recordo si mossèn Pauses, però mossèn Josep Nicolau segur que la portava.
3: Segur que la portava. Sí,
6: en Pauses va ser el que va portar
5: el tabernacle. El que la va portar el tabernacle.
6: I allò no és gens de vot. Però a l'entrada al cap de la vila... es veu que van inclús deixar el tabernacle a terra
0: els, per poder agafar la custòdia.
3: Per poder agafar la custòdia.
6: Per sort no hi era, la petita.
2: Jo ho vaig veure.
6: No, per sort no hi era, però va estar tres vegades la gran cara a terra.
5: Sí, sí. Això ho han de mirar.
6: I però, després, a veure, semblava ben bé un ramat sense pastor.
5: Exacte. Ja sempre és aquesta... Mira, quan
6: mama,
5: ha...
6: jo utilitzo paraules bíbliques.
0: No.
5: Escolta, quan hi havia en Cisco, quedat, era
0: sí,
5: una altra
0: ara
5: cosa.
0: Ara m'ho pensava que ho dirà. De que està a punt de dir quan hi havia en Cisco del Forn.
5: Però bueno, en Cisco hi havia
3: altres èpoques. Altres èpoques.
5: Però és que,
3: era
5: una
3: altra
5: època. Sí. Però... vas amb una angúnia amb aquella professor i penses,
3: ara la en Cisco potser el denunciarien, eh?
5: I passava la gent...
0: Quins crits, veritat. Oh.
5: La gent passava per mig i hi havia la custòdia aquí, la gent passant... Jo li vaig dir, espérense, dic, són 5 minuts, miri, està allà la custòdia, esperi 5 minuts. No costa tant. Si era
3: però és que no saben el que... No saben el que veuen.
6: Em sembla que... La pròpia comissió, el que va fer el llibre aquest dematí, he agafat el llibre de l'Edo i m'he llegit al començament. A Lieja, l'any 1247, la Julien de Retins, va fer la primera professió de Corpus. No perdem aquell esperit.
5: Hombre,
6: sisplau. No, què vol dir? No.
5: No hi és.
6: Fa 2000 anys, de l'Eucaristia.
5: Ja ho sé.
6: I això és ja de 1000 anys més en tard.
5: Pues,
6: o sigui, jo que continuem any... estant...
5: Fa com...
6: L'Eucaristia continua tenint el mateix valor del moment de fa 2000 anys.
5: Però jo que fa 40 anys que hi vaig...
6: És la Déu amb un pa i un vi amb el que fem.
5: Ah, exacte. Però, és que no, però això no ho saben.
6: Però el senyor de la comissió sí. El president del...
3: que
6: no la va anomenar ni un moment.
3: Això sí.
5: Això ja ho vam dir l'altre dia.
3: Això ja vam dir-ho l'altre dia.
6: I aquest sí que sap on està.
5: Això tens tot arreu, ho vaig dir l'altre dia i ho vaig...
6: Li no
5: vaig
6: ho va anomenar ni pel pregó, ni
3: no,
6: per
3: no,
6: la presentació.
3: No.
5: Ja li vaig dir amb el senyor rector.
3: Vostè ja ho sé, mateix, ja ho vam dir-ho, ja.
5: Vostè castellà...
6: Ojo, que aquí t'ha caigut. contra el Tribunal de la Inquisició.
5: No, perquè ja li vaig dir al senyor rector, vostè ha de pujar i defensar lo seu.
0: Ai, la inquisidora Loreto.
3: La inquisidora.
6: I no sóc sola,
5: No, no, que jo li vaig dir que havia de pujar i defensar-ho. Dic, però, vostè,
3: però mira, un detall que jo vaig saber-ho, perquè jo després de veure el carrer de la Palma me'n vaig cap a la parròquia, m'espero que vinguin.
5: Sí.
3: I allà vaig estar parlant i hi havia 4 o 5 catequistes que no havien anat a la professó, que les havien quedat a cuidar la parròquia, també, clar, perquè la parròquia queda oberta i d'això. I un comentari. Nens de comunió. Espera, nens de comunió, em van fallar 12. O sigui, 12 no van anar-hi al professor.
5: De 30?
3: Exacte. A veure, i ells mateixos ho deien, a veure, aquests nens, un per una cosa, l'altre per una altra... 12 que no havien anat al professor, 12 que han fet la comunió aquest any. Què vols?
5: I bastants que els van treure al cap de la vila,
3: O sigui, a veure, si has fet la comunió aquest any i la professor és al cap de 2 setmanes.
0: Sí.
3: Home, vull dir, no?
5: Si han anat aquí, imagina't.
3: Doncs imagina't, què vol dir això? Que han fet la comunió com una festa i punt, i ja està. No l'han feta, vull dir...
5: Això és
3: una realitat. No sé com dir-te, no tenen la creença aquesta de que, bueno, que han rebut el cos de Crist, que tal, vull dir, no.
6: Bueno, ni ells ni la família.
3: No, clar, naturalment.
6: Ara,
3: no, els nens no tenen cap culpa.
6: Bueno, que seran els que estan a la primera fila, diguem-li al papa.
5: És el que dic jo, on són?
3: Dèiem.
5: Tota aquesta gent que, ara, que van a veure el papa, on
3: que,
5: són?
3: Els que hi van omplir el Bernabéu.
6: Ojo, que no ha quedat callat,
3: Els que van omplir el Bernabéu, on són?
6: El lleó 14 ha fet de lleó,
2: Ahir m'han preguntat si això que fan al passeig si és que venia el papa.
3: Què és el que fan al passeig? Què és el que fan al passeig?
2: Estan preparant
3: el gay parade.
5: És igual.
3: Serà que no.
5: Ai, senyora, allò d'ahir del congrés, jo per a mi, vamos.
6: No, a mi m'ha agradat molt el que va dir.
5: Sí, però no era el lloc de dir-ho.
0: Un moment.
3: Home, sí que era el lloc.
0: Espereu un moment. Tanquem corpus ja?
5: No, que volia explicar.
0: No.
2: Al cap de la vila hi va haver-hi concert d'orgue.
3: Com concert d'orgue?
0: Sempre n'hi ha.
2: Sí, però al davant i al darrere
0: sí,
2: i un solista.
0: Ah.
2: Ahí lo dejo.
5: Bueno, a veure, una cosa, de Corpus.
0: De Corpus.
5: A l'Ou com balla.
0: Sí.
5: Vale.
0: Sí.
5: A veure, es tenia que fer cita prèvia? Pregunto.
0: No.
5: Sí, senyor Morando. Espera't. Resulta que jo no hi anava a veure l'Ou com balla.
0: És a dir, però... matiso. Entre les 10 i les 11 del matí, pels amics dels museus de Sitges, hi havia l'oportunitat de poder anar a veure l'Ou com balla. A partir de les 11 s'obria l'Ou com balla al públic.
5: Val, molt bé. Bueno, doncs jo anava amb els meus 3 nens sense pensar a veure l'Ou com balla, però eren les 10 i arribo allà i trobo una cua de 15 dones. Que jo estem esperant per anar a veure-lo. Ai, dic, doncs mira.
3: Jo també m'espero.
5: Els nens no sé si es podrà entrar perquè això només és per les que tenen el ram. Dic, dic, tranquil·la, que jo entrarem els nens. Però bueno, és igual. Llavors, les 10.
0: Això que deia en Josep Maria, s'havia de confirmar aleshores l'assistència, si eres amic dels museus. Els amics dels museus tenien aquesta possibilitat, però havien de confirmar l'assistència.
5: I el ram també l'havia de confirmar.
0: Això ja no ho sé.
5: Bueno, és igual. Total, que allà no
0: obrien. Total, que arribes allà i allà no obrien.
5: Llavors, aquell lloc, que ningú deia res, vaig allà dir que aquell lloc, escolti'm, no, els no poden entrar de 10 a 11, això ja eren les 10 i 10.
0: Ara m'has fet pensar en una imatge de fa molt de temps, que quan no s'obria, s'agafava la picaporta,
5: pam,
0: no, hi havia dos nois
3: sortia.
0: I aleshores sortia en Pere Roca, què passa?
5: Llavors aquell noi diu, sí, però esclar... és que no sabem els que tenen cita prèvia, és que no en tenen, llavors necessitem una llista.
0: D'acord, i no tenien la llista.
5: No tenien la llista. Llavors, bueno, és que clar, els que tenen cita prèvia tenen que entrar abans.
3: Val.
0: Sí.
5: Correcte, val. Qui té cita prèvia? Només hi havia una persona que tenia cita prèvia allà. Els altres, tothom s'hi havia anat a fer.
0: D'acord.
5: Esperem que imprimeixin la llista. 10:15. 20 persones.
0: Sí.
5: Mira, a veure, si no teniu la llista...
3: És igual.
5: Dic, aquí som molt poca gent, deixeu-vos a passar.
0: Sí, perquè en un moment estaran llestits.
5: No, senyora, perquè pensi que el ram de tot l'any són 4 setes, dic, ja ho sé. Diu, si vinguessin totes 4 setes, dic, vale,
1: no,
5: si vinguessin, però són 20.
1: No han vingut.
5: Són 20. Doncs deixi'ns passar. I aquí s'ha acabat, que ja haurien passat els que estan.
3: Com voleu que l'Ajuntament vagi bé? Si sí, això no va bé.
5: Sí, saps què diu? És que jo, senyora, jo sóc un manat. Dic, ja ho sé. Ja ho sé. Dic, però mira, saps què et dic? Vaig a veure l'ou com balla i ja, vol, clar, ja vindrà la cita prèvia.
0: Al cap i a la fi, a l'ou li és igual.
2: Sí. No la, parla.
5: La senyora
2: no parla.
5: Que tenia cita prèvia va entrar, sola.
3: Sola?
5: I a darrere vaig entrar jo amb els meus tres nens i a darrere va venir el cap d'en parella. Sí. Ja, tothom va entrar. No sé si van arribar a tenir
0: la llista o no.
5: Llista. Però això...
3: Encara ens compliquem la vida.
6: No.
2: Déu-n'hi-do.
6: Saps què és? La punta d'un iceberg.
0: Ui.
5: I vaig dir la Montse Cortiada, que era allà. Sí. Tens que me'n deixen entrar?
6: Tu ves a l'oc i ho veuràs.
5: Ah.
6: Això és la punta de l'iceberg.
0: Bé, sí, això, museus, això ho porten els museus, eh?
3: Això ho porten els museus,
0: sí, sí.
3: Bueno,
0: però si però vols dir que
6: la punta del funcionament dels funcionaris.
3: Això sí. Ah. Això sí. Això,
5: no, però
3: això
5: aquell sí, noi és un noi...
6: No aquest fet concret.
5: Precisament el que estava allà,
6: aquí
5: pobret, un noi que...
6: Que no,
0: sí, sí,
6: hi ha ningú
0: disposat, disposat.
5: Un noi que és de Ribes que fa visites guiades.
0: Disposat, disposat.
5: Però clar, ell va pensar, calla, que si les deixo entrar, enrenyaran.
0: Bé, doncs clar, si hi ha unes instruccions, hi ha unes instruccions.
5: Ara l'imprimiran... un quart d'onze ja vaig agafar pel dret
2: que l'envien per WhatsApp.
5: Ah, doncs llavors hi havia les de sempre, les que feien cua a les 11. Pues que ensenyen el correo. Digo, pues mira, lo he borrado, li vaig dir.
0: Apa, venga, i dale. Aquestes converses de Corpus que n'hi ha per fer un llibre.
5: Sí, també. Total que vam entrar tothom i tot bé, però vull dir, bé, ja està.
6: Sí,
5: és l'anècdota. El de la processó
6: el que no és anecdòtic.
5: No, això passa sempre.
6: Hi ha un mal ambient entre el funcionament del funcionariat, que això aquí ha estat aquí, tu te'n vas a l'OA que et trobes amb unes barreres fisicoquímiques que et posen de los nervios,
5: és molt graciós,
6: tu intentes de tramitar una cosa i una cosa que en 15 dies podria estar en un any, etc, etc, etc. Sí. Aquí està. Bueno, el que va dir el regidor Josep Maria Tubau és una gestoria que no funciona.
3: Que no funciona, sí. Dolenta.
5: Home, lo de la cita prèvia és... Mira, tu vas allà...
0: S'ha fet viral aquesta frase.
3: Sí, és que és veritat, eh?
0: Fins i tot bueno, la va agafar mira, José Antonio Gilabert de Vox.
6: És una
3: gent que
6: no van saber gestionar
5: no,
6: ni una cosa tan
5: senzilla.
6: No, però
5: és que tu vas a l'OAC i tens cita prèvia, no? I tens a les 10 i quart. I tu hi vas a les 10...
3: I 10.
5: Falten, no, exacte, i 10. Vas a treure el tiquet i diuen no. Ha de ser més a prop de les 10 i quart, si no, no li donen tiquet i no hi ha ningú. Que es...
6: I si vas i dius...
5: Llavors ve un que no té cita i aquell sí que li donen l'hora. I llavors passa davant teu que tens la cita i tu entres a les 10 i mitja perquè aquell sí ha estat un quart. I llavors dius, pues bueno, acabamos.
6: Bueno, vale, ja està.
5: Això passa.
0: Vols que et digui una cita prèvia que funciona? La del DNI.
5: A veus?
6: A mira que estaran allà, no?
3: Que jo he entrat per el passaport... I no, ja no,
0: ja està,
3: ja no, hi, ja
0: imagina,
3: no hi ha hores.
0: Ja no hi ha hores.
3: Ja no hi ha hores.
0: Imagina't, perquè i em donaven 40, de cites.
3: No el necessito, però dic, mira, com que el tinc caducat, doncs vaig i me'l renovo.
0: Doncs escolta'm, 10 minuts.
3: Ja no, ja, no, ja no hi ha hora.
0: Com o nunca.
5: Veu, la Guàrdia Civil. Doncs...
0: No, la Policia Nacional.
3: La Guàrdia Civil, home.
0: Policia Nacional.
3: És pitjor, la Policia Nacional.
5: Digue-li atxe, los cuerpos del Estado.
3: És la Policia Nacional.
0: 10:44, bon estiu, Loreto.
6: I gràcies.
0: De res, home. Bon estiu, Josep Maria.
2: Bon estiu a tothom.
0: Bon estiu, Vinyet.
5: Gràcies.
0: Bon estiu, Helena.
5: Aneu a tot, tothom a veure el papa que pugueu i l'escolteu i
6: jo
5: tot.
6: Jo sobretot el penso escoltar.
2: I el nostre amic també.
3: Jo escoltar-lo, sí.
5: Jo per la tele
6: molt identificada.
3: Me l'escoltaré. Sí.
6: M'hi sento molt identificada amb el que diu, la veritat.
0: Doncs...
3: Sí, sí.
6: O sigui, ja està.
0: Queda dit.
3: Queda dit, això.
0: Despedida i cierre.
3: Bon estiu.
5: Bon estiu.
2: Apaga i vámonos.

0: Has rebut un correu o un missatge de text amb un avís urgent sobre la teva factura de llum, aigua o gas? Els ciberdelinqüents es fan passar per companyies de subministrament per intentar enganyar-te. Sovint envien missatges o correus que avisen d'una factura pendent de pagament i afegeixen un enllaç per descarregar un arxiu. El fitxer conté un virus que pot robar-te les dades bancàries. Amb aquesta informació poden fer compres o moviments al teu compte del banc. Les claus per detectar aquesta estafa: incoherències en el text, avisos d'incidències greus i instar a actuar de manera urgent. En cas de dubte, contacta directament amb la teva companyia a través dels canals oficials.
1: Què és aquest soroll?
2: L'aixeta. És que estic omplint la banyera.
1: La banyera? Però si són gairebé 300 litres d'aigua, amb això et pots dutxar durant una setmana sencera.
3: A Catalunya, l'aigua és un recurs limitat. Cada gota compta. Per això, cal fer-ne un ús responsable. Posa en marxa la rentadora o el rentavaixella en funció eco i reutilitza l'aigua per diferents usos. Consulta tots els consells a aca.gencat.cat. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.

0: 10 i 47 minuts, aquest any en Joan Comas ha estat reconegut per portar mig segle, 50 anys, participant a l'Exposició Nacional de Clavells. I és per aquest motiu que ens ha vingut de gust recuperar part de la conversa que va mantenir amb en Pitu Valera l'any 2022, quan en Joan fou anomenat bandonista de la Minerva del Corpus Dei 2022. Aquesta història que va començar anant a buscar vinagre, tal com sona. Joan Comas.
1: És un gran honor. És un gran honor.
2: I més perquè... per una persona com vostè, que ara ho comentàvem aquí fora. Sí. Clar, són 47 anys.
1: Exacte.
2: Amb tota aquesta història dels Exacte. Clavells, que ara ja anirem a petar, però
1: sí, sí, sí.
2: Clar, estem vorejant ja els 50 anys.
1: Sí, són 47 anys consecutius sense parar mai, des de l'edat de 15 anys. Des de l'edat de 15 anys, doncs, bueno, un dia me'n vaig anar a casa de la Montserrat, d'allà de la Sínia Caladonícia, a buscar vinagre, perquè sempre anàvem a buscar vinagre, que jo era de la Sínia Robert, érem veïns, i aquella dona tenia uns clavells allà preciosos i em va dir: Joan, i per què no vens tu també com a expositor, home, que a tu t'agrada tot això? Home, dic, sí que m'agraden les flors, m'agraden els clavells, m'agrada, bueno, l'agricultura, m'agrada tot el que és la terra i la producció. I llavors diu: mira, si vens, diu, si aquest any t'apuntes, diu, te regalo aquest clavell tan maco que tinc aquí. Dic: ostres, doncs va, vinga, porta-ho. I així va ser la xispa primera que vaig... A part també s'ha de dir tot que la Rosa del Cable, també amb un germà allà al mercat, també li estava dient ja feia 2 o 3 anys: aviam si veniu també, que vosaltres seríeu uns bons expositors. Bueno, entre una cosa i l'altra, però la xispa forta va ser aquesta.
2: Clar, Joan, tenies 15 anys.
1: Tenia 15 anys, llavors, només.
2: Em costa creure avui un jove de 15 anys amb aquell entusiasme que tenies tu.
1: Sí, això no existeix. Es pot dir que no existeix.
2: I que em perdoni, no els joves de 15 anys, però repeteixo que em costa creure.
1: No, ni 15 anys, ni 12, ni 18, ni 20, ni 25. Costa molt sortir gent jove.
2: Per què?
1: Com a expositors? No ho sé, suposo que...
2: És la pregunta,
1: bueno,
2: del milió.
1: Sí, suposo que en principi, perquè la gent, tothom... Bueno, avui en dia pues, és diferent. Tothom va amb els seus mòbils, tiqui-tiqui-tiqui, tothom juergues i això és una cosa pues, molt sacrificada de tot un any. De tot un any. Hi ha moments que pots passar bastant d'ells, però hi ha moments que ja t'hi has d'estar sobre. Hi ha moments que has de regar i fer el que hagis de fer i tirar les insecticides que hagis de tirar i descapullar-los i, bueno, però quan porta més feina és l'hora de plantar. Uh-huh. I ara l'hora d'anar a l'exposició. Després ja doncs vas fent durant tot l'any.
2: Ara parlarem, si em permet, de tot aquest procés del cultiu del clavell, que
1: sí,
2: porta una feinada de por,
1: sí.
2: Ja veuran.
1: Sí, sí.
2: Jo ara li preguntava al senyor Comas: fa molta calor, això, què? Pel clavell és bo, no és bo?
1: Aviam, el clavell li agrada calor. I creix amb la calor.
2: D'acord.
1: Quan la terra es calenta, en principi, quan fa molta calor i la terra es calenta, la terra del clavell, les arrels creixen. I al créixer, el clavell fa virgueries, vull dir, se desarrolla, però bestialitats. Llavors, aquest any ens trobem que, com que el mes de maig ha fet el juny i el juny està fent el juliol, pues, bueno, els clavells han fet una esclatada molt avançada.
2: Ara em comentava el senyor Comas.
1: Sí.
2: La setmana passada hauria estat una bona setmana per
1: sí,
2: l'exposició,
1: sí,
2: oi
1: sí,
2: que sí?
1: Exacte, la setmana haguéssim passada...
2: Haguéssim vist uns clavells macos,
1: exacte,
2: macos de debò.
1: Exacte, inclús aquesta encara aguanten, perquè l'exposició d'aquest any és molt maca. Hi ha molta flor. El jurat ho tindrà difícil una miqueta, perquè hi ha expositors que tenen molt bona
2: exposició. Clar, que al canvi a la fi, això és una miqueta els que ens agrada, no? Quan anem a veure l'exposició, que es vegin uns clavells macos...
1: Claro, clar que sí. Ben florits, ben grossos, ben enlairats, macos.
2: Clar,
1: sí.
2: Perquè hi ha hagut anys que hem vist allò... Aquell...
1: I la planta sí, també sí. És molt maca aquest any, tampoc no hi ha... Com que no ha sigut un any de pluges últimament, pues, tampoc no tenen cap atac de roja. Saps? La roja... Es fa totes les fulles.
2: Sí, s'ho menja tot, sí, sí.
1: És com un amarro de cafè, que quan veus allò dius: ostres, tan malalts tu, cap a casa. Sí, hi ha hagut anys que hi ha hagut expositors que descarregar allà. A mi em va ser molt trist, molt d'emigrant, un any, una senyora que els tenia allà a les Roquetes, va venir, els va portar, no sé si importava 30 o 40, i quan llavors jo era el delegat d'allà de l'exposició, quan vaig veure jo i altres expositors, els expositors que estaven als costats van dir: o se'n va aquest o me'n va jo, però aquesta expositora, aquests clavells estan tots malalts. Llavors, bueno, va ser molt d'emigrant jo tenir que agafar i anar a avisar-la i dir-li: escolti'm, torni a obrir la porta de casa, que demà tornen tots cap a casa seva. I, bueno, francament, es va emprenyar. És que és així, la gent s'emprenya quan no tenen raó, però bueno, què hi farem, tu? Aquells clavells allà dins no hi podien ser, no hi podien ser. I aquest any, doncs, ja t'ho estic dient, aquest any bé, maco, vull dir...
2: Veurem una bona exposició aquest any.
1: Bueno?
2: Veurem una bona exposició.
1: Sí, sí, de moment sí. Ara, el dia de la inauguració, sí. Quan acabin ja en parlarem, perquè s'haurà podrit la meitat de flor. Segur, ja us ho dic jo. S'haurà podrit molta flor de la que tenim. Ara, aquest cap de setmana, encara veurem molta flor veurem pel Corpus. Però l'altra setmana, que és la clausura, i s'haurà expulsat la meitat de la flor, ja no hi serà.
2: Perquè, clar, venim d'uns anys complicats. L'any de la pandèmia, els clavells, clar, no s'han pogut...
1: Sí.
2: No s'hi ha pogut, bueno, dedicar allò...
1: Bueno,
2: com haguéssiu volgut, suposo.
1: No, però bueno, tampoc no, al fin i al cabo, tampoc no es va fer Corpus. Doncs pues bueno, pues mira, no es va fer exposició. Un any el primer any no se'n va fer, i el segon es va fer una petita cosa aquí baix a la casa de l'Hort de Can Fals. I bueno, poca cosa. En canvi, veus, l'any passat no estaven florits, la gent no els tenia florits. Un Corpus molt aviat, un temps una mica plujós, una mica nuvolot, doncs no va avançar el clavell.
2: El bo que seria, senyor Comas, principis de juny, més o menys?
1: Sí, sí? Per allà el 10, com a 8 al 10 la inauguració, i per allà el 15 acabar. Més o menys és una època, si ve un any normal. Del temps.
2: Sí. Que això del temps, cada cop és...
1: Exacte, perquè aquí ballen diverses coses, vull dir, el clavell... si és un any que el Corpus cau molt tard, s'hauria de plantar més tard. Si el Corpus cau molt aviat, volem dir, cau aviat vol dir finals de maig. Primers de juny,
2: sí.
1: Que això hi ha hagut molts anys, sí. Hi ha hagut, els clavells haurien de venir, doncs, 15 dies abans, l'hora de plantació. Entens? Vol dir, per exemple, jo què sé, a mig octubre o quasi tocar al novembre, o el novembre, jo què sé, una setmana o dues més dins a mitjans de novembre, per exemple. Depèn, ja et dic, depèn de com puja el Corpus o baixa. Dins d'això, tornem a lo mateix, el temps mana, com aquest any que ha manat el temps.
2: I com que el temps cada cop és més incert,
1: bueno,
2: diguem-ho així.
1: Exacte, cada vegada és més incert.
2: I la calor arriba abans, i no hi ha intermig, no? És a dir, allò, la tardor i la primavera ara gairebé no existeixen. Passem del fred a la calor i del calor al fred.
1: Sí, exacte. Però bueno, ja et dic, més o menys, pues, nosaltres ja juguem que vinguin més aviat o més tard, depèn si puja o baixa el Corpus, però... Clar, el de dalt és el que mana. El temps és el que mana, tu.
2: Permeti'm que faci una mica de marxa enrere en el temps. Recordant aquells inicis del senyor Comas amb el món del clavell, què li va cridar l'atenció de tot aquest món?
1: Bueno, aviam, el meu ofici és agricultor. I tota la vida m'ha agradat la terra, i m'ha agradat les plantes, i m'ha agradat la flor. I jo me'n recordo que era jovenet, jo ja era jovenet, allà a casa, pues, teníem lliris, teníem bujacs, teníem margarites, i sempre, com que sempre estàvem allà al mercat, i jo vaig estar molts anys aquí despatxant aquí al mercat, al mercadillo de fora el dissabte,
2: sí.
1: Estava a l'entrada a mà dreta, una banda hi havia en Virgili, i l'altra banda estava jo. I llavors tot plegat, pues, allà també jo venia, que era jovenet, venia els manats de rams de flors, de bujacs, de margarites, i tot això per mi ja m'agradava. I mira, i si després resulta que guanyava 4 duros i tenia 4 durets per anar a prendre una Coca-Cola el diumenge, pues,
2: no,
1: mira,
2: fantàstic.
1: Tot això que anava bé, no? I llavors, bueno, com que ja m'agradava a mi en principi tot el que era el tema aquesta de les flors, de fer rams i tot això, doncs, bueno, doncs, ostres, els clavells, doncs, vaig veure, em vaig il·luminar de tal manera que, bueno, entre la veïna i la rosa del cable, que no callava, doncs, bueno, al final vaig entrar juntament amb mon germana. Primer any la Maria Dolors, Comas, mon germana, vam estar poder, jo que sé, 8 o 10 anys poder junts, saps? I després ella es va casar i a partir d'aquí jo vaig començar a anar sol, a anar sol. Inclús mon germana petita, la Montse, també va estar uns anys també com a expositora, quan estàvem allà a la Sínia, la Sínia Robert, i bueno, i a partir de llavors pues, ja he anat tirant endavant sempre, i ja et dic, a mi el clavell, i a més ara, escolta'm, el clavell és la flor predilecta del poble de Sitges, jo no sé si ho saps, però el clavell és la flor predilecta del poble, i tot plegat, bueno, m'encanta, a mi un clavell m'encanta. Em sap greu una cosa només, que no fan olor. Aquests clavells que tenim ara, avui en dia, no fan olor.
2: I això?
1: Bueno, pues, no ho sé, jo suposo que han fet tant injertos i tantes coses que al final dius ja, pues, no fan olor. Fan una petita aroma, però no fan olor. Penseu, jo el primer any d'expositor, amb mon germana, els vam fer tots de llavor. Eren clavells de llavor. I aquells clavells de llavor feien una olor, un aroma, que jo enamorava. I segueix avui en dia igualment. Tu et fas plantes una clavellina, un clavell de llavor, i ja t'asseguro jo que fotrà, fa un olor,
2: fa una flaire bona,
1: una flaire boníssima. I aquests, molta gent diu, ai, que olor que hacen. Bueno, jo per sota el nas me n'en foto una mica. Però que sí, no.
2: Perquè
1: generalment
2: perquè
1: no fan olor.
2: Se'ls posa massa producte o massa...
1: No. Suposo són les varietats que hi ha avui en dia, bueno, no ho sé, pues no els hi donen olor. No els hi donen olor. Fan alguna cosa, com a clavell, pues farà una petita olor però no fa aquell perfum de clavell, de clavellina, per exemple, que fa un clavell de llavor. Ja t'ho dic jo. Tu planto un clavell de llavor i ensumo. I ja m'ho diràs.
2: Tot això és una feinada.
1: Sí,
2: és a dir, el cultiu del clavell en requereix una atenció molt especial, senyor Comas.
1: Sí, molt de carinyo.
2: Molt de carinyo, bàsicament,
1: ganes de
2: voler-ho
1: fer,
2: òbviament.
1: De fer, sí.
2: I em recordava ara aquí una miqueta aquí fora al passadís, que clar, que això, si es vol garantir una certa continuïtat, s'ha de començar a pensar ja una miqueta en el relleu, no?
1: Bueno, el relleu que va sortint, si se fixeu, tot és gent gran. Per què? Perquè els joves, bueno, és el que dèiem una mica abans...
2: Que hi ha una explicació també, ara ens ho comentava, clar, la gent gran té més temps.
1: Té més temps, exacte, aquí està. La gent gran té més temps, i perquè s'ha retirat, i llavors ens pues, diu, ah, pues mira, pues jo què faré? Per estar-me allà al bar tot el sant dia? Pues no, mira, si em donen un lloc, que per això vam començar a fer el viver de l'hospital,

0: d'edat ja bastant avançada. I bueno, mentre duri això, hi hagi lloc, mentre hi hagi lloc com tenim ara, pues, bueno, expositors de 50 clavells poden anar sortint. Expositors grans com jo, com n'hi havia molts antigament, o Freixes, o Peixó, o jo què sé, la Nubials, o gent, la Montserrat de Cala d'Onícia, de Romeu, o de, bueno, hi havia molta gent que portaven, bueno, 300, 400 cossis, que això era una bestialitat, i amb aquests cossis omplien.
1: Tants?
0: Sí, sí, tants, tants, tants, i tants, sí senyor. Jo la vegada que n'hi he portat més han sigut 260.
1: Mare de Déu.
0: Sí, ara no, aquest any en portem 100 només. De moment n'hi ha prou, i si podem pues anirem fent, bueno, 100 i pico, 180, el meu sempre entre 180, 190, 200, és el meu, la meva quantitat preferida és aquesta, pel lloc que tinc també, ja me'n podria portar molts més si volgués,
1: ja,
0: però que no, que porta molta feina i molta gasto, i que no, que això no pot ser. I bueno, el que estava dient, en aquelles èpoques hi havia aquesta gent que portaven tants clavells que bueno, amb 5 o 6 expositors s'omplia tota l'exposició.
1: Uh-huh.
0: Allà amb un no res pues, posàvem 2.000 clavells, i llavors bueno, jo vaig ser el primer que vaig donar l'alerta a l'Ajuntament dient que vigileu perquè tot és gent gran.
1: I això es pot acabar en algun moment o altre.
0: Gent,
1: sí, sí, sí,
0: exacte,
1: sí, sí.
0: Exacte, aquesta gent a qualsevol moment, sense voler-ho, perquè jo no ho volia pas,
1: no,
0: però que jo veia que tots eren gent que s'anaven a 80 anys i això pues, qualsevol moment petaria.
1: Uh-huh.
0: Bueno, i ha passat, perquè clar, aquí no ser, no, tota la vida no hi serem pas, no? Llavors, bueno, ja es va començar a fer el viver de l'hospital, i a partir d'aquí van començar a sortir expositors de 50 cossis, 50 i 50, perquè ja més no poden ser. Sí que sempre jo he dit que són, si tinguéssim gent com jo, que tens pues, jo que sé, un petit hortet, un pati, o el que pugui ser, pues sí que aquesta gent es poden engrandir, no? Poden anar amb 70, 80 o 100 cossis. Però clar, és que avui en dia on tu veus això, on tu trobes? És que no hi ha lloc, no hi ha lloc. I aquesta gent que agafen aquests llocs dels horts o de l'hospital, pues bueno, pues són gent que estan en un balcó, en un pis, i clar, no tenen lloc.
1: Clar,
0: no tenen
1: hi ha
0: espai.
1: Una qüestió d'espai.
0: És qüestió
1: òbviament.
0: D'espai.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Pues bueno, ara hem pogut trobar aquest lloc dels avis que han trobat, i després a l'hospital, aviam si pot arrencar un altre cop, perquè està una mica parat això de l'hospital. I pues bueno, pues jo veig que hi ha molta continuïtat, vull dir, l'exposició aquest any, i em sembla que n'hi ha, em sembla que són 31 o 32, i després hi ha els col·legis, en total em sembla que entre els col·legis i tot són 34 expositors que en total.
1: Uh-huh.
0: Però bueno, ja es fa una exposició maca, ja es fa una exposició bonica, eh? I això continuarà, jo crec que anirà continuant. I quan la gent gran, jo que sé, ja no pugui, pues ja n'hi haurà uns altres que se retiraran i també podran. Vull dir...
1: La qüestió és garantir una miqueta el relleu, vull dir,
0: exacte,
1: que no és fàcil,
0: exacte,
1: no és fàcil, perquè
0: exacte.
1: Tornem a lo d'abans, clar, això requereix un estari al damunt, una feina,
0: sí,
1: un espai, unes hores...
0: Exacte, tot plegat pues, requereix una... una pila de cosetes que bueno, s'han d'ajuntar totes...
1: Tot i que em feia una reflexió interessant, el senyor Comas,
0: sí,
1: abans que deia, clar, tots aquests joves... Clar, aniran creixent, ara no hi estan interessats probablement, però d'aquí uns anys potser recordaran que en el seu dia doncs van fer un intent de...
0: Exacte, tota aquesta quantitat de gent jove, bueno, d'aquests col·legis, aquesta canalla,
1: sí,
0: es pot dir, pues que avui en dia els hi donem ara un clavell allà als col·legis i el cuiden. Aviam, els hi costa cuidar-los, perquè no, s'ha de dir així mateix, però jo la meva reflexió és que possiblement quan siguin més grans, que ja no tinguin problemes de jovent, estiguin casats, ja tinguin fills
1: i aquelles doncs, coses,
0: aquelles coses que passen, i els hi vingui a la memòria, perquè moltes coses de gran les fas quan ja les feies de petit. Llavors, què passa aquí? Pues que possiblement aquest jovent d'ara que tenen aquests clavells al col·legi, ara en aquests moments quasi ningú, com aquí diu, es posarà com a expositor després, quan surtin del col·legi, però sí, quan siguin més grans, possiblement se'n recordin i diguin, ostres, allò m'agradava, veus, anar a regar el clavell i això, en aquell moment, doncs ara hi vull dedicar-m'hi.
1: Uh-huh.
0: I potser serà en el moment que guanyarem.
1: Bé, doncs agafem-ho per aquí.

0: Agafem-ho per aquí.
1: Agafem-ho per aquí.
0: Agafem-ho per aquí, sí, senyor.
1: Sí, sí, sí.
0: Agafem-ho per aquí.
1: Un bri d'esperança, que deia aquell.
0: Exacte, exacte. Sí,
1: clar, li han demanat molts consells.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, va haver un moment.
1: Rara és la vegada que no ve algú, escolti, senyor Comas, que això com es fa, sí, com es deixa de fer, com...
0: Exacte, quan aquesta gent gran va fallar una miqueta i llavors es va començar a fer el viver de l'hospital, pues inclús vam fer vídeos que sembla que si no mal recordo estan vist i Sitges o algo
1: així. Sí, sí, o al YouTube també ho poden veure, sí,
0: això,
1: sí, sí,
0: ho poden veure tothom i em veuran a mi explicant com s'aplanta
1: tot el procés,
0: el procés de com s'aplanta el clavell, com se pinça, com va creixent, cada quan s'ha de posar una mica de bono, es posa una mica de nitrofoscle, després anar regant-ho quan es vegi que està la terra una miqueta ja seca, humida, a mi sempre m'agrada que estigui la terra humida, i bueno, i anar creixent, i després bueno, explico com es fan tots els ferros, perquè els ferros també costa molt poc, però has de tenir manetes. Jo amb un no re et faig un ferro, però hi ha gent que bueno,
1: clar,
0: han estat hores
1: no
0: per
1: hi
0: fer
1: la mà trencada, no?
0: Sí. I bueno, jo tinc la tàctica perquè n'hi he fet molts. Podria dir que igual n'hi he fet 2.000 de ferros de clavells jo.
1: Imagina't.
0: Exacte,
1: n'hi
0: he fet per diversos expositors també, perquè m'ho han demanat per favor, fermo, bueno, doncs els hi he fet, no? I per mi jo els he renovat dos o tres cops els ferros també, perquè es rovellen, es podreixen de les potes i al final has d'agafar i dir, bueno, doncs ara que tinc 500 cossis, però n'haig de fer durant l'hivern.
1: Quan parlem dels ferros és bé, allò que envolta.
0: Exacte, els ferros és el que envolta, sí. Eh? Exacte, llavors jo tinc un tarugo de fusta, es pot dir, un tros de fusta amb tres claus clavats sense cabota, i llavors jo sé exactament les mides que ha de tenir cada ferro, de llargada.
1: I deixis estar, té la mà trencada.
0: Tinc la mà trencada, i jo sempre hi dic qui vulgui, doncs com ho digui, jo li deixo la peça aquesta de fusta i li explico com a molts els hi he explicat, i aquests que jo els hi he explicat amb altres que en aquests moments estan allà dins.
1: Quants cops ha guanyat el concurs?
0: Ostres, doncs no sé dir-t'ho.
1: No sé dir-t'ho.
0: Bastants. I de segons més que de primers encara. De segons molt més que de primers. Sí.
2: Joan Comas, aquest any reconegut per portar 50 anys. 50 anys presentant col·lecció a l'Exposició Nacional de Clavells. Tot plegat va començar, com deia ell, quan en tenia 14, 15 i anava a buscar vinagre a Cala Dionísia. En fi, aquest Corpus 2026 que ha tingut entre els seus protagonistes també un racó per en Joan Comas. 11 i 9 minuts, seguim endavant.

0: passen 4 minuts de 4:15 del matí i parlarem ara d'una associació que es diu Gailes Pol. És l'associació que aglutina el col·lectiu LGTBI al sector de la policia, diferents cossos policials, diguéssim, eh? I per què parlarem d'aquesta associació? Doncs perquè aquest projecte, aquesta associació, va néixer l'any 2006, per tant, tampoc fa tant, 20 anys, però són molts i són pocs alhora, eh? Depèn de com ho mirin. I va néixer aquí Sitges. Això va ser una iniciativa impulsada per Europa, per diguem, cossos policials europeus, però que va néixer després aquí a Sitges, perquè a Espanya no n'hi havia cap, i un dels fundadors és encara agent a la policia local d'aquí de Sitges, tot i que està a no res de jubilar-se, i avui l'hem volgut convidar per parlar una mica de la història d'aquesta associació Gailes Pol, de quan es va fundar, dels inicis, i una mica també de com ha evolucionat tot plegat i quina és la tasca ara. Avui parlem amb Manuel González. Què tal, Manuel? Bon dia.
1: Bon dia, Carola, bon dia.
0: Deia ara, a punt de jubilar-te, eh?
1: A punt de jubilar-me, si ja en queden 9-10 mesos, sí.
0: I a la policia local de Sitges des de l'any?
1: 2000. Vaig començar com a policia a Gavà el 93, però el 2000 vaig aprovar aquí les oposicions i llavors porto aquí 26 anys.
0: 26 anys aquí i l'any 2006, i això, no?, que m'explicaves, que des d'Europa, a través del sindicat, us comencen a dir, ep, no pot ser que el col·lectiu no tingui representants, no?
1: Des d'Europa ja portaven alguns anys, no tants, però portaven alguns anys, no? I deien, per què no a Espanya, no? Llavors, a través d'un que coneixia el president europeu, van contactar amb mi aquí a Sitges i em va dir, què fem? Tirem endavant, penses que tal? Diu, bueno, és una molt bona idea, però és una mica complicat, no? És una sortida de l'armari en tota regla, no? I vas dir que sí. Endavant.
0: Perquè com era l'escenari en aquella època? Estem parlant de l'any 2006, per tant, queda lluny, però no tant, diguéssim. Encara no era, diguem, comú, habitual, parlar obertament, o encara no s'entenia com una cosa habitual o comuna el fet de que persones del col·lectiu, per tant, homosexuals, lesbianes, formessin part dels cossos policials?
1: No era tan habitual com, per exemple, més avui, no? Cossos com els Mossos d'Esquadra, que van néixer més endavant,
0: sí.
1: Ha estat una mica més fàcil, no? Perquè és més, no, més nou.
0: Més
1: però
0: nous.
1: Altres cossos com la Policia Nacional o sobretot els guàrdies civils, sí. No? Sí que ha estat bastant dur i bastant més difícil encara fins pocs anys enrere. I bueno, va ser una mica difícil perquè no parlaves, una mica de la por de parlar, no? El que ser policia, que tothom sàpiga que aquest policia és gay o lesbiana o tal, pues és una mica difícil per estar treballant al carrer, no? Això és com un futbolista que mai ho diu.
0: Vaja,
1: perquè
0: fet,
1: pensa que la gent al camp, no? Tothom se tiraran a sobre.
0: De fet,
1: no?
0: En el món del futbol, aquesta sortida de l'armari, per una manera, no, encara no s'ha produït.
1: Es produeix quan acaben la seva carrera.
0: Efectivament,
1: o no,
0: efectivament. Però diguem que a hores d'ara encara diguem que és difícil. En el cas dels cossos policials, no? Va ser aquest any 2006 que vau decidir fer aquest pas. Què et va fer determinar de dir, va, vinga, sí, m'hi poso i activem aquesta associació? Entenc que tu formes part del col·lectiu, no? Que per això sí. T'ho proposaven. Però què va ser, quin factor va ser determinant que vas dir, m'hi tiro a la piscina i m'hi poso i anem a treballar per això?
1: Bueno, jo en aquell moment pensava tot allò que ens estaven dient des d'Europa, no? Sobretot des d'Alemanya, Anglaterra, Holanda, que són els principals que estaven en aquell moment.
0: Entenc que hi ha altres cossos policials d'aquests
1: sí,
0: territoris,
1: sí, sí,
0: eh?
1: Sí, uh-huh. Tenien la seva associació,
0: sí.
1: I van connectar entre ells, van començar a fer el que es diu la ECPA, uh-huh. European LGBT Police uh-huh. Association, que van començar ells, no? Com 2 anys abans, no tant abans, eh? I estaven parlant molt de delictes d'odi, que aquí a Espanya no es parlava res per aquell moment. I vam començar aquí a Sitges i la conferència d'aquí es va dir policia i homosexualitat. Però clar, al principi, inclús quan vam començar nosaltres, el 2008, que vam tenir la conferència europea, que ja vam començar amb la...
0: Que es va celebrar aquí a Sitges?
1: No,
0: es va fer a Barcelona,
1: aquesta.
0: La
1: conferència europea a Barcelona, sí. Era perquè era a París, però París a última hora va dir que no podíem fer-ho. I em va trucar el Víctor, que era el president, i em va dir, què fem? Ho agafem? Dic, sí, sí, tira endavant. I va ser tot un èxit, perquè el 2008, amb això de la Comissió Europea, que van venir 200 policies de tot Europa aquí, i vam tenir, per exemple, va venir el que és ara el ministre de l'Interior, que llavors era jutge de l'Audiència Nacional, Marlaska, va venir aquí, i va ser tot una fita, no? En aquell moment la Generalitat va posar endavant la primera fiscalia, que era la primera fiscalia contra la homofòbia, que nosaltres vam dir no hauria de ser contra homofòbia, perquè estem parlant de delictes d'odi de tot tipus, no? Això va començar a canviar. La primera fiscalia va ser aquí a Barcelona. El primer reglament que es va fer als Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana de Barcelona, i van començar altres policies d'Espanya a començar a fer reglaments interns, no?, de com tractar el col·lectiu LGTBI pel carrer. Això va ser tot molt ràpid, i va començar a parlar molt dels delictes d'odi. Va venir un canvi de política, va venir un canvi de reglament, va venir un canvi de tot, i llavors ara tothom parla de delictes d'odi, però en aquell moment ningú parlava, no?
0: Entenc que, clar, ningú en parlava, però, és a dir, hi havia...
1: Existia. Clar, i tant que sí, no?
0: I existia dins els cossos policials. És a dir, passava això.
1: També passava, certament.
0: Com ho recordes tu? És a dir, no sé si ho vas viure mai amb neguit, amb angoixa, si, com es vivia en aquell moment, perquè ens fem una idea. És a dir, perquè entenguem també la importància de la creació d'aquesta assemblea de policies LGTBI, perquè entenguem també la importància de que aparegui o reconegui aquests delictes d'odi aquí a Espanya, no? I se'n parli obertament i s'expliqui què és i cap a qui va dirigit. Com ho vivies tu? És a dir, com ho vas viure tu abans que això tot existés? Com ho vivies tu la teva situació, la teva homosexualitat?
1: Bueno, jo penso que ja ens acostumem des de petit, no? A viure d'una mica amb els teus amics, la gent més propera, no? Després jo a la meva família, doncs una mica la gent més propera, però més enllà, doncs no parlaves.
0: És a dir, amb els companys de feina no era una cosa que es digués obertament,
1: no.
0: Fora que no fos un amic molt amic.
1: Exactament, amb alguns companys, eren dos o tres companys, sí que ho sabien tot i tal, però hi havia alguns que en aquest moment, el 2006, es van sorprendre, de dir, ah, no sabia res, i alguns es van sentir una mica estranys, no?, això, als vestuaris.
0: Sí,
1: algú que s'apagava perquè pensava que tal, de repente, no? Som els mateixos de fa 5-10 anys.
0: Vas haver d'explicar,
1: no?,
0: coses, no? Vas haver, sí, com d'una mica d'explicar.
1: Sí, va ser un procés una mica estrany, no? Però no va trigar molt. Va ser uns mesos que una mica estrany, no? Però després va estar tot bé, tot...
0: Clar, completament... sí. Que es fes a Sitges, entenc que tampoc no va ser casual, no? És a dir, no sé si el fet de que Sitges fos epicentre d'això, no sé si va ser casual, tenint en compte l'històric que té Sitges amb la comunitat, no?, amb el col·lectiu LGTBI.
1: Sí, com a poble, com a
0: efectivament
1: històric. I últimament inclús, no?, hi ha moltíssima gent que s'està venint a vivir aquí a Sitges, perquè
0: sí,
1: pensa que és un lloc...
0: més tolerant, no?
1: Bastant tolerant, no?, i bastant obert, no?, i això... ha canviat molt dels anys 90, no?, o 2000 al principi, no?, el que és ara, no?, ha canviat molt, per bé, no?, però a la policia, no sé, la gent igualment, per això de que Sitges és un poble amb molt turisme LGTB,
0: sí,
1: no?, sempre hi ha aquesta broma, aquesta risa, aquesta no sé què, i dins de la policia és igual, no?, però tothom pensa, estic a Sitges, tothom pensarà que soc,
0: sí,
1: gay o que soc lesbiana,
0: sí.
1: I no
0: era
1: vital,
0: una broma,
1: no?,
0: típica dels 90, aquesta, quan tu deies que eres de Sitges ja automàticament et situaven,
1: i et puc dir que no són dels 90.
0: Encara passa? Encara passa?
1: A mi em va passar quan jo ningú sabia res, quan jo vaig començar aquí a treballar aquí, pues algun company que diria, cuidado que a Sitges que tens que ir con el culo pegado a la paret perquè mai se sap què pot passar, no? Coses així, no? Tu quedaves, uf, aquí no puc dir res, perquè això és impossible,
0: clar,
1: no? Aquesta problema
0: és espiant. Clar, et feia anar una mica amb cura, no? De,
1: sí,
0: dir, bueno,
1: cuidado,
0: no diguis gaire
1: però
0: cosa.
1: Però si no coneixo, jo porto aquí des del 84, ja sé molt bé el que és Sitges i tal, no?
0: Clar, entenc que tu, quan parles d'aquesta sortida de l'armari, és a dir, de clar, el moment en què tu et poses en aquesta associació, entenc que és com, diu obertament, doncs jo formo part del col·lectiu. Recordes aquell moment? Recordes el dia, el moment? Com va ser?
1: No va ser un dia, perquè, clar, jo primer... vaig parlar amb el meu cap en aquell moment, i li vaig dir el que havíem de fer en el 2006, que era aquesta conferència que vam fer aquí al Saló d'Or del Palau Maricel, i també amb el David García, que estava
0: el regidor.
1: No era regidor.
0: Bueno, no era regidor, era sí, David García era gerent, o que no me recordo què era, si una figura del govern municipal, diguéssim.
1: Psicòleg, no?
0: Sí.
1: I vas parlar amb ell, que hem de fer tot això, i ell es pensava que jo ho feia perquè sóc una persona que m'agrada fer coses i ajudar i tal, no es pensava que jo ho feia perquè jo també era gay.
0: Formaves part del col·lectiu.
1: Per això no, dic, no va ser un dia, va ser una mica a poc, no? Que vas començar a notar aquestes diferències o aquestes, no? Alguna persona es va sorprendre, no?
0: Clar, que de fet és un fet curiós, perquè tampoc s'entendria que un, quan arriba a la feina, tampoc no ha d'anar anunciant...
1: Exactament, no és necessari, no és
0: així. Orientació sexual, no? És a dir, no ho fa la gent, no ho fa això. És a dir, tu no entres i dius hola...
1: Ni has d'anunciar, ni has de mentir, tampoc. No?
0: Efectivament.
1: Ni inventar-te coses, no? Inventar-te el que normalment feia molta gent, no? I encara hi ha persones que ho fan, no? Una suposada nòvia o una no sé què... o jo no en parlo i ja està, no?
0: Clar, però en aquest col·lectiu entenc que això passava més, hi havia més reticències, per què? Perquè el món de la policia s'ha associat sempre a un tipus de masculinitat?
1: Masclista. Igualment per les dones, el ser policia
0: també
1: sempre és una mica complicat, no?
0: Sí, també.
1: Per això sembla que la dona s'ha de masculinitzar una mica, no? Perquè està al nivell de resta, i a vegades passa, no? O et poses una mica al teu puesto i tal, no? O sembla que et deixa una mica perrenconada, no?
0: Per tant, d'aquí la importància d'aquesta associació, sobretot entenc que per donar suport als membres del col·lectiu que formen part dels cursos policials, no?
1: Sí, són dues coses.
0: No? És a dir, quin és l'objectiu? Un entenc que és aquesta, no? És a dir, donar suport i acompanyar a tots els membres del col·lectiu que formen part dels cursos policials. L'altre què és? La divulgació? L'altre què és?
1: L'altre és ajudar les persones LGTB,
0: sí,
1: que encara que no són policies, que també tenen els seus problemes, no? I com a policies, com ajudar-les a fer les seves coses normals quan tenen problemes, perquè no sé, perquè estan insultant, perquè estan agredint, perquè estan no sé què. Nosaltres normalment es expliquem, no?
0: És a dir,
1: has de fer això, has de fer això. Nosaltres al principi vam tenir problemes amb altres associacions LGTB, al principi, que eren molt radicals, i una mica era com la policia. Així donava igual que la policia fos LGTB o el que sigui, no? Donava igual, són policies.
0: Llavors,
1: amb vosaltres no volem saber res, no? Això és el problema més greu que vam tenir al principi, ara ja no. Això ja ha passat pel principi. Si teníem, hi havia alguna associació aquí a Catalunya important que feien aquests flyers, no? Que deien, si tens un problema tan agredit o tan insultant, no sé què, pues has de fer això, consulta amb nosaltres. Ves amb un psicòleg, un advocat, un no sé què. I en l'últim lloc, quan ja no tinguis una altra opció, ves a la policia. I nosaltres dèiem tot el contrari.
0: Primer la policia.
1: Has d'anar a la policia, no? I una cosa que nosaltres fem és molta formació als policies.
0: Per atendre gent del col·lectiu.
1: Per una mica, ja no solament per atendre, sinó perquè comencin una mica a parlar, que no sigui una cosa com...
0: I necessita també per canviar vocabularis, expressions, no? Que probablement tots tenim, perquè venim d'on venim, no? I que, però poden ser ofensives o poden ser, doncs, poden fer mal d'alguna manera, oferir, no? Sensibilitats de moltes les persones. Entenc que això vindria a ser el mateix com el fet de l'entrada també de les dones en els cossos policials i tot el tema de violència de gènere, per exemple, no? Que moltes vegades... que t'atengui una dona, en quan tu has estat violència de gènere, moltes vegades fa més fàcil, no?, aquest
1: sempre,
0: acompanyament.
1: Sí.
0: Entenc que en el cas del col·lectiu ve a ser un tema similar.
1: Sí, al principi, quan vam fer això del 2008, recordo que vam tenir moltes trucades, inclús de ràdios, per exemple, de Colòmbia, no?, que deien, què està passant a Espanya? És un grup de policies que volen tenir una policia especial de policies gais, lesbianes i tal? No és això, no? I sí que és veritat això, no?, com les dones, no? Ha estat una mica complicat i, bueno, ara, després de tant temps, no? Això
0: ha canviat? És a dir, ha millorat la situació respecte a aquest 2006 que va començar, que va obrir l'associació?
1: Sí,
0: ha canviat?
1: Bastant,
0: en què
1: bastant.
0: Ha canviat, Manuel?
1: Bueno, jo, l'altre dia que vam tenir el 20è aniversari a Barcelona, una cosa que vaig dir... És que igualment les administracions
0: sí?
1: ens han recolzat sempre, des de l'inici, no? Sempre han pensat que era bo, no? Que no som una associació típica gais, lesbianes i tal, eren com molt lluitadores, todos una mierda i volem fer això tal, no? Nosaltres vam començar amb una mica de volem fer coses bones, no? Que la policia fes més moderna, no? Que la gent se senti una mica més acompanyada de la policia, no tinguin tanta por, no? del policia. I això ha canviat, sí, ha canviat amb la gent, amb la societat en general, sí, amb les administracions seguim tenim aquest
0: recolzament. Bona
1: relació. Sí, amb l'administració, amb el sector local, amb la Generalitat, amb l'Estat, no?
0: Però què ha canviat dins el cos policial respecte al col·lectiu? És a dir, una persona del col·lectiu ara, quan entra en un cos policial, tu creus que se sent més còmode, se sent més segur?
1: Sí.
0: És a dir, sí?
1: Sí.
0: Clarament, això ho veieu clarament.
1: Sí, clarament, sí, perquè al principi igualment els primers socis, i encara tenim algun soci, no? Que nosaltres no els diem tu, si vols ser soci, has d'estar fora de l'armari. No, qualsevol que faci el que vulgui, no? Al principi, la majoria no volien estar a les fotografies, no volien estar a tal, no volien sortir. Llavors eren entre poques persones que teníem allí donar la cara perquè això funcionés, però si no dones la cara al final sembla com que no existeixes, no? I ja mica en mica això va canviant i la gent ja se sent una mica més, doncs no passa res, ja tothom, cadascú té la seva parella i és oficial i no és res,
0: no? No es sorprèn, diguem que ja no genera sorpresa. Els comentaris, aquests comentaris que parlàvem abans, que segurament se succeïen i passaven a l'entorn policial i també en molts altres entorns, però estem parlant del policial, s'han deixat de fer o també ha disminuït aquest tipus de comentaris de compte els vestidors, aquest tipus de comentaris?
1: No, això ha disminuït moltíssim, no?
0: Moltíssim.
1: Moltíssim, no? I encara sí que veus alguna vegada que algú doncs diu algun acudit d'aquests, no? De marica l'últim, no? I de repente se n'adona que estàs tu allà i un li diu a l'altre, calla, calla.
0: És a dir, això està canviant, estem evolucionant en aquest sentit,
1: eh? Que té una mica de cura, no? En segons que tal, no? Nosaltres sempre diem a les formacions, no? Diem a les formacions, mai pensis que aquest que està davant teu és com tu, no? Perquè per l'aparència tu no pots saber si aquest li agrada el futbol o li agrada tal o li agrada això o li agrada l'altre, no? Ho saps, no? I a vegades parlem sense pensar què pot estar pensant aquella persona i podem fer una ferida molt, molt gran, no?
0: Vas arribar a tenir por mai?
1: Por? No. Por en quin sentit?
0: Por en el sentit, doncs, això, de formar part d'estar dins el cos, ser personal col·lectiu, que no ho sabés tothom, sentir comentaris i pensar algú, potser, no sé, desagradables, o veure actuacions o maneres de fer.
1: Bueno, actuacions i maneres de fer sí que n'he vist, no? Però per això estem una mica, no? I després per dir això no pot ser, no? Això no pot ser. Aquest tipus de comentaris, per exemple, per l'emissora, no? Segons comentaris que sempre sí estaven normalitzats, no? De dir, estic amb un no sé què, no?
0: Un maricón, sí, sí.
1: Un sarassa, un no sé què. Tal, per l'emissora, no? Igualment, igual que tu estàs parlant per l'emissora amb algú que tu pensa que aquest t'està escoltant, però hi ha un altre policial amb l'emissora encesa, que està en un altre lloc i està parlant amb un col·lectiu o el que sigui tal, i aquesta emissora sona igualment i se sent, no? Això és una mica de vergonya, això abans passava moltíssim, avui en dia és molt complicat.
0: Per tant, en aquests 20 anys realment ha canviat molt,
1: sí,
0: això, eh?
1: Sí, sí, tant.
0: I entenc que en bona part gràcies a la feina d'associacions com aquesta,
1: exacte,
0: eh? D'alguna manera, perquè és el que dèieu, és a dir, també hi ha hagut tot un tema de reeducació dels companys, no? I de les actituds.
1: Això és el que comporta quan fem formacions, que hem fet formacions a molts llocs, aquí a Catalunya, en moltíssims pobles, ara mateix ens estan demanant formació a Vilanova i la Geltrú, però hem fet en moltíssims llocs, i a vegades dues vegades, un any i després l'any següent, o la meitat de la policia i l'altra, perquè igualment als caps de policia i les administracions els agrada que la policia parli de tot això, que ho senti com una cosa normal i corrent, no? Que es posin una mica en context de què pot passar al carrer, no? Nosaltres moltes vegades els policies comentem, no? Què passaria si al carrer et trobes amb un policia home, no? Amb una dona que et diu, uf, que cuerpo, que tal, que me dame tu teléfono, que... i el policia se sent com, uf, això, estic
0: triomfant,
1: no?
0: Sí, afalagat, no?
1: Què passaria si en comptes d'una dona fos
0: un home,
1: que a Sitges, per exemple, no? I, uf, la porra, com me gusta, ponme las esposas, quiero que me detengan, no? Com et sentiries, no? I no podia... És una pregunta a l'aire, perquè jo ja ho he viscut, ja he viscut altres companys que a mi no em parlis, no? O tal, no? Se senten tal. Però és el mateix, som policies i al carrer hem de ser iguals per tothom, ja sigui un home, sigui una dona, sigui un trans, sigui això, o el que sigui, no? O sigui de fora, o sigui d'aquí, no?
0: Clar, ara que parles dels trans, clar, just, segurament serà el col·lectiu encara, o sigui, dins del col·lectiu seran les persones encara amb més problemes d'inclusió, no? És a dir...
1: Hem tingut casos.
0: Sí? Però deu haver molt pocs, no, encara?
1: Pocs.
0: O què? I no sé, justament, ara et anava a preguntar per què queda per fer, el camí que queda per fer, un dels camins que queda per fer és aquest, és a dir, el que també es pugui normalitzar una persona trans dins un col·lectiu, dins un cos policial?
1: Sí, bueno, puc parlar perquè he tingut dos casos.
0: Sí?
1: Que...
0: Aquí Sitges?
1: No, a l'associació.
0: A l'associació, d'acord.
1: Altres cossos que van voler fer el canvi de gènere, de sexe.
0: Sí.
1: I aquesta transició, doncs, els feia una mica de por, perquè havien entrat a la policia com homes, per exemple.
0: I volien transicionar a dones.
1: I volien passar a dona, i això els feia una mica de por. Què passarà amb els companys, què passarà amb els caps, què passarà... Nosaltres els va ajudar a fer aquesta transició. Algunes vegades han canviat de puesto de treball, en comptes d'estar, no sé què, treballant a Barcelona, doncs han passat a treballar a Sabadell, a un altre grup, ja com a dona, no? I... Bueno, d'aquestes dues persones, una persona encara segueix sent policia, l'altra va canviar i va deixar la policia, la política, no sé què, tal, tal. Ara ha tornat una altra vegada a la policia.
0: Uh-huh. I què més queda per fer? Què queda per fer? Quin és el repte que té ara l'associació, més enllà, entenc, de seguir reeducant, de seguir fent formacions? Què queda per fer?
1: Jo el que penso que queda per fer és això, no? És reeducar i continuar fent tot això, no? Perquè la nova gent, la gent jove que arriba, igualment últimament, no? Dius, com poden sortir grups, com va passar aquí a Sitges, no? Al cap d'any del 2022-23,
0: sí.
1: No? Aquesta agressió era gent molt jove. Jo vaig fer...
0: I eres allà?
1: No, jo no hi era, jo estava fora. Però després jo vaig agafar l'atestat,
0: sí?
1: I vaig fer tot l'atestat nostre, de la policia local, de tot el que va passar, i després ho vaig passar als Mossos d'Esquadra en investigació. Diguem, en aquest sentit, diguem, com jo coneixia bastant com és aquí la vida local d'aquí, el que passa, i molta d'aquesta gent jove ja es coneixia per altres
0: situacions,
1: fet, doncs una mica vaig plasmar l'atestat. Primer, perquè mai saps qui és el jutge o la fiscal,
0: sí?
1: O el que sigui, que ho llegeix perquè seria a Barcelona o a Vilanova, el que sigui. Explico una mica què és Sitges, què és aquest puesto, què fa la gent, com és la situació aquí. Explico una mica el context i això que està passant. No? La gent jove ja va ser jutjada, el jutjat de menors, i van ser condemnades.
0: Uh-huh.
1: Ara falta encara els majors d'edat, que suposo que serà aquí a Vilanova, però encara no ha estat el judici, no?
0: Uh-huh.
1: I per això dic, no?, que la gent jove que ve aquí sembla, no sé, com un divertiment, no? Anem a pels gais, anem per la gent major.
0: Això continua passant,
1: Sí, tant que sí, tant que sí.
0: Això continua passant,
1: És una diversió, no? Els àudios d'aquesta situació, quan jo vaig tenir els àudios, els vídeos, etcètera, no?, que deia una noia de 17 anys, no?
0: Uh-huh.
1: Veniros para aquí, que es donde están los gays, ¿no? Vamos a por ellos. Todo eso que es de ella tal, es clar, clarament que era com un grup.
0: Caram, Manuel, i tu ara que estàs a punt de jubilar-te, quan veus això, gent tan jove, és a dir, més enllà ja gairebé fins i tot de la teva tasca i professió com a policia, però quan veus això, gent tan jove, amb aquestes idees que retornen a tants anys enrere, ja no 20, 40, 50 anys enrere fins i tot, què et passa pel cap?
1: Però és igual que el tema masclista.
0: Sí, sí, efectivament.
1: És igual.
0: Sí, sí.
1: És igual, gent jove que dius, gent sí, que sí. Estan començant des del col·legi com a nuvis i estan pegant a la seva nòvia perquè ha parlat amb no sé qui i tal. Sembla que ja ho havien passat, no? però encara, no? Penses, no sé, això torna una altra vegada o no sé per què, no? La veritat és que no sé.
0: No sé si quan, sent policia, quan et trobes amb casos d'aquest tipus i veus que hi ha gent tan jove, no sé si et surt, sent un policia veterà, com és el teu cas, no sé si et surt una, també com una necessitat de reensenyar, de dir, aquests xavals, algú els ha d'explicar que això no és normal i que això no està bé. No sé si surt també aquesta cosa innata, no? Més enllà d'actuar i de fer la vostra feina de tenir o no tenir, no sé si teniu aquesta necessitat de davant de gent tan jove com corregir aquestes aquests
1: tornem una altra vegada, com nosaltres fem amb els policies, és educació. I l'educació, penso que des de l'inici, des de que són molt, molt joves, des del col·legi, i hauria d'haver una educació específica, perquè la gent sàpiga una mica que tothom al final som iguals, que tothom tenim els mateixos drets, no? Però no sé per què, últimament, tot això es veu una mica diferent. Per això que qualsevol nen, avui mateix, qualsevol professor, no pot fer el que vulgui, no li puc dir no sé què, no li puc fer tal, no li puc enviar un altre, perquè llavors venen els pares, mi hijo ni lo toques, mi hijo és el tal, com no sé com ho fem, perquè això no és una cosa
0: de, tasca policial,
1: no és una tasca policial, o no és una tasca del món LGTB, no és una
0: de la,
1: és de la societat en general.
0: Efectivament. General. Manuel, ja acabo, sempre vas voler ser policia?
1: No.
0: I com vas arribar a ser policia?
1: Doncs una mica penses, no? Vas començar amb 26 anys, abans vas treballar en diversos puestos, a un cinema, aquí a l'Atlàntida, de cambrer, no
0: sí,
1: sé, diverses coses,
0: sí.
1: No? I allò que penses, hauries de fer alguna cosa una mica més, no sé, que et porti una mica més de futur, que sigui una mica més, no està ballant d'aquí allà, no? O sigui, que ho guanyava bé, però sempre d'aquí, ara que ballava, ara me'n vaig a no sé...
0: Una cosa més estable.
1: Una cosa més estable, no? I vaig començar, què puc fer, no? I vaig pensar, per què no la policia?
0: No vas dubtar mai pel fet de ser gay, eh? De fer homosexual?
1: Jo no.
0: Doncs Manuel González, un dels fundadors del Gay Lespool, aquesta associació de policies LGTBI d'Espanya que aixopluga tots els cossos policials, que ha celebrat 20 anys de vida, que va néixer aquí a Sitges, entre d'altres, de la mà del Manuel González, que a més està a punt de jubilar-se. Un plaer, Manuel, gràcies per venir.
1: Molt bé, Carola, moltes gràcies a vosaltres.

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM. Què? Com ha anat el primer dia a la universitat?
1: La classe havia de ser en català i al final el professor ha canviat de llengua.
0: Però si t'hi havies matriculat en català?
2: El català és la llengua pròpia de Catalunya i de les universitats catalanes. És fonamental que el dret a rebre les classes en català estigui garantit a les universitats i que es respecti la llengua escollida per l'estudiant en la matrícula. És per això que totes les universitats catalanes han habilitat bústies de drets lingüístics per vehicular queixes sobre els canvis en la llengua de docència matriculada. Informa-te'n a universitats.gencat.cat. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
0: Ràdio Maricel, 107.8 FM. A Ràdio Maricel, cada dia...

0: Gairebé 11:45 al matí. M'he passat ara, eh? 11:40 gairebé, i en aquests 20 minutets que queden de programa començarem avui i continuarem demà parlant dels projectes d'emprenedoria que saben que des de fa uns anys realitza l'alumnat de 5è de primària de 5 escoles de la vila. Saben que això és un projecte d'emprenedoria que s'emmarca en el programa Cultura Emprenedora a l'Escola, que impulsen les regidories d'Educació i de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Sitges amb el suport de la Diputació de Barcelona, i un programa que bàsicament el que mira és de fomentar aquest esperit emprenedor, de treball cooperatiu, en equip, i fer-ho a través d'un aprenentatge pràctic amb la creació de cooperatives. És a dir, creació d'alguna manera d'empresa, el seu producte i finalment la seva posada a la venda. Quin dia serà això? Doncs dijous. Aquest dijous, dia 11 de juny, al Parc de Can Robert, hi haurà, diguem, la Fira d'Emprenedoria, de 9 a 12:15 del matí. Allà s'instal·laran tots els alumnes de les 5 escoles de Sitges que han treballat en aquest projecte amb els seus productes i el vendran. Per tant, ja els avanço que hi han d'anar, però amb el moneder planet, perquè no accepten targeta, són nens i han muntat una empresa, però feines han de tenir TPVs. El que tenen és, el que han de portar és monederet amb dinerets i disposats, això sí, a gastar en aquest producte que han elaborat els alumnes de 5è d'aquestes 5 escoles i que a més tenen tots els projectes fins solidaris. Com dèiem, en parlarem avui i en parlarem demà, perquè d'alumnes de 5è a Sitges n'hi ha moltíssims. Avui havia de venir els alumnes de l'escola Esteve Barratxina, perquè no podíem fer-ho demà perquè tenen un concert o no sé què, però resulta que ha coincidit amb dia de vaga. Ja ho saben que quan hi ha vaga, i des d'aquí no està de suport, el professorat que fa vaga, però quan hi ha vaga, doncs, diguem que totes les activitats que surten fora de l'escola no es realitzen, així que des d'aquí una abraçada als alumnes de l'Esteve Barratxina, que també han participat amb la cooperativa Barratxina Handmade i que hi seran dijous amb el seu producte a Can Robert. Qui s'hi ha pogut venir avui, perquè els que no estan de vaga són els professors de la concertada, són els alumnes de 5è de l'Escola Pia de Sitges, de 5è A i de 5è B. Saben que són aquesta escola de dues línies. Passo a presentar-vos-els i ja que ens expliquin ells quina és la seva cooperativa, com es diu, com han treballat, el producte, tot plegat. Ells són en Martí Casanova. Què tal, Martí? Bon dia.
1: Bé.
0: Bé? Bon dia.
1: Bon dia.
0: Bon dia. La Isabel Santisteban, què tal, Isabel? Bon dia.
2: Bon dia.
0: La Sofia Domínguez, bon dia, Sofia.
3: Bon dia, bon dia.
0: I l'Ària Cuevas.
4: Bon dia.
0: Bon dia. Tot a punt per dijous?
5: Sí.
0: Sí? Sí? Tot? No queda res?
6: No.
0: Ho teniu preparat, eh? Teniu ganes de dijous?
6: Moltes.
0: Sí? Sí? Molt bé, heu de fer molts dinerets aquí, no? La idea és vendre el producte, no? Vinga, sí. Anem, per aquí comencem. Isabel, digue'ns com es diu la vostra cooperativa.
2: La nostra cooperativa es diu Mostig.
0: I per què es diu Mostig? A veure.
2: Perquè el nostre producte és el most i doncs vam crear
0: aquest nom, sí. No? Vau decidir posar aquest nom. Ja ho saben que a l'Escola Pia, des de fa ja uns anys, el producte que ofereixen és most. És a dir, en altres escoles cada grup, cada curs decideix quin producte volen vendre. De vegades són productes elaborats de manera artesanal, de fet tots, perquè aquest també ara ens ho explicaran, però l'Escola Pia des de fa uns anys col·laboren, diguem, amb un celler que fa most, i ells aprenen tot aquest procés del most, i el que venen són les ampolletes de most realitzat per ells, oi, Sofia? Fan
6: sí.
0: Així, no? És a dir, heu fet most perquè és la proposta que fa la vostra escola, no? I vau tenir l'oportunitat d'anar a fer most, no? Com va anar això? A veure, explica'ns.
4: Vam anar a Camp Suriol a collir la uva.
0: El raïm?
4: El raïm.
0: No passa res.
4: I després el vam trepitjar.
0: Molt bé. És a dir, heu fet tot el procés, Des de collir-lo del cep, no? Trepitjar-lo. Què tal aquesta sensació de trepitjar?
4: Jo no ho vaig fer.
0: Tu no et va agradar? No, no tenies ganes? Per què? Que et feia una mica d'angúnia?
4: Sí.
0: Sí? Algú d'aquí ho va fer? L'Ària. L'Ària, tu què tal? Com és això?
6: És com una sensació com que estiguessis trepitjant algú molt fastigós, molt...
0: Clar, és una mica estrany, no? Perquè vas trepitjant raïm i s'ha de fer molta força o què? Perquè sortir...
6: No
0: vas gaire.
6: Vas amb parelles i comences a trepitjar.
0: I ja està. I després... Després quan trepitgeu aquest raïm, que surt aquest líquid, no?
6: Sí.
0: El suc, d'alguna manera, d'aquest raïm, d'això va directe a l'ampolla o no?
6: No, el desinfectem.
0: Ah, Perquè, clar, us renteu els peus, però, clar, s'ha de desinfectar, no? Quin és el següent procés? A veure, perquè això us ho van explicar ja a Can Suriol, no?
4: Vam anar a la fàbrica, sí? On desinfectaven i hi havia com unes... com unes...
0: uns cubells o unes pires, sí?
4: Sí, que no sé què feien amb gas, que el desinfectaven tot.
0: Molt bé. I d'allà ja surt directament el most per embotellar?
4: Sí.
0: Sí? I l'heu tastat, aquest most, Martí?
4: Sí.
0: El vau tastar?
4: Sí.
0: Havies begut mai most?
4: Sí.
0: L'havies begut a casa?
4: Sí.
0: Sí? Ah, mira, sí. Molt bé, no? És a dir, a casa en consumiu de most?
4: No.
0: No, però l'havies tastat un dia?
4: Sí.
0: I la resta, havíeu tastat mai el most?
4: Sí.
0: Sí?
4: A quart o a tercer vam anar també a trepitjar, però era un mètode diferent.
0: D'acord, d'acord. Però en qualsevol cas... el producte, el most que vendreu dijous, és el most que vau fer vosaltres, no? Sí, Isabel?
4: Sí.
0: És el most que vau fer. Us fa il·lusió, això, o què?
1: Sí.
0: Sí? A veure quin gust tindrà, no? Perquè, clar, bé, no ho sé, entenc que cada most... A la Sofia no li fa gaire gan. No. Per què? Per no. què? Per què? Però tu el vas tastar, el most,
4: sí.
0: allà? I et va agradar?
4: Sí.
0: És suc de raïm, això, no? I ara saps què és aquest fangúnia? Pensa que han trepitjat peus per allà? Home, però que ha passat un procés de desinfecció, Sofia.
4: I si no és, tipus, que no funciona?
0: No, sí que funciona. Perquè si no passaria diguem que els productes que s'han de consumir, tant de beure com de menjar, qualsevol producte que tu t'hagis de consumir, que hagis de menjar o hagis de beure, ha de complir una normativa, una llei de seguretat. I el vostre most també. Segur, jo crec que pots confiar en això, no? Sí? Confiarem? Sí. Home, si no, escolta, m'estàs venent molt malament el producte, no voldrà comprar ningú el vostre most dijous, no? I l'objectiu aquí quin és?
4: Doncs...
0: vendre, no? Vendre, quantes ampolles heu fet, ho sabeu?
4: 494.
0: 94 ampolles? Déu-n'hi-do, eh? Són ampolletes aquí de 200? Ampolletes de 200 mil·lilitres. Per tant, necessiteu 94 compradors... No?
4: No, 194.
0: Ah, 194. Gairebé 200, eh? Va. Necessito uns quants compradors, eh? I a quant valdran les botelles de most? Si ho heu marcat, ho heu decidit també? Sí. Vinga, Ària.
4: Sí, les ampolles de most valdran 5 euros.
0: Sí.
4: I a més de les ampolles hem fet més productes, que són unes bosses.
0: Ah, molt bé.
4: Per guardar les ampolles, que valdran 3. I el diner, el 40% del diner anirà a Dona Males, una fundació de càncer infantil, i per recollir aquell diner hem fet uns clauers d'un flamenc, que és el logo.
0: Efectivament, que és un clauer que tenen els de Dona Males,
4: sí.
0: No? D'acord, per tant, el que dèiem, és un producte que també té una fi solidària. Vosaltres heu triat aquesta associació, no? També ha estat una decisió vostra, no? Que hi van haver moltes sobre la taula i vau votar. Com ho vau fer, això, Isabel?
1: La veritat és que no van haver-hi moltes propostes, però dona
0: va sortir gràcies. Aquesta i us va agradar, no?
1: Sí.
0: Vau pensar que era una bona... De fet, no és l'única cooperativa que donarà Dona Males. En altres cooperatives, altres escoles també aniran a Dona Males, entre altres la de l'escola Barratxina, que avui no han pogut venir, doncs també aniran a Dona Males, que saben que treballa i sobretot ofereix diners per l'ajuda contra la investigació, en favor, perdó, de la investigació contra el càncer infantil. Per tant, 5 euros... oi, Isabel? L'ampolleta de most. 3 euros, una bossa, que és una aquesta, és una tote bag d'aquestes, una tote bag d'aquestes
4: sí.
0: a tela, que les heu pintades o alguna cosa, heu fet alguna
4: sí.
0: Què heu fet, què heu fet, Isabel?
1: Li hem posat un logo de la nostra cooperativa amb pintura de roba.
0: D'acord. I això ho heu fet vosaltres?
1: Sí.
0: I quantes bosses heu fet? També tantes com botelles?
4: 100
1: bosses.
0: 100 bosses? Molt bé, no? Doncs està bé. Si heu anat fent 100 bosses una a una, porteu uns quants dies fent bosses, no?
4: Sí.
1: Sí.
0: Molt bé. I aquest logo, qui l'ha dissenyat, Martí?
4: Hi ha dos logos perquè per fer les bosses, perquè van quedar dos en pat, i per fer les bosses un era molt difícil.
0: Ah.
4: Llavors l'Elian va fer un logo d'una boleta de raïm que tenia cames, peus i ulleres i boca.
0: Molt bé.
4: I llavors aquella la vam fer per les bosses.
0: Molt bé.
4: I l'altra que el va fer la Sònia,
0: sí.
4: que va
3: que és per les etiquetes de les ampolles.
0: Molt
3: i
0: bé, d'acord. Per tant, quan vau fer votacions del logo va haver un empat.
3: Sí.
0: Un empat tècnic vol dir això, eh? És a dir, exactament les mateixes, el mateix número de votacions per un logo i per l'altre. I no vau desempatar, vau decidir que us quedàveu amb els dos.
3: Sí.
0: Molt bé, és una opció aquesta, no? Com que empatem, doncs fem servir els dos. Sabeu que una altra opció hagués estat o tornar a votar, a veure si algú canvia d'opinió, no?
3: Sí.
0: De vegades es busca un desempat amb un tercer logo. Molt bé, vau decidir això. Això ho vau decidir vosaltres a la classe? O va ser la professora que us va dir, doncs ho farem així, com va anar això? Aquestes decisions de grup, perquè això és una decisió que us heu de posar tots d'acord, no és fàcil això, eh? Posar-se tots d'acord.
6: Perquè un logo era molt difícil
0: el que deia el Martí,
6: i dèiem
0: no?
6: que no el podíem fer a les bosses, clar. Aleshores vam decidir els dos perquè així
0: clar.
6: Tothom estigués content.
0: Molt bé, perfecte. Hola. Per tant, hi ha un logo que és per les bosses i l'altre logo que és per les targetes i per altres qüestions, no? Perfecte. I de quin color són aquests logos? Tenen diferents colors?
3: Lila i rosa.
0: Lila i rosa. I aquests colors els heu triat vosaltres també?
3: Sí,
6: sí, bueno,
3: sí.
6: La persona bueno, que va dissenyar sí. el logo.
0: D'acord.
3: És negre.
0: D'acord, digues, Isabel.
2: I també ho vam decidir perquè és com que fa referència a la, al raïm.
0: Clar, molt bé. Són logos, diguem, que tenen sentit, no? O tenen, estan inspirats, diguem, amb el most, amb el producte,
6: hola.
0: No? Molt bé. Martí, t'estan escoltant. Sí, sí, t'està escoltant tothom. Sí. És que estem en directe, t'estan escoltant. Què t'estan escoltant? Has avisat que venies a la ràdio?
3: Eh?
0: Has avisat que venies a la ràdio a casa?
4: La Pere ha dit que ho posarien.
3: No. Sí,
0: ah.
3: no. No.
0: Veure, mira, podeu saludar els companys de classe, si voleu.
6: Hola.
3: Hola, Toni.
6: Hola a tothom.
0: Exacte, perquè els esteu representant vosaltres ara. Escolta'm una cosa, què heu après amb tot això de la cooperativa? Què heu après? Per exemple, és a dir, us havíeu, vosaltres quan us imagineu de grans, on us imagineu treballant en la vostra empresa?
3: No.
0: No? Algú s'imagina treballant en la seva empresa pròpia? Sí, sí, Sofia, t'agradaria tenir la, ser la jefa i tenir la teva empresa i decidir tu, t'agradaria?
3: Sí.
0: I una empresa de què, per exemple?
4: No sé.
0: No ho saps?
4: Depèn.
0: Depèn. Però t'agradaria tenir la teva empresa, eh? Algun, els pares, tenen empresa pròpia?
3: Sí, jo.
6: Sí, el meu.
0: El teu té empresa pròpia. I el teu també, Martí.
3: Sí.
0: I us agradaria repetir això o preferiríeu anar a una empresa i que us contractin
6: bueno,
0: un...
6: Repetir això.
0: Sí.
3: Agafar les dues del meu pare.
0: Ah, tu vols heretar les empreses del pare, no?
3: Sí.
0: Això és molta feina, eh?
3: Bueno.
0: Ho saps, eh? I escolta'm, tu creus que t'ha ajudat en alguna cosa el que heu fet ara d'emprenedoria? Que tu creus que el podries ajudar aquest estiu, per exemple, en alguna cosa?
3: Sí.
0: Sí? En què? A veure, què heu après? Perquè, clar, ara us quedarà feina també de comptar calerons, no? De comptar diners, haureu de comptar la recaptació. Heu posat finançament, per exemple?
3: Sí.
0: Ah,
3: sí.
0: Això m'ho heu d'explicar.
3: 10 euros.
0: Cadascun?
6: 10 euros per persona.
3: 10 eurazos.
0: I heu demanat... 10 eurazos, exacte. I heu demanat algú que financi, algú de fora que no sigui vosaltres, a les professores...
3: No.
0: Els heu
3: no.
0: demanat... Heu demanat algun préstec?
3: No.
0: Sí. Sí? Sí. Aquí? Sí. Aquí,
4: Sofia. Sí. A l'escola.
0: A l'escola.
3: Sí.
2: Ah, sí.
0: A l'escola. I l'escola us ha donat dinerets.
3: Sí.
0: Aquests dinerets bueno. s'hauran de tornar.
4: Ja, bueno... Hi ha una
6: bueno,
4: part
6: sí, els tornarem quan...
0: Clar.
6: Venguem
0: les... Per tant, ara us queda la feina de vendre el producte, no?
3: Sí.
0: Esperem que tot, no? Esperem sí. que esgoteu el producte. Després, fer el càlcul de diners i quan tingueu aquests diners, què és el primer que haureu de fer?
3: Comptar-los.
0: Molt bé. I quan els tingueu comptats i ja sapigueu, tenim tants diners, què és el primer que haureu de fer?
6: Donar-li el 40% a Dona Males.
0: Mm, vale. No. no sé si és aquest
6: després,
0: el primer pas, però què més? Aquest
4: és,
0: aquest és un pas.
2: Préstecs.
0: Els préstecs.
3: I...
0: I després, que, i amb el que us quedi, és a dir, tornareu els diners al préstec que heu demanat, l'haureu de tornar?
3: No, anirem a demà anem a Ocio, i dijous, o no sé quan, divendres, dijous, els hi pagarem.
0: Molt bé, molt bé. És a dir, us demaneu que us ho fiïn, no?
3: Sí.
0: Molt bé. Bueno, està bé, heu demanat que us ho fiïn, no? Diem, escolta'm, avui no t'ho podem pagar, que encara no tenim els diners, t'ho pagarem dijous, que ho tornarem. Per tant... Quan dijous han acabat tot això de la venda, a l'escola haureu de comptar dinerets, tornar els diners que us han deixat, separar un percentatge perquè es perdona males i després, amb el que us quedi, pagareu el de l'Ocio Aventura, no? Heu decidit que ho faríeu així, no? Igual altres escoles han decidit no fem res, ho repartim cada nen, li tornem els seus 10 euros o el que toqui i ja està. Vosaltres heu decidit que us anàveu a passar un dia xulo, no?
3: Sí.
0: I ho feu
3: sí.
0: demà, no? Us han acceptat fiar-vos? Us han dit que sí?
3: No, sí.
4: Sí.
3: sí.
4: A veure, Ho vam reservar abans
0: sí.
4: perquè vam dir que era el dia 4.
0: Sí.
4: Per, ja ho vam vendre i tot això. Sí. Però ho vam canviar el dia i doncs no ho vam... Tipo, hem demanat un préstec a l'escola
0: per poder-ho pagar, clar. Per tant, haureu de tornar el préstec, que serà d'alguna manera que us costarà lo de Cimentura. Molt bé, tot això són matemàtiques, eh? Ho sabeu, no? Tot això esteu treballant en matemàtiques. I ara comunicació, no? Això de parlar, escriure... Sí. Heu fet algun tipus de campanya de divulgació, de promoció, Ària? Sí,
6: sí
0: no.
6: Abans de... de fer totes les coses
0: sí, sí.
6: Vam escollir equips de treball, vam fer els equips de màrqueting, de disseny.
0: Però què és això del màrqueting? A veure, no sé què
6: el màrqueting, fer publicitat.
0: Molt bé.
6: També vam escollir, o sigui, vam fer votacions per escollir els cartells.
0: Molt bé.
6: El cartell que portarem aquí quan sigui el dijous.
0: Molt bé, perquè us identifiquin, no?
6: Sí.
0: Molt bé.
6: I també vam passar els cartells que vam crear.
0: Sí.
6: Els vam imprimir.
0: Molt bé.
6: I vam passar per les places, per les classes de l'Escola Pia, a ensenyar-los que si algú volia vindre, que vingués.
0: Clar, és a dir, fer promoció una mica, no? I divulgació, no? I què més? Quina més comissions hi havia? De màrqueting? Què més?
3: Comunicació.
0: Que sou vosaltres?
3: No.
6: Nosaltres som els presidents.
0: Ah, sou els presidents de les...
6: Secretaris i han faltat els dos tresorers.
0: Tresorers, vale. Molt bé. Per tant, els tresorers són els que compten els dinerets, no?
3: Sí, els de la feina.
0: I tu ets president, Martí?
3: No.
0: Tu què ets?
3: Secretari.
0: I què fa el secretari? Quina ha estat la teva feina? Ah, escriure el què?
3: Quants euros ha costat les bosses?
0: Molt bé.
3: I ja està.
0: Molt bé, i quan feies reunions i votacions també havies de fer actes? De dir,
3: no.
0: No, això no ho has fet?
3: No, això Isabel, ho feien les professores.
0: Això ho feien les professores, caram, quin secretari més enrotllat tu. Isabel, tu quin era el teu càrrec?
1: Secretari,
0: tu també. O sigui, tu també t'ha tocat escriure, no? I deixar constància de tot el que aneu decidint, no? M'imagino. I per tant, vosaltres dues sou les presidentes.
3: Sí, sí.
0: Això
3: sí.
0: També va ser una votació també amb alçada?
6: Sí. Cada classe vam fer una votació qui es presentés i aleshores podies fer un Canva, un...
0: I què vau fer? Vau fer una presentació en Canva?
6: Sí.
3: No.
0: Sí? Tu sí. Què vas fer, Sofia?
6: Jo vaig parlar.
0: Ah, vas parlar? Doncs pues ho deuries fer molt bé, perquè et van votar, no? I què sí. Vas dir? Per què volia ser presidenta? A veure.
4: Perquè jo, tipo, a mi m'agrada molt tipo, dirigir, perquè jo soc gimnasta al Club Rim Casitx Esgarraf, i doncs ajudo a fer els festivals i tot això.
0: Molt bé, t'agrada manar, no? Molt bé, estupendo, molt bé, està bé, molt bé. I tu, Ària, per què volies ser presidenta?
6: Perquè, no sé, és la... és tipo, molt guai saber que ho has organitzat tu i pensar que...
0: Escolta'm, i ha sigut difícil això de ser president o presidenta? Us ha donat feina? No. O sigui, us heu entès bé entre totes les tres, Isabel? Sí? Heu hagut de fer moltes votacions?
3: Sí.
5: A veure,
0: sí?
5: Moltes. Tot.
3: Ho hem fet totes les decisions, han sigut en votació perquè ningú se'n fa...
0: I això com es diu?
3: Votació.
0: Però quan les coses...
4: Democràcia.
0: Molt bé. Molt bé, quan les coses decideixen votant, no? Excepte la majoria, no? La democràcia semblava un trivial pursuit ara, eh? Aquí. Molt bé, doncs, escolteu, que us, no sé, què els hi dieu a la gent? Ens queda un minutet. Què els hi diem a la gent perquè el dijous s'apropin a Can Robert entre dos quarts de deu, dos quarts de deu i dos quarts d'una del matí i comprin el vostre most. Què els hi diem?
3: Veniu a comprar, que necessitem els calés.
0: Molt bé, Martí. Ària.
6: Veniu, que està molt bo tot.
0: Que està molt bo. Sofia, què els hi diem a la gent? Home, heu de vendre el producte, si no, no podreu pagar la Cimentura i aleshores tindreu un deute. Això serà terrible, tindreu un deute amb l'escola, eh?
6: Vingueu, sisplau,
0: molt bé. Què els hi diem, Isabel?
1: Que ens hem esforçat perquè tot sigui a punt pel dia i... Bueno.
0: Molt bé, vinga, va, la Sofia ha posat aquí la cirereta final, eh? Què més vols afegir? Ah, pensava que hi parlava. D'acord, doncs escolteu una cosa. Dijous a Can Robert, no? Aniran, sí. Aquests nanos de l'Escola Pia aniran identificats amb una targeteta, vendran les seves ampolletes de mos, les seves bosses, compreu-los perquè han de pagar l'Ocioaventura i a més perquè saben que hi ha aquesta fi solidària amb Dona Males tan important. Moltes gràcies per venir, els quatre. Ària, Sofia, Martí, Isabel... us ha agradat això de la ràdio?
3: Sí.
0: Ah, estupendo, me n'alegro. Doncs que acabi d'anar molt bé i vinga, força, que ja s'acaba l'escola, eh? Queda molt poquet. Adeu.
3: Adeu. Adeu.
0: Vinga, amb aquesta energia nosaltres posem el punt i final al programa d'avui. Tornem demà. Adeu-siau.
5: Cada dia, al matí amb nosaltres.

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
1: Que Catalunya sigui un país acollidor en el primer dia de visita a casa nostra, ho ha dit davant de les 40.000 persones que han assistit a l'acte multitudinari de l'Estadi Olímpic Lluís Companys. El pontífex també ha reclamat la implicació de tota la societat davant la violència masclista i ha dit que cal prendre consciència sobre la salut mental, tot plegat en un acte que ha intercalat el català i el castellà. Aquest dimecres la visita del Papa a Catalunya viurà el punt àlgid amb la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. 8.000 persones assistiran a un acte que es fa coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. L'agenda de Lleó 14 per al segon dia a Catalunya.